0: aquesta el desplaçament.
1: No, no, no, i de fet, comentant això, precisament és per aquest motiu que s'han generat tots els avisos, perquè el desplaçament és molt lent i es va acumulant molta aigua en poca estona. De fet, ara fa ben poca estona també estava comprovant com estava el cabal dels rius. I és que tenim el riu Ripoll a 143 metres cúbics per segon, per tant, ja tenim un cabal que es considera alt. També pel que fa al riu Besòs. Recordem que el riu Ripoll desemboca al riu Besòs, per tant, doncs acaba incrementant el seu cabal. També ara mateix està a 244. També és un cabal alt.
2: A 244. Ara estem a alt, ja?
1: Sí, sí, ara ja estem a alt, 244 metres cúbics per segon.
2: Val. Es veu cap a on... És a dir, aquesta mena de mini-huracà que es diu que ha de venir... És a dir... Les pròximes hores cap on pot anar?
1: Sí, de fet, sí que s'està desplaçant, però es desplaça molt, molt lentament i més que desplaçar-se, és cada cop va afectant més comarques del nord-est. De fet, hem començat molt el que seria Baix Llobregat, Barcelona és Maresme. Sí que és cert que ara el Baix Llobregat només està afectat a la part més est, però ja hi ha moltes parts del sud del Baix Llobregat que ja no estan afectades per la precipitació. Sí que és cert que comencen a afectar-se altres comarques del nord-est, com comentàvem, la Selva, el Gironès, també punts de la Garrotxa, i ahir arriba la precipitació. Per tant, sobretot el que seria el litoral prelitoral de comarques de Girona, al llarg de la matinada és on haurem de posar-hi el focus.
2: Val. Molta gent ens pregunta, per alguna gent ens pregunta sobre el tema de la ciutat de Barcelona. Si ha de continuar plovent amb força o no, i si això es preveu que pugui deixar de caure en tanta força en algun moment d'aquesta matinada, perquè ara diríem estaríem a l'epicentre, ara.
1: Exacte, sí. Segons l'última actualització dels models, ara ja fa unes hores que s'han actualitzat, continuem amb aquesta actualització i el que ens mostren és que la precipitació s'hauria d'anar allunyant de la ciutat de Barcelona al llarg de les properes fins i tot dues hores. És a dir, encara tenim algunes hores que pot seguir plovent, tot i que amb menys intensitat del que hem tingut. Ara encara tenim alguna zona de certa intensitat, sí que és cert que no és el que hem tingut fa unes hores, eh? Però tot i així seguim en alerta en aquests punts perquè podem seguir acumulant litres, sí, sí.
2: Val. Qualsevol, repeteixo, qualsevol incidència que us vulgueu comentar a través del 902-47700, 902-47700, o a través del Twitter amb l'etiqueta RAC1, i allà envieu vídeos o missatges d'on està plovent, on està començant a ploure, perquè efectivament pels radars ja es veu clarament, que que aquestes pluges fortes, molt fortes, ja no només afecten el que és el Baix Llobregat, sobretot el Barcelonès i el Maresme, sinó que, com deia ara el Nil Ferrés, està ja anant cap a zones de l'interior, és a dir, ja del prelitoral, i camí d'algunes comarques ja de Girona amb una certa força. Girona està plovent fort ara o què? Li fot fort ara, Jordi, o no?
0: Bueno, a veure, sí, està fent un ruixat.
2: Està fent un ruixat,
0: el que passa que, esclar, l'està fent fa un quart d'hora, 20 minuts.
1: Sí, sí.
0: Però està fent un ruixat que si acabés d'aquí 10 minuts, doncs ja no passaria res, però que depèn de la intensitat, si va més, i de la durada.
2: Efectivament.
0: Això és el que no sé.
2: Bueno, escolta, un moment, que és que jo sé que això no és la tertúlia dels dilluns, eh? Però us he vist molt... us heu quedat molt...
3: Uf!
2: Sí, però us sorprèn realment aquesta enquesta? Natàlia?
3: Home, jo sí. A veure, sorprendre... són coses que potser les intueixes, però amb aquesta magnitud i aquesta contundència, sí, en tot cas, sí, sí.
2: Queden dos anys, encara? Vull dir que...
3: Sí, exacte. Vull dir, és una lectura que s'ha de fer del moment. O sigui, el que està representant és el moment i que és realment... m'imagino que s'han fet prèvia a la votació dels decrets, amb la qual cosa que si s'haguessin encara fet després, doncs no sé si s'hagués notat encara algun tipus de variació després del posicionament de Junts, però el moment crec que és una fotografia prou clarificadora. però d'aquesta força que agafa Aliança Catalana, que alguns insisteixen que no és veritat o que no la volen veure, i a veure com acaba, però en tot cas, ara per ara és així.
2: Perdona, només aquesta?
3: Sí,
2: i
3: no,
2: Vox. I Vox, eh? I Vox, eh? Que Vox que fa rebaixar el PP...
3: Exacte.
2: I que puja ell.
3: I després que aquí hi ha un partit que està perdent vots que se li van en diverses direccions, que és el PSC. O sigui, el PSC abans havia acumulat vots que li venien de molts llocs i ara sembla doncs, que en perd una mica que li van a tot arreu, perquè també, clar, la davallada del PSC també és notable. Mm. Per tant...
2: I la patacada de Junts...
3: Però aquesta potser ja ens esperàvem una miqueta més, no?
2: Sí.
3: Això és més esperable.
2: Hi ha un altre element que em sembla que és molt important, i és que, és a dir, hi ha un element cabdal que sembla menor, però no ho és, i és que es confirma, segons aquesta enquesta, sempre es confirma una teoria que és que l'independentista està adormit, però està... Estem parlant de que pujaria 4 escons més de la majoria absoluta, eh? Si sumem, repeteixo, Aliança Catalana, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. Si sumes això...
4: Que jo parlo de memòria, però diria que els 72 que has sumat abans, si no t'has equivocat al sumar, jo crec que és el màxim que ha tingut a l'independentisme, que devia ser a l'època de Junts pel Sí més la CUP. Ara parlo molt de memòria. Sí. Molt de memòria, però dir que de 72 no s'ha passat, i em sembla... O sigui, que l'independentisme no estava mort, sinó que estava de parranda, jo crec que fa dies que ho sabem. Però que torni a tenir una xifra tan elevada d'escons em sorprèn. La resta de resultats no em sorpresen especialment. Home, que tinguis el partit de govern, a les palanques del govern, a la projecció d'imatge del president Illa, que a més tinguis l'Ajuntament del mateix color, que tinguis el govern d'Espanya del mateix color, la Diputació tot del mateix color, i tot el nou sistema de finançament, que ja veurem si arriba. Tot plegat, teòricament alineat, i baixis de 42, crec, a 30 que has dit, home, no ho sé, jo si estigués a Palau molt content no estaria. I, evidentment, tot el tema Junts, potser és molt cruel dir la crònica d'una muerte anunciada. També és veritat que hi ha dos elements damunt la taula que s'han d'aclarir. Sí. Un, el retorn de Puigdemont, i l'altre, aquesta mena de retorn a la convergència de sempre, entre cometes, o la convergència dels empresaris, almenys que estigui clar de quin peu calça políticament, que ha sigut aquesta mena de cop de puny damunt la taula del tema de l'habitatge, que hem de veure quines conseqüències té, i si té més conseqüències de rebuig social o té més conseqüències d'apreciació econòmica, per entendre'ns, però, vaja, és una xifra demolidora. I llavors, Esquerra, que en el seu moment... em sembla que has dit 3 més, oi? Estava en 20 i pujaria 23.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Perdona que no tinc res apuntat, per la memòria, que la memòria és tan xurro. Doncs, clar, Esquerra arriba un moment, el 3 d'agost o el 8 d'agost, d'ara fa 2 estius, que es plantegen si fan Illa president o no fan Illa president. I va sortir que fer Illa president pels pèls, aparentment per una reflexió política que devia tenir moltes arestes, una de les quals se suposava que era fotre una mica a Junts, que em va treure 30 llargs, i perquè en aquell moment també Esquerra estava molt malament internament, lideratges qüestionats, tot el tema dels cartells, tota la porqueria que anava arrossegant, i dius, ostres, el partit s'ha recomposat, perquè més o menys s'ha recomposat al marge del senyor l'amic de Madrid, com es diu, el Rufián, que va fent de les seves, però el partit és un partit que té una sola veu, i un president que parla clar, i una línia més o menys a seguir, i a mi em sorprèn que Esquerra pugi només de 20 a 23.
2: Permeten, que tornem a la puja, però queda un detall de l'enquesta. Aliança pesca 280.000 votants, en diu el de Planell, que venen de la dreta, Junts, el PP i Vox, però també 120.000 de l'esquerra, d'Esquerra Republicana i del PSC. O sigui, aquí ho arreplega tot. Un moment, sisplau, que tinc en línia, i vull agrair-li molt aquestes hores de la matinada. Tenim en línia a Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Professor Barrientos, moltes gràcies i perdoni l'atracament a les 2:09 de la matinada. Bona nit.
5: Oh, bona nit, un plaer.
2: Molt bé. Està seguint, suposo, el que està passant en aquests moments a Catalunya, no?
5: Sí, esclar. La meva idea era només aquests fenòmens i episodis poder-los estudiar a través de llibres i tal, però no haver-los de viure en el present, però sí, ens ha tocat aquesta generació, que hi farem.
2: Des d'un punt de vista... Vostè hi veu risc de mini-huracà o no, ara?
5: No, bueno, això és un tema de conceptes. Afortunadament, un dels aspectes als que podem estar tranquils és que aquest episodi concret en cap moment, en cap cas, formaria un petit huracà mediterrani com podria ser la seva definició convencional, perquè no hi ha unes baixes pressions ni hi ha un cicló establert, com va ser el cas del 2003, del cicló Daniel. Allò sí que es va convertir en un huracà mediterrani, en un medicà, i va generar l'episodi que va generar i van acabar morint 11.000 persones. Perquè així que ho va ser. Però en aquest cas no. En aquest cas és un fenomen dels que tradicionalment a Catalunya se'n coneixen moltíssims casos, perquè és una llevantada molt forta, però és una llevantada. Res més que això. Hi han de fer pressions altes. O sigui, no compleix com perquè s'arribi a produir un petit huracà mediterrani. Ara, això sí, la situació sí que és problemàtica i per això les autoritats han respost amb aquesta prevenció perquè la població pogués estar preparada, previnguda i evitar danys innecessaris, sobretot danys personals. Sí que el que crida més l'atenció és el tenir la temperatura de l'aigua del mar en aquests nivells rècord absolut de temperatura tan alta, la possibilitat de que fos un sistema convectiu que es anés alimentant de forma molt ràpida i amb molta força i arribés a crear fins i tot una certa vorticitat. Aquesta vorticitat, aquesta capacitat de girar sobre si mateix, el fa perillós perquè llavors en una àrea determinada pot quedar estacionari durant moltes hores, no dic ja que pogués estar dies, un, dos, tres dies seguits en una mateixa zona, alimentant-se amb els mateixos vents de llevant, no moure's d'un lloc, que a més això el relleu ho facilita, i que llavors es produís una precipitació en una àrea sempre la mateixa durant tantes hores que els sistemes fluvials i les infraestructures no aguantessin. Uh-huh. Aquesta vorticitat, aquest efecte d'aquesta superfície, dona la sensació que gira sobre si mateix, això pot haver mogut a pensar que es comporta com un huracà i perquè la gent tingués aquesta assimilació d'idees, l'han dit això, petit huracà, o, en fi, té un comportament en superfície que ho pot semblar. Però tranquils perquè no hi ha un cicló. Evidentment, ara no estaríem parlant així col·loquialment, tranquil·lament, si haguéssim tingut un huracà mediterrani al damunt. No estaríem ara, ni de lluny, parlant amb aquesta tranquil·litat. Estaria, la cosa estaria molt més greu.
2: Però aquesta tarda, en roda de premsa, el govern alertava del risc d'això que han anomenat medicà o alguna cosa. D'això res de res tampoc, o sí?
5: Es podia arribar a formar un sistema que tingués aquest comportament. I el perill era que quedés aquesta vorticitat, quedés estacionària, doncs, per exemple, com ha succeït durant bastantes hores, entre la costa central catalana, entre Tarragona i l'Alt Maresme. Hi havia aquest perill que quedés allà fixat durant molta estona i que agafés un moviment ciclònic molt ràpid, una vorticitat, que llavors fes que la pluja es mantingués durant moltes hores fixa. Però com hem vist, el fenomen anava donant aiguats forts, però els anava variant d'ubicació. Això és el que permet mínimament que fer que els efectes no siguin tan problemàtics, com en altres episodis que en època històrica sí que hem tingut i que sí que han sigut greus.
2: Ara ja no hi ha aquest perill de vorticitat que diu?
5: Jo no he estat fent un seguiment a nivell atmosfèric, no és la meva feina, ni sóc meteoròleg, ni ganes, perquè pobres, tant tenen una feinada. Però, clar, aviam, els factors, com els seguim tenint, perquè, de fet, no ha calgut ni una dana, no ha calgut una gran borrasca, no ens cal res a la Mediterrània, entre el relleu que tenim i les condicions que ens està deixant el canvi climàtic, és suficient. És suficient. Amb la temperatura de l'aigua del mar, oi que no haurà variat en aquests dos o tres dies? No haurà variat. La tenim altíssima. L'aportació de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt forta, perquè precisament hem estat 2 mesos amb una sequera molt important. Em sembla que ahir o avui mateix la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava decretant ja sequera, perquè el sistema del Segre estava bastant malament. Llavors, amb aquesta càrrega que tenia d'humitat l'atmosfera, i aquestes temperatures tan anòmales que té l'aigua del mar, doncs en qualsevol moment es pot crear un sistema convectiu o aprofitar un que ja està existent, com el que tenim ara, i pot arribar a reactivar-se. Si no hi ha un moviment general, perquè no el tenim, un moviment que mogués aquest sistema mar endins o cap a una altra regió on s'empobrís aquesta alimentació, com segueix a la nostra costa, i es va realimentant, llavors podria ser que es reactivés. Perquè, insisteixo, els factors els seguim tenint. No ha canviat res.
2: Sí, el que hem
5: aquest és el problema del mar Mediterrani. És petit i té aquests factors o vicis allà permanents.
2: Per tant, el que hem d'anar esperant, professor Barrientos, és bàsicament pluges torrencials, no? Estem parlant de que el problema és això que estem veient avui, que és que no para de ploure i si para torna a venir i que va caient aigua per la mort de Déu. I el problema és si està preparat el país per assumir tanta aigua, tant en zones urbanes com en zones, rurals.
5: Exacte. És això, perquè si derivés o s'accentués cap a un comportament ciclònic fort, llavors el que hauríem d'afegir-hi a aquestes pluges torrencials és un efecte de vent molt fort a nivell local, que llavors sí que faria que les condicions fossin ja dramàtiques. Per això dic que ja no estaríem aquí parlant tan tranquils si la pluja s'hagués mantingut o anat a més amb vents de 150-200 km per hora afegits a aquest episodi, llavors sí que ja estaríem ara en una situació molt delicada. Però si es manté només amb pluja i va caient amb ruixats molt forts, relativament dispersos, dintre del mateix sistema, però que es van distribuint mínimament d'una petita conca a una altra, llavors ja es tracta només de mantenir la població informada i alertada de que la situació és delicada i després anar vigilant els sistemes fluvials i tenir un mínim seny. Però bueno, per això les autoritats ja ens han previngut amb temps. I qui no vulgui estar informat d'això, doncs, bueno, ja, què hi farem? Perquè víctimes sempre, al final, sembla que sembla inevitable que n'hi hagin. Però, en principi, el país i les autoritats han respost de forma adequada. Però jo insisteixo, llevantades com aquesta, és que n'hem tingut en altres èpoques i tal com estem, en tindrem moltes més. El que es tracta ja és de normalitzar aquesta situació. Em sap molt de greu, però de la mateixa manera que a la petita edat del gel, la gent, per cultura pròpia, per autoconeixement, doncs això ho tenien molt interioritzat, el que és una llevantada molt forta, perquè els pobres les havien de patir, doncs actualment, després d'un segle XX bastant tranquil, doncs si ara amb el canvi climàtic ens toca tenir-ne més, doncs ho sento, toca normalitzar aquestes situacions. No treure'n l'alerta ni la precaució, però interioritzar-ho com un fenomen propi de la nostra societat o de la nostra època i portar-ho el millor possible.
2: Hi ha gent que encara nega el canvi climàtic, professor?
5: Ja, però què hi farem? Sí, també altres, no sé, es poden negar moltes coses, moltes realitats i evidències. I fins i tot hi ha gent que crea realitats o evidències i les segueix i no tenen cap sustentació científica. Però clar, si ens passem ja els últims 4, 6, 8 anys amb rècords continus, això, clar, jo no soc meteoròleg, soc climatòleg. Com a climatòleg, que contínuament cada any hi hagi rècords nous de temperatures, temperatura de l'aigua, l'Observatori Fabra trencant els seus rècords de la sèrie de 120 anys, això no és normal. No. El clima, la seva definició és que vagi fluctuant, però no que ens porti a una tendència contínua a un empitjorament d'algunes de les variables.
2: I cap on anem?
5: Si això no es vol veure, bueno, doncs fins que no hi hagi un reequilibri, anem a un escalfament general del planeta per mecanismes que tant pot ser naturals com també l'efecte antròpic de la crema de combustibles fòssils. Anem a un escalfament, acceptem-ho i donem-ho ja per sabut o per admès. Ara, el problema és que en algunes regions on el clima ja de per si és problemàtic, la Mediterrània ho és, per un munt de factors geogràfics que tenim, el que no podem és pretendre que tot seguirà com el segle XX. No, ho sento. Jo estudio les societats quan pateixen un canvi d'aquestos, en època històrica, i precisament la reacció que estem tenint és la mateixa, no acceptar-ho. I la pobra gent pues, anaven pel pedregà pensant, no, bueno, demà ja canviarà, demà canviarà. Pues no, fills, no, ens anem aquí a una crisi de nassos i jo ho veig, clar, sóc l'espectador, que lamentablement ja ho puc explicar-los amb ells. Avui en dia que tenim tots els medis científics, ostres, pues ja el que podríem fer és dir, bueno, acceptem-ho, estem en una regió de les més poc afavorides amb aquestes situacions de transició o de canvi climàtic,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Un gran moment que ja l'escalfament el tindrà compensat amb mecanismes interns. Per exemple, doncs, alliberant energia amb grans pluges torrencials. Sí, sí, el reequilibri serà doncs, que en lloc d'un gran aiguat cada 20 anys o cada 40 anys, perquè el segle XX ha sigut amb això molt bonancible, doncs en tinguem un cada 2 anys. Això serà un reequilibri. I un cop això estigui estabilitzat, el que li queda a la societat és dir, bueno, accepto això o recullo els trastos i emigro. Si trobem una forma de conviure-hi, fantàstic. Ens podem quedar aquí i seguir gaudint del nostre país, però amb aquestes condicions noves. I durant aquestes transicions pot ser tota una generació que necessiti fer aquest exercici d'adaptació. Pues clar, lluitar contra el canvi climàtic, no? Ja les grans institucions internacionals ja promouen polítiques per minorar o aturar el canvi climàtic, però mentrestant també ens hi hem d'adaptar.
2: Perquè això és...
1: Jo vull veure-ho de forma optimista, no hi ha problema. Ostres, és que canvis climàtics, i molt més greus que aquest, l'home els ha viscut des de sempre i solucions s'anaven trobant.
2: Però ens haurem d'acostumar a què, per exemple? Aquestes pluges, d'acord, però, ja. Per exemple, canviarà amb el pas dels anys, canviarà l'alimentació... Ara, per exemple, hem vist coses que eren impensables que poguessin passar. Per exemple, veiem que hi ha vinyes, per exemple, ja a la Cerdanya, cosa que fa uns anys semblava impossible. Ens haurem de debatre aquests canvis, i això significarà un canvi, no només, és a dir, a la manera de menjar, a la manera de viure.
1: Sí, totalment. Totalment. I quin problema hi ha?
2: No, acostumar-nos, esclar.
1: Ens toca fer canvis de xip cultural, val? Però ho sento molt, el melancòlic que vulgui seguir vivint al segle XX, doncs potser li toca fer una experiència de cap de setmana, agafar les maletes i fer 2.000 quilòmetres cap al nord i anar-se'n cap de setmana, no sé, als fiordos noruecs, i després que torni. Ja està. Però que això... En altres èpoques s'ha anat vivint així. Quan va entrar la petita edat del gel, la gent també es va sentir en xoc, van patir impactes, però bé, van començar a donar-hi voltes i tot el seu procés durant el Renaixement i la Il·lustració va ser crear mecanismes científics i tecnològics per vèncer aquestes condicionants de la natura. I, en certa manera, la societat actual és fruit d'aquella lluita contra les adversitats de la natura. Van aconseguir-ho, però a canvi van destarotar l'atmosfera perquè van inventar doncs, les màquines de combustió, els motors tèrmics i el carbó mineral i el petroli. I ara hem vist les conseqüències negatives que té això. Però ells de moment estaven feliços d'haver vençut les adversitats de la natura. I en altres civilitzacions o èpoques, quan hi havia un canvi climàtic molt més fort que una petita edat del gel, doncs la gent recollia i deien què, cap on anem, cap al nord o cap al sud? I migraven i anaven a buscar una zona de confort on amb els seus medis i la seva tecnologia poguessin sobreviure. Està.
2: I ara, per exemple, què notarem? Quins canvis podem notar, professor, en els pròxims anys?
1: Sí. És a dir,
2: què veurem que ens semblava impossible fa uns anys?
1: La meva intuïció és que anem cap a... Perquè, clar, bueno, no és que no sigui intuïció, és que hi ha models en aquestes transicions climàtiques que la societat els ha anat vivint, que al final vas veient el clixé. No anem cap a fenòmens nous. L'atmosfera té una gamma de fenòmens que a la Mediterrània ja es manifesten de forma prou diversa. El que anem és, en aquest cas concret de transició que estem vivint, és clarament el que s'està produint és un increment de freqüències. Llavors, això, dins el que cap, és relativament raonable. Les temperatures sí que estan presentant escenaris nous, però aquests episodis de precipitació no són res diferent i encara són bastant moderats respecte a tot el ventall de casuística que tenim els últims 750 anys a Catalunya. O sigui, és el que jo monitoritzo. I, per sort, encara estem dintre d'uns llindars raonables. El que canvia és la freqüència. Llavors, es tracta de crear un país

0: país resilient, resistent a aquest tipus d'episodis. Perquè si abans es donaven cada 40 anys i ara se'n poden donar un cada 2 anys o 3, evidentment les infraestructures i el propi comportament de la gent i les activitats han de tenir en compte la presència d'aquest fenomen d'una forma ja gairebé rutinària, mentre que abans era només una cosa veritablement extraordinària. Per això, a vegades, el llenguatge, segons quins termes s'utilitzen, estàs cremant cartutxos i parlar d'aquest episodi com una cosa excepcional, per qui té 20 o 30 anys de dades a mà, doncs sí que és excepcional. Quan en tens 750, doncs, en fi, et reculls i te'n vas a dormir i dius, bueno, vas, una altra, una llevantada més, perquè n'hi ha hagut d'aquestes. En el nostre repositori tenim 12.000 episodis. I aquest és que no apareixeria en cap rànquing, però ni de lluny. Com el cas de la Dana, del 2024. Sap molt de greu, però ara estem enllestint un treball per enviar-lo, evidentment, fora, a una revista internacional, perquè aquí no se'ns fa gaire...
1: Ah, no?
0: Gaire cas. No. Pues aquest episodi de la Dana de València del 2024 està en el rànquing de capacitat destructiva, està al número 23. Dels 250 episodis majors que tenim catalogats, és el número 23. O sigui, dels greus, és un de tants. O diguem-ne que n'hi ha hagut 22 de més greus.
2: Déu-n'hi-do.
3: Doncs...
2: Perdó, greus en conseqüències o greus en xifres del fenomen climatològic? O sigui, greus en morts i destrosses... O greus en
0: xifres d'aigua? Ho tenim separat.
2: D'aigua.
0: No, en temes de quantitat, bueno, el que importa són els efectes, no? A la societat el que li importa són els danys. Llavors tenim dos índexs en paral·lel, un índex sobre la capacitat destructiva en infraestructures i un índex sobre la capacitat d'afectació humana en víctimes mortals. En víctimes mortals sí que és el número 1, per la concentració de víctimes que hi va haver en unes barriades, unes poblacions molt concretes, però a nivell estructural... n'hi ha hagut de molt més greus. Que llavors, això sí, si projectem un episodi d'aquestos de la història recent, molt destructiu, i ara el projectem a una societat amb 8-10 milions d'habitants, amb una densitat i unes activitats en el territori molt denses, doncs la projecció de víctimes seria notable. Però bueno, també no ens hem d'espantar. La igual de Santa Tecla, que la major part de gent ja no ho recorda, només faltaria, en 3 hores d'aiguat va matar 575 persones. En 3 hores.
2: Déu-n'hi-do.
0: I avui mateix, és que em feia gràcia, perquè estic ara buidant el calaix de sastre del Baró de Maldà, un dietarista fabulós, amb 25.000 pàgines de recordatori, de oi, coses... Estava precisament aquest personatge parlant, fent comentaris climàtics del seu període de diguem-ne, de treball actiu. Entre 1760 i 1810, a ell li va tocar viure una anomalia climàtica d'aquest tipus, de molta freqüència dels episodis greus, perquè també van tenir un parell de fenòmens del Niño molt, molt forts, de molta intensitat, com el que estem patint ara. I el Baró de Maldà ja ho diu. Diu, noi, abans era molt estrany que hi haguessin grans temporals a la tardor i a l'hivern amb grans tempestes elèctriques. Això era més propi de l'estiu, de la primavera. Però des d'uns anys cap aquí les estacions s'han desordenat, res té el seu ordre natural i què hem de fer? Pues bueno, pues aguantar, perquè serà la voluntat divina i haurem de pagar els nostres pecats i ja està. I toca aguantar-ho. O sigui, al final l'home normalitza aquest tipus de situacions, les va normalitzar. I just quan estàvem això, doncs, he vist que aquesta tarda s'organitzava una part més severa d'aquesta llevantada, que per sort durarà 2-3 dies i no tindrà més. A mi m'esgarrifaria més episodis com la Riuada Grossa, perquè van ser 12 dies de llevantada. 12, no 2 o 3. 12 dies. Aquest sí que seria greu i llavors sí que em preocuparia molt. O el de 1853, que van ser 10 dies. D'entrada de xaloc, perquè va arribar fins al Pirineu, que és on m'he anat a viure jo, no m'interessa. Però mentre una llevantada duri 2, 3, 4 dies, provoca danys, estralls, però és un fenomen dintre dels patrons de la típica llevantada que tenim a la nostra terra.
2: Per tant, això vol dir que ens anem amb
1: que és igual, posem-li el nom que vulguem, però que els estius seran més extrems i els hiverns exactament igual, i que, a més, això de la tardor i això de la primavera el podem gairebé eliminar.
0: Sí, sí. A nivell meteorològic, la successió d'estacions ja li costa molt que es compleixi. El que ja són glopades o episodis sincopats de freds i calors, perquè les masses d'aire que es mouen són sur-nord, nord-sur. Tenim això, entrades d'aire fred, entrades d'aire calent. Pues que haurem de canviar el nom, i el de les estacions, pues bueno, els nens que puguin anar a algun museu o experimentar-ho, ja que tenim climatització i llavors també una adaptació general a la pujada constant de temperatures. El de climatitzar les escoles em sembla que és un esglaó bàsic que s'haurà de tenir ja quan més aviat millor, perquè això no té marxa enrere.
1: Sí, però llavors professor,
0: tot un munt d'aspectes.
1: Ja, clar, per exemple, menjarem diferent, segur?
0: Sí, sí, cap problema. Cap problema.
1: No, no sé què podrem menjar millor o menjar millor. Per, és a dir, per entendre'ns, hi haurà una època quan les sequeres seran extremes, perquè ens entenguem, anirem cap aquí.
0: Sí.
1: I clar, ens haurem d'adaptar també des d'un punt de vista d'alimentació, d'hàbits, és a dir, no pot ser que caiguin quatre gotes, avui ha plogut molt més que quatre gotes, i moltes de les, dels clavegarams de ciutats i pobles de Catalunya no ho resisteixen, vol dir, això ho haurem de millorar, és a dir, el que deia de l'aire condicionat a les escoles és una altra evidència.
0: Redimensionar totes les xarxes de clavegaram, de drenatge, totes, redimensionar-les, fer el que ha fet Barcelona Ciutat, que està molt bé, que és la creació de dipòsits pluvials, intentar regular aquests pics de pluja torrencial de molt alta intensitat que ara es tenen, perquè ja no és un cas excepcional, això sí que seria excepcional, un cada generació. Abans, els aiguats catastròfics eren un cada 40 anys. Durant la petita edat del gel hi havia moments en els que eren cada 2 o 3 anys. Pues estem entrant en una fase d'aquestes de temps molt més violent. Llavors, si tenim capacitat per construir infraestructures que ens hi permetin viure, fantàstic, fem-les, tenim clar quins escenaris dolents o pèssims, adversos, podem arribar a patir, i llavors adaptem les infraestructures, però també els hàbits culturals, sí? La idea de que bueno, doncs un any les coses van bé i els aliments estaran bé de preu, i que altres anys potser els aliments han de venir d'altres regions, i canviar els hàbits, bueno, i potser algunes regions vitivinícoles pues, deixaran de tenir les seves vinyes físicament allí, tindran potser només la tradició, l'elaboració, la representació d'aquell producte, però potser les zones productores estaran on ara hi ha estacions d'esquí, perquè potser ja no es podrà esquiar com al segle XX, i llavors el Pirineu tornarà a ser el que havia estat durant l'episodi càlid medieval. En època carolíngia eren tot vinyes, oliveres, camps de cereal, no eren ni boscos, ni pastures, ni estacions d'esquí. Precisament avui un col·lega, un professor de la Universitat Politècnica, en David Pino, em comentava que estava bevent uns vins d'Ordino.
1: D'Ordino?
0: Del peu de l'estació d'esquí d'Ordino, d'Andorra. Jo li dic, ah, mira, sí, com fa 1000 anys, només cal treure una de les equis del segle XXI, perquè en el segle X, en època carolíngia, a Ordino es produïa vi ben bo i es baixava com a impostos, en fi, es pagava en impostos el vi que corresponia al senyor d'aquelles terres, el bisbe d'Urgell. Cap problema, no? Cap problema en què el Pallars, Andorra, la Vall d'Aran siguin la Nova Califòrnia. Tant de bo que hi hagi una activitat econòmica.
1: No, llavors haurem de preguntar què passarà al Penedès.
0: Jo aquí sí que hi ha...
1: O a Montsià.
0: Pues, carai, per això tenim responsables polítics i tècnics que poden començar a pensar alternatives i plantejar-les i posar-les en comú amb associacions professionals i amb els sectors afectats i començar-ho a treballar. Però és que això requeriria temps. Ja fa molts anys que sento parlar de tots els plançons d'olivera i de vinya que estan desenvolupant a Anglaterra. Bueno, és que ara ja es pot comprar vi anglès. Jo sempre deia en broma als meus alumnes, ah, mireu, els anglesos s'estan preparant de forma anticipada i recuperen volen recuperar el paisatge que tenien a l'edat mitjana, perquè ja no eren de cultura cervesera, eren de cultura de vi. I mira que bé, s'adaptaran al canvi climàtic abans que nosaltres, perquè ja estan començant a introduir aquestes varietats de vinya i d'olivera en previsió a que arribarà un moment que podran tenir aquests conreus. Jo pensava tant de bo que nosaltres també ens moguéssim així en prevenció. Però és el millor, sabent-ho, coneixent cap on va el nostre clima, doncs també començar a poc a climatitzar bé les escoles, els centres de treball. Per què no? Perquè, clar, si veiem que cada any anem trencant rècords, ostres, quan el clima, quan l'atmosfera es posa en aquestes condicions de tendència constant, ja no ho podem vèncer, almenys durant 2 o 3 generacions. Llavors, intentem conviure amb aquestes condicions noves. Perdre la consciència de que som els causants i que podem revertir-ho? No, només faltaria. Però que això no passarà en 2 o 3 anys. Caldran generacions senceres. Mentrestant, què hem de fer? Intentem conviure-hi.
1: Adaptar-nos, sí. Per cert, que Protecció Civil acaba de fer...
0: En positiu, eh?
1: Sí. Protecció Civil acaba de fer una informació que diu que l'Agència Catalana de l'Aigua més un avís comunicant l'increment de cabal al riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres cúbics per segon, superant el llindar d'alerta. El cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Així estem.
0: Clar, és el problema que no es mou. Si no es mou el sistema convectiu i va precipitant en la mateixa, encara que sigui només aglopades, però després hi torna i para una mica i torna la pluja, els sistemes fluvials, la resposta que tenen és aquesta. I tot el sistema litoral no està regulat, no hi ha empreses ni infraestructures per regular gaire eficiència aquestes possibles crescudes. Llavors s'acaben produint desbordaments. És el que va passar amb la Riuada Grossa, 1787, que fins i tot el sistema fluvial de l'Ebre, amb tot el gran que és, va acabar tenint un desbordament que encara és el rècord absolut de cabal d'aquell riu. I va ser just entre el 2-3 d'octubre i el 8 d'octubre de 1787. Clar, és que van ser 10-12 dies de llevantada contínua que no parava de portar pluja torrencial a la costa. Doncs clar, els sistemes fluvials tenen aquesta resposta. Sabent-ho, doncs, carai, tota la població que estigui propera a cursos fluvials han de tenir la màxima precaució possible i descartar-lo de fer vida normal. No? Durant aquests dies és la natura la que domina i si tu tens planificat fer alguna activitat, doncs has d'entendre que no pots fer-ho. Jo recordo, són temes de memòria climàtica. La població del Maresme, quan era gent d'allà encara, que no hi havia hagut la migració de quan es va obrir l'autopista del Maresme, jo recordo que ho deien, bueno, quan veiem ja cumulonimbus, teníem molt bon coneixement meteorològic, quan veien cumulonimbus per la zona ja del prelitoral, deien, bueno, doncs ens quedem a casa i el que haguem de fer, doncs no ho fem i ens quedem tranquils, que plogui, que baixi la riuada, perquè durant una tarda la riera és de la natura i ha de baixar una rierada d'aigua i nosaltres ho respectem i la resta de l'any podem gaudir d'aquest passeig i fer-lo servir, però el dia que plou fort, ens quedem a casa, xerrem, llegim i que baixi la rierada. Perquè fer activitats que ens posin en risc, quines ganes. Doncs bé, tot això s'ha perdut, aquesta memòria climàtica, o aquesta transmissió d'experiències i de coneixement. Doncs per això ara tenim Protecció Civil i tot un sistema i unes administracions i serveis que monitoritzen la natura i ens donen els avisos que toca. I clar, ho han de fer amb una certa premura i urgència, perquè és que si no la gent no en faria ni cas i seguirien en situacions de risc innecessària, a més.
1: Li vull fer una última pregunta, que és, que una mica el Fran em fa que li pregunti, és quan va començar el canvi climàtic tal i com el coneixem? Si és recent o ja es veia venir?
0: Amb això, cada professional tindrà la seva percepció segons les dades que ha anat recollint. En el meu cas, i va ser com un consens que teníem quan existia el grup de climatologia a la Universitat de Barcelona, vam notar aquest canvi com un clic, perquè tot funciona amb petits interruptors. Quan notes que hi ha un canvi i es posa en marxa una tendència diferent i que no recula, que no és una variabilitat que va i ve, sinó que ja és una tendència constant, nosaltres ho vam notar que per l'any 87-89, 1987-1989, ja vam començar a veure que l'escalfament, les temperatures, no paraven, no reculaven, no fluctuaven, sinó que anaven amb tendència constant. I estant a la Mediterrània ja sabíem que a partir d'aquesta data, de 1987-89, si hi havia aquest increment de temperatures a la nostra regió, amb la nostra configuració geogràfica i les característiques d'un mar petit que s'escalfa i unes muntanyes i una circulació atmosfèrica determinada, ja veiem que la cosa seria complicadota de gestionar. Bé. A finals del segle XIX. Ai, del segle XX, del segle XX. Però, bueno, i com tants altres, que hi ha hagut d'aquestes situacions, n'hi ha hagut en altres èpoques. No cal ni dramatitzar-ho, no, n'hi ha hagut altres. Aquesta dona el cas que ha sigut provocada per l'home, que som conscients, a més som conscients del que està passant, que tenim medis tecnològics per monitoritzar-ho. Ostres, doncs, jo penso, carai, tenim molta més avantatge que qualsevol societat que ha viscut situacions semblants. Val la pena, seria un descrèdit per nosaltres mateixos no saber-ho gestionar adequadament. Què dirien totes les generacions avantpassats? Tenim els medis per superar-ho. Ho podem superar amb una certa, no ho dic comoditat, sempre és un sacrifici una transició climàtica, però sí amb un bon resultat.
1: Professor Rindos, moltíssimes gràcies una vegada més i fins molt aviat.
0: Gràcies a vosaltres i, sobretot, felicitats i gràcies pel servei que feu.
1: Moltes gràcies, de debò, professor, només faltaria. Pràcticament 3:15 de la matinada. He de dir que estic per agafar aquesta entrevista i tornar-la a passar el dilluns al matí.
3: Jo anava a dir que jo me la gravaré.
4: Sí.
3: Sí, no, me la gravaré.
4: Que la pengin al podcast i aquests llocs.
1: Sí, no, que la pengin al podcast sencera, l'haurien de penjar, sencera, de dalt a baix. De dalt a baix. Perquè ell diu, no sóc meteoròleg, però sóc climatòleg i, per tant, veig el que hi ha. I el que està dient és, bueno, doncs aneu dient que no hi ha canvi climàtic, que n'hi ha, és evident, però que ens adaptarem i que ens hem d'adaptar.
3: Sí.
1: I que ens toca adaptar.
3: És que és el missatge correcte. A més, de dir que això és una llevantada, amb la qual també jo crec que jo me'n puc anar a dormir tranquil·la ara ja.
1: I ja pots anar a dormir, sí. Jo crec que gairebé tots, després d'això.
5: Bueno, és el que dèiem, la llevantada de cada dia final d'estiu.
3: Doncs ja està.
5: Que l'esperem, els que vivim, els que estem prop de la costa, i que marca el final de l'estiu.
3: Exacte.
5: És el que marca el final de l'estiu. És quan la temperatura de l'aigua ja baixa i quan ho veus tot ja d'una altra manera, perquè també baixen les temperatures. Veurem si això és així. El que passa és que, esclar, jo no sé què està passant a Barcelona, si us continua plovent amb la mateixa intensitat. Aquí està plovent, però abans de moment és un ruixat fort, però, esclar, depèn.
1: Bueno, aquí hi ha una cosa... Aquí la preocupació, però... perdona, Jordi, aquí la preocupació que hi ha ara és, per exemple, és el Besòs. Sí, ja. El Besòs, per exemple, hi ha imatges ja del riu Besòs que ja arriba a més del 300, no? Ja, a més de 300, no?
6: Ara estem a 423 metres cúbics per segon.
1: Sí, ja sí. En diu algú que el 500 és el Glòria, eh?
6: Sí, exactament. Ja. Sí. De fet, el temporal Glòria es va arribar a 506 metres cúbics per segon.
1: I clar, i què pots fer en aquests moments ara? Què pots fer amb això? I clar, que això es desbordi?
6: Clar. De moment no ens trobem en aquest cas, però sí que tenim un cabal que ara mateix és alt i s'haurà d'anar seguint perquè encara continua plovent molt a tota la zona del riu Ripoll, que ara mateix també porta un cabal alt de 175 metres cúbics per segon i segueix augmentant.
1: Estic veient també imatges de la riera de Teià, al Maresme, que la riera és que baixa plena. És que baixa, però esclar, és que... En fi, no ho sé, jo el que veig aquí és que, efectivament... Bueno, el que dèiem, que sí, que és una... Com deia el professor Barrientos, que és una llevantada, d'acord? Que és una llevantada, efectivament, que és una llevantada, però que, clar, de tanta llevantada, tu vas sumant litres i litres i litres i litres d'aigua, i, clar, això és... en fi, és fortíssim. Espereu un segon, abans d'acabar, que hi hagi de marxar i qui no, que continuï, que hi estarem. Espera't un segon, Aviam. Tenim connexions ara mateix amb el Esteve Giral. Aviam, Esteve.
4: Hombre.
1: Com ho tenim, això, Esteve?
7: Doncs ho tenim, tenim com ho teníem.
2: Detingut. No,
7: és una foto fixa. És una foto fixa, perquè han repartit ja moltíssimes mantes i la gent, doncs, des d'on estem, aquesta posició així una mica de guaita, doncs veiem que la gent està dintre d'aquest tren molt llarg, perquè han reagrupat un munt de convois. Fèiem càbales amb el Nil de quants passatgers hi poden haver, perquè no hem aconseguit confirmar-ho amb fonts oficials, i podrien ser, deia el Nil, per les característiques dels trens que hi ha aquí a l'estació del Camp, doncs vora 2.000 passatgers. No ho sé si són tants, però centenars segurs. De desercions n'hi ha hagut poques. Passatgers que hagin marxat o que hagin aconseguit marxar són poquets, perquè clar, també, doncs, al final és familiars i amics els que venen a buscar algun passatger molt... Ara fa estona que no, perquè clar, la matinada va avançant, estem a prop de 3:45 de la nit. El servei de taxi que parlàvem abans amb Muner, doncs ell segueix fent viatges, però ara, per exemple, porta força estona esperant i no n'hi ha cap de nou. I al hall d'aquesta estació del Camp de Tarragona, doncs gent doncs, que no té altra sortida en aquesta situació que intentar dormir. Doncs amb la manta que li han donat de la Creu Roja, amb l'aigua, de menjar no n'hem vist passar. Sí que hem vist, per exemple, una passatgera que amb un nadó molt petitet, devia tenir setmanes, doncs ha demanat assistència i li han facilitat doncs, moure's de l'estació, òbviament, perquè sí que és veritat que hi ha servei de la Creu Roja, també servei d'ambulància, hi havia Mossos d'Esquadra. Per tant, hi ha una logística, que no s'imagini tampoc la gent que aquests passatgers estan aquí deixats de la mà de Déu, però els veiem doncs, ara mateix des d'on som, caminar per les andanes amb aquestes mantes de la Creu Roja, prendre paciència, vaja, perquè la nit, la matinada, segur que se'ls hi farà molt llarg. Ara veia que un personal de l'estació que marxava amb un taxi, ens deien que buscaven un maquinista que els pogués portar. Jo crec que ara mateix a aquesta hora i a les circumstàncies de l'àrea metropolitana de Barcelona no deu haver-hi cap maquinista. Vaja, això el Nil segur que ho deu saber millor, que es vegi un cor d'anar cap a una zona on ara mateix doncs, és complicada la situació. Per tant, tinc la sensació que faran matinada nit aquí a l'estació del Camp, perquè tampoc ningú ens ha dit que hi hagi cap previsió de portar-los amb autobús a cap altre lloc, que potser seria el més, no sé si el més sensat o el més pràctic. Clar. Per tota aquesta gent, no? Buscar un allotjament per tots ells, que no sigui un tren, que no hagin de passar la nit amb un tren. Hem provat de comprar un bitllet, allò que deia abans, però clar, el bitllet més proper és a les 8 del matí. Clar. No tenen massa la sensació cosa, que jo amb un bitllet de les 8 em deixin accedir a l'andana. No?
8: Deixa'm dir una cosa, no vull... Espera, que trucarem a la Jana. Truca'm a la Jana, sisplau. Què passa amb la Jana, pobra?
7: Clar, que la Jana ens ho explicarà.
8: És que aquí hi ha una història que a mi em sembla... Clar.
7: Li podria fer un crit a la Jana, si no, sé on és.
8: Sí, però aquí saps quin problema hi ha, també? Que és que donem per fet que demà al matí això pot engegar. A Tarragona, clar, segurament sí, és però és que aquí hi ha una altra història aquí al darrere tot això. I és que vés a saber com estaran les vies a la zona per on ha de passar el tren, perquè, esclar, si ha d'arribar a Barcelona, vés a saber com estarà la zona del Baix Llobregat per on entra el tren. És a dir, veient els aiguats que hi ha i que cauen ara, i com està denegat segons quines zones, doncs, espera't un moment. Jana, hola.
9: Hola, bona nit.
8: Ui, no vull despertar, que estàs dormint.
7: Ja té manta, no, la Jana, no. O no?
8: Ja tens manta o no, diu
9: sí,
8: el teu?
9: Sí, tinc manta, he aconseguit manta. Ha estat complicat, eh?
8: Informació alguna?
9: Cap. És que seguim iguals, estem parats, la gent intentant dormir com pot, alguns que els veig passejant, i ja està, no sabem res.
8: I si pregunteu a algú de Renfe o de DIV o qui hagi per aquí, ningú us diu res?
9: És que per on estic jo no estic veient a ningú ara mateix.
8: I no hi ha ningú del tren que us pugui dir alguna cosa? Algun de la gent que treballa
9: al tren? No, l'únic avís que hem sentit ha estat el de que necessitava l'assistència sanitària, que és el teu comentat ara. I ja està, no tenim més informació, seguim parats.
8: I ni us han dit quan podríeu arrencar, ni res... Res.
9: Res de res. Jo m'estic entrant de tot gràcies a vosaltres.
7: No. Nosaltres tampoc ens informen, Jana. Ho hem demanat, d'aquí a l'estació. Ho hem demanat i no hi ha manera que ens informin. De fet, amb poques ganes de que passem a l'andana. També hem demanat a poder passar l'andana. Tampoc ho hem aconseguit. Vaja.
9: El
7: que ens queda ja, Jana, és agafar vies a través i venir-vos a veure. Però
8: sí, és clar. És que, però és que aquí hi ha una...
1: La informació és cabdal. És a dir, com deia un vicepresident del Barça que en Pau Repòs de fa molts anys, Nicolau Casaus, Jordi, que deia, encara que ens diguin la notícia és que no hi ha notícia. Doncs això, és a dir, que puguin dir, cada mitja hora que puguin dir, o que puguin passar, no cal megafonia per no despertar la gent, però com a mínim que hi hagi algú que doni informació, encara que sigui per dir, escolta, mira, està plovent molt a Barcelona, és que el segle de la comunicació que és aquest, el que no podem fer és evitar-la. I això, que jo crec que... És que no hi ha més informació, bueno, doncs vas donant cada mitja hora a qui te la demani. Perquè ara pregunta la gent, en 18 anys, aquí, amb una manta, anant cap a Barcelona, que no sap exactament... Clar.
2: Però, Jordi, una cosa.
1: Digue-me.
2: A les 3 de la matinada no hi ha algú que ja sap què passa amb aquest tren i els hi pot dir, escolti, no marxarem, aquí no hi ha conductor, o no està la via en condicions, o no podem entrar a Sants, o ho sabrem d'aquí una hora i comunicar-ho i que la gent pugui dormir en pau i tranquil·lament. O sigui, realment no hi ha un tio que no sàpiga què està passant amb això? No hi ha cap responsable en aquest àmbit? O sigui, el maquinista, al final, jo no he entès si han plegat perquè han fet masses hores, o si n'està venint un de Barcelona, o què passa. Però hi hauria un amo del tren, o un cap de vagó, alguna autoritat que digui aquesta se n'ha d'anar o no se n'ha d'anar. O sigui, la decisió ja està presa. No apareixerà un maquinista del cel i es fotrà a conduir aquest tren. Ho dic perquè, si realment aquesta gent han de dormir el tren, que els hi diguin i que es fotin a dormir. Però és que, o sigui, no entenc qui man aquí. El que sí que entenc és que no deixem passar l'Esteve Giral. Però bueno, això és un tema col·lateral. Pel pobre Esteve Giral, dret a la informació i el que vulguis. Però que no expliquin a les persones que hi ha aquí, als centenars de persones, què han de fer amb la seva vida, jo entenc que estigui plovent, entenc que no pugui avançar el tren, o entenc que el conductor hagi acabat les hores, o que l'estació de Sants estigui inundada, que són les 4
1: o 5. Perdona, a la Jana li han dit que venia un conductor cap allà que sí que volia fer el recorregut. El problema és que potser, per això estem fent hipòtesi, és que no pot anar el tren fins allà, fins a Barcelona. Saps què vull dir? És que no ho sabem, però com que no hi ha informació...
2: Jo no ho sé, perquè no es treballo a DIF, i tu no ho saps perquè estàs aquí a l'estudi, però el senyor a DIF, d'haver-hi un centre de control de DIF, que el Giral o el Nil, algú sap on està, hi ha uns tios amb unes pantalles que saben a quins llocs pot passar el tren, si hi ha atenció a la via, si no hi ha atenció, i totes aquestes històries, jo no ho sé, però algú deu saber si aquest tren pot anar o no pot anar. I deu tenir la resposta a aquesta pregunta, encara que siguin les 3 de la matinada d'un dissabte. Perquè, a més, no ha agafat a ningú per sorpresa. Perquè des de les 7 de la tarda sabem que hi ha aquest cacau. O sigui, no és que està el tio de DIF dormint, algú ha de saber. Això no estic que estigui plantejant una cosa tan il·lògica i tan estranya, però algú ha de saber si aquest tren circula o no. I si aquest tren no pot circular fins a les 9, que diguin... Perdó, digues, Esteve, digues.
7: No, al fil del que deies, el que hem vist és un tren que sí que ha arrencat buit d'aquí, i que jo sospito, això el Nil ho deu saber millor, que deu haver anat a algun espai on l'aparquen, no?, on l'estacionen, buit, absolutament buit, i el que hem vist el que semblava un conductor marxant de l'estació ara fa una estona agafant un taxi. És a dir, mi tot l'escenari que estic veient és d'una estació que se'n va a dormir.
2: Agafa les claus del tren, deixa les claus posades i fot el camp i agafa un taxi. O sigui, com funciona? Tu pots baixar...
1: Nil Sant Martí, torna...
2: Un tio pot deixar un tren allà, amb una via, i anar-se'n amb el taxi?
1: Nil Sant Martí, al rescat. Endavant, Nil.
10: No, aquí hi ha un tema que és...
2: Explica'ns-ho.
10: No ho tenim certificat, i també quan hi ha una situació excepcional es pot actuar diferent, però hi ha un tema, que és que són les 3 de la matinada, no? I aquest tema és important perquè recordem que hi ha unes hores del dia que les línies tanquen i no poden passar-hi trens de passatgers, que és el que es diu la banda de manteniment, les hores en què es fa manteniment a la línia, independentment de que hi hagi un temporal o no. I l'alta velocitat, aquesta hora de la matinada, la línia està tancada per fer-hi manteniment. Per tant, què pot haver passat? Que hagi arribat aquest maquinista... Aquí estem, és a dir, és una especulació, però sabem que la banda de manteniment és vigent a partir de la 1 de la matinada, no haurien de poder circular, a vegades es permet circular fins una mica més tard, fins la reobertura, que és a les 5. Llavors, el tema és... Pot haver passat que el maquinista que hagin desplaçat, que moltes vegades els desplacen amb taxi fins a Camp de Tarragona, això passa a vegades, quan hi ha un rescat d'un tren o cal fer això, hagi arribat, hagi intentat fer la maniobra i li hagin dit que encara tenia una mica de marge, hagi intentat sortir i li hagin dit, no, ara ja no, perquè ara ja la línia està tancada. I DIF ha tancat la línia aquestes hores...
2: Que l'ha tancat a DIF, la línia, no ha tancat l'Esprit
10: Sant. Sí, perquè cada nit...
2: Doncs això no es pot comunicar a algú.
1: Que ara, aquesta és la història. Aquesta és la història.
10: La confirmació no la tenim, és a dir, sabem que hi ha la banda de manteniment, sabem que hi ha un maquinista que hi ha anat, ara deia l'Esteve, que aquest maquinista no sabem si ha marxat. Home, també és veritat, si li han dit no pots despatxar el tren cap a Barcelona, el maquinista allà tampoc hi pinta res. Ja,
1: no, esclar, esclar, esclar, esclar.
11: No, però que algú els hi ha de dir amb aquestes 2.000 persones o 1.800 persones.
1: Esclar, esclar, esclar, esclar. Jordi Bosch.
5: Jo viatjo setmanalment de Catalunya a Madrid i des de fa uns anys amb un altíssim percentatge amb tren d'alta velocitat. I quan s'ha hagut d'habilitar viatjar de matinada perquè anava retardant, s'ha viatjat de matinada sense cap problema.
10: Sí, no depèn de l'hora, també, Jordi?
5: No, no.
10: És a dir, depèn de l'hora, del dia de la setmana, no és tan... És a dir, no, a veure... són les 3 de la matinada, no la 1.
5: Sí, sí, sí, jo hi he arribat a les 3 de la matinada a Madrid.
10: Mm.
5: He arribat a les 3 de la matinada a Madrid en un tren que va sortir a les 11, un quart de 12, perquè havia hagut uns problemes amb el que venia de Girona, va haver-hi una avaria a l'entrar a Barcelona, ens van posar uns busos, ens van portar sants i ens van dir no es preocupi que els hi posem un tren a les 11 de la nit. I a les 11 de la nit ens van posar un tren. Mm. Vull dir que evidentment tu d'això en saps molt més, eh? I saps totes aquestes coses, però vull dir que davant de situacions extraordinàries, solucions extraordinàries, i per tant aplicar el protocol a pelo, amb perdó de l'expressió, ignorant que hi ha 2.000 persones al Camp de Tarragona, no té cap sentit.
1: Mira,
5: no té cap sentit. A la que reobri aquesta... A la que hi ha una capacitat de viatjar, s'ha de viatjar.
1: Mm. Aviam, em diuen que es veu que hi ha un tren exploradora, és a dir, sense passatgers, fent el recorregut per veure si és practicable.
5: Val, això és
1: clar,
5: correcte.
1: Clar, ara, el
12: doncs
1: que passa...
12: Doncs ja sabem una cosa més.
1: Val, sí,
5: però
1: sí.
5: No perquè tanquin i obrin i etcètera. Això no és invisible.
1: Però, clar, però és que, aviam, el problema de tot això... De tot això, és que hi ha un senyor que es diu Nil Sant Martí que sap més que molta gent que treballa a Renfe o a DIF d'aquest tema, que ho sap tot, que ha fet un llibre sobre això i que s'està venent molt bé i que vens que ens hauria de vendre per tenir en compte el que hi ha, que de tot això que podem estar parlant es pot entendre que les vies no sabem si està practicable. Una, si els conductors volen acaben el seu horari laboral perquè no poden no sé quantos, això està molt bé, però hi ha un problema clau, que és la informació. És a dir, si tu vas allà i dius, escolti'm, senyors, perdoneu, però demà al matí ja hi tornarem, perquè ara hi ha això que ara explicava el Nil. És que hi ha aquest problema, que és que això, perquè hi ha un tren llançador de passatgers, d'aquests que va veure si, sense passatgers, que a veure si tot està bé. Clar, però tu has d'informar la gent.
5: Això és diferent.
10: Que també
1: sí,
10: és estranya la tesi, perquè recordem que han arribat trens a Barcelona, és a dir, estem parlant la mare dels ous és del Camp de Tarragona a Barcelona.
1: Clar.
10: Estem parlant només d'aquest trajecte, no arriba a 100 quilòmetres. Aquest tram han passat trens fins a la 1 de la matinada, l'Audal era a l'estació de Sants, és allà fent guàrdia.
1: Audal, estàs aquí,
10: Han arribat trens fins a no res.
1: Espera, que hi és l'Audal, pobre. Digues, què?
5: Si has dit que fa una hora i mitja o dos que ha arribat un tren...
13: Sí, n'havien arribat, de fet, dos de bastant seguits n'han arribat. El que passa que ara aquí, a les pantalles, no hi ha cap informació. Només posa que els trens que queden pendents, aquests quatre de què estem parlant, que s'haurien d'ajuntar o no, només posa demorat, i, evidentment, aquí ja no hi ha personal de DIF ni tampoc de Rodalies que informi. Només
1: no hi ha personal, quatre... tampoc.
13: No, hi ha personal de seguretat, hi ha també la Guàrdia Urbana, hi ha gent de la Creu Roja, però pròpiament de DIF i de Rodalies, potser hi són, potser estan en alguna oficina, però aquí, a peu de vestíbul, per dir-ho així, jo fa estona que no em veig.
1: És que
12: bé, aleshores la via està practicable.
10: L'únic dubte que hi hauria de la línia, Pere, seria el tram d'accés a Barcelona, el túnel que va per entendre'ns de Sant Boi, passa per sota el Prat, però si han passat trens fins a quarts de dues de la matinada no només Irio, també hi havia trens de Renfe que han arribat a Barcelona a aquestes hores, que l'Eudald ho ha anat seguint en directe, ho ha anat explicant. Si s'ha inundat el túnel a l'última hora, això és el que jo no tinc confirmat, però és a dir, l'únic detall és o hi ha hagut una inundació d'última hora, que és veritat que ha plogut molt fort en aquest punt, sí. Això pot haver passat, però no se'ns diu, o efectivament el que és que ha tancat la línia durant aquestes hores per fer l'exploració i el manteniment que toca. O no sabem si el maquinista que ha arribat, ha intentat fer la maniobra i llavors o no l'han deixat sortir o tampoc tenia hores per seguir circulant, perquè és una qüestió de normativa legal, no ho sabem. Però clar, el que és un fet és que hi ha quatre trens aturats allà i a més que quatre trens no els pots arrossegar. Eh? No els poden emportar tots els trens que hi ha a Camp de Tarragona, no els poden enganxar tots i endur-se'ls a Barcelona amb un comboi sol, per entendre'ns, que és el que deia l'Esteve, que podien fer. Poden endur-se'n un parell de acoblats, però de moment és el que dèiem, s'han fet maniobres però està tot quiet allà.
8: Mira, puc dir una cosa? Una abraçada molt forta a Antonio Carmona.
11: Ai!
8: Una abraçada molt forta a Antonio Carmona. Antonio Carmona, quan hi havia un merder d'aquests... Escolta'm, sortia
11: estaria allà explicant.
8: T'explicava, et diria, passaria això, passaria l'altre, perquè això, perquè ara tirem per aquí, perquè ara tirem per allà, i ara... I deies, doncs mira tu, doncs, només per aguantar tot el que ha d'aguantar aquest home, ja, però ja no hi és. En aquesta àrea de comunicació. Eudald, escolta, és que saps què passa? Estic patint tant per vosaltres. Bueno. Perquè, no, home, sí, home, estic patint perquè... És que, clar, el Bundó arriba d'aquí 3 hores i la informació continua. I l'Esteve, a més, demà, a les 4 de la tarda, té
11: castells.
8: Té castells. Que, per cert, mira, i això em va ara molt bé per fer una pregunta. Tu creus que demà a Tarragona, directora del diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez, i Esteve Giral, home fort del periodisme a les comarques de Tarragona, tu creus que demà hi haurà merder el debat aquest, que clar, que és que a la zona que ha plogut i que plou molt, val, però a la zona de Tarragona, que pràcticament no ha pogut gens, que hagin dit, no, a les 10 del matí no, a les 4 de la tarda. I creus que hi haurà merder o no, Natàlia?
11: Jo crec que... No crec que n'hi hagi. Hi hagués hagut un merder absolutament galàctic si s'hagués suspès el concurs. Però és veritat que ha de venir gent... Bé, sobretot han de venir els de Vilafranca, que diguem-ne aquí són els que estem esperant. I potser...
12: Ha sonat amenaçador, no, això, eh?
8: Sí. El Lu Martín m'acaba d'enviar un missatge amb una foto... de la vella, dient que Vilavella no plou i que demà cap amunt.
11: Home, està clar. No, els de Valls, si és necessari, els anem a buscar. Vull dir, no sé com dir-te, però... A veure, ha de venir gent de Vilafranca, ha de venir gent de més lluny. Per tant, era normal que aquesta mobilitat amb aquestes hores, que encara no sabem com serà el matí... Jo crec que hem pres una decisió molt correcta. Francament, han estat moltes hores, oi, Esteve? Vull dir, han estat moltes hores allí negociant-ho. Jo crec que les colles volien fer el concurs, sí o sí, i han trobat una solució. Acabarem demà també tard, però jo crec que no hi haurà excessiva queixa. A veure, el món casteller és el món casteller, vull dir que té una idiosincràsia molt particular, però jo crec que la decisió ha estat la correcta. No sé com ho veus tu.
8: Esteve.
7: Coincideixo en molt del que dius, Natàlia, per afegir que aquestes negociacions d'aquesta tarda es veu que han sigut llargues, intenses, i hi ha hagut tensió, perquè hi ha hagut estona que es plantejava una suspensió del concurs i no un ajornament. Em consta que ha estat l'Ajuntament de Tarragona, l'organització del concurs, qui ha defensat a capa i espasa que s'havia de buscar una solució i fer aquest concurs, encara que fos demà a la tarda, més tard, i així és com al final ha sigut. Si hi haurà soroll o no demà, veient que aquí a Tarragona, doncs ara mateix estem aquí a la Estació del Camp i no cau ni una gota, aquesta tarda vespre he estat a Reus i els carrers estaven buits, però no plovia pràcticament, i a Tarragona, Natàlia, explicaves 3/4 del mateix, no?, que ha plogut poc.
11: Sí,
7: jo crec que això sí, que les 12 colles castelleres de demà, tot i que la majoria són d'aquestes comarques, jo crec que hi haurà comprensió i solidaritat pensant que els de Vilafranca, els de Barcelona, els de Mataró, els d'Igualada, han de venir cap a Tarragona. Jo crec que hi haurà solidaritat, no? Hi haurà una solidaritat absoluta,
11: la seguretat primer. Que, no?
8: Voleu fer el favor d'anar a dormir vosaltres dos?
11: Sí, bueno, jo
8: home,
11: sí,
8: per l'amor de Déu. Home, Esteve, una abraçada molt forta, bona feina per tot, una altra vegada moltes gràcies, bona feina demà també. A partir de 3/4 de 4 a RAC+1,
1: Natàlia, llegirem, llegirem el diari de Tarragona per veure com continua també l'episodi de la... de l'estació de l'estació de tren. I evidentment, i evidentment, el que avui havíem de fer aquesta nit a Tarragona, que era sopar,
11: ai, queda pendent.
1: Queda pendent i paga la casa.
11: Hombre,
1: sí,
11: hombre.
1: Sí, efectivament, efectivament. Què menys?
7: L'hauries de convidar, a aquest hotel meravellós que em consta que a vegades vas amb unes vistes espectaculars.
1: Ah, sí, magnífica, sí, home, si li pari el Tarraco, sí.
7: Vulgueu,
1: I després, sí. I estic descobrint, gràcies a gent de Tarragona, com
11: en Joan... Sap més de Tarragona el Jordi que jo, ja
1: us ho dic. Com en Joan Prunera, per exemple, que i de la família, que estic coneixent llocs, del Josep Maria i de l'Eli, que estic coneixent uns llocs.
11: Sí,
1: escolta'm,
11: sí.
1: Tu... O sigui, el Terrat...
14: I vaig anar-hi a menjar...
1: Ah, veus, ja ho sabia, ja ho sabia. O Cala Eulàlia, o...
14: El Terrat vaig anar-hi.
1: Com?
11: Què dius? El Cubell...
1: Exacte, ui, sí. Ja saps que jo sempre dic el mateix i li dic a tothom...
7: La
1: qui vol sentir, gent que em vol sentir, que és que... Estem parlant molt de Catalunya, però hem de descobrir encara més Tarragona, que és una ciutat meravellosa i preciosa, i a més a tocar de mar. Una abraçada, Natàlia, doncs Esteve, Natàlia.
11: Moltes sort gràcies.
1: I gràcies a vosaltres, per la parla de Déu, a vosaltres. Són les 3 i 7 minuts. Un moment, sisplau. Imma Soler, en directe, a les 3 i 7 minuts, la subdirectora de Protecció Civil. Bona matinada, Imma Soler, i moltes gràcies una altra vegada.
15: A vosaltres, gràcies.
1: On tenim la preocupació a les 3 i 7 minuts de la matinada?
15: Continuem igual, eh? Aquesta entrada que tenim pel litoral central i prelitoral també va afectant-se també molt més, una miqueta més cap al nord, cap a la zona del Maresme, cap a la zona també pujarà cap a les comarques del nord-est, i el problema que tenim és aquest, que va incidint tota l'estona cap a la mateixa zona, eh? Cap a la zona aquesta de litoral i prelitoral, va plovent, va caient i va acumulant aigua. I és el que anem veient. Ara ens comenten, per exemple, que tenim aquí els companys de l'ACA, doncs que hi ha molts punts ja amb avisos d'aquests hidrològics que nosaltres diem, que és quan pot haver-hi problemes amb l'acumulació d'aigua. Està amb alerta el riu Ripoll, un afluent de la conca del Besòs, també amb alerta la riera de Rubí, que és de la conca del Llobregat, també el mateix riu Besòs també té un increment de cabal, increments de cabal que en aquests moments els anem seguint perquè el que poden donar és algunes afectacions amb algunes zones baixes del riu, amb alguns guals, no molt més, però vull dir que ho hem d'anar seguint. També tenim en aquests moments un avís comarcal. Quan parlem d'un avís comarcal vol dir que el que esperem és que hi hagi reacció a la majoria de les rieres, barrancs d'aquella comarca, en la comarca del Maresme. Són rius petits que no estan monitoritzats perquè són molt petitets i llavors el que sí que veiem és que pot ser que hi hagi un increment bastant generalitzat en aquesta comarca amb aquest àmbit, amb les lleres de les rieres i dels rius. I això és el que estem en aquests moments seguint.
1: O sigui, la gent de l'ACA us diu precisament que ara el problema que tenim bàsicament és la cascuda del riu Ripoll i del Besòs. Dic això perquè, per exemple, a Montcada i Reixac ja s'està dient des de l'alcaldia, que des de l'Ajuntament, que la gent vagi a zones, a pisos alts, per evitar problemes si es desborda el riu, esclar.
15: Exacte, sí, és la zona del riu Ripoll, és el que comentàvem. Hi ha aquesta alerta i, per tant, doncs, s'avisa a tothom que si li entra aigua als pisos baixos, a les zones baixes, sobretot que pugin a zones elevades. Això és la recomanació sempre que pot haver-hi aquesta inundabilitat per aigua a les zones properes a rius o a lleres. Que el que convé és que la gent doncs, tingui aquesta vigilància de veure què està passant i que pugin a zones elevades. Si no poden estar en el mateix pis perquè és una planta, doncs, evidentment, trucar el telèfon 112 per ser assistits.
1: Val. Perquè ens entenguem, hi ha alguna incidència greu en aquests moments? Heu tingut alguna incidència?
15: No.
1: No, eh?
15: Que coneguem, no. Ara bé, s'estan fent, com sempre, intervencions per part dels operatius. Per exemple, bombers, ens comentaven, doncs, bombers de Barcelona ja han fet més de 550 atencions durant aquest vespre. D'aquestes, permetem comentar-ho, 219 hospitalet només. Vull dir que ha sigut molt concentrat, quasi bé la meitat. Bombers de Barcelona també ens comentaven que estaven fent 70 serveis fins ara. Estan fent serveis en aquests moments. Vull dir que ells continuen. No sabem que hi ha hagut res destacable. Les dades que teníem del SEM continuen sent aquestes que parlàvem, de que havien tingut 22 alertes al llarg d'aquest episodi. D'aquestes, amb 12 casos, havien tingut que traslladar persones a centres hospitalaris, però no eren situacions greus. No eren situacions greus. I, per tant, havien pogut fer aquest servei. La informació que anem tenint és aquesta. Ho anem valorant, ho anem seguint. Com comentàvem abans, també, perquè la gent, això és molt molest quan es succeeix, la manca de subministrament elèctric. També tenim molts punts encara amb aquesta situació. Ara ens comentaven que Barcelona era vora 3.000 persones, al Masnou 2.500, Santa Coloma de Gramenet 1.500 persones, a Lleida també 500 persones, Badalona 400. Les esmento perquè tothom que ho senti, doncs, que sàpiga que s'estan seguint aquestes incidències, que s'hi està treballant i que la gent de distribució, doncs, ens diuen que van treballant totes aquestes de la manera que veuen més efectiva i es van recuperant en algunes zones, algunes altres entren, però bé, amb les pluges que tenim és normal que també passi aquesta situació amb el subministrament.
1: No sé si ho puc parlar amb Renfe o amb Adif, o no saber, no contesta, perquè
15: sí,
1: és que
15: sí, sí, estem
1: continuen les persones
15: també, sí,
1: al Camp de Tarragona atrapades, però sí, sembla que tenim l'última hora, eh? Instant. I Massoler, Esteve Giral, des de Tarragona, tornem-hi. Esteve, què passa?
7: Sí, tenim informació finalment de Renfe, per tant, informació oficial. Agraïm també la seva portaveu, que a les 3 d'un quart de 4 de la nit ara ens informava, ens deia s'està fent un viatge a aquesta hora sense viatgers per comprovar la infraestructura. Encara no ha arribat aquest tren fins a Barcelona. El més aviat possible sortiran dos trens amb els viatgers del Camp de Tarragona. I ens confirmen que són un miler de viatgers, Un miler de viatgers ara mateix esperant aquí al camp.
1: Els dos trens que sortiran... Quants n'hi ha ara aturats al Camp de Tarragona, Esteve?
7: Ara veiem, des d'on som ara, tres trens, un que ja ha plegat veles, però on hi hagi passatgers veiem un tren que és molt llarg. Jo crec que és aquest que han reagrupat, que deuen ser aquests dos trens que ens confirmen des de Renfe. Per tant, aquests dos trens reagrupats amb aquest miler de passatgers que han de, si poden, fer aquest viatge, que, per tant, ens confirmen que és la intenció, que no passin nit aquí, sinó que marxin. Perquè hem fet la pregunta també si s'havien plantejat evacuar els passatgers i ens expliquen des de Renfe, no hi ha autocars suficients disponibles a aquesta hora. El més ràpid, per tant, és esperar per poder continuar el viatge en tren. Aquesta és la informació de servei a aquesta hora.
1: Molt bé. Gràcies, Esteve. Repeteixo, a descansar. Imma Soler, això és la informació que teniu des de Protecció Civil?
15: Sí, és la mateixa que teníem nosaltres, que ens comentaven a la Renfe. Com dieu, estaven fent aquest recorregut sec, que ells diuen, no? Un recorregut buit de persones per comprovar com estaven les infraestructures i que llavors, si aquest recorregut donava un resultat positiu, llavors el que farien seria portar aquestes persones, aquestes 1.000 persones, fins a Barcelona amb aquests dos trens. Això ve de 5 trens que hem tingut aquest vespre, que estaven entre Lleida i també fins al Camp de Tarragona. Algun s'ha quedat aturat a Lleida i finalment ha acabat arribant al Camp de Tarragona. Els hem anat veient que arribaven, primer tenien 400, després han arribat a un miler. Han estat assistits per Creu Roja, els hem portat mantes, els hem portat begudes, han estat a dintre del tren perquè era una situació més còmoda que no pas baixar fins a l'estació, podien estar asseguts, amb comoditat, i bueno, els hem anat assistint amb aquelles necessitats que han tingut. I ara estàvem pendents d'aquesta situació, de que poguessin acabar d'arribar. Bueno, amb el tema aquest del transport, com veieu, es van acumulant les incidències aquestes que tenim,
1: sí,
15: com per exemple
1: tot,
15: també
1: ara
15: ens comentaven... Sí. Clar. Com ara ens comentaven també en l'aeroport de Girona, que també hi havia força gent en aquests moments, també crec que hi havia també uns 800, un miler de persones, també estàvem ara amb Creusa també donant-los assistència, però estaven a dintre de l'aeroport, també en situació de seguretat.
1: Val. Aquí per anar acabant, hi ha una història, evidentment, que està passant, que és veure cap on pot anar això. És a dir, si la nit serà això com una gran llevantada, anar plovent, i si ara on hem de posar l'ull important, més important, és amb això que ara explicarà el Nil Ferrés. Nil, perquè aquesta dada és molt significativa.
6: Sí, de fet, ara el cabal del riu Besòs està a 520 metres cúbics per segon. Si recordem el temporal Glòria, vam arribar a 506 metres cúbics per segon, per tant, s'ha superat aquesta xifra respecte al temporal Glòria.
1: Aquí està la preocupació, ara. i Massoler.
16: La demanes a mi, Jordi, el cabal del Besòs. Sí, el Besòs l'estem seguint perquè en aquests moments el nivell que té és el nivell de perill i en aquests moments doncs, és un dels valors que s'estan seguint des d'aquí del CECAT amb els companys de l'ACA. Anem valorant l'última informació que jo parlava amb ells. Em comentaven que veien que la situació podia comportar doncs, potser algun punt baix del proper al riu que es pogués inundar, però ens quedàvem en aquest nivell. Ho anirem seguint, ho anirem valorant i si calguessin doncs, avisos per la gent propera en el riu, doncs també faríem el mateix.
1: I per acabar, veieu alguna cosa cap on pot anar això en les pròximes hores o no?
16: La sensació que tenim, per lo que anem veient, és que sembla que això va quedant-se en aquesta zona del litoral central i sembla que va agafant com una tendència cap al nord. Però això estem esperant ara que els companys del Servei Meteorològic ens ho puguin acabar de valorar ben bé de cara a primeres hores del dematí, aviam com podem afrontar, com hem de seguir afrontant la resta del dia. Perquè, com bé sabeu, doncs aquesta situació meteorològica comportava un alt nivell d'incertesa de com acabaria enquadrant-se dintre del territori i el que hem de fer doncs, és seguir aquesta evolució que fa i anar seguint també les necessitats que generi. Si hi ha parts del territori que poden quedar ja més deslliurades d'aquesta afectació, doncs també, i si hi ha parts que les veiem com més agreujades, doncs també hauríem d'actuar.
1: Les coses com són. Segurament alguns diran, home, havia de ploure a Tarragona i no ha plogut tant, o havia de ploure aquí a la Selva, però sigui com sigui, tot el que s'ha fet avui ha estat no només a fi de bé, sinó que està sortint bé. Repeteixo, sí. Perquè com deia el professor Barrientos, estem ara, haurem d'acostumar-nos a això, però encara no estem acostumats a que passin aquestes coses, i per tant està plovent molt, estem veient en zones molt concretes, com ja era previsible, litoral i prelitoral, aiguats i complicacions, sortosament, que aquesta és la gran notícia, i que duri, a un quart tocat de 4 de la matinada no hi ha cap mort ni cap ferit greu i tenim alguns ferits lleus, molt lleus, és a dir, estem parlant de que la nit, malgrat tot i que duri, repeteixo, va la mar de bé. Evidentment hi haurà amb aiguats d'aquest tipus danys materials, això és inevitable, però que siguin els menys possibles. I això també és conseqüència de tota aquesta feinada que ha fet i d'aquests avisos que ha fet Protecció Civil. Per tant, i Massoler, anem parlant, però, en fi, repeteixo, força i que vagi continuant aquesta bona nit.
16: Moltes gràcies, i si permets, només em sumo a aquest comentari que feies ara. Ha plogut, i ha plogut molt, i la sort que tenim és que no ens hem quedat aquí esperant-ho, sinó que el que hem fet ha sigut que tots els organismes estan gestionant-ho, i quan dic tots els organismes, a mi em sap greu, perquè a vegades només sortim Protecció Civil, només surten els bombers, vull dir, els que es veuen més, no? I aquí doncs, estem companys doncs, de les agències que porten els rius, està la gent dels ajuntaments, està la gent de sanejament, vull dir que hi ha multitud de persones avui treballant i que jo crec que és una suma de l'esforç que estem fent i de la prevenció que doni aquests resultats.
1: No, es queda dit. Felicitats a tots. Fins ara, Imma Soler, que vagi bé.
16: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Són les 3:19. A l'Eudald també li dic adéu, perquè és que m'estan fent patir tots. Eudald, no, ja ha marxat ja l'Eudald, gràcies a Déu. El Cesc Giró m'ha dit fa una estona, el Cesc Giró, company informatius, també m'ha dit que espera't un moment, que és que me'n van enviar missatges per tot això, que es veu que al carrer Agost fa una estona plovia amb molta força a Barcelona, continuava plovent amb molta força. Per cert, el cap de continguts de RAC1, que està despert a aquesta hora també, en diu el Xavi Pérez, que hi ha l'entrevista al Barrientos, al professor Barrientos, la teniu disponible sencera a l'APP i al web de RAC1. Ja, escolta'm, aquí hi ha... I això. Bueno. Kenil.
6: Doncs bé, continuem amb aquesta situació ara mateix d'aiguats força intensos al que seria el Maresme. Sí que és veritat que el barcelonès ara ja hi ha molts punts a on no plou a aquesta hora. Per tant, això és una bona notícia per la gent del barcelonès. Sí que tenim pluja intensa en alguns punts del Vallès Occidental. El Vallès Oriental ara mateix es troba en un impàs perquè tota la precipitació que està arribant més intensa al Maresme acabarà arribant també al Vallès Oriental. I aquesta precipitació que s'ha anat extenent cap a les comarques del nord-est i que així ho seguirà fent al llarg de les properes hores. Tenim precipitació al Berguedà, no tan intensa, també al Bages, Osona, Lluçanès, Moianès, també a la... una mica fins i tot arriba a la Cerdanya, Ripollès-Garrotxa, i ja es comença a notar també cap al Gironès, Pla de l'Estany. Per tant, totes aquestes comarques, Baix Empordà inclús, són les que al llarg de les properes hores seguiran afectades per aquestes precipitacions que aniran acumulant litres d'aigua, com ja ho portem fent doncs, fins a hores d'ara.
1: Val. Escolta'm una cosa, són les 3 i 20, també el Jordi Bosch el deixo de dormir, el Pere que aguanti una mica més. Gràcies, Jordi, cuida't molt, eh?
5: Molt bé, escolta, endavant i molta sort.
1: Vas a Montilivi demà o què?
5: Bé, demà al vespre penso anar a Montilivi si el Mallorca arriba.
1: Sí, i si el tiempo lo permite, que diria que
5: sí, senyor.
1: Una abraçada, Jordi, moltes gràcies. Vinga, gràcies. Espera, aguanta un moment, eh? Adéu.
12: Aquí aguantant,
1: vale, resistint. Perfecte.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: De l'Ajuntament de Montcada i Reixac es diu, si us plau, que tota aquella gent que viu a prop del riu Ripoll i de la riera de Sant Cugat, que, sisplau, accedeixi a plantes superiors i que no es quedi ni a plantes baixes ni que vagi a cap soterrani. 3 i 23. Un segon, sisplau, i de seguida tornem en aquest especial de RAC1, que començàvem a 6:15 i que... Què? Fer la pregunta, no? Aquí no acabareu? Apa, que us ho explico.
3: Especial informatiu amb Jordi Basté.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: RAC 1.
11: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
12: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
11: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
10: RAC 1.
12: Anar als museus estalvia.
10: Tots som un milió.

0: Especial informatiu amb Jordi Basté.
1: Tot això que estàvem explicant, podem connectar un moment també amb a Canet de Mar, al Maresme. Ara hi plou molt, allà tenim la corresponsal de RAC1, la Cristina Salat. Cristina, bona nit.
2: Hola, bona nit, Jordi.
1: Encara plou o què?
2: Encara plou, ara ha baixat, per això la intensitat. Plou bastant menys del que feia fa mitja hora escassa, i sí que fa una mica més de vent, i els llamps continuen fent i saltant aquesta nit, fent saltar més d'una aquesta nit.
1: Per cert, que ara hi ha una utilització dels bombers que diu que des de l'inici de l'episodi i fins a les 3 de la matinada, és a dir, fins fa mitja hora, hem rebut 662 avisos. 662. Repetim que ara plou menys. Hi ha alguna afectació que sàpigues al Maresme, Cristina?
2: Al Maresme estan baixant molt les rieres. Ara estava mirant-me les rieres de Vilassar, d'Argentona, que són les que limiten amb Mataró, per exemple. Baixen moltíssim les dues rieres, tant la d'Argentona com la de Sant Simó, i Arenys de Mar, la del Rial del Breu, també baixa força carregada. No em consten, ara per ara, ho he consultat encara a diversos ajuntaments i no em consta encara que s'hagin emportat cap cotxe. Sí que és veritat que baixa molta intensitat l'aigua i estava baixant, per exemple, la de Canet, el Rial de Lledoners, que és el que passa pel centre del poble i està sense soterrar, baixava amb uns volums d'aigua que feia bastant de temps que no veiem aquí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De moment, però, com deia la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, no hi ha ni danys personals i haurem de quantificar els materials, evidentment. Però repeteixo que la bona notícia és que, de moment, i esperem que sigui així durant tota la matinada i demà al matí, no hi ha incidències destacades i greus en el conjunt de Catalunya. Cristina, moltes gràcies i fins aviat, que vagi bé.
2: Gràcies, Jordi. Precaució, per favor, perquè hi ha un vídeo que corre per la xarxa, per el que abans era Twitter, per X, que es veu una riera a la zona de Montgat Masnou baixant i una persona caminant per la riera amb un paraigües.
1: Bueno, i després hi ha hagut una imatge, que també la recomano, de l'Hospitalet del Llobregat, on un que crec que quan sonava 2 i 2 li donava 3,45 i no 4, que creuant amb allà al mig, però un sonat que no es pot aguantar. Per tant, efectivament, la precaució és que després passen desgràcies i culpabilitzem a vegades a qui no toca. Moltes gràcies, Cristina. Que vagi bé, ànims.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Bona nit i bona hora. Són 3:45, Nil.
3: No, justament, d'entrada, sobre el Maresme, no només la Riera, sinó també aquesta inundació que hi sol haver a molts municipis, sobretot del Baix Maresme, quan plou amb tanta força l'aigua que baixa pels carrers i que arriba just als carrers, diguem-ne, als verticals, diguem-ne, i que arriba a la zona més planera, arran de platja, a municipis com a Montgat, com al Masnou, com a Premià, que tenim imatges d'inundacions ja importants als carrers aquests arran de línia de costa. Estem parlant dels que donen a la carretera i que aquesta carretera no deixa de fer una mica com d'efecte embassament, perquè amb la pròpia mitjana bloqueja el pas de l'aigua que no arriba al mar i inunda aquesta part. Hi ha diversos carrers inundats en aquests municipis. Hem de fer també una actualització a nivell de carreteres vinculada a aquestes pluges. És a dir, tenim confirmat, per exemple, la B20, Pota Nord, la part aquesta de la Ronda de Dalt d'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat, que està tallada per inundació des de fa un parell d'hores i que es manté tancada, perquè està del tot inundada aquesta B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet, ara que parlàvem precisament de com està baixant el Besòs i de com està plovent a Santa Coloma, a Montgada, etc. També tenim confirmat que hi ha tallats els túnels de Vallvidrera per un despreniment.
1: Uf.
3: Que això estaven pendents perquè hi havia alguns oients que ens deien que s'havien trobat amb que no podien accedir-hi, però que no se sabia el per què. Trànsit informa ara que és per un despreniment a la calçada, que aquesta C-16 està tallada al sector de Vallvidrera. També hi ha tallada, tornant al Maresme, ho dèiem, la carretera N2, a tot aquest tram de Montgat al Masnou per inundacions, i també hi ha inundacions, tot i que no estiguin tallades del tot per aquestes inundacions, aquestes carreteres. Hi ha afectació a l'autopista del Maresme també, entre Montgat, Badalona, Alella, i també a la B30. En aquest cas, al sector de Sant Cugat del Vallès també per aquestes inundacions. Està plovent molt fort ara, no? El Vallès Occidental, Vallès Oriental, no? La frontera dels dos Vallesos, i les carreteres principals d'aquest tram estan força afectades. També l'AP7 no està tallada, però sí parcialment tallada, tancats alguns carrils, perquè han caigut arbres a l'autopista. Estem parlant d'aquesta AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. I també una darrera afectació a l'eix transversal, a la C25 també, a Santa Maria d'Oló.
1: Déu-n'hi-do,
3: eh? Diverses carreteres principals que estan afectades d'una o altra manera.
1: Val, després, en tot cas, Nil Sant Martí, tornem a regularitzar aquesta, la xarxa viària diària, perquè repetim que ara és on també tenim problemes. Els bombers acaben de fer un tuit que ens alegra molt, que diu: seguim treballant per resoldre els serveis més urgents, prioritzant els salvaments de persones, cap servei greu. Aquesta és una molt bona notícia. Molt bona notícia. Cap servei greu. Si hi ha gent de Montcada i Reixac que ha hagut de pujar perquè viu al costat del riu Ripoll, si hi ha gent que està atrapada a l'aeroport de Girona i que estigui allà, perquè hi ha gent que està a l'aeroport de Girona, si hi ha gent que pugui explicar alguna incidència que està passant al costat de casa seva, si us plau, ara mateix, o per X, RAC1, Twitter, o bé 902-47700. 902-47700, ara mateix. En línia, la Jana, que la tenim al tren. Aviam, que té l'altre problema ara, si la connexió del tren. Jana!
4: Hola.
1: Hola. Això ja va, no?
4: Sí, ja ens estem movent, per fi.
1: Ja estem movent. Aneu amb AVE, no?
4: Sí.
1: Ah, sí. Va a velocitat 300 o no?
4: Home, no t'ho sé dir, però lent no va. Jo crec que està anant bastant bé.
1: Bastant bé, perfecte. Fem una cosa.
4: Sí, sí, clar, sí.
1: De Tarragona a Barcelona, estem parlant de...
3: Mitja hora poden ser-hi.
1: Val. Doncs fem una cosa. Quan arribis, ens truques. Val?
4: Vale.
1: Perquè farem una cosa. Aviam, després, clar, estem fent el recorregut de la Jana. Des de Madrid fins a Barcelona. Perquè després, què? Quan arribis, què?
4: És que no sé què em trobaré encara. He avisat a la meva família de que ja ens estem movent.
1: Sí.
4: I...
1: són de Barcelona o no?
4: Depenent de l'hora que sí. Bueno, de Badalona són.
1: Són de Badalona. Clar, és que venir a buscar...
4: Sí. És que és molt complicat.
3: La bona notícia és que arribaran, que pràcticament reobrirà el metro, i en metro sí que es pot anar fins a Badalona, en principi, si no hi ha sorpresa.
1: Clar, s'hauran d'esperar una hora.
4: Sí, és el que he pensat.
1: S'haurà d'esperar una hora.
4: Bueno, quan arribem, veurem a veure si funcionen els serveis.
1: I aviam si encara cau aigua a les andanes.
4: Home, espero que no.
1: Bueno, esperem que no. En fi, gràcies, Jana, que vagi bé. Enhorabona.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Esclar, que el problema que hi haurà és no hi ha taxis. Clar, venir de Badalona no és fàcil a hores d'ara. I tot això, efectivament, es complica. Són les 3:35. Nil Sant Martí, torna quan vulguis. Aquí estem. Amb en Jordi Claret estan tots dos treballant i picant pedra perquè la diva, quan arribi a les 6, s'ho trobi tot ben embastat per fer un programa com Déu mana. Per tant, torna quan vulguis.
3: Fins ara.
1: Mentrestant, amb en Jordi de Planell coordinant-ho tot des de la redacció, seguim en directe amb el Pere Mas, que també és encara... Que plou molt al Vallès Occidental, com es deia ara, o no?
5: Aquí, a Mata de Pere, des del moment de la nit que està plovent més. I, de fet, he obert una mica la finestra, m'estan venint tentacions de baixar a veure la riera, perquè diria que la riera baixa carregadeta.
1: Sí?
5: I ja és normal quan fa... Sí, pel so que fa... És que després sóc capaç d'anar-hi ara a treure el cap. L'únic que potser tornaré una mica xop, però potser agafo... Mira, agafaré el quanto i me'n vaig cap allà.
1: Val, perfecte. Deixem aquí connectat,
5: Sí, sí, sí. No, segueix. Potser tancaré el d'allò perquè no senti el soroll de la pluja, però vaig a mirar-lo perquè diria que baixa carregadeta, que és normal amb la quantitat d'estona que fa estar plovent i amb la quantitat de pluja que està caient. Però segueix caient amb certa decència, per entendre'ns.
1: Sí. Ara, per exemple, a Barcelona, a determinades zones de Barcelona, no està plovent. Per exemple, a les Corts no plovia ara, eh? On ho tenim tot plegat ara, Nil?
6: Doncs ara el barcelonès, pràcticament en lloc del barcelonès, hi està plovent. La precipitació ja s'està desplaçant més cap al nord-est. Seguim tenint precipitació al Vallès Occidental, també Vallès Oriental, alguns punts amb més intensitat. Sobretot Maresme continua insistint aquesta precipitació més intensa. També a la Selva, al Gironès, punts de la Garrotxa, ara mateix també hi ha certa intensitat. S'anirà concentrant la precipitació al llarg d'aquestes hores al quadrant nord-est, sobretot. També podem seguir tenint a les comarques interiors més feble, però sobretot de cara a les comarques del nord-est és on hem de tenir l'ull posat a les següents hores, perquè és on podem continuar tenint intensitats elevades que, evidentment, puguin acumular forces litres.
1: I això que anomenem el mini-huracà, com ho tenim, això?
6: Doncs mira, a hores d'ara sí que encara hi ha certa rotació, es pot intuir, però a hores d'ara seguim tenint el que es diu un sistema convectiu de mesoscala, és a dir, un sistema organitzat de tempestes que funciona com una sola tempesta. Exacte.
1: Val, per tant, seguim així, no? I probablement això és el que ens passarà en les pròximes hores, és a dir, que veurem ploure amb intensitat. El problema que hi haurà, malauradament, serà els baixos I el gran problema que tenim ara és els rius. I exacte, sobretot la baixada de determinats rius, el Besòs, sobretot, no?
6: El Besòs, sobretot, és el que fa preocupar, bàsicament, perquè tots els rius que desemboquen a aquest, ara mateix, estan amb un cabal força elevat i continua augmentant, perquè hi està plovent en aquestes zones. Per tant, tots aquests rius que ja porten cabal elevat, si desemboquen al riu Besòs, faran que aquest cabal encara augmenti més del que ja portàvem. De fet, ara ens trobem a 531 metres cúbics per segon. Ha baixat una miqueta aquest cabal, però seguim amb un cabal força, força elevat.
1: Pere Mas, què? Pere Mas, està per aquí o no? És que està amb el Quantum, que el Quantum és l'aparell per poder connectar.
5: No, m'estava posant les sabates.
1: Ah, val.
5: Espera't,
1: encara no has baixat?
5: M'estava posant adequat per iniciar el descens, perquè no puc sortir de qualsevol manera i estic buscant unes sabates i un parell adequat. Perdona,
1: Sí, sí,
5: ara mateix em poso en marxa.
1: Val, perfecte. Em baixa del castell de Trasdegons, que és que és la teva matada pera, i vés cap a la... I vés cap a això. Mira, sentim com plou en aquests moments, deia el Pere que plovia fort, i sentíem el so de la pluja a través del micròfon del Pere Mas, que ha d'anar ara cap a la riera de Matadepera, aviam si efectivament baixa forta, baixa amb... Què pot passar si continua plovent tant a la zona de la riera?
6: Doncs que el cabal augmentarà, sobretot si continua plovent en aquests rius que acaben desembocant en aquest Besòs. Sobretot estem parlant del riu Ripoll, del riu Tenes, també del riu... t'ho diré, el riu Mugent. Uh-huh. Tots aquests rius desemboquen al riu Besòs i ara mateix porten un cabal força elevat. Per tant, tota la precipitació que vagi caient doncs s'anirà sumant i pot fer encara augmentar una mica més aquest cabal. Sí, sí.
1: Podem dir al revés, Nil, on no plou ara? On no plou, eh? És a dir, al marge de Lleida, o sigui, que això ja sabien que per Ponent no plouria, ara en aquests moments on no plou a Catalunya?
6: Si parlem en general de la línia de la costa, ara mateix, des del Barcelonès cap avall, no tenim precipitació.
1: Val.
6: A nivell de línia de costa, eh? Per tant, totes aquestes comarques se'n salvarien. Sí que és veritat que podríem traçar una línia des del Solsonès, Bages, tot el que és Barcelonès i Vallès Occidental, cap al nord-est. Totes aquestes comarques ara mateix són les que estan afectades per la pluja. D'aquí cap al sud-oest ja no tenim precipitació i és molt probable que ja no en tinguem al llarg de les properes hores, perquè la tendència és que la pluja es concentri al quadrant nord-est, sobretot del país.
1: Va. Repeteixo, 902-47-700, aquell que ens hagi donat alguna informació, 902... És que hem tingut un problema amb la centraleta avui. Ara ja està resolta. 902-47-700, tota aquella gent que ens vulgui informar d'allò greu que estigui passant en els llocs on ara està... on ara està provent, o també a través de RAC1 al Twitter, amb l'etiqueta RAC1, fotografies, comentaris, etc etc. 902-47-700 i RAC1 a Twitter. Espera que tenim el Pere Mas ja. Pere, t'has recuperat ja? Estrany.
5: Estic començant a baixar per l'escala.
1: Ara
5: és que hauria de baixar una certa discreció,
1: sí, esclar,
5: perquè si no despertaré tots els veïns. Ja. Per tant, demano un minut més de paciència.
1: Sí, sí, home, demano un minut de paciència, el que faci falta. Només faltaria aquest minut de paciència en aquesta zona del Vallès Occidental. Clar, aquí hi ha molta gent que es pensa que això acabarà ara, o que acabarà a les 6 del matí, però no, això continuarà i l'hora de les dues, serà l'hora, diguem-ho, a les dues del migdia és l'hora que la Conselleria Interior ha posat com a hora límit, però fins llavors encara veurem ploure molt, no?
6: Exacte, sí, ha d'anar plovent al llarg de tota la matinada que ens queda, al matí, i ben bé fins a bona part del migdia seguirem tenint precipitació, que pot ser més aviat intensa, sí que és veritat que s'hauria d'anar desdibuixant a mesura que passin les hores, però fins al migdia podem seguir tenint xàfecs, tempestes localment intenses, el que seria les comarques del nord-est, sobretot litoral, prelitoral de les comarques gironines.
1: Litoral i prelitoral de les comarques gironines. El pitjor passat?
6: El pitjor encara...
1: No ho sabeu, no?
6: O sigui, estem dins de les hores de major risc, perquè sí que és cert que hem tingut acumulats molt alts fins a hores d'ara, el que serien les comarques del Barcelonès, també del Maresme, Baix Llobregat. Ara el Barcelonès i el Baix Llobregat, no puc dir que els hi ha passat el risc, però sí que ja ara mateix no hi plou i és molt probable que continuem amb aquest escenari, però a les altres comarques del nord-est del país hi pot seguir plovent i amb certa intensitat, per tant, no podem abaixar la guàrdia ni molt menys en aquestes comarques perquè precisament a les properes hores és on es poden acumular més litres d'aigua, precisament en aquestes comarques. Insistim, litoral, prelitoral de les comarques gironines, sobretot comarca de la Selva, el Gironès, Baix Empordà, fins i tot alguns punts de l'Alt Empordà més aviat de cara al mig.
1: Des d'aquí, per cert, gràcies als oients que ens esteu informant a través de X, ara l'Albert ens envia unes imatges del barri de Gara, a Terrassa, que és on s'intensifica la pluja. Mira, això és Mata de Pera, aquest so de pluja, Pere?
5: Sí, digues Mata de Pera, perquè si segueixes dient Mata de Pera...
1: Mata de Pera.
5: ...en globo...
1: Val, perdó, Mata de Pera.
5: Sí. No, tranquil.
1: Val. No, sí, això és pluja,
5: Sí, el que és el paraigües, que està bastant a prop del micròfon, per no mullar tot l'equipament. Ai, Déu. Va, home, doncs, Déu-n'hi-do. Sí, el que passa és que estic baixant unes escales aquí... Veig el voral de la riera, però encara no veig tota la riera. Sento el soroll, però és que està inundat el voral de la riera.
1: Ui, s'ha tallat.
5: M'haig acostat una mica.
1: Ara sí. Vale, costa't una mica, eh?
5: Soroll, saps com soroll de mar o de riu?
1: Sí. Sents, eh?
5: Predomina el... Sí, el sento, però clar, predomina el xop-xop-xop-xop sobre el paraigües. Ai. Realment això, està baixant molta aigua, però és curiós perquè està baixant pel lateral de la riera, que és com un vial que hi ha on hi poden aparcar cotxes, i és un espai de circulació on la gent surt a córrer i fa bicicleta. Val, i ara sí que ja estic a la riera, i...
1: Mare meva, com plou, encara... Sí, i tant que som aquí, però sí, quin soroll de plou.
5: I la riera... Espera't, és que no pots sentir el so del riu, però faré un petit vídeo i us ho intentaré enviar, perquè realment està baixant un cabal notable. Jo l'he vist baixar més forta, la riera, cara, però està baixant amb certa potència, diguem-ne. I una amplada d'un parell o tres de metres d'aigua que va tirant cap avall. La profunditat no la puc estimar des d'aquí. O sigui, però sí que sento més el soroll sobre el paraigües, però sí que també sento el soroll d'un riu que baixa com un riu que baixa amb un torrent, diguem-ne. Al final d'això la riera és un torrent...
1: Ho has vist pitjor, per això, altres vegades ho has vist pitjor,
5: Sí, jo l'he vist pitjor altres vegades, aquesta és la veritat, però Déu-n'hi-do lo plena que baixa, Però és que tampoc em puc moure massa, perquè vaig amb l'equip aquí, estem a les fosques, aguantant el paraigües, i si es mulla el quàntum, doncs es tallarà la connexió.
1: En fi...
5: Faig un petit vídeo i torno cap a zona seca.
1: Molt bé, fes vídeo, torna cap a zona seca, que t'esperem. Pere,
5: vale,
1: clar, ara veig que la zona del Vallès és una zona que ara els Vallesos està caient fort, segons ens diuen també els oients, a través de RAC1 i també... 902-477-100. Digues.
6: Sí, el que comentaves ara a la zona dels Vallesos, sobretot Vallès Occidental, és on tenim un nucli de precipitació més intensa, sobretot s'ha anat desenvolupant a partir de la precipitació que va arribant encara al Maresme. De fet, ara mateix, i de fet ja fa hores, que el Maresme és el punt on està caient més precipitació i on hi van entrant bona part dels nuclis intensos que ens arriben des del mar.
1: Fem una cosa, deixa'm anar a la publicitat, perquè és que n'hem de treure, N'hem de treure, que si no ens fotran bronca. Però hi ha una història que m'has de mirar, que és... Mira'm quants litres ha caigut. Fem una... Quan tornem de la publicitat, llocs on ha caigut molt tanta aigua, litres per metre quadrat, per fer-nos una idea d'allò que ens deia, és a dir... Primera bona notícia que hem de dir a tots aquells que encara estan desperts o que acaben d'arribar... No, tampoc es podien moure, però en fi, que es connecten ara a RAC1, que sàpiguen que la bona notícia primera és que no hi ha cap desastre humà, res, que sapiguem a hores d'ara, que només hi ha hagut 22 ferits, però tots lleus, però que encara hi ha la preocupació, perquè sí que ens trobarem amb... Ja veiem imatges de gent traient aigua, amb pales, els bombers actuant, amb baixos... Això ja ho preveiem. I després el que estem notant també és que ha plogut i està continuant plovent a molts llocs amb molta intensitat, que és aquesta història que explicava abans molt gràficament el Nil Ferrés, que és... la tempesta és una tempesta que reuneix moltes tempestes, per tant, per això plou tant. Molta gent dirà, home, tot això ja es veia venir, que podia passar, però n'hi ha, per tant, sí. Sí. Sí, jo ara avui dic, aquesta nit, dic que sí, que n'hi havia per tant. Que, per tant, el que fa la Conselleria Interior és el correcte. És el correcte. No entrarem en les històries dels eix alert, que això és un altre debat que no toca. Però sí que, amb circumstàncies com aquesta, millor, en alguns llocs, passar-se de frenada, però, en general, allà on havia de ploure, està plovent, i està plovent molt. Un moment, sisplau, i ara ho quantifiquem. 12 minuts i les 4 de la matinada, les 3 a Canàries.
0: Especial informatiu, amb Jordi Basté.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
8: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
9: Totes les marques, millors ofertes.
8: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
10: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
12: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
11: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
13: RAC1.
12: Anar als museus estalvi.
13: Tots som un milió.
14: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
15: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
16: a Android Auto
11: i a Apple CarPlay.
16: Tots els podcasts de RAC1.
11: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
16: Noves funcionalitats premium.
11: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Especial informatiu, amb Jordi Basté.
1: 8 minuts i les 4 de la matinada. A les 4 farem un repàs de tot el que ha donat de si aquesta nit, el que està donant de si aquesta nit. Però, aviam, ja ens arriben altres missatges que, per exemple, el Pere Mas ja hi és o no? Ja ha tornat?
5: Sí, sí, el Pere Mas ja hi és.
1: Ja hi és, eh?
5: Està aixugant-se.
1: Estàs xop?
5: Perquè, home, estic bastant xop, sí. Tinc tots els pantalons molls i tot pràcticament moll, però torno a ser a la posició adequada. Ja de passar el vídeo en qüestió.
1: No acabarem gaire tard. Bueno, gaire tard, ja és tard.
5: Home, són les 4 de la matinada i portem aquí des de les 8 sí. i poc, però
1: per exemple,
5: aquí estem,
1: Xavi,
5: al peu que no.
1: En Xavi diu que Sabadell centre afluixa una mica ara, sembla després de molts minuts de pluja intensa. Ens diuen que el Baix Empordà està caient amb força, també, ara. Està caient amb força. Hi ha un altre oient que hi ha aquest vídeo que corre d'Hospitalet, que és una bestiesa, que és un ruc que ha agafat el cotxe i ha volgut creuar, però el cotxe li ha quedat, o sigui, l'aigua li arribava a les finestres. I s'ha quedat sota el pont. I llavors ha volgut creuar i ha sortit, ho ha aconseguit fer. Però és que, t'ho juro, la gent a vegades... En fi, RAC1, la gent ens està mirant a través del Twitter RAC1 i el 902-4777. No cal que ens digueu que si plou aquí... No, ja ho sabem, més o menys, on plou. El que necessitem és si algú té alguna incidència o alguna cosa per explicar-nos, per exemple, la gent de Montcada i Reixac, que és qui estava patint el tema del riu Ripoll i amb el riu Besòs, que és la zona més preocupant ara, o gent que estigui a Girona, a l'aeroport de Girona, que en aquests moments estan allà tots... Tots allà, perquè és que no poden tornar. Sí que tornen els de Tarragona, que anaven amb AVE, que finalment, com ens deia la Jana, que està oient de 18 anys, que està tornant i està a punt d'arribar ja a la ciutat de Barcelona. Aviam, Nil Ferrés, amb el que comentàvem abans. Quants litres portem en llocs determinats? On podríem dir que ha plogut més fins ara?
6: Doncs sobretot Barcelonès i Maresme. De fet, per anar posant dades...
1: I Baix Llobregat, no, també, o no?
6: Baix Llobregat també, però a hores d'ara els registres més importants són en aquestes dues comarques. Gairebé 140 litres per metre quadrat des de mitjanit a Premià de Mar i més de 220 litres per metre quadrat des d'ahir a Premià de Mar.
1: Premià de Mar, per tant, estem parlant de que és un dels llocs més... O allò que a hores d'ara podem dir que ha plogut més, eh?
6: Sí, també estem parlant d'un lloc important, a Cornellà de Llobregat, que a hores d'ara ja no hi plou, on en algunes estacions no oficials s'han arribat als 300 litres per metre quadrat. De tota manera, són dades no oficials que s'han de revisar, però ens les facilita un col·laborador nostre, que és professional de la meteorologia, i per tant són dades prou fiables.
1: Per tant, estem parlant de que Cornellà i Llobregat, fins les 4 de la matinada, al voltant de 300 litres per metre quadrat. A Premià de Mar, 220 litres per metre quadrat. Vigilem una cosa, que són les 4 de la matinada, encara no, i a les 2 del migdia s'acaba, eh? Uh-huh. O sigui que encara, depèn de com vagi aquestes tempestes, encara poden incrementar i augmentar el número de litres per metre quadrat i arribar a una xifra més alta, encara.
6: Exacte. També altres dades. Per exemple, a l'Ella, al Maresme, s'han acumulat 110 litres per metre quadrat en només 2 hores. També, parlant ja de Barcelona, 191 litres per metre quadrat al Raval. Avui es tracta del dia més plujós dels seus 20 anys de dades. Per tant, molta pluja en aquest sector.
1: O sigui, el Raval, pràcticament, el barri del Raval a Barcelona... Pràcticament 200 litres per metre quadrat.
6: Pràcticament, però és que a Can Bruixa, 202 litres per metre quadrat, que és rècord de pluja en 24 hores a Barcelona. De fet, és la precipitació més abundant registrada des que tenim dades, des del 1914.
1: Això a?
6: A Can Bruixa.
1: A Can Bruixa. Alguna dada més que ens vulguis donar?
6: Per exemple, 170 litres per metre quadrat a zona universitària o 152 litres per metre quadrat a Badalona. Per tant, estem parlant de molta aigua acumulada i en relativament poca estona.
1: Mm. Mira, el Miquel Agut, company d'esports de RAC1, que demà a les 9 de la nit veurem si que serà a Montilivi segur, si narrarà el partit ja no ho sé, perquè repeteixo que demà allò que explicàvem abans, que explicava en Jordi Bosch des de Girona, i és que l'avió que ha de transportar els jugadors del Mallorca fins a Girona ha de sortir demà a les 11 del matí, però és clar, ens deia el Nil Ferrés que a les 11 del matí el problema no és si plou o no plou a Girona, o si plou o no plou a Palma, que és doncs, bueno, la port de Son Sant Joan, perquè el problema serà el trajecte.
6: Exacte, sí.
1: Per molt curt que sigui, el trajecte, clar, veurem. I, clar, és veritat que el trajecte és curt, podrien sortir potser a la tarda, però, clar, no sé si els hi donarà temps d'arribar i si voldrà el Mallorca fer aquest desplaçament tan just. Veurem.
6: De fet, el més prudent seria sortir a la tarda, però tot i així es poden trobar amb precipitació intensa encara dins del mar, perquè un cop s'hagi dissipat de les comarques del nord-est, aquesta precipitació encara pot ser activa dins del mar.
1: Mira, el vídeo, ens ha enviat un vídeo el Miquel Agut, terrible, de Premià de Mar, que és on, repetim, a hores d'ara hem de dir que és dels llocs que ha plogut més, per no dir dels dos, tres més que més, perquè estem parlant de
6: 220 litres per metre quadrat des d'ahir.
1: Des d'ahir, 220 litres per metre quadrat. Envia un vídeo que, si el permet el Miquel, el penjarem. És un carrer que baixa, el carrer que baixa mar a Premià de Mar. El carrer que baixa és un riu. És un riu, directament, ara. És un riu. Una altra cosa des de l'aeroport del Prat. A partir de les 12 de la nit, els vols cancel·lats i endarrerits a l'aeroport del Prat posen el comptador zero. Ja n'hi ha 82 de cancel·lats i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir, finalment, se'n van cancel·lar 247, 120 d'arribada i 127 de sortida. Déu-n'hi-do. Que estem rebent missatges i ho estem fent tot en directe. Aviam. A Can Rull, a Sabadell, molta aigua i molt de vent, que el problema és el vent, ens diu l'Albert que 151 litres per metre quadrat en 24 hores, a Sabadell. Mm. El Pere Mas ja ha penjat, veig, com baixa la riera de Mata de Pere. Pere, ja ho has penjat al Twitter, eh?
5: Sí, he penjat Twitter, Instagram i tant. Sí, us ho he enviat, també.
1: Sí. És que ara, per exemple, veig un... L'Albert també ens passa un vídeo del Jesús Rodríguez, company, estimat company de la directa, enviant un vídeo del riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet de banda a banda, que superant els 560 metres cúbics per segon aconseguits a la glòria, com abans comentava el Nil, però la imatge del riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet és espectacular, eh? És espectacular. I, en fi, que aquest és el que tenim ara i que... Pere, truquem a la Jana, aviam, que en diuen que potser ja ha arribat, eh? Que són les 4 de la matinada i la trucarem ara al tren i ara de seguida farem un repàs de general abans d'anar a dormir, perquè ara sí que ja hauríem d'anar tocant, perquè sembla... Perquè sembla que les coses més o menys es tranquil·litzen, però, és a dir, continuarà caient aigua, eh? Continuarà caient aigua. Ens envien vídeos també d'Arenys de Munt, que... Perquè ara el radar que diu, exactament ara, Nil...
6: Ara mateix la precipitació més intensa la tenim encara, sobretot el que seria nord del Vallès Occidental, també alguns punts del Vallès Oriental. Aquí encara s'hi concentra precipitació força intensa i en va entrant ara també cap a punts del sud de la Selva, també el Gironès, i en les properes hores és a les comarques del nord-est, on centrarem especial atenció perquè encara podem tenir acumulats importants. De fet, precipitacions intenses que encara van entrant des del mar, aquestes tempestes que es van regenerant i que no paren. De fet, portem moltes hores. S'ha desplaçat tot plegat una mica cap al nord-est, però aquestes tempestes se segueixen regenerant i continuen tenint força activitat elèctrica.
1: Val, a la gent que s'està escoltant ara, a les 4 i 2 minuts, Nil, on... A les pròximes hores, de què hem d'estar pendents?
6: Sobretot del que seria comarques de Girona. Litoral, prelitoral, en especial atenció, perquè és on podem tenir aquests acumulats més importants que de fet, precisament, ara amb l'última actualització dels models, molts apunten aquests acumulats importants, sobretot al que seria sud de la Selva, sud del Gironès, punts del Baix Empordà. Per tant, aquestes comarques s'hauran d'anar seguint perquè podem continuar tenint aquests xàfecs intensos que afectin aquests punts.
1: Segons aquesta velocitat que veus del radar, Nil, cap a on pot tirar això? És a dir, pel que es pot veure, podria arribar també més cap al nord-est, més cap amunt, cap a l'Alt Empordà, perquè ens entenguem o no?
6: Sí, pot arribar a la comarca de l'Alt Empordà. De fet, a hores d'ara ja tenim alguna precipitació intensa entre la Garrotxa i el sud de l'Alt Empordà. De tota manera, aquesta comarca no és de les que ha d'estar més afectades, però sí que hi podem tenir precipitació intensa de manera més puntual. Sí, sí.
1: La Sílvia Abril en diu que a Cabrera continua plovent moltíssim. A Cabrera de Mar, és a dir... és que, clar, estem parlant de que on s'està agafant amb força i tal, Maresme...
6: Sobretot el Maresme,
1: sí. El Maresme s'està...
6: I el que pot preocupar més del Maresme és que, precisament, el Maresme el que té és que el relleu és molt més abrupte i proper a la costa que el del Barcelonès.
1: Sí.
6: És el que provoca és que quan tenim aquests vents marítims que són humits, com els de Llevant, doncs les muntanyes el que obliguen és l'aire a que s'elevi ràpidament i, per tant, doncs, tinguem tots aquests nuclis de tempesta que es vagin regenerant des del mar i que encara provoquin més precipitació a causa de l'orografia, precisament en aquesta comarca com és el Maresme.
1: Ara estic rebent... Sí, sí, que es connecti el Miquel Agut des de Cabrera de Mar... Ai, perdó, des de Premià, perquè no sé si plou a aquesta hora de la nit, però pinta que encara... Hola, Miquel!
18: Bona nit, Jordi.
1: Com estàs?
18: Doncs bé, m'he canviat perquè només de sortir a veure com estava el panorama, i mira que duia el paraigües, però que vaig xop, perquè com que fa vent plou lateralment, però vaja, una altra tempesta aquí a Premià ja estem acostumats, i una altra tempesta que déu-n'hi-do com està picant per aquesta acumulació d'aigua que deia el Nil, sobretot, perquè fa molta estona que no para de ploure i amb insistència, i ara l'última mitja hora, tres quarts, ha estat realment impactant.
1: Sí. O sigui, encara plou ara, dius?
18: Sí, sí, sí. Mira, agafaré el Quantum a risc de despertar la gent de casa, però sortiré al balcó, aviam si encara se sent el soroll de la pluja i aviam que no...
1: Despertis en guarda,
18: que
1: ho
18: tingui tot a punt. I aviam.
1: Ràdio en directe. Abans a Mata de Pera i ara... I ara a Premià.
18: A veure. No sé si es percep gaire.
1: Sí, sí, se sent.
18: Però vaja, ara ha baixat bastant la intensitat de la pluja. Hi ha algun llampec? L'aparat elèctric no ha estat gaire visible en les últimes hores, però sí que ha plogut molt, ha fet vent, ha lateralitzat la pluja i, afortunadament, ara ha baixat una mica perquè la xarxa de clavegram també, per exemple, i els embornals, entre les fulles que van caient i que l'anaven tapant, que els arrossegava l'aigua, i tota l'acumulació d'aigua de les últimes hores, doncs hi havia fins i tot gairebé brolladors al mig del carrer, i això haurà tranquil·litzat tot una mica, tot esperant que potser es torni a intensificar la pluja, però ara ha baixat una mica... està tronant i llampegant i, vaja, en les pròximes hores suposo que continuarà.
6: Una actualització d'ara fa ben poc, de Premià de Mar, una estació del Club Nàutic de Premià, s'acosta pràcticament als 200 litres per metre quadrat des de mitjanit i gairebé 300 en tot l'episodi.
1: A Premià?
6: A Premià.
1: O sigui, Premià...
18: 200 des de mitjanit.
6: Exacte.
1: O sigui, a Premià, amb Cornellà del Llobregat, s'enduen de moment la palma amb les dues localitats de Catalunya on més aigua acumulada hi ha hagut. Estem parlant de 300 litres per metre quadrat, que és una bestiesa, en fi...
18: No, i dels quals 200 en 4 hores.
1: Sí, sí, això mateix.
18: I després haurem de veure demà, per molt que s'hagin protegit, com la platja de Premià, amb villes artificials i espigons les platges, a veure en quin estat es llevarà el litoral del Maresme, no només aquí, sinó al Masnou i a Mataró i a Vilassar, aviam en quin estat es llevarà, per veure com hauran quedat les platges de Malmeses, que segur que tindran afectacions per molt que s'hagi estat... s'hagi intentat reforçar-les els últims estius, però vaja, clar, és que 200 litres en 4 hores, déu-n'hi-do.
1: És una bestia. Sí, perdona, un moment, Miquel, que tinc... la Jana, que em sembla que hi ha arribat a, l'estació de Sants. Hola, Jana, què tal?
20: Hola, mira, doncs arribades, ja som a Barcelona.
1: Ja som a Barcelona. Va, enhorabona, primer això sí, per començar. Sí, sí. La segona...
20: Moltes gràcies.
1: I ha caigut... Veus que hi hagi encara cortina d'aigua dins de les andanes o no?
20: No, quan hem sortit sí que és cert que hem vist bastants cubells de la brossa per... per fer de recipient per l'aigua que cau, perquè hi ha certes goteres, però cortina d'aigua com a tal, no.
1: Al final, què feu? Us espereu a les 5 per agafar el metro o...?
20: Ens han escrit els nostres pares dient que s'han atrevit a agafar el cotxe perquè es veu que allà la pluja ja no està tan a sobre, ha pujat més cap amunt, i ens estan esperant a la sortida dels taxis.
1: Bueno, però escolta,
20: així
1: enhorabona.
20: Així que ja estem salvades.
1: Ah, pues salvades. Doncs escolta, enhorabona, a dormir i escolta'm, a disfrutar. Veniu de Madrid,
20: sí,
1: no?
20: Sí, moltes ganes. Sí, de Madrid.
1: Que heu anat anàveu al concert de Guitarrica?
20: No, fèiem una sorpresa a una cosina nostra pels 18.
1: Ah, val, perfecte. Doncs que hi havia uns oients que havien anat cap a veure el Guitarrica de la Fuente i que tornaven cap a casa. En fi, gràcies, Jana, i felicitats. I moltes gràcies, de debò, per haver-nos acompanyat durant aquesta matinada aquí en aquest programa especial de RAC1. Són les 4 i 9.
20: Ha estat un plaer.
1: Igualment. Acomiado ja el Miquel Agut només per dir-li que... Bueno, potser sí, no, que el Mallorca voldrà agafar l'avió a les 3 de la tarda o no demà?
18: Clar, és que els entrenadors són molt perapunyetes amb el descans dels futbolistes. I clar, t'imagina't que sí, diuen que serà a les 3, però hi ha aquests nuclis de tempesta que diuen Nil al mar entre Mallorca i Girona i han de sortir més tard, i com aquell que diuen, d'arribar a l'aeroport, agafar un autobús i anar cap al camp. Jo no sé si tenint en compte aquesta excepcionalitat, perquè al final aquí, si no es manté una alerta, llavors això depèn de la Lliga. Si hi ha una alerta vermella, doncs evidentment la Lliga no hi pot fer res i hi ha prioritats que marca la gent que en sap. Però si no hi ha cap alerta d'un color viu, diguéssim, doncs potser la Lliga diu, doncs escolta, que hi vagin, o potser ho deixen per dilluns. És molt aventurat tot plegat, a veure com,
1: bueno,
18: com
1: està. És una altra cosa, depèn de l'aigua que caigui, una altra cosa, no, serà la gespa.
18: Clar. No, la gespa de Montilivi, afortunadament, té molt bon drenatge des de fa anys. El cas és clar que tampoc d'episodis com aquests, es deia el Jordi Bosch, que ha començat a ploure tard a Girona, amb una certa intensitat, doncs a veure si demà la gespa es manté. A mi, més que la gespa, m'amoïna la compareixença del rival, o si potser hi pot haver alguna mena de pacte entre clubs, tenint en compte l'exigència meteorològica que hi haurà, perquè en comptes de jugar-se diumenge, jugui dilluns, tot i que el Girona això no li convindria, tenint en compte que el públic segurament, si demà no plou a Girona, anirà més a l'estadi un diumenge que un dilluns. Però vaja, això ja ens ho trobarem demà.
1: La Maria Àngela Alcázar, companya de La Vanguardia, està desperta aquesta hora perquè també és de Premià. I em diu que, plou fins i tot dins de casa, que la teulada no dona l'abast. O sigui, que és clar, és que imagina't, eh?
18: No, però és que jo no havia sentit mai tant les canonades interiors del meu bloc que engolissin tanta aigua, perquè en algun moment semblava que allò hagués de sortir, que hagués de sobreixir per qualsevol boca d'aixetes, de piques, de la quantitat d'aigua que queia, i notaves com anava baixant tot, i en algun moment pensaves, aviam, si encara petarà, perquè s'ha caigut molta aigua, però clar, entre baixos o cases amb les teulades o... Clar, és una complicació, i aquí també s'haurà de fer balanç no de danys personals, perquè afortunadament no en consten, però de tot el que hagi estat malmès.
1: De fet, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha alertat del perill de desbordament de rius i rieres a la comarca del Maresme. Miquel, moltes gràcies. Demà t'escolto. Faci el que passi.
18: Sí, home, alguna cosa...
1: Alguna cosa passarà, efectivament. Exacte. Que vagi bé. Fins demà, Miquel.
18: Fins demà, adéu.
1: Una abraçada. Són pràcticament un quart de cinc del matí. Però és que a vegades em costa, eh? Aquestes hores de la nit costa. Mira el Deple. Hola, Jordi Planell, què tal? Bona nit.
21: Molt bé, bona nit, bon dia. Ja no sé exactament on passem.
1: A Osona, que no plou, a Osona?
21: No.
22: Doncs mira, ara mateix a Osona sí que està plovent, amb intensitat cosa, no? Moderada.
1: Però hi ha d'anar fort cap allà o no?
22: Feble. Allà hi pot arribar amb certa intensitat, però no ha de ser res a veure amb el que estem tenint, per exemple, a llocs com Mataró, els Dos Vallesos, o el que pot venir ara cap a la Selva, Gironès, res a veure en aquest sentit cap a Osona.
1: Val. Fem un Mira, a dos quarts de cinc potser fem una trucada i com que ara hem de repassar aquí la... Farem la trucada final, espero, que serà amb els bombers, perquè ens expliquin. Reitero, sembla que no hi ha incidències greus. Aquesta és la millor notícia que hem de dir ara, que no hi ha... Aviam, incidències greus, sí, Rieres i Rius i tot això sí, però no hi ha cap problema personal amb ningú, que aquesta és la millor notícia a un quart de cinc del matí, que sapiguem, a un quart de cinc del matí, i efectivament hi haurà problemes de baixos... Bueno, les assegurances dels cotxes... Les assegurances dels cotxes... Hem vist alguns cotxes... Hem vist alguns autobusos, a Hospitalet, autobusos, que l'aigua arribava pràcticament a la finestra. Mm-hmm. En fi, bueno... Som-hi, vinga. Ha fet un recopilatori de tot plegat, com si fos un informatiu d'hora en punt, però són pràcticament un quart de cinc del matí. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia en cap moment fins diumenge al migdia, tot i la frenada dels aiguats en alguns punts.
2: Sí, una de les conseqüències principals d'aquesta pluja continuada és el creixement de rius i rieres, que s'està accentuant, de fet, a aquesta hora de la matinada, sobretot entre els dos vallesos, el barcelonès, Barcelonès Nord, especialment aquesta conca del Besòs, i també el Maresme, especialment amb el seu sistema de rieres i de carrers, que actuen com a riera quan plou amb tanta intensitat. En concret, ho dèiem, la conca que més preocupa per l'aigua acumulada és la del Besòs, amb afluents com el Ripoll. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ho ha detallat fa una estona aquí a RAC1.
3: Hi ha molts punts ja amb avisos d'aquests hidrològics, que nosaltres diem, que és quan pot haver-hi problemes amb l'acumulació d'aigua. Està amb alerta el riu Ripoll, un afluent de la conca del Besòs, també amb alerta la riera de Rubí, que és de la conca del Llobregat. També el mateix riu Besòs també té un increment de cabal.
2: De fet, a aquesta hora, les pluges, que ho deia en Nil Ferrés, no paren de regenerar-se i estan afectant especialment a punts del Vallès, del Maresme, etc.
1: I quina és la situació, Nil, ara mateix, i on s'hi ha de posar en força de manera immediata?
22: Doncs ara mateix la situació, podríem dir que la més complexa o de més intensitat es viu encara a la comarca del Maresme, és on tenim ara mateix els focus de més intensitat. També al nord del Vallès Occidental, Vallès Oriental, també en alguns punts més a l'est, i al llarg de les properes hores, totes aquestes precipitacions, en algunes comarques més moderades, com pot ser el Terç Nord, s'aniran desplaçant cap al nord-est. És el que hem anat veient al llarg de la matinada. Abans teníem pluja al Baix Llobregat barcelonès, ara ja tota la pluja es concentra més enllà dels Vallesos del Maresme, cap al nord-est. Per tant, al llarg de les properes hores, especial atenció sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès, el Maresme, també Baix Empordà, alguns punts fins i tot del Pla de l'Estany, i per tant, en aquests punts és on haurem de tenir el focus al llarg de les properes hores.
1: I ja ens diuen, per exemple, que a Caldes de Montbui ara està caient amb força, i que la Riera de Caldes és un altre afluent del riu Besòs, que realment és important, que és el que preocupa ara, especialment això, Nil, és a dir, la conca del riu Besòs i els seus afluents.
22: Exacte, sí, sí. Ara mateix el riu Besòs passant per Santa Coloma de Gramenet porta 543 metres cúbics per segon de cabal. Això és un cabal superior al que vam tenir pel temporal Glòria, de 506 metres cúbics per segon. I és que els rius Ripoll, Tanet, Tenes, disculpeu, també el Mugent, són tres rius que desemboquen al Besòs i que també estan amb cabals elevats, per tant, aquest cabal del riu Besòs que pot anar incrementant-se al llarg de les properes hores. Mira, darrera actualització, ara mateix 585 metres cúbics per segon.
1: Ha fluixat per això, No? És a dir...
2: La pujada és menys accentuada.
1: Exacte.
22: La pujada és menys accentuada.
1: Perdó. La pujada és menys accentuada. Ja no és tan exponencial com fa una estona. Exacte. És a dir, deu haver baixat una miqueta la intensitat de la pluja, que ha fet que en aquests moments estiguem en 585. Però repetim que el temporal Glòria era poc més de 500.
22: Sí, sí, sí.
1: O sigui que...
22: De fet, ara el tram més baix del riu Besòs ja no hi plou. Però com que segueix plovent en aquests rius que desemboquen en el riu Besòs, doncs, evidentment, segueix augmentant el cabal.
1: Recordeu com cada reixac s'ha demanat que la gent que viu a prop del riu Ripoll i del Besòs, que, si us plau, que facin el favor de pujar a pisos superiors per evitar, doncs això, l'aigua que pugui entrar a baixos i a soterranis de diversos edificis. Què més coses de Planell?
21: Doncs mira, amb tot això, el Meteocat demana no baixar la guàrdia. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya avisa que les precipitacions poden reactivar-se de manera intensa en qualsevol moment. Sarai Sarroca n'ha parlat a l'especial informatiu també d'aquí a RAC1.
4: Imagineu-vos que aquesta pertorbació, no, que és molt petitona, pot bascular en qualsevol moment i fins i tot tenir un sentit retrògrad. Ara. I amb aquesta poca experiència que tenim amb aquests sistemes, doncs és millor que no assegurem que aquesta part del territori doncs ja pot baixar la guàrdia perquè en realitat no podem assegurar-ho.
21: Ja ho dèiem, preocupen sectors del Baix Maresme, també del Barcelonès. Hi ha zones àmpliament inundades, amb carrers, amb habitatges, amb aparcaments afectats i fins i tot en un centre de salut de l'Hospitalet de Llobregat. Ens ho ha revelat fa una estona l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.
7: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència amb un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
21: També hi ha hagut inundacions importants a la ciutat veïna de Cornellà de Llobregat, però sortosament també sense danys personals. Fins ara el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 3.000 trucades per l'episodi de pluges torrencials, la majoria concentrades al Barcelonès. Eren per inundacions, però també per falta de subministrament elèctric, sobretot al Barcelonès Nord i al Maresme. I els bombers acaben d'informar ja de 741 sortides relacionades amb el temporal, 59 en l'última hora, entre les 3 i les 4 de la matinada. Però, sortosament també ho dèiem, no s'han de lamentar ferits, s'han atès tot just 21 persones, 12 han acabat traslladades a l'hospital, però cap d'elles greu.
1: I afegim, a banda, detallem també les afectacions Nil a la mobilitat. La primera, la paralització del servei de trens, amb un primer protagonisme per l'alta velocitat, bones notícies, sí. Perquè els trens que sortien, que estaven aturats a Tarragona, ja han arribat la majoria de Barcelona.
2: Ho hem sentit, eren al final dos, de fet un parell s'han quedat al Camp de Tarragona, els altres dos sí que han circulat cap a Barcelona, el primer ja ha arribat, l'altre és a punt d'arribar a Barcelona, per tant s'acaba aquesta odissea, aquest periple pels viatgers que venien especialment de Madrid, de Sevilla, de Màlaga i també del nord de la península amb aquests trens d'alta velocitat que han acabat doncs, fent un periple de 4-5 hores entre el temps aturat a Camp de Tarragona i fins a arribar a Barcelona, i amb una incògnita ara, que és com es reprendrà aquest servei d'alta velocitat, perquè el que sí que sabem, Renfe ens ho ha confirmat, que és que els primers trens d'alta velocitat en el que és el corredor de Barcelona cap al nord, és a dir, Barcelona, Girona, Figueres, no circulen, no en circularà cap fins a les 9:15 del matí, per tant, un cop sigui de dia i s'hagi pogut comprovar tota la infraestructura, doncs possiblement afectada més al Vallès, que és el tram on ha plogut més, i d'altra banda el corredor cap a Madrid, que està amb la incertesa de veure doncs, com es reprèn la circulació, si bé, com ara doncs, ens comentava Renfe, amb aquesta exploració que s'ha fet de matinada, en principi es podria reprendre, tot i que sigui a menys velocitat, això a l'alta velocitat.
1: Més enllà d'això, hi ha, com dèiem, la suspensió del servei de Rodalies i Ferrocarrils fins diumenge al migdia i els problemes al metro, evidentment, pels aiguats, també.
2: Exacte, recordem que el metro, en principi, ha de reprendre la circulació d'aquí a poc més de mitja hora, a les 5 s'ha de reprendre aquesta circulació, hi havia línies afectades just en el tancament a mitjanit, L5, L1, L9 Sud, les tres que, per entendre, ens van cap al Barcelonès Sud, cap al tram més afectat del Delta del Llobregat. Aquestes tres línies encara no està clar si podran recuperar el servei normal, és a dir, la línia vermella, especialment entre Plaça de Sants i Hospital de Bellvitge, la línia blava també entre Sants i Cornellà Centre, i L9 Sud a tot el tram de Barcelona a l'Hospitalet, Europa Fira, cap al Prat i fins a l'aeroport. Tema bé, encara no ens ho ha confirmat. La resta de línies, en principi, s'haurien de recuperar amb normalitat, si bé és veritat que hi ha algunes estacions encara amb inundacions i caldrà veure doncs, si es poden reobrir amb normalitat ara a les 5, com eren, ho hem mencionat de fet durant l'especial, estacions com la de Sagrada Família, com la de Liceu, com la de Verdaguer. I el que dèiem, Rodalies i Ferrocarrils, que fins a les 2 del migdia el govern ha dictat que quedessin tallades. Veurem si s'avança una mica o no aquesta obertura. El que està clar és que durant el matí es faran viatges exploratoris per totes les línies per comprovar com ha quedat la infraestructura i més també si sabem que la pluja durant el matí i migdia es desplaça més cap a Girona. Es podria doncs fer aquesta anàlisi durant el matí. Veurem si s'acaba reobrint tot a les 2 del migdia o algunes línies obren abans o fins i tot més tard si l'episodi encara s'allarga una mica més, per exemple, a terres gironines.
1: Aquí s'ajunta la gana... Com es diu allò? Aquí s'ajunta...
21: L'hambre con las ganas de comer.
1: Sí, exacte, sí. Gràcies, Deble.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Forcessin la màquina perquè hi ha llocs que estaven molt moll que no podien arribar, com, per exemple, a moltes carreteres i autopistes del país, que en aquests moments hi ha moltes vies afectades per inundacions a aquesta hora, Jordi?
3: Sí, sí, la xarxa viària és un galimaties. Mira, perquè te'n facis una idea, hi ha quatre carreteres tallades en aquests moments i dues són eixos fonamentals, n'hem parlat abans. La Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet continua negada per l'aigua i no s'hi pot circular en cap dels dos sentits. També continua tallada la C-16, als túnels de Vallvidrera, per despreniments. No hi ha en aquests moments hora de reobertura ni per una ni per l'altra. Hi ha també dues carreteres secundàries tallades que connecten la zona del Barcelonès Nord, també del Maresme, amb la zona del Vallès. S'ha tallat per esllavissades la carretera de la Conreria, que uneix Badalona amb Mollet, i també la C-1415, que connecta Mataró amb Granollers. Però és que, a més, a l'AP-7, a Barberà del Vallès, s'han hagut de tallar un parell de carrils per la caiguda d'arbres i, per tant, hi ha circulació intensa fins i tot a aquesta hora del matí de diumenge. Hi ha també un accident a Martorell que provoca congestió i trànsit lent, i a la C-25 a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, al Moianès, un accident també provoca trànsit lent. Per tant, ja ho veus, la xarxa viària completament empantanegada.
2: Sí, sí, en aquest moment. Això estem parlant de la quarta signa del matí, eh?
3: Sí, sí, d'un diumenge, a més a més. No és un dia laborable.
2: Això, això mateix. El quarta signa del matí, diu el Xavi que ara està caient la Déu és Cristo a Sabadell. A Sabadell, que ara està caient fort.
4: Sí, sí, a Sabadell ara mateix tenim un nucli força intens, encara persistent al Vallès Occidental. Sí que és cert que més cap al sud d'aquesta comarca a hores d'ara ja no hi plou, per tant, aquesta tendència de la precipitació anar-se desplaçant cap al nord-est, però sí que és cert que fa hores que anem veient doncs, que aquestes tempestes s'han anat encallant i donant precipitació intensa, constant, a les comarques dels Vallesos i sobretot al Maresme. Per tant, tota aquesta zona, déu-n'hi-do, l'embat de precipitació constant que han anat tenint al llarg de tota la matinada.
2: Sí, sí, estem parlant de que Sabadell es veu que està caient ara fort. Encara cau fort, Pere Mas, al Vallès Occidental, o no?
5: Igual que abans, es manté igual que abans. Estem a la mateixa tessitura.
2: Però quan diem mateixa tessitura vol dir que...
5: Que plou amb una certa intensitat, però és aquella pluja constant, no és una pluja desbordant, diguem-ne.
2: Que aquest era el problema, evidentment. Deixa'm dir que a l'aeroport del Prat, a partir de les 12 de la nit, els vols cancel·lats i endarrerits al Prat han posat el comptador a zero. Què vol dir això de Planell?
3: Doncs que els que arrossegàvem d'ahir, per entendre'ns, són 82 vols cancel·lats i 12 d'endarrerits, que diguem-ne que encara no s'han posat al dia. Però és que aquests vols, que no s'han posat al dia i que avui encara estem arrossegant, se sumen als que ahir ja s'havien cancel·lat o endarrerit i que finalment, d'una manera o d'una altra, ja han reubicat els seus passatgers. Mm. Són 247, 120 d'arribada i 127 de sortida. És a dir, una fluctuació molt, molt, molt important.
2: Clar, un altre focus més és l'acampada per l'habitatge al bell mig de la ciutat de Barcelona, a la plaça Catalunya. L'organització ha decidit fer nit de nou a la plaça... A la plaça Catalunya.
6: Sabíem que plouria i ja hi havia uns toldos muntats, però avui hem estat recollint material d'on hem pogut i hem estat construint més toldos.
7: Fa un rato hi havia estàvem intentant parlar aquí a la carpa de cuina i no ens escoltàvem entre nosaltres de lo fort que estava la pluja caient sobre la lona.
8: Són alguns dels participants, de fet, de l'acampada. Molts han marxat. És veritat que quan més han caigut diversos patacs d'aigua, a primera hora a la nit i després ara de matinada, que s'hi ha tornat a intensificar, una part d'ells han marxat, però ho dèiem, tot i les advertències que feia el Departament d'Interior del risc que suposava quedar-se a fer nit avui, que no deien que pugui tornar a l'acampada els dies posteriors, igualment hi ha hagut un petit grup, diguem-ne, de tota aquesta unió de persones per defensar un dret a l'habitatge digne i a uns preus assequibles que han decidit, doncs mantenir aquesta concentració, tot i que en determinats moments algunes tendes doncs han acabat del tot negades d'aigua, com també hem estat seguint tota la matina d'aquí. Mm-hmm.
2: Ens diuen, per exemple, també un oient que sembla que hi ha hagut una persona que ha estat evacuada de l'interior del seu domicili a Vallgorguina, que s'ha dit un mur i ha entrat aigua dins de casa, i ens

0: estat els Mossos qui l'han pogut recuperar. Per tant, estem parlant també que són incidents que, en perspectiva, són incidents menors, però que són incidents, els hem de quantificar com a incidents.
1: No, i que les caigudes dels murs poden ser letals, ho va demostrar l'episodi també recent de pluges, si no recordo malament, era a la costa del Vendrell, que va caure un mur, es va desplomar al damunt d'una família, no?, de paradistes que havien muntat allà una petita tenda i va acabar amb la mort de la mare i de la filla.
2: I això, i també la caiguda d'un mur en un altre càmping, en aquest cas recordem-ho, tot el sector d'Altafulla, Torredembarra, Roda, sí, sí, que justament un mur va cedir, va inundar bona part del càmping i també hi va haver diverses persones ferides, tant per la caiguda com per l'entrada d'aigua, que llavors hi va haver immediatament en aquest càmping.
0: S'ha de dir que, curiosament, allà on normalment plou, estem acostumats a sentir que plou molt, que és les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, quan parlem de les pluges que cauen a Torredembarra, a Tarragona, a Cambrils, a Salou, i evidentment tot el que és el Canà, tot el que és
2: la Ràpita,
0: tot allò. Clar, aquí pràcticament no ha plogut avui, en canvi tot ho hem de fixar avui, tancar-ho bàsicament a la zona molt del que és l'àrea de Barcelona, com ja havien avisat, prelitoral de Barcelona, i litoral, efectivament. Espera't un moment que tinc en línia el... novament a 4:45 del matí l'inspector Oriol Corbella dels Bombers de la Generalitat. Inspector, bona matinada i moltes gràcies de nou. Mira, hi és, eh? Inspector! Sembla una de les tresines, que ve l'inspector. Aviam si el tenim, que ara el recuperarem, eh? L'inspector Corbella que el tenim en línia 4:45 del matí. Espera't, que l'estan... Podem cantar, ara sí que podem cantar, perquè ara ja... I ara ja ens anem a dormir, ja t'ho dic ara.
3: Perfecte.
0: I el tenim, sí, ara sí. Inspector Cardona, bona nit, o bona matinada i moltes gràcies.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Alguna novetat que ens pugui explicar, inspector, d'aquestes últimes hores?
3: Anem seguint acumulant serveis, atenent serveis amb tota la gent que tenim desplegada, que abans us estàvem comentant, i tenim doncs diverses situacions de moltes tipologies, realment.
0: Quan parla... Alguna greu? Molt greu?
3: No tenim cap molt greu. En tenim moltes situacions en què sí que hi ha danys materials i que també ara mateix podem tenir una fotografia del que estem veient molt específica, que és molt entrada matinada i realment els avisos que ens entren, doncs que és bàsicament que hi ha afectacions en els habitatges, perquè tot el que vagi passant al carrer, com que la gent està a les cases i així... Això ho acabarem de veure al matí. Ara, de moment, de molt greu no hi ha res, en el sentit de que derivat dels nostres rescats i així, doncs no hi ha cap persona que estigui ferida o que haguem hagut d'evacuar o traslladar al SEM. El SEM confirmarà també en el seu moment de si ha tingut atencions, però bàsicament no tenim cap així servei en què hi hagi una persona ferida. No obstant, hem tingut coses diferents. Hem tingut, per exemple, ara mateix estem molt pendents a Santa Maria de Montcada i un barri amb unes cases baixes, realment, que està acumulant molta aigua. Llavors, si les cases són baixes, doncs l'afectació doncs, pot ser. I ara tenim diverses dotacions en allà. I després també tenim a l'Ella una caiguda d'un mur de contenció que separava dues cases i vam potenciar l'afectació a unes quantes cases més. També hem tingut més casuística d'arbres per més ràfegues de vent i també una residència també a Esplugues de Llobregat que s'ha inundat, això no ha generat més afectació i tampoc no hi ha, al final, no hi ha hagut cap persona ferida i més coses en general d'aquesta tipologia.
0: Per tant, estaríem parlant de que són incidents, per la gent que li passa, importants, importantíssims, però pels bombers, tenint en compte el que es podia passar o el que pot passar en una nit com avui, una matinada com avui, de moment és una nit relativament tranquil·la.
3: No podem anomenar-ho una
0: nit... Tranquil·la no és la paraula, sí, realment. Són 4:45 del matí,
3: la qüestió és que... Sí, no. Realment, Seria, deixem-ho en que seria una molt bona notícia si aquest episodi acaba sense persones ferides i, per tant, al final són danys materials que cal tractar-los, que portarà molta feina i que, aviam, si segueix així, hi puguem seguir atenent de manera que no hi ha danys a les persones. Mm. No obstant, alguna situació tenim que ens fa patir, també, que no podem encara assegurar que no hi ha danys personals. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet s'ha vist un vehicle arrossegat, endut per la corrent, i aquest vehicle no sabem, o sigui, no estava circulant o no ho sabem si estava circulant, el cas és que encara no l'hem trobat, és a dir, hi ha situacions que les tenim així de resposta immediata, a les que ja estem destinant molts recursos, també amb problemes estructurals, algunes edificacions, que és, ara mateix estem parlant que és una situació que és activa, que ja estem donant resposta, que estem enviant recursos, que per ara no tenim constància de persones ferides, però que hem de seguir treballant perquè es mantingui així, aviam a l'espera de que acabi aquesta tempesta d'anar tirant cap amunt i es veïn en algun moment.
0: Ja. Aquest cotxe no podem ni confirmar ni desmentir que hi hagués algú dins, o sigui, això no ho sabem, no? Encara?
3: Exacte, o sigui, això és una alerta, en tot ens va entrar en via alertes, llavors s'ha vist un cotxe que s'ha endut la corrent, i tenim també quina marca i model de cotxe és, per tant, i estem buscant-lo, estem buscant aquest cotxe i, per tant, no sabem si hi havia una persona. També no hi ha molta mobilitat, esperem que fos algun cotxe que havia aparcat.
0: Molt bé. Al marge de tot això, en aquests moments, el més preocupant, el que és bàsicament el Maresme, no, ara?
3: Sí, el més preocupant és l'acumulació, ara mateix, perquè realment la intensitat no és extrema, i ho estem veient, és a dir, va caient aigua, però no estem tenint una intensitat a nivell de mil·límetres per metre quadrat acumulats en una hora concreta, no és extrem, però va caient molta aigua, i llavors a les zones que ja porta molta estona, perquè a les zones de la metropolitana sud en què ja són els primers serveis que hem tingut, això ja ha passat i realment aquesta aigua ja va drenant i realment no té més alimentació. Però les zones, per exemple, de la metropolitana nord, que ja ha començat a les 12, o sigui, que ja ha començat una mica més tard, però que encara ara està caient allà aigua, doncs comença a haver molta acumulació que ens fa patir en el sentit de les rieres van molt plenes, anem fent seguiment, tenim la gent al territori, anem mirant els cabals, anem mirant a veure en cada punt aviam si podria desbordar. Llavors el que ens fa patir és aquesta acumulació que pugui anar havent i que pugui, perquè hem de pensar que és una cosa, la pluja està sent molt extensa i quan és molt extensa també agafa conques senceres. Quan agafa conques senceres, doncs aquest drenatge a través dels rius i les rieres doncs pot ser important. Llavors ara mateix sí que anem fent seguiment de totes les rieres del Maresme. Estan baixant, no estan baixant tampoc en una situació com hem vist també altres vegades, no? Les rieres d'Arenys o així, que hem vist cotxes ahir acumulats i així. Estan baixant, però no de forma crítica de moment, i anem fent seguiment a veure quin nivell d'afectació estan generant.
0: Us preocupa alguna zona especialment?
3: Clar, el tema ens preocupa, és una situació molt generalitzada, molt més generalitzada del que normalment tenim. Normalment tenim unes inundacions concretes que d'una tempesta que queda molt estacionària en una zona concreta, i llavors els danys són bastant locals. En aquesta situació és una situació molt, molt extensa, en què tenim molta acumulació, i llavors el que succeirà és que en el moment en què es quedi estancada alguna precipitació en algun moment donat, aquell serà el lloc on realment ens generarà una preocupació. Però ara mateix no tenim localitzat. Realment sí que, en certa manera, sí que s'està movent la tempesta, s'està movent cap a dalt, i també els nuclis interns de la pròpia tempesta doncs són variables, van canviant d'un lloc a l'altre, i per tant no tenim una situació estancada en un lloc concret que estigui desbordant o que estigui afectant a múltiples cases a nivell estructural. Llavors, la preocupació ara mateix la teníem, com estava comentant, anem mirant llocs concrets, però el barri de Santa Maria de Montcada era el que ara mateix ens estava preocupant, estem enviant recursos, no estem veient un desbordament en aquell punt, però sí que estem veient que en aquest barri hi ha una acumulació molt important i podrà haver segurament afectació a múltiples cases.
0: Val, perfecte. O sigui que el problema aquesta nit, efectivament, és únic i exclusivament a hores d'ara, 2:15 de 5 de la matinada, és el problema de els desperfectes i els problemes que poden haver-hi, efectivament, en baixos, en soterranis, i que aquestes aigües no es desbordin. Com ara comentava, i crec que aquesta és la, el que hem anat repetint durant la matinada, no ha sigut un, no està sent un episodi de pluges, d'aquelles que dius, hòstia, que de cop i volta no, és va fent, amb força, eh? En alguns casos amb força, però vull dir, va fent, desapareix, torna a venir, torna a ploure, i llavors és l'acumulació, que, repetim, és que en el cas de premiar més de 300 litres per metre quadrat, igual que Cornellà del Llobregat, i això és una autèntica barbaritat. En fi, inspector, moltes gràcies.
3: Sí, no estem acostumats, i aquesta quantitat d'aigua en tan poques hores, de fet, que superen tots els llindars que el propi Meteocat té, que té el llindar aquest d'alerta, no?, de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, quan això cau en 5 hores, 6 hores, doncs, evidentment, el drenatge doncs no està preparat també. Llavors, hi ha aquestes inundacions i aquests danys que anirem comprovant al llarg de la nit i durant tot el dia demà, ben segur.
0: Sí, moltes gràcies i bona feina. Gràcies, inspector.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. L'inspector Oriol Cardona, l'inspector dels bombers de la Generalitat, no, si he dit que era l'última trucada, però és que no em deixeu en pau entre tots. El Ramos està pesat. El Ramos i en Palmeria, en Palmeria amb el Bundó, i després en Palmeria amb d'aquí a 24 hores i mitja, que ens hi tornarem a posar a les 6 del matí, al Món RQ. Sí, noi. Quin cap de setmana, t'ho juro, eh?
1: Sí.
0: Cap de setmana.
1: No em facis pensar en les alternatives perquè em desmunto.
0: Sí, noi, és que esclar. Vull 3 minuts, eh? Pere Mas, què, vas a dormir o què?
4: Home, ja aniria tocant, no? A sí. Veure, hi ha dissabtes que aquesta hora encara s'està rondant, però de tot se n'aprèn, eh? Del que hem passat aquesta nit, diguem-ne, n'hem après nosaltres. Suposo que Protecció Civil també haurà après alguna cosa. És evident que ha plogut molt, o sigui, jo crec que això, estan sortint unes xifres astronòmiques...
0: Mira, perdona, Pere, la Montse Girona, que no dorm...
4: No dorm ningú.
0: Premià.
2: Hi ha molta gent desperta, Premià, demana aquesta hora.
0: Premià, m'envia imatges de casa seva traient aigua. Goteres sí, per tot arreu. Porten dues hores traient aigua a Premià.
4: Jo tinc uns amics que els hi va entrar aigua a Sitges fa dues setmanes com a ploure fort. Vull dir que quan plou, molts llocs, i quan plou tanta quantitat d'aigua tan ràpida, que en el cas de Sitges crec que van caure 60 litres en 30 minuts, crec recordar, parlo molt de memòria, doncs és molt difícil evitar el seu pas. Ja tenen temps, de discutir-ho, però, o sigui, és evident que ha plogut moltíssim i que són xifres de rècord, i quan parlem de 200 o 250 o 300 litres per metre quadrat, és una barbaritat. Ara, no crec que haguem vist ni el recargolament, ni el mini-huracà, ni la circulació ciclònica, ni la vorticitat. No ho sé, ja ens ho aclariran, això, en les properes hores. Ja tenen temps de parlar-ne.
0: Sí, tenen temps de parlar-ne.
4: Però no tinc la sensació que ho haguem
0: vist. Òbviam, un segon, que tinc a 19 minuts per les 5 de la matinada. Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bona matinada.
5: Hola, molt bon dia.
0: A quina hora acabes? No em digui bon dia, que encara hem d'anar a dormir. Imma, sisplau. A quina hora acabes el torn?
5: Ja anirem.
0: A quina hora acabes
5: no,
0: el torn?
5: No, ara d'aquí una estona ve el Sergio i em substitueix. Vale, anem fent, perfecte. Anem combinant-ho.
0: Sí, a mi em passa amb el Bundó, aviam si no siga sí. Gaire. Què anava a dir? Com està la situació? Hi ha algun fet greu a aquesta hora de la matinada?
5: No, que coneguem, no. Alguna situació greu d'aquest tipus afecta a persones? No, no en tenim. Tenim aquí els companys del SEM, en el CECAT, que anem fent seguiment i van ells fent doncs, tots aquells avisos que calen, però sortosament doncs, no hi ha cap situació greu. Tenim bastantes trucades al 112. Ara el que estàvem veient és aproximadament unes 3.300, més o menys, al llarg d'aquest episodi que hem tingut. Són moltes, però la majoria són per inundacions de baixos, per alguna afectació estructural, però no tenim per sort, doncs, atencions que hagin derivat al final en situacions així de risc per la vida. Continuen treballant bombers, ara en aquests moments ja tenen més de 700 intervencions fetes arreu del territori. Bombers de Barcelona, per exemple, ja quasi bé arribaven al centenar, també a la ciutat de Barcelona, i seguim treballant. Ara en aquests moments el que tenim són bastants avisos també, sobretot hidrològics, d'increments de rius, el riu Tenes, el Mugent, el Besòs, el riu Ripoll, el riu Llobregat, amb molts els seus trams estan incrementant el cabal i, per tant, aquesta situació de les zones properes als rius, doncs que s'ha d'anar molt en compte, sobretot la gent que visqui en les zones properes, el que recordem sempre, en cas de que tinguin aigua que els hi arribi a les zones dels baixos, doncs que truquin de seguida al 112 i que, evidentment, pugin a espais superiors per estar més segurs. I ho anem continuant. El que parlàvem abans, que ens demanàveu del tema del... i que ho hem anat seguint tota la nit, del tema d'aquests trens que estaven a la zona del Camp de Tarragona, ja han arribat a Sants, estan arribant, ja han arribat en allà, aquestes persones que hi havien, i ara en aquests moments doncs, estem veient com des d'allà se'ls hi pot donar sortida en el seu desplaçament.
0: Hi ha un oient, el Quim, que ens diu que ha d'anar cap a l'aeroport, que sembla que el seu vol surt a l'hora, a les rondes, i tot, és a dir, tota aquesta zona que hi havia, que s'havia tallat, que hi havia molta aigua, això ja està superat i, per tant, hi ha normalitat?
5: S'està treballant. Hi ha algun punt encara que pot haver-hi dificultat a la ronda, per exemple, el tram dels quilòmetres 17 al 18, a la B20, vull dir que mirin bé la informació abans de desplaçar-se. També la Nacional 2, en l'alçada de Barcelona, també teníem alguna dificultat. Les altres són ja menors, la B500 a Sant Fost de Campsentelles per una petita esllavissada i també a la Roca del Vallès, a la C1415 també hi havia una petita esllavissada, no molt important, però que sí que generava doncs, aquesta dificultat en la mobilitat. Sobretot que mirin el mapa de trànsit, perquè això, com sabeu, és molt movible, tant l'afectació com després, com que s'intenta solventar el més ràpidament possible, doncs algú que tingui que fer un desplaçament imprescindible que valori doncs, aquesta mobilitat.
0: Hi ha una pregunta. Abans l'inspector Cardona ens ha dit que l'únic problema que sabien és que hi havia un cotxe de Santa Coloma de Gramenet que havia anat aigua avall, que no sabien si hi havia algú al cotxe no, que creuen que no, que pot ser que no. Teniu alguna informació?
5: Up. Jo acabo de parlar amb bombers, ara mateix que tenim aquí a la sala, tant bombers de la Generalitat com bombers de Barcelona, i serveis que puguin afectar a persones amb aquest aspecte greu per la vida no tenien en aquests moments cap servei.
0: Perfecte, perfecte. De què hem d'estar pendents aquestes pròximes hores? De quines comarques, pel que us han dit des del Meteocat?
5: Seguim igual. El que estem veient és que continuem tenint aquesta entrada pel litoral central, per tant, continua plovent a el que és la zona del Barcelonès, encara pot continuar plovent, la zona també dels Vallesos, la zona del Maresme. Aquestes zones ara plou i anem veient com també va continuant pujant cap amunt, va tenint aquest desplaçament cap al nord, amb la qual ja contem també que les comarques ja més amunt d'aquesta zona, més de les comarques de Girona, doncs també tinguin aquesta afectació, Gironès, la Selva, arribant al final fins als Empordans. Per tant, totes aquestes comarques de litoral i prelitoral, encara central, Baix Llobregat, tota aquesta zona, no veiem que marxi, veiem que es va mantenint aquí, que va plovent, que va acumulant aigua i hem de seguir amb aquesta vigilància doncs, aquesta nit que ens queda i sobretot demà al matí també.
0: Molt bé. Imma Soler, descansa quan es pugui, que vagi bé. Moltes gràcies
5: per
0: tot.
5: Exacte.
0: Moltes gràcies, de debò.
5: A vosaltres.
0: Moltes
5: gràcies.
0: De debò. Són 3:15 de 5 de la matinada. Escolten, ja... Bueno, clar, és que ja potser tocaria anar... No? Sí, d'aquí una hora, si el Mundo ja està venint. I a més, ja, escolta'm, els alcaldes dormen. Molts alcaldes estan dormint. Hi ha regidors drets, però alcaldes dormen. Després ja, efectivament, s'ha de fer els canvis de torns. L'Oriol Cardona aviat plegarà, la Imma Solenza, i que també plegarà, suposo que deu ser a les 5 del matí. En fi, el Nil també... Ve la Bel, no?
6: Ve la Bel a les 6, sí.
0: Pobre.
6: Pobre Bel.
0: Escolta'm, deixa-m'ho aquí, val? Bé, deixa'm veure si he rebut alguna cosa nova, perquè a vegades sempre rebes alguna cosa nova que no... Espera un moment, si és igual. De tirar això i tirar discos, doncs parlo jo aquí sense dir res que importi gaire, però, en fi, espera't un moment. Aviam, si m'arriba algú. Aviam. Que plou amb moltes ganes ara a Granollers. Hi ha el Roger Edia que ens diu que la ronda litoral cap a l'aeroport perfecta sense incidències. Veus? Ronda litoral, Estem parlant de litoral, no la ronda dalt,
1: Sí, el problema era la pota nord, diguem-ne, tocar Santa Coloma de Gramenet.
0: Val. Escolta'm, mira, ho diré així a l'engròs, gràcies als serveis informatius de RAC1, amb el Joan Maria Morros al capdavant, gràcies també a la redacció d'Esports, perquè està per aquí també el Joan Lluís García anar donant informació i subministrant informació, el departament tècnic, perquè hem tingut uns quants, ha acabat el Marc Espejo, que és una altra de les, que és una altra de les persones que veig més al cap del dia, perquè també a aquestes hores els dies de cada dia també li he tocat pringar, i, evidentment, el servei de meteorologia de RAC1, que avui ens hem de treure el barret. Començant per la Mònica Usar, seguint per l'Abel Caral i continuant pel Nil Ferrés, que jo crec que està fotent un màster que... amb tot això, que és que, a més, ho fot de no, dir una cosa, de meravella, i, per tant, felicitats també a tots, i això, el Nil Sant Martí, en Jordi Claret, l'equip que ha continuat fins tard, el Xavi Bundó, que també ha acabat molt tard, que avui dormiran poc, tampoc passa res, que per un dia dormin poc, i, evidentment, el Jordi Ramos, que s'apunta a un bombardeig, fins i tot es va casar un dia, i resulta que l'endemà estava treballant en lloc d'anar-se'n de viatge de nuvis, això va passar, amb uns incendis, en aquest cas, i també el Jordi de Planell, que tampoc té coses a fotre, i que ha dit, pues mira, jo estava a Vic i baixo i em va dir que fa baixada. I estàs a Vic, a Tarragona. Ah, anaves a Tarragona, és veritat, tu també anaves al concurs de castells, no?
1: Sí, sí, sí. Jo era a Vic, havia de baixar a Tarragona per gaudir del concurs de castells i, sí, i d'un sopar.
0: Demà pots baixar, al concurs de castells?
1: Demà, que és avui.
0: Sí, d'aquí una estona.
1: Si t'hi fixes, falten 12 hores perquè comenci el concurs de castells.
0: Sí, sí.
1: I 24 perquè tornis a començar un programa de ràdio.
0: Sí, 24 hores i...
2: Bueno,
1: 25 hores. 25 hores i 11 minuts.
0: Ja, sí, podem dormir una estona, sí, sí.
1: Fem una migdiada i tornem.
0: Que vens d'Ull de Poll, el Pere Mas, dilluns, o no?
4: Sí, dilluns em toca Ull de Poll i...
0: Ostres, maca, la tertúlia del dilluns? Serà maca, perquè... Sí, aviam.
4: Que no, sí que serà maca.
0: Entre l'enquesta d'avui de La Vanguardia... Sí, entra, sí, sí, ojo, espera, espera, l'enquesta d'avui de La Vanguardia. Entra, si diu la Natàlia Rodríguez, que avui diumenge podria ser que Pedro Sánchez...
1: És que hi ha comitè executiu del PSOE, a Ferraz.
0: Sí, sí. Ah!
1: Dilluns al matí.
0: Però diu que demà podria ser, ja?
1: És que podria ser que anés allà amb els deures fets, per entendre'ns.
0: Ah, només faltarà... Si quedarà el Bundó, eh? Si no em foteu un programa especial demà, que no em truqui el director ni el ningú... Que sisplau, eh? Llavors, tenim això, tenim els aiguats, i el que pugui venir, que mai no se sap. Ah, sí! I també hi ha la... Hi haurà el dilluns, hi ha la... el cartell del Primera Sound, que s'anuncia.
4: No, i una altra cosa, Jordi.
0: Què?
4: I una altra cosa, ja que dius el cartell del Primera Sound. Dilluns, si tot va bé, tens un convidat que et ve a parlar de quatre concerts que comencen dilluns, però que s'ha de... Estic parlant del comiat d'Oques Grasses.
0: Ah, sí, efectivament.
4: I teòricament dilluns hi ha un concert.
0: Ah, efectivament.
4: I amb tota la tempesta i tot el xou que hi ha hagut a Barcelona, suposo que hi ha temps d'acabar-ho de muntar,
0: sí,
4: però es deuen endarrerit segur. Bueno, sí.
0: Jo bueno, no sé muntar, perdona, ara faré una pregunta molt absurda, eh? Que és, sí, Nil, dilluns? Com ho tenim, això?
6: Doncs, de moment, pel que fa a demà, encara podem tenir precipitacions de cara al vespre, nit. Es poden tornar a reactivar algunes comarques, sobretot litoral, prelitoral. Ho haurem d'anar seguint, sobretot al llarg del matí de dilluns,
0: dilluns,
6: a veure
0: no?
6: Com...
4: Però el tema és el muntatge, eh? També el tema és...
0: Home, clar, el tema és el muntatge.
6: Clar, clar, sí, clar.
0: Escolta'm, esteu a tot arreu, eh? Veig el Martí Oliveres ara a la xarxa, a la televisió, de debò.
1: A l'Ell és Oriental Televisió, no?
0: Sí, sí, però escolta'm, esteu... Sou una plaga, eh? Això dels meteoròlegs de RAC1. En fi, i a tots plegats, moltes gràcies, i el Sant Martí també.
2: Bona nit.
0: Bona nit. Gràcies, Pere, de bo, eh? El Natàlia Rodríguez també, el Jordi Bosch, que ens han acompanyat, l'Ernest Folga aquesta matinada. D'aquí una hora, mal comptada, s'hi posa ja el Bundó. Per tant, feu una becaina. Si passa alguna cosa, tornem, eh? No us preocupeu. Però la nit està fent això. Vols dir alguna cosa per acabar, Nil, o què?
6: No, simplement dir que... Bàsicament, el que anirà passant a les properes hores és el que hem anat comentant. Les precipitacions es concentraran sobretot al nord-est, en aquestes comarques, és on encara hem de tenir l'ull posat, i no deixar de ser precavuts, i sobretot precaució, encara.
0: Molta precaució, molta precaució. Gràcies a tots, de debò, eh? De tot cor, als oients que ens han ajudat, sobretot també, que tenim uns oients magnífics i meravellosos, i a tota la redacció de RAC1, que és fantàstica, perquè hem tingut gent que ens anava informant de tot allà on anava caient, eh? Des del Miquel Agut, ara la Montse Girona, però també la Montse Martí, també l'Edu de Valle, també la Noemí Polls, també el... Bueno, esclar, ha sigut això una bogeria, i per tant, a tots ells moltes gràcies, i sobretot als oients. Gràcies per tot. D'aquí uns moments s'hi posa la Diva, a les 6, i després ja ens hi posem els altres, el futbol, si hi ha futbol, i el dilluns a les 6, si Déu vol, aquí hi serem. com deia l'autoritat, i el tiempo no lo impide. Doncs això, aquí serem. Gràcies per la companyia i fins aviat. Bona nit, o bon dia, o bona matinada. Fins ara.

0: Vols que el partit et vagi com anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
1: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
2: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Vinga, una mica més!
2: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
4: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
2: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Primer creu, segona i castell, càrrega!
2: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
5: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: RAC
6: 5, 4,
7: 3, 2,
2: 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
2: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mare de Déu.
2: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
2: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
1: RAC1. Tots som 1 milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
14: Ara escoltareu
15: els millors moments
14: del Via Lliure.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També... Aquest toc he estat, ara. Okay. Normalment et veig com més ensupit i ara t'he vist com molt alegre.
1: Bueno, és que s'ha d'actuar una mica a la ràdio, també té l'acord actoral, no?
0: Està bé. Què tal, Edu de Valle? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Eva Jou, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: I també ens acompanya...
1: Està estupenda.
0: Ens acompanya la Mireia Carolera.
3: Bon dia, veig que hi ha molt cafè per aquí, eh?
0: Sí,
3: bé,
0: sí,
3: per les venes.
2: Aquesta hora 3, ja.
0: Quants en porta... O sigui, al dia quants us empreneu de cafès, els cafeteros?
3: Jo 3, segur. Cada dia, eh? Independentment de si treballes o no. Perquè hi ha el del matí, per despertar-te, que tothom diu que no cal, però tal, el de mig matí, que és el bo.
0: El bo de gust.
3: El bo perquè ja el fas, una vegada tens aparcat tothom i és pel teu.
0: Ah,
3: i llavors hi ha el de després de dinar.
0: Vols dir, la gestió de la intendència l'has començat a resoldre. I aquell és el cafè de l'aquest és meu.
2: El de la Victòria.
3: Exacte.
2: Com el cigar d'Aníbal Smith.
3: Clar, els que no fumem és el cafè.
0: Tres, per tant.
2: Jo dos.
0: Dos.
3: Jo un parell els dies no laborables, tres quan hi ha més intensitat a la meva vida.
0: Beltran?
1: Jo un que val per tres.
0: És a dir, però el li fots canya?
1: Sí, sí, em foto una gafetera.
3: Ah, bueno, clar.
1: Una gafetera per dos, una foto dalt, a més que faci com cremeta i això, però és italiana.
0: Va, sí. I una olei.
1: Amb això ja tiro tot el dia.
0: Veus?
3: És un bon xut al matí.
1: I tu te'n deus prendre tres o quatre.
0: Cap.
1: A tu no t'agrada el cafè,
0: no.
1: Però no vas llegir que va bé pel cor no. I que...
0: Bueno, fa, depèn a la
1: que
0: velocitat...
1: Que neteja, que ho fa tot.
0: A la velocitat que us el foteu vosaltres, no sé jo si us anirà gaire bé. Però bueno, anem al que li ha sorprès aquesta setmana. La Mireia... Ah, no, calla, calla.
3: Anava a dir...
0: Tornem a pujar la música.
3: El Jolong, sí. El Jolong.
1: Em sorprenia a tots.
0: Saps que sí que em aniria molt bé per despertar-me?
3: A veure. El que això. No et prens mai.
0: Això sí que va bé.
1: Doncs escolta...
0: Això, mira, aquest és el meu secret, que jo el premi... N'arrenco un trosset cada matí de cap de setmana.
3: Sí o què?
0: Sí. Xocolata, Jolong!
1: Jolong.
0: Ja ho sabeu, està escapçat el lot de xocolata, Jolong. Pinsat, és com la...
3: Per la boca, llavors, no se't fa aigua, la xocolata?
0: Sí, però, bueno, no... A veure, sí, això és una de les normes fonamentals. Nens i nenes que vulgueu dedicar-vos al món de la ràdio, no prengueu mai res vinculat a la xocolata, però és que jo diria que res dolç just abans, o una estoneta abans de sortir d'antena, perquè la salivera que es fa és ingestionable. Bueno, tenim el lot de xocolata Jolong, xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer si us el voleu endur, encara que sigui espicossat? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar al Twitter de la tertúlia de patates i si ho feu abans de les 8 en punt del matí, fins i tot un minut abans, uns segons abans, podeu entrar al sorteig del lot de xocolata Jolong.
4: Jolong, Jolong.
1: I la Jolín.
3: Avui descansa.
0: Has trobat a faltar la Jolín Jolong?
1: Sí.
0: Bueno, si vols ho fem ara, eh?
1: No cal.
0: Jolín, mira.
4: Jolín, Jolong.
1: Avui collirem floretes del mig del bosc. Heu d'agafar només les grogues, eh?
0: Va, aneu amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Garolera.
3: Les preguntes enverinades que et fan, suposadament, bons amics o familiars o persones conegudes que veus al dia a dia. I m'explico. Aquesta setmana, una situació que segur que us ha passat moltes vegades, però és que em va posar dels nervis. Un molt bon amic, em ve, estàvem parlant, i em diu... A veure, tu on aniries de vacances per Nadal? I jo dic, bueno, digue'm una mica de context, què és el que vols o voleu, etc. Desconnectar, que faci una mica de fred, però on aniries? On aniries? I clar, a tu és una pregunta enverinada, perquè clar, t'està fent una pregunta... molt important, representa que tu ets una persona exclusiva a qui li pregunta, perquè segur que li donaràs una resposta.
2: I viatjada.
3: I clar, el teu cervell automàticament és ostres, que guai que m'hagi preguntat, i per l'altre cantó haig de donar una bona resposta, perquè esclar, és... Doncs estàs rumiant, tu li ofereixes dues respostes, i automàticament és... Home, no! Però què dius? Clar, jo, per exemple, vaig dir des d'un... Boston, si volien anar lluny.
0: Carai.
3: O, espera't, o si no, de dir, si vols una mica de... Vas als Pirineus, al Pallars, tal... Vaig dir dues opcions molt diferents perquè, clar, havia d'entendre què és el que demanaven. Qualsevol cosa que responia, no, home, no, però si això ja ho he pensat, no, no, i es va posar com així, bueno, i dic,
0: no,
3: a veure...
0: No em pagues tampoc perquè et doni idees, eh?
3: Aquest és el punt de dir, tota aquesta conversa i aquesta història, perquè m'has traslladat ara una mena de frustració.
0: Sí,
3: aquí,
0: sí, i un neguit.
3: Exacte.
2: Ara, a més, hi ha el xat GPT, que li pots fer això.
3: Però no, per què ho fem, la gent, això de anar preguntant? Com això de les vacances són mil coses, eh? Ja. On puc anar a comprar, tal? I automàticament et surt la destrossa cap a l'altre. No, home, no, ja ho he pensat, això. No, home, no. Anar a Barcelona...
0: per favor, eh?
3: Això, doncs aquesta és la meva reflexió d'aquesta setmana.
5: Completament integrat com una falsa funció de l'amistat. Ho hauríem d'anar destruint. Sí, perquè tu veus un amic, hi ha confiança, penses que li pots preguntar tot.
3: Però llavors, aquests neguits...
0: El problema no és preguntar, en realitat, com diu la Mireia.
5: No, perquè és compartir un problema.
3: És a dir, és com quan et comparteixo... L'altre, perquè no et diu respostes que t'agradin i, per tant, el matxaques. No m'entens?
5: Ja, sí. Però sí, no, és al final compartir-te una inquietud, un dubte, no? Entre tots passarà menys, no?
2: M'agrada, Mireia, que ets bona recomanadora perquè has posat opció Boston i opció Pallars.
3: Entén-me.
2: Que està molt bé.
3: Perquè, dic, si volies fred o volia realment anar 15 dies lluny, no ho sé, saps? És que, clar...
2: Crec que no hi ha dos punts més diferents al planeta que Boston i el Pallars.
0: Però escolta, quan portes 15 minuts amb aquesta conversa i t'estan matxacant, jo crec que la resposta és bastant senzilla, eh? Hosti, saps on se m'ha acudit on podeu anar? Podeu anar a la merda, vale? Au, home! Que punyetes, tu! Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, anem a Jou.
5: Sí, perdó, li volia fer una pregunta a la Garolera abans, que m'ha quedat ara el dubte de si al final aquest senyor té destinació o no té destinació.
3: No
5: va arribar a cap conclusió.
3: No.
0: Està dient-ho a tots els amics.
5: Vale, o sigui, després de tu ja va passar un altre.
3: Sí, i encara... No, i a més, tota l'estona, quan el veus o t'escriu o alguna cosa, és que hauria de trobar ja què fer per Nadal i no, i és en plan, no ho esteu fent, gent del meu voltant, no m'esteu donant bones opcions.
2: Això el que hauries de fer és passar Nadal, preguntar-li on va anar finalment i quan et digui el lloc dius, quina merda.
0: Home, va. Va, Jou, què és el que...
5: A veure, jo vinc una mica aquí que m'aixequeu la moral, val? Perquè vaig anar al dentista fa poc.
0: Sí.
5: No té a veure amb tema mèdic ni de salut, el que explicaré. Bàsicament...
6: Perdona. Un dentista no té a veure
5: amb
6: tema mèdic ni de salut.
0: Esperis.
6: Doncs què té a veure? Que és amic teu.
5: Té a veure amb la sala d'espera, espai fonamental en aquests llocs.
3: Les revistes o què?
5: Mira,
3: sí?
5: Just, Mireia, just. Jo esperava trobar-me una taula plena de revistes, com quan vas a aquests puestos. No n'hi havia cap ni una.
0: Oh.
5: Aixeco el cap, veig un codi QR a la paret.
3: No.
5: I dic, bueno, me'l miraré. Desbloquejo el codi QR. Un ventall de revistes per donar i per vendre digitalitzades.
3: Sí.
5: No, una vergonya.
0: Però, perdona,
5: una vergonya.
0: Eren revistes digitalitzades seves? O era una web d'una revista concreta?
5: No, era com si estiguessin pagant una subscripció per internet,
0: sí,
5: per poder-les tenir digitals, i ja no les tenen en aquest espai concret.
0: Entenc
5: que altres llocs potser això encara no passa. A mi em preocupa que això sigui una derivada recurrent en els propers anys, perquè, clar, són patrimoni dels dentistes, de les perruqueries, de tots aquests espais, i no sé, vaig sortir preocupada. Amb un queixal de menys i preocupada, imagina't.
3: Però va venir de gust llegir digitalment?
5: No, és que, gens ni mica.
2: No, a més, a través del mòbil, és que és barbàrie.
5: Perquè per fer això responia a missatges meus, feia les meves gestions, però ja no tenia aquell espai que vulguis o no és agradable, no?, dintre de tot, d'estar allà, agafar una revista, anar-la follejant...
0: Sí, sempre acabes agafant una revista que en altres circumstàncies...
5: No agafaries.
0: La dels cotxes de no sé què, la
5: del...
2: Les del cor.
5: Les del cor.
2: Jo no llegeixo les del cor, em fan sales d'espera.
5: Exacte.
0: I també hi ha una gràcia, en particular, o hi era, que eren antigues moltes d'elles, no? Que eren absolutament caducades. No, i era... Bueno, t'enteres de les notícies 2 anys després, sí. Cosa que no deixa de ser, doncs bé, una revolució en el món en què vivim.
5: Sí, és un exercici interessant.
0: I no vas posar la queixa per dir a recepció?
5: Jo crec que, com que tot va digital, sempre hi soc a temps d'escriure alguna cosa. Llavors, no descarto fer-ho, però perquè, bueno, potser ells han considerat que això era una evolució o...
0: No, segur.
5: No? Vull dir que era...
3: I un estalvi, segurament, no?
5: Sí, això és la... Clar, anava a dir, és la part que puc entendre, en certa manera, no?, de l'estalvi de paper, de recursos, etc. però, ostres, no ho sé, sap greu.
3: No,
5: sap greu, sí, sí.
6: Després, el de record, et donaré l'adreça d'un dentista.
5: Val.
6: A la sala d'espera no té revistes, té llibres infantils i després les obres completes de Schopenhauer.
0: Carai.
6: I de Tolstoi.
5: Però... Que, massa, eh?
6: Va, això es prepara pel temps d'espera.
0: Això és el que t'anava a dir.
6: Tens allà, tens
0: si tu vas a una sala d'espera i veus un llibre molt gruixut...
6: Home...
5: Mal assumpte.
0: Apret a córrer. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle?
2: Doncs mira, he tingut l'oportunitat de ser en un dels llocs d'aquest món on m'ho passo millor i alhora pitjor, que és un bufet lliure. Val?
0: Uf.
2: Per què? Ho passo molt bé perquè m'encanta el bufet lliure, m'encanta menjar, i a més era molt bo, de qualitat i de quantitat, però alhora passo vergonya, perquè no m'agrada que em mirin el plat.
0: Ara.
2: Em passo vergonya, i a més, i no m'agrada... que em vegin fer viatges tota l'estona.
0: Ara.
2: Val? Llavors, m'he trobat en una circumstància relativament nova a la meva vida, que és anar a un bufet lliure amb els fills, petits, que no es poden aixecar ells a buscar el menjar. D'acord? I li has de portar dur. Has de fer molts viatges, perquè ara vull això. Llavors, vaig fer no menys de 76 viatges, calculo, llavors... Clar, quan arriba el teu torn, que ja t'ha passat la gana, per una banda, vull tastar-ho tot, i vull omplir el plat de moltes, perquè, clar, aquí s'ha de definir l'estratègia a seguir.
0: Ara.
2: És a dir, ho vols tastar tot en petits tastos?
0: Ara.
2: O vas a...
3: Seleccionar.
2: Tres, quatre coses. Sí. Jo sóc més de tastaulletes. Però, clar, això implica també carregar el plat, perquè... I clar, jo ho passo malament. Em passo bé i alhora malament.
5: Clar, però tens l'excusa dels fills, tu?
0: Sí.
2: Sí, però si la taula està... mig amagada, la gent no sap on vas a seure.
0: Llavors, a més, és probable que el plat dels fills sigui bastant més marrano del que tu faries. Estem d'acord o no? Per al tipus d'alimentació que reclamin.
2: Sí, home, no.
0: Encara?
2: Nosaltres sí, ho resolem generalment amb pasta.
0: Veus?
2: Pasta amb tomàquet i...
0: Quan estem parlant, mira, quan estem parlant d'estratègia, és l'error comú aquest, eh? Vull dir que en un bufet demanar hidrats... és garantia de que no tastaràs res, eh? Perquè, clar...
2: Perquè t'ompliràs.
0: Home!
2: No, jo no em menjo. Jo em menjo
0: és un error,
2: hidrat,
0: això?
2: Poc hidrat, sí.
0: Està ple d'hidrats per tot arreu perquè tu t'agafis mig platet i ja estiguis...
2: Però és molt xulo fer com el passeig de glòria, que en diem, que és a l'inici, abans d'agafar res, tu fas el passeig de glòria per veure què és el que hi ha.
5: La volta de reconeixement.
2: Exacte.
0: El
2: i aquí és, sí, i aquí, clar, en aquest cas... gairebé mig bufet era de postres.
0: Carai.
2: I dolços.
6: Aquesta.
2: Poca fruita i molt dolç, i vaig pensar...
0: Pot ser que s'estigui imposant, a més, una cosa molt exuberant en el tema postres, pel que m'ha semblat, com de fonts de xocolata...
2: Hi havia font de xocolata, amb llaminadures. I amb fruita.
0: Això...
2: Però no vaig caure aquí, perquè també hi havia gelat. Gelat amb xocolata per sobre.
6: Hòstia, però on vas?
5: Però sí, exacte. On és
2: hotel,
5: això?
2: Vaig anar a un hotel...
0: Ah, era d'hotel, eh?
2: Era un hotel.
6: Però això era per dinar.
2: No, sopar.
5: Oi, per sopar
2: a les 8 del vespre, que era Europa.
5: És igual, però igualment...
2: No, van ser només dues nits i encara estic fent això del dejuni. Porto una setmana de dejuni per...
6: I hi ha l'element frustrant de que hi ha una cosa... En queda una unitat, tu vas a per ella i ara. Just abans teu... Buac, clar, i algú se l'emporta.
2: Aquí no, perquè aquí anaven reposant. Aquí anaven...
3: Sí. Però jo discrepo amb tu, jo soc dels que no... Al final miro i em defineixo. I agafo dues coses.
0: Ah, perquè, no agafes un poti-poti.
3: Ho he fet temps... I al final acaba sent com una mena de maionesa de coses per allà al mig, tot barrejat, ja no saps què és el que t'agradava i dius
6: menges
3: no.
6: Dolç i salat barrejat.
3: I és com, doncs ja està, centrem-nos, que apostem per això, per l'amanida de no sé què, doncs ja està. És fer
2: I
3: això.
2: Després hi ha una cosa que m'encanta als bufets, que és una cosa que el menjar de rics... per pobres, que és que ens iguala. Per exemple, un bufet amb ostres, i va tot Déu allà, vaig a fotre amb 65 ostres. O vaig a fotre amb allò, cargols de mar, allò que no em mengen normalment. Sí, clar.
3: Hòstia, cargols de mar amb un bufet, sí?
0: Perillosíssim.
3: Sí, exacte.
0: Bueno, a veure, depèn.
6: No, ja.
0: Depèn del preu. Sí, no. Va, anem amb el que li ha sorprès al Jordi Baltran.
6: Una pregunta, Bundó, tu quan me deixes?
0: Un 91.
6: Un 91. Doncs això és per tu.

0: Fa temps que no em trepitja, no.
1: Val.
0: Costa.
1: No, ho dic perquè ells vas perdre una ocasió, avui encara hi ets a temps, perquè per la tarda hi haurà una cosa que en diuen tardeo, que jo crec que ja seria hora que batéssim en català i que es digués vespreig. O, sí, vespreig, no?
0: Sí, vespreig. Okay.
2: Fa bastanta ràbia, la paraula.
1: Sí,
2: vespreig, vull
1: dir.
2: Sí, i tardeo també.
0: Gairebé tanta cosa
1: tardeo, per qui l'aplica. És tardeo. Anem a fer un tardeo. És un taredo. Bé, resulta que ahir... Jo ja ho havia vist que ho estàvem preparant, però ahir es va celebrar la primera trobada,
0: sí,
1: de gent alta per fer amics,
0: oh, carai,
1: a Barcelona.
0: Oh, carai.
2: Per fer amics. Bé. O per lligar?
1: Ells diuen per fer amics i posen...
0: I lo que surja.
1: Diu, per fer amics i potser trobar l'amor.
2: Doncs al final és una d'allò de cites, no?
1: No parla de practicar-lo, no parla de practicar-lo. Bé, aquesta és una idea d'un noi de 24 anys, que es diu Eloy Rodríguez,
0: sí,
1: que anteriorment amb un altre soci havien muntat una trobada que es deia Speak Catalan. Aquesta es diu... Tall People Club. O sigui, ho foten tot en anglès, i Speak Catalan ho van fer totament en anglès.
0: Però la següent trobada pot ser gent alta que parli català, també?
1: No, espera.
0: O es queda massa petit l'espai.
1: A l'Speak Catalan era per expats, perquè comencessin a parlar català, coneguessin una mica les tradicions i tot això, i vaig dir, cony, amb l'èxit que va tenir el primer, perquè jo veig que tots els expats estan parlant català, demanant botifarra amb seques i coses d'aquestes, dic, que tindrà, hosti, tu, un èxit brutal, tant que em sembla que el dia 17 en fa un altre, i han fet, en monta un altre a Madrid, i tot això. I és per gent alta.
0: Això és el que anava a dir. Quin és l'estàndard? Perquè compte que ser alt en un context et pot convertir en una criatureta en una altra.
1: Bé, escolta, a veure...
0: Hi ha estàndards? S'ha definit o no? Sabem això?
1: Sí, sí, l'alçada, l'altura t'ho explicaré.
0: Ah.
1: La idea sorgeix d'una expat, suposo, perquè és una anglesa que ara viu aquí, que va dir, coi, costa molt trobar homes alts a Barcelona, no? I aquest va dir, calla, tenim una idea. Ell ha estudiat màrqueting, I diu, quina idea més bona. I llavors va dir, doncs mira, farem una reunió que, per cert, costa 15 euros en consumició incluïda
2: a un
1: club que es diu Sky Cine, al carrer de Godó, Barcelona.
3: I, més, si
2: i les begudes a banda,
3: si
2: no?
3: Si ets alt, una consumició no t'arriba. No?
1: Bé, escolta, ha venut tots els tíquets i, bàsicament, a noies.
0: Ah?
1: Jo...
0: Que busquen homes alts.
1: No, i a l'entrada et medeixen. I aquí venen més qüestions.
0: Això m'agrada molt.
1: O sigui...
0: Però és com... O sigui, és un parc d'atraccions, no? El moment abans de pujar...
1: És un club que...
0: Vostè pot passar o no? I et passen el...
1: Com aquest restaurant que teníem aquí baix, que si medies menys, no sé quan, podies menjar gratis.
0: Sí, sí, els nens.
1: Doncs aquest home, l'Eloy Rodríguez, ha muntat aquesta idea i aleshores... Per als homes, la talla mínima era 1,82. Per tant, tu hi podries anar.
3: I
2: és que dins, en Xavi. I les dones?
0: La resta d'aquí, algú pot entrar-hi? Estàs a prop,
3: Jo estaria allò amb calçat o sense. Ja. Estic al 1,81.
1: Aquí està. Quan entren, va dir que...
0: I les dones has dit?
1: 1,70.
0: 1,70?
1: Sí, trobo que la
2: mira,
1: diferència...
2: Mira, faig 1,71
1: i... Tu hi podries anar.
0: Tu podries entrar.
2: Però
0: ja,
2: clar, jo no em noto tan alta.
1: Però és discriminatiu, perquè jo hi volia anar.
0: Home, clar, és discriminatiu.
1: Jo hi volia... Jo estic... la sòcia medeix 1,70 i vaig dir, vés-hi, potser trobes algú millor que jo, ja, perquè és fàcil,
0: Perquè tu no et deixen llavors.
1: Però jo hi volia anar com a públic, o sigui, crec que haurien de donar dret a gent baixeta a anar-hi...
2: A fer d'espectador.
1: ...com a públic. I és més, podria ser que alguna d'aquestes palmeres...
0: Escolta, tinc aquí...
1: O girafes...
0: Sí. Tinc aquí una informació que et contradiu,
1: Què diu?
0: Alçada mínima per als nois, 1,85. Ja és diferent.
1: Perquè ara ja veniu totes les entrades. I ara...
3: Merda, m'he quedat a la porta.
0: T'has quedat a la porta.
1: No, tu encara entres.
0: I per elles, jo encara, per elles, 1,72.
2: Ah, doncs mira...
0: T'has quedat a la porta, també, no, Carolet?
3: Aquí
0: l'únic que pot anar a la festa sóc jo, ja ho veig.
2: Bueno, ja ens ho explicaràs.
1: A veure, la idea és tan bona...
0: I xupito gratis si fas més de 2 metres.
2: Hosti, però...
1: Això
3: és un didal. Si fas 2 metres, un xupito és un didal.
1: No, jo he vist pel carrer... persones a les que jo els arribo a l'alçada del melic.
0: Sí, sí.
1: I dius, és impactant, però clar, liar-te amb una persona així... Clar, el que no sé és si medeixen també el tipus de personalitat que és tot això. Però a partir d'aquí, insisteixo, aquesta tarda munta un tardeo i després el dia 17 repeteix la cosa i ho té tot venut. Aleshores, s'han de fer més trobades d'aquestes. Pèls rojos, per exemple.
2: Que segur que, que
1: hi ha, segur que hi ha algun club. Però gent amb els dits de les mans grossos, gruixuts.
0: Ara.
2: Però això també...
1: I també... I un de persones baixetes.
2: Ara.
1: Un de persones baixetes i fins i tot fer megamics. Un dia una trobada d'homes baixets amb dones altes i un de dones baixetes amb homes alts. És a dir, les... Gent que tingui galindons, gent que té problemes amb els galindons als peus.
0: Ara.
1: És a dir, una mica... És una mica com deia allò, a veure qui la té més grossa, però en aquest cas a veure qui m'adeix més. No?
0: Portar ulleres...
1: Sí, i al final proclamen el rei i la reina de la trobada.
0: Ara,
1: o sigui, una idea alts. Magnífica que des d'aquí vull aplaudir,
0: bravo,
1: i tant només,
0: bravo,
1: que quan anunciem les xocolates jo l'ou. Quina bona idea, Eloi. Felicitats i continua, Eloi. És bon moment, a més, ara que tothom està tan content, es poden fer coses d'aquestes.
0: Va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Va, Jou, què és el
2: a
0: que t'ha ressonat a tu?
2: Jo, abans que entrem en la voràgina dels concerts d'Oques Grasses, sí, que els tenim a tocar, m'anticipo una mica i us vull posar una cançó del primer disc d'Oques, de quan, sortíem de casa i els veiem a qualsevol...
1: De quan d'Oques sí, no, ni l'Apolo.
2: Aquí mateix.

0: per la música no ho diries, la veu de Josep Montero sí, sí que és inconfusible, però vaja.
1: Han canviat bastant l'estil. I jo també trobo que aquesta vitalitat i el fil argumental de les cançons sí que ressona també al moment actual.
0: Era més de festa major, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, més rigui, sí, sí, sí, sí.
0: Va, anem amb la cançó, com es diu aquesta?
1: Celebrem.
0: Celebrem.
1: De l'any 2012.
0: Dels inicis d'Aquas Grasses. Va, anem amb la cançó de la Garolera.
2: Per mi és una cançó de dissabte, de rutina, és a dir, ara que estem a l'octubre, que ja gairebé tothom més o menys ja ha entrat en el cercle normal de vida, ja les vacances van quedant bastant enrere. Tardor, estem veient ja el canvi horari, plou, doncs aquesta cançó crec que fa per aquest moment.

0: Tu diràs, Garolera.
1: Oi, em di, amb un clàssic de, què és, dels 80, 90, Beltrán...
0: Això té una pinta de 80,
2: sí, és tremendo. Això és de principis dels 80.
1: Dels 80, el souvenir.
2: I és que a mi m'ha fet venir un record, sí, que el tinc present, i que va motivar que entrés a una botiga i comprés el single d'això,
1: sí,
2: a Londres. Plovent, just a Notting Hill, davant de l'entrada a Portobello,
1: sí,
2: per la ràdio, sempre anava amb la ràdio anglesa connectada, mentre va, caminava sonaven... sol, i de cop va sonar aquesta música... I dic, hòstia, què és això? I vaig entrar, i clar, plovent sol a Londres i tot això, em va pujar una cosa que em va emocionar tant, que quan vaig venir aquí vaig anar a una companyia de discos, que és la que la va dir, i vaig dir que això és una bomba, tio.
1: Uh-huh.
2: I després van venir ells, i quan van venir l'Andy McCloskey, que era un dels... Vull dir, tio, és la millor cançó que fareu mai en tota la vostra vida.
1: En tenen unes quantes d'aquestes que transporten a moments concrets,
2: aquesta,
1: eh?
2: Aquesta, una de tararan, això... Mm.
0: Fantàstica, sí.
2: És magnífic.
0: OMD, que hem dit, Orquestral Maneuvers Ciutadans.
1: Exacte.
0: Que és el nom de la banda.
2: Molt bona gent, a més a més.
0: Bona gent?
2: Bona gent.
0: Ah, sí? Sí, any 81, sí, em diuen, eh? Per tant, sí, efectivament,
1: home, inicis quants? De
2: 81. Claríssim.
0: Doncs els OMD, amb aquest souvenir, es diu la
1: souvenir
0: cançó. Va, teu torn, Edu.
3: Jo baixaré molt el nivell.
2: De... Què?
3: Jo porto avui un ple culpable. Demano disculpes d'entrada. És una cançó, Shakira? Porto una cançó abominable, però que m'encanta. És una cúmbia argentina, però crec que Catalunya l'ha de conèixer. La perpetren un noi que es diu Lauta, deu venir de Lautaro, imagino.
2: Suposo.
3: Artista bastant conegut a l'Argentina. Té un parell de featurings, col·laboren també... Sí. Amigo de artistes i Tote.
0: Ah.
3: I jo crec que no us podreu recuperar perquè també us encantarà. És, atenció, aquesta cançó que es diu Punyalades. Atenció a la lletra.

0: No ser tu hombre duele como puñaladas. Què me'n dieu?
1: Està desubicat, aquest noi. O sigui, és un senyor que està desubicat en el temps i en l'espai, en l'auto aquest, eh?
2: I ara ja no podré sortir, ja, d'aquí, Edu.
0: Aquesta cançó, si avui aneu al...
1: Què ha passat?
0: Si avui aneu al Tardeu...
2: Sí, sí, no va per ella, eh?
1: Com t'ha arribat?
0: Doncs no sé com, em va arribar, però la tenia
2: allà, el bufet.
0: I vaig pensar, no, és que aquesta cançó enganxa molt. I després, és veritat que al cap de 24 hores se'm va passar. Però la trobo tan abominable que dona la volta al marcador i m'agrada. Sí, sí. L'auta.
1: Tot el que està malament, punyalada. En una cançó.
0: Sí.
3: Punyalada.
0: Punyalada.
3: Sí, sí, està molt bé.
0: Que dolor no ser tu.
1: Va, fot-li, Beltran.
3: A veure, canviarem totalment de registre.
0: Va, sisplau.

deixa la meva fascinació per veus femenines que tenen aquest to una mica més greu, com el d'aquesta nena, que és molt joveneta, que és canadenca i que es diu Tia Gordon i que no és parenta de Tony Gordon o Anthony Gordon, però que té ja diversos singles i acaba d'editar aquest que es diu Feel, que vol dir sent, és com l'imperatiu de sentir, i que em recorda a Erykah Badu i altres veus, i tot un puntet d'Amy Winehouse.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
3: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
4: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
5: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
0: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
6: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
7: Cancelo el xut! Gol! Gol! Gol! Traga i mocador de Cancelo!
0: A l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
7: Cancelo, que torna a xutar!
0: Torneu a vibrar amb només un clic.
7: Continua de Yemi, Karam Karim, Karam Karim, la passada per la Vídia Valgo.
0: A l'app i al web de RAC 1, fot-li pou. RAC 1, tots som un milió. RAC 1, els vespres a RAC 1 són per informar-se.
8: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
0: Per analitzar l'actualitat.
9: Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
10: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
9: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
0: I també per aprendre i passar una bona estona.
11: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
9: No hi tenia TV3.
11: I tenia Antena 3.
0: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
8: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
0: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols, quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. L'aplicació de RAC 1, ara
12: fàcil, intuïtiva i renovada. Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe
12: amb l'aplicació connectada a Android Auto
0: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
13: Esteu escoltant
14: els millors moments
15: del Via Lliure.
0: Lliure. Cada cap de setmana el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
16: 2 minuts per damunt d'un quart de 12 del matí. Hola, Santi, hola, Malcolm.
17: Hola, què tal?
18: Hola.
16: Ai, Déu meu, senyor. Bueno, ja ens ho trobarem.
17: Aquest cicló
16: mediterrani que diu el...
17: A veure, l'Abel. Això vols dir que tindrà influència
16: en
17: la convocatòria electoral o no? Que plogui.
16: No sé, ha arribat un punt que ja no sé res, jo.
18: On estàs reflexionant?
16: No ho sabem. Clar, suposo que Moncloa, no ho sé.
18: Moncloa.
16: Sí. El que segur que no afectarà, vaja, espero, és perquè d'aquí a Guerre queda molt poc, 15 dies per la cursa de RAC1.
17: Això ja és.
16: I que es corre aquest any a Platja d'Aro.
17: Molt bé, molt a favor.
16: Diumenge 18 d'octubre.
17: Platja amunt, platja avall. Perfecte. No molestarà gent. La gent assenyada, la gent de RAC1.
16: Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa de RAC1.
17: Corre fins a Figueres, si vols.
16: No te l'hem posat al costat de casa, Santi.
17: Molt bé.
16: 11a edició de la cursa ja, aquest escenari fantàstic com és la Costa Brava. Són 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de Platja d'Aro i, efectivament, pel costat del mar.
17: Bonic,
16: com sempre,
17: molt bonic.
16: Molt maco, també.
17: Aquesta època de l'any està molt bé.
16: Està més buit. El Via Lliure fem programa en directe i un munt de cares conegudes de RAC1. Ve el Basté, ve el Clapés, la Ballonesta, els Taloners, el Parissé, l'Edu de Vall, el Molló, els Muppets i molts més. La cursa de RAC1.cat, últimes inscripcions. Queden molt pocs dies. La cursa de RAC1.cat,

0: A més, atenció, que des d'avui obrim un sorteig al perfil d'Instagram de RAC1, al perfil d'Instagram de RAC1, per aconseguir un dorsal doble dels 5 que se sortegen en total. Per participar-hi, només heu d'anar al perfil d'Instagram, comentar la publicació i etiquetar la persona amb qui aniríeu. Teniu de temps
1: per... Això vol
0: per...
1: dir córrer gratis.
0: Exacte, per participar-hi
1: fins dijous. Sí, perquè la gent no només corre, sinó que paga per córrer.
0: Això sempre. Bueno, home, però per als...
1: no,
0: despeses bàsiques...
1: Cadascú té les seves... Pau Vies i Fílies.
0: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç i el suport de la Generalitat de Catalunya. Va, posem-nos-hi.
1: Veu córrer la gent i a sobre paga.
0: Sí.
1: És estrany, això.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
0: Bé, Santi Malcom, avui què hem de fer?
1: Anem tard.
0: Anem tardíssim, sí, clar, però el tema també s'ho mereixia.
1: Tots els temes.
0: I,
1: però no has parlat del que m'apassiona.
0: De què hem de parlar avui?
1: Del pilot indi.
0: El pilot, ja, però sí que hem fet una referència una mica més ràpida.
1: O sigui, aquest home és Bruce Willis.
0: Sí.
1: Però estava bé.
0: Ara ja no.
1: Ara ja no, pobra.
0: Què?
3: És veritat que una mica més i entrem en la redifusió directament. Ja no entrem en la primera,
0: no
3: en la segona volta.
0: No, home, no.
3: Jo tinc una cosa. Això li fas a Cristiano Ronaldo?
0: El què?
3: Tens, això les feies per a mitja hora i tens el xiringuito tot criticant, eh?
0: Perdona, que avui m'han dit el Mañé que Portugal s'han despertat amb cartells a favor de Cristiano, eh?
1: I tu què creus que els ha posat?
0: Cristiano. la seva família. Bueno, avui és un senyor, no? És un senyoro.
1: Home, un senyor, un model.
0: Model?
1: No, model no vull dir. Model com a model d'imatge, com a exemple a seguir. Modèlic.
0: Ah.
1: No
0: perquè vengués roba i fes de
1: cimades. No, però que realment era el paradigma, perquè era el paradigma de l'home atractiu. Diguem-ne que al segle XX, si tu pensaves en el pare modèlic americà, el cap de família, era aquesta persona, no? Era una persona que teniu coses en comú.
0: Jo?
1: Paramodèlic, estrella de la ràdio, també.
0: Ah, era una estrella de la ràdio.
3: No va tenir mai un Ondas, tampoc.
1: No. També va sortir a la tele, com tu, i triomfava... Pues, sobretot es va fer molt, molt... La seva fama va arribar per la venda de discos, com a cantant.
0: Això no...
1: No sé
0: no
1: si tu toques el tema.
0: No ho toco.
1: Tens bona veu.
3: I per el cinema, això, comportes el cinema?
0: El cine, què vols dir?
3: No,
0: d'anar-lo a veure. Com a actor, no?
1: Una estrella de cinema. O sigui, amb tot això ho ajuntem i es converteix en una icona claríssima, no? Era alt, prim, uix clars...
0: Igual que jo.
1: Ben pentinat...
0: Sí, sempre igual
1: ros,
0: que jo.
1: L'elegància en persona, que a més posava amb una pipa, sempre...
0: Ah, no? Sempre anava amb una pipa.
1: Sí. El marit d'Amèrica, li deien, eh? Sí, i a més, qualsevol producte que volgués vendre reproduïa més o menys la seva imatge. Era el model a seguir, eh? Era tot aparença, però realment, darrere d'aquesta aparença, hi havia una persona molt garrepa, agressiva, que només pensava en els diners, maltractador, violent, un mal company, un pare terrible, un marit dubtós, que vol dir que li posava les banyes a totes les dones ben joves que anava trobant pel món, un envejós, no tenia res de bo a part de la imatge. Avui parlem de Harry Lillis Crosby Jr. Més conegut, atenció, la gent de certa edat que ens escolta, Bing Crosby.
0: Sí, senyor.
1: Parlarem de Bing Crosby. No confondre amb Bill Cosby.
0: Sí, compta amb això, eh?
1: Bill Cosby que, és un altre que també, déu-n'hi-do.
0: Ah, és el que et dramatitza.
1: Ja diria que és bastant pitjor que Bing Crosby.
0: Que ja podria haver-hi competició entre
1: Bill Cosby i Bing Crosby. A punt d'arribar al Nadal, ja, perquè
0: sí.
1: Dos dies és Nadal.
0: Sí.
1: White Christmas, la cançó de Bing Crosby. Però bé, avui toca Bing.
0: Ja sé. Una cosa, però això de Bing és un nom vull dir,
1: ara
0: habitual?
3: Ara ho explicaré, perquè tu estàs pensant...
0: Bingo.
3: Ja han fet la brometa Bing,
0: clar.
3: Broma patillera execrable... Doncs no!
0: O sigui, amb la vostra mania de no voler posar cançons de la persona... No,
1: cantava bé, per això.
0: Ah, que cantava bé.
1: Ah, molt bé.
3: I això és un anunci de Bingo, que és com la loteria del Salvador.
0: Vale.
3: Però és l'origen real del sobrenom, no el Salvador,
0: ni
3: la paraula Bingo.
0: Ah, es diu Bingo. Per Bingo.
3: Per Bingo, perquè...
0: Com el gos.
3: Com el gos. I també ja deia Bing, com ara el cercador aquest que té Microsoft, no? El Google de Microsoft, que es diu Bing.
0: Sí, que és veritat.
3: Quan era petit, ell, un amic anomenat Valentin Hobart, va començar a anomenar Bingo per la seva afició a un còmic del diari que es deia The Bingville Bungle. Aleshores, The Bingville, Bingville, Bingo, Bingo, i es va quedar Bingo, Bing, i es va quedar. Ell va néixer a Tacoma, No mengen tacos allà. Està a l'estat de Washington, a la costa oest. Una dada absurda, a Tacoma també va néixer Earl Anthony. Qui és Anthony? Un dels millors jugadors de bitlles, de bolos, de la història dels Estats Units. Vull dir, el model de Homer Simpson.
0: Ah, vale.
3: I que va morir en caure per unes escales.
0: Bueno, no li van tirar una bola de...
1: Va trepitjar la bola, no les endreçava, ensopega amb les boles... I
0: moltes lesions es poden produir, a les boleres.
1: Moltes.
0: Cuidado, eh?
1: Sobretot perquè la gent... No sé si has anat alguna vegada a bolera.
0: Mira, fa no gaire vaig anar-hi.
1: I anaves mamat?
0: No!
1: No, perquè home, la gent que va a les boleres a jugar va bastant...
0: Ui!
1: Ja, bastant.
0: Hi ha gent que, després de llançar la bola...
1: I als Estats Units...
0: Surten volants ells darrere.
1: Sí, sí. I als Estats Units... Allà es consumeix bastant els bolos.
0: Aquesta última vegada que vaig anar-hi, vaig veure un bolo canviant de carril, diguem-ne.
1: La bola o el bolo?
0: No, la bola. Algú que va llançar
1: i
0: va saltar al carril del costat. O sigui que...
1: És divertit jugar a bolos, eh?
0: Sí. Mentre no et matin pel camí, sí.
1: Sí. Bueno, era... I molt a gust, això, de posar-te sabates que ha utilitzat tothom. Allò és el pitjor. Bueno, va. Parlem de Bing Crosby. Bing Crosby era el quart dels 7 fills d'una família catòlica, òbviament, si tenen 7 fills, acostumen a ser catòlics.
0: Sí.
1: El seu pare es deia com ell, bueno, ell es deia com el seu pare, Harry Lillis Crosby Sr., treballava com a comptable i tenia feines relativament modestes, i la seva mare, Catherine Harrigan, era una dona profundament catòlica i molt, molt, molt estricta. La família no tenia massa diners, coses normals, quan tens 7 fills. Claro. Bing va créixer en una casa plena de nens i amb una disciplina domèstica rígida. Perquè si tens 7 fills, que has de tenir disciplina.
0: Sempre.
1: Perquè si no, allò és, com pierden, la libertad con el libertinaje.
0: Ah, efectivament.
1: La religió... Per tant, per posar ordre, religió.
0: Ocupava... Anava de toc de pito.
1: Ah, evidentment. La religió ocupava un lloc enorme en aquella casa, misses, confessions, col·legis catòlics, i una educació en l'obediència era fonamental.
0: Això vol dir hòsties, no?
1: A hòstia pura, ja ho veurem. La família era... Això sí, van aconseguir que la família, els 7 nens i tots, fossin un rellotge, Actuaven com una patrulla de Navy Seal. Funcionava sota una disciplina superfèrrea. Crosby recordaria posteriorment que sa mare tenia una enorme autoritat sobre els fills. Vol dir que tenia un llançament de sabatilla bastant important i reconegut.
0: Fractinadora.
3: Els 10 metres de sabatilla era guanyada.
1: I girava els passadissos i tot. Tot i així, per molt bèstia que fos la mare i el pare i la disciplina que li posessin, res comparat, com veurem, amb la disciplina que ell mateix va imposar als seus fills anys després.
3: Sí, la família tenia un piano.
1: Mira que bé.
3: La família dels pares tenia un piano.
1: Ell va agafar molts pianos després.
3: I la música era molt present a casa seva. Va haver de tocar, però no podem dir que va ser un nen prodigi. Simplement
0: era un Mozart.
3: No tenia intenció de convertir-se en cantant. Ell volia ser beisbolista. Ah. Tenia cert talent i volia ser beisbolista. Als 14 anys va començar a treballar a l'auditori de Spokane. I aleshores allà va conèixer artistes de la seva època. Sobretot el seu mestre, el Jolson, que realment es diu Nansa Jolson, perquè és lituà, com Valenciunas, i que era dels primers cantants de jazz importants als Estats Units. I aleshores això el va impressionar. Crosby va ser educat en escoles catòliques.
0: Obvi, sí.
3: I posteriorment va estudiar a Gonzaga University, que és molt famosa perquè té un equip de bàsquet universitari molt pol, però és que és una universitat catòlica, també.
0: Vale.
3: I allà és on va jugar.
0: Què estudiava?
3: No me'n recordo.
0: Bàsquet.
3: Bàsquet. No. Allà d'aquesta universitat va sortir John Stockton.
0: Ah, home. Utah Jazz.
3: Va començar dret, però no va acabar la carrera. No me'n recordava perquè no va acabar, no vaig veure les notes perquè no les va acabar. En el seu pas per Gonzaga...
1: No hi havia humanitats ni coses d'aquestes.
3: No,
1: hi havia coses serioses
0: abans. A més, si l'enviaven als seus pares, doncs ja tens dret...
3: Econòmiques...
1: Dret, medicina, econòmiques, coses d'aquestes. O militar. Res d'allò de, no, faig una cosa mixta entre literatura xinesa, humanitats i política internacional.
0: No.
1: I això què és? Res.
3: Bing. Per què va deixar la carrera? Perquè no li agradava el dret? Possiblement. Però també perquè va començar a tocar amb els en grups musicals a la universitat i va descobrir que es podia guanyar pasta.
1: Sí, perquè a ell la pasta li agradava molt. Però la seva veritable revolució va ser posteriorment. Va escoltar intèrprets com Louis Armstrong i va començar a desenvolupar una manera de cantar diferent a la que hi havia en aquella època. Molt més relaxada. En comptes de projectar la veu teatralment, com feien els cantants, ell
0: anem a cantar.
1: Canta a prop del micròfon, comença així i dius... el crooner, aquest ara, tio que canta ara. Bé, que vocalitza bé i que no és un cantant líric, diguem-ne, no? I ell utilitza el micròfon com si fos un instrument. Després el va utilitzar el seu micròfon com un instrument, però per altres coses, va, que ja parlarem home. Després.
0: No.
1: Això acabaria canviant bastant la música popular nord-americana i després sortirien Frank Sinatra, Dean Martin, coses així, vale? Crosby acabaria... El seu èxit va ser brutal. Acabaria batent tots els rècords i venent 50 milions de còpies d'un sol disc. Imagineu quin disc és, un single.
0: El de Nadal.
1: El de Nadal.
0: El White Christmas.
3: És el senzill més venut de la història. Encara avui.
1: Encara és el més
0: venut. Senzill.
1: Però sí, clar, ja no es venen senzills.
0: No, clar, clar. Ara ja no l'atraparàs.
1: Diguem-ne que ja es quedarà com el més.
0: White Christmas, eh? I'm dreaming of a white Christmas, no?
1: Yeah.
0: Just like the ones I used to know. Mira, veus? Aquest és ell?
1: Aquest és ell.
0: Mira. Això perquè ho ha posat el Selva, perquè sí. Si no vosaltres no... És la norma no. Fonamental que no poseu mai la cançó.
3: Nosaltres posem...
1: Mira, ja és Nadal, ja l'estic posant de mala llet.
0: Sí, sí. Ells tenen altres cançons.

0: sigui, aquí ja ho ha patat, no, amb el White Christmas.
1: Ja ho ha patat. Aleshores, el convencen, com quan tu truques a un col·laborador teu, dius, escolta, per fer una secció a la ràdio.
0: Però ja era una estrella de la música?
1: De la música? No, ja havia tingut un èxit.
0: Ah, vale, un èxit.
2: Però un èxit de collons.
0: Sí, sí, clar.
1: I aleshores, té un, la secció que li donen té un nom críptic, que és 15 minuts with Bing Crosby.
0: Ah, vale.
2: 15 minuts només, eh?
0: Bueno, depèn de les accions, això ja se sap.
1: 6 dies a la setmana, eh?
0: 6 dies a la setmana?
1: Sí, sí.
0: Aquests programes que anaven de dilluns a dissabte?
1: Es veu que sí. Això, als anys 30,
0: sí,
1: alerta, cobrava $1,500 per setmana.
0: $1,500 per setmana per la secció?
1: Sí.
2: I després, ostres, als anys 30, eh?
1: Als anys 30, o sigui, posem... Bé,
2: més o menys...
0: Crec que s'ha ensorrat, això.
2: No estem tan lluny, eh? No estem tan lluny del que paguen aquí, no, no.
0: 1.500 per setmana.
1: Però ell va dir que no li...
2: Però, a veure, jo m'ho plantejo...
0: Són el dia, eh, per això. Vull dir que...
2: 15 minuts. 15 minuts.
0: Cada dia.
1: 15 minuts.
2: 15 minuts, sí.
0: Cada dia.
2: 15 minuts. Joder, no, no. O sigui, si això cobra Le Kaiser i poca gent
1: però
2: més.
1: Que, però ja es va
2: queixar. Però Le Kaiser no ha cantat White Christmas.
0: Això és veritat.
1: Es va queixar que cobrava poc.
0: Sí.
1: I li van pujar a $3,000 a la setmana.
0: Hosti, impressionant.
1: Igual que nosaltres. Però també, això, després d'això, es va convertir en una estrella al cinema. Que amb estrelles, que compartia estrelles amb Louis Armstrong. No, aquest no, aquest no era ciclista ni va viatjar a la lluna.
0: No.
1: També va, de fet, va guanyar un Òscar a millor actor.
0: Vull dir que,
1: que
0: fotis,
1: aquest
0: sí,
1: tio tot el que tocava ho feia bé. També va presentar, com tu, Xavi, com tu, programa, un programa de televisió. Jo crec que són vides paral·leles.
0: Jo trobo que no, però bueno.
3: Litros de alcohol corren por mis venas.
0: Mujer.
3: No tengo problemas.
2: Ara això sí que no, això sí que no t'agrada amb tu, perquè al tio li agradava xupar.
0: Eh?
2: Que no estàs qui li agradava mamà, es fotia fins a les tranques. I a més, el tio, a més, ho va fer, Bing, ho va fer, té molt de mèrit, eh? Per què no se li han de prohibir les coses als nens? Perquè Bing Crosby es converteix en alcohòlic i en un gran borratxo durant la prohibició.
0: Claro.
2: En
0: llei seca.
2: En la llei seca, durant la prohibició de la venda d'alcohol, el tio s'agafava uns pets increïbles. Clar, i una vegada s'ha agafat el ritme, després de la prohibició, el tio segueix també bevent. Clar. Ell diu que hi ha una llegenda que diu que també va deixar l'alcohol i que va anar a clíniques de desintoxicació. Després veurem que no és cert. Eren famosíssimes dintre del món de l'espectacle les seves borratxeres, no?, que afectaven la feina, no? Quan tornaves a l'estudi de gravació, diu, qui ve demà? Bing Crosby, diu, ui, prepareu-vos que la cosa va bé. Es van donar diverses ocasions que arribés tan borratxo a l'estudi que havia de cantar amb dos persones aguantant-lo dels braços perquè queia. I on així entonava i afinava. Mira, això també té
0: el seu valor.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: Altres vegades, directament, no apareixia a l'hora concreta per gravar el disc. Era una mena com el Sid Vicious de la cançó lleugera. I un músic que va reconèixer després, dècades després, que Bing, un músic que el va conèixer, va reconèixer dècades després, que Bing, en veritat, el que feia era beure sense parar. Si arriba a coincidir amb els Pogues, la història de la música hagués canviat. Perquè, realment, al igual que els Pogues i a Shane McGowan, Crosby també era molt aficionat a escapar-se de Tijuana. És que sembla que només els grups de rock i punk...
0: Tots baixaven a Tijuana.
2: Tots baixaven a Tijuana. I a les seves memòries, ell mateix va descriure una d'aquelles èpoques pràcticament com que seguia el que ell va anomenar dieta de tequila. Que és bastant a prima,
0: sí, sí.
2: A prima no, però en cas que altres parts del cos, no? Ell anava a Tijuana, jugava, bevia, follava i tornava a Califòrnia sense menjar res i tornava fet un pinzellet. Ell mateix va explicar que després d'aquells viatges, quan havia de cantar, ja es començava a notar que tenia la veu feta pols.
1: Però el més greu de la seva afició a l'alcohol no eren aquestes coses anecdòtiques, com quan durant una sessió d'una gravació de l'Ave Maria va arribar tan borratxo que van haver de cancel·lar la sessió. No són aquestes coses.
2: Quan va fer l'A, va vomitar.
1: Són els accidents.
0: Va, home, va.
1: Accidents. Novembre...
0: De què? De cotxe?
1: De cotxe. Oh, ja. De 1929, Hollywood. Crosby tenia 26 anys i després d'una nit bevent durant la prohibició va conduir un automòbil i va xocar a prop de Hollywood Roosevelt Hotel. La seva acompanyant va sortir disparada pel parabrisa.
0: Hòstia, no fotis.
1: Va quedar inconscient i estava plena de sang amb ferides i talls profuns que li van deixar molts lacigratius. En aquest accident també va colpejar un altre vehicle, farina el conductor. Crosby va ser detingut i va passar un dia a la presó, després del judici va rebre una condena de 60 dies, les quals va complir la
2: meitat. I va sortir molt barat, eh?
1: 30 dies.
0: I 60 dies, no res, això.
1: L'accident, va tenir un accident bastant gran per la seva carrera perquè va perdre el sol que tenia previst de cantar a King of Jazz. El paper va passar a John Bowles, perquè ja no ho podia fer perquè estava a la presó.
0: Ah, d'acord. Li van donar el paper a un altre.
1: A un altre. Anys després, Crosby mateix va explicar públicament l'episodi, però va mentir, això ho fa molt, dient que li van vestir un altre cotxe borratxo i que la policia es va inventar tot.
0: Ah, bueno.
1: Sí, sí. Ell mateix va
0: tot
1: fer
0: fake news.
1: Va fer un okay diari de si mateix.
2: I aquí arribem al punt aquest que comentàvem abans, de que ell s'ingressa en una clínica de desintoxicació, sí, per deixar de beure. Però... i assegura en les seves biografies que va deixar de beure i que va deixar l'alcohol, però no és veritat. Més de 20 anys després, l'11 d'octubre del 53, ja havia passat temps, i clíniques, Crosby conduïa el seu Mercedes i va xocar contra un altre cotxe a Los Angeles. Tres persones de l'altre vehicle van resultar ferides greus amb lesions molt serioses. Una fins i tot va estar en coma dues setmanes. En la posterior declaració relacionada amb la demanda, Crosby va dir, bueno, sí que vaig veure, va reconèixer ell mateix, tres o quatre whiskies amb soda. Amb soda no, capullo, que el que puja és la soda, home.
0: No és la soda,
2: no? No, home, si barreges, hòstia. Diu que van ser tres whiskies durant unes 8 hores, a més de xampany durant el sopar, encara que va dir que jo em trobava bé, no, jo controlo, eh? Però realment no controlava i va tenir l'accident. La policia no va presentar càrrecs.
0: Què dius?
2: No, era el tio més famós dels Estats Units. Però el que està clar és que realment no eren tres o quatre whiskies, eren un parell d'ampolles, segons els testimonis que van estar amb ell a aquella festa. És a dir, que Ortega Cano, Ángel Carromero, Bing Crosby, aquesta gent.
1: Però l'alcohol va fer estralls a la família. La seva primera dona era Dixie, que era una actriu i cantant i ballarina. Quan es van conèixer, quan Vich la va conèixer, ella era més coneguda que ell. Era una actriu
0: famosa. Ah, sí, famosa, eh? Sí. Molt famosa.
1: Sí, mesos després de casar-se, ella va anunciar públicament que estaven separats i que contemplava divorciar-se per la crueltat mental, va dir ella, de Vich. Però, bueno, es van quedar junts i per seguir el seu ritme, ella va acabar seriosament alcoholitzada. Ella va intentar seguir el seu ritme i es va alcoholitzar. Tampoc ajudava que ell deixés la seva dona i les seves criatures períodes en què estava de viatge, molt sovint amb alguna amant ocasional, i tothom ho sabia, no? Crosby va arribar a dir-li que ja no l'estimava i que pretenia divorciar-se. Però, com que era molt catòlic, un sacerdot jesuïta el va convèncer de no divorciar-se. Això era l'any 41. 10 anys després, ella va morir d'un càncer d'ovaris i tota la seva vida va ser una vida d'una dona trista i infeliç.
2: No va fer només infeliç la seva primera dona, també a les altres amb les que es va casar, perquè ho va repetir diversos cops. Es va casar després amb Catherine Grant, una actriu jove de Texas, 30 anys menys que Vinga. A partir d'aleshores ja Vinga comença a baixar el ràtio. Es van conèixer l'any 1954 i van mantenir un festeig intermitent abans de casar-se. A Las Vegas, el 24 d'octubre de 1954.
0: A Las Vegas,
2: el 57. Bing Crosby tenia aleshores 54 anys i Catherine 23.
0: Vinga.
2: Catherine era originalment metodista, no penseu malament, era metodista de religió.
1: No metòdica.
2: I es va convertir al catolicisme abans de casar-se amb Crosby, perquè, clar, com ell era tan catòlic, no podia casar-se amb una metodista. I segons el relat posterior de Catherine, Bing havia acceptat, li va dir, bueno, tens 24 anys, jo tinc 54, segueix treballant com a actriu, però després de casar-se li va prohibir absolutament.
0: Vaja,
2: un perla. A casa i ja està. També, al igual que la seva primera dona, Dixie, va portar més banyes que un bou, per exemple, en Pat Sheenan, una model. La història és especialment peculiar perquè Pat, atenció a això, que és una mica truculent, es va acabar casant amb Dennis Crosby, fill de Bing Crosby.
1: Aquesta cosa exacta.
2: L'amant del pare acaba casant-se amb el fill.
0: Oi.
2: Això ho veiem a Mopland i a Anquetil i poques coses més. També va estar embolicat mentre estava casat amb l'actriu Inger Stevens, la seva coprotagonista de la pel·lícula Man on Fire. Stevens tenia aproximadament... Aquí va baixar una mica més, eh? Aquí ell tenia 53, 54, sí? Ella tenia 22. Ja va baixar una miqueta. Està clar que li agradava la carn poc feta i es diu que també va liar-se amb la que després seria famosíssima Grace Kelly, gràcies. Patricia, Patricia de Mònaco, sí, que a la que només treia 26 anys. El romanç amb Kelly ho explica Catherine, la seva exdona, amb un dels seus llibres. Efectivament, hi ha una carta que s'ha descobert de Grace Kelly, que escriu amb un amic, Alex Cassini, en el que li diu, Crosby diu que està enamorat de mi. Que bonic. Sí. Bueno, no sabem si està molt enamorat o poc, però bueno.
4: Oh. On ets, papa? Diu aquesta cançó en francès. Sí.
0: Papaute. Papaute. Com a pare, què tal?
4: Uf, pues mira, sí, era un bon marit comparat...
0: Bon marit, no?
4: Comparat amb el pare
0: que era. Si reflexiones la seva capacitat parental, era realment pitjor...
2: Millor marit que pare.
0: Hosti,
2: sí, sí, imagineu-vos les pobres criatures com anaven.
4: Era un veritable animal. Ell era el pare d'Amèrica.
2: Sí, però sobretot la història és aquesta, que era la imatge del pare d'Amèrica.
0: Impecable, no?
4: Ell, això, un pare, com deia abans el Santi, un pare modèlic, però el seu fill Gary va descriure un llibre que es diu Going My Own Way, agafant el meu camí, una infància marcada pels càstigs físics brutals. Li baixava els pantalons, el copeixava en un cinturó, en tatxes metàl·liques.
0: Hòstia.
4: I moltes vegades, segons Gary, els cops el feien tan fos que el feien sagnar. També feia servir un bastó per castigar-lo, trencar-li un llavi alguna vegada.
0: Li va trencar el llavi?
4: Sí, o sigui, vull dir, no és això de ai, no m'ho he fet de tallar el bosquet. Ell va dir que vivien en un règim del terror i que casa seva era gairebé una presó.
2: Sí, no, i a més ell tenia certes manies aquestes d'alcohòlic, com el tio era tan alcohòlic que estava tan prim, quan veia els seus fills sempre els deia que estava grassos i els avergonyia dient-los que eren molt gordos i estaven grassos. I aleshores els hi va muntar una mena de control corporal, humiliacions, càstig físics, passava els seus fills en bàscula cada dia, com si fos allò, anessin a
0: comprar... Ramat.
2: Sí, sí, sí. I si es passaven de pes, càstig físic terrible, també. També a base de corretges de cuir, i els colpejava fins que es quedaven en carn viva, perquè deixessin de menjar i es poguessin aprimar.
4: Sí, Bing, a més, va fer un testament que els seus fills no podrien curar res fins que ells tinguessin 65 anys.
2: Hòstia, això s'ha de ser molt cabron, eh?
0: Fins que ja siguin jubilats.
2: Sí, perquè si no, ell devia pensar, en què s'ho gastaran? En putes i alcohol, hòstia!
0: No com jo.
4: Era molt garrepa. Hem de pensar que ell va morir a la Moraleja de Madrid.
0: Ah, sí?
4: Jugant a golf. Li va donar un atac de cor jugant a golf.
2: Per tant, sí. L'esport, fins i tot... El que penseu que no és perillós, també és perillós.
0: Però, bueno, però llavors els fills van arribar a cobrar o no?
4: No, perquè clar... Del primer matrimoni, perquè el segon va tenir 7. Els 4 primers matrimonis són els que va tractar més malament. El segon matrimoni, com que ja estava més gran, el va tractar una mica millor.
0: Vale.
4: Però aquests, del primer matrimoni, els dos es van suïcidar. El 52 i el 53.
2: De les putades ja que aquest home els havia fet durant eren petits.
4: Ja no van arribar als 65.
0: No van arribar als 65.
4: Gary, aquest, va morir d'un càncer als 62.
2: Quasi!
4: Quasi arriba. Però només quedava un germà... perquè pensem que l'herència per aquell moment era de 80 milions de dòlars, eh? Només va quedar un germà...
2: Ah, només amb un que cobrava la ràdio, pots imaginar.
4: Va morir al 69. Només 4 anys!
2: Bueno, imagina't la llibre que el tio es va pagar, va cobrar els 80 milions, perquè a més ja no es repartia.
0: No, clar.
4: Els altres repartíem els 3 de l'altre matrimoni.
2: Clar, però clar, ja tocava més. I el tio li va tocar la pasta i va dir 4 anys que em... Diu, 65, rebo l'herència... I amb aquest tren de vida només va durar 5 anys.
0: Mare de Déu.
2: Bueno, d'acord, era un mal marit, un borratxo, que atropellava gent, un pare violent... Com a company.
0: Com a company?
2: També, com a company al nivell.
0: De professió.
2: No sorprèn, com a company de professió. Per exemple, Crosby va abandonar, va signar un contracte i el va trencar amb el Coconut Grove, que era la gran sala de festes, la mítica sala de festes, de l'Hotel Ambassador de Los Angeles, on tocaven com a residents les més grans estrelles de la història de la música dels Estats Units, perquè amb un altre, quan ell havia signat el contracte, li van oferir un altre contracte millor, i aleshores ell va trencar el contracte. Però què va passar? Que ell, per tocar en el Coconut Grove, havia anat a buscar una orquestra dels millors músics que havia pogut trobar, i els havia dit, deixa l'orquestra d'aquest tio, deixa l'orquestra aquesta, mira't amb mi, que jo tocaré el Coconut Grove de l'Ambassador de Los Angeles i aquí ens forrarem tots. Aleshores, el tio, quan està a punt de començar el seu espectacle com a resident de l'Ambassador, el tio va dir, mira, saps què, jo em trenco. I aleshores els altres van dir, ja amb els músics que fem, feu el que vulgueu amb ells. Ostres. I els va deixar tots als carrers. Ell només va pagar $7,500 per trencar el contracte i va deixar a l'estacada a tota l'orquestra.
0: Va tenir un parell de seccions de ràdio.
4: Però va tenir un moment que el sindicat de músics gairebé li prohibeix tocar a Estats Units. Però al final, com que era tan poderós, no va poder. Tampoc, també tenia una falsa, molt bona relació amb Bob Hope. Saps que feien moltes pel·lis, Road to Singapore, Road to no sé què, feien moltes pel·lis junts i tothom deien que eren la parella perfecta. És veritat que tots dos s'envejaven moltíssim perquè tots dos eren molt faldillers. I aleshores havia aquesta competició de qui tenia més dones. A les pel·lis sempre guanyava Bing Crosby. A la realitat no sabem qui guanyava. També Bing, perquè no podia faltar, tenia algun rampell antisemita. Si més no, és el que va manifestar la revista Jewish Life, que va atacar durament la pel·lícula Irish Rose, produïda per Bing Crosby Productions, per considerar que presentava caricatures antisemites.
2: Sí, i aquest era Bing Crosby. Aquí la gent que l'admira tant pot dir, bueno, és que vosaltres sou uns desgraciats, que sí, que sou uns malpassats, que sí, que sempre aneu a tocar els collons, que sí. Però és que el seu mateix fill el va definir amb una frase que va dir: va ser un mal pare, egoista, avar, dictatorial, colpejador i mesquí. Podríem afegir, a més, que mal marit, mal company, però bueno, qui no vol sentir a casa amb tota la família?
0: White Christmas.
2: White Christmas.
0: A veure, pots posar-me White Christmas un altre cop? Mira, ara... Oita.
2: Pues quan soni això, sí, la nit de Nadal,
0: estimats,
2: penseu en que desgraciat que era aquest tio.
0: Em vinc a pagar nens i dir-los gordos i tot això. Quin horror. Mira, mira, mira, quina veu, eh?
4: No estic quedant embarassat, eh?
0: De veritat, vinc, de veritat, eh?
4: I torno.
0: Allà on sigui, que s'estigui cremant, però vaja. 3:45 del matí, gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcom Otero.
2: A vosaltres. And children, listen
5: to hear. Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
7: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
8: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: I escolta el que vols.
7: Quan vols. RAC1.
9: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
10: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
7: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
9: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
11: I know Mope.
9: Molt bé, sí.
11: Com va?
9: Com va, home?
11: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
9: Visca el Barça.
7: A 11:45, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
12: Sí, se notó?
9: Un poco, sí.
7: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1, tots som un milió. RAC1. A RAC1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
14: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
13: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré a Regi Curt, per què no plega?
15: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
16: Hola, Victoria Luengo.
17: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Pues va ser exactament...
18: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
19: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
20: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
21: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
7: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
22: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
22: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
25: Per triar i remenar.
26: Amb tot el contingut dels programes.
27: I també els podcasts originals de RAC1.
28: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
29: I som tots.
30: Més fàcil.
31: Més directe.
32: Més intuïtiu.
7: Més RAC1. Tots som un milió.
0: Esteu escoltant...
1: Els millors moments del Via Lliure. Fins aquí els millors moments
0: del Via Lliure.
2: Bon dia a tothom, són les 6.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. I efectivament són les 6 i gairebé un minut. No és l'horari habitual del Via Lliure, però és que no és un dia habitual. És un dia en què la ràdio pràcticament no s'ha aturat en cap moment des d'ahir a la tarda, amb un seguiment absolutament extraordinari de la gent del món a RAC1, amb el Jordi Basté al capdavant, els serveis informatius meteorològics, els corresponsals d'aquesta emissora, amb un esforç material i humà per intentar explicar el que ha estat succeint aquesta nit passada. Encara falta una hora i tres quarts perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués. I això ho dic perquè a partir de que surti el sol, la perspectiva del que hem deixat enrere aquesta nit passada probablement canvi. És un dia que no s'ha de pondre fins a 8:45 del vespre al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, aquesta previsió del temps, avui més important que mai, amb l'Abel Caral. Una previsió, tenint en compte el que hem deixat enrere, molt transcendent. Ha estat una nit de ràdio, continua sent-ho, si us lleveu a aquesta hora, vaja, és entre la nit i el matí, una nit amb l'ai al cor en moltíssimes poblacions, una nit de molt mal dormir per la por d'aquest fenomen absolutament extraordinari de pluges que han caigut, que segueixen caient a Catalunya i que ha seguit en un programa de funció informativa, de servei, però també social, d'acompanyament vital. Jordi Basté, l'equip del Món a RAC1, com deia, els serveis informatius i meteos aquesta matinada. Com deia, ha plogut molt, ha plogut moltíssim, segueix fent-ho a nivells, en alguns casos, mai vistos a Catalunya. Tenim rècords, per exemple, de pluja en poques hores a Barcelona. Tenim la preocupació en moltes zones, especialment del Maresme, per l'acumulat d'aigua, perquè continua plovent-hi i perquè ningú baixi la guàrdia. No ha deixat de ploure encara, insisteixo. Pel que sabem ara, encara que us lleveu en zones on ja no plou, és cert, no a tot arreu plou, és cert, però compte perquè l'acumulat que deixa ho fa perillós. No aixequem encara les defenses. Pel que sabem, les incidències en són moltes, però no en consten de molt greus, sobretot si parlem d'efectes personals cap a les persones. Hi hem estat a prop en alguns llocs, però en principi que sapiguem ara, tot i que caldrà l'actualització i amb la sortida del sol i el fet que es llevi bona part de la població, veurem fins a quin punt això és així. Però sí que hi ha hagut inundacions i efectes en les infraestructures. És cert, insisteixo, que la llum del dia donarà perspectives noves. Veurem què ha deixat aquestes últimes hores en poblacions, en pàrquings, en locals inundats, en arbres caiguts, però també, òbviament, en les infraestructures. Carreteres que estiguin afectades, serveis elèctrics, telefonia mòbil. Per tant, tota aquesta gent que ens estigueu escoltant, que és possible que no tingueu llum a casa o que no tingueu servei mòbil, no és de forma generalitzada, però sí que pot estar succeint aquí i allà. I ja no parlo dels transports ferroviaris, perquè teòricament, des d'ahir a les 8 del vespre, estaran tancats en la seva totalitat fins les 2 del migdia encara. Sí que hauria d'haver reobert des de fa una hora el metro de Barcelona, però Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies estan tancats. Hi ha hagut també múltiples cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat, cosa que ha deixat col·lapsats també els hotels de Barcelona aquesta nit, dels passatgers que han perdut els seus vols, que no han pogut volar i que han hagut de buscar-se allotjament. Però hi torno. Sort, miraculosament, miraculosa sort, que de moment la pluja ha estat el gran gruix de la nit i en cap de setmana. Hem tingut la fortuna que això ha passat en cap de setmana i de nit, perquè amb les quantitats que han caigut, a les zones on ha caigut, si hagués passat de dia i entre setmana, la cosa hauria estat radicalment diferent i una destrossa molt pitjor. Segon, un agraïment infinit també al seguiment que està fent la població de les instruccions que ha donat el govern. Majoritàriament tothom era a casa o tornant a casa quan tocava. Per tant, això ha ajudat de forma decisiva que els efectes, sobretot els personals, hagin estat els mínims imprescindibles. I ara què? Doncs el que dèiem, ha arrencat un nou dia i això vol dir posar tota l'atenció al que vagi succeint. Cal recordar que tota aquesta façana litoral, que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins a Mollà, inclosa Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Vallès, Oriental i Occidental, el Baix Llobregat, etc., hi ha la instrucció, encara ara, vigent fins les 2 del migdia, de reduir al màxim els desplaçaments, només els desplaçaments imprescindibles, i mantenir suspeses totes les activitats, siguin culturals, esportives, de qualsevol tipus, en interiors o en exteriors. Per què? Doncs perquè ara segurament arriba la part delicada d'aquesta situació. Havent deixat enrere la nit, després de ploure tant, el creixement de rius i rieres a molts punts és altíssim. Per tant, no baixem la guàrdia, fins i tot si no us està plovent ara la vostra població, perquè és perillosíssim acostar-se en zones d'aigua. Que no perdem en hores de dia, en hores de matí, el que s'ha aconseguit aquesta nit. Per altra banda, per tota la gent que ens estigueu escoltant, que estigueu en zones on encara està plovent, amb una certa angoixa, teniu el Twitter de RAC1, @RAC1, el WhatsApp del Via Lliure, per enviar incidències o situacions a les quals no s'hagi pogut respondre des de les autoritats, que us puguem ajudar. Podeu escriure al WhatsApp del Via Lliure, no feu trucades perquè no funciona així, el WhatsApp del programa, sinó missatges, notes de veu molt breus explicant la vostra situació, incidències, problemes greus, efectes diversos, al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Al Twitter de RAC1 o, si us cal, al 902 47700. Insisteixo, no per dir que està plovent, sinó per explicar problemes o situacions delicades que us hagueu trobat. En tot cas, ara mateix, al Via Lliure, seguim amb aquesta programació especial que vam arrencar ahir a la tarda i que ha seguit brillantment fins la matinada Jordi Basté i tota la gent de RAC1. Farem el que calgui, l'estona que calgui, per mirar de donar-vos la millor informació per una banda i, si podem, tota la resta. Des d'ara i com a mínim fins les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen ja 6 minuts de les 6 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar, com dèiem, tota la informació del dia al costat dels serveis informatius i també amb l'Abel Caral, amb el meteorològic. Què tal, Abel? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Has dormit poc, perquè t'has sentit fins la matinada.
1: Sí, quatre horetes llargues.
0: Val. Llargues, bueno, doncs no està tan malament.
1: Encara.
0: Mireia Garolera, bon dia.
2: Bon dia.
0: El que dèiem, la notícia a aquesta hora és que continua descarregant aquest episodi d'aiguats intensos que d'una manera absolutament inèdita està caient a bona part de Catalunya des d'ahir a la tarda. Ara mateix les comarques on hi plou més són Vallès Oriental, Maresme i sud de la Selva. Alguns amb certa intensitat, per exemple, a Granollers, on han caigut 68 litres en mitja hora. Per tant, ha estat una pluja absolutament torrencial. Dades de rècord de pluja, sí que ja les tenim a aquesta hora. Per exemple, a Barcelona, al barri de Can Bruixa, atenció a la xifra, s'han acumulat 202 litres per metre quadrat. 202 litres en un barri de Barcelona per metre quadrat. És el rècord de pluja en 24 hores des que hi ha dades, des del 1914. Diem en 24 hores, però vaja, ha plogut en molt menys. En 5-6 hores han caigut més de 200 litres a un barri de Barcelona. Ara ja fa 10 hores consecutives que està plovent de manera intensa a moltes comarques de la costa, també, sobretot la costa central, el barcelonès, el Baix Llobregat, també el Maresme, i sobretot al llarg del matí s'ha d'anar concentrant a la zona nord-est del país. Per tant, la zona que pot continuar recollint grans quantitats acumulades d'aigua és el litoral i el prelitoral de les comarques de Girona. De moment, segons ens informa Protecció Civil i els bombers, no hi ha víctimes mortals, no hi ha efectes personals directes, greus, tot i que s'està molt pendent del cabal dels rius. Especialment preocupa el riu Besòs, que ha arribat a una xifra força més elevada que el màxim registrat al temporal Glòria. Aleshores es va arribar, atenció, perquè calculem la quantitat de pluja, perquè hi haurà algú que es llevi i diu, oh, van sonar alarmes. Bé, és que ha plogut una barbaritat i la sort que tenim és que ara mateix no sembla que hi hagi un efecte personal directe sobre la població tan greu com podria haver estat. Al Glòria, la capacitat del Besòs va pujar als 506 metres cúbics per segon. Avui ha arribat als 592 metres cúbics per segon. Per tant, gairebé 100 metres cúbics més que no pas el Glòria. El president Salvador Illa acaba de fer una piulada, per cert, on diu ha estat una nit complicada, l'episodi meteorològic encara no ha acabat, el temporal es desplaça cap a Girona, no podem abaixar la guàrdia. Cal seguir en tot moment les indicacions d'emergències, gràcies a la majoria dels ciutadans pel seu comportament responsable i la col·laboració, gràcies als serveis d'emergències i municipals per les tasques i als alcaldes i alcaldesses per la col·laboració davant d'aquesta situació excepcional. Màxima precaució. Anem a pam, sabem. Abel, ara mateix, per la gent que ens estigui escoltant i que li està caient aigua i que ha passat una nit difícil, ens consta que en moltes zones del país no s'ha pogut dormir per l'atenció d'aquestes pluges, ara mateix on plou amb més intensitat i quins municipis patim més ara per la seva situació?
1: Doncs mira, ara mateix la pluja més intensa, malgrat que la pluja està afectant gran part, de fet, totes les comarques de Girona i arriba fins a alguns sectors de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Pirineu més occidental, la pluja més intensa la tenim a l'Alt Maresme i sectors del Baix Montseny. Per tant, el que és Barcelona, Vallès Occidental, o gran part de Vallès Occidental, Baix Maresme, zones on ha plogut moltíssim, doncs ara mateix no hi plou. I fins fa una estona encara hi havia zones del Maresme, una mica més al sud, doncs on sí que plovia. Municipis ara on plou amb més intensitat, doncs aproximadament d'Arenys de Mar, Canet, cap al nord, en això en el cas del Maresme. Per tant, arribant doncs, cap a Calella, cap a Pineda de Mar, Malgrat, Palafolls, Tordera, arribant a aquest sector, per tant, ja a la frontera amb la Selva, però també a la zona del Montseny, Sant Celoni, Vallgorguina, aquests municipis del Baix Montseny, tocant doncs, ja a la falda del Massís. Aquí ara mateix ja està plovent amb molta intensitat. Són zones on ja hi ha plogut molt, i a més també hi ha alguns sectors del sud del Baix Empordà. Ara mateix estem veient, per exemple, doncs, l'àrea entorn de Sant Feliu de Guíxols, aquesta àrea entre Baix Empordà, sud del Gironès, la Selva, per tant, àrea propera al Massís de les Gavarres, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, però també doncs, Santa Cristina d'Aro, aquesta zona, com dèiem, de confluència entre aquestes tres comarques, ara hi plou amb molta intensitat. Hi ha zones del nord de les comarques de Girona, zones del nord de l'Alt Empordà, on fins ara la pluja hi ha sigut més aviat escassa, però també ara mateix alguns sectors de l'Alt Empordà on tenim xàfecs forts. I la situació és que s'està mantenint, s'ha de mantenir aquesta pluja en aquesta zona de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, pel que insisteixo també, Mollanès, Osona, i plou amb insistència. Hi ha aquest recargolament encara de precipitacions des del mar que van entrant cap a les comarques de Girona, però de mica en mica han anat abandonant al llarg de la nit, ja fa unes hores en alguns casos, la zona que en un primer moment ahir, el vespre, final del dia, va ser la més vulnerable i que és on va ploure amb més intensitat i amb més abundància.
0: Ara de seguida actualitzarem la situació amb Protecció Civil, però Abel, deixa'm apuntar aquest episodi de pluges. Si fem, en retrotraiem aquesta nit passada, fes una mica de balanç d'aquestes xifres, no? que algú, perquè ha estat dormint, potser no se n'ha assabentat o li sembla que no ha plogut prou a la seva població, però estem parlant de xifres històriques.
1: Sí, estem parlant d'un temporal històric, un temporal d'aquells que, a més, s'haurà d'estudiar, perquè és un temporal que està, diguéssim, condicionat d'alguna manera per el canvi climàtic, per l'escalfament global. No sabem si serà un precedent del que ens pot anar passant amb més o menys regularitat, però aquí, sens dubte, hi ha un element clau, que és aquest estiu excepcional que hem tingut, amb tota la calor que ha fet, excepcional, l'estiu amb els registres de temperatura més alts que hem tingut mai a Catalunya, i aquest estiu també, i aquest principi de tardor, amb les temperatures de l'aigua al mar, com hem anat dient, per sobre del normal. Per tant, és un temporal històric que ens deixa registres, evidentment històrics, de dades oficials, i ara passarem alguns valors que no són dades ni del Meteocat ni de l'EMET, però que tenen fiabilitat, dades oficials. En el cas de Barcelona, l'estació del Raval, amb 20 anys de dades, ha sigut el dia més plujós en aquests seus 20 anys de la sèrie climàtica, amb 193 litres per metre quadrat. En el cas de Barcelona, zona universitària, és el rècord també, en aquest cas amb 18 anys de dades, amb 174 litres per metre quadrat, o en el cas de, això que comentaves, de Barcelona, Can Bruixa, amb aquests 202 litres per metre quadrat, també és el dia més plujós des que hi ha dades a Barcelona, com a mínim des de 1914. Dades no oficials, però amb fiabilitat. S'han arribat als 300 litres per metre quadrat a Cornellà de Llobregat.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Que recordem...
0: 300 litres a Cornellà aquesta nit?
1: Sí. Recordem que ja ahir, abans de les 12 de la nit, de fet, cap a les 11, o abans de les 11, ja parlàvem de 200 litres per metre quadrat a Cornellà, que, insistim, és el llindar que s'havia dit d'avís del Servei Meteorològic de Catalunya que s'hi podia arribar en 24 hores. Ja ens comentaven ahir en roda de premsa el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil que aquests 200 litres es podien assolir en 5-6 hores. Doncs a Cornellà, en qüestió de 2 hores i mitja, es va arribar als 200. Va continuar plovent i s'ha arribat als 300. A Premià de Mar també hi ha alguna estació no oficial, per tant Maresme, que supera els 300 litres per metre quadrat.
0: Amb l'afegit, perdona, Abel, que allà continua plovent-hi.
1: I, a més, allà, ara ja fa una estona, ha parat.
0: Ha parat a Premià,
1: però fins fa una estona plovia encara a Premià. O, per exemple, doncs, aquests 220 litres, 200 litres a les Corts, al barri de les Corts de Barcelona, que també seria rècord a Barcelona. O, per exemple, això també és una dada increïble, 110 litres per metre quadrat a l'Ella en 2 hores. Que en 2 hores caiguin 110 litres vol dir que durant 2 hores t'està caient un aiguat al damunt.
0: Torrencial,
1: descomunal, amb característiques tropicals monzòniques, fins i tot.
0: Em permets, Abel, ara seguim amb aquestes dades. Sí. Ens arriben molts missatges també, gent de Sabadell, per exemple, que ens envia fotografies, per exemple, el company del Barça RAC1, el Xavi Alujas, que ens està enviant ara fotografies a aquesta hora del matí. Diu, a la zona de Can Llong, no hi ha el barri de Can Llong, no hi ha ni un sol container ben posat, se les han portat l'aigua. Ens envia fotografies de gent que s'ha llevat amb el pàrquing inundat. Evidentment, defectes d'aquest tipus n'hi hauran moltíssims a tot Catalunya. Ens apunta l'Alujas, 124 litres a Sabadell des de les 12 de la nit. Clar, és que estem parlant de xifres que, si haguessin caigut en un sol lloc, ja serien notícia, però és que han caigut de forma molt generalitzada, 100 litres o 150 o 200 en molts punts de l'àrea metropolitana de Barcelona i ara desplaçant-se cap al Maresme. Ens diu, el parc de la Romeu a Sabadell està absolutament inundat. Mira, com que segueixen treballant i si estem gaire estona esperant que o fent-los esperar que entrin, deixarem, em permetreu saludar l'Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil a aquesta hora del matí. Senyora Soler, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Que la sentia fa gairebé 2 hores amb el Basté i jo pensava que ja se'n retirava i se n'anava cap a casa, però veig que en continua al peu del canó.
2: Aviat em fan el relleu.
0: D'acord. Això és el que deia fa 2 hores, però vaja, en tot cas sí que seria necessari, no?
2: Bé, bueno, si avui cal, farem lo necessari, no hi ha problema.
0: Quina és la situació? Ara ens ho explicava, crec, molt bé l'Abel Caral, que ha plogut moltíssim. Quina és la situació des del punt de vista del govern, de Protecció Civil, del que està succeint ara i que és el més transcendent?
2: El que estem és amb aquesta situació excepcionalíssima que comentàvem ahir. Tenim aquestes pluges, com ara deia el vostre company Label, molt generalitzades, en molts punts. En aquest episodi és un episodi on s'estan produint superacions de llindars en molts punts del territori i, a més, amb una continuïtat, amb una seqüència amb les hores i amb una acumulació molt destacable, i per això estem veient aquests efectes. En aquest moment, què ens preocupa més? Sona Vallesos i zona també del Maresme. Està ara en aquests moments acumulant aquesta aigua que ha caigut. Han caigut molts litres a la zona de Granollers, La Roca, Montornès. Estem tenint molts avisos en aquesta zona per bombers, avisos de rescats de vehicles que estan afectant a persones. Per tant, estem ara en aquests moments treballant intensament els companys de bombers i de Mossos d'Esquadra, policies locals, etc., també el SEM, perquè hi ha aquesta situació. Per tant, demanem molta prudència en aquest espai. Ens mantinguem en espai segur, ja us comento, tenim molts avisos en aquesta zona. Estan incrementant-se molt els rius, les rieres d'aquests espais també. Ara ens comentaven des de l'ACA, doncs, el riu Tenes, el riu Mugent, el riu Besòs. Aquesta zona, dic alguns municipis perquè la gent s'ubiqui. Llinars del Vallès, Montornès, La Roca, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt, Montmeló, Parets, Santa Eulàlia, Vigues i Riells, per exemple. Tota aquesta zona en aquests moments és complicada. Granollers, hem tingut ara un incident amb diversos vehicles atrapats també en la zona de la Ronda Nord. Per tant, doncs tot això ara ho estem veient amb preocupació. Hem de pensar una
0: altra
2: cosa també.
0: Perdoni, senyora sí. Soler, efectivament ens estaven enviant notes de veu ara alguns oients que ens deien precisament això que ens apuntava, l'accés al Vallès a l'alçada de La Roca, col·lapsat, hi ha molts vehicles aturats, i la benzinera sí. que anaven a treballar no poden desplaçar-se, precisament. Per tant, hi ha una acumulació de cotxes que no es poden moure ara mateix.
2: Sí, en aquests moments estem tenint moltes dificultats i tenim molts avisos, per tant, en aquesta zona molta prudència i evitar amb el màxim possible la mobilitat, perquè estem veient això, que hi ha molts vehicles que estan quedant enganxats amb aigua i estem patint per aquestes situacions. Tinguem en compte una cosa, ja m'avanço, amb aquestes pluges que estem veient i amb el moviment que estem veient que està fent, això que està passant en el Vallès, és molt fàcil que amb res ho tinguem en el Maresme, també. Per tant, d'aquí, aquesta vigilància que hem de tenir arreu, però focalitzem-la molt, sobretot en aquests espais que ja que comentàvem del Vallès i també ara del Maresme Nord, que són aquestes zones on pot començar a haver-hi doncs, més afectació.
0: Val, per tant, sobretot la gent que ens estigui escoltant i s'estigui llevant a aquesta hora, del Vallès, tant el Vallès Occidental, com ara mateix ens deia més l'Oriental, com el Maresme, compta perquè plogui o no plogui a la seva zona, que crec que sí que ho està fent, no evitem els desplaçaments, perquè és que estan havent molts problemes per algunes zones inundades i, per tant, podem quedar-nos atrapats en algunes zones d'aquestes, amb rotondes, amb espais on la pluja no ha drenat com havia de fer-ho, i, per tant, si podem evitar-ho, ens ho evitem. No sé si es plantegen enviar algun altre missatge, és alerta als telèfons mòbils, ja es va fer ahir a la tarda, però vaja.
2: Ho estem plantejant i ho estem mirant en tot moment. Si veiem la necessitat per fer un recordatori amb més insistència, doncs també miraríem de fer-ho. De totes maneres, sabem que la gent està avisada, sabem que tothom té que tenir present que ha d'evitar els desplaçaments, i el que estem demanant és això, és aquest seguiment d'aquesta instrucció, sobretot si algú té que fer algun desplaçament imprescindible, que miri el radar, que miri com està la situació meteorològica, i si en aquell moment té un ruixat a sobre o cap a on es dirigeixi, tingui aquesta pluja intensa, dic per aquelles persones que per algun motiu tinguin que fer algun desplaçament imprescindible. I si no, el millor que podem fer és estar en lloc segur i mantenir-nos avui amb aquesta situació. Si ens entrés aigua a casa, perquè en algun punt pot passar que ens entri aigua en algun baix, sobretot, recordem, trucar al 112 i pujar a pisos superiors per poder-nos resguardar. I sobretot, doncs això, si veiem que tenim alguna afectació de risc, trucar al 112.
0: Fantàstic. Per tant, al 112 i en situacions de risc. I la resta ens diu, amb aquest tipus d'inundacions?
2: El que estem demanant és que no hi hagi mobilitat, perfecte, que ens quedem on estem, en un espai segur. Si ens entra aigua a casa, pugem a pisos superiors. D'acord. Si no tinguéssim aquesta possibilitat, doncs, evidentment, trucar al 112 perquè ens puguin assistir.
0: Perfecte. Ens parlava de no baixar la guàrdia, perquè hi ha moltes zones del país que potser ara no hi plou, però hi ha plogut molt. Aquestes rieres, aquests rius que van molt plens, crec que preocupa especialment el Besòs, no?
2: Sí, correcte, correcte. Aquests rius que us comentava, hi ha molts avisos, eh? Hi ha hagut increments a la Riera de Rubí, el Tenes, el Mugent, el Besòs està incrementant-se molt, i ara em comentava el company de l'ACA que justament ara està amb una tendència torna una altra vegada a l'alça, eh? Per tant, doncs molta vigilància en aquesta zona del riu Besòs, sobretot aquesta zona, eh? Recordem, aquesta zona per la Roca, tota zona, aquesta zona del Vallès, és molt important anar molt en compte d'aquests increments que s'estan donant, perquè veiem que estan donant com a resultat doncs, alguns rescats de vehicles, que ja sabem que això és molt perillós.
0: Hi ha algun risc que el Besòs, que és un riu molt important del país, es desbordi en algun dels seus punts, senyora Delgado?
2: Pot afectar zones properes al riu, eh? Recordem que el riu Besòs, en el seu final, doncs, és un riu que està encalzat, que està conduït, vull dir que pot admetre bastanta quantitat, però s'ha de vigilar en totes aquestes zones properes en el riu. Si hi ha alguna afectació propera, nosaltres estem fent els avisos des d'aquí per demanar als ajuntaments i per demanar les policies locals que facin doncs, les instruccions que calguin en els espais que puguin quedar afectats.
0: Fantàstic. Durant tota la nit, perquè anàvem sentint el Basté, a vostè també l'hem sentit durant la matinada, hi havia preocupació també, o hi havia un punt central, que era aquesta estació del Camp de Tarragona, d'aquests centenars de persones
2: ja
0: que
2: no
0: s'havien quedat
2: ningú.
0: Atrapats allà, ja no queda ningú, eh?
2: Ja no queda ningú, ja no hi tenim ningú. No, han estat tots traslladats cap a Sants, cap a l'estació de Sants, i ja des d'allà doncs, les persones han pogut anar, totes tenien direcció, o sigui, anaven amb el destí a Barcelona, i des d'allà doncs, han pogut anar cap a finalitzar el seu recorregut.
0: Recordo que aquesta nit, ara que parlava de Sants, el ministre Òscar Puente publicava imatges a l'estació de Sants, que realment s'havia inundat una part, que plovia en forma molt intensa. La situació està controlada a Sants, també?
2: Sí, no tenim informació de que hi hagi dificultat. Justament ara fa ja bastanta estona que la pluja aquí no és tan intensa, i ara en aquests moments a l'estació de Sants on sabem que encara hi queden persones, i queda gent encara, però gent que estava de camí o que estan esperant aviam si surten algun tren per continuar. Per exemple, a l'aeroport de Barcelona sabem que també hi ha algunes persones allà perquè s'han donat moltes cancel·lacions de vols, però amb una situació controlada. I també l'aeroport de Girona, ara ens comentaven també que durant la nit hi ha hagut moments que hi ha hagut fins a 1.000 persones allà amb una situació també de cancel·lacions que

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Que crec és que estem aprenent. I estem aprenent que estem en aquesta situació d'emergència climàtica. I aquesta situació estem veient, com estem veient coses que són molt extremes. I entre tots, com a societat, ho estem veient i estem veient que ens hem d'adaptar en aquesta situació i hem de veure què tenim que fer per protegir-nos. Una de les coses que tenim que fer per protegir-se és prevenir. Prevenir la situació i no posar-nos en el lloc de risc. I jo crec que això, com a societat, ho hem de fer amb els avisos, amb la consciència de la gent, amb l'autoprotecció, i ho hem d'anar entomant i tenir-ho com a cultura ja. I, sortosament, doncs, som una societat que això tenim consciència de lo que és el temps, de lo que és la pluja, i que podem fer-ho.
1: Imma Soler, com sempre, moltíssimes gràcies per tota la feina aquesta nit passada i seguim endavant.
2: Igualment, gràcies.
1: Quatre minuts i seran dos quarts de set del matí en aquest programa especial que ja ha allargat durant tota la nit el Jordi Basté i l'equip d'informatius i del món a RAC1 i que nosaltres continuarem fins que faci falta. En línia ara mateix tenim a Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, que ens escolta ja. Senyor Lamiel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Perquè precisament una de les qüestions fonamentals és el seguiment d'aquestes restriccions. Ara, de seguida podrem parlar amb alguns oients que sembla que estan atrapats en algun punt en la zona del Vallès amb els seus vehicles, perquè la petició que s'ha fet des d'ahir a la tarda, a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia, és que reduïm absolutament els desplaçaments. Això continua sent així?
3: Sí, sí, efectivament. La resolució és fins a les 2 del migdia. La tempestat, aquesta tempesta tan important, s'ha comportat de la manera que ens deien, doncs, tots els avisos, tant de Protecció Civil com del Servei Meteorològic de Catalunya, i s'ha anat desplaçant cap a dalt, cap a la banda de Girona. Ara és on està impactant més. Però això no vol dir que aquí no haguem de continuar el que és més al sud, a la banda de Barcelona, sobretot, no haguem de continuar amb el confinament aquest o amb aquesta mena de restricció de la mobilitat, sobretot perquè les carreteres no estan bé en aquests moments. I ara, si cas, passarem a relatar alguns dels elements. Però jo vull dir una cosa, que he agafat una mica el moment final de la Imma i sí, les preguntes que li fèieu. Nosaltres estàvem seguint una sèrie d'avisos que teníem i sí que tenim una dada. Nosaltres tenim dades per veure si es compleix o no es compleix la restricció de mobilitat.
1: Sí.
3: I llavors, des de les 8 d'ahir fins a dos quarts de 6... Les 6, perdó, ara ja són dades de les 6. Fins a les 6 d'avui s'han mogut 205.000 vehicles menys que l'any anterior. Clar. Per tant, tenim una mobilitat molt més reduïda que l'any anterior, sabent que les nits no són tampoc espais de gran mobilitat, no? O moments de gran mobilitat. Per tant, sí, s'està complint. I si ens mirem també els avisos del 112, que ens va reportar en el 112 el volum d'avisos que rep, dels 3.200 avisos que ha rebut el 112 quan ens parlàvem ara al dematí amb la directora, 70 només eren de trànsit. Això té a veure segurament amb què la gent no s'ha mogut i, per tant, ha respectat la restricció de mobilitat. I un tercer element que encara també li puc esmentar de compliment de restricció de mobilitat és els camions. Els camions que els companys de Mossos d'Esquadra, conjuntament amb nosaltres, muntem ara un filtre de restricció de camions, especialment al sud, pels que entrin de la banda del País Valencià. Aquí, durant la nit, que els companys i companyes de Mossos han estat actius a la carretera, molt actius, no hem vist molts camions. Al contrari, hem vist un nivell de camions molt més baix i, per tant, un grau de compliment alt de la restricció.
1: Senyor Lamiel, ens deia que repassem una mica les incidències, perquè en són moltes,
3: sí,
1: no? En els desplaçaments. Efectivament, ja té dades, aquests 200.000 vehicles menys que s'han desplaçat en un horari com és el que ens relatava des d'ahir al vespre fins a la matinada, però hi ha diverses vies tallades per inundacions i esllavissades. Crec que és la B20 a Santa Coloma, és una de les que ha estat més difícil, els túnels de Vallvidrera, la C60 a la Roca, l'N150 a Terrassa. Ara mateix, les afectacions més importants serien aquestes vies o no n'afegiríem alguna altra?
3: Sí, si anem per agrupem comarques, no? I així és potser més entenedor, perquè si no serà un reguitzell de carreteres que costa
1: correcte
3: de retenir. El

0: El que és la conurbació metropolitana, l'àrea metropolitana, jo destacaria la B20 a Santa Coloma, que és un punt que sempre s'inunda, és una mena de túnel que sempre s'inunda i s'està recuperant. La C31 a Montgat, que encara té bassals i també s'està recuperant. Jo destacaria com a més important, efectivament, el que deia vostè, el túnel de Vallvidrera, que hi ha unes esdevissades que tallen la carretera i que, per tant, es dona pas cap a vies secundàries. Aquí tenim una afectació que costarà, fa una hora em deien 4 hores, doncs ara estarem al voltant de 2-3 hores per recuperar la C-16. Montcada, també la C-17 està afectada. Mencionar una cosa, malgrat que les persones han respectat molt la restricció, sí que hem tingut algun comportament durant aquesta nit també bastant inadequat, per no dir que fins i tot penal, no? Que a la C-17, per exemple, hem tingut un accident i el conductor ha donat positiu en drogues i alcohol i ha estat detingut. Us dic perquè l'actuació de Mossos també ha estat fer respectar la restricció i sobretot vetllar perquè els que s'ho saltaven no cometessin cap acte, en aquest cas, delictiu. Però aquesta C-17 ara està afectada a Montcada. Si tornem al Vallès Occidental, al Vallès Occidental tenim la C-58, que hi ha hagut un accident ara fa una estoneta, no fa gaire, i que, per tant, s'està resolent. Estem veient per càmera que estan entrant ja, estan treballant des de fa una estoneta als serveis d'emergències i, per tant, s'està resolent. Aquí no ens consta ferit. Un altre tema que també volia mencionar, que no hem tingut ferits greus durant tota la nit, ni efectivament ni cap víctima mortal, per tant no hem de lamentar danys a les persones, no hem de lamentar-ne, en tot cas algun ferit lleu, però molt lleu. A Terrassa sí, la 150, la Nacional 150, està afectada, està tallada, i ha setmanat la C-14-13, la C-14-13-A, que se'n diu. Aquesta carretera vull fer un esment. Encara que hagi passat la tempesta, no es pot circular ni anar a fer corbes amb moto ni bicicleta. Per tant, en aquests moments, que sàpiga tothom que s'ha de continuar vigent la restricció, però que les carreteres estan en mal estat, si algú és que pretén saltar-se la restricció.
1: D'acord.
0: Vallès Occidental és el que he mencionat. Jo diria que després passaríem al Vallès Oriental. La Roca, la C-60, està afectada. La C-60 és la que connecta la Roca amb Mataró. Per tant, aquesta està afectada. I el que es coneix com la Ronda Nord de Granollers, a Canovelles, la Ronda de Dalt, que en diem, que és la C-352, està afectada. A la Selva Vidreres...
1: De fet, no sé si tenim... Disculpi'm, senyor Lamiel, perquè ara que citava la Roca, crec que tenim un oient que ens ha trucat des d'allà, que és el Marc. Hola, Marc, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Et trobes en aquesta zona que deia Ramon Lamiel, oi? Que sí, ara mateix, amb el cotxe?
2: Exacte, estic a la benzinera de la Roca, que ha estat el refugi per molts conductors que ens hem trobat que no podem ni anar ni tornar, no? I ens hem quedat aquí.
1: Què ha passat, Marc, exactament?
2: Doncs mira, la majoria, de fet, per horari i de més, érem serveis essencials, que anàvem a comissaries o a hospitals, i ens hem trobat sense poder arribar a destí. De fet, clar, per la C-60, que jo m'ha tocat venir des del Maresme i en diverses zones que hi ha força aigua, que es produeix aquaplaning, que s'ha d'anar amb molta prudència, es passa aquí a la Roca, per sota del túnel de la P-7, que també hi ha força aigua. L'he arribat a creuar, de fet, ara mateix hi ha vehicles que l'estan creuant, i quan ja s'arriba a la rotonda de la ronda de Granollers, d'aquesta 351, el que ha estat curiós és que, tot i que ha estat encintada per no accedir-hi, entenc que algun vehicle ha passat i ha trencat la cinta, i molts van entrar en la ronda, i al cap d'una estona els veus tirar en direcció contrària. Sí, que tot tornen en contradirecció per la ronda, per tornar a la rotonda, i els saca una mica el pas. Si volguéssim entrar a Granollers a través de la Torreta, a la rotonda, fins fa una estona, no sé ara com estarà, estava inundada, hi havia dos cotxes que havien quedat atrapats perquè fa una mica de pendent i llavors s'havia fet com piscina, i a més a més hi ha dos arbres caiguts. Per tant, queda una mica així, que molts cotxes estan fent una mica d'escalèstrics que no poden anar ni amunt ni avall.
1: Marc, aprofito perquè, com que tinc el Ramon Lamiel aquí, vaja, una reflexió que em sembla molt bàsica aquesta hora també. Si una via està precintada, feu el favor, o sigui, passar-hi amb el cotxe pels vostres nassos, el que pot comportar és, 1, perill per vosaltres, i després tota la resta que vinguin darrere, que es pensin que allò està obert, i es trobin com aquests ciutadans de l'entorn de Granollers i de la Roca, que de cop han passat a una zona on, teòricament, estava presentat, no es podia passar, i s'han trobat atrapats. Doncs bé,
2: sí, ara,
1: si no ho feu per vosaltres...
2: Sí, ara hi ha un vehicle de bombers amb llums, perquè aquesta via, doncs, algú havia trencat la cinta, i ja hi ha passat això, que molts cotxes entraven i havien de tornar a contradirecció. De fet, he vist que bombers han escoltat a diversos vehicles per fer el tram en contradirecció. També he vist a través del pont passar per damunt un autocar marxar enrere. Per tant, doncs, la via és, entenc que ara és impracticable.
1: Mm. Marc, moltes gràcies des d'allà.
2: D'acord, vosaltres.
1: Una abraçada, fins ara, paciència. 6:35 minuts. Doncs el que dèiem, senyor Lamiel, just en aquesta zona que teníem un oient, ens ho ha explicat, probablement això, un cotxe que ha decidit passar igualment, trencar la cinta, i això ja no només comporta un problema per ell, sinó per als que vinguin darrere.
0: Doncs sí, efectivament. Ens creurem que el Marc estava en un servei o viatge essencial, no? Però no ens creurem que tots els vehicles, probablement, ni aquest escalèctric que recomanava el Marc, que no el recomanem en absolut, buscant vies alternatives, són viatges essencials. És a dir, tothom a casa, la mobilitat està restringida, ho ha descrit molt bé, les vies estan malament, no estan bé, i per tant, en qualsevol moment ens podem trobar amb un ensurt. En el que heu relatat són coses pràcticament molt poc significatives, però poden ser ensurts de més rellevància. Per tant, no moure's. I a vegades el que nosaltres considerem essencial no té res d'essencial. Si et desplaces a treballar perquè estàs treballant en un hospital, òbviament, probablement sí. Però hi ha molts viatges que segur que es poden evitar. I jo li volia dir també, això està pujant cap al nord.
1: D'acord.
0: Ara aquest oient estava atrapat a la Roca. Nosaltres, quan miràvem càmeres avui a la matinada, vèiem que el prelitoral era el que tenia més impacte, aquesta zona de la Roca. En canvi, a l'àmbit de Mataró, el litoral no tenia tant impacte. Però si pujaves més amunt, la zona del que era la Vall d'Aro, la C-35, estava molt afectada, i la zona de Calonge estava molt afectada, la Bisbal no ho estava tant, però es desplaçarà cap amunt. I per tant, ara no ho he mirat, però segurament la Bisbal la tenim impactada. I el que era l'interior, AP-7, també hi havia molta pluja. L'AP-7 resisteix bé, per això, però hi havia molta pluja. I aquesta és una mica també el que ens interessa mencionar, que és que això es va desplaçant, que no s'ha acabat.
1: Senyor Lamiel, li agraeixo molt entrar aquestes hores de la matinada per informar també els oients. Hi ha molts problemes en diverses zones, com ens explicava, a nivell de trànsit, però sobretot el que hi ha és una restricció. Si és, vaja, no sortir de casa, ho va dir el president tan clar ahir com a les 7 de la tarda, no sortiu de casa, en mode imperatiu, i fins que no siguin casos, com sentíem del Marc, de persones que tenen feines absolutament essencials, doncs no sortiu de casa perquè podem tenir moltes dificultats i trobar-vos en problemes dels quals no pugueu sortir amb facilitat. Ramon Lamiel, moltíssimes gràcies per estar al peu del canó.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bé.
1: 6:38 minuts de la matinada. Ara seguirem explicant, perquè hi ha hagut actualització també de les dades dels bombers. Dèiem que el balanç fins a les 6 del matí era que aproximadament, fins a les 5 del matí aproximadament, hi havia un balanç oficial dels bombers de 800 actuacions repartides en dues onades, la primera al sud de l'àrea metropolitana, Barcelonès, Baix Llobregat, i la segona ja ben entrada la matinada, que ha deixat problemes al Maresme, al nord de Barcelona i al Vallès. Però hi ha hagut actualització, Mireia Garolera.
3: Tenim actualització dels bombers, que ja han atès entre 5 i 6 del matí, han fet 148 avisos. Les incidències es concentren més, sobretot a la zona metropolitana nord, o han atès des de l'inici 483 trucades, d'un total de gairebé un miler, de 959. A la zona metropolitana sud s'han registrat 463 incidències i avisos, i a la zona de Girona, de moment, poques incidències, només 9. És l'últim balanç que acaba de fer bombers.
1: Tenim en línia una de les persones que segurament ha patit més aquesta nit passada, que és l'alcalde de Premià de Mar, on ara ja crec, ens deia, oi, Abel, que ja ha deixat de ploure, però vaja, no és descartable que pugui tornar? És descartable que pugui tornar o no?
4: Jo ho descarto bastant, perquè sembla que la cosa se va més cap al nord de la comarca del Maresme.
1: Però ha plogut moltíssim, i tenim en línia l'alcalde, el senyor Rafa Navarro. Senyor Navarro, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: La gent ha patit a Premià aquesta nit, eh?
5: Doncs sí, hem patit, perquè sobretot per la persistència i la intensitat de la pluja. Estem acostumats, per desgràcia, a aquests capítols de tempestes i de pluges, però la veritat és que amb tanta intensitat i durant tant de temps, nosaltres poble, al costat del mar, amb la muntanya a 500 metres d'alçada, 3 quilòmetres, l'aigua baixa torrencialment, i patim molt doncs, amb aquestes barreres artificials que tenim abans d'arribar al mar, que són la Nacional, la via del tren i els espigons. No? L'aigua queda bloquejada en allà, i sí, hem tingut doncs, carrers inundats, pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la Nacional.
1: Inundats vol dir que un nivell de quina alçada d'aigua? Perquè, clar, o sigui, estem no. dient... Sí, digui, digui.
5: No, afortunadament, no, de moment, almenys pels informes que maneguem i pel que hem pogut parlar també amb veïns, que evidentment ens van donant tota la informació,
1: sí.
5: No hem de lamentar doncs això, inundacions als habitatges, que és inundacions greus, vull dir, evidentment aigua ha entrat, vull dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar a aquestes alçades, però sí que nosaltres doncs hi ha hagut actuacions de bombers a l'alçada de la Nacional, quan hem vist doncs, que els passos, per exemple, soterrats cap al mar, doncs, cap a la platja, doncs, bueno, s'anegaven completament. No?
1: Mm. Per tant, efectes personals, gent ferida, ja no, evidentment, ja ni parlem de lamentar pèrdues de vides humanes, però també inundacions greus, diríem que no n'hi ha hagut, però el que hi ha hagut és tensió fins encara aquestes hores, perquè, a més, recordem que, com deia vostè, és zona de rieres, estem al ple Maresme, i, per tant, per molt que no plogui, la situació no està controlada ara mateix encara, alcalde.
5: No, nosaltres tenim la nostra afectació i tenim l'afectació que ens arriba de dalt. Vull dir que per molt que premia ara mateix, per exemple, la pluja ja ha baixat molt amb intensitat, doncs depenem també del que passi doncs, 3, 4, 5 quilòmetres per sobre nostra, perquè les rieres continuen baixant doncs, amb molta intensitat.
1: Què és el que necessita, alcalde? Necessiten alguna cosa? Quina és la voluntat o el missatge que vol traslladar també als seus veïns?
5: Doncs el que diem sempre en aquests casos, que la gent es mantingui a casa, que faci cas de les recomanacions dels mitjans oficials, que ens venen donades doncs, per ADFs, pel comitè que tenim muntat des del matí d'ahir de Protecció Civil, i sobretot que és també qüestió de temps que l'aigua vagi doncs, baixant en volum i vagi desembocant cap al mar, i aleshores allà veurem realment doncs, el mal que ens ha fet en aquest cas el temporal.
1: Us fa patir alguna zona concreta d'això que deia, quan puguin fer balanç real del mal que pot haver fet?
5: Sí, sempre. Nosaltres tenim molt clar que el que és el casc antic del poble tocant a la carretera Nacional 2 és la zona més... perquè és la que està construïda més densament i és la que ens fa sempre doncs més mal. Per tant, hauríem de comptar des de la Nacional 2 i retrencar-nos dins del poble... acostuma a ser la zona més crítica, perquè és la zona on l'aigua li costa més doncs, desaiguar cap al mar.
1: Alcalde, moltíssimes gràcies.
5: No, a vosaltres.
1: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar, una de les poblacions que més han patit aquesta nit, amb veïns que veien com el nivell anava pujant, sobretot en els barris més a prop del mar, tot i que, evidentment, aigua n'ha entrat, com deia l'alcalde, però sortosament, pel que sabem ara, no hi ha efectes personals absolutament greus. Dèiem, Mireia, que hi ha hagut durant tota la nit actuacions dels bombers de la Generalitat. Hi havia actualització fa una estona en el programa del Basté. Oriol Corbella actualitzava la situació a RAC1.
6: En tenim moltes situacions en què sí que hi ha danys materials i que hi ha afectacions en els habitatges, perquè tot el que vagi passant al carrer, com que la gent està a les cases i així... Això ho acabarem de veure al matí. Ara, de moment, de molt greu no hi ha res, en el sentit de que derivat dels nostres rescats i així, doncs no hi ha cap persona que estigui ferida o que haguem hagut d'evacuar o traslladar al SEM.
3: També municipis com l'Hospitalet de Llobregat han patit les conseqüències d'uns xàfecs intensos que han deixat grans quantitats de pluja en molt poca estona, obligant a tancar fins i tot un centre de salut, ho explicava l'alcalde de la ciutat, David Quirós.
7: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència en un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals doncs, s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
3: També hi ha hagut inundacions importants a la ciutat veïna de Cornellà de Llobregat. Ho repassava també a RAC1 l'alcalde Antonio Balmón.
8: hem tingut inundacions, evident, de carrers i de tallades de carrers i de la carretera principal que tenim cap a Sant Boi, però el que podem dir en aquests moments és que sense cap incidència de persones hem pogut respondre bé tot el sistema que tenim, però també tenim zones que, evidentment, pues, en aquesta intensitat s'han quedat ressentides.
3: Durant tota la nit, el telèfon del 112 no ha deixat de sonar. L'últim balanç és de 4.500 trucades, la majoria per inundacions. A banda, segons l'última actualització de Protecció Civil, el temporal ha deixat sense llum pràcticament 8.000 cases, la majoria al Masnou, Barcelona i a l'Ella, i també ens estan comentant que no hi hauria llum també a zones de Castell d'Aro, aquesta zona de Platja d'Aro, que és on està arribant ara també tot el front d'aiguats.
1: Ara ho corroborarem també amb connexió amb la corresponsal a la zona. Dèiem que la mobilitat molt delicada, carreteres tallades per inundacions, dèiem, ho repassàvem amb Ramon Lamiel, però també més enllà de les carreteres, recordem que fins les dues del migdia no circulen ni rodalies ni serveis regionals, tampoc ferrocarrils de la Generalitat. Els únics que circulen són els trens de l'àrea de Lleida fins a Cervera, Manresa, Balaguer i la Pobla de Segur, i els regionals de Tortosa i fins a l'Hospitalet de l'Infant. Abans de les dues del migdia, el que sí que s'ha de reprendre, ho ha fet a les 5 del matí, és el metro, encara amb servei reduït, encara amb algunes afectacions i trams del metro que no funcionen fruit de les inundacions. Per exemple, la línia 1 no funciona entre Catalunya i Marina, a banda els trens no paren a l'estació Rambla de Just Oliveras de l'Hospitalet, la línia 3 està tallada entre Paral·lel i la Ceps i els trens tampoc paren a l'estació Liceu. La línia L9 Sud no funciona entre el Prat Estació i Europa Fira, per tant no es pot arribar a l'aeroport ni amb metro ni en rodalies, i per últim a la línia 5 els trens no paren a Sagrada Família direcció Cornellà Centre. A aquesta hora també circulen els autobusos de Barcelona, tot i que amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. I el tramvia ha reprès també el servei a mig gas tant a les línies del tram baix com del tram Besòs. Totes aquestes incidències que han deixat també centenars de persones aquesta nit sense alternatives per tornar a casa. Un dels punts on, de fet, s'ha convertit gairebé en un refugi ha estat l'estació de Sants, on fins les 4 del matí hi havia gent fent cua per agafar un taxi, tot i que amb moltes dificultats. Anem cap a Sants, on tenim el Josep Moragas. Josep, bon dia.
9: Bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix?
9: Mira, aquesta nit, 500 persones que han passat la nit aquí en el vestíbul que dona l'alta velocitat de l'estació de Sants són persones que van arribar ahir pels vols de les 8 del vespre i que es van quedar atrapades. Per una banda, es van formar cues llarguíssimes, com deies, per agafar un taxi, que per a les 4-5 ja no quedava ningú fent aquesta cua, però hi ha qui havia d'anar a altres ciutats i han hagut de fer nit aquí. Encara queda gent que ha passat la nit aquí al vestíbul de Sants. Com ho sabem? Perquè porten encara la manta vermella de la Creu Roja que els hi han donat per dormir aquí a l'estació. Per tant, aquesta és la imatge de gent amb aquesta manta vermella deambulant per l'estació i també de cues llarguíssimes als mostradors d'informació. Quina és la situació ara mateix? Doncs que Rodalies, el servei està suspès des de les 8 del vespre. A diferència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils obrirà les dues, però Rodalies està tancat fins a 9 avís. El que ens han dit és que potser obriran a les 12 del matí, però que res és segur perquè, com ja sabem, amb la sèrie de Rodalies, aquestes previsions a vegades tendeixen a caure. A l'alta velocitat encara no ha sortit cap tren. Si algú té previst agafar l'alta velocitat, des d'aquí, des de l'estació de Sants, no surten trens. Ens diuen que funcionaven, en principi, Irio i Oigo, i que havia de sortir el primer a 3:15, però no ha sortit. L'accés a la part de la seguretat per passar el control continua tancat des de fa hores i hores i, per tant, ara mateix no surt cap tren de l'estació de Sants. I una cosa més, la situació per la que es va preocupar Òscar Puente, el ministre, aquestes filtracions d'aigua, aquestes goteres que hi havia a aquesta estació que arribaven fins a l'andana de l'alta velocitat, no sabem quina és la situació a la part de baix de l'alta velocitat, però el que sí que us puc dir és que aquesta part de vestíbul hi ha goteres, hi ha bassals grans i continua caient aigua encara que la ciutat de Barcelona ara mateix no plou.
1: He de dir, Moragas, que de fet una part del que és significatiu del transport ferroviari que ha estat tema de conversa durant tota la nit ha estat el que ha passat amb l'alta velocitat, precisament amb els trens que es quedaven al Camp de Tarragona i no arribaven fins a Sants, i que hem tingut la imatge de centenars de persones sense saber ben bé què havien de fer, que havien sortit de Madrid o d'altres zones per arribar fins a Barcelona i que veien com s'aturaven els trens al Camp de Tarragona, que és una estació que evidentment no hi ha res al voltant, no hi ha lloc on dormir, no hi ha serveis. El que sí que podem dir, ens ho deia des de Protecció Civil, és que tota aquesta gent finalment han acabat arribant a Barcelona, que és on Sants, precisament on hi ha el Josep Moragas. Deixeu-me fer un apunt també, perquè fons del govern apunten que potser en els pròxims minuts hi haurà un llançament d'un altre és alert. Per què? I a on? Especialment a les zones que preocupen més. Això és, És possible, ho dic per la gent que hi viviu, que en els pròxims minuts rebeu una alerta. Si ho rebeu, ens ho podeu fer saber també a través del Twitter de RAC1, del Via Lliure, amb notes de veu o missatges al WhatsApp del programa, al 606-25-64-39, el que sigui, perquè a les zones del Vallès Oriental, de la Selva, del Baix Empordà, del Gironès i del Maresme, és possible que hi arribin els pròxims minuts. No sé si ho... Mira, doncs ara mateix ens expliquen si, de fet, si podem connectar amb la Júlia Manero. Mira, Júlia, acaba d'arribar un missatge d'alerta, oi, a la zona? A veure si podem saludar-la, Júlia Manero. Hola, hola. Des de les comarques
10: de
1: Girona.
10: Sí, ara mateix, just
1: ara.
10: Val, hola.
1: Hola, hola. Sí, bueno, crec que hi ha un delay
10: sí,
1: aquí.
10: Sí, just ara mateix. Just ho dèieu que just arribava.
1: Val, perfecte. Mirarem de recuperar... Recupereu la Júlia, perquè és evident... Mirem si no d'entrar-la per telèfon, perquè és evident que hi ha una mica de retard i, si no, quedarem aquí en una conversa complicada. És alert que s'ha enviat al Vallès Oriental, a la Selva, al Baix Empordà, al Gironès, al Maresme. Sobretot, el que dèiem al principi, recordant en aquestes comarques, respectar la restricció de mobilitat, perquè, efectivament... Com ens deien des de Granollers, hi ha problemes amb alguns vehicles, hi ha gent que ha sortit, ha fet el que no havia de fer, que és sortir quan hi ha aquesta recomanació, i fins i tot saltar-se algunes recomanacions de zones on no podien passar. I, per tant, amb els vehicles i la pluja, és una combinació que a aquesta hora, que hi ha molta gent que ja s'està llevant, doncs és delicada. Per tant, aquest missatge és alerta, ens corrobora la Júlia Manero. Júlia, ets aquí, eh?
10: Hola, sí. Ara
1: perfecte.
10: Sí, ara sí.
1: Perfecte. Que heu rebut ja aquest missatge és alerta que diu això...
10: Sí, just ho dèieu que just entrava l'ES Alert, que es mantenen les restriccions de mobilitat fins que acabi l'episodi, extremar les precaucions, i de moment fins les dues del migdia.
1: Val. Júlia, tu que ets en les comarques de Girona, és ara mateix, Abel, si no em dius el contrari, és les zones, juntament amb el Maresme i el Vallès, on més preocupa la situació, no?
4: Sí, ara mateix estic molt pendent de la pluja estancada molt intensa que hi ha a l'extrem nord del Maresme. Però tot i així, la massa de precipitació afecta sobretot les comarques de Girona. El Vallès Oriental, que fa una estona comentàvem, la zona de doncs, Baix Montseny, Vallgorguina, Sant Celoni, aquí ara hi ha anat parant de ploure, però ben a prop, en sectors de la selva, i està plovent amb molta intensitat, i sobretot ara mateix preocupats una mica per aquesta pluja estancada i molt intensa que fa una bona estona que està afectant el nord del Maresme, aproximadament de Calella cap amunt, de Calella cap a Malgrat, Palafolls, i arribant també doncs, en sectors de la selva marítima i zona una mica més interior de la comarca de la selva. Però molta precaució també amb el riu Tordera, que pot veure com s'incrementa de manera clara el seu cabal.
1: Júlia, no sé si ens pots fer servir o fer arribar alguna incidència destacable en aquestes comarques de Girona que hagis pogut registrar els últims minuts.
10: Doncs ara mateix, a nivell d'incidències greus i afectacions personals, en principi no en consten massa, tot i això no baixa la guàrdia, ara ho deia l'Albert, que aquesta zona encara es pot complicar més, però sí que ara ho comentàveu que alguns punts del Baix Empordà, com Santa Cristina o Castell d'Aro, punts de la Vall d'Aro, ens informaven que hauria caigut l'enllumenat públic en alguns barris i algunes cases haurien quedat sense llum. Mm-hmm.
1: Bé, això és el que pot passar en les pròximes hores, que ja ha passat durant la nit, que hi hagin, en fi, usuaris que es quedin sense llum o que falli la telefonia mòbil, bé, s'anirà recuperant, aparentment la infraestructura està aguantant més o menys, però és cert que en algunes comarques com les de Girona, doncs succeeix. Gràcies, Júlia, qualsevol novetat ens ho fa saber.
10: Gràcies.
1: I el Moragas, crec que encara el teníem aquí, que estàvem a mitja conversa amb ell des de Sants. Moragas, tens alguna cosa més? No hi és. Ha tallat el Josep Moragas. Perfecte. Doncs, com dèiem, ha estat, sens dubte, una de les imatges de la matinada dels trens, aquest caos amb el miler de passatgers atrapats a l'estació de l'alta velocitat del Camp de Tarragona, enmig dels aiguats a l'àrea de Barcelona, 4 trens de Renfe procedents del centre i el sud de l'estat que han quedat atrapats 6 hores a l'estació del Camp. Finalment han arribat a Barcelona els vols de les 4 de la matinada. I a l'aeroport del Prat, a partir de les 12 de la nit, els vols cancel·lats i endarrerits posen el comptador 0. Ja n'hi ha 82 de cancel·lats i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen i finalment se'n van cancel·lar 247. Diria que tinc el Josep Ferrer també amb la informació de l'aeroport del Prat. Què tal, Josep? Bon dia.
11: Bon dia, Xavi.
1: Què és el que sabem?
11: Doncs mira, aquests 247 vols, perquè us feu una idea, significa el 25% de les operacions del dia d'ahir. Això vol dir que un de cada 4 vols programats a l'aeroport del Prat es van haver de cancel·lar. En concret, 127 de sortida i 120 d'arribada. També el 50% dels vols, 510, van sortir en retard. Es considera retard a partir dels 15 minuts. I val a dir que els retards van ser superiors de mitjana dels 90 minuts, pràcticament durant tot el dia, sobretot a la tarda, que és quan hi va haver els aiguats més forts. I per què aquest retard? Doncs perquè Naire que és l'ens que gestiona el tràfic aeri, demana, recomana que l'espai d'enlairament i aterratge dels avions sigui més gran i, per tant, no es poden fer el mateix nombre d'operacions que si no hi hagués pluja. I també val a dir que aquest nombre de vols que s'han cancel·lat en el dia d'avui ja ha augmentat. Ara estem a 113 vols, 55 de sortida i 58 d'arribada, i això és lògic perquè s'arrossega encara tots els problemes d'ahir, segurament aniran augmentant i durant el dia d'avui hi haurà dificultats. La companyia més afectada, Vueling, perquè és la que té la quota de mercat més elevada a l'aeroport de Barcelona, i Vueling doncs, ha ofert als seus clients que fins que tinguin un vol fins avui a les 3 de la tarda que el poden canviar de forma gratuïta o bé que se'ls retornen els diners en forma de crèdit de vol que diuen ells. Però potser molts d'aquests clients no podran canviar el vol perquè se'ls ha cancel·lat directament.
1: Gràcies, Josep. Fins ara.
11: Fins ara.
1: 5 minuts i arribarem a les 7 del matí. Doncs bé, quan a Abel Caral se li canvia la cara... Fixem-nos-hi. Abel, t'estàs... Bueno, la informació que ens està arribant sobre... Sobretot el Besòs, que era el que més era delicat, s'està complicant el riu Besòs.
4: Sí, sí. Mira, fa una estona comentàvem que el Besòs havia arribat al temporal Glòria a poc més de 500 hectòmetres metres cúbics per segon, perdona el seu pas per Santa Coloma. Fa una hora, encara no, quan començàvem aquest especial Via Lliure, estàvem als 600 llargs. Fa un moment havia baixat, ha fet una altra punta i estàvem tornant a passar clarament dels 600 i ara mateix el riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet està a un cabal de 918 metres cúbics per segon.
1: 918?
4: 918 és una dada molt preocupant. Ens ha arribat un vídeo fa una estona de Santa Coloma i veiem el riu, evidentment, d'ample a ample, i a uns 2 metres de sortir d'aquesta zona que ens comentava la Imma Soler, que diu el riu a la part baixa està doncs, molt ben encavalcat en una zona molt ampla, però és que estava fa una estona a 2 metres de sortida mare. Ara mateix, les dades de l'Agència de l'Aigua...
1: Perdona, un segon, Abel, però estem parlant que la zona més preocupant ara mateix és Santa Coloma?
4: Sí, sí, sens dubte, la part baixa del Besòs.
1: Estaríem parlant d'aquesta zona que la gent que des d'allà coneix, que és el Parc del Besòs, no?
4: Sí.
1: Que ja es va fer tota una construcció molt important, unes parets elevadíssimes i una zona on la gent ha recuperat per caminar, per passejar, per anar en bicicleta, sí. I que... El Besòs està a punt de sobresortir d'allà, eh?
4: Sí, és a dir, el parc del Besòs ja està totalment negat, però hi ha unes parets al costat bastant altes. Doncs fa una estona ens comentaven que estava a uns 2 metres d'arribar al límit i estàvem amb un cabal de 600 metres cúbics per segon. Jo ara m'he esfereït realment al fer l'actualització i veure que hem passat a 918. Hem de pensar que cap al vols de la mitjanit el riu Besòs baixava amb un parell de pams d'aigua. Ara baixa amb 3 metres 60 d'aigua. I, per tant, molt pendents del riu Besòs, perquè, tot i que no plou, sí que encara els rius Mugent, el Tenes, el Vallès Oriental, són afluents del Besòs i baixen molt carregats. I també pendents de la Tordera. Ho comentàvem fa uns minuts. Compte amb la Tordera, perquè fa una hora estàvem un cabal... o sigui, s'ha disparat també. Fa una hora estàvem un cabal de 3 metres cúbics per segon. Fa tot just una hora, ja està als 34. I està plovent molt, com dèiem, en aquesta zona, entorn del Montseny, al Maresme, i per tant, atenció també a la Tordera, que pot doncs veure com encara s'implementa més aquest cabal, i preocupat sobretot pel riu Besòs.
1: Bé, ara que arribarem a les 7 en punt del matí, el que dèiem, no es pot abaixar la guàrdia. Estem en una situació en què, de moment, hem salvat la situació. Aquesta nit passada s'ha salvat en el sentit de que no hi ha hagut efectes personals greus. Ha plogut moltíssim, amb unes xifres que no havíem vist mai a Catalunya en molts punts, i les conseqüències es veuen en els rius i les rieres. Per tant, molta calma, molta tranquil·litat, intentar evitar els desplaçaments perquè es pot complicar encara durant les pròximes hores. El riu Besòs, el pas de precisament a Santa Coloma de Gramenet, el riu està a prop de sortir de mare. Per tant, molta calma, molta tranquil·litat, intentar sortir de les zones on això pugui ser possible. A banda, quan falta un minut per arribar a les 7 del matí, hem de dir que continuen suspeses les activitats, vull dir, des del teatre, les funcions del Liceu, els petits camaleons de Sant Cugat, però es manté, i enmig de la polèmica, el concurs de castells. Avui hi haurà concurs, no al matí com estava previst, sinó finalment, i després de molt d'estira i arronsa, a les 4 de la tarda. I a banda, he de dir, quan falta un minut per les 7, que si tenim temps ho comentarem perquè és una de les notícies del dia. Atenció al sondeig electoral que publica avui La Vanguardia a Catalunya, que situa, atenció a la dada, Aliança Catalana a l'altura del PSC si hi haguessin eleccions. Si fossin avui, els de Sílvia Orriols estarien en condicions de ser primera força al Parlament. Un estudi que dibuixa un empat a 30 escons És que, clar, si no tinguéssim aquestes pluges, això seria, sens dubte, la notícia del dia. 30 escons, empat entre Aliança i el PSC, segons La Vanguardia. També puja Vox, el PP s'enfonsa, Junts s'estavelleria, patacada històrica, tot plegat una cambra ingovernable, ho desgranarem també. Arribats a mitja legislatura és una sacsejada política brutal i que, vaja, que durant el matí mirarem de comentar l'independentisme. És veritat que sumaria majoria absoluta, però com a força hegemònica Aliança, un escenari que no es contempla. El dibuix, per tant, un Parlament absolutament ingovernable. 5 segons i arribarem a les 7 en punt del matí i actualitzem. Bon dia a tothom, són les 7.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. Tranquils, que encara falten 3 quarts d'hora perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a 2:45 de nou del vespre al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, aquesta previsió del temps tan imprescindible amb l'Abel Caral per la gent que s'estigui incorporant. Bon dia. Ja fa estona que estem fent programació especial. Durant tota la nit i matinada ho ha estat fent RAC1 per aquest episodi absolutament excepcional de pluges que estan caient, que han caigut a bona part del país, especialment a les zones més habitades, en aquesta façana litoral que va des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp, ara amb certa mobilitat. Hi ha diversos punts que preocupen. És cert que fins ara, fins a les 7 del matí, no tenim constància de conseqüències greus per la vida de les persones, ni efectes personals greus. Inundacions sí, se n'han produït, baixos, vehicles que han quedat negats d'aigua, garatges, locals, gent que ha hagut de treure aigua i que s'està, en fi, pendent d'aquesta aigua que l'ha d'intentar treure d'algunes zones locals, cases, etc etc. Però res absolutament greu o que no tingui, en fi, conseqüències irreparables. Però quina és la situació ara mateix? Doncs bé, que no es pot abaixar la guàrdia. Recordeu que les instruccions del govern de la Generalitat van arrencar ahir a les 8 del vespre i són vigents fins a les 2 del migdia a una vintena de comarques que van amb tot aquest front litoral, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins a Mollà, la Garrotxa, el Ripollès, etc etc, de no moure's si no és imprescindible. Totes les activitats estan cancel·lades, totes. Per què? Doncs perquè malgrat no plogui a la vostra població, i això, per exemple, està passant ara en algunes zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'augment del cabal dels rius i de les rieres és extraordinari. En alguns casos, com no s'havia vist des de feia moltíssims anys. Per exemple, i ara ho repassarem, el riu Besòs és el dels que més preocupen. Ara mateix, al pas per Santa Coloma de Gramenet, el riu Besòs està altíssim. Altíssim vol dir que està molt a prop i podria arribar a desbordar-se en algun moment. Ara mateix no és la situació, però molt de compte. Per tant, desplaçaments els absolutament imprescindibles. Preocupen les comarques del Vallès Occidental i Oriental, on les pluges no han deixat de ploure. Hi ha hagut afectacions, vehicles que s'han desplaçat quan no s'havien de desplaçar i que han posat en risc la seva seguretat i la dels altres. També al Maresme, on no ha parat de ploure. Ara parlàvem amb l'alcalde de Premià. Ara ja s'ha apartat una mica, tot i que hi ha una zona del Maresme al nord on la pluja està estancada. Compte amb aquests rius i aquestes rieres. I també al nord del país. S'ha enviat un missatge, és alert, en algunes d'aquestes comarques, precisament al Vallès Oriental, a la Selva, al Baix Empordà, al Gironès, al Maresme, recordant totes aquestes restriccions, recordant que no ens hem de moure de casa. Hi havia un imperatiu per part del president de la Generalitat: no sortiu de casa. Doncs continua vigent. No sortiu de casa si no és imprescindible, per mirar d'evitar que passi el que no ha passat fins ara. La sort immensa que hem tingut és que aquestes riuades, aquesta pluja, ha caigut de nit i en cap de setmana, perquè les conseqüències, si hagués estat de dia i durant la setmana, podrien haver estat molt més greus. Bé, que no perdem de dia el que hem guanyat a la nit. No hi ha hagut efectes personals, que sapiguem, a aquesta hora, però no podem abaixar la guàrdia. Respectem les restriccions, no es pot sortir de casa, no sé que sigui absolutament imprescindible, i evitar al màxim desplaçar-nos en vehicle privat. A partir d'aquí, recordeu, és que no hi ha activitats previstes en lloc, ni interior ni exterior, en les pròximes hores. Ara de seguida ho actualitzarem tot plegat amb la resta d'informació del dia a l'antena de RAC1. Insisteixo, des d'ara i fins que faci falta, fins les 2 en punt del migdia, com a mínim, farem el que calgui per no només donar-vos la millor informació, si podem també fer-vos gaudir, si tenim l'estona, quan tot això hagi passat. Des d'ara i com a mínim, com deia, fins les 2 en punt del migdia. Si teniu situacions delicades, insisteixo, com deia abans, missatges a través de Twitter a RAC1 o al Via Lliure de RAC1, amb notes de veu, molt breu, si us plau, amb missatges escrits, mai trucades, al WhatsApp del Via Lliure, 606-2564-39, i en cas que sigui necessari, doncs també una trucada al 902-47700. El que dèiem, passen ara 5 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, en aquest programa especial, tota la matina de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, també d'esports i del temps, Abel Caral, Mireia Garolera, també Albert Ferran. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Continua aquest episodi d'aiguats intensos que des d'ahir a la tarda ha escombrat sobretot les comarques de Barcelona i de Girona. Ara mateix l'atenció es focalitza, com ens explicava fa una estona la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, al Vallès i l'Alt Maresme, on s'acumulen grans quantitats d'aigua estancada. De fet, fa molt poc Protecció Civil ha insistit en una piulada al Vallès Oriental, Maresme Nord i Sud de la Selva, precipitacions molt intenses. Eviteu desplaçaments, no sortiu de casa, no us poseu en perill. I, efectivament, amb aquest missatge és alert que ha despertat a una pila de gent a quarts de 7 del matí en aquestes comarques. Algunes dades. A Granollers, en només mitja hora, han caigut 68 litres per metre quadrat. A Alella, 110 litres en dues hores. Dades absolutament brutals. Fa 11 hores que va començar a descarregar amb intensitat a la costa, especialment la central, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, i durant el matí encara s'espera que les pluges es concentrin cap al nord-est, o sigui, litoral i prelitoral de Girona. Pendents d'aquest cabal dels rius. Compta amb el riu Besòs especialment i a les esllavissades i acumulacions. L'important, en tot cas, és que ara mateix no hi ha constància de víctimes mortals. El president Illa ha explicat en una piulada que ha estat una nit complicada, l'episodi meteorològic encara no ha acabat, el temporal es desplaça cap a Girona. Mantinguem la guàrdia, gràcies a la majoria de la ciutadania. Abel Caral, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què diu el mapa de pluges ara mateix? On es concentra el risc? I després m'expliques la situació de, també dels rius.
2: Doncs mira, ara mateix on plou amb més intensitat i més constància és a les comarques de Girona, és a dir, on ahir la nit encara no ho feia i, en canvi, on plovia amb intensitat i preocupació fins i tot a Barcelona i la seva conurbació urbana, aquí ara mateix no hi ha precipitacions. Diem comarques de Girona, però també plouen alguns sectors del nord de les de Barcelona i sobretot estem pendents d'aquesta pluja, com deies, estancada i molt intensa que hi ha a l'Alt Maresme, cap a l'extrem nord, sobretot de la comarca. Zona, per tant, de Palafolls, Tordera, aquest extrem nord del Maresme, i plou amb molta intensitat des de fa molta estona i, per tant, això ens preocupa també a nivell de rieres i també a nivell del riu Tordera, perquè, de fet, una mica més a l'interior, ja a la comarca de la Selva, també tenim pluja persistent i molt intensa. I, en general, a les comarques de Girona, doncs, es van sumant litres. La bona notícia és que Barcelona i voltants ja fa unes hores que no plou, i també que el Vallès, doncs, també ha anat parant de ploure, tant a l'occidental com a bona part de l'oriental, però compte que els rius, com dèiem, baixen molt i molt carregats, fins i tot amb situació preocupant en alguns casos, com és el cas del riu Besòs.
0: Mira, doncs aprofito la situació perquè les imatges que ens arriben, Abel, del riu Besòs són delicades. Dóna'ns les xifres per intentar entendre de sí. Com ha augmentat aquest cabal.
2: Doncs mira, als vols de les 12 de nit, el cabal era d'uns... El riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet. El cabal era d'uns 35 metres cúbics per segon, als vols de les 12 de nit, i ara estem parlant de 931 metres cúbics per segon. Fa una hora estàvem uns 600 llacs.
0: 30 vegades el cabal que hi havia a la mitjanit.
2: Exactament. I si mirem el dia d'ahir, és que pràcticament doncs, el riu Besòs, no és que no baixés aigua, però baixava això amb un cabal d'uns 2-3 metres.
0: No sé si hi ha registres anteriors això que el pas a Santa Coloma de Gramenet del Besòs estigui en aquestes alçades.
2: Això ens hauríem de confirmar des de l'ACA. En tot cas, sí que en el cas de la borrasca Glòria, el temporal Glòria, vam arribar als 500 i escaig, si no vaig errat.
0: Això són 900, ara.
2: Estem parlant de 900. I en l'última hora hem passat de 600 llargs a 931 metres cúbics per segon ara mateix. Un cabal que semblava que havia disminuït una mica, però ha tornat a repuntar de manera claríssima, també perquè el riu Mugent, el riu Tenes, afluents del Besòs, al Vallès Oriental, baixen molt carregats, malgrat que per sort en aquesta zona ja no hi plou.
0: Per la gent que sigui d'aquesta zona, que sigui de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs, de la zona de Badalona també, saben perfectament que el pas del riu Besòs ha estat problemàtic històricament, perquè precisament quan hi havia grans crescudes, doncs arribava a les cases. Per això es va fer una actuació molt important. Ara hi ha un parc meravellós, que és el parc del Besòs, precisament, una zona on es camina amb unes parets altíssimes. No sé de quants metres estem parlant, però 5-6 metres d'alçada per evitar precisament que el riu es desbordi. Doncs bé, està molt al límit aquestes parets, precisament, que el riu s'hagi desbordat. És que estem parlant d'una xifra que pràcticament, no sé si arriba a duplicar, però gairebé duplica el que hi havia al Glòria. Per tant, la situació és molt delicada. Deixeu-me saludar aquesta hora Josep Lluís Armenter, el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Senyor Armenter, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: No sé si havíem vist, amb les dades que tenen, el riu Besòs amb aquest cabal, el seu pas per al tram final, per Santa Coloma.
3: Doncs, déu-n'hi-do, ara estem analitzant a veure quan era l'última vegada, però jo crec que tal com dèieu ara, és un cabal excepcional i que, bueno, que encara estem amatents a veure si encara pot pujar o no. De moment, perquè els principals afluents, el Ripoll va a la baixa, el Mugent de moment sembla que va a la baixa, però el Tenes, en canvi, encara va pujant, amb el qual estem encara si el Besòs anirà encara, podrà pujar una mica o no.
0: Si puja una mica, perquè, insisteixo, la gent que coneix d'aquesta zona sap que hi ha una actuació precisament pensada perquè el riu es desbordava fa molts anys, fa dècades, i que es va fer aquest parc amb unes parets altíssimes. Hi ha la possibilitat realment que es desbordi el Besòs amb aquest nivell d'aigua?
3: Jo crec que està arribant una mica al màxim, eh? Vull dir, pot haver-hi alguna afectació, bueno, a nivell, potser, de R2, comentàvem ara els companys, però, bueno, el límit estaria sobre això, entre els 900 i els 1.000 metres cúbics per segon, que podria haver-hi alguna afectació, però a nivell, com dèiem, això de la R2, però, bueno, en aquest moment està el tren aturat, per tant, de poc afectaria. Mm.
0: Què passa si es desborda, però?
3: Que corre l'aigua i pot donar problemes. No, l'afectació que podria haver-hi a la via del tren, de moment en aquests, ara estan aturats, per tant ara hem de dir que no hi hauria res.
0: El més immediat seria la via del tren, per tant, encara que s'arribés a arribar l'aigua a la via del tren, doncs com que els trens fins a les 2 del migdia continuen... No, li anava a preguntar també si, tal com puja, baixa això, si pot baixar a la mateixa velocitat que ha pujat.
3: Tenim tota aquesta pluja de Marí, ja s'ha vist també el Llobregat, eh? Vull dir, el Llobregat ja l'hem deixat enrere, ha tingut un màxim d'uns 400 metres cúbics per segon, ja va a la baixa, són pluges molt sobtades que tal com arriben, pràcticament ràpidament van recuperant, anem a dir, progressivament, la normalitat, trigarem, però vull dir que són pics d'aportació de cabal.
0: Mm-hmm. També ens informaven que heu emès avisos per la crescuda del Ripoll, en aquest cas a Montcada. Hem vist pujar molt ràpid la riera de Rubí. No sé com estan aquestes dues zones, si us preocupen.
3: No, el Besòs, o sigui, el front ara està tirant cap al nord-est, com dèieu, la part del Rubí i la part del Llobregat, ara de moment no ens preocupa, sí que estem centrats amb el Besòs, encara per aquesta incertesa de veure què passa. Les rieres hi ha molta activitat de bombers a les rieres del Maresme, tenim un aforament a Arenys que no és preocupant, i tampoc de moment la Tordera. Sí que estem veient que està arribant, aquestes precipitacions estan arribant i el seu impacte doncs a les zones de Girona, eh? I per tant ara tenim un avís també de perill en el Brugent i a la zona de Mer, i per tant això vol dir que s'està desplaçant cap amunt, i hem de veure quina reacció tenen aquests rius.
0: Val, la recomanació, imagino, després parlarem amb Protecció Civil també, és sobretot que ningú es relaxi, perquè encara, com està passant a Santa Coloma, ja no plou. De fet, a l'àrea metropolitana, una part important de l'àrea metropolitana, ha deixat de ploure, em sembla, Bel, fa hores ja, que ningú relaxi, perquè tant al Maresme com a l'àrea metropolitana hi ha rius i rieres molt carregats, i això és perillós, senyor Armenter.
3: Correcte, sí, això ja hem vist malauradament en les darreres aiguats que hem tingut en els darrers mesos, que han tingut accidents desgraciats, precisament per això, per estar, diguem, per intentar sortir, per intentar travessar una riera, sobretot, això és fonamental, no acostar-se a les rieres sota cap concepte.
0: Senyor Armenter, Josep Lluís Armenter és el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Pràcticament un quart de 8 del matí, i permeteu-me, fa una estona l'hem trucat, però torno a trucar al director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Perquè no sé si aquest creixement del riu Besòs, o fins i tot algunes imatges que ens estan arribant de la ronda, d'algunes de les rondes de Barcelona, poden acabar comportant que s'hagi de tallar algunes d'aquestes vies.
1: En principi, no. A nosaltres ara estem seguint, jo li torno a repetir algunes dades que he mencionat abans actualitzades, el que estem veient és que la mobilitat està parant i està sent molt menor que l'any anterior en un cap de setmana similar, no? I en aquests moments ja són 220.000 vehicles menys que s'han mogut des d'ahir a les 8 fins ara, i avui, especialment ara al dematí, també s'estan movent menys vehicles. Nosaltres tenim unes estacions de comptatge a tot el perímetre metropolità, de comptatge de vehicles, les Espires, que se'n diu, i aquí està, nosaltres comptem cada quart d'hora. Doncs l'any passat estàvem quasi ara a aquestes hores a 1.500 vehicles cada quart d'hora, no?, que sortien. Ara estem a 200 vehicles. Per tant, s'està reduint molt la mobilitat. També la zona de la C31, que és la zona que s'acosta més al Besòs, no? Per tant, hi ha menys mobilitat, això ens continua donant indicadors positius, no?, de que la gent està fent gas, i com deia vostè, ja han dit doncs, tothom, i ara també el responsable de l'ACA, tothom a casa, que ningú es mogui, i per tant, això no s'ha acabat. Tot just estem a la meitat de l'episodi, si és que estem encara a la meitat, no? I en quant a l'afectació metropolitana, es va recuperant. Hi ha una part que s'està recuperant, a part d'aquestes crescudes d'aigua que vostè mencionava, que són importants i són, fan impressió, no?, quan veus les imatges. Però la B20, per exemple, a Santa Coloma s'està recuperant, la C58, que abans li mencionava que també teníem un accident, que s'ha recuperat, per tant ja no hi ha retenció, i si vol podem repassar les retencions que teníem, que sí, no han variat molt, només... Uh-huh. Sí? Perfecte.
0: Doncs, sí, el més breu possible, perquè segur que vostè també ha d'anar a fer la feina, però sí, deia.
1: A les 8, sí, a les 8 tenim comitè tècnic. La C31 a Montgat, si anem a l'àrea metropolitana, aquesta conurbació més metropolitana, la C31 a Montgat, jo destacaria el túnel de Vallvidrera, a la C16 allà els túnels de Vallvidrera, continua treballant-se per recuperar-ho, i Montcada a la C17, que és el que més s'acosta potser al Besòs, no? A la C17. Vallès Occidental, la C58 ja està solucionada, la Nacional 150 a Terrassa està compromesa, l'AP7 a Barberà hi ha un carril però no afecta la circulació, per tant no hi ha problemes, afectat per una caiguda d'un arbre de fa una estona, però que s'està retirant. Sentmenat, és el que mencionava abans, ulla amb aquesta carretera 1413A, C1413A, que sol ser una carretera d'anar a fer revolts. Això no s'ha acabat, no sortim, ens hem de quedar a casa, perquè ens podem trobar la carretera en molt mal estat, de fet està tallada. Vallès Oriental, la Roca, aquesta zona és la que està en aquests moments, hi ha la patacada més important, no? Hi ha hagut més afectacions, hi ha el tall de la C60, que això s'hi està treballant, i la collada de Perpès, que abans no l'he dit, que és aquella carretera, em sembla que és la C14-15C, que és la collada de Perpès de tota la vida, i la ronda nord de Granollers-Canovelles, que és aquesta C352, que també està malament. I com deia abans el meteoròleg, ara està pujant, i estem veient que la zona de Palafolls, el que seria el final del Vallès i principi de la Selva, no?, i la zona de Blanes, tota aquella zona, està caient molta aigua i està caient molt les velocitats de les vies. Per saber que està caient molta aigua, hi ha una tàctica, que és mirar el navegador, i quan tu veus el navegador que es torna groc en un fragment de via, en un sentit i en l'altre, és que allà està picant fort l'aigua perquè cau la velocitat dels vehicles. I això està passant a l'entorn de Blanes en aquests moments, tant la C32 com les vies perimetrals. Per tant, aquí s'està desplaçant amb força la tempesta. I al Baix Empordà, doncs, continuava plovent, i aquí també cal estar atents a totes les conseqüències que puguin anar arribant, perquè quan plou el terreny després és fàcil que es provoquin esllavissades. En aquests moments no en tenim de reportades. Teníem la de la C35 de Vidreres, però no en tenim gaire més. Sí que veiem que està plovent amb intensitat, també. Per tant, jo el que recomanaria és, òbviament, quedar-se a casa, això és bàsic, sí. Aquestes zones que es poden veure afectades ara perquè hi arribi, sí, perquè hi arriba la tempesta, amb molta prudència, miri, sobretot.
0: És que ara ens està arribant una informació, i suposo que la podrà contrastar després, senyor Delgado, però li preguntava abans per la ronda litoral, per la B10, que no sé si hi haurà algun punt delicat, perquè ens arriben imatges directes d'un cotxe que ja està atrapat en una entrada que és de la Rambla Guipúscoa. Ara no sé si va cap al Nus de la, sí, Trinitat, o diguem-ne cap avall, però hi ha una entrada que està absolutament col·lapsada d'aigua, i un cotxe que està allà, atrapat ara mateix, que vaig un cotxe blau, que estem veient ara mateix, i que no sé si pot avançar o retrocedir, però vaja, és una entrada que està negada d'aigua completament a la ronda litoral. No sé si en aquestes condicions haurà d'haver-hi algun tall o vaja, no sé com s'haurà de gestionar.
1: En aquests moments el que es veu és una congestió en groc, no? I hi ha un petit fragment en vermell, que és l'entrada que ve, efectivament, com diu vostè, de Guipúscoa. Uh-huh. L'entrada de Guipúscoa a ronda litoral en sentit nord, en sentit Santa Coloma, per entendre'ns, allà es veu un vermell. i llavors també hi ha un groc en sentit sud per efecte Badoc, probablement, o potser perquè també hi ha passat l'aigua, eh? Mm-hmm. No ens consta una gravetat especial. Sí que està tallat l'accés des de la Gran Via, es veu tallat. Per tant, ja es deu estar intervenint per part de Guàrdia Urbana.
0: Perfecte. Senyor Lamiel, com sempre, un plaer. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Seguim amb atents. 10 minuts i seran 2:15 del matí en aquest especial de RAC1 del Via Lliure dels Serveis Informatius i Meteorològics per seguir les conseqüències d'aquest fenomen absolutament extraordinari de pluja que està caient al país. Ara tornarem amb l'Abel Caral, amb la resta de les informacions del dia, però em diuen també que tenim en línia ja a Sergio Delgado, el delegat de Protecció Civil, que ens està escoltant a aquesta hora del matí. Senyor Delgado, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Deixi'm preguntar-li per la situació ara mateix, perquè per la gent que s'està incorporant a aquesta hora hem de dir, punt número 1, que la pluja continua produint-se, però, 1, hem tingut molta sort, fins ara no hi ha hagut conseqüències, no sé que em digui el contrari, irreversibles per la vida de les persones, no hi ha hagut situacions absolutament greus, però sí molts incidents i moltes inundacions.
4: Bé, jo matitzaria que situacions greus, malauradament, hi han hagut.
0: Sí.
4: Nosaltres tenim un objectiu, que és evitar pèrdua de vides humanes i, sobretot, doncs, que no hi hagi una situació catastròfica, que és el que pensem que pot produir aquestes pluges per desbordament de rius i per acumulació d'aigua als carrers i per inundacions, i per això vam establir aquesta mesura que hem de dir-ho clarament. No és una recomanació, és una instrucció, és una limitació de la mobilitat que encara és vigent en aquestes hores i fins a les 2 del migdia d'avui a les comarques que van de Tarragona fins a Girona. Estem tenint en aquests moments pluges molt intenses a l'àmbit del Vallès Oriental, a l'àmbit del Maresme, que s'aniran movent cap a Girona, i és un moment molt crític. Entenem que hi ha gent que pot veure que el seu municipi no plou. A Barcelona ara plou poc, però el Besòs acaba d'assolir un cabal doncs que feia molts anys, i jo diria que potser jo personalment no l'havia vist mai fins ara, de 900 metres cúbics per segon. Està a prop, perquè ho entengui la gent, del pont de Santa Coloma, és a dir, no li queda gaire per tocar. Per tant, ens mantenim en un moment molt crític d'emergència i demanem que no hi hagi aquesta mobilitat.
0: Val, senyor Delgado, ves que tinc aquí l'Abel Caral, que és el 15 anat explicant això mateix que deia vostè, aquests 900...
2: 937, la punta.
0: Que és gairebé, no diria el doble, però vull dir, són 400 més que no pas el temporal Glòria, és una autèntica bestiesa per la gent de la zona de Santa Coloma, de Sant Adrià. És probable que en tota la seva vida no haguessin vist mai tantíssima aigua al riu Besòs, però hi ha una petita bona notícia, que veurem si s'encadena o no, però Abel, dius que comença a baixar.
2: Sí, és a dir, ha fet la punta i ara encara va molt carregat, encara 907 metres cúbics per segon, que és una barbaritat, però com a mínim ha fet aquesta punta i sembla que està començant a baixar. El problema és el també que ens comentaven que des de l'ACA, que és que el riu Tenes, que és un afluent, doncs ara, tot just ara també comença a baixar, però encara va molt carregat. Per tant, aquests afluents que van molt carregats, però com a mínim sembla que el Besòs, que ja havia fet una punta i havia tornat a baixar i ja s'ha disparat fins als 900 llargs, com dèiem, ara comença a baixar. I això és una bona notícia, veient que estava al límit de la seva capacitat.
0: Estava al límit...
4: Perdoneu que insisteixi, però sí, és cert, pot fer petits repunts. Nosaltres tenim aquí a l'Agència Catalana d'Aigua, al Centre de Coordinació,
0: sí,
4: i no baixem la guàrdia. És a dir,
0: no, absolut.
4: Perquè ara hagi baixat una miqueta, està plovent a tota la conca del Besòs, encara de recollir aigua, i estem en una situació, com heu dit, molt excepcional. Estem per sobre dels valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja. Per tant, molt focalitzats en aquest àmbit d'aquest quadrant que va des de Barcelonès fins a Girona, amb aquestes hores que estan en curs, no mobilitat, tothom resguardat a casa sense evitant exposar-nos a una situació que en qualsevol moment pot canviar. Com ha explicat l'Abel molt bé, han tingut una punta en pocs minuts, estàvem monitoritzant, estàvem veient

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Metropolità essencialment i sobretot a partir de les 5 del matí. Ha coincidit doncs, aquesta entrada de pluja forta, hem vist un repunt de mobilitat que ha coincidit i hi ha hagut una punta de serveis en tot aquell àmbit metropolità, especialment Vallès Oriental, serveis que entenem que són evitables perquè és una mobilitat, alguna situació hi haurà urgent, vital, que s'ha hagut de desplaçar, inajornable, però que en la resta de casos era evitable. Per tant, doncs, hem d'evitar circular i que quedem atrapats i que ens hagin de venir a rescatar bombers. És veritat que fins ara estem també fent balanç encara, ja està l'episodi en curs, no hi ha hagut aquest balanç de persones que amb prou de vides humanes, però precisament és això per el que hem fet les restriccions i per el que insistim que no hi hagi mobilitat. Amb una mobilitat ordinària haguessin tingut situacions d'altíssima gravetat que les hem tingut puntualment i, per sort, com que han estat puntualment, s'han pogut resoldre per part dels serveis d'emergència.
1: El més significatiu, i això ho portem dient-ho tota la matinada, és no abaixar la guàrdia. Com ens deia ara mateix Sergio Delgado, és... sortosament, durant la nit no hi ha hagut ni pèrdua de vides humanes ni una situació que pogués portar una gravetat absolutament extrema, però compte, perquè des de les 5 del matí, com apuntava Sergio Delgado, la gent que es lleva i que pensa, doncs mira, ens n'hem sortit, que agafa el cotxe i se'n va no sé on. No és una recomanació, com deia, és una instrucció del govern de la Generalitat de Protecció Civil que es va llançar des d'ahir a la tarda i que dura fins a les 2 del migdia. Per tant, tota aquesta façana litoral, tota, que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, que va des de Barcelona fins al Moianès, fins a la Garrotxa, fins a Osona, fins al Ripollès, qui no s'hagi de desplaçar per absoluta emergència, que no es desplaci, que no agafi el cotxe, no ens relaxem. Hem tingut episodis, com ara deia Sergio Delgado, de gent que les han hagut de rescatar els seus vehicles fa escassament una hora, dues hores. Hem tingut, ens explicava un oient des de Granollers, una concentració de vehicles en una rotonda perquè algú ha decidit passar per una zona que estava perimetrada per als cossos policials, s'ha saltat aquesta restricció, ha trencat la barrera que hi havia i a partir d'aquí els cotxes han entrat per darrere seu. No només es posen en risc aquestes persones, sinó a la resta de vehicles que potser no saben que una zona està, bloquejada. Per tant, ara que ningú es mogui, tot el que sigui possible, a no ser que sigui una emergència. I el que dèiem ara, el que més preocupa, més enllà d'aquesta mobilitat que es pugui estar aturada, recordem que els trens no funcionen fins a les 2 del migdia, Rodalies, ferrocarril sí que està funcionant parcialment al metro, amb serveis mínims també alguns autobusos a la ciutat de Barcelona, però la resta de transports no funcionen, per tant no hi ha alternativa que no sigui... no hi ha alternativa, millor no moure's. La resta de coses que preocupen, definiríem, Sergio Delgado, és aquesta zona del nord del país i, sobretot, en les zones on hi ha rius i rieres, aquest gruix importantíssim d'aigua que circula i que circularà.
2: Sí, correcte. El que preveiem que circuli en tot aquest àmbit de Vallès Oriental, de Maresme, de la Selva, de Baix Empordà, sobretot la part del litoral, i amb aquests episodis que són molt explosius perquè la gent no entengui, de cop i volta doncs cauen 70 litres en mitja hora i fan créixer rius i desbordar i provocar inundacions. Per tant, pot passar perfectament que durant uns minuts no plogui i de cop i volta comenci a ploure. És el patró que estem veient des que ahir a les 8 de la tarda, que va coincidir bastant en la franja horària, es va començar a produir. Nosaltres hem enviat, com expliqueu fa uns minuts, un SALER a aquestes comarques per recordar que hi ha una instrucció vigent de restricció de mobilitat. L'hem hagut d'enviar precisament perquè en coordinació amb Bombers de la Generalitat hem vist que repuntaven aquests serveis i que s'estava complicant la situació. Doncs, per tant, insistir en aquesta idea. No mobilitat en les properes hores fins a que acabi la resolució. Evidentment, fins que acabi el període de restricció. Evidentment, nosaltres estem fent punts de control. Sabem també que les tempestes estan concentrades a la part nord-est, per tant també doncs, estem analitzant com en els altres àmbits del territori està la situació. Qualsevol novetat es farà arribar, tenim els mecanismes per arribar a la ciutadania de forma directa, a través dels telèfons mòbils, també a través dels mitjans de comunicació que ens ajudeu i per tant que tothom estigui atent a aquestes novetats que pugui haver-hi en un sentit o en un altre. És a dir, igual que pot haver algun àmbit que veiem doncs, que pot ser una situació millor que la prevista i també pot ser que algun àmbit

0: empitjori. Són hores, aquest diumenge, d'estar molt atents a la informació i si algú té dubtes, el missatge que llancem des de Protecció Civil és molt clar, que no es mogui ningú. Si algú té dubtes, si algú no ho té clar, el missatge és molt clar. No ens moguem fins que passi aquest episodi, fins que anunciem que ha finalitzat.
1: Sergio Delgado, moltíssimes gràcies per tota la feina al llarg d'aquesta nit i en les pròximes hores. Moltes gràcies. Que tingui bon dia.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Ara passa un minut de 8:15 del matí en aquest especial que estem fent durant tota la nit i matinada amb el Jordi Basté fins a 6:15 del matí i amb el Via Lliure que ha arrencat ja fa més d'una hora i mitja a l'antena de RAC1 avançant una mica la seva programació per aquesta situació absolutament excepcional que s'està vivint al país. La bona notícia és que fins ara no hi ha hagut, que sapiguem i que sàpiga Protecció Civil, efectes irreversibles sobre la vida de les persones, però la situació continua sent molt difícil, molt delicada, amb la possibilitat d'augment del cabal dels rius i les rieres. Preocupa especialment el Besòs, el seu pas per Santa Coloma de Gramenet. La gent que hi viu no havia vist mai una situació similar, tot i que hi ha un parc planificat amb unes parets altíssimes. El riu ha estat molt a prop de sobresortir del seu cabal. I en moltes altres zones, al Maresme, també a les rieres del Vallès, al nord del país, a les comarques de Girona. La situació no ha acabat, l'episodi no ha acabat, ho farà a les 2:00 PM, per tant, molta precaució, no sortir de casa i no acostar-se a aquestes rieres i aquests rius. Passen ara 2:08 del matí, pausa i de seguida continuem.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i 2 copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'11a edició de la cursa de RAC1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som 1 milió.
9: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: 5 minuts per damunt de 7:45 del matí en aquesta programació especial, la ràdio que no ha tancat durant aquesta nit passada, amb Jordi Basté, programació especial tota la matinada, i amb el Via Lliure arrencant una hora abans per informar a tota la gent que s'estigui llevant a aquesta hora. Ja us aviso, no farem la programació, diguem-ne, convencional, evidentment no hi haurà el basar de les sorpreses del Beu Orlegui, etc, perquè la situació és absolutament excepcional al país i molt perillosa. La notícia a hores d'ara és que hem superat una primera fase de les pluges absolutament extraordinàries que hi ha hagut al país, amb registres increïbles en algunes zones, de més de 200 litres en alguns barris, fins i tot en aquest cas a l'àrea metropolitana, de 300 litres en algun punt durant aquesta nit passada, en molt poques hores. Són registres que no tenen antecedents, i amb la preocupació a aquesta hora, malgrat tot que no hi ha hagut efectes que sapiguem personals, que no hi ha hagut pèrdues de vides humanes, sí que la situació és difícil per la mobilitat, pel trànsit, per les carreteres, el servei ferroviari, recordeu que està tancat, però és que la recomanació és la que es donava ahir, que la gent d'aquesta àrea, tota la façana litoral que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins al Moianès, la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, Osona, no es desplaci si no és absolutament imprescindible, perquè, es trobaran amb carreteres tallades i poden trobar-se, efectivament, amb dificultats, amb rius i rieres que s'estan desbordant en alguns casos. Preocupa especialment el Besòs, que té una línia com no s'havia vist mai, que gairebé duplica el que va passar en el temporal Glòria. Per tant, compta el seu pas per Santa Coloma de Gramenet. La situació és molt i molt delicada allà. De moment, mantenir la correcció amb què s'ha comportat bona part de la població fins ara. No sortir de casa, no desplaçar-se en vehicle, si no és absolutament imprescindible. Deixeu-me tornar al centre de Barcelona amb el Josep Moragues, que seguia aquesta estació de Sants, perquè crec que hi ha novetats, Moragues, del servei ferroviari.
1: Exacte. Sobre el servei de Rodalies Renfe, ens expliquen que no hi ha tensió en cap punt de la línia ferroviària. Ara mateix, l'estació de Sants està inoperativa. Per una banda, no surta cap tren, ni Alta Velocitat, ni Rodalies Renfe. I des de Rodalies ens expliquen això. No hi ha tensió en la línia. Recordem també que durant l'aiguat del gener-febrer hi havia 600 punts crítics que es van detectar en aquell moment. Per tant, el que sí que no en saben dir ara mateix és quin és l'estat de la xarxa ferroviària de Rodalies, però expliquen que és possible que s'hagi vist afectada per aquest aiguat. Ens diuen això, ens reconeixen. No saben si s'estan fent reconeixements, no saben ben bé què està passant en aquestes vies, però sí que ens asseguren que no hi ha tensió i que, per tant, no poden sortir trens. Calculen que a partir de les 12 ho farà, però també ens havien dit que sortirien trens d'alta velocitat a partir de les 7 de la tarda, i això no s'està complint, no està sortint cap tren d'alta velocitat, perquè també estan intentant reconèixer quin és l'estat de la línia, i de moment l'alta velocitat ha estat cancel·lada, tots els trens fins a les 8 i segurament fins a més enllà.
0: Gràcies, Moragues. Fins ara.
1: Ara.
0: 7:45 del matí, com dèiem, els punts d'atenció, aquests rius i rieres, aquest pas del Besòs a Santa Coloma de Gramenet, les rieres del Maresme, del Vallès, on està plovent molt fortament també, o ha plogut, a Granollers, a la Roca, etc, i també a les comarques de Girona. A les comarques de Girona hi és la Júlia Manero, la nostra corresponsal a la zona. Júlia, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
0: I estem sentint precisament, a través del teu micròfon, la pluja absolutament torrencial que està caient ara mateix a les comarques de Girona.
2: Sí, la sentiu, Fa uns minuts que ha començat a apretar encara amb més intensitat. Els xàfecs que han descarregat sense parar, acompanyats de trons des de ben entrada la matinada, ara s'estan intensificant. Pel que fa a les incidències, els bombers han atès a les comarques gironines 17 incidències, tot i que de moment, per sort, no hem de lamentar incidències greus ni grans afectacions. Però bé, ja ho deia en Protecció Civil ara, i també ho ha estat comentant l'Abel, no s'ha de baixar la guàrdia, perquè encara es pot anar complicant més. De fet, fons de l'Ajuntament de Santa Cristina confirmaven ara fa uns minuts a RAC1 que alguns punts de la Vall d'Aro fa més d'una hora que han caigut el subministrament elèctric i que, per tant, moltes cases han quedat sense llum, però que estan treballant amb la companyia.
0: Gràcies, Júlia. Fins ara.
2: Gràcies, Xavi. Fins
0: 5 minuts i seran 7:45 del matí. Per tant, la gent de les comarques de Girona, compta, perquè va cap allà les pluges, efectivament, i encara podran durar encara unes hores, oi, Abel Caral, en aquestes comarques de Girona,
1: sí,
0: que són les que ara mateix el temporal s'hi està desplaçant.
1: Sí, de fet, està com la pluja ja estancada allà. Vallès Occidental, Oriental, ja no hi plou, però això no treu que els rius vagin molt carregats. I fer aquest apunt, el riu Besòs baixa, això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia nosaltres, perquè ja ha baixat dels 900 metres cúbics per segon. Per tant, ja veiem més difícil que acabi finalment sortint de mare,
3: però és que igualment continua molt i molt carregat. La bona notícia és això, que ha baixat ja una mica, ha fet el pic i està començant a baixar, però va molt carregat el Besòs al seu curs baix i sobretot això, les pluges concentrades, comarques de Girona, i encara hi ha un reducte cap a l'extrem nord del Maresme on està mirant intensitats. Hi ha alguna estació meteorològica a Pineda de Mar que ens dona pràcticament 60 litres per metre quadrat en 15 minuts, que això és una cosa...
0: Mare de Déu.
3: Que és...
0: 60 litres en un quart d'hora.
3: Sí, és no sé fins a quin punt ens podem fiar d'aquesta dada perquè és massa... massa espectacular. Ens comentaven, no? Doncs des de Protecció Civil, aquests 68, pràcticament 70, que havien caigut a Granollers en 30 minuts, que ja és moltíssim, estaríem parlant de pràcticament 60 en 15 minuts, que és una barbaritat. Esperem que això de l'Alt Maresme vagi de mica en mica dissipant-se, però encara doncs, alguns sectors, sobretot del sud de la comarca de la Selva, sud del Gironès i sud del Baix Empordà, des d'on ens parlava la Júlia Manero ara fa uns instants, doncs és on ara mateix tenim la pluja més concentrada. Es va complir el que havíem previst, que és que anés abandonant la pluja a les comarques de Girona i de Barcelona, i es concentri a les comarques de Girona, on encara queden unes hores on hem d'estar pendents. En general no són pluges tan intenses, tan torrencials, com les que van tenir fa doncs, pràcticament 12 hores, començava aquest episodi de més intensitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, però sí que és pluja que acaba amb insistència i que ho seguim fent. Insistim, en alguns llocs sí que la pluja és bastant de caràcter torrencial i encara pendents d'aquest sector de l'Alt Maresme, ara mateix això, entre Pineda de Mar, malgrat que continua caient pluja amb molta intensitat i amb l'esperança que vagi fluixant, perquè fa més d'una hora que plou amb molta força i, doncs, això, aquestes zones també hi ha rieres, també hi ha, doncs, el riu Tordera que passa ben a prop, que pot anar molt i molt carregat.
0: El missatge és molt senzill, torno a dir. 4 minuts i 3 quarts d'avui del matí. Molta gent s'està llevant ara, molta gent ens està enviant missatges a través del Twitter de RAC1, a través del Twitter del Via Lliure, que també us ho estem demanant, si ens podeu ajudar també a ser els nostres ulls el que està succeint al país, també ens ajudarà. Incidències que creieu que no s'estan resolent o que poden ser realment perilloses, ens ho envieu a través del Twitter de RAC1 o del Via Lliure. Incidències personals també que poden ser greus, també podeu fer servir el WhatsApp del Via Lliure, no per trucar, sinó per enviar notes de veu o missatges breus al 606 25 64 39. També teniu el 902 47 700 si esteu en situació de risc o de perill, que creieu que més enllà d'haver trucat emergències pot ajudar a explicar-ho a la ràdio i potser nosaltres també podem ajudar-vos. Doncs bé, aquest és el missatge, és molt, molt senzill. No sortir de casa. Tota aquesta façana litoral, no sortir de casa dins de les possibilitats que tingui cadascú. Encara que plogui o no plogui, si us està caient un ruixat és una evidència, si no us està caient, efectivament, rius, rieres, la mobilitat està descartada ara mateix. No hi ha activitats que estiguin previstes, estan totes cancel·lades, les esportives, les culturals, les fires, no hi ha res a fer a fora. Per tant, quedeu-vos a casa, que estareu molt millor. 3 minuts i seran 3 quarts de 8 del matí. I a aquesta hora deixeu-me saludar el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, el senyor Santi Segalà. Senyor Segalà, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: No sé si ha pogut aclucar l'ull aquesta nit amb tots aquests aiguats.
4: Bueno, poquetes horetes, descansar-los just per avui, que ens en queda un dia bastant intens i de monitoritzar aquests aiguats.
0: L'episodi no s'ha acabat, tot i que hi hagi gent que ja no li plogui a casa seva.
4: Sense cap mena de dubte. El primer missatge que volem donar des del punt de vista meteorològic és no baixar la guàrdia. Sé que l'Abel, company de professió, doncs ho està dient, ho està monitoritzant des de fa moltes hores. A curt termini, doncs això, molt pendents d'aquesta línia, aquest arc que està a la zona del Maresme Nord, a la zona del Vallès i que entrarà d'aquí poca estona a la zona de la Selva, té una forma arquejada que pot donar lloc a aiguats, ho està fent, i també seguir les instruccions de Protecció Civil. He sentit fa poc el subdirector Sergio Delgado, que donava doncs, les indicacions pertinents. L'episodi no s'ha acabat, i els primers models meteorològics que surten aquest matí ens indiquen que encara queden unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona, com a mínim durant les immediates hores.
0: Clar, és que aquesta és una situació que pot ser contraintuïtiva per certa gent que s'estigui llevant i digui, ah, mira, ja ha deixat de ploure a certes comarques del Vallès, de l'àrea metropolitana. Bé, no és així, el risc no ha deixat de funcionar mentre per el fet d'haver deixat de ploure, perquè les rieres i els rius van planíssims i en fi, l'exemple perfecte és el Besòs, que ha estat a punt de sobreeixir en el seu pas de Santa Coloma de Gramenet. Li volia preguntar, perquè ahir es va parlar de la possibilitat d'un mini-huracà, crec que això està descartat. No ha succeït un mini-huracà, però sí que hi ha hagut un episodi com probablement no havíem registrat mai. No sé si vostè l'havia vist alguna vegada.
4: Doncs d'aquestes dimensions i que afectés Catalunya, doncs no. De fet, el terme mini-huracà mediterrani és un terme tècnic que és una evolució del que seria un sistema mesoescalar convectiu, que és el que al final probablement haurà estat. Això ja ho analitzarem un cop acabi. És un terme tècnic, doncs, que ens indica que els efectes poden ser dels aiguats que hi han caigut, més de 250 litres per metre quadrat totals, i registres tan espectaculars com els 68 litres en mitja hora a Granollers, una dada confirmada pels nostres companys de qualitat, que això ja us puc dir jo, que fa anys que monitoritzem meteorologia, doncs que és un aiguat de dimensions extraordinàries.
0: Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista, per la gent que ens estigui escoltant ara, es desplaça, i quanta estona més pot estar caient amb intensitat, senyor Segalà, en aquestes comarques de Girona?
4: Sí, ara mateix una mica la predicció, falta doncs dels últims models meteorològics, del seu anàlisi i de la confirmació en els avisos, que de fet és la informació oficial a partir de la qual doncs es prendran mesures per la resta del dia d'avui. Ara mateix podem dir doncs que la part més important s'està desplaçant cap a les comarques de Girona. La predicció meteorològica ha anat molt bé, els models en aquest cas han caçat puntualment doncs l'evolució d'aquesta pertorbació, i esperem que des d'ara fins al migdia doncs està molt pendents de les comarques de Girona, però alguns models donen alguna novetat. Si bé hi dèiem el missatge de que durant la tarda, vespre i nit, doncs semblava que la cosa es relaxava una miqueta sense desaparèixer del tot, alguns models ens indiquen que poden sorgir noves tempestes a les comarques del nord-est i litoral i perlitoral de Barcelona. Potser no tan extenses com les que hem tingut les últimes hores, però igualment intenses, amb la qual cosa esperem l'actualització dels avisos per confirmar aquest extrem, però no baixem la guàrdia en tot el dia d'avui, tot i que sembli que a partir de migdia la cosa ja va afluixant i el gruix podrà anar restringint-se cap a les comarques de l'Empordà i fins i tot sortir cap al mar. Sembla que a la tarda poden sortir noves tempestes a les comarques de la meitat est de Catalunya, noves tempestes, nous xàfecs, que igualment podran ser intensos, amb aiguats comparables als que hem tingut fins ara. Sí que podríem ja anar baixant el grau de perill, això segurament ho farem ja aquest matí, a les comarques doncs de sud de Barcelona i de Tarragona, perquè aquí sí que sembla que doncs aquest gruix doncs ja haurà passat del tot. Tot i això, també vull donar un altre missatge. La massa d'aire càlida, juntament amb tota la inestabilitat, no acaba de marxar durant els pròxims dies. Per demà tornem a tenir avisos que no tenen res a veure amb la situació meteorològica d'avui, però demà passat tornaran a haver-hi xàfecs i tempestes probablement aïllats, i per tant aconsellem a la gent que vagin monitoritzant des del punt de vista meteorològic la consulta dels avisos, que es van actualitzant dues vegades cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya, i també les eines com el radar per anar mirant puntualment com està movent-se la precipitació.
0: Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Som amb l'Abel Caral, també, el meteoròleg del Via Lliure i de RAC1, també amb la Mireia Garolera, pendents de totes aquestes informacions i tots els serveis informatius de RAC1 en marxa per seguir les conseqüències d'aquest episodi absolutament excepcional de pluges. Hem de dir que hem estat parlant a les últimes hores amb alguns alcaldes, per exemple, a Premià de Mar, l'aigua ha inundat els carrers i els passos a nivell, tal com ens ha explicat l'alcalde Rafa Navarro ara fa molt pocs minuts. És un problema habitual, però feia temps que no recordaven amb tal magnitud.
5: I sí, hem tingut doncs, carrers inundats pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la nacional. Afortunadament no hem de lamentar doncs això, inundacions als habitatges, que és inundacions greus, vull dir, evidentment aigua ha entrat, vull dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar.
0: Si parlem de l'àrea metropolitana, municipis ja a la primera fase, diguem-ne, d'aquest episodi, que era ja a les quarts de nou, les 9, les 10 de la nit, municipis com l'Hospitalet de Llobregat han patit les conseqüències d'aquests xàfecs intensos que han deixat grans quantitats de pluja en molt poca estona, obligava fins i tot a tancar un centre de salut, ho deia l'alcalde aquesta nit passada, David Quirós.
6: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència amb un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals doncs, s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
0: Ha plogut moltíssim a l'Hospitalet aquesta nit passada, ha plogut moltíssim a Cornellà, la ciutat veïna de l'Hospitalet, a Cornellà de Llobregat, en alguns punts, ens deia abans l'Abel Caral, 300 litres per metre quadrat en alguns d'aquests barris. L'alcalde de Cornellà Antonio Balmont també en parlava a RAC1.
7: Hem tingut inundacions, evident, de carrers i de tallades de carrers i de la carretera principal que tenim cap a Sant Boi, però el que podem dir en aquests moments és que sense cap incidència de persones hem pogut respondre bé tot el sistema que tenim, però també tenim zones que, evidentment, pues, en aquesta intensitat s'han quedat ressentides.
0: L'últim balanç, per cert, és de més de 4.500 trucades al 112 per aquest episodi, com dèiem, excepcional, i que la gran sort ha estat l'hora i el dia en què s'ha produït, perquè, evidentment, com ens deia també el sotscap de Protecció Civil, Sergio Delgado, si el mateix que ha passat aquesta nit passada, que ha passat un dia cada dia, durant el dia, les conseqüències haguessin sigut molt i molt pitjors. Sortosament ha passat de nit amb un avís molt previ del govern de la Generalitat, dels mitjans de comunicació també, però sobretot en cap de setmana i de nit. 10 minuts i arribarem a les 8 del matí. Doncs pendents de tot plegat, dèiem que el que preocupa més, o una de les coses que preocupen més, és aquest ascens del cabal dels rius, i especialment aquesta imatge que no havíem vist del riu Besòs al pas per Santa Coloma de Gramenet, que era molt, molt, molt intens, a un nivell que no s'havia vist ni el temporal Glòria. Ens deia l'Abel Caral que el temporal Glòria eren 500 centímetres...
3: 500 metres cúbics. Metres cúbics per segon, 500 sí. I escaig.
0: 500 i escaig, i hem arribat a més de 900.
3: Sí, avui. Sí, sí, i de fet fa escasses dues hores estàvem a 600 llargs i ja dèiem, mare de Déu, però és que hem arribat a passar dels 900.
0: L'Àlex Sant Climent és un meteoròleg del diari Ara, em sembla, sí, Abel, oi que sí?
3: Sí,
0: que ens està escoltant aquesta hora i que està just allà. Àlex.
8: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Vaja, dèiem que no ho hem vist mai, aquest pas del riu Besòs amb aquesta intensitat a Santa Coloma de Gramenet. Què és el que ens pots explicar del que estàs veient, Àlex?
8: Bé, doncs l'Abel també sap que jo sovint, quan plou molt, doncs també baixo a veure el riu per veure com baixa, i realment jo, que tinc 27 anys, mai l'havia vist així. Vull dir, és una imatge molt impressionant. Està com a un metre de, o poc més d'un metre de superar el mur de contenció que hi ha a les dues bandes. I, de fet, està sortint l'aigua pel clavegaram a la ronda, també.
0: A la ronda està sortint l'aigua pel clavegram.
8: L'aigua del propi riu que fa pressió i llavors està sortint aigua.
0: Hem de dir que en aquesta zona, Àlex, no està plovent, oi que no?
8: No. De fet, potser fa ben bé 2-3 hores mínim que no plou.
0: Clar, aquesta és la cosa que ho dèiem abans, contraintuïtiva. Hi pot haver una pila de gent que sigui de les comarques, de fet, de la ciutat de Barcelona, d'aquesta Rambla Guipúscoa, de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs, de Badalona, que, vaja, que veuen que no està plovent, però, en canvi, el riu Besòs baixa amb una cabal que no s'havia vist mai, aquests més de 900 metres cúbics per segon, que de moment deixen aquesta imatge absolutament inèdita i que estan fent sortir aigua fins i tot des del clavegram. Hi ha gaire gent per aquí, Àlex, com tu?
8: Doncs gent mirant, sí, ara va arribar més gent, i el que ha arribat fa 10 minuts són els Mossos d'Esquadra, també els bombers, que han començat a tallar, perquè fins ara no estava tallat i hi havia algun vehicle atrapat.
0: Mm-hmm. Bé, doncs haurem de seguir-ho. Gràcies, Àlex, una abraçada. Fins ara.
8: Gràcies.
0: 8 minuts i arribarem a les 8 en punt del matí. Fem una petita pausa i acabem d'actualitzar la resta de les informacions.

0: 6 minuts i les 8 en punt del matí, doncs aquest temporal que fa la guitza, evidentment, a la mobilitat, ja hem dit que el més important seria que no es desplacés ningú, però el transport públic continua amb un funcionament de mínims i hi ha una desena d'afectacions i talls a les carreteres, Mireia Garolera.
1: Per exemple, la ronda litoral està tallada en tots dos sentits de Santa Coloma de Gramenet per les inundacions que hem estat comentant. També està tancat per despreniments la C-16, els túnels de Vallvidrera entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Al final, la via s'ha reobert per un dels carrils, és a dir, per un dels sentits, si sí que es pot circular, per l'altre no, per aquests despreniments. També estan tallades per esllevissades la C-60 a la Roca del Vallès en sentit Mataró, l'N-150 a Terrassa, la B-500 entre Sant Fost de Campsentelles i Tiana, la carretera de la Conreria, la C-14-13A a l'altura de Sant Manat i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Ha pogut reobrir l'N-2 entre el Masnou i Montgat després d'estar tallada per inundacions tota la matinada, tot i que encara hi ha aigua a la zona i també s'ha de circular a velocitat reduïda a la C-31 a Montgat cap a Barcelona per vessals d'aigua i a la P-C-30 a Barberà i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per la caiguda d'arbres. Hi ha un carril tallat. A la C-17 també està tallada a Montcada i Reixac cap a Barcelona també per inundacions i també a trànsit lent a la C-35 per acumulació d'aigua i està tallada a la sortida 87 a Vidreres. A banda, a la C-58 hi ha un carril tallat per un accident de fa poca estona.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, recordava que cal limitar al màxim aquesta mobilitat fins a les 2 del migdia, no ara, fins a les 2, especialment a les carreteres, confirmava que a moltes vies la situació és complicada, especialment al nord del país.
2: Les vies estan malament i, per tant, en qualsevol moment ens podem trobar amb un ensurt. Per tant, no moure's. Això està pujant cap al nord, cap a la banda de Girona. Ara és on està impactant més. Però això no vol dir que aquí no haguem de continuar el que és més al sud, a la banda de Barcelona, amb aquesta mena de restricció de la mobilitat, sobretot perquè les carreteres no estan bé en aquests moments.
0: Això també s'ha de dir que ha celebrat la gran quantitat de persones que han respectat les restriccions. Ha detallat que s'han mogut més de 200.000 vehicles menys que el mateix dia d'ara fa un any. I més enllà de les carreteres, cal recordar que fins a les 2 del migdia no circula cap tren de Rodalies a Barcelona ni els serveis regionals. Funciona el metro des de les 5 del matí, tot i que amb afectacions encara a aquesta hora.
1: A la línia 1 no funciona entre Catalunya i Marina. A banda, els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet. La línia 3 està tallada entre Paral·lel i les Ceps i els trens tampoc paren a l'estació Liceu. I la línia L9 Sud no funciona entre el Prat Estació i Europa Fira, per tant no es pot arribar a l'aeroport ni en metro ni en Rodalies. Per últim, a la línia 5 els trens no paren a Sagrada Família direcció Cornellà Centre. En aquestes línies també hi ha diversos accessos tancats.
0: Sí, que circulen a Barcelona alguns autobusos amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. Hem de dir que l'estació de Sants s'ha convertit en un refugi per molta gent que no sabia on anar aquesta nit passada, centenars de persones, i el que ha estat un caos absolut a la matinada ha estat a l'alta velocitat amb un miler de passatgers que han quedat atrapats a l'estació del Camp de Tarragona enmig dels aiguats a l'àrea de Barcelona. Finalment han acabat arribant els vols de les 4 de la matinada. També hem de recordar que l'aeroport del Prat a partir de la mitjanit els vols cancel·lats i endarrerits han posat el comptador 0 i ara hi ha 82 de cancel·lats i 12 endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir van ser 247 els cancel·lats, 120 d'arribada i 127 de sortida. I cal recordar que hi ha la suspensió absoluta de les activitats amb l'inici de la temporada del Liceu, la Festa del Teatre Lliure, els Petits Camaleons de Sant Cugat, l'espectacle del Mercat de les Flors, els concerts diversos, o també hi havia el debat al voltant del concurs de castells. Es manté avui, que era un dia especial, però no al matí com estava previst, sinó que finalment serà a les 4 de la tarda. I més enllà d'això, un minut i mig i seran les 8 del matí, hem de dir que, atenció, si deixem davant del temporal, el tema del dia, el sondeig electoral de La Vanguardia, que situa Aliança Catalana a l'altura del PSC si es fessin eleccions com a primera força. Els de Sílvia Orriols estarien en condicions de, en fi, lluitar per la primera plaça amb el PSC amb un empat, diu el sondeig de La Vanguardia, a 30 escons. Els socialistes en perdrien 12, Aliança multiplicaria els seus dos diputats per 15, arribarien a 30. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria una cambra absolutament ingovernable que després repassarem. És un autèntic caos polític el sondeig d'Ipsos per La Vanguardia que es va fer entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre amb 2.000 entrevistes. I, per altra banda, hem de dir que són hores clau perquè Pedro Sánchez decideixi si avança o no les eleccions generals. Si vol convocar-les abans de desembre, ho ha d'anunciar demà. Segons el seu entorn, el president espanyol vol prendre el pols al carrer pel que fa al descontentament amb l'habitatge. Doncs bé, ara ja té xifres al damunt de la taula. La manifestació d'ahir al centre de Madrid va congregar 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000 segons l'organització. I sonen cada cop més amb força els tambors de la vaga general. Cal dir que a Barcelona, que s'havia de fer la manifestació a la tarda vespre, s'ha ajornat fins a demà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona. Per tant, haurem d'esperar llavors. Queden 10 segons per les 8 en punt del matí i perquè de nou ens actualitzem a tota la gent que s'estigui incorporant a aquesta hora a l'especial de RAC1 i del Via Lliure. Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. Ja fa res, escassament uns 15 minuts que brilla el sol a l'horitzó de Cadaqués, si és que podem dir-ho així, en una jornada com aquesta, de pluges absolutament excepcionals. Un dia que no s'ha de pondre fins a l'altra punta de Catalunya una mica més tard, a 8:15 del vespre. Ara l'Abel Queralt, de seguida, d'aquí un instant, ens apamarà la informació del dia, que és la més transcendent. Cap on ha d'anar aquest esdeveniment meteorològic extraordinari que estem vivint des d'ahir a la tarda i que hem seguit de matinada amb un programa especial del Jordi Basté, dels Serveis Informatius i del Món RAC1, evidentment amb el Departament de Meteos de RAC1, al llarg de tota la matinada i encaixant amb el Via Lliure, que ja fa 2 hores que està en marxa en programació especial. Què hem de dir? Doncs bé, hem superat la nit d'un dels esdeveniments més impressionants meteorològics que s'ha viscut al país. L'hem superat amb nota, diria, tot i que les pluges han estat molt intenses. Evidentment hi ha hagut afectacions greus, hi ha hagut caiguda de murs, hi ha hagut inundacions en baixos, en cases, en garatges, hi ha hagut gent que s'ha quedat atrapada, fins i tot en algun cas en vehicles, però sortosament que tinguem ara constància, no hi ha víctimes ni ferits molt greus. Per tant, aquesta seria la primera informació del dia. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia. Fa una mica més d'una hora, una hora i mitja, en algunes comarques del país, Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès i el Maresme, s'ha rebut de nou un missatge és alerta al mòbil, que ha despertat moltíssima gent quan eren 7:15 del matí. Recordant que cal, sobretot, respectar les restriccions de mobilitat. Aquest és l'eix fonamental. Que no perdem durant el matí, aquesta hora que s'està llevant tantíssima gent, el que hem guanyat durant la nit. Tota la façana litoral, que va des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp i cap a l'interior, des de Barcelona fins a les comarques d'Osona, del Ripollès, de la Selva, de la Garrotxa, totes aquestes comarques, una vintena, la que ocupa la major part del país, la instrucció, no recomanació, la instrucció és que ningú es desplaci si no és absolutament imprescindible. Que no plogui a la vostra població no vol dir que la situació sigui bona. Hi ha una pila de carreteres, que de seguida repassarem, que estan bloquejades, que estan tenint moltes dificultats, fins i tot la Ronda Litoral de Barcelona fa poca estona, ho sabíem, amb inundacions. Però és que, a més, el fet de que no plogui no vol dir que les rieres, els rius, no estiguin en una situació delicada. L'exemple perfecte és el riu Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, que ha estat a punt de desbordar-se amb unes xifres històriques de cabal espectaculars. Sigui durant el Glòria, que va ser un moment àlgid de les pluges, va arribar als 500 centímetres cúbics per minut.
1: Metres cúbics per segon, perdó. Perdona.
0: 500 metres cúbics, gràcies, Abel, per segon. Avui gairebé s'ha duplicat aquesta xifra. Ha arribat a més de 930 metres cúbics per segon. La imatge ha estat impressionant. El pas per Santa Coloma de Gramenet ja ha estat a punt de desbordar-se. Això no s'ha produït, però en tot cas és perillosíssima aquesta zona. Ara us en donarem tots els detalls. Els registres són històrics de la pluja al país. Ha plogut moltíssim a l'àrea metropolitana, a l'Hospitalet, a Cornellà, alguns registres de 200-300 litres, a Barcelona també, i també històriques al Maresme, al Vallès, ara amb afectació directa a les comarques de Girona. Insisteixo, el més important a aquestes hores, malgrat no estigui plovent amb la intensitat que semblava, malgrat que alguns ja faci hores que visquin en un lloc on no plou, les restriccions continuen sent exactament les mateixes. No sortir de casa en cas que no sigui absolutament imprescindible i, evidentment, recordar que totes les activitats, siguin culturals, esportives o de qualsevol altra condició, estan suspeses, sigui en interior o en exterior. Això és el que podem explicar aquesta hora del matí, ara ho donarem més detall, però, en tot cas, aquesta és la recomanació. I a partir d'aquí, des d'ara i fins les 2:00 del migdia, que és quan teòricament s'acaba aquestes restriccions, veurem si el govern de la Generalitat no diu el contrari, doncs seguirem al peu del canó, mirant d'informar i escoltant-vos també. Si teniu situacions delicades o veieu situacions difícils que no s'estan veient reflectides o solucionades, ens ho podeu fer saber a través del Twitter de RAC1, a través del Twitter del Via Lliure, amb notes de veu molt breu, sisplau, o amb notes, amb missatges al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39, 606 25 64 39, o al 902 47 700. A partir d'aquí, fins a les 2:00 del migdia, hi serem al peu del canó per acompanyar-vos. Són les 8:05, això és el Via Lliure de RAC1, Sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a les 8 i 6 minuts, a aquesta hora del matí, l'Abel Caral i l'Arnau Mañé són a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Arnau? I Abel, perdona.
1: Doncs sobretot pendents d'aquestes pluges, que ara mateix continuen les més intenses, concentrades a l'extrem nord del Maresme, zona de Palafolls, Malgrat de Mar i també àrees del sud de la Selva. La bona notícia és que de mica en mica el gruix de precipitacions es va desplaçant cap al nord i hi ha sectors ja de les comarques de Girona on comença a ploure i pràcticament ja no plou enlloc de les comarques de Barcelona, tret d'alguns sectors d'Osona, Berguedà i aquest extrem nord del Maresme.
2: Ara mateix el que més preocupa els serveis d'emergència és el riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet, que ha estat a punt de desbordar-se, tot i que ha començat a baixar ja lleugerament el cabal. A hores d'ara pràcticament multiplica per 30 el cabal que tenia a la mitjanit i l'aigua bloqueja alguns punts de la ronda litoral.
0: I Protecció Civil que admet que la primera fase de l'emergència ha passat, que ha provocat incidents greus, això sí, sense víctimes mortals. Els bombers han rebut més d'un miler d'avisos durant tota la nit, repartides sobretot en punts de la costa i el prelitoral del país. Tot i això, demanen màxima precaució durant tot el matí.
2: Pendents també de les restriccions de mobilitat que continuen en marxa, ara mateix el govern demana que els ciutadans de tota la façana litoral del país no es desplacin si no és imprescindible per evitar quedar atrapats, entre d'altres, en carreteres. De fet, Protecció Civil insisteix que no són recomanacions, són instruccions.
0: De fet, efectivament, el temporal també afecta la mobilitat. La B10 continua tallada entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs en els dos sentits, justament pel desbordament d'aquest riu del Besòs. També tancats els túnels de Vallvidrera per despreniments i diverses vies tallades a la rodalia de Mataró.
2: I aquests aiguats també han provocat la cancel·lació d'un reguitzell d'actes culturals i esportius. Per exemple, la funció d'ahir del Liceu d'ahir, la festa del 50è aniversari del Lliure, el festival Petit Camaleons i el concert d'Hombres G i Placebo a Barcelona. També s'ha hagut d'ajornar la sessió d'avui del Congrés del Concurs de Castells de Tarragona. Havia de començar a les 10 del matí i no farà com a mínim fins les 4 de la tarda.
0: I atenció en plana política, aquest sondeig impressionant electoral que publica avui La Vanguardia, perquè Aliança Catalana seria la segona força al Parlament empatada a escons amb el PSC si avui hi haguessin eleccions. El PSC guanyaria les eleccions, però vaja, els dos partits, Aliança i PSC, quedarien empatats a 30 diputats. Junts per Catalunya caurien picat, perdria 19 representants, passaria de 35 a 16.
2: I avui Pedro Sánchez continua la seva reflexió per decidir si convoca eleccions a Espanya el proper 29 de novembre. Alguns mitjans editats a Madrid donen per fet que el president ho anunciarà en les properes hores. Justament avui Sumar fa l'assemblea per encarrilar qui serà el seu candidat i de quina manera s'hi presentaran.
3: I el món de l'esport també s'ha vist afectat pel temporal. Entre d'altres, el clàssic femení Barça-Madrid s'ha endarrerit 2 hores. Arrencarà finalment a les 7 de la tarda. Mentrestant, Marc Márquez acaba de guanyar el Gran Premi del Japó de MotoGP i se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, Catalunya es lleva en alerta per un temporal històric que encara continua actiu a aquesta hora.

0: I aquest és el missatge ara mateix. Els aiguats que continuen en marxa amb molta intensitat a Catalunya. És una nit on han escombrat sobretot les comarques de Barcelona i el risc és ara principalment a les de Girona, tot i que la resta del país, per la mobilitat, per el risc de les rieres i dels rius, compta amb aquesta mobilitat. S'ha d'aturar immediatament qui hagi sortit de casa sense necessitar-ho, perquè, com ja ens avisaven des de Protecció Civil i des dels bombers, s'estan produint salvaments a persones que queden atrapades als seus vehicles. A quarts de set del matí s'ha enviat un missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès i el Maresme. Les autoritats, per tant, que continuen insistint en un missatge de precaució. No consten aquests danys personals, tot i que les imatges que arriben de diversos punts del país demostren aquesta excepcionalitat de l'episodi de pluges que han viscut en les últimes hores. Per això, tot i que fins ara s'han seguit les instruccions, venen hores decisives pel creixement de rius i de rieres. Només algunes dades, ara de seguida les repassarem. 300 litres per metre quadrat han caigut a Cornellà i a Premià de Mar, 300 litres. A Granollers, en mitja hora, han caigut 168 litres en mitja hora per metre quadrat, o a Alella, 110 litres en dues hores. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cascada de trucades. Fins a les 7 del matí, més de 5.000 trucades, 5.156 per les fortes pluges. Els municipis amb més avisos, Barcelona, més de 1.500 trucades, o l'Hospitalet, 725. Però insistim que són hores en què cal molta precaució, especialment perquè la gent ja s'està despertant, per tant, la mobilitat podria anar a l'alça, però el missatge del govern i de totes les autoritats d'emergències és que no es produeixi aquesta mobilitat, que ningú surti de casa si no és necessari, perquè es mantenen les restriccions que es van endegar ahir per la mobilitat fins les 2 del migdia. És quan haurà acabat aquest episodi. Això implica que fins llavors s'han cancel·lat la gran majoria d'activitats, el transport ferroviari, a excepció del metro, tot continua tancat fins al migdia, i és que la situació a algunes carreteres és molt delicada. Per tant, fins i tot en el cas que fos necessari sortir de casa, és possible que us quedeu atrapats en algun punt o altre. De seguida ho desgranarem tot plegat, però abans actualitzem per on passa ara mateix el temporal amb l'Abel Caral. Abel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix i on s'hi ha de posar amb força de manera immediata aquesta pluja?
1: Doncs mira, ara mateix on plou amb més intensitat, al sud de la comarca de la Selva, a l'extrem nord del Maresme, on per sort sembla que de mica en mica es va retirant, perquè porta un parell d'hores ben bones i llargues, fins i tot al nord del Maresme, plovent amb molta intensitat i amb molta persistència. Sembla que va abandonant aquest extrem nord del Maresme, que és una de les comarques, com dèiem, més afectades i amb més pluja, amb aquests 300 litres per metre quadrat que han caigut a Premià de Mar. Cap on es desplaça això? Doncs es va desplaçant cap al sud, extrem sud del Gironès, per tant, zona doncs, de Caldes de Malavella, Sant Andreu Salou, aquesta zona doncs, extrem sud del Gironès, de la Selva, i també extrem sud del Baix Empordà. Poblacions, per tant, com Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, aquesta zona, ja també arribant al massís de les Gavarres, doncs, que hi ha de ploure amb molta intensitat en la pròxima mitja hora, una hora aproximadament. Tot i així, també a la resta de comarques de Girona, o gran part de la resta de comarques de Girona, tot i que no amb tanta intensitat, continua plovent amb insistència i en alguns moments amb força, però no amb aquesta torrencialitat que tenim ara mateix, com dèiem, entre l'extrem nord del Maresme i el sud de la Selva. La bona notícia és que es va desplaçant, seguint el guió previst, es va desplaçant cap al mar i cap al Rosselló, cap a més enllà del Pirineu, cap a més enllà de les Alberes, cap a la Catalunya del Nord. I hi ha sectors ja de la Selva, la zona més del Montseny, zona de les Guilleries, on en molts casos sud de les Guilleries va parant de ploure. Per tant, es veu aquest progrés cap al nord que ens fa pensar que de mica en mica en molts llocs al llarg de les properes dues hores anirà parant de ploure. Però el que dèiem, que pari de ploure no vol dir que els rius no vagin molt carregats. Poden començar a baixar de cabal, com ja està passant, però, per exemple, el riu Tordera també s'ha disparat en el seu pas per Fogars de la Selva. Per tant, molta precaució, perquè el temporal encara està en marxa a les comarques de Girona i molt pendents d'aquesta pluja entre el sud de la Costa Brava i l'extrem nord del Maresme, on, en aquest cas, com insistim, nord del Maresme, sembla que de mica en mica la pluja ha d'anar remetent en una zona on ha plogut moltíssim al llarg de la nit matinada i sobretot les últimes dues hores.
0: Sobre això dels rius i les rieres és molt important, perquè aquest episodi de pluja és tan intens que s'ha produït a moltes zones del país. El que estan fent els rius i les rieres és recollir ara tota aquesta aigua des de fa hores. El cabal dels rius ha pujat, en alguns casos, com dèiem, de seguida en parlarem, el cas del Besòs, que ha estat extraordinari. Hi ha una pila de gent que s'ha acostat, que potser no cal tampoc, a veure aquesta imatge històrica amb el riu pràcticament a punt de sobresortir el seu pas de Santa Coloma de Gramenet, malgrat que la gent que coneix aquesta zona, hi ha uns murs molt alts en el parc del Besòs, precisament, és on la gent va caminar, passejant en bicicleta a fer esport. Doncs bé, ha pujat tantíssim el nivell que gairebé ha estat a punt de sobresortir per els murs que miren de contenir aquest pas del Besòs per Santa Coloma, per Sant Adrià, per Badalona. Però més enllà d'aquests rius i de rieres que ara de seguida repassarem, Abel, ajuda'm a repassar aquests acumulats històrics sí. que s'han produït a bona part del nostre país.
1: Sí, destaquen sobretot aquests 300 litres per metre quadrat, dades no oficials, però de les quals, i coneixent l'observador meteorològic, li donem valor, 300 litres per metre quadrat a Cornellà del Llobregat. 300 litres, una mica més, a Premià de Mar. 202 en el cas de Barcelona, Can Bruixa, les Corts. De fet, a les Corts tenim el rècord en 24 hores des que hi ha registres a Barcelona continuats des del 1914, en aquest cas, de l'Observatori Fabra, que no és dels jocs on ha plogut més, en aquest cas, en aquest observatori centenari de la zona de Collserola. Però és que, per exemple, a Alella, com bé comentaves, en van caure 110 en dues hores, o aquests 68, pràcticament 70, en només 30 minuts. Dada de fa una estona, també a Tiana, Baix Maresme, 206 litres per metre quadrat. L'últim precedent de tanta pluja és el juliol, nit del 31 de juliol a l'1 d'agost del 2002. Per tant, feia doncs, també pràcticament 25 anys que no plovia tant en aquest sector de l'extrem sud del Maresme. I, en general, doncs, pluges també molt destacables. A Barcelona han anat per barris, però a la zona del Raval s'hi han recollit 193 litres per metre quadrat. A Sabadell, 124 des de la mitjanit, 172 des d'ahir. Per sort, són zones on ja hi fa unes quantes hores que no hi plou. Per tant, aquests registres històrics que han plogut han caigut sobretot, i no de manera local, sinó en molts sectors del Vallès, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat. Per tant, zona molt poblada del país, la zona més poblada de Catalunya. Insistim en això, no són registres puntuals que en algun lloc hagin caigut 180, 200 litres o més, sinó arribem a 200, 300 o 100 llargs a moltes zones del litoral i prelitoral central, que és on ha plogut més fins ara i on tindrem els registres més importants d'aquest temporal històric. Insistim, en alguns casos superem el temporal Glòria tant pel que fa precipitació com pel que fa al cabal, per exemple, del riu Besòs.
0: Les precipitacions, el cabal dels rius, la intensitat, la persistència i l'amplada, perquè és que ha plogut en moltíssims llocs amb una intensitat inusitada. Hem vist imatges també, ens ho deien també des de Protecció Civil, que s'han hagut de rescatar persones des de vehicles. El missatge és molt clar, és que no cal sortir de casa fins a les 2 del migdia amb vehicle privat per anar enlloc si no és absolutament imprescindible. De fet, la consellera Núria Parlon fa uns instants demanava aquesta màxima prudència.
2: Des del Centre de Gestió de l'Emergència, CECAT Barcelona, un missatge a la ciutadania. Si us plau, quedeu-vos a casa, s'estan incrementant el volum de serveis i simultanietat d'atencions per part de bombers. La tempesta està generant quantitats d'aigua molt gran, ara especialment a la zona del Vallès, Maresme i també tota la zona de la Selva i Gironès. Molta prudència, eviteu els desplaçaments i quedeu-vos a casa.
0: Doncs això és el missatge claríssim de Núria Parlon. Fins a les 2 del migdia, totes aquestes restriccions en marxa i malgrat que no plogui a prop de casa vostra, vaja, no agafeu el cotxe. No cal agafar-lo per anar enlloc, a no ser que sigui absolutament imprescindible. Sobre aquest creixement de rius i de rieres, l'Agència Catalana de l'Aigua està monitoritzant aquest cabal dels rius, que baixen molt carregats. Aquesta preocupació principal era el desbordament possible del riu Besòs, que ha estat i està pràcticament al límit, per damunt dels registres del temporal Glòria. Ho explicava fa una estona en aquest programa el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter.
3: És un cabal excepcional i que encara estem amatents a veure si encara pot pujar o no. De moment, perquè els principals afluents, el Ripoll va a la baixa, el Mugent de moment sembla que va a la baixa, però el Tenes, en canvi, encara va pujant, amb el qual estem encara, si pot haver-hi alguna afectació, bueno, a nivell potser de R2, però bueno, de moment està el tren aturat, per tant, de poc afectaria.
0: I mentrestant, des de les 8 del matí, que està en marxa aquest comitè tècnic amb les diverses autoritats del país per avaluar les conseqüències del que s'ha viscut aquesta nit, però sobretot què cal fer en les pròximes hores. Protecció Civil ho actualitzarà al llarg del matí. Un dels punts on cal parar especial atenció és aquest riu Sirriera. Sergio Delgado ho deia, el subdirector de Protecció Civil, ho deia aquí en aquest programa.
4: I estem en una situació, com heu dit, molt excepcional. Estem per sobre dels valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja. Per tant, molt focalitzats en aquest àmbit d'aquest quadrant que va des de Barcelonès fins a Girona, amb aquestes hores que estan en curs, no mobilitat, tothom resguardat a casa sense evitant exposar-nos a una situació que en qualsevol moment pot canviar.
0: I en la mateixa línia, el Meteocat demanava no abaixar la guàrdia en cap moment fins al migdia, tot aquesta frenada dels aiguats en alguns punts. El cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, avisava també des d'aquest programa especial que les precipitacions també poden reactivar-se de manera intensa en qualsevol moment del matí.
5: Molt pendents d'aquesta línia, aquest arc que està a la zona del Maresme Nord, a la zona del Vallès i que entrarà d'aquí poca estona a la zona de la Selva. L'episodi no s'ha acabat i els primers models meteorològics que surten aquest matí ens indiquen que encara queda en unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona, com a mínim durant les immediates hores.
0: Aquestes són fins ara les veus de les autoritats després d'un temporal que va arrencar fa ja, és que fa 12 hores ja, de tot plegat, descarregant amb intensitat a la costa, sobretot a la costa central, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Alella, per exemple, ha caigut un mur de contenció que ha afectat diversos habitatges, altres zones del país també han caigut alguns murs, els bombers han rebut, en aquest cas a Alella, l'avís a quarts de 3 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions, entre elles la del grup d'estructures col·lapsades. Precisament des del Maresme arribaven aquestes imatges de carrers on l'aigua baixava amb molta força i és on s'han viscut hores nocturnes de més angoixa, precisament per si hi havia inundacions més greus. Ho explicava el Via Lliure l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro.
6: I sí, hem tingut doncs, carrers inundats pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la nacional. Afortunadament, no hem de lamentar doncs, això, inundacions als habitatges, que és inundacions greus, eh? Vull dir, evidentment aigua ha entrat, eh? Vull dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar.
0: Cal repassar, per tant, punt per punt, la situació aquesta hora en algunes de les principals comarques. Anem a fer una mica de ronda. Comencem a Girona, un dels epicentres ara mateix de les tempestes. A les comarques de Girona fa poca estona que la pluja allà és més intensa. Hi ha poblacions que tenen problemes també de subministrament elèctric. Anem amb la Júlia Manero, que és precisament a les comarques de Girona. Júlia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, poc més d'una hora de l'enviament de l'últim és alert. Aquest és un dels punts on aquesta hora està descarregant amb més força i, de fet, sembla que va incrementant per minuts. Tot plegat ja s'ha vist reflectit amb algunes afectacions en el subministrament elèctric. És el cas de municipis com Santa Cristina d'Aro. Fonts de l'Ajuntament informaven ara fa una estona a RAC1 que es tracta d'una incidència a la xarxa de mitja tensió que afecta diversos municipis de la Vall d'Aro. Expliquen que en condicions meteorològiques normals les tasques de reparació requeririen entre 2 i 3 hores i, per tant, tal com està l'escenari aquesta hora, no se sap fins quan es podrà allargar. A banda, bombers actualitzaven fa una estona les xifres. A les comarques gironines han atès fins a 17 incidències, però de moment no cal lamentar-ne cap de greu. Pel que fa a la mobilitat, recordem, important evitar desplaçaments. L'operadora d'autobusos del Baix Empordà, Moventis, ha suspès tot el servei d'autobusos interurbans, així com s'ha cancel·lat el servei de busos urbans de Girona Capital. No passaran els busos fins a les 2 del migdia. I per cert, un últim apunt, també important, i és que a Girona Ciutat, l'Ajuntament ha habilitat l'espai cívic Mercadal com a refugi per a persones sense llar, obert ara fa uns minuts, a les 8 del matí.
0: Gràcies, Júlia. Evidentment, seguirem en contacte amb les comarques de Girona. Ara sentíeu des del micròfon de la Júlia Manero aquesta pluja intensa que està caient ara en aquestes comarques. A Barcelona, des del punt de vista de la pluja, ha passat el pitjor, però encara duren les conseqüències d'aquests grans aiguats. A la capital, un dels principals problemes encara és la mobilitat, perquè recordeu que estan aturats tots els ferrocarrils de la Generalitat, tots els rodalies, excepte les comarques de Lleida, que evidentment estan al marge de tota aquesta pluja. En el cas de la capital del país, el metro i els autobusos funcionen però a mig gas i per molta gent agafar un taxi aquesta nit ha estat una autèntica odissea. Un dels punts on més gent s'ha vist atrapada és a Sants, a l'estació, on unes 500 persones han acabat dormint-hi en el seu interior. Des de Sants, Josep Moragas, bon dia.
8: Bon dia, sí, fins fa ben poca estona molta gent encara estava donant voltes per l'estació sense una solució clara. Els que han passat la nit, ahir al vespre van arribar i no tenien cap alternativa. Molts ja han pogut marxar, però hi ha d'altres que continuen aquí sense cap alternativa. Ens ho explicaven a RAC1.
9: Llegamos aquí y estuvimos esperando al tren, pero no llegaba, entonces nos mandaron al vestíbulo de donde para coger los aves y todo, y ahí nos dieron mantas y comida y agua.
10: Pues venimos de Lanzarote, que hemos hecho escala en el aeropuerto. Llegamos aquí a la estación a las 10. La compañía aérea también nos dijeron que si queréis coger hoteles, máximo 150 euros la noche pagamos, y aquí llevamos toda la noche.
9: Están limpio las manos y ya está.
8: Més enllà d'aquesta situació, el que podem explicar ara mateix des de RAC1 és que ja estan sortint els primers 2 trens d'alta velocitat, un direcció Sevilla i un altre direcció Madrid. Són trens que surten amb una hora de retard i la resta de trens d'alta velocitat que s'espera que puguin anar sortint a poc a poc. I pel que fa a la xarxa de rodalies, el que ens expliquen no és gaire alentador perquè ens diuen que les catenàries no tenen subministrament elèctric, no hi ha tensió a la línia de rodalies de Barcelona, i el que ens explicaven alguns treballadors, perquè des de des de DIF ni des de Renfe no volen respondre, però sí que el que ens expliquen els treballadors és que l'estat de la via de tren més enllà de Barcelona pot estar malmesa. Per tant, també haurem d'estar pendents de quina situació més enllà de Barcelona.
0: Gràcies, Josep Moragues. I més enllà d'això, Tarragona ara mateix no hi plou, però ha estat, sens dubte, una de les grans afectacions de la matinada dels milers de passatgers atrapats a l'estació del Camp de Tarragona pels trens d'alta velocitat. Allà hi és l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
11: Bon dia. Doncs aquí a Tarragona, a les comarques de Tarragona, han arribat aquestes escorrialles d'aquesta tongada de pluges. No ha fet mal. De fet, ha plogut molt poquet. Baix Camp i Tarragonès, dues comarques que ahir a la tarda vespre també es posaven en guàrdia amb aquests missatges des dels mòbils. Bona part de les dues comarques, de fet, miren al mar, però han mirat des de la distància aquest episodi meteorològic excepcional més al nord del país. L'activitat i la mobilitat, això sí, es va reduir moltíssim, amb comerços que van tancar més aviat ahir al vespre, restaurants que van veure com es reduïa molt l'activitat, que es desfeien moltes de les reserves, i miraven al cel i veien que amb prou feines plovia. Tampoc ho ha fet de matinada, de fet on som ara part del cel blau, ras, amb pocs núvols, després d'una nit i una matinada doncs, tranquil·les. En el cas de Tarragona, com dèieu, avui es lleva pensant en aquesta primera hora de la tarda, a veure si es podrà celebrar o no el concurs de castells com està previst, i sobretot veure si es podran fer aquests desplaçaments cap al sud del país, després d'una nit i matinada que ha estat moguda, sobretot pel que ha passat a l'estació del Camp de Tarragona, Xavi, que si vols repassem què és el que ha passat.
0: Sí, explica'ns què és el que ha passat a l'estació del Camp de Tarragona, perquè entre altres coses, ja n'haurem de parlar després, però és incomprensible que s'hagi quedat milers, però com a mínim centenars de persones atrapades a l'estació sense poder anar fins a Barcelona.
11: Sí, de fet, xifres oficials de Renfe que teníem a la matinada, els vols de les 3 de la matinada ens ho confirmaven, que eren un miler de passatgers els que estaven atrapats en 4 trens a l'estació del Camp de Tarragona.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Sí. I, clar, molts passatgers portaven 5, 6, 7 hores esperant damunt dels seus trens.
1: Deia incomprensible perquè, vaja, això és una decisió dels maquinistes, en tot cas, que no ho han vist clar, però recordem que l'estació del Camp de Tarragona és que està al mig del no-res, en una situació de grans pluges, on la gent no sabia fins quan s'hi hauria de quedar, no hi havia serveis, no hi ha lloc on dormir. Bé, aquesta ha estat la situació que han viscut centenars de persones a l'estació del Camp de Tarragona. Gràcies, Esteve. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
2: Gràcies. Fins ara.
1: 3 minuts i 2 quarts. I la novetat d'aquesta hora també és que s'ha tornat a enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, precisament pel que una de les coses que preocupen més, el creixement del cabal del riu Besòs. És un missatge que s'ha enviat als telèfons mòbils a les poblacions de Montcada i Reixac, també de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona. Aquest inuncat, davant del risc de desbordament del riu Besòs, es demana a la població de les zones properes que, si us arriba l'aigua, pugeu a plantes superiors dels edificis, que eviteu soterranis i zones baixes i no us apropeu al riu. Com dèiem ara mateix, la gran notícia és que no hi ha aquestes víctimes ni ferits greus, aparentment, tot i que aquesta intensitat de pluges durant la matinada ha estat molt intensa i encara continua sent-ho. És el balanç temporal, però s'haurà d'anar seguint durant el matí. I, sobretot, la no mobilitat. No s'ha de trencar en cap cas aquesta instrucció del govern de Catalunya i dels serveis d'emergències de no sortir de casa, si no és absolutament imprescindible. Tenim en línia ara mateix, per saber com estan gestionant tota la situació, el cap dels bombers, el senyor David Borrell. Senyor Borrell, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Quina és la situació, com definiria la situació a aquesta hora del matí?
3: Bé, doncs, la situació és que estem fent bàsicament dues accions. Una és fer els salvaments que, en alguns casos, doncs, són de risc vital. Estem tenint una trentena de salvaments que estem resolent simultàniament, especialment el que seria a la zona de Granollers, perquè s'entengui, no?, aquesta part del Vallès Oriental, i el que seria a l'Alt Maresme. És on se'ns concentren ara mateix aquests salvaments més importants i que s'acumulen als més de 100 salvaments que hem fet al llarg del dia d'avui. Això per una banda, i després l'altra missió que tenim, sobretot, és estar monitoritzant tot aquest creixement que podem tenir, doncs, a rieres o situacions que requereixin, doncs, fer un S-alert com el que s'ha fet ara, doncs, per qualsevol altre indret del país.
1: Deia que és una trentena de salvaments que s'estan produint, entenc, a zones amb vehicles, de gent que no ha respectat aquesta restricció?
3: Sí, sobretot la situació que ens està generant, com us comentava, són sobretot persones que s'han vist atrapades en vehicles, però no únicament això. També tenim, doncs, persones que poden estar en alguna casa aïllada, persones que requereixen diverses... Són diverses situacions. També tenim afectacions diverses, diguéssim, de persones, però salvaments, bàsicament, sí, bàsicament són vehicles o persones en zones aïllades o que estan a casa seva i no poden sortir per alguna cosa, situacions d'aquestes.
1: Us consta que hi hagi hagut algun ferit greu d'aquests salvaments o de circumstàncies similars de persones que s'hagin quedat atrapats als vehicles?
3: No ens consta, però no ho podem descartar. Penseu que estem ara en plena voràgina d'aquesta situació i, per tant, no podem descartar que algun d'aquests casos, penseu que estem fent moltes revisions també, doncs, de vehicles que estan, diguéssim, colgats, no?, sota l'aigua i, per tant, la situació no la podem descartar. Estem fent també revisions en algun cas, doncs, d'algun aparcament on hi ha sospites de que hi pugui haver alguna persona. Per tant, tenim avisos diversos i anem donant resposta en aquests
1: per tota aquesta gent que ha rebut el missatge és alert, que són a prop del riu Besòs, el seu pas per Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona, Badalona, etc. El missatge diu textualment que si us entra aigua, entenc que el vostre habitatge, pugeu a les plantes superiors. Aquest és el missatge bàsic que s'enviaria a la població. Ara mateix no, crec que no està sobreixint encara l'aigua del riu, però podria passar, no és descartable, però en tot cas aquesta és la recomanació que també que feu als bombers, que és buscar zones superiors dels habitatges.

0: habitatges.
1: Sí, en aquestes zones properes a que comentaves del riu Besòs, eh?
0: Mm-hmm. I per últim, i així el deixem treballar també el senyor Borrell, quantes actuacions, no sé si teniu l'actualització definitiva de quantes actuacions han fet els bombers al llarg d'aquesta nit passada a tot el país?
1: Hem fet més de 1.000. Estem al voltant de 1.100, estàvem en 1.129 ara fa una estona, a les 8 del matí. Per tant, pot haver pujat una miqueta més, però de l'hora...
0: Em diuen 1.143, senyor Borrell, em diuen ara.
1: Doncs ja ha pujat, vaja, ja ha pujat una mica més.
0: Sí.
1: Ja és això.
0: La majoria a les comarques del Barcelonès, també, bona part d'ells allà, però també a Girona i al centre del país. Doncs bé, senyor...
1: Sí, però sobretot...
0: Digui, sí.
1: No, anava a concentrar-ho sobretot el que seria el Baix Llobregat, especialment doncs, a la zona del Prat, a Cornellà, llavors se'ns ha mogut cap a Hospitalet, cap a Badalona, i llavors ha entrat al Vallès Occidental i després ha passat doncs, cap al Vallès Oriental i al Maresme. Ara mateix són... L'impacte més fort és en aquestes comarques i preveiem doncs, que es vagi movent cap a les comarques de Girona en les properes hores.
0: David Borrell és el cap dels bombers. Moltíssimes gràcies, senyor Borrell, i felicitats per la feina.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: 8:33, bon dia. 8:33 minuts. Vaja, és que el missatge és claríssim. És que s'estan fent actuacions, s'han hagut de rescatar 30 persones, majoritàriament amb vehicles, que evidentment no han respectat aquestes restriccions i que s'han trobat atrapats en algunes zones o altres del país. Dèiem que el missatge que ha angoixat fa una estona també a una part de la població és en aquesta zona del Pas del Besòs per Santa Coloma de Gramenet. Ho han rebut els habitants de Santa Coloma, de Sant Adrià de Besòs, també de Barcelona, d'aquesta zona, perquè el riu està en unes circumstàncies que pràcticament no havíem vist mai, amb un cabal que ha superat els 900 metres cúbics per segon. Tenim en línia de fet a aquesta hora del matí l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González. Senyora González, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estan?
2: Bé, raonablement bé dintre de del que ha suposat aquesta emergència. És veritat que ara, com bé comentaves, el que ens ocuparà són les properes hores amb la possible crescuda del Besòs per sobre dels marges doncs, que, com deies, no ho havíem vist en els darrers anys, i per tant doncs, insistir en aquest missatge que ha enviat Protecció Civil de que la població doncs, respecti les normes i sigui prudent i que en tot cas no s'acosti a la llera del riu Besòs.
0: Sí, perquè hem vist algunes imatges que hi havia gent que evidentment doncs li ha cridat l'atenció i s'ha acostat fins a aquest parc del Besòs, que és fantàstic, és una de les grans millores que s'ha viscut a la zona,
2: sí,
0: perquè s'ha recuperat el riu per la ciutadania. El que passa és que és perillós acostar-s'hi.
2: Sí, el problema és quan passen coses com la que està passant ara, que no plou, i per tant la gent doncs, té la sensació de tranquil·litat i llavors doncs, hi pot haver aquesta tentació de baixar i veure. El tema és que com que hi ha un sistema que ens permet saber com està creixent el riu, sobretot en el seu naixement, doncs sabem que en les properes hores això pot arribar a Santa Coloma i aquestes properes hores poden ser tan ràpides que per això necessitem que la gent faci aquest exercici de prudència i que en tot cas doncs, no s'acosti.
0: Senyora alcaldessa, estem parlant amb Mireia González, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. L'avís diu als veïns d'aquestes zones pròxima al riu que si arribés l'aigua pugin a plantes superiors i evitin els baixos i soterranis. No sé si ha arribat a desbordar en algun punt que li consti a vostè el riu Besòs en algun moment d'aquesta nit i matinada.
2: No. De fet, s'ha comportat com es comporta habitualment quan hi ha aquest tipus de pluges. Sí que és veritat que ara estem fent, especialment en policia local, tot el control de les zones que són paral·leles en el riu. És així les indicacions que ens ha fet també Protecció Civil i la Conselleria d'Interior, i per tant així ho estem fent. I en aquests moments no tenim cap constància de que això doncs, hagi desbordat, però davant doncs, la previsió doncs, estarem perfectament alerta i ara es tornarà a convocar al CECOPAL, el nostre comitè de coordinació, sí, per si hem de prendre mesures addicionals.
0: Sí que acabem, i acabo amb això, preguntant perquè aquesta hora sabem que hi ha la B10, és a dir, la Ronda Litoral, tallada a Santa Coloma per aquestes inundacions, no? Que l'aigua sí que ha arribat a la carretera, a l'autopista.
2: Sí, correcte. Això ens ha passat en els darrers dos episodis d'aquest tipus de pluges tan, no? Doncs, en tan poc curt de temps, amb tanta quantitat d'aigua, ens ha passat i això és el que una mica insisteix en aquesta idea de que la gent faci la mínima mobilitat possible per no trobar-se amb aquest tipus d'incidències.
0: Gràcies, alcaldessa.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: És Mireia González, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, d'aquesta antena, aquesta hora, l'antena de recull del Via Lliure, en aquest especial, insistim, perquè un dels punts fonamentals és aquest creixement que s'ha viscut absolutament inèdit, tot i que la Bela Carali ens apuntava que anava una mica a la baixa, sí. Però això no vol dir que la imatge sigui, en fi, faci por,
3: sí.
0: És esfereïdora.
3: Sí, fa por, perquè, i més el fer-se a dia, veus la magnitud, arriben imatges, va d'ample a ample, insistim que durant el temporal Glòria va passar una mica dels 500 metres cúbics per segon. Avui ha arribat als 937, ho dic de memòria, si no vaig errat, i realment continua molt disparat, perquè a les 6, quan començàvem aquest programa especial, aquest Via Lliure especial, ja dèiem compte que ha superat el Glòria i ha superat els 600 metres cúbics per segon, però insistim, ha arribat als 937 i ara mateix va a 773 metres cúbics per segon. Per tant, entre que ja no plou a la zona i que els seus afluents també han anat baixant el cabal, això és el que fa cada mica en mica, tot i continuar parlant de molta precaució, que el riu va molt carregat, molt més que en el temporal Glòria, però sí que tenim aquest missatge, que és que ha anat baixant. Ens comentava l'Àlex Sant Climent, company meteoròleg del diari Ara, que parlàvem amb ell fa una estona, que ell deia que a ull, més o menys, ell està allà a la zona, ens deia que a ull, més o menys, havia baixat uns 15, 20, 25 centímetres. Per tant, es veu que baixa, però encara va molt carregat d'ample a ample, insisteixo, una imatge històrica, com poques vegades, potser segurament mai des que es va canalitzar el riu Besòs, és que es va encavalcar en aquest curs baix del Besòs, segurament no s'havia vist mai el riu baixant amb aquestes dimensions, amb aquest volum d'aigua.
0: Gràcies, Abel. Per cert, a 8 i 38 minuts també rebem molts missatges de gent de determinades comarques que han tornat a rebre un alert que s'ha fet arribar a la població en algunes d'aquestes comarques, especialment del nord del país, de les comarques de Girona, també a les comarques del Vallès Oriental, del Maresme, fins al Baix Empordà, recordant aquesta restricció de mobilitat. Fa cosa de escassament 10 minuts doncs s'ha rebut aquest missatge d'alerta al telèfon mòbil. És el segon en les últimes dues hores per la població que viu en aquestes zones, insisteixo, des del Maresme, al Vallès Oriental, fins al Baix Empordà, precisament pel que ens explicava David Borrell. Són zones amb molta intensitat de pluja durant aquesta nit passada, que potser en alguns casos ja no plou, però les rieres van planíssimes i estava explicant al cap dels bombers que s'han hagut de produir fins a una trentena de salvaments de persones que eren en vehicles i s'havien quedat atrapats. Per tant, el missatge és alert, recordant doncs això, que la restricció és de mobilitat absoluta fins a les dues del migdia. Qui no hagi de moure's de casa, que no es mogui. 8 i 39 minuts. Mentrestant, aquest temporal, que encara no ha acabat, deixa també un reguitzell d'afectacions a la mobilitat, carreteres tallades per inundacions i per despreniments, fins i tot alguns vehicles, com dèiem, atrapats en punts del territori. A més, la majoria de transports públics, cal recordar que estan tancats per evitar que es desplaci la població. Si ens fixem a les carreteres, com hem anat explicant a aquesta hora, la Ronda Litoral, el pont dels Passadors entre Sant Adrià i Santa Coloma està tallat en els dos sentits. Allà ha començat a sortir aigua del clavegueram i ha inundat part de la carretera, tot i que ja no hi plou, hi ha vehicles que han quedat atrapats. Tot i això, els han pogut rescatar i ara mateix els Mossos controlant la zona. També la resta de les carreteres, a l'AP7, tallades les entrades i sortides de l'autopista de Cardedeu per inundacions. També està tancat per despreniments la C16, els túnels de Vallvidrera en sentit sud, la C17 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Més vies tallades també, la B500 per tots dos sentits entre Sant Fost de Campsentelles i Tiana, la carretera de la Conreria. La BB-1462 tallada també entre dos sentits entre Barcelona i Sant Cugat. La C1413A per tots dos sentits a l'altura de Sant Manat i també el Papiol. A més, també hi ha congestions a la C1415A a Castellà del Vallès, també per esllavissades. I durant aquest programa especial, que va arrencat a les 6 del matí, que de fet era la continuació del programa especial que estava fent Jordi Basté de matinada, hem pogut també parlar amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, valorant positivament que la gent hagi fet cas a les restriccions.
4: De les 6 d'avui s'han mogut 205.000 vehicles menys que l'any anterior. Per tant, sí, s'està complint. I si ens mirem també els avisos del 112, dels 3.200 avisos que ha rebut el 112 quan ens parlàvem ara al dematí amb la directora, 70 només eren de trànsit. Això té a veure segurament amb què la gent no s'ha mogut.
0: A més, ens ha explicat també que en cas que avui hagueu d'agafar el cotxe, tant sí com no, per saber si hi ha afectacions per pluges, podeu entrar al Google Maps, per exemple, si us surt una carretera tanyada de groc, vol dir que hi ha problemes pels aiguats, per tant, eviteu-la. Més enllà de les carreteres, recordem que fins a les 2 del migdia el govern ha dictat la suspensió de tot el servei de trens de rodalies regionals i ferrocarrils a tot el país. Josep Moragues ens explicava fa una estona més que a l'estació de Sants la situació és crítica perquè han avisat que no hi ha tensió a la xarxa ferroviària, tampoc arriben ni surten, per tant, trens d'alta velocitat, i abans de les 2 del migdia el que sí que s'ha reprès és el servei de metro i tramvia. Abans de les 6 del matí, volia dir, A les 5 del matí ho ha fet amb servei reduït, encara amb algunes afectacions a diversos trams del metro. Per exemple, hi ha 3 línies tallades parcialment. La 1 no funciona entre Catalunya i Marina, a banda els trens no paren a Rambla Just Oliveres, a l'Hospitalet. La línia 3 està tallada entre Paral·lel i la Ceps. Els trens tampoc paren al Liceu. La L9 Sud no funciona entre el Prat, Estació i Europa. Fira, per tant, no es pot arribar a l'aeroport ni al metro ni en rodalies. I pel que fa als autobusos de la capital del país, també circulen amb serveis mínims i amb restriccions en alguns carrers. El tramvia també ha reprès el servei a mig gas, tant en les línies del tram baix com del tram Besòs. I hem de dir que a l'aeroport del Prat ja hi ha més de 130 vols cancel·lats, 70 d'arribades, 60 de sortides i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir, finalment, se'n van cancel·lar 247, la meitat de sortida i la meitat d'arribada. I a tot això, aquesta alerta per pluges, que, com us hem anat explicant, ha obligat a suspendre també desenes d'activitats culturals que estaven previstes per ahir a la nit i aquest matí. Per exemple, la temporada del Liceu, la funció d'ahir, de la festa del 50 aniversari del Teatre Lliure. També s'ha hagut de cancel·lar tot el cap de setmana el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat, l'espectacle del Mercat de les Flors, els concerts d'Ombresqueo de Placebo, que actuaven ahir a Barcelona. També hi havia avui l'aniversari del Tibidabo, pels seus 125 anys al Parc d'Atraccions, també l'ha hagut de cancel·lar. Recordem que el parc està inaugurat des del 1901 i és el més antic en funcionament de l'Estat, el segon d'Europa. De fet, un dels grans esdeveniments també que s'ha vist afectat per aquest temporal és el concurs de castells de Tarragona. La jornada d'ahir es va celebrar amb certa normalitat, però d'aquí a una hora hauria d'haver començat la d'avui. L'organització, però, l'ha ajornat fins a les 4 de la tarda per evitar la mobilitat de milers de persones en les hores on encara duren aquestes restriccions. També hi ha hagut afectació en el sector de la reivindicació de l'habitatge. El sindicat de llogateres ahir ja va ajornar la manifestació prevista a la tarda. La van ajornar fins a, precisament per aquest avís de les fortes pluges, fins demà. Demà dilluns a la plaça Urquinaona, 7 de la tarda, serà l'hora d'aquesta mobilització per l'habitatge. Tothom que havia de sortir, per tant, a manifestar-se ahir no ho va fer, però la protesta ha continuat a plaça Catalunya amb una acampada establerta des de dimarts, que ha aguantat l'aiguat tota la matinada, tot i les recomanacions per part de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Fins i tot des del sindicat de llogateres s'havia fet una observació en la línia de suspendre l'acampada a les hores en les que plourà més intensitat. Per tant, és una qüestió encara que estiguin en estàtic, si plou molt, estàs assumint riscos. Per tant, doncs podran tornar després, si volen, quan ja passi el temporal.
0: Però hem de dir que els acampats no s'han mogut. De fet, alguns han buscat maneres de millorar els tendals, mentre altres s'ho prenien amb un cert humor.
6: Sabíem que plouria i ja hi havia uns toldos muntats, però avui hem estat recollint material d'on hem pogut i hem estat construint més toldos.
7: Un rato hi havia tant... Estàvem intentant parlar aquí a la carpa de cuina i no ens escoltaven entre nosaltres de lo fort que estava la pluja caient sobre la lona.
0: De fet, tot i l'aiguat ha estat especialment intens a Barcelona, desenes de persones s'hi han quedat, segons explicava un dels portaveus a RAC1, tot i que les tendes han aguantat el temporal, no han aturat l'aigua i els acampats han acabat absolutament xops i ha passat molt de fred. Malgrat tot, ells continuen acampats, demanen a tothom que pugui que els porti materials aquest matí, com roba, tovalloles, material per aixugar l'aigua. També continuen animant a tothom a afegir-se avui a aquesta acampada. I a tot això, cal recordar que les conseqüències que està deixant el temporal d'aquesta matinada s'hi afegeixen les que encara arrosseguem de punts del país des de dimarts, per exemple, el cas Mireia Garolera de la Floresta, Sant Cugat.
8: Sí, la pluja d'aquesta nit ha fet créixer encara més la preocupació entre els veïns, que fa dies que denuncien falta de manteniment als carrers i a les rieres. En Ramon Piqué, que viu al barri, n'ha parlat a RAC1.
9: És un barri que normalment no ha tingut, diguem, no destacat perquè hi hagués una feina de manteniment per part de l'Ajuntament, ni en termes de manteniment de carrers, ni tampoc de rieres. Les rieres d'aquest barri se reclama que es netegin, que és un manteniment i no n'hi ha ni un manteniment ni, diguem, per la banda de no aigua, és a dir, la banda dels carrers ni la banda propera de les rieres.
8: L'Ajuntament, en canvi, diu que està treballant amb les famílies que dimarts van veure com l'aigua els entrava a casa. La tinenta d'alcaldia de gestió urbana de Sant Cugat, Cristina Paraire, assegura que ara la prioritat és ajudar aquests veïns i posar al dia el manteniment de les rieres.
10: Des de que va haver l'episodi s'està reforçant la neteja de tot. En aquests moments estem prioritzant atendre els veïns més afectats, a obrir carrers, a netejar de fang, però hem tingut doncs, desperfectes que anem atenent des del primer moment i també estem prioritzant poder ajudar les persones que en aquests moments es veuen desbordades.
8: El consistori també estudia demanar que la zona es declari catastròfica per facilitar les ajudes i accelerar les actuacions a la Floresta i en altres punts del municipi.
0: De seguida actualitzarem. A partir de les 9 del matí també en temps de tertúlia. Parlarem amb persones implicades i continuarem al territori. Continuarem també amb l'Abel Caral i amb la Mireia Garolera per actualitzar tota aquesta situació que s'està vivint al país. També tenim novetats del transport. El Josep Moragas ens parlava abans de l'alta velocitat que estava aturada, entre altres coses perquè a l'estació de Sants hi havia problemes amb la situació elèctrica. Doncs bé, el trajecte d'alta velocitat entre Barcelona i Camp de Tarragona, ja ens diu Josep Moragas, que està suspès. S'inicia, per tant, el recorregut de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona i llavors ja cap a les comarques de Lleida, a Saragossa, Madrid, etc etc. Aquesta és la situació també per l'alta velocitat, que ja no arrencarà des de la ciutat de Barcelona. Cal dir que la pluja no només ha afectat Catalunya, a la resta de l'Estat també hi ha hagut inundacions i incidències importants. Per exemple, així plovia ahir a Bilbao, l'aigua va inundar bona part del nucli antic, a les xarxes fins i tot circulen les imatges d'un home nedant pel carrer Somera. Biscaia, emergències, va rebre prop de 150 avisos en dues hores. L'aigua va entrar en baixos i garatges i també va obligar a tallar algunes vies importants de l'àrea de Bilbao. Avui el temporal també continua afectant-hi a bona part de l'Estat. Hi ha avisos per pluja en 11 comunitats i alerta taronja a Astúries, a Cantàbria i a Madrid. Passant ara 2 minuts de 3:15 del matí, hem de dir que si no s'hagués produït aquest fenomen absolutament extraordinari de pluges, si no estiguéssim parlant d'això, probablement el que hauríem d'estar parlant i mirant-nos amb més intensitat en l'àmbit polític és aquesta increïble enquesta que ha publicat aquest matí sondeig electoral La Vanguardia, en portada, que situa, atenció, Aliança Catalana a l'altura del Partit Socialista si hi haguessin eleccions, disputant la primera força del país, Aliança Catalana, amb el PSC. Si avui fossin eleccions, segons aquesta enquesta de La Vanguardia, que publica avui en portada, Aliança Catalana i el PSC tindrien tots dos 30 escons, empatats, una mica per sobre en intenció de vot el PSC, però, vaja, empatats a 30 escons, PSC i Aliança Catalana. Això significaria també la pèrdua de molts escons per molts partits. Per exemple, els socialistes en perdrien 12, Aliança multiplicaria els seus dos diputats per 15 i passaria a 30. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria, això sí, Mireia, una cambra ingovernable.
8: Arribats a mitja legislatura, la sacsejada política és brutal. El PSC no capitalitza la tasca de govern, sinó que, segons el sondeig, perd més d'una quarta part dels representants. Aliança es propulsa fins a posar-se a la seva altura, bàsicament menjant vots a Junts. Esquerra puja de 20 escons a 23. Vox, amb 18, se situaria com a quarta força, sobretot a costa del PP. Els juntaires es quedarien amb 16 diputats, que no són ni la meitat dels actuals, i per la cua els populars en tindrien 11, ara en són 15, els comuns baixarien de 6 a 4 i la CUP de 4 a 3.
0: Amb aquesta combinació, l'independentisme, clar, si ho posem sobre el paper, sumaria majoria absoluta, aquests 72 escons, però evidentment amb Aliança com a força hegemònica és un escenari que no es contempla de cap manera. Una majoria conservadora també seria possible, 75 diputats, però igualment amb la ultradreta, i les forces d'esquerra directament no sumen, es queden amb 65 representants. Una altra alternativa, diguem-ne, difícil seria la suma de PSC, Esquerra i Junts amb 69 escons, un per damunt de la majoria absoluta. Però realment el dibuix és un trencaclosques impossible, un caos polític, com llegim a La Vanguardia, un sondeig d'Ipsos per al diari que es va fer entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre amb 2.000 entrevistes i que situa, insisteixo, frec a frec el PSC i Aliança Catalana si avui haguessin eleccions amb 30 diputats cadascun. I això sense oblidar que el gran titular del cap de setmana també té a veure amb si hi ha eleccions a Espanya o no. La pregunta del milió és quan seran les generals, i aquestes són hores determinants perquè Pedro Sánchez es decideixi. De fet, si vol convocar-les el més aviat possible, que seria el dia 29 de cara al 29 de novembre, ho ha denunciat demà a tot estirar. Doncs bé, segons escriu Carlos Cué, El País, que és un dels periodistes que més coneix la cuina de Moncloa, aquesta data del 29 de novembre és l'aposta dels dirigents dels ministres socialistes i dels dirigents del PSOE. La gran majoria, remarca Cué, animen Sánchez a convocar eleccions per al 29, com abans millor, i aprofitar aquest caldo de cultiu que s'ha generat amb la crisi de l'habitatge. De fet, pensen que el president espanyol demà comunicaria oficialment aquest avançament. En la mateixa línia, Lola García diu a La Vanguardia que molts al PSOE creuen que el desnonament de Mari Carmen ha proporcionat Sánchez l'excusa perfecta per convocar aquests comicis, i li ha donat l'argument de campanya. De fet, és l'indicatiu que Sánchez va convocar per demà l'executiva del partit a la seu del carrer Ferraz. També llegim a l'ABC que el president espanyol s'ha envoltat del seu nucli dur i, si veu marxa per capitalitzar el descontentament social, convocarà les urnes. Per desfollar, la Margarida ha mobilitzat un equip que treballa amb enquestes flash. I en espera d'aquesta reflexió de Pedro Sánchez, que continua deliberant el seu entorn, de moment no va de boca. Yolanda Díaz torna a fer una crida a omplir els carrers per defensar els decrets d'habitatge, i ho fa com a vicepresidenta espanyola amb tot el que això comporta, inclosa la manifestació contra les polítiques del govern espanyol. Així ho deia ahir Yolanda Díaz des de Galícia.
11: Llevo meses diciendo, siendo duramente criticada, diciendo, y no por casualidad, que había que movilizarse. Os dereitos non caen do ceo, ningún dereito cae do ceo. Por tanto, hai que mobilizarse, facelo de forma pacífica.
0: Però anava més enllà, demanant que s'assenyali els partits de dretes com a responsables dels desnonaments que s'executin a partir de dilluns. Alberto Núñez Feijó l'acusava d'incendiar carrers, ella i Pedro Sánchez. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, Feijó acusa el govern espanyol de buscar la confrontació per dissimular la ineptitud dels decrets de l'habitatge. Els torna a dir populistes i ho remata d'aquesta manera.
13: Los populistas siempre perjudican a quienes dicen querer beneficiar. El problema de la vivienda se resuelve construyendo vivienda. Y cuando la destrucción es total, pues entonces queda el enfrentamiento. La calle crispada, la división de los ciudadanos y el señalamiento entre buenos y malos. La estrategia es alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas de un país.
12: I això just després de denunciar l'assenyalament dels partits d'esquerres cap a les dretes per haver votat que no als decrets de l'habitatge. I Yolanda Díaz ahir tornava.
11: Esas 75.000 persoas que hoxe teñen xa a posibilidade de ser votadas das súas casas pola votación de onte van levar tras de sí os nomes de Alberto Núñez Feijó, de Abascal e de Miriam Nogueras.
12: Això sí, Xavi, ahir Yolanda Díaz no es mullava sobre la possibilitat d'una convocatòria d'eleccions generals anticipada en aquestes properes hores.
0: Haurem de seguir-ho tot plegat, i és que sumar fa assemblea avui, de fet, per plantejar aquesta qüestió, les eleccions, la necessitat d'un candidat urgent que no tenen, i el debat sobre el nom i les condicions amb les quals s'haurien de presentar a l'esquerra del PSOE. Abans de prendre aquesta decisió, però, Pedro Sánchez haurà de fixar-se en aquest pols del carrer. Un dels punts clau continua sent la Puerta del Sol a Madrid. Armenteres, expliqueu-me, o tu hi ets precisament allà, quin és l'ambient que s'hi respira, Armen?
12: Mira, la gran diferència entre ahir i avui, què ha passat en 24 hores? Doncs que avui hi ha més tensió, perquè durant la nit hi ha hagut provocacions de grups contraris a la protesta i a aquesta reivindicació. Això en què es tradueix ara mateix? Doncs en què s'han organitzat molts més punts de vigilància. Ens expliquem. Les tendes, el miler de tendes que hi ha aquí a la Puerta del Sol, estan organitzades amb carrers al mig de la plaça, i a cada punta de carrer, una dotzena, una quinzena, hi ha parelles de joves per controlar qui entra i qui surt. Ahir n'hi havia molts menys, Xavi. Durant la matinada hi ha hagut incidents que són menors. L'acampada és gairebé la mateixa que ahir. Ha crescut una mica, una quinzena de tendes més en un dels carrers que van a parar a sol, però poc més.
0: Doncs aquesta és la situació. Armenteres, gràcies. Ho seguirem al llarg d'aquest matí. Aquesta és la situació a Puerta del Sol. Això després que ahir milers de persones van tornar a sortir al carrer a Madrid i a diverses ciutats de l'Estat per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La mobilització principal va ser a la capital espanyola. 500.000 persones, segons el sindicat de llogateres, 70.000, segons la delegació del govern espanyol. Els organitzadors avisen que el pròxim pas ha de ser una vaga general. També des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
14: Bon dia, el ball de xifres és l'habitual, però la delegació del govern espanyol posa l'accent en una dada. Ahir van sortir al carrer 3 vegades més persones que dissabte passat en la primera gran manifestació d'aquest cicle. Una diferència que ahir no es va fer evident a peu de carrer. I una dada de la delegació del govern espanyol que cobra un significat especial ara que Pedro Sánchez es planteja quin serà el futur de la legislatura. La portaveu del sindicat de llogateres, Valeria Racú, dona per fet que les eleccions estan a prop i avisa que les polítiques d'habitatge marcaran el proper mandat.
15: Es que el poder vuelve a las calles. Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país. Porque hacer eso es abrirle en canal las puertas al fascismo en nuestro país.
14: Els organitzadors celebren que l'èxit d'ahir servirà per agafar embranzida cap a una vaga general. Asseguren que la convocaran governi qui governi. Malgrat tot, encara no tenen data.
0: I de la crònica internacional hem de dir que Brasil vota avui diumenge en unes eleccions presidencials marcades per la polarització. El president Lula da Silva aspira un quart mandat davant de Flávio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. Tot i la tensió política, el clima als carrers és més tranquil que en anteriors comicis. Corresponsal de RACU al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
16: Bon dia. Uns 159 milions de brasilers estan cridats a les urnes avui en unes eleccions que poden marcar el rumb polític del país i també d'Amèrica Llatina. Lula, que a finals de mes farà 81 anys, parteix com a favorit a les enquestes, liderant el Partit dels Treballadors, però Flávio Bolsonaro, del Partit Liberal, es manté a poca distància. Les dues campanyes han intensificat aquests últims dies la crida al vot útil. El govern brasilià ha expressat les últimes setmanes el temor a una interferència dels Estats Units en aquestes eleccions en favor de Flávio Bolsonaro. Brasil, el país més gran i poblat d'Amèrica Llatina, té la segona reserva de terres rares més grans del món i els Estats Units volen treure'n profit. A més del president i vicepresident, també s'escullen els 27 governadors, tota la Càmera de Diputats i 2/3 parts del Senat. En el cas que calgués anar una segona volta, com tot indica, serà el proper 25 d'octubre.
0: 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anirem acabant enllestint aquesta part de l'informatiu. També farem la informació esportiva i després ja arrencarem temps de tertúlia. També amb connexions en diversos punts del país on continua plovent, evidentment, i on continuen havent-hi totes aquestes recomanacions perquè la gent no surti de casa precisament per evitar que quedin atrapats en els seus vehicles o en, es trobin en circumstàncies de perill. Dèiem que una de les polèmiques importants en la gestió de tots aquests aiguats que s'han produït a Catalunya, d'aquesta emergència meteorològica, gira al voltant del concurs de Castells de Tarragona. Perquè avui hi haurà concurs de castells. L'espectacle castellà més gran del món, però no al matí, com estava previst, a partir de les 10, sinó que finalment, i després de molta estira i arronsa, es farà a partir de les 4 de la tarda. Però la polèmica no és només per mantenir la jornada d'avui, sinó que ahir 18 colles, centenars de castellers, van fer la segona sessió del concurs a la Tàrrega Arena i van acabar passades les 9 de la nit, que és quan, en teoria, tothom ja havia de ser a casa tancat i segur. De fet, molts d'ells, d'aquests castellers i aficionats, han hagut de passar la nit a Tarragona. La decisió es va fer esperar i la tensió realment es va mastegar, Valentí Íñigo.
17: El concurs és un dels esdeveniments més importants de Tarragona, amb 400 periodistes acreditats de 16 països i el moment més esperat per milers de castellers i aficionats que s'hi troben cada 2 anys. Només la pandèmia havia pogut amb ell i les instruccions de Protecció Civil que aquest matí ningú es mogués de casa van ser un autèntic dilema. Mentre des d'interior s'apretava per suspendre, l'organització mirava com reordenar les peces per fer-lo possible. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, creu que traslladar-lo a les 4 permet garantir la seguretat i l'espectacle al mateix temps.
18: Són 2 anys esperant per part de les colles. Llavors, una solució que hem trobat que pot conjugar aquestes dues consideracions és fer-ho a partir de les 4 de la tarda. L'emergència o el decret parla de les 14 hores de demà. Aquest marge de 2 hores entenem que és prudencial. Òbviament, tot s'ha parlat prèviament amb les colles.
17: Les colles i el públic tindran menys marge per acostar-se a l'etap, però és que tot això es decidia mentre a l'arena ja hi havia 18 colles de tot Catalunya que havien de tornar a casa. Algunes van marxar abans que acabés el certamen, un cop ja havien fet els seus castells, i es va suspendre també l'entrega de premis. Per cert, el podi d'aquesta jornada, ja que hi som, l'encapçalant els marrecs de sal amb el seu primer 4 de 9, seguits dels nens del Vendrell i els castellers de Lleida.
0: En tot cas, més enllà d'aquesta polèmica, hem de dir que aquest 2026 està sent una de les millors temporades de la història dels castells i el concurs arriba amb les colles més rodades per anar màxims. Els grans favorits són castellers de Vilafranca, que podrien tornar a provar un castell mai descarregat fins ara, el Pilar de Nou. Tot i això, les colles de Valls i la Jove de Tarragona no els hi posaran gens fàcil, Joel Penya.
19: Hi ha quatre colles que tenen alguna opció de guanyar el concurs. Els verds d'Àngel Grau, que tenen el ventall més ampli de castells amb cartes guanyadores com el Pilar de Nou o el Nou de Nou. A més, també tenen en cartera els dos castells de 10 pisos. Qui també els pot provar és la colla jove de Tarragona, que estarà pendent de si algú falla per aixecar el premi. Ara bé, la colla vella també té quartes guanyadores com un possible 3 de 9 net mai descarregat a la història i només carregat per ells i la colla joves. Precisament, els Diables Vermells també volen provar un altre castell que mai s'ha aconseguit en la seva totalitat, el 2 de 9 sense manilles. Tot plegat fa que el cartell d'aquest diumenge sigui espectacular, però hi ha més incentius, com la gamma extra, que podrien provar els Castellers de Sants i els Moixiganguers d'Igualada, el primer 4 de 9 en folre de la història dels Xiquets de Reus, el Renaixement dels Xiquets de Tarragona, les Tripletes Màgiques de Capgrossos o Barcelona, o la sala als Castells de Nou de Gràcia, Sant Pere i Sant Pau. Ara mateix, Marrecs de Salt lideren el rànquing després de guanyar la sessió de dissabte, havent descarregat el primer 4 de 9 en folre de la història d'aquesta jornada.
0: Gràcies, Joel. La d'avui és la jornada castellera més atípica, l'única oficialment amb... que és una competició amb un jurat, unes normes i puntuacions per castell, i només es fa cada dos anys. És tan especial que per molts és el primer contacte amb el món casteller. I per això és important també saber com funciona pels neòfits, no? Aquesta és la guia bàsica del concurs de Castells de Tarragona que se celebrarà aquesta tarda i que han preparat Benet Iñigo i Eulàlia Carrascal.
20: Qui participa en la jornada d'avui diumenge?
21: Les 12 millors colles segons una classificació de l'últim any. Són Vilafranca, Vella i Joves de Valls, 3 de Tarragona, els Xiquets, la Jove i Sant Pere i Sant Pau, 3 colles de Barcelona, Sants, Gràcia i Barcelona, i també hi participen els Capgrossos de Mataró, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus, els Minyons de Terrassa, que per nivell podrien anar-hi i renuncien per filosofia.
20: Quants castells pot fer cada colla?
21: A cada colla li puntuen 3 castells i té 5 rondes, 5 intents per fer-los. Quan una colla ja n'ha fet 3, pot continuar fent castells per millorar o plantar-se.
20: Hi ha castells en solitari i castells en ronda conjunta.
21: Si una colla alça el 4 de 9 en folre o un castell superior, actua sola. En canvi, si fa un castell inferior, actua alhora amb altres colles del mateix nivell.
20: I si hi ha un empat?
21: Dues colles poden compartir posició. Si tenen els mateixos castells, les penalitzacions poden ser decisives. N'hi ha si l'enxaneta no fa l'aleta, si es fan servir dues rondes pel mateix castell o si es tarda massa a tirar amunt, entre d'altres.
20: Com es pot seguir?
21: A l'aplicació oficial del concurs o d'altres, com la de montcasteller.cat, tenen calculadores per saber quin castell necessita una colla per pujar posicions.
20: És la diada més llarga de les que es fan i es desfan.
21: El primer castell s'alça a les 10 del matí i l'organització calcula que acabarà a 3:45 de la tarda, però alguns anys ha acabat més tard.
20: I els guanyadors què s'enduen?
21: Hi ha un premi monetari, 16.000 euros per guanyador, però el veritable premi és alçar el trofeu i presumir-ne com a mínim durant dos anys.
0: I abans de passar als esports, us hem d'explicar que Torrons Vicenç ha presentat ja la nova col·lecció de torrons anomenada Diálogos, una creació que l'han fet Ferran Adrià i el xef peruà Gastón Acurio amb la participació d'Àngel Velasco, el propietari de Torrons Vicenç. Torrons que combinen les dues gastronomies dels països d'origen dels cuiners, peruana i mediterrània. Ferran Adrià ho explicava a RAC1, aquest fort vincle amb el Perú i amb Gastón Acurio.
22: Jo quan vaig conèixer Gastón Acurio en 2010, em vaig enamorar de Perú per la seva cuina, però sobretot per el treball social que feia Gastón. N'hi ha una de les experiències més maques de la meva vida, que és en Nova York, en la ONU, presentant un documental que vam fer junts, La cocina com a alma social.
0: La nova col·lecció la formen tres torrons, un de menta i xocolata amb caramel de llimona, un altre de quinoa i nauletes amb xocolata amb llet i una d'avellana i ají panca i cafè i passió del Perú. El torró es ven en un estoig col·leccionista que inclou tots tres torrons i un ganivet també per tallar-los. Tots els beneficis es destinen a beques universitàries a través del Bulli Foundation i la Fundació Pachakutec. Avui 3 minuts, de seguida arrencarem tertúlia i actualitzarem tota la situació de les pluges a l'antena de RAC1 amb l'Abel Caral, amb, en fi, els nostres corresponsals i també amb, en fi, amb persones que coneixen de prop el que està succeint i a l'espera que surti el govern a donar les explicacions pertinents. Però abans anem amb l'Albert Ferran i amb els esports. Què tal, Albert? Bon dia.
3: Bon dia.
0: I de seguida repassarem les diverses afectacions d'aquest temporal al món esportiu, perquè n'hi ha hagut moltíssimes, però aquest matí Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó de MotoGP. Quim Salvador, bon dia.
23: Bon dia. Avui no ha pogut superar Jorge Martín, que arrencava des de la pole el primer revolt, com ho va fer ahir, però després de perseguir-lo durant mitja cursa, l'ha avançat a la 12a volta, just a l'Equador, i s'ha escapat cap a la bandera de quadres per sumar la 6a victòria i el 5è doblet esplini cursa de l'any i situar-se només a 2 punts del liderat del madrileny d'Aprilia, que ha acabat segon. Marco Bezzecchi ha completat el podi i també és tercer al Mundial a 49 punts. Maverick Viñales ha acabat 14è i ha sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició. Àlex Rins ha arribat 16è i Àlex Márquez ha caigut.
0: A les 9 del matí, gràcies, Quim, havia d'arrencar, Albert, el gran premi de Bahrain de Fórmula 1, però s'ha endarrerit també per culpa de la pluja.
1: Sí, recordem que, malgrat el nom, gran premi de Bahrain es disputa a Sepang, a Malàisia, pel conflicte bèl·lic al Golf Pèrsic, i aquesta hora plou moltíssim. Cau una cortina d'aigua al circuit, encara no hi ha hora d'inici de la cursa. Recordem que la pole és per Max Verstappen, que estarà acompanyat a la primera fila de la graella per Lewis Hamilton.
0: I com dèiem, aquest temporal que ha afectat moltíssim el món de l'esport, des d'ahir a la tarda fins a les 2 del migdia d'avui s'han suspès totes aquestes activitats esportives a les comarques afectades i també hi ha afectacions a l'esport d'elit.
1: Per exemple, ahir no es van jugar el Sabadell-Andorra de segona divisió, que en principi s'hauria de disputar aquest vespre, encara no és oficial. També suspès el Sant Andreu Antequera de Primera Federació, que, si el temps ho permet, jugarà aquesta tarda a 6:15, i a la Lliga CB ha ajornat el partit entre el Joventut i l'Andorra, que no es disputarà fins d'aquí a 10 dies.
0: I, a més, recordeu, afectació en el clàssic Barça-Madrid femení que juga aquesta tarda. Ha canviat d'horari al Camp Nou.
1: Estava programat per les 5, però s'han endarrerit 2 hores. Arrencarà a les 7 per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat i per facilitar els desplaçaments dels aficionats. Pendents també del Barça de futbol sala, que havia de jugar aquest migdia a la pista del Noia Gallec. Ahir no va poder agafar el vol cap a Galícia i el Barça confiava que el partit s'ajornaria. Però el jutge de competició no el va suspendre, sinó que l'ha fixat per aquest vespre. Davant d'aquesta decisió, el directiu responsable del Barça Futbol Sala, Aureli Mas, ha explicat a les xarxes socials que ha donat instruccions a l'expedició que durant el matí ningú surti de casa per la recomanació de reduir la mobilitat. Per tant, el Barça, si no canvia la situació, no viatjarà cap a Galícia. I també el FIAC Girona treballa per endarrerir el partit que juga avui a les 6 de la tarda a Vitòria. Els gironins no van poder volar ahir a la tarda cap al País Basc i han hagut de dormir a Saragossa sense les maletes que ja havien facturat.
0: Déu-n'hi-do. I en futbol, és un cap de setmana més enllà del clàssic femení, marcat pels partits de seleccions. Aquesta nit el combinat espanyol ha guanyat 3-1 contra la República Txeca amb gols de Lamin i Rodri. També ahir, protagonisme blaugrana en aquesta golejada històrica d'Anglaterra, 0-7 contra Croàcia, amb la cara que va ser Anthony Gordon, que va marcar un gol, però la creu va ser el porter croat, també del Barça, Livakovic, que es va encaixar aquests 7 gols. I a la Lliga, ACB, derrota del Manresa en el debut a casa contra el Breogán.
1: 95-101, després d'un segon i tercer quart nefastos, en què va arribar a perdre de 22 punts de diferència. Avui han de jugar els altres 3 equips catalans. El Lleida rep el Burgos a les 12 del migdia, Baskonia-Girona a les 6, malgrat, com dèiem, el Girona vol que s'endarrereixi l'inici del partit, i el Camp Murcia-Barça a les 7. Ahir a la Lliga Femenina, que va arrencar, per cert, van perdre l'Espart Girona i el Cadí la Seu.
0: Gràcies, Albert. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 9:07. Ai, que no ens falla la veu, tu, que encara tenim molt programa per davant. 9:07, deia. De seguida arrenquem temps de tertúlia amb connexions amb el territori, també amb protagonistes, i actualitzant la situació d'aquest episodi extraordinari de pluges torrencials que s'està vivint a Catalunya des d'ahir al vespre fins encara aquest matí, encara pot durar unes quantes hores més, amb el missatge molt clar del govern de la Generalitat de Catalunya. Si no és absolutament imprescindible, les comarques afectades, que són gairebé la meitat de les comarques del país i que afecten bona part, si no un 75, potser més i tot, de la població del país, entre l'Alt Empordà i el Baix Camp, de Barcelona fins a la Garrotxa, doncs cap a l'interior, que no es mogui ningú en vehicle privat, perquè també pot trobar-se en situacions difícils amb els rius, amb les rieres i amb la situació en què es troben bona part de les carreteres del país. 9:08, fem pausa i actualitzem.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
24: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
7: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
8: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
9: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
9: Patrocinat per La Vanguardia.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
25: Ja.
10: Sí?
25: És així.
10: De debò?
25: I tant, de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: RAC1 Podcast.
6: Sense filtres, un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
28: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
29: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
6: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 4 minuts i arribarem a 1:15 del matí.

0: Si us plau, molta prudència, eviteu els desplaçaments i quedeu-vos a casa.
1: Estem per sobre els valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja.
2: Encara queden unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona.
3: Llevo meses diciendo, siendo duramente criticada, diciendo, y no por casualidad, que había que movilizarse.
4: Los populistas siempre perjudican a quienes dicen querer beneficiar.
5: Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país.
6: Quan falten 3 minuts per arribar a 9:15 del matí, déu-n'hi-do la tarda, nit, matinada i matí de ràdio que estem intentant fer per no només acompanyar la gent que ha viscut una nit angoixada, perquè en són molts, sinó també per donar, evidentment, la informació, però aquest acompanyament és important i anar donant indicacions, perquè és cert que en circumstàncies com aquesta, circumstàncies absolutament extraordinàries, hem viscut, bueno, ara ho comentarem, però hem viscut fenòmens de tot tipus quan estem parlant de les alertes. És cert que hi ha una part de la població que se li ha instal·lat per l'ús que s'ha fet servir de les alert, la sensació de que no és especialment important, perquè a vegades es reben missatges quan creuen que després no acaba passant res. Bé, estem tots aprenent a fer servir aquests mètodes. El que passa és que quan hi ha circumstàncies com les que hem viscut avui, amb un episodi de pluja absolutament històric, com no s'havia viscut en aquest país, clar, té tot el sentit. I la restricció que es va llançar ahir a la tarda era molt clara. Des de les 8 del vespre, d'ahir al vespre, fins a avui, a les 2 del migdia, qui no sigui imprescindible que no surti de casa. Especialment, deixem al marge les comarques ja de l'interior de Lleida que no estan afectades per aquest episodi. Però des del nord del país, per tant, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp, i a l'interior que vagi des de Barcelona fins, per entendre'ns, el Moianès, el Ripollès, Osona i gairebé fins a la Garrotxa, no, gairebé inclòs a la Garrotxa, no cal sortir de casa si no és absolutament imprescindible, perquè pot passar el que està passant ara, que és que malgrat que hi ha moltes zones del país on ja no hi plou, moltíssimes, en fi, la situació tant a les carreteres com als rius i les rieres és molt delicat. Posem l'exemple del Besòs, que ha estat a punt de sobresortir, a punt, a Santa Coloma de Gramenet. Deixeu-me saludar els qui ens acompanyaran a les pròximes estones, el que, bueno, anava a dir el que calgui, però bueno, ja decidireu vosaltres com marxeu. Ens acompanya també la Sònia Andoz. Com estàs, Sònia? Bon dia. L'Antonio Baños, bon dia, Antonio.
7: Bon dia.
6: L'Iva Anguera, com estàs, Iva?
8: Bon dia.
6: De nou el Carles Fernández, com estàs, Carles?
9: Què tal, bon dia.
6: Fa una cara com dient, un altre cop que tinc aquí.
9: Sí, em sap greu que potser sóc el més pesat del grup, però...
6: No, home, no.
8: Jo he vingut i he pensat, home, el Carles va venir al matí, no l'han deixat marxar, no sé jo,
6: El matí a la tarda,
8: imagina.
6: Sí, ha plantat la teta de campanya. I també, a la distància tenim el Ferran Caballero. Com estàs, Ferran?
10: Bé.
6: Ara podem... Has dit bé, no? M'ha semblat, perquè s'ha tallat.
10: He dit bé, sí. De fet, he dit molt bé, però no ho volia exagerar, tampoc. Sí, ja, perquè...
6: I també tenim, sort que en tenim d'ell, de l'Abel Caral, que ha estat fent guàrdia durant moltes i moltes i moltes hores i que ens va actualitzant tota la situació, que ha estat delicada i que continua sent-ho. Abel, bon dia.
11: Bon dia, anem fent seguiment, sí.
6: Ara de seguida en parlarem i m'actualitzes una mica la situació, sí, perquè hi ha molta gent que ha anat rebent els alerts al llarg d'aquest matí i que potser no veu que plogui a les seves comarques, però vaja, ara de seguida expliquem per què. He de dir també que si avui, i mirarem de tenir temps de fer-ho també, però si avui no hi hagués aquest episodi, és que estaria claríssim quin seria el tema de què parlarem. N'hi haurien dos. Un, si hi ha eleccions o no a Espanya, perquè hi ha hagut fins i tot algú que ha vingut a intuir que potser Pedro Sánchez les convocaria avui mateix i no es parlaria demà, però vaja, això ja ho veurem. Espero que no, perquè llavors s'haurà de fer un programa especial i ara no ens va bé.
8: Ara mateix?
6: I la segona és la situació política a Catalunya després de l'enquesta de La Vanguardia avui, que és una bomba absoluta. És una enquesta que apunta que si avui hi haguessin eleccions a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, hi hauria un empat tècnic entre PSC i Aliança Catalana a 30 diputats per ser la primera força del país, amb una caiguda en picat tant del PSC com de Junts per Catalunya i amb un augment molt significatiu, ja no només d'Aliança, evidentment, que multiplicaria per 15 la seva representació actual, de 2 a 30, amb un creixement que jo crec que no l'havíem vist mai, i sinó també Vox, no? I que el que deixarien és un Parlament, que diria... pràcticament, a no ser que se'ns acudi una fórmula estranya, ingovernable, perquè efectivament les dretes sumen, si agafem la idea de les dretes, l'independentisme sumaria, però és que són incompatibles els membres d'aquests sectors i les esquerres quedarien al marge, ja no sumarien. Per tant, potser l'única possibilitat una mica ja estrambòtica i difícil és que hi hagués un govern de PSC, Esquerra i Junts per Catalunya. Imagineu-vos que això, vaja, és inviable. Però bé, ja en parlarem després. Un minut per damunt d'un quart de deu del matí. Abel, molta gent ha rebut alertes. Sí. Molta gent que ens està escoltant des de Tarragona, des de Barcelona, des de l'àrea metropolitana, des del Maresme fins i tot, que han vist que ja no hi plou, però continuen rebent alertes. Ara mateix, quines són les zones de més perill i on més plou?
7: Mira, ara, efectivament, com tu dius, hi ha moltes zones on ja fa un bon grapat d'hores que plou. A Barcelona mateix i zona metropolitana, de les zones, zona zero una mica d'aquests aiguats, ara repassem algunes dades, però, per exemple, cap al Camp de Tarragona, ahir ja abans de la mitjanit van a parar de ploure, Tarragona ciutat mateix, i, de fet, ens comentava l'Esteve Giral abans que feia sol, no? Que hi ha zones del sud del país que fa sol o un bon sol, fins i tot. Però ara mateix pendents encara de les comarques de Girona. Fins fa una horeta encara plovíem ganes en alguns sectors del nord del Maresme, també de la selva marítima. Aquí ha anat parant de ploure o pràcticament no plou, encara cap a la zona de Tossa de Mar, zona entre Tossa, Sant Feliu, Massís de Cadiretes, encara hi plou una mica, però la pluja la més intensa que tenim ara mateix a Catalunya, la tenim al sud del Baix Empordà. El que seria, doncs, la zona Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, aquesta zona, per tant, com dèiem, del sud del Baix Empordà, és ara mateix on plou amb més intensitat, també en altres zones del nord de la comarca i també de l'Alt Empordà hi plou amb unes certes ganes, però la pluja més intensa en aquest sector, com dèiem, per tant, zona sud de la Costa Brava. I la bona notícia, perquè és bona notícia, tal com doncs, s'ha anat desenvolupant aquest episodi, és que en molts llocs ja ha anat parant de ploure. A les comarques de Barcelona ja només plouen alguns sectors de l'extrem nord del Berguedà, del Lluçanès o d'Osona, que no és ni de bon tros de les zones on ha plogut més, i en el cas de les comarques de Girona, bona part de la selva ja no hi plou, i de mica en mica les pluges es van concentrant. També, per exemple, a Gironès, cap a la vall de Llémena ja no plou, però encara en altres sectors de la comarca, Girona mateix ciutat, encara hi plou, però les pluges es van concentrant més cap a Alt i Baix Empordà, Pla de l'Estany i sectors del Gironès, amb tendència a anar-se retirant cap al mar i cap a la Catalunya del Nord. Però bé, encara unes hores en què en aquests sectors ja el nord-est ben bé de Catalunya ha de poder continuar plovent amb força, com ho estan fent, com dèiem, en alguns sectors també ho ha fet del sud del Gironès al llarg de l'última mitja hora o una hora.
6: Atura't aquí un moment, Abel, perquè tinc la Júlia Manero, precisament a les comarques de Girona, que abans entrava des del micròfon, se li sentia perfectament la pluja. Júlia, encara plou? Mira. Sí. Mira com plou.
11: Hola, Xavi.
6: Mira com plou amb intensitat. Tu ets al Baix Empordà ara mateix, no? Em sembla?
11: Sí, jo sóc a Sant Feliu de Guíxols.
6: Val,
11: sí.
6: Perfecte. Bueno, portes, jo crec que dues hores que hem anat connectant amb una pluja que no para.
11: Sí, i de fet, ara fa cosa de 5 minuts ha caigut un patac d'aigua i de fet es sentien uns trons com no hi hem sentit en tota la nit. Jo tinc el pati de casa aquí al costat, que el veig, i s'està començant a inundar, també.
6: Val, n'haurem d'estar pendents, evidentment, d'aquesta pluja que continuarà en les pròximes hores, em sembla, no, Abel?
7: Sí,
6: a totes aquestes comarques.
7: Parell, tres d'hores,
11: mira,
7: ben bé.
11: Trons i llamps, ara sí. Mateix, també.
6: Bueno, amb molta intensitat. I els efectes que té, perquè, evidentment, tota aquesta zona ja de l'Empordà, sí, també té moltes rieres, una orografia delicada, sí. I també, mira, la sentíem el tro.
11: Sí, sí.
6: I també ens constava, no sé si encara és així, Júlia, pel que saps tu, que hi havia molts problemes també amb el fluid elèctric, precisament, no? Amb
11: sí,
6: gent que s'havia quedat sense llum.
11: Sí, és el cas de Santa Cristina i municipis de la Vall d'Aro. Jo he pogut parlar amb Santa Cristina i m'han dit això, que des de ben entrada la matinada, de fet, quan hem fet la primera connexió a quarts de 7 del matí, ja ens ho havien comunicat. I pels contactes que tinc de l'Ajuntament m'han explicat que la fallada, diguéssim, de subministrament, en aquest cas, en condicions meteorològiques normals, trigarien entre 2 i 3 hores en arreglar-se. Per tant, veient que les condicions meteorològiques estan lluny de ser normals, no sabem fins quan pot allargar-se. Mm-hmm.
6: Bé, haurem de seguir-ho tot plegat, però vaja, ja ho esteu sentint, que per molt que ens estigueu escoltant des de Tarragona, des del Maresme, des de l'àrea metropolitana, i dieu, ah, mira, aquí ja no plou, bé, aquest episodi continua en forma molt intensa. Gràcies, Júlia, fins ara.
11: Gràcies, Xavi.
6: I, de fet, aquesta és una de les qüestions contraintuïtives de tota aquesta situació, que és que, per molt que no estigui plovent allà on sou, el risc continua sent-hi. Ja no només pel desplaçament, perquè les carreteres estiguin negades en alguns casos i sigui molt difícil moure, sinó per aquest augment del cabal dels rius. Abans ens parlava l'Abel, des de primera hora del matí, advertia de la situació de risc molt, molt, molt alt amb el Besòs, el seu pas per Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs, ara la situació sembla que ha baixat una mica, em sembla, Abel, sí. però a veure, les imatges són esfereïdores, realment.
7: Ha baixat, però continua encara molt disparat, perquè ens entenguem. I fent aquesta comparativa del temporal Glòria, que es va arribar a poc més de 500 metres cúbics per segon, doncs ara mateix encara anem a 686. Per tant, ha baixat, hem tingut aquest pic a tocar de les 7 del matí, per tant ja fa un parell d'hores i mitja, hem tingut aquest pic de 937 metres cúbics per segon, que ha sigut un moment que jo he actualitzat la pàgina de l'ACA i he vist que es disparava, perquè passàvem dels 600 llargs a 900 llargs, i aquí és on doncs, he patit per si realment acabava sortint de mare, si acabava desbordant-se el Besòs en aquest curs baix, però és que ara mateix encara va encara
6: és que
7: va
6: la gent alt. Que és d'allà no havia vist una cosa similar.
7: No ho hem vist, no ho hem vist això.
6: Perquè torno a repetir, per la gent que no és de la zona i no ho coneix, allà el riu Besòs, el seu pas per allà, que s'havia desbordat una pila de vegades fa dècades, sí. No? Moltíssim. Llavors el que es va construir és un meravellós passeig.
7: Sí, un parc fluvial.
6: Un parc fluvial del Besòs amb uns murs altíssims que han impedit que fins ara hi hagués aquest risc. El que passa és que són un murs, no sé dir-ho, però potser estem parlant de 4-5 metres de mur,
7: ben
6: o més i tot.
7: Més,
6: no, Antonio? I que el que hem d'imaginar és que aquests 4, 5, 6 metres de mur han arribat al límit, a un pam gairebé de sortir l'aigua.
7: No? Les imatges són increïbles.
6: I amb una amplada molt gran, no és que sigui una, sí. Vaja,
7: sí,
6: una petita espai.
7: El riu Besòs, mira, fa uns dies vam veure que havia doncs, negat la zona aquesta per fluvial, sortia ben bé d'aquesta la llera del riu o per on costuma baixar, això amb les pluges d'aquesta setmana, de dimarts em sembla que era, sí, però va acabar, doncs, avui ha acabat pràcticament sortint de mare, mm-hmm. I compta amb la tordera, deixa'm fer un repàs ràpid de la tordera, que a les 6 del matí, quan començàvem aquest programa, baixava a 9 metres cúbics per segon, 9, i ara estem a la tordera, estem passant dels 200 metres cúbics per segon, i continua creixent, a diferència del Besòs que ha començat a baixar, continua creixent. La tordera a les 6 del matí baixava amb un parell de pams d'aigua a Fogars de la Selva, i ara mateix baixa a 2 metres 25 centímetres, per tant, precaució amb aquest riu.
6: Ara, de seguida, també et preguntaré, Abel, més enllà dels rius i de les rieres, ara quan fem la conversa que estem a punt de tenir, i estem a l'espera de que surti el govern de la Generalitat, cap on ha d'anar això? Perquè hi ha gent que ens està enviant missatges de dir, però pot tornar? Si estic al Maresme o estic al Barcelonès o estic a Tarragonès, pot ser que torni a reactivar-se? Ara de seguida m'ho respons. Però tinc en línia, precisament ara que parlàvem del Besòs i del creixement del riu, a l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, que em sembla que ha sortit d'una reunió precisament de seguretat, en aquest cas la municipal o la de la zona. Senyora Cañete, molt bon dia.
12: Hola, bon dia, per dir-vos alguna cosa.
6: Sí, bé, més enllà, no sé si han tingut efectes greus d'aquesta pluja, més enllà d'aquest creixement que ha fet mantenir l'angoixa i el cor a la gent de Sant Adrià i de Santa Coloma.
12: A veure, ara estem summament centrats i concentrats en quina serà la dinàmica del riu. Sí que és veritat que us escoltava, no? Gràcies a aquests murs, que aproximadament són 5 metres d'alçada, doncs hem pogut contenir. Jo diria que, per lo que la informació que m'han enviat i m'han anat donant, hem superat el rècord d'arribar doncs, l'aigua. I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort, sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament, perquè ara aquí a Sant Adrià no plou, no depèn de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot el que passa també en el Vallès, i que és el que acaba confluent amb el riu, no? I és el que estem summament preocupats. Evidentment que hi ha hagut incidència al llarg de la nit. Al voltant de les 12 de la nit, aproximadament, ja començaven en alguns sotapons, però bueno, ja teníem el manteniment de rondes per anar doncs, activant les bombes. Algun tall de carrer, però al llarg de la nit doncs sí que tenim alguna zona que està inundada, perquè sobretot no és un tema tant de superfície, sinó de lo que cau de pluja, sinó també de l'aigua freàtica, no? Llavors es suma tot i bueno, el fa brotar també també l'aigua.
6: Estem veient ara imatges, ara que deia bueno. Això, disculpi, perquè efectivament, per qui no ho tingui al cap, el riu Besòs, amb aquest pas per el tram final fins a arribar al mar, a Sant Adrià, a Santa Coloma, hi ha una zona que, efectivament, com deies, pot ser un tap, que és aquest pont del ferrocarril, que és molt baix, és una reivindicació, com deia, històrica, és molt baix, i s'està acumulant, doncs, fer totes les canyes que venen i tots els sediments que venen
12: el
6: des de dalt, aquest i ara les imatges que estic veient ara mateix, alcaldessa,

0: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Aquest pont, ja fa 60 anys, aquest pont va ser un dels efectes que la seva baixa alçada i el fet que es convertís en un tap, el que va provocar efectes molt greus també per Sant Adrià, per a l'entorn, per Santa Coloma de Gramenet i també per la zona de Barcelona. Ara, per tant, és el que més els preocupa, alcaldessa, això.
2: Ara mateix és el que estem pendents, sobretot d'això, de com és la dinàmica, com de l'aigua, del riu, i evidentment també mirar que tot el que pugui generar ja de tap, doncs que es pugui alliberar. Aquest és el gran problema que tenim ara, a banda de que anem gestionant també doncs incidències.
1: Mm-hmm. Alcaldessa, no sé si vol afegir alguna altra cosa, perquè el missatge que s'ha llançat també a la població és que si veuen entrar aigua, que pugin als pisos superiors.
2: Sí, hem rebut ja, la població ha rebut ja un és alert també específic justament d'aquesta situació. Vull dir que estem en alerta màxima i sobretot aquesta zona més del barri de Sant Joan, que és la zona, el barri que tocaria més cap al mar i que està més a prop de la zona de la desembocadura, doncs és la que hi ha també cases més baixes, doncs amb aquesta alerta de que han d'anar pujant doncs a primeres plantes per tal d'evitar doncs si entra l'aigua, doncs el que hem d'intentar és salvar vides. És la màxima prioritat.
1: Efectivament. Filo Canyete, alcaldessa de Sant Adrià, molts ànims. Sort.
2: Vinga, gràcies.
1: Pràcticament 2:15 del matí, doncs bé, aquesta imatge que es fa ira, realment no sé si l'heu pogut veure, sí. El pont del ferrocarril, el pas per Sant Adrià, que és molt baix, que és històric.
3: Jo pensava abans que aquest pont...
1: Sí, és molt complicat. Està fent de tap i si continua augmentant, si augmentés el cabal del riu Besòs, doncs es pot complicar. Per cert, pot ser que en els pròxims minuts tinguem males notícies. Dic perquè hem estat celebrant durant la matinada que sortosament no hi ha hagut efectes personals o pèrdua de vides humanes, potser no és així. Pot ser que s'hagi produït algun incident en alguna zona del país, estem a l'espera de confirmar-ho perquè és possible. No estem parlant de molta gent, però sí que pot haver-hi alguns casos en particular. Era molt difícil que no passés, tenint en compte, insisteixo, la caiguda d'aigua absolutament extraordinària. L'esforç que han fet els bombers és brutal. O sigui, ens explicava David Borrell que malgrat les restriccions havien hagut d'anar a buscar gent als cotxes que s'havien quedat atrapats en algunes carreteres. Hem vist imatges també, precisament a Santa Coloma, d'un senyor que l'havien de rescatar del pont de Santa Coloma de Gramenet, que em diràs com nassos hi ha arribat, sincerament, però això ja ens ho plantejarem més endavant. Però en fi, estan fent una feina brutal i he de dir que, en general, dues coses molt importants del que ha passat avui. La sort, la fortuna immensa que hem tingut de que això hagi passat un dissabte a la nit i la matinada. Això mateix ens passa un dia laborable durant el dia i no estaríem parlant d'aquesta circumstància. O sigui, hauria estat una catàstrofe, ja no dic de vides humades, però vaja, sí. De la gestió difícilment amb la normalitat amb què s'ha fet, o amb la feinada que s'ha fet. I la segona és que no espatllem el que s'ha anat bé durant la nit, durant el dia, perquè ara ja la majoria de gent ja està desperta, hi haurà gent que des de casa seva diu mira, doncs ja ha sortit el sol o ja no plou, jo vaig a agafar el cotxe. No. La restricció és fins a les 2:00 PM. No us moveu si no és imprescindible, perquè pot passar el que sap greu que pot ser que hagi d'explicar d'aquí una estona. Tinc un parell de... Anaves a afegir alguna cosa, Abel?
3: No, només comentar això, que molta precaució, perquè el que dius tu d'aquesta sensació que pots dir ja està, llocs que fa sol o que va sortint el sol, però insisteixo, per exemple, el riu Tordera, en zones on fa... 1-2 hores plovia molta intensitat, ja no hi plou, però el riu continua ara mateix. El Besòs sí que va baixant de cabal, tot i que va molt carregat, però la Tordera continua pujant de cabal, per tant, moltíssima precaució.
1: Ara de seguida preguntarem a l'Abel, a l'espera de que surti el govern, què és el que ha de passar en les pròximes hores en totes aquestes comarques on hi ha gent que es lleva i diu, mira, no plou. Bé, una d'aquestes comarques és el Maresme, que ja sabem que té aquestes dificultats del pas de les rieres, que van molt plenes. Tenim l'alcalde de Mataró en línia, el David Bote. Senyor Bote, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com heu passat la nit, alcalde?
4: Bueno, com tothom, molt a l'expectativa, complint les restriccions i també doncs, molt a la matena totes les incidències

0: especialment ara en els punts més sensibles, que pogués haver a la ciutat.
1: Mm-hmm. Ens deien que hi havia hagut, no sé si encara és així, problemes amb el subministre elèctric.
0: Hi ha hagut una incidència en una de les subestacions que ha afectat a un vora els 5.000 usuaris. Hem estat parlant amb Endesa, estaven treballant, ens havien comunicat un període d'una hora, això fa una estona ja, per intentar-ho donar-ho per solucionat, i per tant doncs, esperant doncs, que aquesta afectació quedi resolta.
1: Mm-hmm. Quanta gent hi ha afectada, alcalde?
0: Com t'he dit, eren vora de 5.000 usuaris.
1: Vora? Perdona, és que no l'he entès, disculpi.
0: De 5.000.
1: 5.000, vora 5.000 usuaris que no tenien llum. Bé. I algun altre... Dèiem que el port estava incomunicat, no sé si encara és així, l'hotel Atenea també, no sé si heu pogut parlar amb ells, alcalde.
0: Estem en contacte amb el port per fer seguiment, també pensant especialment en les persones que ahir a la nit no van poder sortir o no van tenir temps de sortir, que han hagut de pernoctar precisament a l'hotel, amb el suport del port, persones treballadores dels diferents serveis del port, perquè efectivament el port està incomunicat, tots els passos ja rodats estan inundats, Ernest Lluch, el Cargol, i també mantenim tallat per precaució Sant Simó, i per tant doncs, a l'espera que la nostra companyia d'aigua es pugui acabar d'avaluar quant de temps necessitarem amb les bombes dels passos per buidar-los i poder-los tornar a obrir. I després també alguna altra afectació en alguna organització que el corriment de terra havia fet alguns acumulaments que impedien sortir de l'urbanització. I també doncs, tenim aigua en un dels accessos a l'autopista que, per tant, impedeix accedir a la C-32.
1: Parlava de la Riera Sant Simó, explicant també des de la redacció que és un punt sensible, no?, perquè ja va arrossegar el mes passat una dona. No teniu constància que hagi generat un problema similar?
0: No, ahir vam habilitar un punt. En el cas de fa un mes era una persona sense sostre que dormia als voltants de la riera. Ahir vam activar policia per anar a visitar els punts que nosaltres dels quals tenim constància de que pot pernoctar alguna persona. Els vam oferir un espai que hem habilitat. En aquest espai aquesta nit hem acollit a 14 persones i, per tant, doncs, a aquesta hora i en aquest minut no tenim constància de que hi hagi cap afectació personal.
1: Alcalde, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És David Bote, l'alcalde de Mataró, de la capital del Maresme. Per cert, Abel, molta gent del Maresme preguntant-nos si tornarà a ploure. És possible?
2: A veure, podem tenir alguns ruixats entre el migdia i mitja tarda al Maresme. De fet, entre el Barcelonès, Vallès Oriental, Selva Marítima, Baix Montseny, hi pot haver alguns xàfecs. Això sí, en cap cas parlem de pluges ni tan extenses, ni tan abundants, ni amb aquesta intensitat, però sí que pot haver alguns xàfecs que plogui sobre mullat i hi hagi zones que estiguin els embornals saturats i, per tant, de precaució.
1: Sí. Per cert, una última hora, lamentablement ho hem de confirmar, el que apuntàvem, 9:35 minuts del matí, tuit oficial de Salvador Illa, el president de la Generalitat, dient, malauradament, hem de lamentar una víctima mortal a Tordera. El nostre sentit condol als seus familiars. La situació continua sent complicada, especialment la meitat de Catalunya cap al nord. Cal mantenir la prudència i seguir les indicacions d'emergències. Podem afegir aquesta informació al cas de la víctima mortal de Tordera. Estem parlant del Maresme, precisament aquesta població, aquest municipi, que seria per la caiguda d'un mur. Que, evidentment, doncs bé, les infraestructures estan cedint en alguns casos. La situació és aquesta. Per tant, confirmem, primer mort per... vaja, esperem que sigui l'únic. Primer mort per les...
2: el temporal.
1: Pel temporal, per aquest episodi absolut de pluges torrencials que s'han produït al país. Crec que tenim en línia també l'alcalde de Cardedeu, em diuen aquesta hora. Alcalde, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com està la situació ara mateix, alcalde?
3: Bé, ara, en aquest moment, tranquil·la, diguem. Si hi ha alguna cosa que em preocupi, té a veure amb el que dèieu abans. És a dir, que ara sembla que ha deixat de ploure, sembla fins i tot en algun moment que pugui aclarir, però la gent hauria de seguir a casa, perquè si veiem una mica la situació de l'entorn que m'han passat fa poc, sí. Doncs per anar a la carretera que va a Granollers, vull dir, està tallada, per anar a la Roca hi ha moltes dificultats, per anar a Cànoves també. Aleshores, vull dir, el que faríem seria complicar tot el tema de mobilitat la qual complica molt bueno, la feina que ens han de, que han de fer i fan molt ben feta, doncs, els Mossos i els bombers, no? Per tant, encara que ho deieu vosaltres abans, i jo pensava, per favor, això que la gent ho tingui clar, no ens confiem, no? A part de que probablement pot ser que torni a caure algun ruixat fort, però sobretot que no compliquem la vida d'aquells que es dediquen a fer-nos-la fàcil, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Això és així.
3: Així que ara deu, hi ha hagut algun moment durant la nit complicada, perquè, clar, sempre les rieres sempre fan patir. Hi ha hagut un moment que la riera de el Torrent Llibre s'ha desbordat una mica, hi ha hagut moltes cases afectades amb baixos inundats. La riera de Vallfornès, doncs, ha estat a punt de desbordar. Bueno, la nit ha sigut una mica complicada en aquest sentit. Per lo demés, les incidències són bàsicament el que deia, no? Baixos inundats, hi ha hagut un vehicle que l'ha ressegat per l'aigua, però afortunadament el conductor s'ha pogut rescatar. I el que més, doncs, en fi, ara comencen a sortir els serveis de neteja, perquè hi ha carrers que són absolutament impracticables pel fang, ja no per l'aigua, sinó pel fang.
1: És Xavier Orozco, és l'alcalde de Cardedeu, és de les zones, diguem-ne, més afectades i que han preocupat més aquesta matinada, perquè precisament al Vallès Oriental, a l'entorn de Cardedeu, de la Roca, Granollers, hi havia pluges intenses i fins i tot hi havia un oient que s'havia quedat atrapat al cotxe en una d'aquestes rotondes de Granollers, i bona part de la feina, diguem-ne, dels bombers ha estat per mirar de rescatar algunes d'aquestes persones. Alcalde, moltíssimes gràcies, ànims i molta sort.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies.
1: 5 minuts i seran 3 quarts de 10. Acaba amb això, Bel, em deies la possibilitat de que retornin algunes d'aquestes pluges en algunes d'aquestes comarques, Vallès Oriental, que està molt afectat,
2: sí.
1: El Maresme, que està molt afectat. Això és altament probable o és difícil de saber?
2: Es veu bastanta possibilitat, però vull insistir en que no seran ni pluges continuades ni tan abundants. Poden caure potser 20-30 litres per metre quadrat, en poca estona, això sí. Per tant, això pot fer que de nou algunes zones tornin a tenir petites crescudes, algunes rieres, el que comentàvem, que hi ha, doncs, llocs que s'hi ha acumulat sorra, que s'hi han acumulat fulles. Deixa'm fer algun repàs ràpid de les últimes dades, sí, que tenim de les comarques de Girona, perquè, per exemple, Girona ciutat, a la zona de Fontejau, una 60ena llarga de litres per metre quadrat. A Calonge, al Baix Empordà, 77. A Vidreres, 140. A Caldes de Malvella, 134. Per tant, no estem parlant de valors tan exagerats de més de 200 litres com hem tingut a Barcelona i altres zones properes del Vallès, del Maresme, però clar, estem parlant que, per exemple, a Caldes de Malavella, més de 130 litres per metre quadrat, a Sils, 94, i Pineda de Mar, parlàvem de Tordera, hem anat parlant a les primeres hores d'aquest diumenge, dèiem, compte a l'Alt Maresme. Pineda de Mar s'hi han recollit, estació domèstica no oficial, però dada totalment creïble, 257 litres per metre quadrat. Això està a uns 8-9 quilòmetres, 10 de comentàvem, de Tordera, també al nord, a l'extrem nord del Maresme. Per tant, aquesta zona que ha sigut on hi ha aquesta víctima mortal perquè s'ha dit un mur, doncs és aquesta zona que està tan castigada durant les primeres hores d'aquest diumenge. Per sort, aquí l'aigua, la pluja ja ha anat marxant. També veiem imatges de la riera de Sant Genís a Malgrat de Mar desbordada. Per tant, aquesta riera, ja no només rius importants com poden ser el Besòs o la Tordera, sinó rius menors o rieres que s'han desbordat i que han negat algunes zones baixes d'aquests municipis del Vallès Oriental, Maresme o la Selva.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Res, fem una pausa i de seguida obrim temps de reflexió de la situació actual i actualitzem, evidentment, a l'espera que surti el govern de la Generalitat per explicar els detalls del que ha significat aquesta nit matinada d'ai al cor, de molta angoixa per molta gent i que continua sent intens aquests episodis de pluja torrencials que s'estan vivint al conjunt del país.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
6: Ernest Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
9: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
9: Patrocinat per La Vanguardia.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
11: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
10: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1, festa d'esport i ràdio.
12: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
13: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: RAC 1.
10: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
16: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
10: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
15: RAC1.
16: Anar als museus estalvia.
15: Tots som un milió.
17: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Pràcticament 3:15 del matí en aquesta programació especial que ha durat tota la tarda, nit, matinada, amb el Basté i companyia, i també des de les 6 del matí, des de fa gairebé 4 hores, en aquest especial del Via Lliure. I en temps de tertúlia, avui acompanyats, que no m'oblido ningú, però sou molts, de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, la Sònia Andoz, el Ferran Caballero, la Ivan Guerra, i, evidentment, en fi, la persona que més hores porta a la ràdio, també, que és l'Abel Caral, amb tota la informació d'aquests aiguats, que ara mateix el seu punt àlgid són al nord ja de les comarques de Girona, no?
2: Sí. Es va retirant de mica en mica, el gironès encara plou en alguns casos, però la selva pràcticament ja no plou enlloc, tret d'aquesta zona, doncs potser ja Tossa, zona propera, però es va retirant també d'aquí, però plou amb molta intensitat encara, ens ho deia la Júlia Manero fa uns minuts, a Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, aquesta zona, Segaró, a Platja d'Aro, ja està plovent amb molta intensitat, i hi ha més pluja sobre el mar que apunta bastant cap a aquesta zona del Baix Empordà. Ja no al Maresme, per sort, ni selva marítima, sinó que aquest tren de tempestes que veiem damunt del mar apunta cap al litoral de la Costa Brava. Per tant, precaució, perquè molts sectors han anat parant de ploure i està parant de ploure en àrees de les comarques de Girona, però Baix Empordà és la zona on ara mateix veiem més vulnerabilitat per aquesta pluja intensa que hi ha sobre el mar, que apunta doncs, cap a la zona aquesta, sobretot de la costa del Baix Empordà, i d'aquí va pujant cap amunt. I s'ha d'anar retirant per aquí, però encara queden unes hores, però per sort moltes zones on ha plogut molt ja ha anat parant. Insistim, registres de 100 a 150, 180 litres per metre quadrat a les comarques de Girona, que clar, no són els 200 llargs d'algun dels altres sectors de més al sud, però és molta, molta, molta pluja.
1: A veure, diverses coses sobre això. És que hi ha al damunt de la taula. Primer, estem veient moltes imatges del Maresme, de gent que li és igual el que diguem, li és igual les indicacions i surten amb el cotxe. Amb el Gret de Mar, ara hi ha llum de dia, els bombers estan rescatant persones a dins dels vehicles que estan atrapats a les rieres. Ja està. O sigui, des de les 7 de la tarda que s'està dient que a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia, si no és imprescindible, no sortiu de casa. Aquesta persona, que potser finalment el rescataran i sense cap problema, haurà posat en risc els bombers i, evidentment, podria haver acabat com a una més en una llista de víctimes mortals. Si no és imprescindible, ni anar a buscar el cotxe per treure'l, ni apartar-lo, ni no sé què, no sortiu de casa. Ja està, així de senzill.
2: És que ni anar a moure el cotxe.
1: No, per això estic dient, ni anar a moure el cotxe ni res.
2: Exacte, sí.
1: Ho dic perquè estem rebent imatges de gent que des dels seus pisos veuen, doncs bé, que hi ha un cotxe que circula, un altre que no sé què. Home, aquestes alçades de la pel·lícula, doncs no cal, no? I després afegiria, que això, si voleu, obrim el debat en aquesta qüestió, no? Que és, Abel, ens hem d'acostumar a coses així ara, perquè això que hem viscut... Ahir ja parlàvem del mini-huracà, huracà mediterrani, el medicà, etc, que són paraules que fins i tot no hem fet servir mai. Ens estem acostumant en els últims temps que passin fenòmens molt estranys, que no havíem vist, temperatures que no hi havíem arribat. Això que estem vivint avui, aquesta nit passada a Catalunya, pot ser que entrem en zona d'anar repetint? O és una cosa que, vaja...
2: A veure, no és que això...
1: Absolutament excepcional.
2: No és que això hagi de ser la nova normalitat, però una cosa que no ens hem cansat de dir i de repetir, és que amb un dels efectes, una de les conseqüències del canvi climàtic, és que aquests extrems que ja són propis de la conca mediterrània, que ja són propis del nostre clima, aquests aiguats de finals d'estiu de tardor, seran més freqüents i seran més intensos. Ja és normal que hi hagi pluges torrencials, però és que la torrencialitat s'està accentuant. Aquests 70 litres, em sembla que eren pràcticament 68 de granollers en 30 minuts, no és normal aquí. Aquí poden caure 30, 40, 50 litres en 30 minuts, però arribar als 70, o aquestes intensitats de 110 litres en dues hores a Alella, això és conseqüència directa del canvi climàtic. I el que passa és que si anem tenint cada cop estius més càlids, per tant, també un mar mediterrani que s'escalfa més, en situacions d'inestabilitat, ho hem anat dient les últimes setmanes, i ho comentàvem ahir, un mar càlid per si sol no crea pluges. Ha de venir a l'inestabilitat. Quan vingui, pot passar això. Això pot passar amb una certa freqüència? Potser no, però ho hem de tenir sobre la taula, perquè això ens hi podem anar trobant les pròximes dècades.
1: Deixa'm dir una cosa, i obro el debat aquí també. Una de les coses que van passar ahir, i va durar unes quantes hores, era el dubte per una part important de la població, perquè ens ho feien arribar a través de missatges, etc, de si s'estava exagerant. No? Per què esteu fent programes si no està passant res? Per què s'estan enviant alertes? Ens estem acostumant a rebre alertes per coses que... és veritat que estem tots aprenent-ne d'això, encara. Fa un temps no teníem aquest tipus de missatges al mòbil, fa un temps no ens passava el que ens ha passat aquesta nit, però he de dir que una cosa... Com dic una cosa, dic l'altra. Hi ha persones que s'estan saltant les regulacions i que es posen en risc. La gran majoria ha fet el que havia de fer. Ens ho deia Ramon Lamiel. Més de 200.000 vehicles que fa un any havien sortit al carrer s'han quedat a casa. Amb xifres del Servei Català de Trànsit. Ho dic també perquè és veritat que correm el risc amb la gestió de les emergències, que un mal ús de certes eines comporti que el dia que si ho necessitis hi hagi gent que no s'ho cregui. Val? Però he de dir que almenys en aquesta ocasió tinc la impressió que la gent ha fet bastant cas. Hi haurà casos, evidentment, i esperem que no haguem de lamentar més víctimes mortals com la de Tordera, que tampoc no sé si és perquè havia sortit per on no havia de sortir, no estic dient això. Però sí que hem vist casos de gent que ha estat rescatada en llocs on no hi era de ser. No hi havia de ser ni amb cotxe, ni a peu, ni pujant, ni baixant. No sé si voleu aportar alguna cosa.
18: Sí, jo crec que es donen dues circumstàncies. Una, efectivament, és que el temps canvia i es produeixen fenòmens extraordinaris i molt intensos i molt espectaculars. I l'altra és que tenim moltíssima informació, cosa que tampoc no teníem fa 10 anys. O sigui, fa 10 anys aquesta previsió que vam viure ahir gairebé al minut no s'hagués pogut produir. Per tant, la gestió de l'emergència hauria estat molt diferent. I estic molt d'acord amb tu en que estem aprenent a veure com funciona la joguina i com ens adaptem tots a aquest tipus d'alarmes, però jo sí crec que ja ha funcionat. I poso en primera persona, jo hi era fora de Barcelona i vaig avançar 3 hores la tornada perquè hi havia avisos. I com jo, doncs la tornada de Barcelona, que ja començava a ploure, veies que hi havia molta gent que estava arribant. És a dir, jo crec que sí que funcionen, que la gent d'una manera força raonable està atenent el que demanen les administracions i sobretot posar molt el focus en que siguem tots que fem cas.
1: Torno a dir que hem tingut sort per les hores i el dia que era, dissabte a la nit. I hem tingut sort també, que crec que la gent ha fet cas. Però em pregunto, recordant episodis com el de València, si no s'hagués fet l'esforç que es va fer ahir de comunicació, d'enviar missatges i de, fins i tot de programes especials, de què estaríem parlant avui? Amb les imatges que estic veient a Pineda de Mar, a tot el Maresme, a Malgrat, a Barcelona, a l'Hospitalet, a, en fi, a tota l'àrea metropolitana, al Vallès Oriental, de què estaríem parlant avui?
19: Jo... Això... Ah, bueno, digues.
20: No, que és molt important el que estàs fent avui i el que esteu fent.
1: Bueno,
20: des... No, des dels mitjans de comunicació, no, ho dic de debò.
19: Sí, perquè
20: precisament, com dius, tots tenim al voltant gent que està dient ja s'estan passant amb els desalert. O, jo recordo perquè estava quan vam començar a fer els simulacres a Catalunya i les decisions són difícils perquè no pots fer-ho veure. És a dir, en el moment que comences a fer proves amb el sistema, li arriba a tothom. No pots fer proves només a uns quants mòbils de la Generalitat per no molestar la gent. I alhora, perquè com dius, han d'anar prenent la mesura, i per prendre la mesura ens arriben a tots. En tot cas, a la gent li pot semblar que són masses, que de vegades, ai, doncs al final no ha plogut tant, ja, però precisament perquè, com ens expliquen els meteoròlegs i tota la gent que en sap, ara mateix el clima cada vegada és més difícil de preveure i canvia molt ràpid en molt poc temps, és imprescindible que ens continuïn explicant les coses, sobretot.
1: 7 minuts i a les 10 del matí. Per cert, deixeu-me dir que tenim en línia ara mateix Elisabet Mejías, que és l'alcaldessa de Tordera, que precisament és aquest municipi del Maresme on ha mort una persona, ho ha confirmat el president de la Generalitat. Alcaldessa, molt bon dia, per dir alguna
21: cosa. Hola, bon dia. Sí, exacte.
1: Com esteu?
21: Home, ara mateix molt tocats per aquesta víctima mortal. Més enllà de totes les incidències, el que ens preocupa és sobretot això. No ens havia passat mai i el que volem, sobretot, és traslladar un missatge de suport, escalf i condol a la família de la víctima.
1: Sabem què ha passat exactament i qui era la víctima?
21: La víctima és una persona de 75 anys que en aquest moment, a l'entorn de les 8 del matí, estava traient aigua del seu bungalop que anava entrant i ha cedit un dels murs del caravaning i evidentment l'ha atrapat. Ha arribat la policia local i els serveis d'emergències, han intentat fer la reanimació, però lamentablement no ha estat possible.
1: Ah, és que la imatge és terrible. Un senyor gran que estava intentant treure aigua de dintre. És que...
21: Correcte, sí.
1: Com estan els veïns? Com estan els ànims?
21: Ara mateix una mica tocats, sí que tenim els serveis d'emergències, també hem posat a disposició el servei de psicologia municipal per atendre especialment a la família, em consta que encara hi havia la comitiva perquè tot plegat estava és molt recent i bàsicament intentant atendre la situació del càmping també per acumulació d'aigües com ens està passant a la resta del municipi amb els accessos a urbanitzacions que estan impracticables, molt pendents també del riu Tordera que el CECAT ens enviava fa uns minuts una alerta també de risc hidrològic que va pujant al seu cabal i això implica també que les rieres vagin plenes i que ens hagin desbordat també en alguns punts a primera hora d'aquest matí. Ara sembla que les rieres es comencen a estabilitzar però hem d'estar molt pendents de les pluges que es puguin produir les properes hores.
1: He de dir que suposo que ens ho explicaran en algun moment. Perdona, Núria Parlon està compareixent a aquesta hora del matí. Alcaldessa, li agraeixo moltíssim l'atenció a aquesta hora. De veritat, una abraçada forta i molts ànims.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria Parlon, la consellera d'Interior, està compareixent a aquesta hora del matí a la seu d'Interior.
22: La situació la comentarem ara en detall. De cara a les pròximes hores tindrem encara en algunes comarques inestabilitat meteorològica. No pot ser de les mateixes característiques de la intensitat que l'hem tingut fins ara, però sí que requerirà estar clarament amatents a la situació i, per tant, amb una actitud de precaució i de prevenció. Farem una actualització de la resolució de restriccions, de tal manera que, d'acord amb l'actualització que hem fet ara en el comitè tècnic del CECAT, comarques que quedarien fora de la resolució i, per tant, aixecaríem les restriccions de mobilitat serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, el Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès. Aquestes comarques quedarien fora de la resolució i, per tant, vol dir que s'aixecarien les restriccions pel que fa a la mobilitat. Això no vol dir que no haguem de demanar-li a la població un darrer esforç, perquè en moltes d'elles, Barcelonès, Vallès Occidental, encara tenim serveis pendents i encara tenim feina per part dels equips de bombers. Per altra banda, doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing s'ha inundat o no s'ha inundat, ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer. Per tant, s'aixequen les restriccions, però molta prudència per part de la ciutadania en aquestes comarques que fins fa poques hores han estat afectades per quantitats de pluja molt grans. I aquelles que tenen, com acabo de dir, el cas del riu Besòs, que també hem vist imatges, clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també, pel volum que gairebé passava ratllant el pont, doncs també molta precaució i molta prudència. Aquí sí que m'agradaria també doncs, agrair la feina que s'està fent des dels ajuntaments, des de les policies locals, per acompanyar en les properes hores a aquesta situació de dir recuperem la normalitat, però som prudents i mantenim determinades precaucions. Quedaran en el marc de la resolució fins a les 2 de la tarda les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà. En aquest cas quedarà també la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental, que, com bé sabeu, durant aquest matí doncs, hem tingut afectacions importants. En el cas de Granollers han caigut 68 litres metre quadrat en menys de mitja hora. Això és una brutalitat d'aigua. I hem hagut de fer alguns serveis dels més complicats per part de bombers de rescat en les primeres hores del matí. És per aquesta raó que hem enviat 2 SAL de reforç a tota la zona dels Vallesos i també a la zona de la Selva i part de lo que seria el Gironès, de la costa del Gironès i Baix Empordà, per reforçar doncs, que estàvem en una situació de simultaneïtat de serveis i sobretot evitar la mobilitat. I també s'ha enviat un altre alert per la població que viu al voltant del Besòs en el moment en el que baixava doncs, més aigua per evitar incidents i problemes afegits a tota la tasca que durant aquestes hores, tota la nit, ha fet bombers en totes les comarques afectades. Molta pluja, molts serveis, algunes vies també de mobilitat encara ens queden afectades, la C-16 a Vallvidrera, que hem tingut una esllavissada, la C-60 a l'alçada de la Roca, també amb afectacions importants, i ara el que ens queda és demanar el darrer esforç a la ciutadania, aquelles comarques que continuen en el marc de la restricció, doncs, reduïda la mobilitat, no hem de fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Amb l'actualització que tindrem ara del Meteocat, veurem que encara estem davant d'una situació de pluges torrencials i de pluges intenses en les pròximes hores. Les que surten de la resolució, recuperem la mobilitat, desescalem, però amb precaució i prevenció, i acabar doncs, agraint de nou la feina que s'ha fet durant tota aquesta nit per tots els servidors i servidores públiques, serveis d'emergències, Creu Roja especialment, que ha estat també doncs, donant suport a les persones que hem hagut d'atendre a les estacions de trens i que ens han donat suport en els centres d'acollida que hem tingut desplegats en el conjunt del territori. I passo la paraula a la directora del Meteocat perquè ens pugui fer l'actualització.
1: Doncs serà Sara Issarroca, aquesta hora a les 10 del matí en directe a RAC1, seguint la compareixença de Núria Parlon, la consellera d'Interior. Sentim la directora del Meteocat, Sara Issarroca.
0: Fins ara, i després el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà tot el que preveiem de cara a les properes hores. Començo explicant-vos que aquest dia, doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant i us destaco alguns registres significatius, com per exemple el de la ciutat de Granollers, amb 248 litres per metre quadrat, Mataró 244, Cabrils 232 i després també la mateixa ciutat de Barcelona, en què hem tingut rècord a diverses estacions de la ciutat, per exemple el Raval amb 193, és rècord dels seus 20 anys de dades, però m'agradaria sobretot destacar-vos
1: una bestiesa, les dades, autèntica bestiesa.
0: Amb 213 litres per metre quadrat. Aquesta dada és molt significativa.
1: És que quants municipis ha dit de més de 200 litres per metre quadrat, sí, sí, com si fos normal, això. És que bestiesa.
0: Diferents estacions de la ciutat, però en qualsevol cas, aquesta és la dada més alta mai registrada des de llavors a la ciutat de Barcelona. Per tant, podem dir que ha estat el rècord de dia més plujós. A banda de l'acumulació d'aigua, hem de parlar de les intensitats. Abans la consellera en feia referència. Tenim registres d'intensitats a Granollers de 68 mil·límetres en mitja hora, també a Malgrat de Mar de 58 mil·límetres només en mitja hora. Això ens dona peu a pensar que realment sí que estem parlant d'una configuració, d'una pertorbació d'origen tropical, amb aquestes característiques tropicalitzades, i per tant doncs, facilita, no?, doncs pensar aquest canvi d'escenari climàtic que tenim. Seguim encara amb alerta amb algunes comarques. De seguida,
1: com acaba d'apuntar, el canvi climàtic que estem vivint i que permet la possibilitat de que ja tinguem fenòmens tropicals al Mediterrani.
2: Javier Martín Vide, que és una autoritat en climatologia i meteorologia d'aquest país, fa temps que parla de la tropicalització del Mediterrani.
0: Per les comarques de Girona, doncs seguim encara amb registres que segueixen creixent, especialment a les comarques del nord-est, i encara amb alguns cops de vent més o menys significatius, que malgrat no ser del tot excepcionals, doncs van acompanyats del vent amb la pluja, i doncs aquests al voltant de 50 quilòmetres hora hem tingut algun registre, per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona, que en ple aiguat doncs també facilita un cert gir ciclònic i aquesta similitud amb algunes pertorbacions d'origen tropical. Així que, per la meva part, ja està. Ara, Santi, us explicarà, malgrat que estem a punt de treure els mapes dels avisos de situació meteorològica de risc, encara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant d'analitzar, ell ja té una idea més clara de per on aniran i com evolucionaran les properes hores.
1: Bé, ara és Santi Segalà,
3: consellera,
1: el director de prediccions del Servei Meteorològic.
3: Durant les immediates hores, el primer missatge és que l'episodi no s'ha acabat. De fet, encara estem sota la influència d'aquest sistema de mesoscala convectiu, que les últimes hores doncs, ha donat registres tan espectaculars com el que ha comentat ara la directora. I, per tant, les pròximes hores, fins ben bé al migdia, la predicció indica que encara mantindrem algunes comarques en vermell. Si seguiu l'evolució del radar meteorològic, podeu veure com puntualment aquesta pertorbació, la part més important, es va restringint cap a les comarques de l'extrem nord-est, de Selva, Alt i Baix Empordà, alguna zona del Ripollès o la Garrotxa. Aquesta pertorbació anirà marxant durant les immediates hores, però encara pot produir registres tan intensos com els que s'han produït aquesta matinada. Per tant, atenció, perquè la predicció a curt termini és aquesta. A partir de la tarda, què passarà? Tot i que aquesta pertorbació sembla que a partir de migdia doncs, ja anirà desapareixent cap al mar Mediterrani, els models meteorològics ens indiquen que encara a la tarda hi haurà la possibilitat de nous aiguats a punts de les comarques del nord-est. Ara mateix no puc precisar, perquè els companys de l'àrea de predicció estan acabant de realitzar els avisos, per tant, atenció a la sortida doncs, d'aquesta nova actualització, però les comarques de Girona i nord de Barcelona aquesta tarda encara podran produir-se alguns aiguats més puntuals, no tan organitzats probablement com els que s'han produït aquesta matinada, però igualment efectius. De fet, la massa d'aire, com deia la directora, probablement d'origen tropical, no ha marxat del tot i encara es poden produir aquests aiguats, aquestes tempestes, a punts de les comarques del nord-est i sempre amb més probabilitat com més a prop del litoral. Per altra banda, també comentar que de cara a demà seguim mantenint avisos. La pertorbació haurà marxat, però la massa d'aire càlida, amb ingredients encara de possible torrencialitat, es manté a Catalunya durant encara uns quants dies. No sembla que s'escombri aquesta massa d'aire tan càlida fins a finals de la setmana vinent. Per tant, tot i que no és una situació excepcional com la que hem tingut, la que estem tenint durant aquestes hores, encara hi haurà predicció durant aquests pròxims dies de possibles aiguats més puntuals, no tan organitzats com els que hem tingut les darreres hores, però igualment efectius. Per tant, atenció també a la predicció dels pròxims dies. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no pot ser d'altra manera, seguirem actualitzant els avisos i també donar la instrucció que hem dit a les últimes hores, seguiment minut a minut a través de la nostra xarxa de radars meteorològics i també la informació de xarxes socials.
1: Santi Segalà és el director de prediccions del Meteocat. He de dir un parell de coses. Per una banda, que a banda del mort de Tordera, que ens ho confirmava l'alcaldessa, efectivament, i com deia el president de la Generalitat, amb la caiguda d'un mur, una mort tristíssima, també hi hauria un parell de desaparicions. Els bombers busquen una persona que hauria desaparegut en un garatge completament inundat de Montornès del Vallès, segons ha dit la CN. Ha estat la família la que ha informat de la desaparició. També hi hauria un altre desaparegut, en aquest cas a Pineda, que tampoc no se sap exactament on és. I per altra banda, que a 9:45 del matí hi ha a prop de l'última hora que teníem 18.000 habitatges sense subministrament elèctric a Catalunya, 18.000 habitatges, 200 incidències a la xarxa elèctrica. Amb aquests talls, els municipis més afectats: Barcelona, hi ha més de 4.000 persones sense llum; Badalona, més de 3.000, i Santa Coloma, més de 1.000. Segons informa Protecció Civil, es treballa també per restablir el servei. I ara sentim a David Borrell, dels bombers.
4: Fa més del doble del dispositiu.
1: Perdó, és Oriol Cormella, el cap d'intervenció dels bombers.
4: De les 6 sales de coordinació territorial i de sala central, i conjuntament també amb els especialistes del grup d'estructures col·lapsades i també del GRAE subaquàtics, que estan fent molta feina i que estan ara mateix treballant també, doncs, a les inundacions i en els rescats que estem fent ara mateix. De serveis, bàsicament, el que hem hagut de fer és tot el relacionat amb les inundacions, sobretot evacuacions i salvaments, que n'hem tingut moltes, i també llavors molta quantitat d'inundacions, filtracions per pisos, a través dels terrats, elements també, alguns d'ells els hem prioritzat perquè representaven un risc vital per les persones, són els que hem fet en una primera instància, i després hi ha molts altres dintre d'aquests 1.423 que queden pendents, que no són prioritzats, i que el que farem serà anar a poc a poc, doncs un a un, anar atenent-los i anar arribant-hi. Llavors també hem hagut d'atendre afectacions estructurals, de caiguda de murs, algunes esquerdes, alguna caiguda de sostre. Tenim el grup d'estructures col·lapsades, que està també atenent en aquests serveis a mesura que entren del 112, i atenent també la gravetat i la perillositat que representa per les persones que hi ha en aquella casa. Doncs anem atenent aquestes patologies estructurals i també veient si és necessària l'evacuació d'aquestes cases. Llavors, a nivell del que hem arribat a treballar, és només ens hem quedat limitats en aquesta primera priorització, que és el salvament de persones i les evacuacions en cas d'una infraestructura que estigués malmesa, i també, paral·lelament, el monitoratge de les rieres, dels cabals i de la pluviometria, per intentar també anticipar aquests desbordaments, perquè sabem que un desbordament serà el moment en què tindrem, doncs, aquest perill per a les persones, i llavors ajudar també a assessorar en tot el tema dels S-alerts per donar informació a la ciutadania en el cas de que s'hagués, doncs, de gent de pujar, per exemple, segons pisos, o de fer alguna evacuació puntual, etc. Llavors, la situació ara mateix és d'emergència activa encara. Hi ha una part del territori en què encara no està plovent, però hi ha, sobretot, el moment més complex que hem tingut és aquest episodi que comentaven, que és el moment en què han caigut més de 68 mil·límetres en 30 minuts a Granollers. Aquesta situació ha provocat una simultanietat que ens ha generat més de 200 serveis en 3/4 d'hora, i aquests serveis encara van augmentant. Actualment tenim un augment de serveis perquè hem de pensar que moltes coses succeeixen també a la nit, i llavors és al matí quan la gent també les percep, les veu. Ara estem tenint una entrada mitjana d'uns 150 serveis per hora que es van afegint en aquests 1.423 que parlàvem abans. I llavors ja els anem atenent, prioritzant amb tot el dispositiu que tenim a terreny. Llavors, la víctima mortal que ha comentat, n'hem d'afegir una altra, que m'acaben de comunicar, que seria Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda, i el GRAE SUB fa 3 minuts l'acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien 2 víctimes mortals, i també hi hauria com a mínim una persona desapareguda a la Riera de Pineda, en què hem muntat tot un dispositiu de recerca. Estem coordinats també amb Salvament Marítim per veure aviam si trobem aquesta persona que hauria caigut a la Riera. Paral·lelament, doncs, tenim molts altres serveis en marxa.
1: 10 i 10 minuts, doncs, el missatge d'Oriol Corbella, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, anunciant una segona mort aquestes últimes hores a Catalunya per aquest episodi de pluges torrencials. El primer ha estat a Tordera, aquest home que li ha caigut un mur a sobre en una situació tristíssima mentre estava intentant treure aigua del seu bungalow en el càmping de Tordera. I aquest segon, no sabem en quines circumstàncies ha caigut a la Riera o en aquestes zones inundades, però vaja que els serveis d'emergències subaquàtics l'han acabat localitzat fa molt pocs minuts, l'estaven buscant perquè havia desaparegut, però ja són dues víctimes mortals i s'ha d'afegir aquest desaparegut de Pineda, que a més ha plogut molt fort a Pineda.
2: Sí, ens preocupava, de 6 a 8 del matí aproximadament ens preocupava aquesta zona del nord del Maresme perquè anava plovent amb molta intensitat i molta persistència, que és una mica el que està passant ara mateix al sud del Baix Empordà i continua plovent molt en sectors d'això. Entre Palamós, Calonja, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, amb una persistència de pluja intensa que entra des del mar i ja se superen els 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, per tant, molta, moltíssima precaució.
1: Ara parlant de la zona nord del país, tinc la Júlia Manero, que ens ha d'informar d'un parell de coses al voltant de les comarques de Girona. Júlia.
5: Hola, Xavi. Sí, doncs el primer de tot, una de les zones més afectades i on s'estan concentrant més incidències és a Blanes. Aquesta hora ens arriba que l'hospital, al comarcal de la Selva, comença a haver-hi problemes amb aigua que ja ha entrat als baixos de l'edifici. Ens arriba que estan començant a traslladar pacients. No sabem ben bé si fora de l'hospital a CAPS o centres de la zona o altres plantes. Encara no ens han pogut confirmar, per tant, bon punt, tinguem més informació. Ho anirem passant. Després, un altre punt, en mobilitat. L'aeroport de Girona es comença a acumular gent que sembla que no poden marxar. De moment són unes 300 persones que s'han quedat atrapades perquè, a més, com hem anat comentant, s'ha suspès el servei de busos interurbans, així com urbans, per tant, no tenen massa manera de sortir de la zona. I després, també ens informen ara que a Santa Cristina d'Aro s'ha restringit l'accés al municipi per totes les bandes, per tant, a aquesta hora l'accés també tallat. En general, ara ho deia l'Abel, tota aquesta zona està descarregant amb moltíssima força. Castelldaro, Platja d'Aro, Segaró també, s'ha tallat els carrers principals on s'està acumulant molta aigua. A Platja d'Aro ja que estem acostumats a veure normalment imatges que a la mínima que plou una mica s'acumula molta aigua. A Sant Feliu, per exemple, és un poble que si hi heu estat fa moltes pujades, baixades, sí, sí. Per tant també veiem molta aigua baixar pels carrers. També ens informen la platja de Segaró, la platja de Sant Pol també s'ha restringit el pas al passeig i a la platja en si, i bé, Rieres i Riarols, a tota aquesta zona també s'està tallant el pas.
1: Gràcies, Júlia, fins ara.
5: Gràcies, Xavi.
1: Seguim veient aquesta roda de premsa. Mentrestant, per tota aquella gent que s'està incorporant, la qüestió fonamental que s'ha anunciat, més enllà d'aquestes dues víctimes mortals i que l'episodi continua, és l'aixecament d'algunes d'aquestes restriccions per la gent que és a l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Moianès, Osona i Ripollès. Ja no hi ha la restricció de mobilitat, per tant, es poden moure lliurement, tot i que no està de més pensar en una mica de seny, i si no cal, doncs no fer-ho. I fins les dues encara es mantenen l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. Qui visqui o estigui en aquestes poblacions, la restricció és de mobilitat absoluta. Seguim en aquesta roda de premsa i sentim a Protecció Civil.
6: A les zones de properes a rius, a rieres, com ens hem trobat amb el Besòs, però no només amb el Besòs, sinó també per altres rius. Penso, per exemple, amb el Tordera, penso amb altres rieres del Maresme, per exemple, que poden tenir creixements sobtats també encara durant el dia d'avui per situacions de pluges intenses, i per tant molta vigilància, no acostar-se gens ni a zones inundables, ni tampoc a lleres o a barrancs o a rieres o a zones on estigui corrent aigua o simplement s'hagi quedat enclotada amb soterranis, per exemple, o llocs o punts on pugui haver-hi molta aigua, que això també pot representar un perill per les persones que estiguin en aquests moments, doncs, en l'exterior amb aquesta situació.
7: Per tant, doncs, si em permeten, per finalitzar, quedar-nos amb aquest missatge, les comarques que quedaran fora de la resolució vol dir que encara hem de desescalar amb molta prudència i molta precaució pel conjunt de la ciutadania. Les que continuen en la resolució, doncs, queda clar que està restringida la mobilitat per les qüestions que abans també apuntava, doncs, la subdirectora, d'aquests llindars de perill amb el qual tenim molts dels rius que passen per aquestes comarques, així com rieres, que poden créixer de forma sobtada i que poden provocar que algú que pensi que ja no plou, doncs, pugui tenir un accident sobrevingut que li pugui costar la vida. Per tant, molt important aquesta prevenció,
22: en les zones que estan fora de la resolució i, sobretot, respectar la resolució pel que fa a la restricció de la mobilitat en les comarques que ja hem dit que encara continuen en el marc de la resolució. Agrair-li al conjunt de la ciutadania el compliment que ha fet de la resolució. És ben cert que també ens hem trobat amb circumstàncies i situacions en les quals s'ha incomplert, sobretot algunes activitats lúdiques en les quals doncs, ja tindrem l'oportunitat, quan fem el balanç de tot plegat, de si és necessari sancionar, perquè aquí es demana i s'apel·la sempre a la responsabilitat de tothom, però s'ha d'agrair que la gran majoria de la població doncs, ha seguit les restriccions i això, en certa forma, ens ha permès reduir la mobilitat i amb aquesta reducció de la mobilitat reduir riscos i víctimes. Continuar insistint en el missatge de precaució...
1: Feia que sí amb el cap al Carles Fernández quan sentia la possibilitat de sancions a la gent que incompleixi les normatives.
8: Sí, perquè ahir la tarda ho comentàvem, no? Que d'una instrucció de govern i de protecció civil d'on és una instrucció. Ja està.
1: Mm-hmm. I no és una recomanació.
8: No, i no és una opció.
1: Sí. Si no pots sortir de casa, no pots sortir de casa. És així. Abans, Sònia, m'aixecaves el dit, també voldré sentir l'Antonio Baños i el Ferran Caballero.
20: Sí, perquè quan estava dient l'important que és explicar, ho deia també adreçant-nos a aquesta gent precisament que diu que està cansat de rebre masses missatges o que només són recomanacions i que això no fa per ells. Tots tenim xarxes, estem veient vídeos de gent que va a córrer i es grava per dir mira que xulo que sóc. Però sí que és important explicar-ho. Jo avui he vingut en transport públic i hi ha manca d'informació de quines línies realment funcionen. No coincideix les informacions que estan publicades per TMB amb el que et trobes al carrer, però sobretot perquè molta gent que estava a les parades dels autobusos deia però si no plou, per què no venen autobusos? Mm. Doncs s'ha d'explicar, doncs perquè hem donat l'ordre que els conductors que viuen fora de Barcelona avui no es desplacin per la seva seguretat.
1: No, i perquè hem donat l'ordre que la gent no es mogui, per tant sí, ja no us posem autobusos.
20: Sí, però clar, la gent que ha d'anar a treballar, i no, si l'ordre és el de sempre, si l'ordre és una ordre, però les empreses no diuen la gent, nosaltres mateixos, vull dir, estem aquí avui, hi ha molta gent que estaven anant a treballar. La gent ha de saber per què no funcionen els autobusos si la ciutat, en principi, no veus carrers ennuegats i en les parades et posa que ha de venir l'autobús, hi ha d'haver una informació, però sobretot crec que és important explicar el per què. S'ha pres aquesta decisió precisament per desmotivar que els nostres treballadors, TMB, es desplacessin avui. Doncs jo crec que la gent ho entendrà millor.
1: Antonio.
9: Sí, no, el de les persones aquestes orades que van soles, sempre, jo crec que forma part de l'evolució humana.
20: Sí.
9: Vull dir, a les cavernes hi havia el loco que sortia amb el mamut, i igual un matava el mamut i 30 morien, i llavors anava seleccionant.
1: Segurament també és anecdòtic, vull dir que si anecdòtic. Compares amb la quantitat de gent que ho ha fet bé... Doncs
9: no, el tema és...
20: Jo
9: els diria selfistes, perquè no és que necessàriament es vulguin fer un selfie, sinó que són self, ells mateixos, els que saben de tot i tal. Llavors, jo estic amb el Carles. Això passa també en els no? A la gent que es perd a la muntanya, evidentment s'han de rescatar la vida humana. Està per sobre d'aquestes consideracions, però, escolti, li vam dir que no n'és... Paga l'helicòpter, paga la paella dels bombers i ho paga tot. I, bueno...
8: Mira quan se sancionen, eh? No arriba ni al 0,0.
9: D'acord, però forma part de l'educació cívica.
8: Totalment.
9: Saber que si una comunitat humana pacta una cosa, si te'n vas tu, bueno...
20: No és evidentment,
9: no, però no pots a sobre queixar-te de què... Hosti, diu, és que ens informen massa. També hi ha masses anuncis, i no sé què vull dir, anuncis de coses que no necessites, no? I després, no, una altra cosa, que jo és que estic bastant obsedit amb això. No sé si quan érem més joves, no sé si encara es fa, no? A les papereries hi havia aquells mapes 3D de Catalunya,
20: sí.
9: Que, no? Que jo no, mai me'l van comprar, però...
2: En tinc un jo.
9: Sí. Posaves el ditet i veies que tot allò eren muntanyes i tal. Jo crec que... Quan va morir el pobre maquinista en pràctiques perquè li va caure un taüt. El tema de les... Hem de construir habitatges, però on? És a dir, tots els temes dels que estem parlant, la sequera, les pluges, el no sé què, tots els centres de dades, tots tenen a veure amb una cosa, que és la geografia, que és una disciplina, i a més aquí que tenen la Societat Catalana de Geografia de l'IEC, que publica moltes coses, precisament sobre la Dana, estava llegint l'altre dia uns papers que estaven molt bé. Escolta, el del Besòs, tota la vida s'havia dit Besossades, que eren les pujades del Besòs. Precisament la dels anys 60, va anar no sé què, no sé quantos. El Llobregat era navegable fins a Martorell. Ara no, però la natura no ho sap. No sé si m'explico. Que els últims 50 anys hem fet una urbanització i el Llobregat és una merda perquè hi ha la zona franca, però la natura encara no s'ha enterat d'això, perquè va per mil·lennis. És a dir, si no sabem que el Maresme es diu Maresme perquè és una maresma. Exacte. És a dir, és un lloc on l'aigua es queda estancada, doncs no diem maresma com si fos un nom exòtic, és que és el Maresme, no? Igual que Llacuna, el barri de Barcelona, perquè era una llacuna, és a dir, allà hi ha aigua. Si no som conscients, i hi havia un article d'això de la Societat Geogràfica, a la Societat Catalana de Geografia, sobre que precisament ensenyar geografia als nanos, en aquest sentit, educar-los cap a la catàstrofe. És a dir, bueno, aviam, nanos de Mataró, sabeu que Mataró s'està molt bé, té mar i tal i qual, però estem aquí, l'aigua caurà per on ha de caure. Llavors, tot, els trens, sempre ho diem, com dissenyem de nou els trens. Si la Mediterrània ha de ser una bomba de calor, exactament, perquè què fem amb les ciutats de la Riba? I Barcelona, que té... Bueno, Barcelona, Catalunya, que és mare de meteoròlegs, mare de geògrafs... No, són disciplines en les quals hem excel·lit. Hòstia, dediquem-nos a això. Dediquem-nos a estudiar la Mediterrània, a veure com s'endreça el territori pel proper segle, i ja tenim una indústria intel·lectual a fer.
1: Per cert, Núria Parlonca continua parlant precisament a la seu d'Interior. A veure. Sí,
22: publicada en el DOC, és a dir, propera hora, més o menys, ara en breu, quan acabem la roda de premsa, doncs enviarem aquest enviament d'informació de que s'aixeca la restricció de mobilitat, i alhora continuarem demanant...
1: Entrant dels aixecaments de restricció de mobilitat, que ja us hem explicat fa una estona. Ferran, que encara no t'he pogut sentir, després la Iva.
11: Què tal? Jo sóc una mica més escèptic amb l'ús de les alert. O sigui, sóc una mica d'aquests que rondinen, que ens informen gaire, no perquè només molesti el soroll i tot això, que li ha de fer el paper de cunyat en la distància, per dir-ho així, sinó perquè l'alert no és l'única via que té el govern per informar. De fet, no és una via d'informació, és una via d'alerta. I les alertes han de ser excepcionals. I llavors, jo crec que cada vegada que rebem alertes i que després veiem que es pot fer la vida normal, o que tu et quedes a casa, fa dues setmanes, em sembla que va ser, que ens vam quedar a casa i després no va ploure, tot això. I això es repeteix perquè alertes greus com les d'avui, segurament avui és un mal dia per fer aquestes reflexions, potser, però són més excepcionals, doncs es perd una mica la credibilitat, no? Això que comentàveu. És a dir, com més sovint reps alertes que no es tradueixen en risc real, doncs menys et creus les alertes que haurien de ser les de veritat, no? I, per exemple, l'altre dia, ara que sentíem a la consellera Parlon, doncs l'altre dia, si et pots esperar que acabi un partit de futbol, per dir-ho així, per enviar un esalert, vol dir que segurament això no és un esalert i que hi ha altres vies de comunicació amb la ciutadania, a través dels mitjans, a través de les xarxes, i potser hi ha altres vies, diríem, més personalitzades, en el sentit que et pot enviar un missatge al mòbil o el que sigui, doncs que també són eficaces i que responen millor a la realitat de la situació, no? I després hi ha una altra cosa, per tant, sobre aquesta possibilitat de l'abús, que és que jo crec que en general reforça dues tendències que són una mica perilloses políticament, no? És a dir, quan s'abusa d'aquests avisos i s'intenta d'alguna manera que estiguem alerta més sovint del que ens tocaria, sí? El que passa en realitat és que infantilitzes la societat en un cert sentit, és a dir, fas que la gent doncs ja sigui més irresponsable davant d'informació que pugui rebre per altres canals, per exemple, sobre la pluja, etcètera, etcètera. Ens hem d'acostumar a ser més responsables en aquest sentit, per entendre'ns. I després, que el que fan els polítics en realitat és curar-se en salut, perquè com ara també havia sortit, sempre recordem la Dana, no? Ja l'hem recordat durant, mentre us escoltava, l'heu recordat dues o tres vegades. Ningú vol ser el proper Mazón. És a dir, aquí els polítics tenen molt clar el que volen evitar i, per tant, prefereixen pecar, diríem, d'extrema prudència, que no pas quedar-se com el que no va respondre a una cosa que després es va convertir en greu, no? I això és un perill, perquè el que fa és treure's la responsabilitat de sobre. I treure's la responsabilitat de sobre les infraestructures que després fallen i que sí que són la seva responsabilitat, no? Ahir mateix el ministre Puente, per exemple, a Twitter, que és el seu àmbit natural, doncs feia uns tuits de mireu com plou a l'estació de Sants. Jo no necessito un ministre que em digui que a l'estació de Sants cau molta aigua, perquè ja tinc molta gent que fa fotos i que fa vídeos de com cau aigua a l'estació de Sants. El que s'espera d'un ministre és que tingui cura de les infraestructures, perquè quan plou no col·lapsi tot. O això que deia ara la Sònia també, és a dir, necessito que m'informin, perquè ahir un altre cop
12: el transport públic a Catalunya va deixar molts ciutadans tirats sense rebre cap informació. Això és una cosa que no depèn del canvi climàtic i que no depèn de l'ús de les alertes, depèn de coses que es poden fer, que s'han de fer bé i que és la seva primera responsabilitat.
1: Sobre això, Ferran, he de dir que en aquest debat sobre l'ús de les alertes, que insisteixo que jo crec que n'estem aprenent, que no sempre s'utilitza de la manera que s'ha dit que s'utilitzaria, i això estic d'acord. De fet, ara, Núria Perrona, el que explicava és que el que farà és enviar-se un alert per anunciar l'aixecament de les restriccions en les pròximes hores, que normalment es fa en situació d'alerta per advertir de les restriccions, i ara es farà per dir que s'aixequen aquestes restriccions. N'estem aprenent tots plegats i és veritat que és un debat que s'ha de tenir. Iva.
18: Sí, jo crec que precisament en aquest sentit, en l'experiència del que ha passat aquesta nit i aquesta matinada, és alhora una oportunitat i un risc enorme. Mm-hmm. Perquè tot això ha passat en un dissabte a la nit, com destacaves, i hem constatat que amb rècords de més de 200 litres per metre quadrat, si la gent majoritàriament es queda a casa, els serveis d'emergències poden gestionar els elements de risc, tots els moments en què hi ha persones que estan en risc la seva vida, precisament perquè s'ha reduït moltíssim la mobilitat i la gent s'ha quedat a casa. Però clar, això passa un dissabte a la nit, o quan la gent no ha d'anar a treballar. És una oportunitat perquè ens mostra com efectivament el restringir al màxim la mobilitat serveix en casos de situació extrema meteorològica, i també és un risc perquè, per desgràcia, hi haurà molta gent a la qual li sembli que dos o tres víctimes mortals

0: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: De la col·laboració, exacte. No generar feina.
2: Exacte.
3: Doncs això és el que deia abans amb els autobusos.
1: No generar feina. Però posem-nos al cap qualsevol... Bé, jo crec que estarà bé veure de les 20 comarques que van estar en alerta roja, quantes realment han tingut alerta roja. Segur que són la immensa majoria.
3: Per tant,
1: jo crec que l'ESALER no anava desencaminat.
4: Permeteu-me, un minut i arribarem a 2:15. Deixeu-me actualitzar una mica per la gent que s'estigui incorporant i de seguida saludarem també l'alcaldessa de Pineda de Mar. Tot el que ha passat aquest matí. D'entrada, que els aiguats deixen ja 2 víctimes mortals, segons ha confirmat fa una estona els bombers de la Generalitat. El govern de Catalunya han trobat sense vida la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès en un garatge inundat. La primera víctima mortal l'han trobat a Tordera, al Maresme, un home que ha mort per la caiguda d'un mur. Ho confirmava Salvador Illa aquest matí en una piulada i ho explicava tot plegat fa una hora al cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella.
5: N'hem d'afegir un altre, que m'acaben de comunicar, que seria Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAESUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien 2 víctimes mortals i també hi hauria, com a mínim, una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
4: A banda, hi hauria també un altre desaparegut, com sentíem a Pineda de Mar, a falta de conèixer els detalls de la situació. Pel que fa a les restriccions, aquests aiguats que a aquesta hora, segons confirmava la consellera Parlon, s'estan desplaçant cap al nord-est, per tant es concentren al Maresme, Vallès Occidental i les comarques de Girona, especialment. La situació ha millorat al sud de Barcelona i per això han aixecat ja les restriccions a diverses comarques. Així ho anunciava la consellera.
6: Comarques que quedarien fora de la resolució i, per tant, aixecaríem les restriccions de mobilitat serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, el Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès.
4: Aquestes són les que s'han aixecat i, per tant, tota la gent d'aquestes comarques que hi viuen o que hi són poden circular de nou, tot i que demanant el màxim de prudència. De fet, s'enviarà un missatge als mòbils, com explicàvem ara fa uns instants, per alertar-ho en aquestes comarques. Es mantenen, per tant, fins a les 2 del migdia, no sé que hi hagi canvis, a la resta de les comarques afectades, això és Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, Selva i Vallès Oriental. Per tant, ja veiem que és el terç, diguem-ne, nord-est del país, des de l'Empordà fins a les comarques de Girona, també la Garrotxa, també el Maresme i també la Selva i el Vallès Oriental. El CECAT s'ha de tornar a reunir d'aquí mitja hora per valorar, o si continuar valorant, l'evolució de tot plegat. Més coses del balanç. El Meteocat ha actualitzat també la pluja acumulada a Catalunya entre dissabte i diumenge a les 10 del matí, amb actualització de fa mitja hora. Destaquen sobretot les quantitats recollides al Maresme, en molts casos superiors als 200 litres per metre quadrat. 288 a Vilassar de Mar. Ara la pluja es concentra a la Costa Brava. També el Barcelonès ha estat el dia més plujós dels últims 20 anys. Han caigut 190 litres al Raval, 170 a la zona universitària, 152 a Badalona. Fins a les 9 del matí el telèfon d'emergència 112 ha rebut ja gairebé 6.000 trucades per més de 4.000 incidents derivats de les fortes pluges. El Barcelonès, de fet, és la comarca amb més avisos. 2.600 seguits del Maresme, més d'un miler, i el Vallès Oriental, 630. L'Agència Catalana de l'Aigua també ha més aquests avisos de risc hidrològic a la conca de la Tordera, a Fogars de la Selva, al Ter, també, la Riera Gotarra i el riu Terri, i a la comarca de la Selva. Demanen també que ens allunyem, en tot cas, de rius i de rieres. I també s'ha actualitzat el cabal dels rius afectats per les pluges. El riu Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, baixa a 721 metres cúbics per segon. El riu Mugent, a Montornès, a 137. A riu Tordera Fogars a 185 i a la Riera de la Gotarra a Campllong 42 i mig. Abel.
7: Per posar en context això, perquè ens entenguem què vol dir, més enllà de les imatges, que el riu Besòs hagi arribat a 937 metres cúbics per segon, superant d'escreix per més de 400 metres cúbics per segon el que va passar el temporal Glòria, el riu Ebre, ara mateix a Tortosa, tenim la imatge, no?, típica del riu Ebre, ample, a Tortosa, baixa a 107 metres cúbics per segon. Per tant, el riu Besòs ha multiplicat per 9 el que és el seu curs baix, el cabal d'ara del riu Ebre a Tortosa. La bona notícia, i això no ens ha de fer baixar la guàrdia, sobretot, és que el riu Tordera, per exemple, ha tingut

0: ja un pic fa una estona de 260 metres cúbics per segon i ara ha baixat a 253. Va molt carregat, però com a mínim no puja més de cabal. Però tot i així no vol dir que no baixi molta aigua encara de tota la zona del Montseny, on ha plogut moltíssim. I continuem preocupats pel que continua passant al sud del Baix Empordà, perquè continua plovent amb molta intensitat. Incidències, evidentment, a Sant Feliu de Guíxols, a S'Agaró, Platja d'Aro, Calonja, Palamós, tota aquesta zona del sud del Baix Empordà, on continua plovent amb molta força. És on plou ara amb més intensitat. Hi ha més pluja damunt del mar que apunta cap a aquesta zona i pot tornar a ploure amb molta intensitat ben bé a la primera línia de mar de la comarca de la Selva, Lloret, Tossa, Blanes, i pot tornar a ploure amb molta intensitat, i insistim en aquesta zona, no només de primera línia de mar, en el cas del Baix Empordà, zona sud del Baix Empordà, sinó una mica zona interior, cap a la zona ja, per tant, de les Gavarres, zona de muntanya que arriba als 300 llargs, 400 metres d'altura, i per tant aquí hi està plovent amb molta força, i és una zona d'on baixen rierols, com ens deia la Júlia Manero fa una estona, rieres que poden doncs, créixer molt i anar a aquesta zona doncs, més plana i de zona baixa del litoral del sud del Baix Empordà. Molt de precaució, perquè continua plovent amb molta intensitat i hi ha més pluja sobre el mar que apunta cap a aquesta zona sud del Baix Empordà i litoral de la Selva Marítima.
1: I afegeixo el que ens explicava també la Júlia Manero des de les comarques de Girona, que hi ha afectacions també en alguns hospitals, com l'Hospital de Blanes, que s'havia començat a inundar els baixos i que han hagut de desplaçar una part de l'activitat assistencial. I també veiem imatges de l'Hospital de Granollers, que efectivament és que el Vallès Oriental ha plogut moltíssim, més encara que el Vallès Occidental, i si algú ens escolta des de Sabadell i Terrassa sap que ha plogut molt, doncs ha plogut encara molt més en aquesta zona, Granollers, Montornès, a la Roca, i veiem unes imatges de l'aigua caient a cascada per les escales de l'hospital. I, evidentment, s'ha acumulat un metre i mig d'aigua a l'Hospital de Granollers, i això ha fet que les urgències es traslladessin al primer pis, perquè, efectivament, si no, era impossible gestionar-ho. Ara són les 10:35 minuts. De seguida mirarem de tenir alguna comunicació més amb els alcaldes i seguirem, evidentment, pendents de tot aquesta actualització de les pluges a casa nostra.

0: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca. Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
3: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
5: Visca!
6: M'ho tocat!
7: He guanyat! Que bé, sí, que bé, que bé!
5: Quina passada!
4: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11. Que bé que el surt repartir.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: 5 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí amb l'Antonio Baños, la Sònia Endoz, el Ferran Caballero, l'Ivan Quere i el Carles Fernández, i em diuen que en línia ara mateix tenim l'alcaldessa de Pineda de Mar, la Sílvia Biosca. Senyora Biosca, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Bé, suposo que el que estem pendents ara, bàsicament, és aquest desaparegut del seu municipi després que hagin plogut, em sembla, em deia Abel Caral, quanta...
16: 257 litres per metre quadrat.
1: 257 litres per metre quadrat. Quina és la informació que té l'alcaldessa ara mateix?
15: Doncs bé, no tenim gaires novetats, continuem amb la cerca d'aquesta persona, que segons un testimoni doncs, l'ha vist que queia a la riera i per tant no tenim més informació. Hem fet revisió de tots els cotxes, no?, que s'han quedat doncs, aturats per la riera, no hi ha ningú atrapat a dins i bé, doncs estem esperant doncs, això, bones notícies, no?, perquè es pugui localitzar, doncs, sense haver patit cap dany.
1: És una persona que està identificada, per entendre's? És a dir, hi ha una denúncia o, bàsicament, no. Ho saben només perquè l'ha vist algú?
15: Sí, no tenim denúncia, no estem buscant algú en concret. És arrel, com li dic, d'aquesta persona doncs, que manifesta que una persona ha caigut a la riera, no?, i que l'ha perdut de vista. Sí.
1: Més enllà d'això, aquesta pluja absolutament... esperarem, més enllà d'això, de que a veure si podem tenir bones notícies des de Pineda. L'última pregunta sobre aquest tema. Saben quan l'han vist? És a dir, quina hora se l'ha localitzat o aquesta oient, diguem-ne, aquesta persona l'ha pogut veure? A quina hora passava això?
15: Doncs, a veure, hauria de mirar perquè ens han avisat els serveis nostres d'emergència de policia local i ara et diria una hora, no em voldria equivocar, el primer avís, no t'ho sé dir exactament.
1: Però ha estat aquesta any passada o durant el matí, per entendre'ns?
15: No, ha sigut aquest matí.
1: Aquest matí. Val.
6: Val, perfecte. Perfecte, o sigui que no han passat tantes hores tampoc.
15: No. D'acord. Ha sigut aquesta matinada, que és quan hem tingut l'episodi pitjor, que era doncs, cap a les 6, és quan ha greujat la situació, és quan ha començat a ploure doncs, més fort, i és quan hem concentrat totes les incidències que hem tingut al nostre municipi, doncs això, a partir de 6:45 és quan hem patit doncs, la pitjor situació.
6: I més enllà d'aquesta qüestió, d'aquest desaparegut, com esteu ara mateix a Pineda? Perquè les imatges realment de la riera d'aquest matí són realment impressionants, amb cotxes arrossegats per l'aigua. Com esteu i quins són els punts més afectats, diríeu?
15: Doncs ara mateix encara hi ha afectació al passeig marítim, algun carrer doncs, que també encara està tallat. Hem anat recuperant la normalitat a nivell de circulació i ara el que estem fent és atenent aquestes persones no, que just al costat de la Nacional 2, no, al carrer Riera, doncs, que han patit aquesta inundació de casa seva, són plantes baixes, i per tant doncs, en algun cas ha entrat molta aigua, no s'han pogut evacuar en aquell moment, però doncs, estem atenent aquestes famílies que, bé, doncs, que poden necessitar algun tipus d'ajuda. Sembla doncs, que anem derivant no, cap a familiars, cap a amics, cap a, bé, doncs, que ja no tenen necessitat no, de serveis d'atenció mèdica en cap cas, però vaja, doncs ja ara són ja temes més logístics, no? Si es poden casar a casa, si poden marxar. Protecció Civil també està allà amb bombes traient aigua, ens està ajudant a treure aigua i bé, doncs intentant això, que ara el que més ens preocupa doncs, és aquesta persona, no? Que si és així, doncs, que puguem saber qui és, a qui estem buscant i bé, doncs que tant de bo la puguem trobar sense cap tipus de problema.
6: És l'alcaldessa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
15: Gràcies a vosaltres.
6: Fins ara. D'aquí un minut arribarem a 11:45 del matí, seguim fent aquesta especial explicant les circumstàncies d'aquest matí, que encara continua bé, encara continua plovent.
16: Sí. Mira, continua plovent, sobretot en aquesta zona, insistim, del sud del Baix Empordà, ara potser la zona més sud, extrem sud, Sant Feliu de Guíxols tocant la zona, per tant, ja de la selva. Sembla que ha fluixat una mica, però encara molta intensitat una mica més cap al nord. Però es va retirant, en molts casos, la pluja de la Garrotxa, de bona part del Gironès, del Pla de l'Estany, l'Alt Empordà encara hi plou, però es va retirant tot cap al mar, com ja apuntaven els pronòstics, i deixa'm dir que, per exemple, tot i que des d'aquí l'estudi no ho veiem, comença a sortir sol a Barcelona, que també és una bona notícia.
6: He de dir sobre la resta de qüestions, que és que abans ens fixàvem molt en el Besòs. Hi ha hagut una imatge i també un comentari que ha fet un periodista, el Jordi Ribalaigue, que és especialitzat en aquesta zona, que explicava que hi ha hagut tres persones sense llar que havien quedat atrapades en una illeta enmig de la llera del riu Besòs, que és una zona que precisament és que és tan ampli el riu Besòs en aquest tram, a vegades fa petites illetes al mig. Doncs bé, és una zona que hi ha un campament de gent sense llar, s'han trobat atrapats allà al mig de la illeta i els bombers els han hagut de rescatar. De fet, han sortit pel seu propi peu amb les indicacions dels bombers.
12: Perdoneu, que a Barcelona i l'àrea metropolitana hi ha veritables, diguéssim, barris de quechua. Això, tenim notícia de com s'ha gestionat? Perquè jo no ho sé.
6: Ahir parlàvem amb l'Albert Batlle i ens deia que hi havia tot un protocol que s'havia engegat per intentar protegir les persones sense llar. Passa que no tenim el balanç ara mateix de tot plegat. Però sí que és veritat que és una de les primeres coses que vam pensar. Primer, amb l'acampada de Plaça Catalunya, que es mantenia, i després la gent que no està acampada ideològicament...
12: Exacte, l'acampada no de Plaça Catalunya.
16: Aquesta imatge que comentaves de Jordi Ribalaigue és pràcticament a la desembocadura del riu Besòs. Quan tu passes amb el tren per aquest pont que veiem abans, aquestes imatges, que l'aigua arribava ben bé a dalt del pont del tren a Sant Adrià del Besòs, quan passes per allà, diguéssim, anant de Barcelona cap a Sant Adrià, a mà dreta, per tant, mirant cap a la desembocadura, hi ha una zona en què sovint s'hi veu gent acampada en una tenda. És una zona, evidentment, molt vulnerable. És una zona que avui allò ha quedat totalment negat i engolit per l'aigua. Evidentment, són zones que si hi ha algú que pel que sigui, ha d'estar passant la nit allà, vivint allà, doncs és una zona molt vulnerable i molt perillosa, i aquestes imatges que veiem doncs realment fan posar la pell de gallina.
6: Mas, que vull recordar, això... perdona, vull recordar, i ara te la passo a Antonio, que fa uns mesos parlàvem de tot aquell grup de gent que van sortir de l'edifici B9 de Badalona, que els van desallotjar i van estar mesos a sota de l'autopista amb un campament.
16: Plovent molt,
6: efectivament. Vull dir que és veritat que tant en aquesta zona de Badalona com Sant Adrià de Besòs, com Santa Coloma de Gramenet, hi ha una bossa, diguem-ne, de persones vulnerables molt importants.
12: Jo, Abel, jo crec que estàs fent un flac favor, perquè allà a les Tres Xemeneies hi ha un gran projecte immobiliari de luxe. Llavors, la idea aquesta de que allò és inundable, que és inundable, on es va fer el Congrés d'Arquitectura, i tothom va dir que bonic és això, i on es farà un hub electrònic, tal. És a dir, el que deia abans de la geografia. Aviam, a la sortida del Besòs a Sant Adrià no es pot construir. Per què no? Perquè la natura no s'ha enterat que hi ha un hub. M'explico.
17: En tot cas, tornant a les persones sense llar, a banda de la vulnerabilitat, és que, com que no hi ha constància necessàriament d'on acaben passant la nit, uh-huh, és molt més difícil ser conscients de quanta gent pot haver acabat en situació d'emergència real o d'urgència real.
6: Haurem de veure-ho també en les pròximes hores. De fet, ara ja molts dels ajuntaments estan fent balanç. Mira, ara estem veient que compareix Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, aquesta hora del matí, amb Albert Batlle al seu costat. A veure si ho podem sentir en directe.
18: Des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de
6: Barcelona... Perquè no vull oblidar també que la ciutat de Barcelona és on hi ha més població i és el lloc on s'han fet més trucades d'emergència de tot Catalunya, evidentment.
16: Dels epicendres del temporal.
6: Sí, sí, sens dubte.
12: Ha plogut més de la història, no?
18: Començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar amatents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara...
6: Això que està apuntant a l'alcalde és interessant, perquè ja no és només que parlem de la ciutat de Barcelona, és que veure, evidentment, demà s'ha de tornar a una certa normalitat a tot Catalunya, i estem parlant que l'afectació ha estat en el centre, o vaja, no és el centre, és el gran gruix d'on hi ha la població, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp i cap a l'interior. No ens equivocarem gaire si diem que estem parlant de 6-7 milions d'habitants. Per tant, demà s'ha de tornar a l'escola, s'han de tornar a les feines, veurem si totes les infraestructures estan a lloc, si les escoles estan en condicions de reobrir, i si els centres de treball també, i evidentment també els transports. Hi havia gent que m'explicava i m'enviava missatges quan hem vist la imatge del ferrocarril, el seu pas per al riu Besòs, que estava fent de tap mentre baixava l'aigua, i demà hem de passar per aquí per arribar fins a Barcelona des del Maresme, perquè la línia ho passa per allà. Doncs bé, això és el que haurem de veure i suposo que s'haurà d'analitzar bé per veure si es pot tornar amb una total normalitat. Crec que tenim en línia un altre alcalde, en aquest cas l'alcalde de Montornès del Vallès, que és José Antonio Montero. Senyor Montero, bon dia. El tenim? No el tenim? Sí? El tenim en línia o no? M'han dit que tenim en línia l'alcalde Montero. Ep! Mira, acabem d'arribar a aquesta hora, a les 10:52.
12: Ui, quin problema,
6: missatge és alert a tots els telèfons mòbils per advertir de l'aixecament de les restriccions. L'alcalde em diuen que està aquí. A veure si podeu parar els mòbils, sisplau, si no us fa res. Hi ha algun que està obert encara?
16: El meu, perdó.
6: Ah, gràcies, Abel. Tenim l'alcalde o no? Alcalde?
19: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, ara sí. L'alcalde José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès. Bé, acaba d'arribar les alerts, no sé si ha arribat allà també, perquè crec que el Vallès Oriental queda al marge d'aquest aixecament de les restriccions, em sembla.
19: De moment no ens ha arribat les alerts. Estem aquí tot el comitè de l'emergència reunit i no arriben.
6: Comencem per aquesta última hora que ens arribava fa una estona. Els bombers han confirmat que hi ha una persona morta a Montornès. Saben qui és i en quines circumstàncies s'ha produït?
19: Sí, ho coneixem i jo crec que això passa per endavant de totes les afectacions, que és el que teníem la nostra preocupació des de la matinada. Ja l'hem identificat, avui, evidentment, ara mateix no puc facilitar les seves dades, però és un veí del barri Ametller, que és un barri proper a una riera que arriba fins al Mugent i ha estat bastant afectat, i aquesta persona es trobava de matinada amb el soterrani de casa seva i s'ha vist sorprès per la llau d'aigua i finalment han trobat el cadàver fa una estona.
6: Quan diu el soterrani vol dir el garatge? Perquè es deia que era
19: el garatge inundat. Sí,
6: No sabem si era perquè anava a buscar el cotxe o treure el cotxe o alguna cosa similar, eh?
19: Això no ho podem facilitar de moment. Hem prioritzat atendre la família i jo de moment respectaria la situació ara i no tenim més informació de per què es trobava en aquelles hores i en aquell... al garatge.
6: És la cara dolenta perquè efectivament és un dels dos morts a Catalunya per aquest temporal, per aquest episodi de pluges extraordinària torrencials, una Tordera, l'altra Montornès del Vallès. Més enllà d'aquesta qüestió que evidentment ha afectat el municipi, que segur que és un impacte molt gran pel municipi, com està la resta? Perquè Montornès i de fet a tot el Vallès Oriental ha plogut moltíssim.
19: Sí, efectivament la principal afectació és la pèrdua d'aquesta persona i és el més greu, que posa, diguéssim, una escala molt superior a la de valorar la resta de coses, però sí, efectivament, tenim una afectació, sobretot a la zona esportiva, les zones industrials també, no tenim detall, però ens consta perquè estan molt a prop de la llera del riu i, de fet, en els plans d'emergència sempre surten com a riscos d'afectació, la nostra zona esportiva, pavellons, pistes exteriors, accessos, tot això està molt afectat, zones d'un camí fluvial que també tenim, algunes zones agrícoles, afortunadament altres equipaments importants, començarem a repassar-ho durant el matí, les escoles, però per la seva ubicació pensem que no, però igualment farem el repàs i també algun equipament com la biblioteca municipal, que també es troba per aquesta zona, estaria afectada. Però, com dic, això al final doncs, farem les reparacions, regularem la disposició, però el pitjor és la pèrdua d'aquesta persona.
6: Heu hagut de tallar accessos, avisar veïns, fer desallotjaments? No sé quin és el missatge que té per la gent.
19: Per dins del municipi no, i l'afectació més gran ha estat en la comunicació al municipi veí, que és Vilanova del Vallès, la carretera BB-5001, que és de Diputació, sí que ha estat afectada. Diria que en aquell moment encara està tallada. La resta de carreteres que travessen el municipi o vies d'accés i comunicació amb punts del municipi, no, excepte alguns punts habituals que estan per sota del nivell de l'aigua, que són tradicionalment hem de controlar en moments de pluges fortes, algun accés a un extrem d'algun polígon, però això es va tallar a primera hora i no ha generat cap problema.
6: Alcalde, estem parlant amb l'alcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero. Només li volia preguntar també si, tenint en compte que ja des de primera hora del matí el que m'ha estat dient és que preocupava molt l'augment del cabal dels rius, a les rieres, etc. Passa el Mugent per la zona, no sé si li han informat des de l'ACA que si pot pujar més, si està en risc, si la situació és gaire delicada.
19: No. Ha arribat a un punt màxim d'uns 200 metres cúbics per segon, que era quasi el límit de passar el pont principal per on travessa el Mugent, però sí. A partir d'aquell moment, que devia ser una mica abans de les 7 del matí, ja ha començat a davallar i ara estem molt, molt per sota. Un metre i mig o dos ja ha baixat, per tant, ara, i si no es tornen a reproduir les pluges, que ja fa hores que no plou, doncs esperem que no hi hagi més afectació.
6: Alcalde, moltíssimes gràcies i molts ànims.
19: Gràcies a vostè per l'ànim.
6: És José Antonio Montero, és l'alcalde de Montornès del Vallès, al lloc, un dels dos municipis que han perdut un dels seus veïns, almenys confirmat a aquesta hora, per aquest episodi absolutament excepcional de pluges. Crec que li estan arribant, mira, ara Albert Batlle, crec que li arribava el missatge de desalert també en la roda de premsa que està fent a l'Ajuntament de Barcelona, precisament per... Estan aturant
20: tots
6: els seus telèfons mòbils perquè els hi ha sonat el missatge és alert.
16: Uns 49 metres cúbics per segon ara el Mugent a Montornès, deia l'alcalde que havien arribat als 217, doblant, insistim, per fer la comparació, doblant el riu Ebre a Tortosa. un riuet que passa pel Vallès Oriental, no? Un afluent del Besòs. Ara està baixant ja a 48, que és moltíssim, però per sort ja va a la baixa.
6: Deixeu-me dir que sembla, per el que m'estan explicant des dels serveis informatius, que la següent roda de premsa, que és la posterior al SECAT, és un SECAT que es reuneix, crec que d'aquí a una mitja hora, em sembla que és a 11:45 del matí, la roda de premsa posterior, que per tant hem de comptar que serà a les 12:15, la farà el president de la Generalitat, abans l'ha fet Núria Parlon, la consellera, entenc que ja donant un balanç gairebé final definitiu, almenys de la primera fase important, que ara vindrà la segona, que és la de reconstrucció o de posada en marxa de tot plegat a partir de demà, perquè hi ha moltes coses, ja no només hem de dir que les escoles, evidentment també els serveis de treball, les infraestructures, els trens, els transports, que a partir de les 2:00 s'havien de recuperar. Veurem si és així en la seva totalitat, perquè ja també ens deia el Josep Moragues que a Sants els preocupava la situació de la qüestió elèctrica, no? Per poder reiniciar alguns d'aquests trens que s'han de moure per Catalunya. I per altra banda, haurem d'estar pendents també del que passa a partir de demà en molts aspectes, perquè tens, per exemple, un gran concert, Oques Grasses, a l'estadi Olímpic. Un desplaçament notable de persones i una infraestructura que s'hi ha d'arribar. Evidentment, el concurs de castells aquesta tarda, amb un moviment de població significatiu. Bé, aquesta tornada a la normalitat, també amb moviments importants de persones, s'ha d'anar ajustant. Pràcticament les 11 del matí, sé que ha quedat una cosa molt pendent del que... Sí, anaves a dir una cosa, Carles.
20: No, anava a dir que si algú circula per una carretera i li cauen, i aquí el nostre amic m'ajuda, si li cauen 60, una intensitat de pluja de 68 litres per metre quadrat, de 58 litres per metre quadrat, de 48, està posant en risc la seva vida.
16: Sí, sí.
20: Està posant en risc la seva vida i la de la resta. Per tant, té sentit que es digui i s'ordeni que no hi hagi mobilitat.
12: S'ordeni.
20: És que jo crec que ens hem de posar en les situacions i després cadascú, en el lloc on ha estat, potser no hi han caigut 48, hi han caigut 18, i després, doncs no, perquè el fet de no bellugar fa que hi hagi altra gent, diguem que no. Aquest és el sentit de l'autoprotecció col·lectiva, que per això es fa cas.
17: Que tu et quedes a casa per permetre que els serveis d'emergències arribin a on realment hagin d'arribar. Sí, en tot cas, s'haurà d'anar desenvolupant la legislació també, perquè aquestes alertes, si no van acompanyades d'un mecanisme jurídic que pugui ajudar a imposar que empreses com, per exemple, els repartidors a domicili
6: s'hagin
17: obligat a quedar-se a casa, o que quan fan recomanacions de teletreball, si no va acompanyat d'unes mesures que obliguin a totes les empreses que realment es pugui a fer teletreball, les mesures sí que aniran perdent força davant de la població. Per tant, crec que en els propers anys s'haurà d'anar desenvolupant legislació a mesura que es van agafant noves eines de gestió.
6: Abans que us hi llanceu, perquè sé que voleu parlar de Glovo, directament, o sigui, els repartidors que aquesta nit, que és aquest pensament tan poc, diguem-ne, col·lectiu, que és que et diguin que et quedis a casa i tu pensis, ah, mira, ara em ve de gust una pizza o un sushi que me'l porti aquest senyor que no sé ni qui és, amb una bicicleta per Barcelona mentre està caient un pluja torrencial. Però per acabar d'apuntalar la situació, Abel, ara mateix quina és la situació al país i on plou més i què és el que ha de passar els pròxims minuts?
16: Mira, la situació és que podríem dir que un 90% de Catalunya no plou, d'acord? Això també de deixar-ho clar. De fet, hi ha moltes comarques on no ha plogut, que en moltes comarques, sobretot de Ponent, del Sud, també alguns sectors de les comarques de Barcelona, va sortint el sol o ja hi fa un bon sol des del matí, però tenim aquesta pluja estancada a l'Empordà. Alt i Baix Empordà. També arriba alguns sectors del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Garrotxa, fins i tot del Ripollès. Però sobretot és el Baix Empordà on tenim aquesta pluja insistent, que va entrant des del mar, una mica la situació que teníem ahir, que primer estava cap a Barcelona i voltants i després va arribant cap al Maresme, a Vallès Oriental, que des del mar hi havia tempestes que doncs anaven arribant a aquesta zona de la costa i del prelitoral central. Ara aquesta situació la tenim a la Costa Brava, de fet a Empordà, no només a la costa, Alt i Baix Empordà i sobretot Baix Empordà, i també, com deia, hi ha tempestes davant de la selva que en alguns moments freguen ben bé la zona litoral de la selva, però apunten més, i ho hem anat dient al llarg de l'última hora, de les últimes dues hores, que hi havia aquesta pluja sobre el mar que ha d'anar arribant cap al Baix Empordà. Per tant, molta precaució, que són llocs on ja ha plogut 120, 140, 150 litres per metre quadrat en poblacions, doncs això, com Sant Feliu de Guíxols, com Platja d'Aro, Castell d'Aro, tota aquesta zona, i continua arribant pluja molt intensa. Per tant, el temporal ha anat doncs marxant del conjunt de Catalunya, però encara, i també seguint el guió previst que prevèiem aquí, que preveia el Servei Meteorològic de Catalunya, és el que s'ha anat advertint també des de Protecció Civil, aquestes dues comarques és on encara la pluja cau amb insistència i encara n'hi ha, potser per un parell d'hores o més, perquè veiem que es van regenerant noves tempestes sobre el mar que apunten cap a aquest sector, insisteixo, del nord-est de les comarques de Girona, alt i baix Empordà, bàsicament.
6: Parlant de les comarques de Girona, no sé si tinc la Júlia Manero encara connectada per poder-la saludar, perquè tenia algunes novetats més, crec que d'un cap a Vidreres, que també estava afectat de forma directa per als aiguats.
2: Sí, hola, Xavi.
6: Digues, digues.
2: Sí, doncs sí, no tenim massa més informació, només ens han dit que ara fa una estona explicàvem que els baixos de l'Hospital de Blanes estaven inundats, doncs ara s'hi afegeix també a un cap, o al cap de Vidreres, ara no sé si n'hi ha un o n'hi ha més d'un, entenc que només n'hi haurà un.
6: Sí.
2: I això, no ens consten grans incidents, o sigui, incidències i afectacions als pacients, però sí que és veritat que està començant a entrar aigua. I pel que deia la vela ara de la zona de les pluges aquí, ara feia una estona que havia parat una mica, potser eren quatre gotes o així, continuaven els trons i els tiams, i ara està tornant a arrencar la pluja un altre cop.
6: Recordeu que és a Sant Feliu de Guíxols, per tant, baix Empordà, baix al límit, no?
2: Sí, exacte.
6: De baix i a Empordà.
16: Baix Empordà, límit amb la Selva.
2: Sí, i pel que fa als llams, sí que ara ens informaven que ha hagut un petit incendi en un llamp que ha caigut a una casa a l'urbanització de Can Manel, aquí a Sant Feliu, però ha quedat sense conseqüències i amb un ensurt. Però bé, això.
6: Gràcies, Júlia, fins ara.
2: Gràcies, Xavi, fins ara.
6: 11 i 4 minuts, insistim, ho he dit malament abans, el CECAT es reuneix a les 11 del matí, per tant ja fa 4 minuts, i per tant haurem d'esperar si a dos quarts aproximadament compareix el president de la Generalitat. Bé, heu tret el tema dels serveis de, en fi, de repartidors, sí. Sobretot alimentaris a certes hores i en certs dies. No és la primera vegada, eh?
21: No.
6: Bueno, no és la primera vegada que ho veiem quan hi ha una gran tempesta en una ciutat com Barcelona, que de cop els terres s'estan negant i, evidentment, la gent no té ganes de sortir de casa i diu, doncs mira, saps què? Demanarem menjar a domicili.
21: És que jo apuntaria aquí, per descomptat, la legislació ha d'anar cap a les empreses i la responsabilitat de les empreses. El problema és que en molts casos, la majoria dels casos, no són treballadors d'aquestes empreses formalment.
6: Exacte.
21: Amb la qual cosa és difícil de controlar. Però és que jo crec que ja hauríem de començar a dir obertament que tothom que demani un globo amb aquestes tempestes li ha de caure la cara de vergonya.
20: Ni més ni menys.
21: Perquè és que ja no és un problema de que hi hagi una empresa que fa negoci això, és que és problema de que hi hagi algú amb tan poc senderi, tan poca sensibilitat i solidaritat com per pensar que el seu desig d'una pizza o un sushi està per sobre de la seguretat d'una persona.
12: No, jo aquí diu la legislació i la vergonya moral, tot això, evidentment, és útil. També hi ha un problema i una altra cosa. Jo, la foto aquella de la vergonya dels dos líders sindicals de Comissions i UGT, sí, al costat d'Òscar Pierre, que no és ara el propietari de Glovo, ho té una multinacional alemanya, però l'altre dia sortia la notícia que ho vol recomprar, el nano aquest vol recomprar Glovo. Total, vull dir, com dos sindicalistes...
17: Se li va donar un premi aquí a Catalunya com a empresa.
12: Ah, bueno, sí.
17: No, a l'empresa.
12: Sí, bueno, però
17: això... empresarial.
12: Sí, no, però és un nepo babies d'aquests. El cas, per què els dos líders sindicals es fan una foto a aquesta persona? És a dir, perquè el sindicalisme té molt a veure. Hi ha externalitzacions, perquè hi ha el sindicat de riders i la lluita que han fet davant de la indiferència general de tots per intentar endreçar aquest sector ha estat grossa. Jo, a més, el sector en si, escolta, poden portar coses de primera necessitat, poden portar coses útils. No dic que la feina en si s'hagi de desaparèixer.
17: Si tu necessites una cosa de primera necessitat, truques a la farmàcia...
12: Ho sé, no. Dic que no és que es digui que tothom que demana... O sigui, ara, tu no pots demanar cap...
21: Bueno, hi ha moments.
12: Hi ha moments,
21: i tots sabem quins moments són.
12: I s'ha d'escalar, i es pot escalar el negoci. Ara, és evident que hi ha un estatut dels treballadors, hi ha legislació laboral, hi ha sindicats, en principi. O sigui, aquesta mena de pràctiques se'ls ha de correlar. I després l'altra és el càstig social, que aquest no sé com retirar la pàtria potestat o alguna cosa, però no sabem.
6: Apa, aquí.
12: Bueno, escolta'm, perdona.
17: Clar, el problema és que,
12: perdona,
17: és que tu a qui veus és el repartidor, no sí. El veí que ho demana. És molt difícil.
12: No,
17: just...
12: no, no. A més, també el veí, ja, aviam, a Catalunya que tenim, que són 30 milions de turistes també, si tu no saps on està la ciutat ni que no tens nevera perquè el biribí aquest on estàs, bueno, doncs demanes que plou, és igual, jo m'explico. No, que hi ha molts factors i casuístiques que fan que aquests negocis estiguin en un limbo, i sobretot a mi el que m'amoïna és el tema laboral.
6: El Ferran feia sons des de casa seva.
12: Ah, hola, Ferran, és veritat, t'he oblidat.
6: No, clar, sí, perquè com que no està aquí...
3: Segueixo aquí amb el barret de paper de plata i volia...
12: Ah, sí, és veritat.
3: Volia treure-me'l perquè és realment incòmode. O sigui, he fet el joc pel bany, per tenir-lo content, però realment prefereixo el cabell normal. No, sobre això, deixo de banda això del paper de plata d'abans, perquè jo crec que ja s'entenia, vull dir que entenc el joc del Baños, però
12: clar.
3: Però això de Glovo també he de dir, hi ha una cosa que és evident, que en aquestes situacions doncs no té cap sentit que segueixi funcionant Glovo. Normalment jo ara fa temps perquè com sabeu, per això estic a la distància, no visc a Barcelona. I fa temps que aquí Glovo no funciona bé, vull dir que no he deixat de ser consumidor compulsiu com era abans, però Glovo en condicions normals és un, bueno, vull dir que em sembla que és un servei bastant útil, bastant bo i que lògicament la gent que està disposada a treballar per Glovo sap perfectament per què ho fa, i evidentment no és la feina desitjada per molta gent, però vaja, normalment funciona bé. Per tant, la crítica general a Glovo no la comparteixo. Ja sé que és un tema, però que és un tema que té a veure amb el tipus d'indústria que es crea a Barcelona i que es crea a Catalunya en general. Si fos més excepcional, és a dir, si no fos que tot el creixement econòmic ve d'aquest tipus de feines mal pagades, per dir-ho així, que cauen en mans dels immigrants, que no poden, diríem, doncs accedir a feines doncs més estables i més ben remunerades, etc, etc, doncs no seria tan problemàtic. Però a part d'això, simplement dir que normalment els dies de pluja i totes aquestes coses, moltes vegades jo havia vist que se suspenia el servei. No sé exactament com funciona això a nivell intern i no sé com hauria de funcionar a nivell legal, però crec que aquí no hi ha gaire discussió, que no pots enviar la gent a jugar-se la vida per portar-te una pizza un dia de tempesta.
6: El Carles volia fer algun apunt, també.
20: No, res, que tots els negocis, també aquest, funcionen si hi ha algú que els demana.
6: Obvi. Doncs ja si hi ha demanda.
20: Doncs ja està. Llavors, anar més enllà de les condicions laborals, de qui ho fa, de qui no, tal, bueno, és una opció, també.
17: Això de que la gent...
6: És igual... Però ara no m'obriu el debat laboral, eh?
17: Per això m'estic mossegant la llengua, eh?
20: És igual que el comerç de proximitat. El comerç de proximitat és molt maco, però si no hi vas a comprar, tanca.
12: Sí.
20: Ja està.
12: Però jo, mira, estic a favor de l'Abel, només per allò del paper de plata, i ho lamento.
6: L'Abel o el Ferran?
12: Ai, el Ferran.
16: I l'Abel també.
12: No, deia que... Perdona, ja m'he perdut.
6: 11 i 10. Després ja ho recuperaràs, sí. Antonio. Però anem un moment a la publicitat i mentre seguim pendents del que està succeint al país, permeteu-me que jo crec que us mossegareu les ungles si no podeu comentar-ho, encara que sigui 10 minuts, aquesta enquesta bomba de La Vanguardia que ens hem llevat avui, que si no fos per les pluges, seria el tema del dia, que és una enquesta que apunta que el creixement de l'Aliança Catalana a Catalunya és tan bèstia que avui, si es fessin eleccions segons aquesta enquesta, competiria en la primera posició de primera força del país amb el PSC. Estarien empatats a 30 diputats i deixarien un Parlament pràcticament ingovernable. Ara.
7: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
22: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
23: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: A Gotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
4: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
8: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
11: Plutó!
13: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
25: RAC1 Podcast.
26: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
27: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
28: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
26: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Per cert, un apunt que m'envia el Rafa Sanauges, company de Ràdio Estel, que diu que des d'ahir, no sé quina hora, si tu entres a l'aplicació de Globo, diu condicions meteorològiques adverses, debido al mal tiempo y para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan la aplicación, el servicio se suspende temporalmente.
12: ¿Per què parlen no... en estranger?
6: No, és castellà. Sí, no sé quina hora, no sé quina hora.
12: Vale.
6: Evidentment, quan a Barcelona plovia, hi havia persones de Globo passejant-se per la ciutat. Bé, i l'altra cosa és que el Josep Moragas em reclama pas des de, no sé si és ara mateix a Sants, perquè té alguna informació del tema de Rodalies i de com està la infraestructura. Josep.
29: Exacte, sí, des de Rodalies ens confirmen que, primer de tot, la velocitat, que ara està suspesa entre Camp de Tarragona i Estació de Sants, es reprendrà a les 12, porta hores aturat per allò que comentàvem. La infraestructura ja ha caigut aigua i algunes catenàries havien perdut el subministrament elèctric, no hi havia tensió. Pel que fa al servei de Rodalies, la represa es fa molt més complicada de saber. Sí que ens confirmen a RAC1 que estan començant a fer algunes marxes blanques, que són aquestes marxes sense passatgers, alguns trens que comencen a veure com està l'estat de la xarxa, que, recordem, té molts punts crítics des d'abans de les pluges i preocupa quin pot ser l'estat d'aquesta via. No en saben dir quines afectacions hi ha, tot just estan començant a veure si hi ha afectacions, i això sí que ens diuen que si es reprèn aquest servei de Rodalies es començarà pel sud, per les comarques de Tarragona, que és on s'ha aixecat aquesta alerta per pluges, primer de tot.
6: Gràcies, Moragas. Un quart de 12 del matí. Bé, aprofitem aquests minutets, encara que sigui abans de que comenci aquesta reunió del CECAT, que és que he dit una cosa, després la contrària, ara torno a dir la mateixa. Des del Palau de la Generalitat diuen que la reunió comença a 2:15, o sigui, d'aquí a 15 minuts, no ha començat encara. Presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i evidentment serà ell qui també donarà explicacions a la sortida. Algú vol començar amb el sondeig de La Vanguardia? Insisteixo, les xifres són les que us donaré ara, mentre, insisteixo, també estem a l'aguait de qualsevol cosa que passi al país amb les pluges. Però, si no heu estat atents, La Vanguardia avui publica en portada una enquesta que, si avui hi haguessin eleccions a Catalunya, Aliança Catalana i el PSC es disputarien la primera posició en un empat tècnic a 30 diputats ara mateix. El PSC està una mica per sobre en intenció de vot, però en tot cas es quedarien amb 30 escons un i l'altre. Els socialistes, per tant, en perdrien 12, perquè estaven a 42, i Aliança multiplicaria per 15 la seva participació. En té 2 ara mateix i saltaria a 30. Pujaria el Vox, el PP s'enfonsaria i Junts també s'estavellaria. La qüestió seria que Esquerra passaria de 20 a 23 diputats, Vox superaria Junts i es posaria amb 18, Junts es quedaria amb 16 diputats, no són ni la meitat que tenen ara mateix, i per la cua Els populars, el PP en tindria un 11, ara que són 15. Els comuns baixarien de 6 a 4. I la CUP tancaria la participació al Parlament de Catalunya de 4 a 3 diputats. La Iva tenia ganes de comentar-ho.
1: Sí, és que hi ha molta teca, i més encara tenint en compte que potser demà tenim una convocatòria electoral no sí? respecte a aquests resultats, però jo crec que són molt indicatius. Tu feies abans la distinció de possibles aliances per partits esquerres, per partits independentistes. Jo crec que aquí la fractura és entre partits sistèmics i no sistèmics. L'únic dels partits sistèmics que aguanta és Esquerra. Tota la resta cauen a dreta i a esquerra. I, per tant, jo crec que la primera lectura és que hi ha una emprenyamenta generalitzada amb els partits i com s'han gestionat els últims anys. Una emprenyamenta que ara ja abarca també obertament el PSC després d'un curs polític espantós pel govern de Salvador Illa. I després ens hem de, jo crec que ja hem de projectar i veure quin desenvolupament té això si efectivament es convoquen eleccions generals. I en aquest sentit, jo crec que aquesta enquesta ha de despertar alertes a totes bandes. El PSOE d'una banda, perquè no oblidem que Catalunya és fonamental per Pedro Sánchez, per sostenir la il·lusió d'aguantar el govern, i pel PP per treure-li el govern. I aquesta enquesta el que diu és que allà on tenia avantatge ja no la té, el Partit Socialista. I després hi ha un altre element que ens hem de preguntar, que és aquesta pujada d'aliança que hem de posar entre parèntesi, perquè això és una enquesta en un moment en què no hi ha perspectiva d'eleccions, la qual cosa vol dir que els partits antisistèmics normalment aquí tenen premi, que després no arriba a ser tan gros a les eleccions, però tot i així hi ha un gran creixement, i per tant ens hem de preguntar, aquests vots que ara anirien a aliança, en unes generals on aliança ha dit que no es presentaria, on anirien? I ens podem preguntar si el vot dual que durant dècades s'havia vist a Catalunya entre Convergència i el PSOE o el PP, es pot veure ara entre Aliança i Vox.
6: Ferran, que tinguem més a la distància, i després el Carles, l'Antonio i la Sona.
3: Sí, jo estic molt d'acord amb el que deia ara la Iva, i de fet crec que en tots els debats que estàvem tenint ara, inclòs ara les últimes referències a la Renfe i a com es recupera la normalitat, que és una normalitat que ja fa molt temps que no s'ha recuperat, indicant aquesta sensació de que en realitat tot bé que cau, jo he fet servir aquesta expressió a vegades, però vull dir que realment tot empitjora, és a dir, que no hi ha cap, no sé, cap estadística, diríem, no hi ha cap institució, no hi ha cap realitat social que hagi millorat en els últims anys. I totes aquestes aspectes de la vida social, de la vida pública, tenen a veure amb els governs i dels partits sistèmics, que ara els anomenava així la Iva, jo crec que amb tota la raó. I per tant és molt normal que hi hagi una contestació, i que hi hagi una contestació també dins el món de l'independentisme, perquè aquí hi ha un altre afegit, que és que els partits sistèmics de l'independentisme ja des del final del procés simplement s'han dedicat a donar suport a Pedro Sánchez, moltes vegades a canvi de coses que no... Primer, que no s'han concretat, però d'altres coses que no està molt clar que hagin millorat la vida dels catalans. I, per tant, Aliança sorgeix d'aquesta doble indignació. També diré jo que els últims anys hem tingut un Parlament molt escurat a l'esquerra, i aleshores Aliança és una protesta, diríem, contra totes aquestes polítiques. Polítiques que, per exemple, hi ha polítiques de vivenda, polítiques de transport, polítiques d'immigració, moltes polítiques que reforcen aquesta sensació de que tot el que passa a Catalunya va cada vegada pitjor. I, per tant, la sensació que molta gent d'ordre, per dir-ho així, molta gent... Aliança, per exemple, és un partit que té suport de... O sigui, ara, quan els partits estan... L'oposició, quan els partits no formen part, no han format part del govern, tothom es pot votar per molts motius diferents, no? Però jo crec que no s'ha de menys tenir la quantitat de gent, per dir-ho així, de naturalesa convergent, que està prou indignada com per votar Aliança. I això és a la vegada una esperança de moderació, i és a la vegada una explicació de què està passant amb tots els partits del sistema a Catalunya.
6: Carles, Baños i Sònia.
20: Sí, jo diria que, a veure, dos anys, amb el ritme que van les coses, a dos anys de les eleccions és molt de temps. Però
6: això sí. Sí, és que són dos anys.
20: Home, jo crec que aquí ho faran durar, diguem. El que sí que crec que aquesta enquesta alerta i que crec que pot encertar és la ingovernabilitat del país. Ja sigui perquè no hi ha sumes possibles, o ja sigui perquè les sumes són tan justes i tan, diguem, ajustades, que, diguem, la durabilitat dels governs sigui escassa. Per tant, jo crec que el que sí que podem donar per vàlid és que segurament entrarem en un període d'inestabilitat governamental. O amb repeticions electorals, o bé amb governs que no duraran tota la legislatura. I això, ni una cosa ni l'altra, no em sembla bona. A més d'Aliança, hi ha una cosa curiosa. Aliança Catalana, en molts municipis de Catalunya no s'hi presentarà perquè no troba qui posar.
2: A Barcelona.
20: És, bueno, a Barcelona tenen...
12: Sí, no, però han posat... No, però del partit, sí, no un barceloní... No, sí. És a dir, però han hagut de posar una persona del partit.
20: Però vull dir que... O sigui, és un exemple clar de com la marca, no?, va per una banda i la realitat va per una altra. Perquè com a marca i en la intimitat del vot, molta gent creu que és vàlida, però quan s'ha de mostrar i te n'has de convertir en representant, doncs no agrada tant. No?
6: També això ho saben més els politòlegs, però
20: totalment.
6: Hi ha hagut moments en què una força abassegadora ha entrat a Catalunya o a Espanya i no ha estat el mateix en unes eleccions municipals que unes catalanes, no? Sí. Ciutadans va guanyar a Catalunya, sí, va ser la primera, sí, força a Catalunya i no va tenir mai, sí, mai, no?, una alcaldia. Mai.
12: No. I Podemos, per les europees, va entrar. Jo ara us faré una frase...
6: Perdona, que el Carles havia d'acabar. Disculpeu.
20: Sobretot això, no? Jo crec que la ingovernabilitat o els pocs períodes, això crec que sí que ens ve, i ens ve per anys. Hem de veure també l'impacte de les eleccions nacionals, no?, com acaba anant. Si el PP realment treu un resultat com el que treu, potser s'adona que això de Catalunya s'ha de cuidar una mica més, perquè si no, diguem, no acabarem d'anar bé. I com a última cosa, no? Pensa, el que sí em sembla rellevant...
1: A les últimes generals el PP tenia 4 diputats al Parlament, sí. I ara en té 15, eh?
20: Sí, però llavors torna a recular.
12: Llavors, però, no tant,
20: però li passa els vots a qui li passa. Que és quan tu has de conformar una majoria a Espanya,
12: no
20: és el mateix que depenguis de 25 escons que depenguis de 55,
12: no.
20: Perquè et demanaran més coses.
12: Perdona, ara depenen de 7 a Espanya.
20: Del 7 de juny. El que sí que em sembla...
1: I no ha sigut plàcid.
20: Sí,
1: no.
20: El que sí que em sembla també rellevant és la poca capitalització que fa el Partit Socialista d'haver arribat, haver recuperat, no?, el govern. És veritat que hi ha canvis i els serveis i tot plegat no són canviar una bombeta, i que van a parlar.
6: Banyosa i...
12: Sí, no, jo volia fer el chistecito, la frase de Confuncio, que quan una cosa s'espatlla i no la arregles, no funciona. Jo recordo, ara que estem del 15M2, no?, el spin-off del 15M, recordo que el que tu dius sistèmics, dèiem el règim del 78, i havia hagut una abdicació perquè el règim del 78 ja veiem que el Juan Car no era tan campechano, era massa campechano, recordeu... Bueno,
1: era més d'accés que cada...
12: Exacte, la crisi del 2008 va patar un model, que era un model espanyol de consciència, que era esto va bien, hay terreno, fotem cases, i ja el 2015, jo recordo quan es presenta una entrevista que li van fer Pedro Sánchez, al principi de tot, que deia, s'ha de reformar la Constitució i som plurinacionals, Catalunya és una nació i tal. Ja sé que Pedro Sánchez... Però
1: també estava en contra de l'amnistia...
12: Sí, però per què ho dic? No. Per què ho dic? Perquè en aquell moment la sensació de que s'havia de canviar el règim d'alguna manera perquè aguantés, Pedro Sánchez olorava i deia no, la Constitució s'ha de canviar i tal. Ara, evidentment, no ho faria. Però estem a lo mateix. Com en aquella oportunitat, en aquell cicle, diguéssim, 2010... 2017 o 2020, és igual, com vulgueu, que apareix Podemos, que apareix el procés, tot això, com ningú ha canviat ni una miserable llei del règim local, perquè no hi ha acord de finançament, no hi ha acord d'educació, no hi ha... Llavors, ens trobem que si no ho vas arreglar el 2015, Confuncio te dice, estàs al 2015. No, el 26, no. I per no anar a Cànova si s'agasta, eh? Vull dir, clar, si no la política, la classe política espanyola i la catalana no han sigut capaços de treure, tu ho has dit, cap modificació per aguantar el règim una mica, o la normalització de l'illa, que generava moltes esperances entre els espanyolistes, diguéssim, no? De que, bueno, ho enterrarem a base de gestió i diners. És que no hi ha hagut ni diners ni gestió, tampoc.
1: El que passa és que hi ha una gran diferència... Un apunt, només un... Que aleshores l'extrema esquerra no era sistèmica i ara sí que ho és.
12: Bueno, si és sistèmica, no és extrema esquerra.
2: Quina extrema esquerra parlem ara, Iva?
1: De tots els... Des de la CUP, que ha condicionat tots els governs de la Generalitat, fins a Podemos i Sumar, que han format part del govern espanyol. Si jo parlo de sistèmics, govern... sí, en el sentit que formen part d'un govern.
12: Si formes part del govern d'un reino, ets un socialdemòcrata, amb coleta o sense, però no ets d'extrema esquerra.
2: Bé, a mi dels resultats que podem veure avui, crec que reforcen diverses coses que els politòlegs fem servir habitualment. Un, que és una obvietat, que és la gestió, com dèieu fins ara, sempre t'acaba passant més factura que no ser la novetat. I, per tant, Aliança encara no s'ha hagut d'exposar públicament a Catalunya.
12: La filla de...
2: Però hi ha una gestió municipal, però dic, de moment, no ha hagut d'entomar grans gestions de serveis, grans infraestructures. Aleshores, de moment, encara no té aquest pes. Ni molt menys el pes històric que arrosseguen els partits sistèmics que deia la IVA. I, per tant, el trasbals de vots no és necessàriament clar que sigui d'uns espais o d'uns altres, però sí que hi ha molt vot descontent que, quan sorgeix una alternativa

0: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Habitual a Catalunya, vull dir, el sé, però són, avui en dia tot és molt més desdibuixat, però aquesta gent ara mateix s'està quedant a casa, segurament, perquè està desil·lusionada, perquè està decebuda, perquè està desencantada. Una part d'aquest electorat anirà a votar, i anirà a votar opcions que li estan donant ara un discurs molt més actiu, populista, simplista, com tu vulguis, però una gran part no anirà a votar. I aquí la corrent, diguéssim, Míriam Nogueras, jo crec que és molt desencertada per la gent tranquil·la que votava Junts des del sofà de casa.
2: I no hi ha candidats, perdona, un apunt, no hi ha candidats, no sabem si serà Junqueras o hauran de posar un altre perquè no el desinhabilitin, tampoc sabem si Puigdemont estarà aquí o no, és a dir, hi ha molts partits, sabem, per això potser la gent a l'enquesta diu Oriols perquè la té al cap. Clar, Esquerra, Junts mateix, no sabem tampoc si no és Puigdemont qui seria, i Puigdemont segurament no es presentaria. Però... És a dir, si tu no tens un candidat al cap, quan et pregunten per telèfon qui vols votar, també, no sé, vosaltres sabeu més del tema, eh? Però
3: falten
2: a mi fa
3: anys,
2: la sensació...
3: Falten 2 anys.
2: Per això et dic, però falten 2 anys, però hi ha un partit que ja tenen candidat, ja tenen una figura.
3: Sí,
2: ja,
3: sí. No sé.
1: En tot cas, la davallada del PSC... S'han de posar les piles amb la gestió, perquè està clar que ara semblava molt inamovible
2: no
1: i morta fortalesa.
2: No es pot.
1: Bueno, clar.
2: Perquè no hi ha diners, perquè a Madrid no hi ha govern.
4: Ja. Parlant del PSC i del govern de Madrid, deixeu-me dir només 2 coses. Una, que Pedro Sánchez ha enviat un missatge també fa una estona, recordant la situació a Catalunya, diu les intenses... Bueno, llegeixo el missatge original, eh? Les intenses lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Cataluña, especialmente en zonas de Barcelona, donde 2 personas han fallecido a causa del temporal. Toda mi solidaridad y cariño para sus familias y amigos. Una vez más, mi agradecimiento a todos los que están velando por nuestra seguridad y una llamada a la precaución. Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia.
2: ¿Y no hay versión catalán?
4: No...
2: Las son las máquinas ahora,
4: ¿eh? Sé, espera.
2: Vale, vale.
4: No t'ho sé dir.
2: No,
4: no, crec que no hi ha un tuit en català.
2: Molt bé.
4: Però, en tot cas, més enllà d'això, he de dir que Pedro Sánchez encara el que no sabem és si convocarà eleccions. Hi havia gent que deia que potser avui apareixeria. Si no és avui, ha de ser demà. Si és pel 29 de novembre, com apunten bona part dels cronistes que coneixen més a l'entorn de Moncloa, ha de ser
2: dimarts.
4: Demà. És, exacte, màxim dimarts, i ens n'anem el 29 de novembre a eleccions espanyoles. He sentit que feia algun soroll al Ferran. Volies fer un últim apunt, Ferran? Perquè ara ja anirem a acabar tardúlia.
5: Disculpeu que no ho faig volent, eh? Vull dir que...
4: No, però està bé, també.
5: La distància ho porto fatal.
4: Bueno, però també per certs comentaris... Perdona, eh? Per certs comentaris que hem rebut, evidentment, la gent que ha vingut aquí en aquest estudi és bàsicament perquè viuen a Barcelona o perquè ens hem quedat a viure a Barcelona... A dormir a Barcelona.
6: A viure.
4: Ens
6: hem quedat a viure a RAC1.
4: Això sí, en principi. Però els que no viviu a Barcelona no us han fet venir, no. Precisament perquè hi havia aquesta qüestió d'emergències. Deies, Ferran.
5: Sí, sí. No, no, jo només era sobre això dels missatges populistes, que ara pensava que, en realitat, si et fixes en els discursos que estan fent els partits que governen així, no són tampoc d'una gran sofisticació.
1: No.
5: És a dir, que al final tothom ens està... No, però ho dic perquè hi ha que a més no ho dic només com a crítica als partits, sinó com a crítica al moment polític. És a dir, tots els debats s'estan reduint a una qüestió de posicionament moral. És a dir, i des del debat de la vivenda, on en realitat doncs, ja hem vist com s'ha portat aquesta falsa urgència o urgència, diríem, imposada per calendaris electorals i per interessos partidistes dels partits del govern espanyol i tot això, o com es critica l'oposició per si vota o no vota aquestes mesures. És a dir, no és un debat tècnic. No és un debat que diguis així es resol o així no es resol. També amb les qüestions aquestes, és igual, de la gestió dels aiguats i de les pluges. I, és a dir, al final tot és una distinció de si estàs amb nosaltres o no estàs amb nosaltres. I quan jo abans parlava de l'infantilisme de la societat, a mi em preocupa en aquest sentit. I aleshores, quan sorgeixen partits polítics que són populistes en el sentit clàssic o que són gairebé declaradament populistes, perquè quan va néixer Podemos, per exemple, és que se'n deien directament i, per tant, tota aquesta retòrica que veiem i que seguim veient en aquests partits, doncs no és tan diferent ja de la retòrica que han adoptat els partits del govern. I, per tant, lògicament,

0: en aquesta tria, una cosa interessant d'Aliança és que Aliança és una contestació moral al sistema polític, especialment, particularment català. I els partits de l'independentisme català, que, insisteixo, que negocien amb el PSOE constantment mentre segueixen dient que ho tornaran a fer, i també la particularitat de que sigui Ripoll, que és la resposta que es va rebre després dels atemptats del 17 d'agost, no? Que és una resposta d'aquesta falsa culpabilització dels innocents, per dir-ho així, que és una, que ara és un tema delicat, però vull dir, difícil de plantejar així ràpid i des de la distància, però que ja des d'aleshores es va veure que els discursos oficials anaven a què ha fallat en la societat catalana, perquè els catalans som tan dolents integrant a la pobra gent que ells es converteixen en terroristes, i jo crec que Sílvia Orriols, des de molts punts de vista, a part de ser, per dir-ho així, una d'aquestes persones que té un instint polític estrany i escàs en la política catalana, és a dir, és un d'aquests elements que sorgeixen de tant en tant, o sigui, sorgeixen cada 20 anys o una cosa així, no és fàcil trobar algú que sigui tan hàbil, tan clar en el discurs, que tingui un to de veu tan particular, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes característiques que marquen un caràcter que pot ser atractiu com a contestació a un sistema que es veu en decadència.
1: 11 i 35 minuts, deixeu-me res. 2 minuts per la publicitat i ara rematarem ja tertúlia fent una darrera actualització del que tenim fins ara al damunt de la taula, d'aquesta programació especial que estem fent des d'ahir a la tarda, de fet, perquè durant tota la nit ha continuat amb el Basté i nosaltres ens hi hem posat ara ja fa més de 5 hores en aquest Via Lliure especial, amb aquest episodi de pluges torrencials extraordinari que estem vivint al país, que continua i que manté encara en emergència una part del país, una part molt significativa, on està restringida la mobilitat fins a les 2 del migdia. Evidentment, els transports continuen aturats, almenys els ferroviaris, i hem de veure que l'estat de les carreteres no és el millor tampoc per desplaçar-se pel país, fins i tot a les zones que no són, que són fora d'aquestes àrees de restricció. 11:36, fem petita publicitat, actualitzem i acomiada la tertúlia.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 11 i 38 minuts. Com us dèiem, en aquesta programació especial que vam arrencar ja ahir al voltant de les 5 de la tarda, més o menys, i que s'està allargant durant tota la matinada aquest matí i el que calgui, òbviament, per aquesta situació d'emergència, que està molt més controlat que a primera hora del matí, però que no permet aixecar la guàrdia encara per la situació d'aquests rius i de rieres que continuen, doncs, en fi, absolutament superats en moltes parts del país, des del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental especialment, i també les comarques del nord del país, les comarques de Girona. Recordem que, ho hem anat explicant, que els aiguats han deixat ja dues víctimes mortals, ho han confirmat des del govern de Catalunya, els bombers. Una és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, en un garatge, el garatge de casa seva, i també una altra a Tordera, un home al qual, ja gran, que li ha caigut el mur del bungalow en què estava intentant treure-li aigua des del càmping de Tordera mentre feien aquesta feina. Ho ha confirmat, evidentment, el govern de Catalunya. Continua havent-hi una persona desapareguda a Pineda de Mar. El que estem pendents també és de la reunió del govern, que en principi ja hauria començat. Si han d'aportar noves dades a partir de que resolguin aquesta reunió del CECAT, el Departament d'Interior, que sortirà el president de la Generalitat, entenem, d'aquí a mitja hora, una hora i mitja, no ho sabem encara, i acabarà de donar les explicacions pertinents. Que hi ha una part molt significativa d'aquestes comarques que estaven afectades directament per les restriccions a les quals se'ls ha aixecat, se'ls ha enviat aquest missatge d'alerta, que l'hem sentit també en directe aquí al Via Lliure, que les pluges es concentren al nord del país i atents molt a les infraestructures. Si Renfe, Rodalies, Ferrocarrils podran recuperar el servei normal i a partir de les dues del migdia, a les carreteres, a les autopistes podran tornar a la normalitat, tots aquests centres hospitalaris negats d'aigua, també els centres educatius, les escoles, les infraestructures elèctriques, telefonia, haurem de veure com es recupera el país d'aquesta sotregada que ha estat l'episodi de pluges torrencials absolutament extraordinari. Abel, ara mateix, què és el més significatiu? On plou més i què és el que ha de passar en les pròximes hores?
2: Mira, d'entrada, és important remarcar que aquesta zona del sud del Baix Empordà no ha plogut tant, doncs ara mateix hi plou amb intermitència i amb poca intensitat. S'ha desplaçat més cap al nord de la comarca, però tenim més pluja sobre el mar forta, que se'n va, pel que sembla, més cap a la zona del Cap de Begur cap al nord, per tant, ja nord del Baix Empordà. I també destacable, al Maresme, on ja fa hores que no hi plou, i ens deien des de Pineda de Mar que a les 6 a 8 del matí més o menys han estat preocupats per la pluja torrencial que hi havia. Ara hi ha una tempesta petita, reduïda, o un ruixat molt, molt intens damunt del mar, que apunta ara mateix aquesta, de fet, sí, és una tempesta, un xàfec molt intens, que apunta, està sobre el mar, a punt d'arribar a la zona de Calella, Pineda de Mar, de nou, se pot anar cap a Malgrat, Tordera, aquesta zona de l'extrem nord del Maresme. I destacable, l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un tuit fa, 4 minuts, que diu que el cabal del riu Ridaura, a Santa Cristina d'Aro, ara mateix és a 300 metres cúbics per segon. És un riuet. I ha superat el llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys. Què vol dir això? Que el cabal que té ara, el normal és que arribi aquest cabal, aquest riu, un cop cada 100 anys. És això que es coneix com a període de retorn. Cada quan pot passar això? Doncs el normal és que passi cada 100 anys. Per tant, molta precaució amb aquests riuets. Insistim, a la zona de les Gavarres ja ha plogut molt i són rius que poden o baixar sense aigua o molt poca aigua normalment, rius, rieres, rierols, que van molt carregats. Per tant, molta precaució, malgrat que en aquest sector del sud del Baix Empordà ha parat de ploure, o pràcticament sud del Baix Empordà, zona de les selves, el vessant sud de les Gavarres, molta precaució, aquests rius que van molt carregats i també aquesta zona, aquesta tempesta que hi ha, o que ruixat, que va cap a l'Alt Maresme, en una zona on ja hi ha plogut molt, més de 200 litres en molts casos.
1: Precisament a les comarques de Girona hi tenim la nostra corresponsal, la Júlia Manero. Quina és l'última hora, Júlia?
3: Doncs mira, com deia l'Abel, ara aquí està parant de ploure. De fet, m'atreviria a dir que són 4 gotes ja, tot i que el cel continua tronant i amb molta força, eh? Això sí que no s'atura. Pel que fa al que m'han anat explicant, durant el dia les inundacions, si bé la pluja ha parat, continuen les inundacions als baixos de l'Hospital de Blanes, així com al Cap de Vidreres. Els rius, ara ho explicava l'Abel, el Ridaura està més ple que mai. De fet, no estem massa acostumats a veure'ls tan plens, així com rierols de tota la zona del Baix Empordà han tancat els accessos, així com els accessos de Santa Cristina d'Aro que hem explicat abans. I res, molt pendents. El cel sí que fa feredat, està molt blanc, imagino que a tot arreu, però això, en principi la cosa s'està normalitzant, entre cometes, ja que van 4 gotes, I sembla que, mica en mica, anem remuntant.
1: I, per altra banda, gràcies, Júlia. També estem pendents de la recuperació d'aquests serveis. Abans apuntàvem la possibilitat, doncs, de que recuperi amb normalitat els serveis de Rodalies, de Ferrocarrils, a partir de les 2 del migdia, però hem de començar a pensar també en les escoles, hem de pensar en els centres de treball, hem de pensar en les carreteres, hem de pensar en infraestructures elèctriques, també de telefonia mòbil, o també, fins i tot, grans esdeveniments que puguin produir-se esportius. Aquesta tarda hi ha un partit del Barça al Camp Nou, del Barça femení, o demà aquest concert d'Oques Grasses, en aquest cas a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Perdoneu, és que portem moltes hores ja d'antena. Deixeu-me preguntar-li sobre la qüestió dels trens al Josep Moragues. Moragues, com està la situació ara mateix?
4: Mira, anem a pams. Primer, des de l'alta velocitat. Ara a les 12, en 16 minuts, sortirà el primer tren direcció Madrid. Per què? Perquè, com dèiem, la circulació d'alta velocitat aquí a l'estació de Sants ha estat interrompuda durant hores per una baixada de tensió i una falta de subministrament elèctric. Ara, a partir de les 12, començaran a sortir el que està generant un caos absolut a l'estació de Sants. 600-700 persones estan aquí davant dels controls de seguretat, i la feina que està fent Mossos d'Esquadra i també la gent de l'estació de l'estació de Sants, el que estan fent és intentar cridar persona per persona perquè entrin al seu tren. La resta de persones que el tren no el tenen assegurat, en aquest cas parlem d'alta velocitat, s'han de quedar al voltant d'aquest control de seguretat. Per això han hagut d'intervenir els Mossos per crear un passadís entre les persones, perquè la situació és d'aglomeració absoluta a l'estació de Sants en una escena de caos que ja estem acostumats, però avui és especialment gran. Rodalies, la xarxa de Rodalies de Catalunya, de cara avui, des de Rodalies mateixos, no ens saben dir quan arrependrà. Si Ferrocarrils ho farà a les 2, Rodalies no té una hora de tornada exacta. Estan començant a fer marxes per veure quin és l'estat de la xarxa ferroviària que correspon a aquesta empresa, Rodalies, per veure si és viable o no, però vaja, no fa gaire bona pinta. Haurem d'acabar de confirmar-ho per veure quin és l'estat de les vies. En tot cas, si es reprèn a Rodalies, ja han assegurat que ho faran des del sud, des de comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Moragues. Una abraçada. Fins ara. Quan són 3:15 del matí, un últim apunt també, que ha anat succeint durant el matí, que és que a aquesta hora la policia espanyola continua desallotjant també una part de la platja del Trampolín a Ceuta. Hem vist imatges en directe també. Des de les 8 del matí s'han desplegat a la zona mig centenar de furgonetes, agents antidisturbis i també vehicles de l'exèrcit. És una imatge impactant, aquests agents amb subfusells que han aglomerat en un sol punt els migrants, i allà els han anat custodiant mentre els anaven traslladant mica en mica cap al Tarajal. Els deixaven escollir, sembla, entre dues alternatives: o donar les seves dades, afiliar-se al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers i llavors reubicar-se en establiments d'emergència del govern, o bé directament marxar voluntàriament. Vaja, això de voluntàriament depèn, cap al Marroc. Bé, doncs aquestes són les notícies d'actualització a les últimes hores. Ara sí que ho deixarem aquí. Passa un minut de 3:15 del matí. Sense deixar d'estar connectats a l'actualitat, òbviament, i a tot el que pugui succeir en les pròximes hores, entre altres la compareixença del govern quan acabin aquesta reunió. Però ara sí que us deixo marxar, perquè porteu aquí gairebé 3 hores, fills meus. Us ho agraeixo molt.
5: Bueno, abans m'han reclamat,
1: Ja, clar, que
5: fora micro m'han dit que...
1: Que s'acabés ja, no?
5: Sí, però... No.
6: Diuen, que ell és el representant.
5: El president del comitè...
7: Ha sabotejat les normes.
5: Però diu que com que he vingut 3 vegades aquest cap de setmana, m'ho deus haver arreglat molt de pasta.
7: 3 vegades més. M'ho
5: deus haver arreglat molt de calés, i llavors, clar, que per això m'he venut.
6: Has comprat.
8: Tant els repartidors de Globo i després el Carles Fernández.
1: Exacte.
7: Passa alguna cosa a Rússia així amb crides 3 o 4 dies, home.
1: Exacte. Ferran Caballero, des de casa seva. Moltes gràcies, Ferran.
9: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A la Iva Anguera, gràcies a la Sònia Andols, gràcies a l'Antonio Baños, gràcies al Carles Fernández. L'Abel es quedarà aquí amb nosaltres.
2: I tant.
1: I de seguida, un convidat que ha estat notícia al llarg de les últimes setmanes, insisteixo, sense deixar de desconnectar-nos de l'actualitat, que és Miquel Fernández. És l'home que interpreta Ferran Adrià a Gènesi d'una manera extraordinària en aquesta sèrie que ara mateix està en boca de tothom i que aquesta setmana acaba amb els dos últims episodis. Senyors, moltes gràcies,
6: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
7: Vostè les té totes.
1: Un moment, ara tornem.
10: Dia lliure amb Xavi Bundó.
11: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
12: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
13: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
14: Consulta les activitats a mac.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
15: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
16: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
15: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
18: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
17: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
19: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
20: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
21: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
22: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
10: A RAC 1... Via Lliure, amb Xavi.

10 i 12 del matí. Vull dir que d'aquí a 10 minuts seran les 12 del matí, ja no sé ni què dic, de les hores que portem aquí asseguts en un estudi. Insisteixo que no deixem d'estar connectats amb tot el que està succeint. Tenim la Bel Caral a l'estudi i, evidentment, tots els serveis informatius, en fi, enviats a tot arreu on sigui notícia, i ho seguirem pendents. Però permeteu-me que saludi una de les persones que està sent més populars i que més gent l'atura pel carrer, fins i tot fent bromes, suposo, per unes certes imitacions que en aquest país s'han fet molt, i que ell no és que fa una imitació, ell fa un personatge extraordinari, com és Ferran Adrià, a Gènesi.

0: ¿Tú sabes lo que es la salsa americana?
1: No.
0: Es una salsa clásica, ¿eh? De la alta cuina, feta a base de llagosta saltejada con manteiga y oli. Y flambellada con vi blanc y coñac. Las prendiabel tomacas, el fumet de peix, las escalunyas y lo whisk durante 15 minutos. ¿Sabes lo que farem? ¿Eh? Farem la nostra salsa americana.
2: Miquel Fernández, es alucinant. O sigui, mira que jo he vist la... Bon dia, eh?
3: Bon dia.
2: Perdona, eh? I disculpa que haver-te fet venir a la ràdio també un dia així.
3: Bueno, jo feliç. Sempre que em vinc a la ràdio vinc feliç.
2: No, però és escoltar-ho... Jo he vist la sèrie ja, no?
3: Totes.
2: I em sembla... No, em falten els dos episodis.
3: Els quatre.
2: Els quatre fins ara. I em sembla que hi ha alguna sorpresa en els dos últims.
3: Bueno, no, sorpresa, no, no, no.
2: El protagonista no mor, perquè
3: hi ha més coses, hi ha més coses i molt, molt maques i molt interessants, però bueno, era no. Per si havies vist tot, perquè hi ha una gran evolució, també. O sigui,
2: del personatge.
3: Clar, clar, clar. Mm,
2: sí, sí, claríssimament. No, però el que anava a dir és que era molt arriscat, aquest personatge, molt, i això s'ha explicat aquests dies. Tenim, ara, jo intentava fer la comparació, ara que estàvem fora de la publicitat, és com si haguessis de fer Josep Lluís Núñez, que és un tio que... L'ha imitat tantíssima gent, l'hem vist parodiat tantíssim, que posar-s'hi a trobar l'essència del personatge sense caure en la paròdia és de les coses, dels exercicis més difícils que es pot fer. Jo crec que Ferran Adrià és el més a prop que hi ha de Núñez. Núñez ja seria la divisió màxima, però Ferran Adrià seria el següent, perquè portem dècades sentint-lo.
3: Com es feia el Núñito de la Calzada.
2: Exacte.
3: No? El Núñito d'Adrià, no? Núñito d'Adrià.
2: Ara dic amb la veritat.
3: No sé com podria ser això.
2: Núñito d'Adrià... Sí. Et vas espantar gaire,
3: tens
2: no?
3: Tens el cap, eh?
2: Sí, és horrorós. Cap, perdona, perdona, cap, perdona. És que, a més a més, ara pot passar que, després de tantes hores fent ràdio, se'm posi el cable vermell amb el blau i faci tonteries en antena, que no seria el millor.
3: No, perdona, perdona.
2: Però t'anava a dir, dic devies espantar amb la proposta, al principi.
3: Va espantar, no, perquè jo sóc bastant inconscient i me tiro a la piscina i venga, vamos. Però sí que molta responsabilitat. Molta responsabilitat, perquè, clar, és el que dius, tothom està esperant a veure qui farà, qui serà aquest tio que farà de Ferran Adrià, no? I és un home superimitat, amb molta referència mundial, i el coneix tothom, i és molt difícil. Però com tu dius, o sigui, el que vaig intentar és fugir de la paròdia,
2: clar, no?
3: I construir un personatge que tingués veritat, que fos creïble, que fos vulnerable, que fos humà, saps? Perquè tothom coneix el Ferran Adrià de les entrevistes, de les ponències, de no sé què...
2: Expansiu,
3: però,
2: no?
3: Exacte, però no coneix el Ferran Adrià, per exemple, quan arriba el Bulli, que té 22, 23 anys, clar. No hi ha res de quan tal... O quan està sol a la cuina, o quan està discutint amb algú, o quan està preocupat, o quan està trist, o... En fi, que hi ha moltes coses que, encara que el guió potser no reflexaven tantes coses així, que per això et dic que el 5 i el 6 és important, perquè hi ha coses emocionals molt xules que li passen al personatge, hi ha diversos personatges de la sèrie, però era trobar això, no? Dintre de tot el guió, trobar aquestes coses més humanes del personatge per donar-li credibilitat i, sobretot, per donar-li naturalitat dintre de com parla i com s'expressa, no? Que això em semblava molt difícil, també.
2: Què et van demanar? Perquè tinc aquesta curiositat de dir... Mira, vam veure fa molt poc una pel·lícula sobre Jordi Pujol i van decidir posar-hi Josep Maria Pou, que evidentment per l'alçada i pel físic no s'assembla en res, i d'alguna manera li van dir no parodiguis a Pujol, no? A tu et van fer un encàrrec concret o va ser decisió de construir tu el personatge com creus?
3: No, és construir el personatge, però també t'he de dir que el David Pujol, el director de la sèrie, em va agafar de la mà. I va ser fantàstic. I jo vaig fer una feina brutal, o sigui, ja des del càsting ja vaig venir amb la feina feta, òbviament era una feina molt intuïtiva, i després durant 3 mesos vaig fer una feina molt gran. No em dona temps d'explicar tot el que vaig fer, però
2: vaja, vas anar a parlar amb el Ferran...
3: Sí, no, a part de que, òbviament, vaig veure tot el que hi havia d'ell, parlar amb ell, entendre per què, ell em va fer una llista de les coses, de les virtudes i los defectos que tiene, en fi, moltes coses, i després vaig fer una sèrie, o sigui, com una feina de deconstrucció, mai millor dit, no? O sigui, vaig començar a imitar-lo per deconstruir-lo i fer una construcció del personatge. Però tot això em va portar molt de temps i, per exemple, jo què sé, enviava whatsapps a amics, no? I
2: això és el que t'anava a dir, no?
3: Bastant,
2: quina era la manera de provar el personatge?
3: D'aquesta manera, parlant a casa... parlant a casa, bueno, la meva família estava cansada de mi ja, o sigui, el meu fill, o sigui, ja deia, per favor, papa, o sigui, pots parar ja de fer el Ferran Adrià.
2: El teu fill aquí present, per cert, que ha vingut de públic, i fa cara de circumstàncies, efectivament, i que sí, sí.
3: Estava, sí, sí, no, és...
2: Estava fins al cap damunt
3: ja,
2: de tu.
3: Papa, ja, per favor. Dic, bueno, és que, carinyo, circumstància és que ho he de fer.
2: Saps? En quina circumstància podies fer un Ferran Adrià a casa?
3: Mira, cuinant.
2: Cuinant?
3: Cuinant. No, o el venia... O sea, anem al col·le. Vinga, va, anem al col·le. Que qualsevol cosa.
2: Quin tipus de conversa podia ser anant cap al col·le?
3: Hòstia, no m'ho facis fer. No.
2: Anant cap al col·le?
3: No ho facis fer, ja, perquè a més no vull intentar com no parodiar. No, perquè, clar, perquè després perd la màgia, no?
2: Sí, d'alguna manera. Crec això és que... com un mag que ensenya els trucs, no?
3: Exacte.
2: No t'ensenyaré com hi he arribat, perquè igual diries, home, no? Però
3: sí,
2: és,
3: jo
2: és
3: puc un explicar una mica, però sí que... No, vull com conservar una mica això, m'agrada.
2: Com has portat aquesta... Jo crec que ha estat un allau absolut d'elogis. No sé si te'ls esperaves o no. Entre altres coses també, perquè Miquel, l'hem de dir que tu ets una cara molt coneguda, però no estic segur que haguessis fet un paper tan a la primera línia que tingués aquest èxit, a Catalunya almenys, sent clarament el protagonista, no, d'una sèrie.
3: Jo treballo fa molts anys i, òbviament, quan et ve una oportunitat així, nosaltres, els actors, sabem que l'hem d'agafar. I he tingut el privilegi i l'oportunitat de poder agafar-ho. I em va costar, van presentar molts actors, però, mira, va sonar la flauta. I vaig dir, doncs mira, sóc jo, no? I vaig presentar-me i em van agafar. Però bueno, no sé, o sigui, jo estic molt, molt feliç quan et ve una oportunitat així, és cúrratelo, perquè sabia perfectament que això anava a ser algo gran, que sabia que això anava a ser algo amb molta, que ho veuria molta gent i que estaria tothom com pensant i pendent, no? Però clar, és veritat que ara mateix l'èxit que estem tenint ara mateix a Catalunya, que hem fet 4 capítols, és brutal. És brutal. I bueno, estem esperant que s'estreni a Netflix d'aquí un mes i aviam què passa, perquè és Netflix mundial.
2: És Netflix mundial?
3: És mundial.
2: Amb una figura mundial, clar, com és el de Ferran Adrià.
3: Clar. Aleshores, tenim ganes de veure què passa, perquè realment, i de poder exportar, a més, una cosa molt autòctona, de veritat, que es pot portar al món, no? I es pot exportar. I penso que és molt interessant.
2: Clar, és que si em diguessis figures que tenen reconeixement mundial que siguin catalans, ara em sortirien la Mínia Mal, Rosalia i Ferran Adrià, probablement, no? Exacte. No gaires més.
3: No està mal, eh?
2: D'aquests, clar. Mira què deien els pantalleros l'altre dia del programa, la gent que parlen de les sèries i de les pel·lícules, sobre Gènesi i el teu paper.
4: El Miquel Fernández, o sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
5: Sí.
4: En aquella línia fina
5: no se
4: separa
5: va,
4: la
5: no
4: paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
2: Molt.
4: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
5: tot...
4: de carrer.
2: Bueno, no és descartable, tampoc. Vull dir, si va a Netflix mundial...
3: Ojalà.
2: T'imagines? A veure, però... hi ha algú que ha obert el camí. Hi ha un senyor que es diu Oriol Pla, que va endur-se un
3: Emmy. Exacte. L'altre dia em feia una entrevista i em deien, què? I dic, bueno, escolta, sí, mira, dos catalans, vinga, va, a tope, no? Vámonos.
2: Si podem, no? Per què no?
3: Per què no? Clar, m'encantaria, somiar és gratis.
2: I somies gaire en aquestes coses, no? Ja no en els premis, sinó en... projectes molt grans, creuar l'oceà, fer coses a fora...
3: No. Bueno, fa temps ja vaig fer una cosa, una pel·li americana, que era indie, però clar, el pressupost que maneguen ells no és indie, o sigui, mm-hmm. Era una barbaritat. Però no va sortir bé. I després vaig estar a Los Angeles un mes, vaig intentar-ho i tal, però crec que... O sigui, no sé, jo porto molts anys treballant, I hi ha moltes coses que em fan tocar de peus a terra. I crec que si ve una cosa així, benvinguda sigui. I que si no, pues, escolta, seguiré treballant. I, oye, todo bien, al contrari. O sigui, em sento un privilegiat poder estar treballant d'això.
2: Quina edat tenies quan vas fer aquest intent americà?
3: 30... Pues mira... 31, 32...
2: Molt
3: 32.
2: Jove, molt jove, no?
3: Ara en tens? 33, més o menys.
2: Ara
3: tinc 46.
2: 46. Home, és un moment molt més madur. Vull dir que si et vingués alguna cosa d'aquestes, potser l'entomes una mica més... no sé si et diria coratge,
3: jo
2: o ego...
3: Jo estic molt feliç aquí, eh?
2: Clar.
3: O sigui, no tinc tampoc una allò que dir... No, és que me quiero... Mm-hmm. Jo estic molt feliç, eh? O sigui, cap problema. Jo visc molt bé aquí.
2: He de dir també una cosa, Miquel, que jo crec que ens ha sorprès a tots i te l'he de treure, perquè, clar, és que ens ha deixat molt parats aquesta setmana. Aquesta setmana, amb la promoció, t'hem vist en molts llocs, parlant de moltes coses, i hi ha hagut una cosa molt personal que ha aparegut, que explicaves en una entrevista avui a VilaWeb, i crec que... vens a dir... Bueno, és que ho explico perquè no m'ha preguntat mai ningú.
3: És veritat.
2: De cop ho explico, que vas explicar dels orígens familiars i la relació amb ton pare, que això va deixar, vaja, molt sorpresa a molta gent.
3: Bueno, és que és veritat que nosaltres som figures que, bueno, ens exposem i estem al públic i de cop, si et fan una pregunta així, pues també, no, o sigui, tampoc ho vaig pensar massa, vull dir, tampoc és una cosa que jo ho vagi amagant, tampoc ho vaig explicant, no, és que mira, mi padre, no? Però, bueno, va sorgir així i sí, i penso que, vull dir, és que cap problema, al contrari, penso que és una veritat, és així, podria profunditzar molt més encara sobre la seva vida i sobre tal, però llavors seria un altre tipus de programa, no? Però cap problema,
2: eh? He de dir que el Miquel, el que va explicar, per qui no vas llegís o no escoltés o no veies el vídeo de Veloweb, va explicar que els pares es van separar quan tenies 3 anys, no? I que tu vas conèixer el teu pare en un vis-a-vis a la presó perquè era un narcotraficant.
3: Bueno, era una persona que... A veure, una persona que o sigui, feia el que podia. O sigui,
2: sobrevivia.
3: Sobrevivia. I el que feia va agafar, no? Ell decía, tengo que coger el toro por los cuernos i anava fent, però no és que fos, com se llama el colombiano...
2: Ah, carai, sí, és que vos deia.
3: Plomo o plata, com es
2: diu? Sí, Escobar.
3: Escobar, clar, no, a veure, Pablo quan Escobar. Dius narcotraficant, uno se va a Escobar.
2: No,
3: no, pobret,
2: no és això,
3: o sigui,
2: clar.
3: Aquest anava a la mina, agafava qualsevol cosa, pillava no sé quantos, i con eso más o menos zafava, i con eso ja podia fer sus trapís i sus cositas i vivia. Però, clar, pobre, o sigui, jo, sí, era un pobret en aquest sentit, no podia fer gran cosa. Aleshores, lo de narcotraficant sona com a molt tal, però no.
2: Però un delinqüent.
3: Feia això per sobreviure, perquè no sabia fer una altra cosa i perquè, òbviament, en aquella època l'heroïna va entrar en aquest país com una, o sigui, com una apisonadora i és una víctima de tota aquesta generació.
2: L'escena la defineixes molt, molt impressionantment, que és una frase que sobre el paper diries bé, depèn del context, no té més importància, però és que en aquest cas és que textualment és brillant, que és la salutació. Quan tu tenies 12 anys, vas a la presó i coneixes a ton pare, li dius hola, papà,
3: sí.
2: molt gust de conèixer't.
3: Sí, tal qual.
2: No? És bestial. Clar,
3: bueno, és que és un senyor que no coneixes. És que és veritat.
2: Però te n'han parlat en aquell moment.
3: Sí, clar, la meva mare m'ha parlat.
2: Des de petit.
3: Ell m'enviava cartes.
2: T'enviava cartes.
3: Clar, però tu també és com dir, bueno, i este senyor que m'envia cartes... Me dicen que és mi padre, però clar, jo no tinc un contacte amb ell, no sé com és, no sé... Està, i clar, i fins que no tens una certa edat, més o menys no pots, o estàs mig preparat, no pots anar cap allà.
2: Va triar-ho la teva mare, l'edat que tenies, perquè estiguessis prou madur per entendre
3: el que era? La meva mare va fer tot el que va fer, o sigui, va fer tot el que va poder per, òbviament, protegir tot això i fer-m'ho de la manera més... dolça possible, no?
2: És una gestió molt difícil, la de la teva mare, eh?
3: Molt difícil.
2: Per jugar amb aquest passat no familiar,
3: clar,
2: a la vegada que no trencar-lo, perquè podria haver-t'ho amagat.
3: Sí.
2: I no ha existit aquest senyor, no?
3: Sí.
2: I a partir d'aquí... I no, decideix que tu l'has de conèixer, saber-ho, però fer-ho en el moment adequat i en la manera adequada.
3: És admirable. O sigui, la meva mare el que ha fet sempre a mi, sempre ho dic, és admirable. És admirable. O sigui, tots els pares i les mares ens equivoquem moltes vegades, i òbviament ella també s'ha equivocat, però és humà. Però tot el que va fer a la gestió del meu pare crec que és admirable.
2: Sí, tu hi has pensat gaire, que ets pare, tu, i que tens criatures d'edat, aquesta gestió d'una situació tan extrema com aquesta? Què hauries fet? Com ho hauries gestionat?
3: No ho he pensat, però, bueno, diguéssim que ja tinc una mica d'experiència, no? M'hagués passat, però, bueno, jo... No, mira, no em passa, això.
2: I aquest debat sobre la identitat, que és una cosa que tots tenim, no? T'ha afectat, d'alguna manera, algun moment de la vida, pensar el meu pare ve d'aquí?
3: No.
2: Ja, no.
3: No, cap. No, jo crec que, a més, que cadascú té unes històries brutals. I, a més, justament amb això, hi ha gent que m'ha trucat, hi ha gent que m'ha...
2: Sí, arran d'això.
3: Sí, que m'ha escrit, i se sent molt, molt identificats i identificades. I m'agrada molt, perquè al final crec que la naturalitat d'explicar les coses tal com són, òbviament, si no hi ha un trauma heavy, jo, òbviament, clar que he tingut... Bueno, i
2: fas
3: el psicòleg, i pa, però no tot per això. O sigui, al final crec que em van protegir la meva mare i el meu entorn bastant bé i molt bé com perquè jo, d'alguna manera, pogués tenir un futur, o sigui, que fos una persona que no tingués aquest tipus, o sigui, cap trauma, no? Dintre del que cap. Però que després m'he anat treballant i m'he anat fent, òbviament, les meves teràpies i les meves coses, però no tot és per això, que al final la vida de cadascú i la història de cadascú és la que és. I tu surts i fas i salves com pots. Com pots.
2: Aquests dies sentíem el Ferran Adrià també i parlava del seu, de la seva infantesa, de la joventut, l'adolescència. Allà, no, d'alguna manera, és com que el dibuix d'algú que no està cridat a ser el que acaba sent, no? No? És algú d'un entorn molt humil, d'un barri de l'entorn metropolità, que té una vida complicadeta, un moment vital, juvenil, etc. I que acaba sent un referent global, mundial. No sé si en algunes d'aquestes coses, en ser d'una família humil, de no saber si estàs cridat o no per fer certes coses, has buscat algun camí quan construeixes el personatge vinculat amb tu?
3: Absolutament.
2: Tot,
3: em sento tan reflectit amb ell. O sigui, és que, de fet, una de les coses que més m'agrada d'ell és la seva autenticitat, la seva essència. Perquè no,
2: que no ha perdut això.
3: No ha perdut mai. No ha perdut mai de ser de Santa Eulàlia. És que no. I m'encanta. I això és el que per mi és una cosa molt valiosa. Molt.
2: I el teu barri és?
3: El meu barri? Uf, jo he tingut molts barris. He viscut a Pubilla a casa, he viscut a Albacete, he viscut al País Basc, he viscut
2: amb molts...
3: Sí, sí, clar, aquesta és una altra història. És que si jo et començo a explicar la meva vida... Si jo començo a explicar-te la meva vida, tio, no cau. O sigui, m'has de fer un programa sencer. O sigui, vamos.
2: O sigui,
3: hi hauria que... caldo de cultiu aquí, saps? I vaig aquí escrivint... Hòstia, tio, cal, l'actor que fa de Ferradià, tio, és que...
2: Quantes coses que té,
3: no? Això és millor que la sèrie, espera't. Que farem un biopic del Miquel Fernández.
2: Ja no, però és que de cop, Miquel, jo tinc la impressió que de cop hi ha molta gent que t'ha descobert. Ja sabíem qui eres, ja sabíem que actuaves bé, però el
3: perquè
2: personatge...
3: Perquè soc una persona molt discreta.
2: Sí,
3: soc una persona molt discreta, no m'agrada fer soroll. I, de fet, no m'agrada molt fer soroll, però, bueno, jo, és el que et dic, lo que venga, bienvenido sea, o sigui, cap problema.
2: Aquell adolescent que va trobar en el teatre o en l'actuació que...
3: Em vaig salvar, tio.
2: Et va salvar directament?
3: Em va salvar.
2: Sí?
3: Jo estava... Veus, una altra cosa, és que jo no paro de dir mis mierdes. sí. Jo amb 15-16 anys no sabia què fer. Anava al parc, vivia a Sabadell en aquell moment.
2: Què dius ara?
3: Sí, ara estava a Sabadell, a Can Oriac. Mm-hmm. I llavors el que feia era anar al parc, fer el que fan els adolescents amb 15-16 anys dels 96-95, que ja et pots imaginar el que és.
2: Trobar-se amb col·legues.
3: Exacte, trobar-se amb col·legues i tenir converses llargues
2: molt,
3: i lentes.
2: Molt lentes. Sí, sí.
3: Aleshores, llavors, aquesta era la meva vida. O sigui, i no sabia què fer. I llavors estava en un entorn que en aquell moment pues, vaig dir, hòstia, pues, no ho sé, no? Pues, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. Però, gràcies a una persona fantàstica, un professor que tenia a l'institut, que fèiem un crèdit variable de teatre, em va dir, per què no proves això? Però jo sempre havia cantat. Sempre. Des que era petit, des que tenia 6, 7, 8, 9, 10, sempre he cantat.
2: I et sortia bé.
3: I em deia, em sortia molt bé. I em deia, per què no fas això? Que és teatre musical. Que és cantar i actuar. I vaig dir, bueno, vale. Però això, diu, bueno, sí, aquí, bueno, pues, a veure, prova-ho, vale. I ho vaig provar, em va encantar, i vaig dir, hòstia, se'm dona bé això. I als 16 i pico, 17, ja estava a Barcelona, o sigui, acabant els estudis i anant a Barcelona cada dia a estudiar a l'escola Memory. I vaig estar 2 anys i mig, 3 anys estudiant i així vaig començar. I als 17, 18, bueno, amb 16 ja feia de líder d'una orquestra durant dos estius. O sigui, amb 16, flipa.
2: Mira,
3: jo ara visc un nen de 16 anys i dic, hòstia, què passa, no? O sigui, què ens ha passat?
2: T'he de dir que estic lamentant tan profundament que hagis vingut avui, concretament, perquè aquesta conversa, ara jo és que estaria... Jo necessito parlar molt més amb tu.
3: Convida'm un altre dia, que no tinc problema.
2: Perquè, clar,
3: una altra secció,
2: en el
3: sé.
2: Dia que hi ha pluges torrencials, que tot Catalunya està col·lapsada, i ara, de com estàs descobrint que en Memory et va treure del banc de Can Oriac de Sabadell, on anaves a tenir converses molt llargues
3: no,
2: i molt lentes.
3: No, un professor.
2: Un professor, concretament.
3: Un professor que estic molt agraït, sí.
2: Què es diu?
3: És Joan.
2: Joan. Que és el que et va fer la...
3: És el que em va dir, escolta, per què no fas això?
2: Prova.
3: Que et veig una mica perdudet, nen. I li tinc molt de carinyo i, en fi...
2: Es viu?
3: Si sí, i tant, que es viu. Si m'està escoltant, segurament. Ell ho sap, Joan Martínez.
2: Joan Martínez.
3: Ell ho sap. I sí, o sigui que... I la meva mare, per suposat, que sempre m'ha apoyat, sempre. ¿Qué quieres hacer, niño, esto? A por ello, venga, a tope. Sin miramientos, o sigui, venga.
2: És important ser agraït, no?
3: Home, no sé. I tant.
2: Hi ha gent que se n'oblida, això.
3: Pues té un problema. Sí, últimament aquestes coses s'obliden molt, no? L'empatia i l'agraïment és una cosa que manca bastant.
2: És un gust saludar-te.
3: Igualment.
2: Voldré que vinguis un altre dia per xerrar més àmpliament, perquè la veritat, o sigui, em deixes absolutament al·lucinat. I jo les ganes que tinc és de que hi hagi la segona ocasió sobre Gènesi, que és quan s'estreni a Netflix i ho peti a nivell internacional i nominin a tots els premis internacionals també, que llavors m'has de guardar una estona.
5: Imagina.
2: M'has de guardar una estona.
5: Que divertit seria.
2: Miquel, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes, gràcies, moltíssimes igualment. Gràcies. Felicitats. És espectacular la feina que fas. I, evidentment, també a la gent de Minoria Absoluta que han fet aquesta... Bé, entre molts altres, que han fet aquesta meravella, que és la sèrie Gènesi, que s'acaba aquesta setmana que ve. Es veuran els dos últims episodis. Són dilluns.
5: Dilluns, sí.
2: Dilluns els dos últims. Si no ho heu vist, recupereu-los i prepareu-vos per dilluns a gaudir-ho, perquè la veritat és que...
5: I si no ho tenen al 3.cat, a la plataforma.
2: Sí, senyor. 3cat, no?
5: 3cat.
2: 3cat.
5: Bueno, ja saben.
2: Super 3, Flinky Flank, TV3, el que sigui. Doncs ahir 10 minuts. Moltíssimes gràcies, de veritat. Fem l'actualització a aquesta hora del matí.

0: Hora d'actualitzar aquesta hora en plena crisi d'aquest episodi de pluges torrencials. Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Albert Ferran, bon dia.
2: Bon dia.
0: Protecció Civil ha enviat un nou és alerta a les comarques de Girona per perills amb dos rius de la zona.
1: Sí, fa poca estona que s'ha rebut aquesta alerta als mòbils. El servei d'emergències avisa que la situació és preocupant als rius Ridaura, a la Garrotxa, i Daró, al Baix Empordà. Per això demanen a la ciutadania que s'allunyi d'aquestes zones, que es protegeixin a l'interior dels edificis i que pugin a plantes superiors en la mesura del possible. Precisament a les comarques de Girona és on es concentra a aquesta hora el perill de l'episodi de pluges. Al llarg del matí les tempestes s'han anat desplaçant cap al nord-est del país i ara afecten sobretot l'Empordà. La situació al litoral central i al sud s'ha normalitzat pel que fa a la pluja, tot i que la preocupació a hores d'ara continua sent el cabal dels rius, també el Besòs a Belcaral.
2: Sí, de fet, aquests dos rius de les comarques de Girona, rius que doncs, a les 7 del matí baixaven sense aigua o pràcticament sense aigua, i en el cas del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha arribat a un màxim de 3 metres. Ara ja va a la baixa, però molta precaució igualment perquè va molt carregat. Ara ja va a un nivell de 2,5 metres d'altura. O el Daró, també a la Bisbal d'Empordà, que de no portar pràcticament aigua ha arribat als 3,6 metres. Ara ja ha baixat una mica, també. Però molta precaució, perquè tot i que aquí ha anat parant la pluja, doncs aquest risc continua molt, molt carregats. També molt pendents del riu Besòs, que també ha anat baixant. Ha arribat a un màxim de pràcticament 1.000 metres cúbics per segon, multiplicant pràcticament per 10 el cabal del riu Ebre a Tortosa, ara mateix, i ara mateix està a uns 200 metres cúbics per segon. Encara molt carregat i, per tant, molta precaució, perquè ja fa hores que no plou ni a Barcelona, ni al voltant, ni al Vallès, però sí que tenim aquests rius molt carregats. Pel que fa a les pluges que cauen ara mateix, doncs teníem un ruixat fa una estona damunt del mar que ha afectat alguns sectors de l'Alt Maresme, encara hi plou, però per sort ha perdut intensitat, i el Baix Empordà, que és una de les comarques més afectades a les últimes hores per les pluges, també aquí la pluja va a menys. Tot i que encara hi plou, i també en alguns sectors a l'entorn de Sant Pere Pescador, àrees de l'Alt Empordà, entorn del Golf de Roses. Hi ha més pluja sobre el mar que pot anar fregant ben bé el litoral nord de la Costa Brava. Però de mica en mica les pluges van a la baixa. Van a la baixa les pluges, van a la baixa els cabals dels rius, però tot i així insistim que van molt carregats rius com el Besòs, la Tordera o aquests rius petits de les comarques de Girona.
1: Ara ho deia l'Abel, aquesta situació amb els cabals dels rius va a la baixa, però preocupen aquests rius a la zona de Girona. També el Besòs, que preocupa especialment a les autoritats, han hagut d'enviar aquest matí, de fet, un es alert per risc de desbordament del riu. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha explicat aquest matí al Via Lliure que la principal preocupació, ara que ja han passat les pluges, és l'aigua que baixa pel riu.
3: I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort, sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot el que passa també en el Vallès.
1: L'episodi de pluges excepcional que afecta encara el país deixa de moment dues víctimes mortals i un desaparegut. Els bombers i salvament marítim busquen una persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme. Ha estat un testimoni que ha donat l'avís perquè hauria vist com l'aigua arrossegava el desaparegut a una riera. Els bombers hi treballen amb 9 dotacions, també aèries. Pel que fa a les víctimes mortals, els bombers han trobat sense vida la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, en un garatge totalment inundat. I la primera víctima mortal l'han trobat aquest matí a Tordera, al Maresme. Un home mort per la caiguda d'un mur a un càmping del municipi. Els bombers ara mateix treballen intensament a la zona de les comarques de Girona i del Maresme. Són, com dèiem, les zones on ha plogut més les últimes hores. De fet, des d'ahir els bombers ja han atès prop de 1.700 avisos i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 6.700 trucades per incidents relacionats amb els aiguats. Per tot plegat, el president Salvador Illa presideix ara mateix la reunió de seguiment del Pla Inuncat al Departament d'Interior per fer seguiment de l'evolució de la situació derivada de les pluges. En acabar, compareixerà per donar les noves indicacions de protecció civil. Ara per ara, però es mantenen fins les 2 del migdia les restriccions de mobilitat a 8 comarques del nord del país, bàsicament el litoral gironí, també la Garrotxa i el Maresme. A la resta de comarques afectades ahir ja s'han aixecat les restriccions de mobilitat. El temporal també fa arrossegar des d'ahir complicacions arreu del territori en mobilitat. A aquesta hora hi ha una trentena d'incidències a la xarxa viària, algunes en vies principals com l'AP7 o la C16. Detalls des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
4: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha més d'una vintena de vies derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, la Selva, el Barcelonès i el Baix Empordà. A l'AP7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. Es fa la circulació per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades, i la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. La C60 està tallada a la Roca del Vallès en sentit Mataró per esllavissades. A la GI-552 també s'ha tallat la calçada Riells i Viabrea per inundacions. La GI-682 està tallada a Blanes per inundacions. La GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada entre Palafolls i Tordera i entre Santa Susana i Malgrat de Mar per inundacions. La GI-600 està tallada a Tordera per inundacions. La GI-305 està tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. I la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha un carril obert per circular a Sant Adrià de Besòs en sentit Besòs per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Aquesta hora, però, segons informa Renfe, sí que es reprèn la circulació de l'alta velocitat. Fins ara estava restringida la rodalia de Barcelona per les restriccions de mobilitat. Els conductors ja han fet prèviament marxes blanques sense passatgers per garantir la seguretat de la xarxa ferroviària. Ara bé, la situació, per exemple, a l'estació de Sants és lluny de la normalitat. Centenars de persones s'apleguen en aquesta estació. Josep Moragues.
2: Sí, hi ha centenars de persones que s'han de carregar de paciència. Tota la gent que avui ha decidit o ha d'agafar un tren d'alta velocitat ha d'entrar dins aquest via crucis, que significa arribar fins al seu tren. Ara mateix hi ha 600-700 persones davant de les pantalles dels trens intentant accedir al tren d'alta velocitat. Ara mateix està entrant la gent que havia d'entrar a les 9 del matí. Per tant, això va per llarg després de que durant 3 hores s'hagi suspès la circulació dels trens d'alta velocitat aquí a l'estació de Sants. Ara, però, tota aquesta aglomeració que està davant d'aquest control de seguretat i un home amb un megàfon, que és bàsicament qui dirigeix tota la gent per dir-los on han d'anar i quins passos seguir.
5: I als esports, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó de MotoGP i s'ha situat a només 2 punts del líder, Jorge Martín. Aquesta hora és a punt d'acabar-se el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1, que ha endarrerit l'inici per culpa de la pluja. Falten menys de 2 voltes. Domina el neerlandès Max Verstappen per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli. Alonso és 8è. Fernando Alonso, en zona de punts. En un diumenge marcat per les afectacions del temporal, també a l'àmbit esportiu. El clàssic Barça-Madrid es disputarà a les 7 de la tarda, 2 hores més tard del que estava previst, per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. El partit de segona entre el Sabadell i l'Andorra, suspès ahir pel temporal, es jugarà finalment a les 9 del vespre, per tant, a la mateixa hora que el Girona-Mallorca. S'ha suspès el partit de Copa del Rei entre el Prat i el Sant Rafel, que s'havia de jugar aquesta tarda perquè l'equip balear no ha pogut viatjar, i a l'ACB el FIAC Girona ha aconseguit que el seu partit a la pista del Baskonia s'hagi endarrerit una hora, que passi de les 6 a les 7 de la tarda. L'equip no va poder volar ahir a la tarda i ha fet nit a Saragossa.
0: Doncs fins aquí aquesta actualització, que evidentment la continuem mantenint amb la Mariona Martínez, amb l'Albert Ferran, també l'Abel Caral, que Abel et quedes aquí encara,
2: sí, home, vinga. Aniré a fer un riu un moment.
0: Bueno, escolta,
2: parlant de rius, perdó,
0: això.
2: Que vaig a fer pipí.
0: Sí, ja s'ha entès. Gràcies, Abel, gràcies, Mariona, gràcies, Albert. Fins ara.
1: Fins ara.
0: En aquesta programació especial que estem seguint des d'ahir a la tarda, fins ara, que ja passen 4 minuts d'un quart d'hora del migdia, tenim el mossèn Nin per aquí, almenys que ens alegri una mica al matí amb una mica de música, però pendents, evidentment, de tot el que succeeixi a bona part del país, incidències de tot tipus que creieu que no s'estan recollint, doncs bé, a través de Twitter RAC1 o al Via Lliure, a través de notes de veu al 606-2564-39 o missatges escrits, no el WhatsApp del Via Lliure no accepta trucades, i o en fi, trucades al 902-47700. Fem pausa i de seguida continuem en aquest especial fins com a mínim les 2 en punt del migdia.
6: Via Lliure amb Xavi Bundó.
7: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
12: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mola de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1. Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Dia Lliure, territori cap de setmana.
0: I amb tot aquest equip de professionals amb què estem fent ràdio des d'ahir a la tarda, de fet, que vam encadenar el Via Lliure amb els informatius del migdia, amb el Superesports, amb el Puig, amb la programació especial, amb el Basté a la matinada, portem ràdio non-stop, vaja, des de fa moltíssimes, moltíssimes hores, des de les 6 del matí d'ahir. I avui que ja portem, doncs mira, ara portem ja 6 hores i mitja de programació especial, després d'haver agafat el relleu del Basté, i pendents, evidentment, de tot el que succeeixi, el que ens pugui informar des del Govern de la Generalitat de Catalunya, que en algun moment altre, en els pròxims minuts, 5, 10, 15 minuts, compareixeran per donar explicacions també del que està succeint en aquest episodi de pluges torrencials. Mossèn,
20: ha arribat
0: en barca o com ha arribat? Va,
20: he arribat amb les golondrines.
0: Sí, sí.
20: Poca conya, escolta, està la cosa com està,
0: No. I abans parlàvem amb l'Abel Caral també, sí. No vol dir que ens haguem d'acostumar, però no havia passat mai, i el que ens estem acostumant és dir això no havia passat mai. Potser és que no serà l'última vegada que passi.
20: Ara, sempre que passen aquestes coses, hi ha els clàssics, El senyor que creu que porta un tanc i és capaç de passar un toll i ha de sortir nedant. Gent que, es posa un mil·límetre del riu a córrer.
0: A fer-se fotos, fer-se selfies.
20: Sí, el millor dia per anar al rompeoles.
0: Sí, és així. 6 minuts i 2:15 del migdia. De seguida arrenquem l'embalat amb el mossèn Nin, pendents d'aquesta roda de premsa, però abans he de dir-vos una cosa. I és que del 5 al 12 d'octubre, d'aquí a... demà, a partir de demà, se celebra la Comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat per un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de Catalunya. I per gaudir de la festa, atenció, perquè avui regalem aquest val de 200 euros per bescanviar els establiments de la Comerciada. Què heu de fer per aconseguir-los? Doncs trucar ara mateix, ara, 902-47700, 902-47700, el primer que truqui s'emporta aquests 200 euros per anar a la Comerciada. Recordeu, fins el 12 d'octubre, la Comerciada de la Festa del Comerç Local de Catalunya, lacomerciada.cat. 5 minuts i arribarem a 12:15 del migdia, de seguida l'embalat, amb coses,
20: amb pluges. L'embalat amb coses. Ara tenim un parell de rodes de premsa, ara.
0: Sí, veurem què podem punxar.
20: I després explicaré com vaig sortir ahir de TV3 amb Pilar Eire i Jordi González del col·lapse amb fent parada i fora. Hem dormit els tres a casa. Sí.
0: Ara tornem. 5 minuts i 2:15. Abans, els consells de Supermercats Consum.
21: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
22: Consum, el
3: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària de l'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys i actualment es cultiva sobretot a la província d'Alacant. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, parlarem de les seves propietats. Estem en plena temporada de magranes. Quan és el millor moment per consumir-les i en què ens hem de fixar a l'hora de comprar-les?
17: Entre els mesos de setembre i novembre és quan estan en plena temporada, el moment ideal per trobar-les dolces i sucoses. A l'hora de comprar-les ens fixarem que tinguin un color viu, amb alguns tons marronosos, i que la pell sigui fina però ferma, sense talls ni desperfectes. I un truc molt senzill, el pes. Com més pesi la magrana, més sucosa acostuma a ser.
3: I nutricionalment, què ens aporta aquesta fruita?
17: La magrana ens aporta diversos nutrients beneficiosos per a la salut. És font de vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, ajuda a disminuir la fatiga i participa en la formació de col·làgen, molt important per a les articulacions i els ossos. També és font de vitamina K, que contribueix a la coagulació sanguínia i ajuda a mantenir els ossos en condicions normals. A més, ens aporta una bona quantitat de fibra que afavoreix el trànsit intestinal.
3: A vegades, el fet de pelar-la pot fer-nos una mica enrere. Tens algun truc perquè sigui més fàcil?
17: Sí, i és més senzill del que sembla. Podem partir la magrana en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per evitar que es trenquin, podem donar uns petits cops amb una cullera a la part exterior de la magrana i fer que els grans vagin caient directament dins d'un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
3: I a la cuina, com la podem aprofitar?
17: És una fruita molt versàtil. La podem menjar fresca, fer-ne suc o afegir-ne els grans a un iogurt o gelat. També queda molt bé en amanides, tant d'hortalisses i verdures com de llegums.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
21: Consum. Junts és cooperativa.
22: Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
23: Per què no fem ja un embalat en directe, jo posant música allà? Un embalat de 4 hores que la gent pugui entrar, deixar el guardarropia, tota la roba que portin i les claus de casa.
24: Perillosíssim,
23: això. I un ambient, doncs, sa,
24: agradable.
23: Fraternal, escalfor i
22: tal. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: Ai, mossèn, què, li posem rombos?
20: Posem-me rombos.
0: Mentre esperem que arribi el govern de la Generalitat per explicar-nos les novetats, segurament sortirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Encara no s'ha muntat la roda de premsa, per tant, encara pot ser que vagi una mica

0: Bon diumenge.
1: El canal que acaba de fer les panxes.
2: Bon dia, ha fet una miqueta de panxeta.
3: Les palmes.
4: Era un somni estar algun dia a l'embalat i pensar que el mossèn li agradaria que me la toqués una miqueta.
2: Però estàs cada dia aquí.
4: Però l'embalat encara... Una vegada.
2: Doncs avui acollim Snoop Dogg. També s'acaba d'anar a la llum, a l'edifici. Ja és un Salvadorilla. Hem de connectar amb Ramon Abel, amb Maneres de Arte, amb Guitarrica de la Fuente. No? No? Encara no? No?
1: Guitarrica de la Fuente no sé per què l'hauríem de connectar, però... Perquè tothom em parla de la bola negra, no?
2: Tota la tarda. Heu d'estar tota la tarda dient, bueno, ara igual fem-lo dels castells i mentre truqueu a Guitarrica de la Fuente, per una miqueta al Maneres de Arte.
1: Els castells a les 4 de la tarda és avui, eh?
2: Sí, sí, sí. Que teniu des d'ahir tota la gent allà a Tarragona amb totes les llaunes, que tampoc...
1: A les llaunes, quines llaunes?
2: Esteve Giral.
1: Sí.
2: Habitació plena de llaunes d'estrella, ja esperant a veure a quina hora comença.
1: No, hi havia una depressió col·lectiva, això és veritat, entre els castellers, perquè, clar, això és una cosa que es fa cada 2 anys, que te la desmuntin, i hem de dir que serà a les 4 de la tarda, entenc, bueno, ara ho estic dient per boca tassa, però entenc que RAC1 transmetrà la... Ara no ho sé,
2: ara ens la juguem,
4: RAC1,
1: RAC1, com a mínim, bueno, ara això hauríem de saber-ho, perquè ara m'he anat a la boca i potser no cal improvisar tant en antena. Ja ho sabrem. Però, en tot cas, és el concurs de castells aquesta tarda i Arnau Mañé ha agafat ja rebent el cotxe cap avall, perquè, clar, ell és membre d'una de les colles castellers.
5: Està a l'alçada de Sant Joan Despí. Com a mínim, està ja a l'alçada de Sant Joan Despí, com a mínim.
1: L'Arnau, em pensava que és el seu cotxe, dic que era, sí que ha de caminar per anar-lo buscant.
2: De quina colla és l'Arnau Mañé?
1: De Vilafranca.
2: No es pot dir.
1: No passa res. A 3:15 s'hi posen els castells de RAC1.
2: I s'ha d'anar 4 hores abans a xumar llaunes.
1: Bueno, i a part l'estona que duri, perquè això ahir, que Catalunya estava en alerta, la fase prèvia del concurs de castells, que és la de dissabte, els van dir que acabarien abans i van acabar a les 10 de la nit en comptes de les 8 de la tarda.
2: I després es va formar ja una mica de cua a l'estació aquella que tenen a Port Aventura, no?
1: Sí.
4: El solet a Tarragona.
1: Ara mateix el sol, eh?
2: Ja està girant-lo i llaunes. Endavant amb les llaunes i endavant amb l'embalat. Vamos!
1: El vull veure allà dalt, mossèn. El vull veure d'en Xaneta, jo.
2: Avui, ja sabeu que a mi m'agrada molt el castell.
1: Fent un urbi et orbi des de dalt d'un castell.
2: Amb tot allò que penja, amigues. No, respectem aquest diumenge. Avui, dit això, amics i pendents de l'autoritat, avui he vingut amb el company Moisés i l'amic Noé, per si es necessito per tornar a Sant Feliu. Però també han vingut perquè són molt fans de la banda que ha fet 50 anys aquesta setmana i han anunciat 19. I, mira, saps allò? Tens allò d'exclusiva?
1: Espera't, que ara ho buscarem. No, però una cosa. Sí que vull advertir als oients del Via Lliure que ara fem l'embalat. Sí. Si hem d'interrompre, vull dir, pujarem les cançons que puguem, mossèn, per acompanyar una mica la gent.
2: Que la gent no digui, oi, és que no tal.
1: Clar.
2: A veure, mana l'actualitat. Sí, mana Salvadorilla, que deia Catunya, el que s'ha de tal i tot.
1: Mana Salvadorilla, sí, clar.
2: Home, clar, evidentment,
1: Però vull dir... Ara, què és? A veure, pots tornar exclusiva?
2: Pots tornar exclusiva. Farem una mica de Rocco Tannhauser, el que fa amb el Clapés. Doncs, amigues, van anunciar un disc l'altre dia i, evidentment, Bono és com quan Alfons Arús imitava Johan Cruyff, que feia una màquina registradora de pasta, clink, clink, si anuncies un disc, clink, clink, exclusiva. Aneu preparant els mails, perquè el 15 d'octubre s'anunciarà la gira D2 mundial, i si heu fet la compra per internet a la pàgina web del grup, ja veureu que hi ha una petita opció que us podeu inscriure en una mena de llista d'espera, que precisament no serà per rebre un òrgan o per anar a comprar el pa el dilluns. El 15 d'octubre, esteu atentes, amigues, la gent que voleu anar ja a veure el que queda de Bono, a The Age, i a la penyita en Larry Mullen, i a tota aquesta... Insisteixo, esteu atents perquè caurà un tour mundial. I tornarem a estar un altre cop amb el debat del preu de les entrades i si venen a tocar a Barcelona, que aquesta serà una altra. O, aprofitant que el Pino Gianloco li ha fet allò a Shakira a Madrid, se'ls enduguen a Madrid i es tenen acampats allà 15 dies. Ja ho mirarem, això, però mentre Moisés va buscar uns cafès a la màquina de vending, per aquí hem vingut amb sandàlies i sense res sota la túnica, ja fa una miqueta de rasca, amics, Procedeixo a començar l'homilia d'avui, que, com us deia, el 25 de setembre U2 va tornar a l'Institut Mount Temple de Dublín, al pati on tot va començar, amigues, i van celebrar els 50 anys exactes d'aquell paperet que Larry Mullen Jr. Qui és Larry Mullen Jr. dins de U2?
1: No me'n recordo, ja.
5: El bateria.
2: El bateria, el senyor. Doncs aquest, quan anava a l'Isti, que se passava más tiempo fuera, com jo, estava molt més fora de l'institut.
1: O com deia ara el Miquel Fernández, l'actor, diu... Bueno,

0: al parc tenim converses molt lentes.
1: Al parc molt lentes i els bars de davant del col·le i la rotonda que jo tenia davant. He fet molta rotonda jo, amigues. Doncs pues aquest senyor un dia s'aixeca i va allà, no sé si encara als instituts hi ha el cartell d'anuncis. Que sí. Busco, pues,
0: hòstia, què va posar? Busco...
1: Bateria, busca músics per muntar una banda, així, amb una lletra que també, bueno, li va costar una estona a Bono llegir, ja t'ho dic, perquè agafa el boli, la Rimurien, com agafa les baquetes. Sí, no, sí, home, és no. Així. Quatre adolescents, atenció al detall, una mare morta, un baixista que encara no sabia afinar i un guitarrista que es deia David Evans i que acabaria sent The Edge. 50 anys després, continuen sent els mateixos quatre, cosa que en el rock, ara, gairebé és un miracle de Lourdes, que una banda porti 50 anys juntes sense que hagi palmat ningú, sense que s'hagin barallat i aquestes coses. Avui no farem la missa completa, perquè estem esperant aquí el que estem esperant, amics, però no, tampoc posarem sencer el Joshua Tree, perquè ja veig molts pajilleros d'U2 aquest matí, ja a primera hora, dient-me coses, has de posar aquesta, has de posar l'altra i tal, perquè si posem tot aquí, ens passarem el dia. Farem un camí, intentarem posar 10 estacions, com si fos això el Calvari. El Calvari d'U2. Mira, passarem de l'àlbum Boy al pop, perquè per mi, després del pop, aquest disco que han tret ara, que es diu Cádiz en Carnavales, o no sé com es diu, no el penso escoltar mai en la meva vida.
0: Cádiz en Carnavales.
1: Han anunciat un disco nou que es diu Cádiz en Carnavales, es diu El Carnaval de tu vida, de Carnaval is my life.
0: Carnaval de luz.
1: El Carnaval de luz.
0: Hosti, sí.
1: Sí, sí, Carnaval de luz, los carnavales de Cádiz. Més igual, la xaranga del tio Norio serà una merda.
0: No.
1: Equivalent de gran a la Sagrada Família. Ja us ho dic ara. Aquests tios van començar del post-punk, que feien com una mena...
0: Post-punk, feien.
1: Ara us posaré la primera cançó.
0: Ah, sí?
1: Home, tu creus que Bono... ja era...
0: O si Bono sempre diuen que... Apa.
1: Sí, és que aquest el pentino avui. No, perdoneu. És un dels senyors més importants de la història del rock, però també és un dels gilipolles més importants de la història de la humanitat. Ara el pentinarem, amics, i tal. Mira, van començar amb aquest post-punk una mica espiritual de Dublín per acabar, a finals dels 90, pràcticament a un club, però un club de ball... ara parlarem, en producció de Brian Eno, atenció, i fotent-se als 90 amb discotec. Ara ho veurem. De la fe sense complexos a la fe que riu d'ella mateixa, amics. Comencem amb aquest primer tema, fent aquest repàs dels 50 anys d'U2. Comencem amb l'àlbum Boy, dels 80. Escoltarem el tema aquest que es diu I Will Follow, i ara es fotaré un petit speech sobre aquest tema. Va. Endavant, Bono... ¡Valante!

0: Sí que és veritat que he de dir que aquesta, això és de la primer, del primer disc.
1: És el primer disc del 80.
0: Sí que és veritat que es pot llegir com una mena de post-punk molt suavet.
1: Sí, suavet. Molt,
0: fins i tot, ara, un post-punk amb, amb campanetes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però...
0: Però sí, però s'entén no, que hi ha alguna cosa que vibra
1: allà.
0: És a
1: dir,
0: allà.
1: No és... No, no, no, diguéssim que l'habitació no està tancada com The Cure,
0: ara,
1: saps? Passa l'aire, però aquestes guitarres, aquest minimalisme
0: sí, sí.
1: I tal... I will follow. Jo, des de que... Sempre recomano comprar els discos físics, perquè llegeixes la lletra, t'enteres de coses, tal... Al 80 la gent no sabia de què anava aquesta cançó fins que ell ho va explicar. Will Follow no és una cançó d'amor a la parella, amics. És Bono parlant amb la seva mare Iris morta,
0: hosti,
1: que quan tenia 14 anys. El que deies abans, mira, el riff d'aquesta guitarra sembla un riff de tios de 14 anys assajant sí, sí, a un garatge, no? Sense efectes de luxe i sense res. Al baix... encara aprèn a caminar. El primer disco d'U2, de l'àlbum Boy, hi ha trossos de baix que estan fins i tot un pèl desafinats. Eh? Atenció!
2: Adam Clayton.
1: Adam Clayton. No tenia ni puta idea de tocar el baix, però Bono li va dir, hòstia, Adam, vente pa aquí, perquè entre el de la bateria i tal, nos falta uno, i l'Adam Clayton, pues, que el dia va bé també, amb la pega pel de la darrera,
0: home,
1: pues, allà,
3: que, 15 anys,
1: que sí?
3: També li va bé. No,
1: bé.
3: No.
1: Sí, sí, sí, no, oi? No.
3: Que també vaig començar a tocar el grup al baix en un grup i vaig dir no, vaig deixar-ho i clar, vaig dedicar la panxa.
1: El baix és sempre el buit legal d'un grup que tota la gent odia, perquè és la secció rítmica conjuntament amb la bateria. És imprescindible,
0: metrònom,
1: però ningú vol tocar el baix, perquè queda molt millor. I ja podem dir, folles molt més amb una guitarra,
0: sí, o
1: cantant,
0: el frontman,
1: o,
0: no,
1: o correcte, que no amb un senyor fent... A cocon.
0: No, però el baix és absolutament imprescindible.
1: És imprescindible, sí, igual que la bateria. Sí, sí. I molt imprescindible...
0: I es diu que són tios raros.
1: Són tios...
3: No, baixistes, sí.
0: Oi?
3: Sí, sí,
0: els baixistes sí, tenen sempre sí, alguna cosa per peculiar, diguem-ne.
1: Són d'aquella gent que són com
0: no,
1: el gamers i la
0: no,
1: gent
0: no,
1: que mireu cine i sèries
0: no
1: a
0: això,
1: casa, que segurament teniu la tita no, com un joystick, i ja t'ho dic jo. I tant, i bueno, un poc aixetos i tot.
3: Tu mires l'E-Street Band, en com ho donen tot, el brus, el bateria, i el baixista està allà amb un posat, un rictus seriós, sense moure's.
1: Són d'aquells que després entra un dia la Guàrdia Civil a casa i tenen coses rares, armadures medievales, un niño atado en el trastero... Sí, bueno, coses d'aquestes. Amics, anem cap al segon disc, anem cap a October. Estem a octubre. Ells al 81 van treure aquest disc, que és el que gairebé es fan monjos.
0: Què us dic?
1: Pel capullo de Bono. Bono havia perdut la llibreta de les lletres. La banda filtrejava amb un compromís cristià radical.
0: Què dius?
1: Amics, radical. I el resultat és un àlbum curt, tens i una mica avergonyit de ser rock, jo diria. Aquest tema que escoltem ara, i que a mi particularment, encara que ragi molt dels U2, m'encanta aquest tema, el Without a Shout Jerusalem del 81, és Pentecosta amb distorsió, amics. El crit, la ciutat santa, la idea de la fe no és un murmuri de sagristia, com aquí a l'embalat, no, sinó és una cosa que s'ha de cridar, i això així ho fa el capullo del Bono. Edge, encara, The Edge, el guitarrista encara no ha descobert el delay infinit que descobrirem a partir d'ara. El so característic de les guitarres d'U2 sempre és el mateix, i bé, a partir d'ara... i d'aquesta cançó.
3: Això volia preguntar, aquesta guitarra tan característica, no?, de U2.
1: És això, ara, és un delay, és un pedal que fa com un eco amb un retras
0: una mica
1: i tal, però és que, conjuntament amb la manera de tocar la guitarra i la guitarra Gibson, que generalment aconsegueix aquest so històric. Amics, els U2, que encara no sabien que serien estrelles i només... es centraven, és que és molt fora aquesta part de la història del rock. Ells eren creients cristians catòlics radicals. Atenció, que vull recordar d'on eren aquesta gent, d'Irlanda.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: li
0: sí,
1: pregunten a Bono després de tot això que si això era una clucada d'ull a l'ira o què tal, ja veurem una de les rentades de mans històriques de la història de la música i de la política. Però ara escoltem el Without a Shout del 81.

0: de dir que aquest és un disc, el segon de U2, que no és especialment conegut.
1: No.
0: Fet, és com una mica la transformació. Es va veient, no?, com serà U2 en el futur, aquí, però encara no ho estan petant.
1: Aquí no ho estan petant, i aquí ja comencen aquestes guitarres que ja dius, hòstia, però si això fins i tot em sona una miqueta a Sunday Bloody Sunday.
0: Sí, és que i la manera de cantar de Bono. La primera cançó, Ara, està canviant molt. No?
1: Ha canviat molt. I, però què passa? Arriba el 83, recordem que aquesta gent treien un àlbum per any,
0: mm-hmm.
1: Cosa que ara t'has d'esperar 5 anys
0: Rosalita... Perquè treguin una cançó.
1: Ens tregui un vídeo gravat aquí al fòrum. Arriba el 83 i treuen un disc absolutament polític. Absolutament polític, i a més el títol l'ho diu tot, Guerra, War, del 83. On està aquesta Sunday Bloody Sunday que, amics... És el disc en què deixen de mirar-se el malic espiritualment, aquell cristianisme, aquell catolicisme irlandès que molta gent porta a la sang, no? I està ja Sunday Bloody Sunday, que sabem del que parla, no? Parla d'aquell diumenge sagnant a Derry, de 1972, 13 morts civils a mans de l'exèrcit britànic. Bono ho va deixar clar 1000 vegades. This is not a rebel song. Ho llegeixo en anglès. Aquest no és un himne de l'ira, és un crit contra la violència a tots els bàndols. Ens sona aquest discurs d'equidistància? Equidistància per què? Pel negoci. Continuem. El redoblament militar de la bateria de Larry és la millor arrencada de la bateria de la dècada. En directe, amb bandera blanca, equidistància de culte, l'Ambla omple camps de futbol.
0: També es pot llegir un tinguem pau d'una punyetera vegada. També,
1: i tinguem pau d'una punyetera vegada.
0: Que s'acabi això, no?
1: Però a Bono mai s'ha mullat en res i sempre ha sigut el Johan Cruyff de Kling Kling sonant la caixa i tal. Quan, després ho parlarem, home, podia haver fet alguna cosa més que aquell pot més. Però ara ja entrem en un debat en què l'altre dia veia un senyor a X a Twitter dient ¿dónde están los raperos ahora hablando de lo de Mari Carmen, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues com passa tota la vida. Cuidado, la cançó no resol res, tampoc, aquest Sunday Bloody Sunday. Només pregunta quant de temps hem d'aguantar aquest diumenge de merda amb aquella tragèdia de 13 morts civils. Senyors, anem a escoltar el Sunday Bloody Sunday del 83 dels

0: sento bé, però escoltant-la amb la seva intensitat em sembla una cançó perfecta.
1: És una cançó,
0: o sigui,
1: perfecta.
0: Aquesta manera d'entrar, sí, de la bateria primer, la guitarra després, el, sí, baix després, la veu de Bono, que està en un moment excels absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: O sigui... I recordem que és el 83, eh?
0: Sí, sí. Hòstia, tercer disco, no?
1: El tercer disco, veus, el Word del 83. Va, anem una miqueta... No ens movem del 83, perquè treuen una cosa que és d'allò, però... Aquest, el que sonarà ara ja és allò que dèiem, de, hòstia, això ja són els U2 que nosaltres ja coneixerem els 90, no? Aquest single que posarem ara es va obrir la porta a tota Europa. Baix de Dan Clayton en primer pla, Rare Avis en aquesta banda, perquè, insisteixo, molta conya i tal, però és que el tio no sabia tocar el baix. Portava 4-5 anys tocant el baix, home, feia coses correctes i tal, però... que el baix esté en primer plano amb una cançó d'U2 és raro. Mira, Bono pensava en... Sabeu, ara Xavi ens recordarà qui era Lech Walesa. Us en recordeu? Aquest sindicalista polonès, sí, mitiquíssim amb la història. Símbol, sí, sí. Aquella tensió, aquell món glaçat que es podia trencar en qualsevol moment, no? No sé si us recordeu del videoclip, estic parlant de New Year's Day,
0: home,
1: un altre clàssic, el videoclip filmat a Suècia amb neu de veritat, perquè a Irlanda no queia neu al 83. Aquest tema es va posar al número 1 de l'MTV, i ara parlarem què va suposar aquello de l'MTV, perquè van fer el salt directament als Estats Units. Aquesta és la cançó que U2 descobreixen que poden ser èpics sense deixar de ser una mica més concrets. Un baix, un piano i un desig de pau, poc més. Amics, New Year's Day del 83.

0: una cançó meravellosa, és aquest New Year's Day. Per cert, he de dir una cosa també que me n'he oblidat, perquè crec que aviat sortiran ja les autoritats del govern de Catalunya per explicar alguna cosa més d'aquesta crisi de l'episodi de pluges torrencials, del qual evidentment estem pendents. Sembla, veurem si es confirma així, que el govern aixecaria les restriccions a bona part del país, en breu, però que les mantindria i les allargaria en algunes d'aquestes comarques, encara unes hores més. Per exemple, l'Alt i el Baix Empordà, és possible, ara mirarem de corroborar-ho també amb el que digui el president de la Generalitat, que es mantinguin dins de les mesures de restricció fins a la mitjanit. S'havien d'aixecar les dues del migdia, doncs és possible que s'allargui fins a la mitjanit. En canvi, la resta, d'aquí una hora i escaig, les dues del migdia, com estava previst, pot ser que s'aixequin. Però, és que, Bel, l'Alt i el Baix Empordà continuen en una situació difícil, eh?
1: Sí, jo crec que si es manté aquest avís, que segurament que sí, fins a la mitjanit, ja no és pel que hagi de ploure o pel que estigui plovent, perquè encara plou. De fet, és pràcticament les dues últimes comarques, o úniques, on plou ara mateix, però ja no és una aquella pluja intensa que teníem, sinó que és pluja suau i es va allunyant per el mar endins, i la pluja intensa que tenim damunt del mar no apunta ja cap a l'Empordà. Però què tenim? Aquests rius que baixen molt carregats, rius i rieres, i alguns realment increïble que baixen amb tota la cendra de l'incendi del massís de les Gavarres.
0: Les Gavarres, no?
1: Exactament, hi ha vídeos que circulen per les xarxes, per exemple, de la riera de Calonja, baixant a Sant Antoni de Calonja de les Gavarres, totalment negra, carregada i negra, del fum, de la cendra de l'incendi de principis de juliol, que aquest és un altre tema, l'erosió que pot haver provocat aquesta pluja en aquesta zona tan malmesa per l'incendi de principis d'estiu.
0: Mossèn, si tens algunes preferències de cançons, crec que és el moment de que les llencis, perquè és possible que apareixin en qualsevol moment.
2: Farem una segona part. Sembla bé, perquè rematem aquests U2 arribarem fins al 84, si us sembla, perquè, hòstia, ja tenen molts discos la pena. Va, rematem amb aquesta, que és Pride in the Name of Love, del 84, aquí ja et dic una cosa, aquí entra ja Brian Eno a la producció i el senyor Daniel Lanoa. Mira, la banda literalment canvia de pell. Menys puny i més atmosfera. Pride és l'homenatge que va fer Bono a Martin Luther King, assassinat un 4 d'abril. Però és tan gilipolles que es va equivocar, també, perquè canta Early Morning i tal. No, amics, el va empalar a les 6 de la tarda. Bé, però jo entenc que si
3: home, queda millor el morning.
0: S'han de quadrar les...
2: El Hard in the Afternoon. Sí, pues bueno, ahí está Bono con las gafas del cerca y tal. L'error ja queda per sempre, però la cançó és espectacular. El tema va ser el primer gran èxit americà i d'aquí la fama internacional. En directe, durant anys, Bono li dedicava al final a altres noms, a part de Martin Luther King, no? A Kennedy, a l'arquebisbe Romero, aquell mitiquíssim arquebisbe de Llatinoamèrica, i més tard jo l'he vist a concerts que estan a YouTube dedicant noms que ni ell sabia qui era la gent que estava citant, amics. És la cançó en què l'ambició moral d'U2 es fa himne. Alguns la troben una mica predicadora, d'altres la troben necessària. Amics, això és el pur i dur messianisme de Bono, que passarà a la història de la música amb l'àlbum The Unforgettable Fire del 84, amb Pride in the Name of Love.

0: son.
1: Aquest era l'altre Bono, eh?
2: Sí. És que...
3: José Bono. Farem una segona part.
4: No el ministre, ex-ministre. No,
2: em comprometo, perquè, com hem dit, hem fet aquest anunci.
1: La calculadora humana.
2: No és un dia...
1: ¿Es correcto? Sí, es correcto.
2: Correcto. 26, 32, 60 y pico. No, no, no, 28.
3: ¡Es correcto!
1: Un 28. Duel, José Bono, la calculadora humana, amb Bono Dudós.
2: A Bono Dudós i a José Bono, al de Castella-La Mancha, també. No, també, també. Aquella persona que mai... 27...
3: 34!
2: 32... I a José Bono l'altre, que no s'ha pronunciat la S, que sempre diu Òscar, Ege, i coses així. Amics, em comprometo. Mira, com hem fet aquest anunci exclusiva de que el 15 d'octubre esteu atents, que vindrà Bono amb els tíquets a la porta de casa. Senyora Elena Ford, ja ha hecho la cola. Sí, venga, pase por caja. I tal, veurem els preus i farem la segona part d'U2 amb els discos dels 90 fins ara.
1: Mossèn, doncs ho tancarem aquí, fem una mica de tancament o no?
2: Sí, home, una mica de tancament.
1: Si vols, fem una mica de tancament. Ens quedarem amb ganes de fer la segona part. Bueno, clar, de fet, ho farem, d'aquesta segona part de... Sí, sí, sí. Des de l'I Will Follow fins al final de la discografia.
2: Fins al final, fins bueno, la bifeta que han tret ara.
1: El carnaval aquest
2: que dius tu. Aquest és el carnaval de Cádiz, ja veurem. I tot allò. Juan Antonio canta...
1: Però vaja, una banda que ha triomfat moltíssim, que ha canviat de la baix, que han estat de tot, ingenus, grandiloquents, polítics, irònics, i a vegades, pel mossèn, insuportable.
2: Sí.
1: Però han escrit cançons que són absolutament mítiques i que altres bandes signarien amb la seva pròpia sang.
2: Sí.
1: Mossèn, grandiós repàs als U2 avui per celebrar aquests 50 anys de la banda. Agafi la seva bomber, sisplau, la dels companys Noé i Moisès, que l'han acompanyat.
2: Ara marxem ja cap a Sant Feliu.
1: I cap al Baix Llobregat amb la Golondrina.
2: Amb la Golondrina.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies, amics, i escolteu, estimeu-vos i estimeu els altres. I quan plogui, no demaneu menjar a domicili. Sigueu persones i si teniu molta, molta gana, us mengeu les vostres caques. Amics, respecte i feliç diumenge. Us estimo totes. Yeah!

0: Via Lliure. Cada cap de setmana el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
1: 3 minuts, 2, i arribarem a la 1 en punt del migdia. De seguida farem l'actualització informativa amb els serveis informatius, però abans deixeu-me també actualitzar amb l'Abel Caral. No ho hem deixat de fer des d'ençà ahir a la tarda, des de que ens vam posar a 4:15 de la tarda fins ara, la 1 pràcticament del migdia de l'endemà, després d'una llarga tarda, vespre, nit, matinada i matí, pendent d'aquestes pluges, d'aquest escenari en què s'ha convertit el país, d'aquest episodi absolutament excepcional que ha mantingut amb l'angoixa i el cor una bona part del país, almenys la part més poblada, i que s'ha anat desplaçant en una zona molt àmplia del país, des de les comarques de Tarragona fins ara a l'Empordà, i que ha deixat, en fi, com sabeu i com hem anat explicant tot el dia, doncs precipitacions absolutament extraordinàries, històriques, al país. Tenim aquí l'Abel Caral, que, Abel, continuem pendents especialment d'aquesta zona nord del país, que si es confirmen les informacions que ens arribaven a la redacció serà la que es mantindrà encara amb algunes d'aquestes restriccions al llarg de la pròxima tarda.
2: Sí, perquè s'ha extremat molt la precaució i restringir la mobilitat, perquè hi ha rius d'aquesta zona de l'Empordà, rius que baixen de les Gavarres, rius que baixen de zones més interiors, que arriben doncs a la Costa Brava molt carregats, rius i rieres, no? La pluja ha anat clarament a la baixa, ho hem dit al llarg del matí. Primera, doncs, cap a l'Alt Maresme, Selva Marítima, i ha anat arribant cap al sud del Gironès i sud del Baix Empordà. Hi ha hagut una bona estona, hores, que plovia molta intensitat cap al sud del Baix Empordà, tot el massís de les Gavarres, que, per cert, està escopint aigua, està sobreixint l'aigua del massís de les Gavarres, que està totalment, doncs, ple d'aigua. Doncs aquesta aigua, evidentment, se'n va, al final, cap a rius, rieres i cap al mar, i van molt carregats aquests rius, tot i que ja han fet la punta de cabal d'altura, van a la baixa, però van molt carregats. Per tant, aquest avís segurament serà més que no pas per les pluges, que es poden mantenir encara unes hores, però ja més dèbils, com està passant ara mateix, sinó per aquests cabals, aquestes crescudes de rius i rieres. Insisteixo, encara plou, eh? Alt i Baix Empordà, la pluja més important ara, damunt del mar. I a diferència del que hem anat dient les últimes hores, no apunta ja cap a la costa, no apunta ja cap a terra ferma. Fins fa una estona cap al Cap de Creus, cap al Port de la Selva, Llançà, Colera, plovia amb molta intensitat, ara això ja s'ha anat mar endins, però en tot cas encara pluja que va caient i poden reaparèixer alguns xàfecs al llarg de la tarda.
1: És en punt la 1 del migdia, hora de seguir actualitzant aquesta informació.

0: Doncs a l'hora del migdia seguim actualitzant la informació amb la Mariona Martínez. Mariona, bon dia. Espera, que tenim el micròfon tancat, ara sí. Mariona, bon dia. També bon dia. El Pau Bonastre, bon dia, Pau.
1: Hola, bon dia.
0: L'Abel Caral, que no se'n va enlloc. Abel, bon dia de nou.
1: Aquí seguim.
0: Evidentment, aquí seguim. Atenció, que ho hem sabut fa uns instants, que Protecció Civil envia un nou és alerta a les comarques de Girona, ho hem vist fa una estona, i que seguirà, podria aguantar les restriccions de mobilitat fins a la mitjanit a l'Empordà, però en tot cas s'enviarà aquest nou alert pel risc de desbordament de rieres al municipi de Calonge i de Sant Antoni. És un missatge que, si no s'ha enviat encara, ho faran en breus instants, de protecció a l'interior dels edificis. Si arriba l'aigua, és aquest missatge que ja han fet, per exemple, a l'entorn del Besòs, si arribés l'aigua, pugeu a plantes superiors dels edificis, eviteu subterranis i zones baixes. Què més, Mariona?
2: Sí, és el que hem pogut saber ara fa uns instants, aquest enviament d'un nou ES Alert per el risc de desbordament de rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni. A banda d'això, de fet, segons ha pogut saber RAC1, tot apunta que el govern allargarà les restriccions de mobilitat, com deies, a l'Empordà fins la mitjanit per la previsió que aquí continuï plovent encara les properes hores. A la resta del territori està previst que s'aixequin a les 2 del migdia, és a dir, en una hora, les restriccions a les comarques que encara les mantenien. Això, tot i que el Meteocat rebaixa els avisos per pluges pràcticament a tot arreu, com dèiem, els manté a les comarques del nord-est del país. El Servei Meteorològic ha actualitzat fa uns minuts els avisos per intensitat de pluges i acumulació d'aigua. Les úniques comarques marcades en vermell són l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. Aquí es manté el perill en nivell 5 sobre 6, mentre que a la resta del litoral els avisos es rebaixen en nivell taronja. Encara preocupa, però, la situació amb els rius Ridaura i Daró, a Belcaral.
1: Sí, rius que han fet ja la seva punta, tot i que ara estava mirant justament el riu Daró, a Serra de Daró, que encara està doncs, arribant al seu, potser que l'han arribat al seu moment d'acabar al màxim. Però, per exemple, la Bisbal d'Empordà, la capital de la comarca del Baix Empordà, aquest riu ja està baixant de nivell, o, per exemple, també veiem el riu Daura a Santa Cristina d'Aro, que ha baixat de manera clara. Són conques petites, creixen de manera sobtada en poca estona, però després també, si para la precipitació o afluixa, doncs baixa aquest cabal del riu. Però tot i així, continuen baixant molt carregats, i no només aquest riu, sinó rierols i rieres que baixen d'aquestes zones de muntanya interiors del Baix Empordà.
2: Com dèiem, Protecció Civil ha alertat de la situació preocupant a les comarques de Girona per aquest cabal dels rius. Han enviat un ES Alert fa cosa d'una hora, una altra, per demanar a la ciutadania que s'allunyi de la zona. Ara bé, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro ha alertat que algunes persones no estan complint amb aquests avisos.
0: Gràcies, Mariona. T'he d'interrompre perquè sembla que comença la roda de premsa del govern de la Generalitat amb el president Salvador Illa des del CECAT, el Departament d'Interior, a la 1:03, RAC1 en directe per seguir el que digui el president de la Generalitat d'aquest episodi de pluges absolutament torrencials.
3: I una altra persona ha baixat amb un soterrani i ha perdut la vida, i una altra persona a Tordera ha caigut un mur a sobre. No? Sembla també que hi ha una persona desapareguda a la zona de Pineda, que estan els efectius dels bombers de la Generalitat estan intentant trobar i vocalitzar. No? Per tant, vull començar lamentant les pèrdues humanes i enviant un missatge de condolència als familiars i amics d'aquestes persones. No? El segon missatge que vull traslladar-vos és un missatge d'agraïment al conjunt de tots els serveis públics de Catalunya, naturalment els cossos de protecció civil, d'emergències, bombers, Mossos d'Esquadra, policies locals i tots els serveis de les subministraments, Departament de Salut, Departament de Drets Socials, Servei professionals del Meteocat, el conjunt de tots els professionals del Servei Català de Trànsit, de tots els professionals de la Generalitat, dels ajuntaments i també de les empreses subministradores per la feina que han fet, intensa feina que han fet aquestes darreres hores, i també un agraïment sincer als mitjans de comunicació que han contribuït a donar informació de servei públic útil a la ciutadania amb programes especials i amb connexions en directe, que us asseguro que han sigut de molta utilitat, perquè els tècnics, els servidors públics, la consellera en nom del govern, poguessin traslladar a la ciutadania minut a minut quina era l'evolució d'un episodi climatològic excepcional. Excepcional, que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és Sistema Convectiu de Meso-Escava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha subit una quantitat de pluja acumulada durant aquest episodi de 213 litres per metre quadrat. No? La primera vegada supera el llindar de 200 litres per metre quadrat. No? A Vilassar de Mar ha estat de 288 litres per metre quadrat, el nivell més alt que hi ha hagut tot aquest episodi a Catalunya, seguit de Mataró, 254 litres per metre quadrat, i de Granollers, 248 litres per metre quadrat. Dades senzilles per simplement posar de manifest l'excepcionalitat del fenomen, tant en quantitat de pluja acumulada, com també ens comentaven els professionals del Meteocat, amb la intensitat que hi ha hagut de pluja en alguns moments concrets, doncs, per exemple, a la zona de Granollers, 68 litres en 30 minuts, que és un episodi absolutament d'una intensitat molt, molt, molt, molt elevada. No? Per tant, fenomen que hem patit, molt excepcional, primer cop que es produeix a Catalunya. Quina és la situació ara? Doncs la part més rellevant que us hem de comunicar i que hem avaluat ara a la reunió del CECAT és que la part més important d'aquest episodi ja està marxant de Catalunya. Estem ja, per tant, està sortint pel nord de Catalunya i podríem dir que no podem baixar la guàrdia, però que entrem en una etapa molt diferent de la que hem viscut. Sense, insisteixo, baixar la guàrdia. Aquesta nova situació, aquesta nova etapa en la que entrem ara, ens porta a prendre les següents decisions. En primer lloc, a partir de les dues de la tarda, aixecarem les restriccions a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques, hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin, deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bau i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte a Bàvia o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Vall o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No? Pel que fa referència als serveis, estem en una fase de recuperació dels serveis, serveis de tot tipus, serveis viaris, serveis ferroviaris, serveis de transport aeri també, s'estan recuperant i es aniran recuperant progressivament durant el dia d'avui. Facin-se vostès càrrec de que hi ha hagut afectacions molt importants. A les carreteres s'estan recuperant a C60, s'estan recuperant alguns accessos a l'AP7, tot i que ja estava l'AP7 plenament operativa, s'està recuperant també una part de la carretera de la via B10, moltes carreteres interiors tenen problemes de caiguda d'arbres o d'esllavissaments que ens porten a recomanar als ciutadans que tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. És a dir, no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació. El mateix amb la xarxa ferroviària, l'alta velocitat fins a Barcelona, Barcelona-Madrid està operativa des de les 12 d'aquest migdia. De Barcelona a Figueres s'està treballant per recuperar-lo el més aviat possible i la xarxa de Rodalies s'estan fent les oportunes marxes d'exploració de la xarxa per poder-la també progressivament posar-la en funcionament, sempre primant els criteris de seguretat. L'objectiu, lògicament, és que demà al matí, demà dilluns al matí, aquesta xarxa estigui operativa. Aniran tenint vostès informació als webs oficials, on es anirà traslladant com a mesura que va passant el dia es poden anar recuperant aquests serveis. No? En quant als aeroports, hi ha hagut una suspensió important de vols a l'aeroport de Barcelona per raons de la climatologia. Això ha provocat, sobretot a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, una acumulació important de gent, de passatgers que no poden sortir, i també s'han desplegat els serveis tant de seguretat com d'assistència per poder donar l'atenció adequada a aquests passatgers. No? Ha concorregut també una circumstància que és que molts dels treballadors que, en fi, fan les feines de control, de vigilància, de seguretat, per poder permetre l'embarcament d'aquests passatgers, però s'han incorporat més tard a la feina degut a les incidències que hi ha hagut de circulació i, per tant, això ha dificultat la plena operativitat d'aquests serveis. No? El mateix a una escala diferent amb l'aeroport de Girona i el mateix també amb l'estació de Sants. Vull destacar especialment la coordinació que hi ha hagut amb els policies locals en tot aquest episodi, que ha sigut molt important. Ha assenyalat la comissària dels Mossos d'Esquadra que hi ha hagut una col·laboració molt positiva i molt fructífera, tant pel que fa referència a la vigilància de les lleres com pel que fa referència al monitoratge i control de l'estat de la xarxa viària i també reforçant, diguem-ne, l'atenció que ha calgut en els punts crítics. No? Per tant, també vull subratllar aquesta col·laboració, la vull agrair i em vull deixar públic testimoni. No? Per tant, aeroports, xarxa viària, xarxa ferroviària. Pel que fa referència a les telecomunicacions, pràcticament el 95% de les comunicacions estan operatives, però efectivament hi ha alguns llocs on no, algunes antenes concretament que no estan encara operatives, i també s'està en contacte amb les diferents companyies perquè ho resolguin el més aviat possible. I el mateix pel que fa referència al subministrament elèctric. S'està treballant per recuperar-lo el més aviat possible. Altre tipus d'incidències en quant a serveis públics. Hi ha hagut algunes afectacions a instal·lacions sanitàries. Les tres més rellevants són els hospitals Vall d'Hebron, Hospital de Blanes i Hospital de Granollers. L'Hospital de Vall d'Hebron amb dos bocs de la zona de neonats i de la zona de coronàries, que s'està treballant per poder-ho operativitzar el més aviat possible. Hi ha l'Hospital de Blanes i l'Hospital de Granollers amb afectacions d'inundació a les plantes de soterrani i les plantes baixes. S'està treballant en tots casos per donar servei a altres llocs i per tenir el més aviat possible operatives aquestes tres instal·lacions sanitàries. Hi ha hagut també altres afectacions a centres d'atenció primària que s'estan també recuperant. Pel que fa referència a les residències, Hi ha hagut un trasllat de 21 persones en una residència a Sant Adrià del Besòs, estan totes reubicades, i hi ha hagut afectacions a d'altres residències, eh? Concretament a la residència Pont Florí de Barcelona. Hi ha hagut també una terrassa que s'ha hagut de desaiguar i ha provocat, diguem-ne, no el trasllat dels usuaris, però sí una necessitat d'assistència, de reforçar, però, en fi, no estaven operatius els ascensors per poder, diguem-ne, sobreposar-se una circumstància sobrevinguda, i s'està intentant recuperar el més aviat possible la normalitat. El mateix a residències de Malgrat de Mar, Terrassa, Mataró, el Far d'Empordà, o en un altre centre també d'atenció a Dosrius o Canyamàs. En fi, però hi ha una recuperació progressiva d'aquests serveis. Hi ha hagut, com és lògic, doncs un volum important de trucades al 112, més de 7.000 trucades. Hi ha hagut serveis també importants per part del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM, 237 actuacions. Hi ha hagut també 144 operacions de salvament dels bombers. En fi, tots aquests serveis han funcionat, deixem-ho dir així, pràcticament com un rellotge. S'ha pogut donar resposta a una, insisteixo, a un episodi climatològic. Ho dic per aquells que encara tinguin dubtes sobre el canvi climàtic, però si al final ens en convencem que ja és aquí, doncs hi ha hagut també una resposta bona, a l'alçada d'un episodi absolutament excepcional que ha afectat Catalunya aquestes darreres hores i que ara entra, com us dic, en una etapa diferent. Demano que es mantingui la prudència, que no s'abaixi la guàrdia, que, en fi, que és una magnífica tarda per en aquestes zones del prelitoral i litoral del nord de Catalunya i concretament de l'Alt Empordà per estar-se a casa, per fer vida sedentària, per no sortir si és imprescindible, i a la resta del territori català, doncs, per anar a recuperar la normalitat progressivament. No, però no baixem la guàrdia, i sobretot, insisteixo, de Barcelona cap al nord, litoral i prelitoral, demano que s'estigui molt atent als avisos i al seguiment que en farem des de la Protecció Civil, des del Meteocat, per anar avisant d'aquestes aiguats torrencials dispersos que ben segur hi haurà aquesta tarda, amb un episodi ja d'una etapa diferent, però encara amb un nivell de perillositat. Per què perillositat? Doncs perquè si els rius van amb cabals de períodes de retorn de 10 anys, o fins i tot algun de 100 anys, i torna a haver-hi un aiguat torrencial, doncs mai més ben dit, però sobremullat. I podem tenir acumulacions importants i podem tenir, en fi, episodis hidrològicament complicats en alguns rius, no? Per tant, demano molta prudència a tothom i acabo agraint la feina que s'ha fet. A la tarda, a 8:15, farem un nou CECAT i tindran vostès l'oportuna informació en posterioritat a la celebració del mateix. Estic a la seva disposició si hi ha preguntes.
0: Ara de seguida centrem algunes d'aquestes preguntes, però el resum del president de la Generalitat vindria a ser una mica la continuació del que hem explicat nosaltres, que és que les restriccions a la bona part del país s'aixecaran a les 2:00 PM, menys a l'Alt i al Baix Empordà, que s'aixecaran previsiblement a les 9:00 PM. Per tant, des de les 2 fins a les 9:00 PM, la gent de l'Empordà, de l'Alt i el Baix Empordà, han de mantenir-se a casa seva, restriccions absolutes de mobilitat. Ha parlat d'aquesta situació que s'està recuperant alguns dels serveis viaris, ferroviaris, el fluid elèctric, els serveis elèctrics, les telecomunicacions, l'aeroport, amb aquesta suspensió important dels vols, els serveis sanitaris de la Vall d'Hebron, que tenien algunes dificultats amb els nounats i amb les malalties coronàries en una de les àrees, també l'Hospital de Granollers, com hem anat explicant, i el de Blanes, que han tingut inundacions en els seus baixos, i algun cas d'alguna residència, com la de Sant Adrià de Besòs, on han hagut de traslladar alguns dels seus interns. Aquestes 7.000 trucades i aquestes xifres que m'han anat explicant de pluges molt, molt, molt intenses. Abans de seguir escoltant les preguntes del president, només també una reflexió. Quan les coses surten raonablement bé dins del que cap, també s'ha de dir. Quan les previsions ahir a les 8:00 AM, Abel Caral ve aquí i explica que ve una situació molt difícil meteorològicament, quan es llencen alertes per advertir a la població que no surti de casa, quan la gent decideix voluntàriament també fer seguiment d'aquestes recomanacions, vaja, no, d'aquestes instruccions i quedar-se a casa, no tenim la catàstrofe que hauríem pogut tenir. Perquè el que no sabrem mai és què hauria passat si no s'hagués enviat les alerts, si els mitjans de comunicació no haguessin fet la seva feina, si el govern no s'hi hagués posat de la manera en què s'hi ha posat. Hem tingut 2 víctimes mortals, hem tingut moltes destrosses en molts llocs, podria haver estat infinitament pitjor. Sens dubte, si no hagués estat en cap de setmana i de nit, hauria estat molt pitjor. Però si no haguéssim tingut tota la resta de coses, estem fent política ficció, vés a saber on seríem ara. Seguim escoltant la compareixença del president de la Generalitat, però en tot cas, des de d'aquí felicitar no només els serveis meteorològics de RAC1, sinó els del país, que han sabut veure a temps el que venia. Per molt que hi hagués gent que no s'ho creia, doncs, efectivament, van anticipar-ho com ho havien de fer i amb el temps que ho havien de fer. Es van llançar les alertes que s'havien de llançar i, efectivament, finalment, això ha servit per evitar mals majors a bona part del país.
3: Igual amb la xarxa viària, igual amb la xarxa ferroviària. Bueno, s'ha de fer, s'estan fent les inspeccions, s'està veient. Ara, jo hi diria que l'objectiu amb què s'està treballant i en principi tota la informació ens porta, ens apunta que demà podem començar el dia amb una normalitat a reserva del que passi aquesta tarda. La setmana que ve serà una setmana de sol? No. Ens estan dient des del Metrocat que serà una setmana on seguirà un temps ja més propi de la tardor, però també de pluja. I anirem veient, quan és la pròpia setmana, i anirem donant la informació.
0: L'únic que ens deixa encara la incògnita és com de normal seran tots aquests serveis que està explicant el president de la Generalitat, que estan afectats, com és una obvietat, els serveis viaris, els ferroviaris, que encara no sabem com es recuperaran del tot, si els centres sanitaris estaran al 100%. De les escoles no n'ha parlat, entenem que de moment això no està informació o no hi ha afectació, però haurem de veure si es pot tornar una certa normalitat de dia a dia, de demà dilluns. Veurem si a partir de les 8 del vespre, quarts de 8 del vespre, quan torni a comparèixer el president, o vaja, el govern de la Generalitat, qui sigui algun conseller, doncs ens donen alguns detalls més sobre aquesta qüestió. Queden moltes hores per demà, però és possible que hi hagin afectacions en alguns d'aquests camps.
4: Hi hagin recomanacions de seguretat i sobretot si podem parlar d'una tornada a la normalitat o a la rutina, als comerços, a les escoles. No sé si preveieu que hi haurà una tornada a aquesta normalitat.
3: No tenim en aquest moment cap informació que no ens permeti afirmar que demà es pot tornar a la normalitat des d'un punt de vista de comerços i de serveis públics i de l'activitat normal. No hi ha cap dada en aquest moment que ens indiqui que no serà així. Des d'un punt de vista meteorològic estem deixant enrere aquest episodi absolutament excepcional que hem viscut. Entrem en una etapa diferent de ruixats de pluges torrencials però disperses, molt més pròpies d'aquesta època de bany. Això sí, amb un coixí ja de molta pluja caiguda, d'una acumulació important d'aigua, que ens ha d'estar fer estar molt oberta amb les deres dels rius i amb episodis que puguin haver-hi. Però no hi ha res que ens permeti afirmar que demà no podem recuperar la normalitat. Per tant, demà sí, podem obrir el comerç, sí, hem d'anar a la feina, sí, ens hem d'incorporar a la vida amb normalitat, amb la recuperació que hem d'anar fent de serveis. I doncs pot ser que un ciutadà, doncs, poso un exemple, que hagi d'agafar la C-14-15, doncs es trobi que en algun punt hi ha un carril només perquè s'està encara treballant amb una esllavissada. No? Bueno, això podem trobar-nos-hi, però podrà passar per la carretera i podrà arribar al destí que hagi d'arribar. No? Per tant, demà, en principi, normalitat recuperada si no hi ha cap incidència nova. Sí, bueno, pues,
0: doncs aquesta pregunta que és la que li hagués fet jo al president de la Generalitat, m'han llegit el pensament, per tant, agraït. Com que ara ja fa la compareixença en castellà, ho deixarem aquí, aquesta connexió. Insisteixo, crec que ens hem de felicitar tots plegats, malgrat que hi ha dues víctimes mortals, això no ens n'hem d'oblidar, que hi ha afectacions a molts llocs del país, perquè ha plogut, ha sigut un fenomen que no havíem vist mai, meteorològicament parlant. No havíem vist mai la quantitat d'aigua que ha caigut de forma tan àmplia al conjunt del país. No ho havíem vist ni a Barcelona, ni al Baix Camp, ni ho havíem vist a l'Empordà, ni ho havíem vist al Maresme. I ha passat en molt poques hores. Aquest fenomen, al qual la pregunta que haurem de fer a partir d'ara és si això serà més habitual del que ha sigut fins ara, perquè fins ara era inèdit, si pot ser que es torni a repetir. La percepció fa pensar que ens estem tropicalitzant des d'un punt de vista climàtic o meteorològic, per tant, és possible que es repeteixi alguna altra vegada. No dic que ens haguem d'acostumar, però com a mínim aquesta és una realitat que no teníem i ens estem acostumant a sentir allò de ha passat una cosa que no havia passat mai. Bé, doncs aquesta és la circumstància. Però dins d'això, crec que ens hem de felicitar com a país. Quan les coses surten malament, ho diem. Quan les coses surten raonablement bé, també. Això no ha sigut una catàstrofe històrica, perquè s'han fet les coses que s'havien de fer, perquè tothom ha remat en la direcció adequada. I quan dic tothom, vull dir tothom. El govern de la Generalitat, els governs locals, els serveis d'emergències, les alertes, la ciutadania, els mitjans de comunicació, etc, etc, etc. Des d'aquí, per tant, felicitar el govern, felicitar la resta de components d'aquesta cadena i, evidentment, els ciutadans que han fet el que havien de fer. Que hi ha casos anecdòtics en què això no s'ha produït, doncs ja hem vist les conseqüències que això tenia. Però, en general, vaja, chapó. Chapó, perquè podria haver estat un autèntic desastre el que ha succeït a Catalunya, i evidentment tindrà conseqüències i costarà, però hauria estat molt, molt pitjor. 6 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Deixeu-me fer una pausa i anirem encarrilant la recta final d'aquest Via Lliure, pendents, evidentment, de qualsevol altra novetat.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: 3 vertical, caminada per la natura.
7: Trekking?
6: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
7: Excursions gratis amb Costa.
6: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
8: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
12: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
11: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
12: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
11: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
12: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mola de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: 3 minuts i seran 2:15 del migdia. Dues coses. Farem molt ràpidament en els pròxims instants la màquina del temps amb la Sandra Sotillo. Evidentment, qualsevol novetat l'explicarem. I després, una versió reduïdíssima de les Incunables amb la Llucia Ramis i amb la Irene Cordón, que es guardaran el tema que teníem previst per avui, perquè, evidentment, s'havien preparat una altra qüestió i parlarem d'aquests aiguats també des del punt de vista, bueno, allò que hem dit. Les històries es repeteixen, el món és cíclic, doncs, efectivament, sí que ho és. Potser amb les característiques actuals, no? Però sí. 2 minuts i seran 2:15 del migdia.
19: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
20: Ja te pago el puto!
21: President, posin les urnes!
22: Pedas, és Roma? És Roma, boy!
23: We will make America great again.
0: Hola, Sotillo.
2: Hola.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Va, engeguem aquesta màquina del temps anant fins a on?
2: Doncs, Xavi, abans que la pluja ho acaparés tot aquest cap de setmana, estàvem molt pendents de Pedro Sánchez, de si acabava o no convocant aquestes eleccions. Doncs fa 10 anys també estàvem pendents de Pedro Sánchez aquesta setmana. Octubre del 2016, el PSOE partit en dos, Sánchez s'ho jugava tot en un comitè federal a Ferraz i RAC1 ho seguia amb un especial del 9C que presentava precisament una veu que ara sentim molt des de Madrid, i l'arrencada del programa reflectia bastant bé com estava el PSOE aquella nit.
24: Les 8 en punt del vespre. No.
1: En aquests moments aquesta sintonia semblava una mica el PSOE. Hem arrencat ja fa una hora un programa especial a RAC1 per explicar què està passant en aquests moments en aquest comitè federal.
3: Ho deia Armenteres.
0: Encallava. El comitè federal ha encallat.
3: Exacte. Sánchez en aquell comitè federal, ja ho sabem, perd la votació i mentre la reunió continua a porta tancada,

0: Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
1: Vist avui, allò va ser una mica el naixement d'aquest Sánchez supervivent.
2: Sí, bueno, es va crear tota la llegenda al voltant del Sánchez, que començava a donar voltes per Espanya amb un Renault, per ser acompanyat de Koldo, Ábalos i companyia, per recuperar el Partit Socialista. I una frase que ha pagat per la història, Verónica Pérez, que ja no se'n recorda ningú, va dir allò de l'única autoritat en el PSOE soy yo, en aquell moment que no se sabia qui manava dins del PSOE. Fa 10 anys d'això.
1: Fa 10 anys d'això.
2: Mare de Déu. Políticament, 2016, aquella tardor de 2016, aquella primera setmana d'octubre del 2016, què passava també a Catalunya?
1: Doncs teníem un protagonista que també està sent protagonista aquesta setmana, sí? Junts, en aquell moment, no el Junts que coneixem avui, sinó un Junts per si. Uh-huh. Teníem a Carles Puigdemont sotmès a una qüestió de confiança al Parlament i enmig del discurs feia aquest anunci.
3: Si el Parlament em fa la confiança que demano, encarregaré al vicepresident Junqueras, en tant que president de la Comissió Interdepartamental d'Impuls de l'Autogovern, que endegui l'arquitectura d'un referèndum a través del qual culminem el propòsit de retornar a Catalunya el poder polític d'un estat sobirà. I que ha d'organitzar el departament que presideix el conseller Romeva, que té la responsabilitat de la participació. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum, o referèndum.
2: Uau, fa 10 anys del o referèndum, o referèndum.
1: I ho repeteix dos cops.
2: Sí, quatre.
1: O referèndum.
2: La paraula quatre vegades.
1: Sí, exacte. Aquell dia Xavi Racu també estava fent un programa especial, òbviament. No sé si te'n recordes, Toni Clapés, feia el versió des del Parlament, i mira'm qui s'havia trobat dinant.
4: Com hi ha hagut una trobada amb Inés Arrimadas. S'han presentat. Hi havia el Josep Maria Martí, hi havia el Marc Martínez Amat. S'ha produït allò, saps, un tumulto.
5: Sí.
4: I en ocasiones quan hi ha un tumulto...
5: De repente un tumulto.
4: Me regalen flores.
6: S'ha posat de mig.
4: I aleshores m'ha trepitjat.
6: Perquè t'has posat de mig.
4: I aleshores l'he agafat perquè no prengués mal. Dic,
5: sí.
4: He fet el comentari de dir-li, compte, perquè si no em criticaràs per segona vegada.
1: Fa 10 anys, octubre del 2016, Ciutadans era la segona força al Parlament i el principal partit de l'oposició.
2: És increïble. Per cert, l'Arnau Mañé, que està baixant cap a Tarragona, em diu que no era un Renault, sinó un Peugeot. Bueno, Arnau, era un Peugeot el de Sánchez, sí. Va, més coses que passaven en aquesta mateixa primera setmana d'octubre de fa quants anys?
1: Doncs mira, si et sembla, Xavi, fem un descans de política,
2: sí.
1: De moment. Ens anem a música, perquè aquesta mateixa setmana de fa 70 anys arribava a les botigues aquesta cançó.
7: Love me tender, love me true, all my dreams.
2: Elvis Presley, 1956, aquest Love Me Tender històric.
1: Exacte. Sortia a la venda el disc, però la cançó ja feia setmanes que era un fenomen, perquè la va estrenar, de fet, és aquest àudio que estem sentint a l'Ed Sullivan Show, i la discogràfica no va parar de rebre peticions de compra per aquesta cançó abans de que sortís a la venda.
2: Un programa de televisió amb un impacte, no? I amb uns espectadors increïbles. No?
1: I aquesta mateixa setmana, Xavi, també fa anys d'una altra cançó.
7: Por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso.
2: A la tardor, per tant, a l'octubre, la primera setmana d'octubre del... En aquest cas, si deu ser, jo diria que la cançó era del 96.
1: Exacte. 30 anys. 30 de setembre, en aquest cas, enganxava aquest final de setembre, principi d'octubre. El disc d'aquesta mateixa cançó, que de Jarabe de Palo, que no va ser una gran explosió d'entrada, però llavors va sortir en un anunci de Ducados i Pau Donés va acabar sonant absolutament a tot arreu.
2: Seguim agafant aquesta màquina del temps, desplaçant-nos cap a anys més enrere. Cap a on anem?
1: Molt més enrere, ara. Anem fins al 1946, perquè aquesta setmana fa 80 anys dels veredictes dels judicis de Nuremberg.
8: Wow. Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
2: Sentence to death, Göring, he sentit, no?
1: Göring, exacte.
2: Això és el veredicte dels judicis contra els nazis de Nuremberg.
1: Exacte, és l'àudio original del moment en què es llegeixen aquestes condemnes i el que has sentit, com bé deies, és Hermann Göring, el cap de l'aviació militar alemanya, que el condemnen, no sé si has sentit aquell condemnen,
2: no.
1: A death by hanging.
2: By hanging.
1: A la forca.
2: A la forca, ostres,
1: a la forca, exacte. Les cròniques d'aquell dia expliquen que Göring va escoltar aquesta condemna sense immutar-se, que quan el jutge va acabar de dir-li a la forca es treus els auriculars de la traducció, perquè, clar, el jutge ho deia en anglès i ell és alemany.

0: Els deixa sobre la barana, es gira i surt de la sala escortat pels guàrdies. El tribunal aquest també va condemnar Rudolf Hess, per exemple, número 2 del partit nazi, a cadena perpètua, en aquest cas. Ribbentrop, que havia sigut el ministre d'Exteriors, també condemnat a mort. Albert Speer, d'armament, a 20 anys de presó, i en total van ser 12 condemnes a mort, 3 cadenes perpètues, 4 penes de presó i 3 absolucions dels supervivents, diguéssim, d'aquell partit nazi que havien arribat vius en aquests judicis de Nuremberg.
1: En aquest cas, per tant, estem parlant de 60 anys, no, has dit de l'any 40... 80 anys. 80 anys d'aquells judicis de Nuremberg, que en aquesta mateixa setmana de l'any 46 es resolien d'aquesta manera.
0: Exacte. Xavi, tu has sentit mai la veu de Hermann Göring?
1: Ostres, no ho sé, crec que no.
0: Jo no l'havia sentit mai i, mira, m'ha sorprès. Això és com feia el seu primer testimoni a Nuremberg. Would you give your name, please? Hermann Göring. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Schwöre by Gott. The almighty and omniscient. The allmächtig und allwissend. Molt aguda.
1: Uau.
0: No? Té un to nasal.
1: És una de les coses que tenen aquests grans noms de la història de la humanitat, que no hem sentit la seva veu i que de cop et sorprenen perquè t'imagines...
0: I no te l'imaginaves així, exacte.
1: Doncs Hermann Göring farà el jurament d'inici del judici.
0: Exacte.
1: No?
0: Göring, que per cert, tot i ser condemnat a morir a la forca, no va morir a la forca.
1: No?
0: No, va suïcidar-se la nit abans de l'execució menjant-se una càpsula de cianur.
1: Déu-n'hi-do. Va, i farem un parell de viatges en el temps més d'aquesta primera setmana d'octubre, de l'última de setembre, primera d'octubre, i ens anarem una miqueta més cap aquí.
0: Exacte. Fem una mica d'esports. 2006, Xangai.
2: Está entrando ya bandera cuadros para Michael Schumacher. Mira dónde está Fernando entrando de lado en la última curva. Bueno, victoria para Michael.
3: Madre mía, qué final
2: segundo
3: de temporada.
2: Fernando Alonso.
0: Michael Schumacher guanyant el Gran Premi de la Xina, per davant, ho hem sentit, de Fernando Alonso, i empatant el Mundial de la Fórmula 1 quan faltaven només dues curses per acabar. Per tant, un final d'infart d'aquella temporada, però hi havia una cosa que ningú sabia aquell dia, sí, que és que aquesta victòria de Michael Schumacher era la victòria número 91 i l'última de la seva carrera a la Fórmula 1.
1: Què dius ara? L'última vegada que Schumacher guanyaria una cursa a la Fórmula 1, després, en fi, és una trajectòria que... Sabem que s'ha endurit moltíssim després d'aquell accident del qual no s'ha recuperat mai més. Doncs seguim i fem l'últim viatge en el temps d'aquesta primera setmana
0: primera setmana d'octubre. Sí.
1: I anirem 15 anys enrere.
0: Exacte, 2011, perquè avui fa 15 anys que Apple presentava l'iPhone 4S. Avui estem pel 18. Aquesta setmana, de fa exactament 15 anys, es presentava el 4S i una de les grans novetats d'aquell nou iPhone era aquesta. What is the weather like today? Oh.
1: Here's the forecast for today. Anava una mica més lenta, eh?
0: Anava una mica més lenta. La Siri, avui, naixia la primera Siri d'Apple, que ara ho sentíem, no? Sonava amb la veu fins i tot molt més metàl·lica, molt més robòtica, i sobretot aquest temps d'espera, que sí, no l'he tallat, m'he resistit a tallar-lo, però volia que sentíssim el que tardava.
1: Però és el previ, d'alguna manera, a totes aquestes converses amb les intel·ligències artificials que ara es fan amb normalitat, i aquell era molt anterior, fa 15 anys, amb la Siri.
0: Exacte, però tu preguntes, ella pausa, sí, processa, ui, pausa, sí. I respon. I segon, que no sé si ho has sentit amb aquest clinc-clinc que feia al principi, sí, que és que tu no li deies al Hey Siri, hola,
1: no.
0: Siri. No, tu havies de clicar el botó.
1: Havies d'apretar.
0: Encara no t'entenia, la Siri.
1: Doncs 15 anys de Siri i aquest viatge en el temps que hem fet amb la Sandra Sotillo en aquesta primera setmana d'octubre. Endavant, endarrere, cap a... Bueno, endavant no l'hem fet, perquè no sabem...
0: No, el futur encara no el sabem llegir.
1: Però vaja, amb algunes de les coses que hem vist, potser els protagonistes són els mateixos
0: d'aquí. D'aquí uns anys es tornen a repetir.
1: D'aquí uns anys. Gràcies, Sotillo.
0: Adéu, Xavi.
1: Va, fer una pausa i de seguida les incunables.

0: Cada cap de setmana, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Dos minuts i seran tres quarts de 12 del matí. Un parell de coses que he de dir. Una, que és que no ho he explicat al matí, però els hi han catat, els tertulians. Que hi havia pastissos
2: i el Cornel
1: Abel també. L'esmorzar que ens han portat, que ara ja és dinar, del Gremi de Pastisseria de Barcelona, ens han portat de la pastisseria Clorafila, que fa la primera i única xocolata artesanal Vinto Bar a Sant Cugat del Vallès, amb màxima cura, diuen, per l'origen del cacau, amb aquest obrador especialitzat en pastisseria 100% vegana i sense gluten. I ens han portat una rajola també de Nicaragua, 72%, una caixa de bombons variats i un pastís Violet.
2: Boníssim.
1: Boníssim, eh?
2: Molt,
1: de Nabius, espectacular.
2: Molt.
1: I l'altra cosa, abans que saludi les incunables, he de fer dos apunts. Un, per dir que Rodalies ens apunten, diu el Josep Moragues, que reprendran el servei de línies afectades entre les dues i les tres, començant paulatinament, mica en mica, des de la R2 Sud, ja ens ha dit el president de la Generalitat, que haurem de veure com va arrencant tot plegat. I la segona, ens diu l'Adrià Santa Susagna, que té previst el president Salvador Illa anar a visitar aquesta tarda algunes de les zones més afectades del país, per exemple, arrencant per Montornès, Granollers i La Roca, que evidentment també són zona en les quals ell va començar la política local, però que són de les més afectades del país. Dit això, tres quarts de dues del migdia.

0: Les incunables.
1: Les incurables, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia, quines hores són aquestes?
1: No ho sé, Irene Cordón, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quines hores i quin temps que tenim, que tampoc no en tenim gaire. De fet, ja ho he explicat a l'audiència, teníeu previst fer un espai que tenia a veure amb l'habitatge.
2: Exacte, correcte.
1: Havia estat marcat aquesta setmana per aquesta qüestió, el que passa és que és el que té l'actualitat, de cop regira com un mitjó, i el que era important ahir ha deixat de ser-ho, no?
2: Com a incunables que som, ens agrada analitzar l'actualitat històrica, fer un periodisme arqueològic,
1: ara.
2: I ara l'actualitat s'imposa... I hem de parlar d'una altra cosa.
1: Però ho farem un altre dia, el tema de l'habitatge, si ha estat tema de debat també en l'antiguitat. Però, en tot cas, el que avui ha marcat l'actualitat des de les últimes hores és les pluges, els diluvis, etc. Per tant, si vols que comencem a parlar d'Irene i Llucia, que m'imagino que el tema dels diluvis i les pluges... Vaja, no, això claríssimament no és d'ara.
2: No, no
1: i no ha afectat a la població ara. El que farem és fer una mica de...
2: etimologia.
1: Etimologia, gràcies. És que aquestes hores ja. Etimologia d'algunes de les paraules vinculades als diluvis. Va, què m'has d'explicar, Llucia?
2: Diluvi ve de diluvium, que ve del llatí. I antigament, clar, ara entenem com a diluvi una hipèrbola, no? Que és una pluja extremament intensa, però antigament volia dir directament inundació, volia dir desbordament.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí. I llavors, segons les tradicions religioses, era aquell cataclisme que consistia en una gran ploguda o una gran inundació universal i responia a un càstig diví. Això era antigament un diluvi.
1: Clar. Bé, és que té aquesta càrrega, no?
2: Clar.
1: O sigui, com la idea... Això, intentem imaginar si això que ha passat avui hagués passat a l'antiguitat. Evidentment, el pensament més immediat estaria vinculat a la religió. Això ha estat un càstig dels déus, no?
2: Sí, sí.
1: El que ha passat a Catalunya, aquestes pluges tan torrencials. Per tant, això vol dir que si anem al passat, sí, de grans diluvis n'hi han hagut uns quants. Oh, és que clar, estic veient a Moisès ja, obrint les aigües. Però, Irene, parla'ns d'aquests diluvis.
3: Sí, és veritat que... A veure, qualsevol catàstrofe natural l'hem tingut al llarg de la història del planeta. Llavors, com els humans ho explicaven abans que arribessin aquests homes i aquestes dones...
1: Del temps.
3: Del temps, que s'heu analitzar aquesta meteo...
4: Gent
3: doncs,
4: de ciència. Gent
2: que en saben explicar per què passen aquestes coses.
1: El món científic, jo me'n recordo aquí un d'aquests grans homes de ciència que són de l'actualitat, el que ha succeït a Paul Sagan... Mm-hmm. Paul Sagan. Carl Sagan. Que no me recordo el seu nom ara mateix, va explicar amb el debat de la ciència i de la religió de la, sí, parlava del déu dels the god of the gaps, o sigui, el déu dels forats, no? El déu d'ocupar el lloc que no saps què està passant, no? Quan els homes sempre han intentat buscar una explicació a les coses i quan no tens una explicació científica en busques una altra. I per tant, quan no saps per què plou, quan no saps per què fa sol, quan no saps per què les estacions ara fa fred, ara en fa menys, busques una solució, si no la tens científica, en un altre lloc.
4: Jo sempre he dit que en l'antiguitat jo hagués sigut el bruixot de la tribu.
1: Ara!
3: El xaman.
1: Informació que els altres no tenien.
4: Però estic preveient el futur.
1: Sí,
4: i això ho fan els bruixots.
2: Però ara que tens aquesta informació hi ha molta gent que no et creu.
1: Ara! Oita!
4: Com no creuen els bruixots, no?
1: El mateix, món al revés.
2: Exacte. Sí, sí.
1: Irene, deies, perdona.
3: Molt bé, doncs és veritat que al llarg de la història de la humanitat tenim alguns diluvis i n'hi ha un de molt conegut, que ara el deia la Llucia, que és el diluvi bíblic, evidentment. Això ja apareix, per tant, des del Gènesi a la Bíblia, aquell famós Noé, no?, que és un càstig diví, perquè el Déu totpoderós, omnipotent, omnipresent, omniscient, decideix castigar la humanitat per la seva conducta, vinga, i llença aquell diluvi, i a més diu és que quedarà tot anegat, i per tant només tu i la teva dona podeu salvar una espècie de cada animal, això és important, construint aquesta arca. Ara bé, ja amb la literatura també trobem un Noé que és més antic que el bíblic. És a dir, l'epopeia de Gilgamesh, que jo us he de dir que és una dels grans, grans obres literàries que tenim d'Occident. Penseu que data del 2600 abans, per tant, 4.600 anys té.
1: Déu-n'hi-do.
3: Molt. I ens narra una història, les aventures i desventures de Gilgamesh, que va ser un rei que va governar Uruk, que és una ciutat que es troba a l'actual Iraq, i que és una història que ens ha arribat escritament sobre 12 tauletes d'argila, meravellós. Doncs a la tauleta número 11 apareix en el moment que Gilgamesh coneix un home que es diu Unapishtim. I qui és aquest home? Un Unapishtim és un home que va sobreviure al diluvi. Per tant, molt abans del diluvi bíblic, ja tenim un altre home que diu que va sobreviure a un diluvi. En aquell moment, però, aquella època és politeista. Això vol dir que és un càstig diví de molts déus i moltes deesses, que també és exactament el mateix. Degut al comportament immoral del ser humà, diuen no, hem d'aniquilar la població, tota la humanitat, el que passa que un epistim és un home molt bondadós, molt bo, i un d'aquests déus diu no, aquest l'hem de salvar.
1: Hosti, però si això és un plagi... Perdó, Perdó, o sigui, la Bíblia plagiant Gilgamesh.
2: Però és que a més hi ha relats hindús que també van per aquí, no? És a dir,
3: hindú, xinesos, Mesoamèrica, és a dir, això del diluvi no és res nou, perquè clar, evidentment moltes cultures han rebut aquests aiguats immensos. Però clar, això és fabulós, perquè llavors en aquell moment, evidentment, doncs tothom donava aquesta explicació divina, però a principis del segle XX, quan entra l'arqueologia com a ciència, ara que parlàveu fa un moment de la ciència, diuen, escolta, per què no intentem amb les excavacions arqueològiques provar científicament que la Bíblia tenia raó, o que fins i tot aquesta epopeia de Gilgamesh potser no està basada en un relat, en una imaginació d'un rei que es digués Gilgamesh, perquè nosaltres tenim una llista reial sumèria que ens diu que va existir Gilgamesh, i ens diu que és un rei que va viure després del diluvi. Fixeu-vos, els anys, com els comptaven? Abans i després del diluvi.
1: Ah!
3: A dia d'avui nosaltres diem abans i després de Crist, però en aquella època deien abans i després del diluvi. Llavors, aquí entra en escena un home que es diu Leonard Woolley. Leonard Woolley és un dels grans arqueòlegs britànic de principis del segle XX, que el 1922 es posa a excavar al sud de l'actual Iraq, molt a prop del Golf Pèrsic, i ell diu que vol trobar Ur, la pàtria d'Abraham, i comença a excavar la ciutat d'Ur, i de cop i volta es troba efectivament una ciutat, però amb una excavació arqueològica es considera que no s'ha acabat l'excavació fins que arribes a la Roca Mare. I com que no la va trobar, va alçar unes cases i es va trobar una capa d'argila. Van continuar baixant, aquesta capa tenia 3 metres d'argila, compacta, sense cap objecte al mig. Llavors aquí entra la Catherine Woolley, la seva dona, que és molt intuïtiva, i diu, he aquí el diluvi universal. Tenim documentat, perquè Ur està al costat de la ciutat d'Uru, on Gilgamesh va estar excavant. Per tant...
1: Però què volia dir? Que hi havia una capa de fang d'aquell diluvi.
3: Correcte.
1: Aparentment, que explicaria que hi havia aquesta gran...
3: I que va tenir lloc el 2600 abans. Per tant, tota aquesta explicació que us he fet s'ha pogut demostrar arqueològicament, científicament, però tal i com molt bé dèieu, quina explicació li donaven a l'antiguitat?
1: Ells anaven a buscar, però, la corroboració del text bíblic?
3: Sí, això és meravellós.
1: Clar, perquè fixa't, a vegades que es parla, i ara quan ho apuntàvem, no?, el xoc entre la ciència i la religió, sí, però no sempre és així. Hi ha molts científics que són grans religiosos, sí, estudiosos, teòlegs, sí, etcètera, i que ho veuen compatible, i fins i tot han buscat en la ciència, sí, la corroboració de la paraula de Déu, o el que sigui.
3: És,
1: no?,
3: això. Jo sempre dic que Darwin la va liar a la segona meitat del segle XIX, quan ell realment ho posa en dubte tot, perquè abans de Darwin ningú qüestionava ni l'origen de l'home i la dona, no? Qualsevol persona li preguntessin pel carrer, escolta, on és l'origen de la humanitat, haurien dit, això ja apareix a l'Antic Testament, i ja està. Però llavors Darwin ho trastoca absolutament tot. Llavors, aquests homes, com bé comentàvem ara, avui dia d'avui hi ha grans científics astrofísics de la NASA que estan estudiant els forats negres, el Big Bang, però cada diumenge se'n van a missa, per tant, no és incompatible. Llavors apareixeran aquests arqueòlegs bíblics perquè diuen, anem a demostrar amb aquesta tècnica, amb aquesta tecnologia que tenim avui en dia, anem a demostrar que la Bíblia és un text no literari, sinó real, sinó històric. Llavors aquí hi ha, evidentment, cadascú...
1: Les seves interpretacions,
3: sí,
1: no?
3: Sí, correcte.
1: Però vaja, la recerca de l'arca perduda, una mica... o vaja, bueno, en aquest cas, la recerca de si finalment aquest diluvi es va produir i si Déu, diguem-ne, va voler salvar la raça dels homes a través d'un home, no?
2: M'agradaria fer una pregunta una, sí, mica compromès a Nabel.
1: Ui!
4: Endavant! M'encanten les preguntes compromeses.
2: No, sí, ara que dèiem, no?, que parlàvem d'abans i després del diluvi, se'n parlarà d'abans i després d'aquest diluvi?
4: Sí, serà un precedent, això. És a dir, així com parlem del Glòria o parlem de les inundacions del Francolí del 94 o del 2019, això és un precedent d'entrada, perquè és un temporal històric i perquè pot ser un primer símptoma del que podem, no diré que tenir amb freqüència, però el que pot ser normal en les properes dècades.
1: Més habitual, com a mínim.
4: Més habitual per aquesta tropicalització del mar mediterrani o del clima mediterrani a casa nostra.
2: I com en direm? Diluvi?
1: Bueno, és que estàvem en aquest debat. Ahir teníem just aquest debat, que no teníem la paraula per anomenar
4: clar,
1: el que estava venint.
4: Sí, abans ho parlàvem també amb ells aquí fora un moment que he sortit. Clar, no és una borrasca com la Glòria, que era el temporal Glòria per la borrasca Glòria.
1: No és una dana.
4: No és una dana. Avui diria que avui és Sant Francesc d'Assís, o algun Sant Francesc. Si voleu comprovar un moment, però per tant podria ser el temporal de Sant Francesc.
1: Hosti, noi.
4: Bé, escolta'm, ja que
1: sí,
4: estem bíblics...
1: Sí, podria ser, podria ser. No, però vull dir, hem vist la història construir-se davant dels nostres ulls en aquestes últimes hores. No?
4: Totalment. El que diran, Sant Francesc de Sira, avui, sí, efectivament.
1: El que diran d'aquí una dècada o dues i diran aquell any 2026, aquella tardor, aquella nit del 3 al 4 d'octubre de l'any 2026, que va passar tot el que va passar. No?
4: I diran que veníem d'un estiu històric de calor, sí, que veníem de 4 mesos pràcticament sense ploure i com hem passat d'un extrem a l'altre, que és aquesta... Això que estem dient sempre, que els extrems seran cada cop més habituals degut a l'escalfament global.
1: Va, 5 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Farem un parell o de recomanacions. Volies fer alguna altra...
2: No, ara que parlàvem d'això de Sant Francesc, m'agradaria...
1: Ah.
2: Sí, però posa la música
1: de Sants,
4: sí. Veus que l'heu introduït?
1: Vols parlar de Sants?
2: Sí.
1: Val.
2: De Sants que estan ocupats amb això de les inundacions i de les sequeres i tal. He trobat uns quants, per exemple, Sant Desideri, a Mataró, que va ser copatró i se'l considerava protector contra les adversitats climàtiques, tant per la manca com per l'accés d'aigua. Llavors, els ciutadans el traien en processó per demanar protecció contra els temporals, contra els aiguats i la sequera. També he trobat Sant Àgueda, que la terra és lleidatana, que està contra les riuades, no?, i els estralls provocats pels rius desbordats. També he trobat Sant Abdó i Sant Setén, que eren invocats contra pedregades, tempestats i tronades, especialment del País Valencià, on se'ls demanava que protegissin les collites. He trobat Sant Ponç, tot i que la seva devoció va caure en l'oblit, al segle XVI era invocat com a advocat dels llauradors contra la pedra i contra les tempestes, i he trobat Sant Isidre, tot i que és més conegut com a patró dels pagesos, en algunes zones es recorria ell en processó quan les pluges amenaçaven collites o zones urbanes. Mira.
1: Escolta, he de dir que si la ràdio té gràcia, encara avui dia, i no és morta, és per dies com el que hem viscut. Per la capacitat d'adaptació, he de felicitar des d'aquí, i ho tornaré a dir una vegada més, a tots els professionals d'aquesta casa, als serveis meteorològics, als informatius, als tècnics, tota la gent que s'ha esforçat per explicar el que ha passat, però és que col·laboradors com vosaltres, que sou capaces en temps real de venir amb una altra secció diferent i explicar-ho d'aquesta manera que ho heu fet en els últims minuts, és un autèntic luxe, també per acabar aquest programa.
2: Mira que bé.
3: Moltes gràcies.
1: Irene Cordón, Llucia Ramis, sempre
2: ens
1: un plaer.
2: Ens hem d'adaptar en els nous
1: això
2: temples.
1: Sí.
4: Ens hem d'adaptar.
1: Adaptar-se o morir, efectivament. 2 minuts i mig i arribarem a les 2 del migdia. Fem l'última pausa i de seguida tota l'actualització i, evidentment, el que passi. RAC1 ja ha demostrat sempre, des de fa 25 anys, que la cosa funciona així, però avui, si hi ha notícia, RAC1 hi serà present. Fem pausa i ho acabem.
2: La ferrada molt forta.

0: Les dues en punt del migdia, ara de seguida de nou la reactualització de la informació d'aquest diumenge a l'antena de RAC1, la Mireia Carolera, els serveis informatius i, evidentment, els meteos. Des d'aquí, torno a reiterar dues coses. Una, crec que ens hem de felicitar com a país, no vol dir que es faci tot bé, però quan les coses s'eviten mals majors, és així, les coses han funcionat raonablement bé dins del que ens enfrontàvem, davant del que ens enfrontàvem, des del govern fins a les autoritats, els mitjans, la participació ciutadana, per evitar el que hauria pogut estar una catàstrofe. I des d'aquí, deixeu-me agrair profundíssimament, no només a l'equip del Via Lliure, a l'equip d'informatius, al Basté, al Món RAC1, als meteos, als tècnics, perquè això que ha passat en aquesta ràdio a vegades sembla molt fàcil de fer i la realitat és que no ho és gens. Per tant, des d'aquí, en fi, el meu agraïment infinit. I tornarem a ser, sempre que calgui. Fins aquí aquest Via Lliure. Adéu-siau, bon diumenge.
1: Bon dia, són les dues. Els forts aiguats que han descarregat amb molta força durant tota la nit, matinada i matí, ja estan sortint de Catalunya, però tot i així encara no podem abaixar la guàrdia. És el missatge clar i contundent que acaba de traslladar ara fa només uns minuts el president Salvador Illa.
2: Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
1: Ara ho escoltàvem, aquesta tarda encara pot caure alguna aiguat al litoral i prelitoral, però la zona on el perill és més alt és el de l'Empordà, per això les restriccions a l'alt i Baix Empordà s'allarguen fins a les 9 de la nit. I en canvi, a la resta de comarques, que fins ara hi havia la instrucció de restringir la mobilitat, s'aixequen totes les restriccions i, per tant, ja es torna a la normalitat.
3: 14:15 amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
1: El balanç de tot l'episodi, que el president ja ha qualificat d'excepcional i sense antecedents, és de dues víctimes mortals i una tercera persona desapareguda. A l'espera de com avanci la tarda, l'objectiu del govern és que demà es pugui fer vida al màxim de normal, tot i que ara mateix hi ha diverses incidències a diversos punts del país. Pel que fa a la mobilitat, la previsió és que el sistema de ferrocarrils de la Generalitat, rodalies, trens d'alta velocitat, vagin reprenent la circulació a partir d'aquesta hora i al llarg d'aquesta tarda. I, de fet, en aquest moments, ja podem dir que no hi ha pràcticament aiguats a Catalunya, Belcaral.
4: De fet, no n'hi ha enlloc. Plou a l'Empordà, però ja no hi ha aiguats. Plou amb intensitat damunt del mar, però a diferència del que va passar ahir o del que ha anat passant aquest matí i fins i tot al migdia, les tempestes o ruixats més intensos no van cap a terra ferma, sinó que circulen per sobre el mar. Tot i així, encara plou, insistim, amb una certa insistència, però sense fer mal, sobretot a l'alt i al Baix Empordà.
1: Tot plegat en un diumenge on també hem conegut l'últim sondeig electoral de La Vanguardia, que situa Aliança Catalana a l'altura del PSC amb 30 escons si ara es fessin eleccions. Per tant, els de Sílvia Oriols estarien en condicions de ser fins i tot la primera força al Parlament. De seguida ho detallem tot plegat. Albert Ferran, bon dia.
5: Bon dia.
1: El Camp Nou es prepara per acollir el Barça-Madrid femení, que s'ha endarrerit dues hores pel temporal.
5: Arrencarà a les 7 de la tarda en directe a RAC1 per garantir que l'estadi estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. I més tard, a les 9, serà el torn dels dos equips catalans de la segona divisió masculina, Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Aquest és el partit que no es va poder disputar ahir, en un diumenge que ja ens ha deixat la victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El de Cervera se situa només dos punts del líder del Mundial, Jorge Martín, i també el triomf de Max Verstappen al Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1.
1: Ara mateix són les 2:03.
3: 14:15.
1: L'episodi excepcional de pluges que estem vivint a Catalunya fa les últimes fuetades, però no acaba i cal mantenir totes les precaucions. És el que acaba de dir el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, per valorar tota la situació. Al llarg d'aquesta tarda encara hi ha risc de pluges torrencials, sobretot a la zona de l'Empordà, per això les restriccions a l'alt i Baix Empordà s'allarguen fins a les 9 de la nit. La resta de comarques que encara estaven restringides han quedat alliberades ara a les dues en punt del migdia. Són la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I d'aquí a poca estona, de fet, Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils d'aquestes comarques per avisar a tota la població de la fi de les restriccions. Malgrat això, Salvador Illa ha demanat encara màxima prudència i insisteix que, tot i que ja es permet la mobilitat gairebé a tot arreu, cal restringir els desplaçaments no essencials perquè encara queden moltes afectacions arreu del territori. Tot plegat després que ja s'hagin confirmat com a mínim dues víctimes mortals i una tercera persona desapareguda. Illa ho ha detallat també tot plegat després de la reunió, com dèiem, del CECAT al Departament d'Interior i que ho ha seguit en Víctor Massip. Anem cap allà. Bon dia, Víctor.
6: Bon dia. Després d'una hora i mitja de reunió amb la cúpula d'emergències, el president Salvador Illa ha qualificat el fenomen d'inèdit i sense precedents al Mediterrani per la seva intensitat. La preocupació de la Generalitat ara mateix són els municipis a prop de les lleres dels rius com l'Odaró, on s'ha enviat un SOS als mòbils dels veïns. Tot i que ara ja s'han aixecat les restriccions a la majoria del país, Illa demana que ningú se mogui de casa.
2: Ens porten a recomanar als ciutadans que tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. O sigui, no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació.
6: La prioritat és que demà a primera hora tot torni a la normalitat. Per això, el govern treballa contra rellotge per restablir la circulació a l'aeroport, les carreteres i, sobretot, a la xarxa de trens. Ho ha explicat el president Illa.
2: Sí, tota la informació ens apunta que demà podem començar el dia amb una normalitat a reserva del que passi aquesta tarda.
6: El gabinet de crisi del CECAT se tornarà a reunir a 7:45 del vespre d'avui per avaluar l'última hora de l'episodi.
1: Gràcies, Víctor. El president Illa, que per cert visitarà aquesta tarda algunes de les zones afectades per aquest temporal, entre elles Montornès del Vallès, Granollers i La Roca. A més, a 7:45 del vespre es tornarà a reunir al CECAT per seguir el que queda d'aquestes pluges. Després del pas d'aquest temporal per Catalunya, la principal preocupació ara es troba amb el cabal d'alguns rius. Al llarg del matí hem estat molt pendents del riu Besòs, però ara la preocupació és a les comarques de Girona, els rius Riudaura i d'Aró, on s'han enviat missatges és alert pel risc de desbordament. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del risc pel nivell de l'aigua als rius. Ara mateix la principal preocupació, com dèiem, és això, el riu Daura i el d'Aró, que baixen especialment carregats. En el cas del riu Daura baixa 153 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Cristina i el d'Aró baixa 181 metres cúbics per segon a la serra del d'Aró. Des de les comarques de Girona ara connectem amb la Júlia Manero. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, ara just fa uns minuts acaba de saltar l'ES Alert del que estàvem parlant. Ara Terres Gironines el que preocupa especialment és l'acumulació d'aigua a diversos punts de l'Empordà. La imatge del moment és la del riu Ridaura i el d'Aró, que feia anys que no baixaven tan carregats. Tot i això, ara sembla que tot plegat ja va a la baixa i, per tant, el risc de desbordament també cau. Ho explicava RAC1 l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra.
8: Pel que fa al caudal del Ridaura, doncs sí, ahir era eixut completament i avui hi ha hagut una estona que faltava mig metre per arribar ben bé a dalt. A hores d'ara, com que hem tingut aquesta treva, ha baixat quasi bé metro i algo. Per tant, si la cosa continua així, risc de desbordament, el Ridaura, el seu pas per Santa Cristina, no n'hi ha cap.
7: En tot cas, encara no es pot abaixar la guàrdia i el nivell de perill encara és alt. L'alcalde de Castellplatja d'Aro feia una crida a la prudència i insistia també a RAC1 en evitar acostar-se als rius.
9: Ens preocupa que hi ha molta gent apropant-se a la llera del riu, com a nivell de curiositat. Hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que en cap cas intenti travessar a una zona on hi ha aigua.
7: A banda del Ridaura i el d'Aró, el govern destaca també el cabal del riu Unyà i Tordera, així com les rieres de Calonja i Sant Antoni. Per tant, també, molta precaució.
1: Gràcies, Júlia. Últimes fuetades dels forts aiguats que des d'ahir a les 8 del vespre han escombrat les comarques de Barcelona i Girona. Ara mateix d'aiguats ja no n'hi ha, però encara plou bàsicament a l'Empordà. Bel Caral, bon dia de nou.
10: Bon dia.
1: Ara mateix estem, doncs, al final de l'episodi, podríem dir, d'aiguats. La pluja ara concentrada a l'extrem, al nord-est de Catalunya, com dèiem, i a la resta no hi plou.
4: No, de fet, en molts llocs ha anat sortint el sol o tenim un cel variable, però la pluja ara, sense parlar d'aiguats, afecta bàsicament alt i baix Empordà, també alguns sectors de la Selva, sobretot sud de la Selva, també del Gironès, del Pla de l'Estany. No és pluja tan intensa, però va plovent sobre mullat, i els aiguats, o la pluja més forta, la tenim damunt del mar, Això sí, a diferència del que ha anat passant durant ja i la nit, matinada, al llarg d'aquest matí, migdia, fins i tot, les tempestes, les pluges més fortes, no van de mar cap a terra, sinó que han de seguir descarregant damunt del mar. Però sí que ha de seguir plovent encara de forma més pausada i amb intermitents i amb pauses, sobretot en aquestes dues comarques, alt i baix Empordà, amb uns rius que, per sort, a l'haver afluixat la pluja, han pogut anar baixant de cabal, tot i baixar encara, en alguns casos, aquests rius menuts de les comarques de Girona, encara molt, molt carregats amb molt de cabal d'aigua.
1: I farem nets o han de continuar les pluges les properes hores i fins i tot dies?
4: Mira, estem pendents d'entrada, al llarg de la tarda, malgrat aquestes clarianes o aquest temporal que, com hem dit, ha anat marxant, hem d'estar pendents al llarg de la tarda que poden aparèixer alguns ruixats de manera dispersa. Alguns poden ser una mica forts, però no una situació d'aiguats. Res a veure amb la que han tingut al llarg de les últimes hores, des d'ahir al vespre. Però sí que al llarg de la propera tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu, també molts sectors de les comarques de Girona, fins i tot entre el Vallès, Maresme i el Barcelonès, Moianès, però seran xàfecs de manera irregular. Però estem pendents, amb últims mapes actualitzats, del que pot passar a partir de les 9-10 de la nit, que, sense tampoc parlar d'una situació d'aiguats o tan persistents com els que hem tingut, sí que a partir de les 9-10 de la nit, comarques de Girona i especialment, de nou, Alt i Baix Empordà i Selva, sobretot Selva Marítima, fins i tot entorn del Montseny i el Maresme, a últimes hores del dia i fins les 2-3 de la nit pot tornar a haver-hi pluges fortes, també damunt del mar, que poden fregar la costa. Per tant, precaució en aquest sector de nou de l'extrem nord-est de Catalunya al final del dia, que poden tornar a haver-hi pluges molt importants que puguin tornar a fer créixer el cabal d'alguns rius. A la resta, en principi, tranquil·litat.
1: I, Abel, si mirem enrere i fem un balanç, la quantitat d'aigua que ha caigut aquestes últimes, podríem dir, 18 hores, sí, durant l'episodi fort dels aiguats, parlem que és un rècord, mai s'havia acumulat tanta aigua?
4: En alguns casos són rècords, perquè a més no són rècords puntuals d'algunes estacions, d'algunes zones concretes, sinó que és molta aigua en diverses comarques, sobretot de la costa i del prelitoral, tot i que també les últimes hores déu-n'hi-do com ha plogut a molts sectors de les comarques de Girona. Però, sens dubte, destaquem la pluja caiguda, en alguns casos, en qüestió de 2, 3, 4 hores només, els rècords de pluja, els 288 litres per metre quadrat de Vilassar de Mar. Al Maresme, a Mataró, 254, 253 a Tiana, també al Maresme, a l'extrem sud, a Granollers, 248, a Barcelona, a Can Bruixa, al barri de les Corts, 213 litres per metre quadrat, que és el rècord de pluja en 24 hores a la ciutat de Barcelona, però també pluges molt importants a Badalona, de més de 180 litres per metre quadrat, a diverses poblacions, això, del Vallès, Baix Llobregat, Maresme, i algunes estacions no oficials, com per exemple Cornellà, Llobregat, que donen pluges de fins a 300 litres per metre quadrat, o també a Premià de Mar o a Pineda de Mar, 287. Per tant, pluges extraordinàries, en alguns casos rècord, com a mínim dels últims 20 anys, de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, estacions que tenen 20 anys, però és que si tinguessin dades des de més enrere, veuríem que el rècord segurament ve de molt més enrere. En el cas de Barcelona, com a mínim, des del 1914 no s'havien recollit mai 200 litres per metre quadrat, 213 en aquest cas a les Corts, en 24 hores.
1: Finalment, no podem parlar de petit huracà mediterrani, com vam comentar al llarg de la tarda, vespre, nits. Al final, quin fenomen hi ha hagut? De què estem parlant?
4: Pràcticament s'ha acabat convertint en un mini huracà, en aquest minicicló mediterrani. Ha sigut el que es coneix tècnicament com un sistema convectiu de mesoescala, perquè ens entenguem, és un sistema molt organitzat de tempestes que es van retroalimentant amb un mar molt càlid, amb unes característiques tropicals. Realment, la pluja, amb la intensitat i la persistència que aquell ahir, recordava pluges monsòniques o pluges de zones tropicals, i això és degut, sens dubte, a l'escalfament global, al canvi climàtic, que està fent que el Mediterrani s'estigui tropicalitzant i que l'aigua al mar, ho hem anat dient al llarg de les últimes setmanes i mesos, està més calenta del que toca, i això és més energia per les tempestes, i és el que ha passat. Hem tingut aquest sistema de tempestes molt ben organitzat que s'anava alimentant per aquesta aigua al mar tan calenta.
1: Gràcies, Abel. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Aquest temporal històric deixa, de moment, dues víctimes mortals i una tercera persona que estaria desapareguda. La primera mort ha estat a Tordera, al Maresme, i la segona a Montornès del Vallès. Ho explicava aquest matí en roda de premsa el cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella.
10: N'hem d'afegir un altre, que m'acaben de comunicar, que seria Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAE SUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien dues víctimes mortals i també hi hauria, com a mínim, una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
1: De moment aquest és el balanç oficial que fan les autoritats, mentre continuem pendents de possibles actualitzacions, Judit Vila.
11: Sí, ara ho sentíem. La primera víctima mortal és un home de 75 anys que ha mort aquest matí a Tordera. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Masies, n'ha donat més detalls al Via Lliure.
12: La víctima és una persona de 75 anys que en aquest moment, a l'entorn de les 8 del matí, estava traient aigua del seu bungalop que anava entrant i ha cedit un dels murs del caravaning i evidentment l'ha atrapat. Ha arribat la policia local i els serveis d'emergències, han intentat fer la reanimació, però lamentablement no ha estat possible.
11: La segona mort del dia s'ha confirmat poc després. Seria un home de Montornès del Vallès que vivia a prop d'una riera. Ho ha explicat també al Via Lliure el seu alcalde, José Antonio Montero.
13: És un veí del barri Ametller, que és un barri proper a una riera que arriba fins al Mugent i ha estat bastant afectat, i aquesta persona es trobava de matinada amb el soterrani de casa seva i s'ha vist sorprès per la llau d'aigua i finalment han trobat el cadàver fa una estona.
11: Les autoritats han lamentat les morts d'aquestes dues víctimes pel temporal que afecta aquests dies a Catalunya.
1: Mentrestant, com dèiem, hi ha un gran desplegament en marxa per mirar de trobar una persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme. La seva alcaldessa, Sílvia Biosca, també ha explicat al Via Lliure que no hi ha de moment una denúncia formal i que l'avís s'ha activat pel testimoni d'un veí.
14: Continuem amb la cerca d'aquesta persona, que segons un testimoni doncs, l'ha vist que queia a la riera i, per tant, no tenim més informació. Hem fet revisió de tots els cotxes, no?, que s'han quedat doncs, aturats per la riera. No hi ha ningú atrapat a dins i bé, doncs, estem esperant doncs, això, bones notícies.
1: Més enllà d'això, l'alcaldessa també ha explicat que hi ha hagut afectacions al passeig marítim, també alguns carrers tallats i que ara es treballa per recuperar la normalitat. Encara al Maresme, el temporal s'ha acarnissat amb aquesta comarca i ha deixat un rastre de desperfectes i afectacions. Les precipitacions més importants s'han registrat entre les 12 de la nit i les 2 de la matinada i els ajuntaments treballen ara per intentar restablir la normalitat. On hi ha complicacions ara és a la carretera N2, on hi ha hagut una esllavissada que ha caigut a la via del tren. Això vol dir que Renfe en aquesta hora no hi pot circular els trens fins que retiren les pedres i la sorra que ha caigut sobre la via. Anem, doncs, ara a connectar amb la nostra corresponsal al Maresme, Cristina Salat. Bon dia.
15: Bon dia. Talls a les carreteres, esllavissades, baixos inundats i cotxes arrossegats per les rieres són algunes de les conseqüències dels forts aiguats al Maresme. Les pluges torrencials han deixat registres de 280 litres a Vilassar de Mar o de 244 a Mataró. Les rieres, algunes d'elles soterrades, han baixat de valent durant tota la nit i matinada, arrossegant cotxes aparcats a la llera, com ha estat el cas de la riera de Pineda de Mar. Al nord de la comarca, malgrat, busos i cotxes han quedat anegats i s'han produït inundacions al nucli urbà. A aquesta hora, la riera de Sant Pol continua baixant, tot i que amb menys cabal. El temporal ha deixat un reguitzell d'arbres arrencats pràcticament a tots els municipis i pobles com Òrrius i veïnats com el de Sant Pere de Riu, entre Tordera i Pineda, han quedat incomunicats per talls de carreteres. A Mataró, més de 4.000 abonats estan sense llum, una situació que s'hauria d'anar recuperant al llarg de la jornada. Entre les activitats suspeses hi ha l'Ironman, que havia congregat a Calella més de 3.000 atletes arribats d'arreu del món.
1: A banda de la zona del que és el Maresme, al llarg del matí també ha preocupat especialment la situació al riu Besòs, ho dèiem també al començar, el cabal en aquest punt ha arribat a superar fins i tot els 900 metres cúbics per segon. De fet, les autoritats han hagut d'enviar aquest matí un es alert per risc de desbordament del riu, Judit.
11: Sí, un missatge que ha arribat a Barcelona, però també a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i, evidentment, a Sant Adrià. L'alcaldessa del municipi, Filo Canyete, ha explicat aquest matí al Via Lliure que la principal preocupació, ara que ja han passat les pluges, és l'aigua que baixa pel riu.
16: I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort, sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot tot el que passa també en el Vallès.
11: En aquest sentit, Canyet ha dit que ara la principal preocupació serà la dinàmica de l'aigua del riu i resoldre també, evidentment, les incidències.
1: Això pel que fa a la situació al riu Besòs, però és que aquesta nit el temporal ha escombrat també bona part del litoral i de les comarques de Barcelona.
11: Els ruixats han provocat, per exemple, una inundació a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També han quedat sense llum prop de 2.000 veïns en diversos barris i continuen tancats als parcs i jardins durant tot el dia per precaució. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha confirmat que no s'ha lamentat cap dany personal a la ciutat i ha assegurat que avui se centren principalment a revisar les escoles per així demà poder començar el dia amb normalitat.
17: El que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies.
11: Collboni ha explicat que avui a les 8 del vespre es tindrà el balanç d'aquests equipaments escolars.
1: Un dels municipis d'aquesta zona que ha deixat imatges impressionants també és Cardedeu. El seu alcalde, Xavier Orozco, ha demanat també des d'aquí RAC1 que, tot i que ara ja no plogui, es redueixi la mobilitat per facilitar la tasca dels cossos d'emergència.
18: La gent hauria de seguir a casa perquè per anar a la Roca hi ha moltes dificultats, per anar a Cànoves també. Aleshores, vull dir, el que faríem seria complicar tot el tema de mobilitat.
1: Orozco ha reconegut que ha estat una nit complicada al municipi amb cases afectades i baixos inundats. I és que les pluges encara deixen a aquesta hora molta gent sense llum a casa. Ara mateix hi ha més de 18.500 habitatges sense electricitat i més de 300 incidències a la xarxa elèctrica. A més, segons informa Protecció Civil, els problemes de mobilitat i accessibilitat per les inundacions que hi ha hagut a les carreteres dificulten l'accés dels equips tècnics que es desplacen per arreglar-ho. A aquesta hora el municipi més afectat per la falta d'electricitat és Barcelona, on, com dèiem, hi ha més de 3.300 persones sense llum. A Badalona, prop de 3.000, i a Santa Coloma de Gramenet, 1.000. També ha afectat Santa Cristina d'Aro, 1.000 més, i a Premià de Mar, més de 700. Ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 3. L'altra cara d'aquest temporal són les afectacions que ha tingut sobre la mobilitat, sobretot amb estralls a la xarxa de Rodalies, però també al trànsit i al servei de metro i de bus a Barcelona. Aquesta hora s'hauria de s'han d'aixecar les restriccions que encara estaven en vigor. Comencem repassant la situació a la xarxa ferroviària. De moment, Ferrocarrils ja comença a recuperar el servei de les línies afectades. És el cas de la línia Llobregat-Anoia, que recupera des de la una del migdia els serveis de trens en forma progressiva, i la línia Barcelona-Vallès, que ho fa des de les dues. Ara bé, a Renfe la situació és diferent. La previsió és que Rodalies reprengui el servei entre les dues i les tres per les línies del sud, començant per la R2 Sud. A la resta, ara es fan marxes blanques amb trens sense passatgers per veure l'impacte del temporal a les vies. No se sap quan es reprendrà definitivament el servei. Pel que fa a l'alta velocitat, ha anat amb pentes i rodolons, però a aquesta hora ja funciona a Madrid i cap a Alacant, però no cap a Figueres. Anem a saber quina és l'última, o quina és la situació, quina és l'última hora a l'estació de Sants. Josep Moragues, bon dia.
19: Bon dia, sí, matí de caos absolut a l'estació de Sants. Rodalies ha estat inoperativa tot el matí, seguirà així. L'alta velocitat s'ha suspès a les 8 del matí perquè no hi havia electricitat a la catenària per la caiguda d'aigua a l'infraestructura que s'ha filtrat entre els murs. I quan s'ha reprès el servei, demores de 2, 3 fins a 4 hores i aglomeracions per a la gent que volia agafar el seu tren. Molt de desconcert, poca informació, els usuaris es queixaven de la situació a RAC1.
20: En Renfe no posa res de que anés amb retras. Sí que Rodalies i Cercanies hi havia com que estava tallat, però llarga distància no hi havia cap problema.
21: Y estamos esperando porque todavía los trenes, el nuestro, por ejemplo, no aparece en las pantallas. Entonces entiendo que irá con algo de retraso.
22: Estic esperant perquè com que hi ha trens que encara no han sortit i falta com... O sigui, com havien de sortir a les 8 del matí i no han dit res, pues suposo que jo estic a la cua, o sigui, sortirà els últims.
19: Amb tot, aquesta nit ja hi ha hagut 500 persones que han dormit al vestíbul de l'estació perquè elles van quedar atrapades abans de l'aiguat amb la suspensió de tota la línia ferroviària.
1: Gràcies, Josep. Des de l'estació de Sants, a banda d'això, també s'ha reprès des de les 5 del matí el servei de Metro Barcelona, reduït, això sí, i amb algunes afectacions en alguns trams per inundacions. Pel que fa als autobusos de la capital, també circulen amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. El tramvia ha reprès el servei també a mig gas, tant a les línies del tram baix com del tram Besòs. I pel que fa a l'aeroport del Prat, es va restablint poc a poc la normalitat, però en total ja hi ha al llarg del dia 160 vols cancel·lats, 80 d'arribada i 80 de sortida. També, a aquesta hora fem un petit cop d'ull a les carreteres per saber com està la situació a la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
23: A hores d'ara hi ha una vintena de dies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carrer pillat a Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això l'endeix la marxa en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniment, circulació per la calçada contrària. A la C352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissar Terrades i també s'ha tallat entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la GI-552 s'ha tallat la calçada Riells i Viabrea per inundacions. A la GI-682 s'ha tallat la calçada a Blanes per inundacions. A la GI-600 s'ha restringit la calçada a Tordera per inundacions. La GI-65 també tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la pluja també ha afectat la gran majoria d'activitats culturals. El gran concurs de castells que es fa aquest cap de setmana a Tarragona s'ha hagut d'ajornar avui a les 4 de la tarda, fora ja del risc per pluges torrencials. Hi ha polèmica, però, perquè la jornada d'ahir es va fer 18 colles, centenars de castellers, per tant, van fer la segona sessió del concurs a la Tarraco Arena i van acabar passades les 9 de la nit, quan, en teoria, tothom havia de ser a casa tancat i segur. De fet, molts d'aquests castellers aficionats han hagut de passar la nit a Tarragona. En qualsevol cas, com dèiem, molts actes es van haver de cancel·lar ahir, com els concerts d'Hombres Cave, Placebo al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club. En canvi, l'acte d'inauguració de la temporada alta es manté per avui a Girona. Des de l'organització expliquen a RAC1 que, com que arrenca a les 6 de la tarda, es pot fer perquè ja estarem fora de la franja de risc. De cara a demà, també es manté el primer concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, segons també ha confirmat el promotor Tito Ramoner de RAC1. Ahir estava tot muntat i temien que el vent afectés el muntatge, però finalment, com que no hi ha hagut aquest mini huracà que hi havia previst, o no ha estat tan intens, l'equip de so no s'ha vist afectat i demà la banda d'Osona podrà pujar a l'escenari per la tranquil·litat de tots els que tenen les entrades. Per cert, que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que estudien sancions per aquells locals d'oci que ahir van decidir no tancar i les activitats també culturals que van decidir tirar pel dret sense fer cas a les restriccions previstes.
0: Encara que sigui una minoria, hi ha d'altres que, quan no ho fan, doncs provoquen riscos. I això és el que hem de tenir present de cara a fer l'avaluació, que farem un cop tinguem recuperada la situació d'emergència, i aquí doncs farem les valoracions oportunes i si cal, doncs sancionarem.
1: Parlon no es refereix explícitament a l'organització del concurs de castells, però tampoc descarta que els pugui caure alguna sanció per haver mantingut l'esdeveniment ahir a Tarragona. Per cert, que qui ha trencat també el seu silenci aquestes últimes hores és Pedro Sánchez, el president espanyol, que aquests dies desfulla la margarida sobre el seu futur. Ha volgut enviar un missatge també a Catalunya, ha traslladat el seu consol per les víctimes i ha fet una crida a la precaució. En una piulada a Twitter ha agraït la tasca dels serveis d'emergències i ha demanat evitar desplaçaments innecessaris. Quatre minuts i dos quarts de tres. Més notícies a banda del que és tots els aiguats, tot aquest gran temporal d'aquestes últimes hores. Avui, atenció al sondeig electoral de La Vanguardia, que ja situa Aliança Catalana a l'altura del PSC. Si les eleccions fossin avui, els de Sílvia Orriols estarien en condicions de ser la primera força al Parlament. L'estudi dibuixa un empat a 30 escons. Això significa que els socialistes en perdrien 12 i que Aliança multiplicaria els seus dos diputats d'ara per 15. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria una cambra ingovernable, Mariona Martínez.
11: Segons l'enquesta, el PSC no capitalitza la tasca de govern, sinó que perd més d'una quarta part dels representants. Aliança es propulsa fins a posar-se a la seva altura, bàsicament menjant votants de Junts. Esquerra puja de 20 escons a 23, Vox amb 18, se situaria com a quarta força, sobretot a costa del PP. Els juntaires es quedarien amb 16 diputats, que no són ni la meitat dels actuals. I per la CUP, els populars es quedarien amb 11, ara en tenen 15, i els comuns baixarien de 6 a 4, i la CUP de 4 a 3. Amb aquesta combinació, l'independentisme sumaria majoria absoluta, 72 escons, però Aliança com a força hegemònica, que és un escenari que no es contempla. Una majoria conservadora també seria possible, amb 75 diputats, però igualment amb la ultradreta, i les forces d'esquerra no sumen, es queden amb 65 representants. Una alternativa difícil seria la suma del PSC, Esquerra i Junts, amb 69 escons, un per sobre de la majoria absoluta.
1: Encara en l'àmbit polític, el clam per un avançament electoral després de la derrota del govern espanyol per poder aprovar els decrets de l'habitatge va creixent. El posicionament de molts polítics contrasta amb el silenci de Pedro Sánchez i tot el seu equip. El president espanyol no dirà res, probablement fins demà. Anem cap a Madrid ara amb el Jordi Armenteres. Bon dia.
2: Bon dia. Sánchez no aclareix quina serà la resposta política. Això sí, s'espera per demà, per dilluns. Les eleccions anticipades a finals d'aquest novembre són una opció, però també n'hi ha d'altres. Hi ha pressió dins el PSOE mateix per tal que es procedeixi aquesta convocatòria, però en paral·lel el que tothom diu a les files socialistes és que Sánchez és qui té l'última paraula i s'ha de respectar. Avui una enquesta a eldiario.es dona una majoria absoluta a PP i Vox a molta distància de l'esquerra. Dreta i ultradreta sumarien més del 52% dels vots.
1: Des del PP, mentrestant, pressionen perquè Sánchez les convoqui demà mateix. El secretari general del partit, Miguel Tellado, recomana al president espanyol que les avanci com més aviat millor.
3: Además, Pedro, si no convocas ya, se te va a hacer muy largo. Cuanto más tarde pongas las urnas, peor tirá. Por lo tanto, mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso, ya lo verás.
1: Tellado assegura que el PP ja ho té tot a punt i que la ciutadania espanyola està esperant l'avançament electoral. Mentrestant, a Ceuta, desenes de migrants que fa més de dos mesos que són allà estan tornant avui cap al Marroc. La policia ha precipitat el desallotjament de la platja del Tarajal a primera hora del matí i els ha ofert filiar-se a la llista d'irregulars, iniciar tràmits o marxar. En aquesta platja és on encara hi quedaven centenars de migrants que no han anat a cap centre d'ajuda. Ara mateix hi ha 6.000 places d'acollida temporal a la ciutat. I un apunt més per arribar a 2:45 de la crònica internacional. Al Brasil ja han obert els col·legis electorals per escollir el nou president del país en un clima totalment polaritzat. Uns 159 milions de brasilers estan cridats a les urnes en unes eleccions que poden marcar el rumb polític del país i també de l'Amèrica Llatina. Tots els sondejos apunten a una segona volta entre l'actual president Lula da Silva, que busca la reelecció, i el senador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Fa poc més d'una hora que els col·legis electorals han obert les portes a tot el país. Lula, que a finals de mes farà 81 anys, parteix com a favorit a les enquestes, liderant el Partit dels Treballadors, però Flávio Bolsonaro, del Partit Liberal, es manté a poca distància. A més del president i vicepresident, també s'escullen els 27 governadors, tota la Càmera de Diputats i dues terceres parts del Senat. Els col·legis electorals tanquen les portes a les 10 de la nit, hora catalana, i es preveu que abans de la mitjanit ja es coneguin els resultats. Si s'hagués d'anar a una segona volta, com tot indica, serà el proper 25 d'octubre.
6: 14-15.
24: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que

RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

0: 14:15 amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
1: Passen gairebé 3 minuts de 2:15 i és que el temporal de pluja també ha afectat, Albert Ferran, al món de l'esport.
2: Sí, des d'ahir a la tarda fins aquest matí migdia es van suspendre totes les activitats esportives a les comarques afectades i a poc anem recuperant la normalitat. També hi ha hagut afectacions, com no podia ser d'una altra manera, a l'esport d'elit. Per exemple, ahir no es van jugar el Sabadell-Andorra de segona divisió, que finalment es disputarà aquest vespre a les 9, per tant coincidirà amb el Girona-Mallorca. També es va suspendre el Sant Andreu-Antequera de Primera Federació, jugarà avui a 6:15 de la tarda, o a la Lliga CB es va ajornar el partit entre el Joventut i l'Andorra fins d'aquí a 10 dies. A més, aquest matí s'ha confirmat la suspensió del duel entre el Prat i el Sant Rafel, corresponent a la Copa del Rei de Futbol. Aquesta tarda havien de jugar el Sagnier al partit de tornada, però el conjunt balear no ha pogut viatjar. Recordem que el clàssic femení, el Barça-Madrid, es juga aquesta tarda finalment a les 7. S'han endarrerit un parell d'hores per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat, així com per facilitar els desplaçaments dels aficionats i l'accés al recinte. També s'ha endarrerit una hora el partit del Fiat-Girona a la pista del Baskonia. Ha passat de les 6 a les 7 de la tarda. Els gironins no van poder volar ahir a la tarda al País Basc. Van iniciar el desplaçament per carretera i han dormit a Saragossa sense les maletes que ja havien facturat. I el temporal també ha fet la guitza al Barça de Futbol Sala, que havia de jugar aquest migdia a la pista del Noia Gallec i ahir no va poder agafar el vol cap a Galícia. Finalment, el partit que el jutge de competició havia programat per aquest vespre ha quedat ajornat. De seguida fem la prèvia esportiva d'un diumenge marcat clarament pel temporal i que ja ens ha deixat la victòria Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. Quim Salvador, hola, bon dia.
3: Bon dia, Albert. Sí, avui el cerverí no ha pogut separar Jorge Martín, que arrencava des de la pol al primer revolt, com havia fet ahir a l'esprint, però sí que ho ha fet després de perseguir-ho durant mitja cursa a l'onzena volta, just abans de l'Equador. Després ja s'ha escapat cap a la bandera a quadres per sumar la que és la sisena victòria i cinquè doble d'esprint i cursa de l'any per situar-se només 2 punts del liderat del madrileny d'Aprilia, que ha acabat segon. Marco Becci, que ha completat el podi, i és també tercer al Mundial a 49 punts de Martín i a 47 del guanyador d'avui, Marc Márquez. Amb Maverick Viñales ha acabat 14è i ha sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició i Alex Rins ha arribat 16è. Àlex Márquez ha caigut.
2: Doncs s'ajusta al Mundial, només 2 punts de diferència entre el líder i Marc Márquez. Després escoltem les declaracions del pilot de Cervera. També s'ha disputat aquest matí, tot i que la pluja n'ha endarrerit l'inici, el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 amb victòria de Max Verstappen, el primer triomf del pilot de Red Bull aquesta temporada. Hola, Álvaro de Mar, bon dia.
4: Hola, Albert, què tal? Bon dia. Sí, Max Verstappen ha estat el gran protagonista d'un Gran Premi de Bahrain atípic, una cursa que s'havia d'haver disputat al circuit de Shahir a principis d'aquesta temporada i que s'ha acabat corrent aquest matí al circuit de Sepang, a Malàsia, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà. Ha estat un gran premi atípic i també caòtic. El diluvi ha fet acte de presència, la cursa ha començat amb retard i Max Verstappen, que sortia des de la pole position, s'ha vist superat pels dos pilots de Mercedes, però avui el de Red Bull ha tingut més ritme que tots els seus rivals i al final ha acabat aconseguint la victòria, la primera del curs, per davant d'Antonelli, que ha estat segon, i de Lewis Hamilton, que ha completat el podi en la tercera posició. George Russell s'ha vist obligat a abandonar a poques voltes del final.

0: final per culpa de problemes mecànics. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat, suma 84 punts més que Russell, 106 més que Hamilton, quan queden 7 grans premis i un sprint, 183 punts en joc per acabar la temporada. Alonso, 8è, ha puntuat. Carlos Sainz no ha pogut passar a la 17a posició després d'un toc amb l'Audi de Bortoleto. El proper gran premi diumenge que ve, gran premi de Singapur.
1: Doncs Verstappen i Marc Márquez, protagonistes d'aquest matí de diumenge. En futbol, aquesta hora està jugant i estem pendents de l'Europa, partit de Primera Federació al camp de l'Osca, Jaume Molló.
2: Al minut 19. Minut 19 de la primera part, Osca 0, Europa 0. De moment, amb més domini dels locals a l'Alcorà, d'una Europa que, recordo, es presenta tercer per la cua, 4 punts a un de la salvació. Això sí, ve de guanyar el primer partit de la temporada, l'estrena del nou tècnic, Luis Blanco, que, recordo, en l'estrena contra el Rayo Majadahonda va aconseguir guanyar in extremis en el temps afegit de la segona part. De moment, empat a 0.
1: En aquest grup 2 de Primera Federació ja ha jugat aquest migdia el Nàstic de Tarragona i ha perdut.
2: Sí, 2 a 0 el camp del Múrcia. L'equip grana queda 13è provisionalment, 7 punts a 4 del play-off descens, a 3 del descens. Ha rebut el primer gol al minut 13 i el segon quan estava buscant l'empat al minut 81. Entre l'1 a 0 i el 2 a 0, imatge prou bona dels de Xisco Campos amb alguna oportunitat de gol per l'empat que malauradament no ha arribat. Compte que és la tercera derrota seguida dels tarragonins.
1: I a la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha jugat aquest migdia el primer partit de la temporada al Barris Nord, Dani Aguilar.
3: Era dia de celebració, el 25è any del Barris Nord, però ha acabat sense celebració, perquè ha perdut l'Ilerna Lleida 81-94 contra el San Pablo Burgos. Perdia de 4 quan faltava 1 minut i 10 segons. Ha acabat perdent de 13, ha encaixat 13 punts i n'ha notat només 4 en aquests últims minuts, un tram final realment desastrós de l'equip de Gerard Encuentra. Ha guanyat també el Corunya de Carles Marco en el duel català a les banquetes amb Jaume Ponsarnau, 104-101 a la pròrroga, després d'arribar a una pròrroga de manera, diguem-ne, absolutament surrealista per un tir lliure anotat de Jorgensen, del jugador de Corunya, que mai l'hauria d'haver anotat, però en qualsevol cas acaba guanyant l'equip gallec entrenat pel català Carles Marco. I ara mateix el multiusos Font Tedosar, tenim a la pròrroga el Real Madrid-Obradoiro, Obradoiro-Real Madrid, un triple de Childress en els instants finals ha situat l'empat, arrenca ara mateix la pròrroga de l'equip de Pedro Martínez, evidentment en cas de derrota no sé si saltarien ja les alarmes, però tenint en compte com han començat l'Eurolliga i que va guanyar ja patint davant l'Unicaja, seria una notícia realment dolenta per l'equip.
1: Sí, el Madrid ha guanyat la Supercopa d'Europa, però des de llavors, tres derrotes a l'Eurolliga, patint, com deia el Dani, contra Unicaja a casa, i ara la pròrroga contra l'Obradoiro, que en principi és un rival que no jugarà play-off aquesta temporada. 5 minuts i mig i arribem a 3 quarts de 3. Recordeu que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarac1.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, DipSalut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: A RAC1, 14-15.
1: El Camp Nou es prepara per acollir aquesta tarda el Barça-Madrid femení. Per raons de seguretat s'ha endarrerit un parell d'hores l'inici del partit, un mal anomenat clàssic que, en cas de victòria blaugrana, pot obrir ja un forat de 5 punts entre els dos equips. Clara Rodergas, bon dia.
5: Bon dia. Sembla mentida que això es pugui dir un 4 d'octubre i més aquest any que el partit arriba més d'hora del que és habitual, però és de realitat. Si el Barça guanya, farà un pas gran en el canvi cap al títol de Lliga, perquè les blaugrana difícilment perden punts durant la temporada, i si algú li pot fer una mica de pessigolles és el Madrid, tot i que fins ara no ho ha aconseguit. A les 7 de la tarda i no a les 5 com estava previst, Barça-Madrid. El club blaugrana va demanar ahir endarrerir el duel dues hores per tal de garantir la seguretat dels aficionats i també facilitar la mobilitat de tots ells, tenint en compte que ahir l'alerta pel temporal era fins a les 2 del migdia, només 3 hores abans del partit. La Lliga ho va acceptar i la confirmació va arribar poc abans de les 8 del vespre, quan el Madrid ja estava viatjant cap a Barcelona. Un clàssic és un clàssic. Pere Romeu avisa.
6: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut, no ho està demostrant només a la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultra-ultracompetitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i fer les coses i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid. I això és la mentalitat i l'actitud d'aquest equip i demà així serà.
5: El tècnic té les baixes de Vicky, Kika i Alexandre i torna a la llista Maisa, que la Champions no pot jugar perquè no té 16 anys. Pel que fa al Madrid, Pau Quesada recupera l'Ebels, baixa contra el Manchester City entre setmana i només té l'absència de Toletti per lesió. L'equip blanc ve d'empatar a Europa contra el campió anglès i Quesada destaca com responen les seves jugadores en partits grans.
7: Al grupo le sirve mucho, ¿no? Este tipo de partidos como contra el City, como contra el París, ahora contra el Barça, para ellas reencontrarse con esas buenas sensaciones, ver de lo que son capaces ante un escenario tan grande como son estos tres equipos. Y bueno, la verdad es que estamos contentas porque yo creo que el equipo responde muy bien ante diferentes escenarios, ante diferentes contextos, y lo único que tenemos que hacer es darle continuidad este domingo.
5: La davantera sueca Felicia Schroeder, 19 anys, fitatge més car de la història del club, és el gran i del Madrid, 8 gols i 2 assistències en 7 partits oficials. El d'avui és el 26è clàssic de la història, tot just el dia en què es compleixen 6 anys del primer, va ser un 4 d'octubre del 2020. Avui xilarà la murciana Maria Planas, primer clàssic per ella, ha dirigit el Barça en 8 ocasions, 7 victòries i un empat, i el Madrid 13 partits, tots guanyats. Més de 45.000 entrades venudes, veurem amb el temporal que hem tingut si això afecta d'alguna manera.
1: I no ens ho podem esperar?
5: Tenint en compte les baixes i el que ha fet Pere Romeu últimament i el poc ritme de jugadores com Aitana, apostem per Cata la porteria, Aixa, Paredes, Van Aston i Brooks en defensa, Patri, Serra Jordi i Pina al mig del camp i al davant, Graham, Pallor i Kerolin.
1: A partir de les 7, amb la narració de la Clara Rodergues i els comentaris del Pere Aragai i la Soraya Chaui.
5: Pallor i Kerolin.
1: A partir de les 7, amb la narració de la Clara Rodergues i els comentaris del Pere Aragai i la Soraya Chaui.

0: No hi ha primera divisió masculina, sí jornada a segona. De fet, en joc des de les dues un partit. Victòria local, a punt d'arribar al descans, Reial Societat B 2, Granada 0. Aquest vespre, a la mateixa hora, a les 9, juguen el Sabadell i el Girona com a locals. A la nova Creu Alta s'ha de disputar el Sabadell-Andorra, suspès ahir per culpa del temporal. Hola, Pau Bonastre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, confirmat aquest matí de manera oficial que el duel és a les 9 del vespre, tot i que ahir a la tarda vespre tothom ja ho donava per fet. La Lliga, de fet, ho havia comunicat internament als dos clubs, però s'esperava a fer-ho oficial tement un canvi en la previsió meteorològica, és a dir, que no es volien enganxar els dits una altra vegada. Però, com diem, ahir tots els equips ja van anar a dormir sabent que avui jugarien al partit, també l'Andorra, que de fet s'ha quedat a dormir a Sabadell. El Club Arlequinat ha confirmat que totes les entrades d'ahir seran vàlides per al partit d'avui. També gestionarà manualment tots els casos derivats del seient lliure, així com la devolució d'entrades per qui comuniqui que no hi podrà assistir. El Sabadell, que busca el 4 de 4 a la nova Creu Alta, fins ara ple de victòries i amb una versió molt convincent de l'equip arlequinat davant de la seva afició, l'equip de Ferran Costa, que és setè, amb 12 punts, a un del Mallorca, que és qui tanca en aquests moments la zona de play-off. Al davant hi haurà l'Andorra, que entrena Carles Manso, exassistent de Ferran Costa, de fet, justament el conjunt andorrà, els tricolors que van tornar a guanyar la setmana passada al camp del Granada després d'encadenar 5 derrotes seguides. La principal amenaça andorrana és Jordi Cano, que fins ara ha anotat 4 gols.
0: I a la mateixa hora, uns 100 quilòmetres al nord-est, jugarà a Montilivi un dels partits de la jornada. Girona-Mallorca, és a dir, cinquè contra sisè. Hola, Miquel Agut, bon dia.
2: Bon dia, Albert Ferran Ferrés. El partit, si no hi ha cap fenomen meteorològic que ho impedeix, es jugarà, perquè el Mallorca ja és a Girona. L'estadi i la gespa de Montilivi ens diuen que estan bé i el gironès no forma part de les comarques amb restriccions de mobilitat, tot i que la previsió indica la possibilitat de pluja a les 9 del vespre, hora del partit. Pel que sembla, acabarà jugant-se aquest duel entre dos equips amb 13 punts igualats a la part alta de la classificació, però amb el Girona per sobre, perquè de moment té millor diferència de gols i ha marcat més gols que no pas del Mallorca. També un partit marcat per la meteorologia i les baixes. Recupera el Girona Fran Beltran, Brian Hill, Krapinsov, Las i Pichur. Mateu Morey serà la convocatòria perquè el club pagarà una mínima clàusula de penalització en el cas que el mallorquí tingui minuts contra el seu exequip, però no hi seran els lesionats Justin i Estuani ni els internacionals Júnior, Esprilla i Benat. El davant del Girona avui a Montilivi, un rival que era primera també la temporada passada, Quique Álvarez, destaca el potencial del Mallorca.
3: És un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un, igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència.
2: Les seleccions i les lesions també afecten l'equip mallorquí, que no tindrà avui ni Valiant, ni Morlanes, ni Antonio Roca, ni Lubumbo. Després de perdre contra l'Almeria i abans de jugar a casa contra les Palmes, dos hipotètics candidats més a l'ascens, diu Luis García, el tècnic dels mallorquins, que ell només mira partit a partit.
4: Con respecto a, bueno, eso que dices del Tourmalet, tengo miopía y no veo lejos. De lejos veo mal. Solo me gusta ver lo cercano, me gusta ver lo que tenemos dentro de dos días, enfocarnos en eso, porque no sirve de nada en esta categoría ni en ninguna mirar más lejos.
2: A les 9 a Montilivi, aquest Girona-Mallorca amb arbitratge d'Eder Mallo Fernández i amb Figueroa Vázquez al VAR.
0: Els equips de la part alta de moment no fallen en aquesta jornada. Ahir l'Eibar va guanyar 1-3 al camp de l'Albacete i se situa líder de forma provisional, i l'Almeria, que és tercer, va superar 2-1 al Burgos. Aquesta tarda el Castelló podria recuperar la primera posició si guanya a casa el penúltim, el Ceuta. Mentrestant, a Primera Federació, tenim en joc el partit de l'Europa i amb novetats, Molló.
5: Sí, està perdent l'Europa. Gol de Luis Mirredondo per l'Osca. Osca 1, Europa 0, minut 30 de la primera part. Nil Ruiz, el porter de l'Europa, estava sent protagonista amb bones intervencions, però ha rebut una passada d'un company s'ha adormit i li ha acabat prenent la pilota de manera, vaja, bastant trista al jugador de l'Osca, Luis Mirredondo, que està aquí a Mercat. Osca 1, Europa 0.
0: Llàstima, perquè feia dos minuts, havia fet l'aturada del partit, però aquí s'ha adormit, i l'Europa perd a la mitja hora, a Osca 1, Europa 0. Aquesta tarda, com us heu explicat, a 6:15 juga el Sant Andreu a casa contra l'Antequeres. El partit ajornat ahir per les restriccions de mobilitat. Cap de setmana esportiu, també marcat pels partits de seleccions, amb una nova victòria de la selecció espanyola 3-1 contra la República Txeca, amb els gols de Lamine Yamal i de Rodri. De moment, 3 partits, 3 victòries pel conjunt de La Fuente, que vol rematar la feina dimarts a Croàcia. Camisa de Split, Damià López, bon dia.
6: Bon dia, Albert. Després de la victòria d'ahir 3-1 contra la República Txeca, Espanya s'ha entrenat aquest matí a porta tancada a Les Roces i demà dilluns viatjarà a Split per enfrontar-se a Croàcia en l'últim dels 4 partits d'aquesta data FIFA de Nations League. Per ara es manté la convocatòria de 24 futbolistes sense Fabián Ruiz, que ahir va abandonar la concentració per assistir al naixement del seu primer fill. Amb 6 del Barça, dels quals ahir a Oviedo van participar 5 en el partit, només va descansar Cubarsí, la resta tots titulars excepte Fermín. Lamine Yamal va jugar els 45 primers minuts, en va tenir prou amb mitja part per posar dempeus al Carlos Tartiere, gol als 5 minuts i accions de geni. El seu seleccionador, Luis de la Fuente, tenia aquestes paraules d'elogi pel seu crack.
7: No deja de sorprendernos, yo creo que a todos, es que tiene tanto talento, tanta calidad, que el mejor Lamine queda muchísimo por ver todavía. Tiene mucho que ofrecer porque tiene tanta clase, tanto talento, tantas posibilidades. Lo que pasa es que está creciendo pasos agigantados y con el rendimiento que está haciendo la selección cada día más. A nivel internacional ya es un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico, y lo celebramos que sea así. Estamos muy contentos con su rendimiento y lo celebramos además mucho.
6: A De La Fuente se li va entendre tot quan li van preguntar si definitivament considera Lamine el millor jugador del món i mereix la pilota d'or.
7: Si fuera el único futbolista español que está entre los nominados para el Balón de Oro, te diría que sí, que es el mejor futbolista del mundo. Y en su demarcación, pues es que lo hace todo bien. Creo que si no es el mejor por competencia con otros españoles, es uno de los mejores seguro, pero está en camino de convertirse en un jugador de leyenda.
6: Precisament de la pilota d'or en va parlar Fran García, que hi va jugar per la lesió de Grimaldo i la rotació de Cucurella. El lateral del Betis considera un gran jugador a Lamine, però no li donaria el trofeu al davanter del Barça.
8: Si tuviera que decidir, elegiría a Fabi, por el último año que ha hecho en el PSG, también en el Mundial, siendo importante tanto en su club como aquí en la selección. Aunque no sea un jugador tan llamativo como Lamine, al final es también diferencial por ese tipo de espectáculo que tú comentabas anteriormente. Pero bueno, si evaluamos el conjunto, creo que Fabi también tiene que estar entre uno de los candidatos, al igual que Rodri, Lamine, cualquiera de los que saques del equipo, creo que es importante.
6: I finalment va debutar Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol. Va disputar tot el partit. Li va faltar poder associar-se més amb els migcampistes, però va fer bona feina sense pilota. Roberto, feliç pel debut i per haver-ho pogut gaudir.
9: Es mi primera vez, yo quería disfrutar de todo el grupo. Si no se jugaba, pues hacer uno más, animar al equipo, y hoy se ha dado y muy contento.
6: Espanya, amb 9 punts en 3 partits, jugarà dimarts contra una Croàcia en convulsió. El 0-7 d'ahir davant d'Anglaterra és històric, una humiliació sense precedents, i s'espera un ambient calent dimarts dirigit als espanyols, però també contra els propis croats. De La Fuente, que ahir va fer jugar uns quants suplents, no es reservarà massa futbolistes perquè vol assegurar la primera posició del grup. Cubarsí, Dani Olmo i un altre cop Lamine Yamal apunten a jugar d'inici dimarts a l'estadi Pol Llull d'Split.
0: També ahir, protagonisme blaugrana, Molló en la golejada històrica d'Anglaterra 0-7 a Croàcia.
5: Sí, Anthony Gordon, un gol i una assistència en aquest partit, en què els 7 gols els va encaixar justament també el porter blaugrana Livakovic. El bàndol anglès, paper destacat amb Harry Kane, un doblet i una passada de gol, i el madridista Bellingham amb un gol i 3 assistències. D'ahir també destaco el Suïssa 2 a Eslovènia 1, el perico Derkusic va ser substituït al descans, tenia targeta groga, i l'amistosa Argentina 7, Burkina Faso 0. Es veia venir perquè el rival dels argentins va arribar amb menys de 6 hores d'antelació al partit. Avui a 9:15, quart i últim partit de l'aturada pels Països Baixos, que entrena Xavi Hernández, contra Sèrbia, Eindhoven, i també Grècia, Alemanya. En aquest grup, Grècia 7 punts, Països Baixos 5, Alemanya 4, Sèrbia no ha puntuat. I a la Lliga de les Nacions, a l'altre grup que juga avui, Portugal-Noruega, a Dodragao, a Porto, serà el primer partit del país des de l'afer Cristiano Ronaldo, que per cert ja ha aterrat a Aràbia. Per tant, ho veurà des de la distància. En aquest grup, Gales-Dinamarca. Recordo, Portugal 9 punts, Dinamarca, Gales i Noruega 3.
0: 7 minuts arribem a les 3 de la tarda, pendents del partit del Madrid, que a la pròrroga està encarrilant a la pista de l'Obradoiro. Dani,
10: espera't, que vol el triple d'Obradoiro. No hi anirà, mana de 3 a l'equip blanc, 105 a 108, falta, anirà la línia de tir lliure al Madrid de Pedro Martínez, que ha estat contra les cordes, que en cas de notar aquests dos tirs lliures a 21.6 per al final de la pròrroga, tindrà ja pràcticament a la butxaca aquesta victòria suadíssima. Recordo, i com dèiem abans, després de guanyar patina la primera jornada per de perdre els tres primers partits de l'Eurolliga.
0: Doncs dos partits de CB patint, però en principi, si no canvia molt l'escenari aquests últims segons, els podrà tirar endavant. De la derrota del Lleida a casa contra el Burgos, què se n'ha dit a la sala de premsa, Dani?
10: Contundent Gerard Encuentra, recordo, 77-81 a manca d'un minut per al final del partit, 81-94 al final de l'enfrontament. Acaba de dir això Gerard Encuentra.
11: I després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
0: No, realment, els últims... sobretot, hi ha hagut 20 segons
10: sí.
0: horrorosos.
10: Sí,
0: tres sí. pèrdues incomprensibles.
10: Totalment.
0: Sí, com sigui, derrota d'aquest migdia de l'Hiderna Lleida. Aquesta tarda es tanca la jornada amb els dos catalans que resten per jugar.
10: A les 7, coincidint tots dos com a conseqüència, com explicaves abans dels aiguats, després que, recordo, ahir s'ajornés el partit del Joventut. El temporal també ha afectat el pla de viatge del Fiat Girona. Tenia previst jugar a les 6 a la pista del Baskonia. Ahir no va poder volar. Ha viatjat per carretera fent nit a Saragossa. Ha demanat endarrerir el partit fins les 8, però l'ACB finalment li ha acceptat una hora més, per tant jugarà a les 7, com ho farà també el Barça, que acaba la llarguíssima setmana a Múrcia després de Dubai i Istanbul. Avui partit contra l'UCAM de Situ Alonso, que recordo va perdre la setmana passada precisament a Fontajau, a Girona.
0: I ahir, Dani, derrota també dura del Quinsanas Manresa.
10: 95-101 contra el Breogán de Lugo, però és un resultat enganyós al final, tenint en compte que, atenció, el tercer quart va encaixar vora 40 punts, si era contundent Gerard Encuentra. Escolta Diego Campo.
12: No podemos jugar el tercer cuarto tal cual está el partido y que nos metan 38 puntos. No puede ser. Y yo os digo, es difícil encontrar, buscaré jugadas en las que defendamos al nivel que demanda la Liga CB. Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime.
10: No, estava content. Evidentment, Diego Campo ha arrencat en dues derrotes la temporada a Europa i dues a la CB, una a Europa i dues a la CB. Ahir també va arrencar la Lliga Femenina, doble derrota catalana. Albert va perdre el Cadí a la pista d'avenida 73-57, però sobretot va caure l'Espart Girona davant de l'Estudiantes d'Isaac Fernández a Magariños, a Madrid, 82-79, amb un triple de les madrilenyes des de pista pròpia per acabar guanyant el partit sobre la botzina.
0: Una de les cistelles de la temporada.
10: Segur.
0: A la primera jornada. Per cert, el Madrid guanyarà 107-112, un segon i té temps tirs lliures, per tant, sumarà la segona victòria l'equip blanc. I encara tenim temps per escoltar protagonistes del Gran Premi del Japó de MotoGP. Per tant, aquí amb Salvador hem de sentir el guanyador, Marc Márquez.
13: Sí, senyor, que ha explicat així a DAZN la seva pel·lícula de cursa.
14: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices, pero intentando gestionar el riesgo de caída.
13: I també la gran anècdota del dia, Albert, abans de la cursa de MotoGP, de fet, entre el warm-up i l'inici de la cursa de Moto3, s'ha organitzat una cursa de karts en què havien de participar els pilots de MotoGP. Doncs bé, Marc Márquez ha decidit que a ell no li anava bé i ja ha enviat el seu amic i assistent José Luis Martínez, això sí, vestit de Ducati, i amb el casc sempre posat. Al final els han enxampat.
14: Entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm-up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho, molaría que salga un doble. Y digo, ¿a que no? Y dice, aguántame el cubata. Pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
13: Qüestió de prioritats. Evidentment, l'estat físic de Marc Márquez fa que no pugui atendre a vegades tots els compromisos i s'hagi de centrar, evidentment, en el rendiment a la cursa. Ho ha fet perfecte avui, ha guanyat i va fer doblet ahir. Està a dos punts de liderat de Martín. A Moto3 ha guanyat David Almansa per davant de Máximo Quiles. Quiles encara no és campió, però en tindrà prou acabant precisament per davant d'Almansa la setmana que ve a Indonèsia per celebrar el títol. I a Moto2, victòria d'Izan Guevara amb Toni Arbolino segon i Philip Flaix tercer. Manu González, el líder, només ha pogut ser 22è després d'un problema a la sortida, ha hagut d'arrencar des del pit lane. El Mundial s'estreny. González encara va primer, però Guevara s'acosta només 10 punts i mig a la classificació general.
0: En tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per a les semifinals del torneig de Tòquio després de la retirada del seu rival, el canadenc Shapovalov, al segon set, quan el murcià havia guanyat ja el primer parcial 7-6. Ara Alcaraz s'enfrontarà al balear Jaume Munà, que ha superat el francès Jaquet en dos sets. En ciclisme, en marxa aquesta hora la prova en ruta del Campionat d'Europa masculí sense Pogacar. Els principals favorits són Evenepoel, Pedersen o Primo Roglic. Ahir la neerlandesa Demi Vollering va guanyar la prova femenina. A la divisió d'honor de rugbi ha jugat la Santboiana i ha perdut per la mínima la Vila 36, Santboiana 35. I avui arrenca el Mundial Femení d'Hockey Patins al Paraguai. La selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, debuta aquesta nit contra França. Com deixem, Molló, el partit de l'Europa?
5: El 43 de la primera part, millorant l'equip graciang, però continua perdent. Osca 1, Europa 0.
15: Les 3 en punt, recopilem la informació aquí al 14-15. Els forts aiguats que han escombrat bona part de Catalunya aquest cap de setmana, ja gairebé han sortit de casa nostra. Però, tot i així, el president Salvador Illa demana que ningú abaixi la guàrdia i es vagi encara amb molta precaució.
16: Demano que es mantingui la prudència, que no s'abaixi la guàrdia, que és una magnífica tarda per en aquestes zones del prelitoral i litoral del nord de Catalunya i concretament de l'Alt Empordà per estar-se a casa, per fer vida sedentària, per no sortir si és imprescindible, i a la resta del territori català doncs, per anar a recuperar la normalitat progressivament.
15: Ara mateix hi ha llibertat de moviment a gairebé tot Catalunya i només està restringida la mobilitat a l'Alt i Baix Empordà fins a les 9 del vespre. La idea és que a poc es vagi restablint aquesta normalitat a tots els municipis que han quedat afectats per les pluges torrencials. De moment, el balanç de tot aquest episodi és de 2 morts i un desaparegut. Pel que fa als avisos de perill de desbordament als rius, el Ridaura, a la Garrotxa, ha moderat clarament la seva crescuda i ja se situa per sota dels 25 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro. Això després que hagi arribat a un pic de més de 300 metres cúbics. El Daró sí que manté un cabal elevat amb 108 metres cúbics a la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil ha demanat a la ciutadania que no s'apropi a la zona dels rius. Pel que fa al Besòs, també ha baixat el seu cabal de 900 metres cúbics a 100 a aquesta hora. Malgrat que les conseqüències del temporal comencen a aturar-se, els bombers continuen treballant amb intensitat. A l'última hora han atès 109 avisos i ja en són més de 2.000 des de l'inici de l'episodi del temporal. Pel que fa a la previsió de temps, a la tarda poden haver-hi alguns ruixats, però sobretot hem d'estar pendents, Abel, del que pugui passar les últimes hores del dia.
16: Sí, de moment continua plovent amb una certa insistència, però ja de manera pausada, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà, les pluges més intenses damunt del mar i no han de tocar terra, però sí que es pot crear al llarg de la tarda una situació de ruixats irregulars, alguns pot ser una mica forts, però bé, una situació típica de xàfecs de tarda de manera dispersa en punts del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, entre el Vallès, Maresme, Barcelona, es pot aparèixer algun xàfec, però en cap cas aiguats. Això sí, de cara a últimes hores del dia, 9-10 de la nit, fins les 2-3 de la propera matinada, sí que podem tenir xàfecs de nou una mica intensos, alguns aiguats fins i tot a les comarques de Girona, sobretot pel que sembla entre l'Alt del Baix Empordà, sud de la Selva, Selva Marítima i sud del Gironès, però gran part de la tarda, malgrat aquests xàfecs i la pluja que encara cau, com dèiem, sobretot a l'Empordà, la situació molt més tranquil·la, Tot i així, com dèiem, els rius encara acaben carregats, però com a mínim no hi ha més aportació d'aigua del cel.
15: I pel que fa a la mobilitat, els trens de Rodalies ja tornen a circular després dels aiguats. El servei es va restablint de manera progressiva i alhora es continuen fent marxes blanques, és a dir, en alguns trams passen trens sense passatgers per comprovar que no hi hagin obstacles a les vies. Des de l'estació de Sants, Josep Moragues.
17: Sí, Rodalies està restablint poc a poc el seu servei i actualment ara ha reprès la circulació a la R2 Sud i també a tots els serveis regionals del Sud, i les línies RL3 i RL4 continuen funcionant amb normalitat perquè no li han afectat aquest temporal mentrestant, però segueixen aquestes marxes blanques, aquests viatges de trens sense passatgers per analitzar com ha quedat tota la línia ferroviària després d'aquestes fortes pluges. I pel que fa a l'alta velocitat, ja no hi ha aquestes aglomeracions que teníem durant el matí i la cosa s'ha anat normalitzant. Els trens van sortint d'alta velocitat amb més menys demora, però ja no hi ha aquelles escenes de caos que hem viscut durant el matí.
15: Gràcies, Josep. I el Camp Nou es prepara per acollir el Barça-Madrid femení, que s'ha endarrerit, Albert, 2 hores, precisament pels aiguats.
0: Sí, arrencarà a les 7 de la tarda, en directe a RAC1, per garantir que l'estadi estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. S'han venut unes 45.000 entrades. Més tard, a les 9, serà el torn dels dos equips catalans de la segona divisió, en aquest cas masculina, Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Aquest és el partit que no es va poder disputar ahir. En un diumenge que ja ens ha deixat la victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó de MotoGP, el triomf de Max Verstappen al Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 i la derrota de l'Ilerna Lleida a la Lliga CB a casa contra el Burgos.
15: Ara mateix són les 3 i gairebé 5 minuts. Tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Laia Biurrun al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
0: A les 4 el Superesports, a les 11 el Tu diràs.
15: I nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
18: RAC1 centrat.
19: Un moment, sisplau. Que tinc en línia, i vull agrair-li molt aquestes hores de la matinada, tenim en línia a Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Professor Barrientos, moltes gràcies i perdoni l'atracament a les 2:09 de la matinada. Bona nit.
20: Oh, bona nit, un plaer.
19: Molt bé. Està seguint, suposo, el que està passant en aquests moments a Catalunya, no?
20: Sí, esclar. La meva idea era només aquests fenòmens i episodis poder-los estudiar a través de llibres i tal, però no haver-los de viure en el present, però sí, ens ha tocat aquesta generació, que hi farem.
19: Des d'un punt de vista... Vostè hi veu risc de mini-huracà o no, ara?
20: No, això és un tema de conceptes. Afortunadament, un dels aspectes als que podem estar tranquils és que aquest episodi concret en cap moment, en cap cas, formaria un petit huracà mediterrani com podria ser la seva definició convencional, perquè no hi ha unes baixes pressions ni hi ha un cicló establert, com va ser el cas del 2003, del cicló Daniel. Allò sí que es va convertir en un huracà mediterrani, en un medicà, i va generar l'episodi que va generar i van acabar morint 11.000 persones. Perquè així que ho va ser. Però en aquest cas no. En aquest cas és un fenomen dels que tradicionalment a Catalunya se'n coneixen moltíssims casos, perquè és una llevantada molt forta, però és una llevantada. Res més que això. Ja han de fer pressions altes. O sigui, no compleix com perquè s'arribi a produir un petit huracà mediterrani. Ara, això sí, la situació sí que és problemàtica i per això les autoritats han respost amb aquesta prevenció perquè la població pogués estar preparada, previnguda i evitar danys innecessaris, sobretot danys personals. Sí que el que crida més l'atenció és el tenir la temperatura de l'aigua del mar en aquests nivells rècord absolut de temperatura tan alta, la possibilitat de que fos un sistema convectiu que es anés alimentant de forma molt ràpida i amb molta força i arribés a crear fins i tot una certa vorticitat. Aquesta vorticitat, aquesta capacitat de girar sobre si mateix, el fa perillós perquè llavors en una àrea determinada pot quedar estacionari durant moltes hores, no dic ja que pogués estar dies, 1, 2, 3 dies seguits en una mateixa zona, alimentant-se amb els mateixos vents de llevant, no moure's d'un lloc, que a més això el relleu ho facilita, i que llavors es produís una precipitació en una àrea sempre la mateixa durant tantes hores que els sistemes fluvials i les infraestructures no aguantessin. Uh-huh. Aquesta vorticitat, aquest efecte de que en superfície dona la sensació que gira sobre si mateix, això pot haver mogut a pensar que es comporta com un huracà, i perquè la gent tingués aquesta assimilació d'idees, l'han dit això, petit huracà, o, en fi, té un comportament en superfície que ho pot semblar. Però tranquils, perquè no hi ha un cicló. Evidentment, ara no estaríem parlant així col·loquialment, tranquil·lament, si haguéssim tingut un huracà, un huracà mediterrani al damunt. No estaríem ara, ni de lluny, parlant amb aquesta tranquil·litat. Estaria, la cosa estaria molt més greu.
19: Però aquesta tarda, en roda de premsa, el govern alertava del risc d'això que han anomenat medicà o alguna cosa. D'això res de res tampoc, o sí?
20: Es podia arribar a formar un sistema que tingués aquest comportament, i el perill era que quedés aquesta vorticitat, quedés estacionària, doncs, per exemple, com ha succeït durant bastantes hores, entre la costa central catalana, entre Tarragona i l'Alt Maresme. Hi havia aquest perill que quedés allà fixat durant molta estona i que agafés un moviment ciclònic molt ràpid, una vorticitat, que llavors fes que la pluja es mantingués durant moltes hores fixa. Com hem vist, el fenomen anava donant aiguats forts, però els anava variant d'ubicació. Això és el que permet mínimament que fer que els efectes no siguin tan problemàtics, com en altres episodis que en època històrica sí que hem tingut, i que sí que han sigut greus.
19: Ara ja no hi ha aquest perill de vorticitat que diu?
20: Jo no he estat fent un seguiment a nivell atmosfèric, no és la meva feina, ni sóc meteoròleg, ni ganes, perquè pobres, tal tenir una feinada. Però clar, aviam, els factors, com els seguim tenint, perquè de fet no ha calgut ni una dana, no ha calgut una gran borrasca, no ens cal res a la Mediterrània, entre el relleu que tenim i les condicions que ens està deixant el canvi climàtic, és suficient. És suficient. Amb la temperatura de l'aigua del mar, oi que no haurà variat en aquests dos o tres dies? No haurà variat. La tenim altíssima. L'aportació de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt forta, perquè precisament hem estat dos mesos amb una sequera molt important. Em sembla que ahir o avui mateix la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava decretant ja sequera, perquè el sistema del Segre estava estant malament. Llavors, amb aquesta càrrega que tenia d'humitat l'atmosfera i aquestes temperatures tan anòmales que té l'aigua del mar, doncs en qualsevol moment es pot crear un sistema convectiu o aprofitar un que ja està existent, com el que tenim ara, i pot arribar a reactivar-se. Si no hi ha un moviment general, perquè no el tenim, un moviment que mogués aquest sistema mar endins o cap a una altra regió on s'empobrís aquesta alimentació, com segueix a la nostra costa, i es va realimentant, llavors podria ser que es reactivés. Perquè, insisteixo, els factors els seguim tenint. No ha canviat res.
19: Sí, el que hem
20: aquest és el problema del mar Mediterrani. És petit i té aquests factors o vicis allà permanents.
19: Per tant, el que hem d'anar esperant, professor Barrientos, és bàsicament pluges torrencials, no? Estem parlant de que el problema és això que estem veient avui, que és que no para de ploure i si para torna a venir i que va caient aigua per la mort de Déu. I el problema és si està preparat el país per assumir tanta aigua, tant en zones urbanes com en zones, rurals.
20: Exacte. És això, perquè si derivés o s'accentués cap a un comportament ciclònic fort, llavors el que hauríem d'afegir-hi a aquestes pluges torrencials és un efecte de vent molt fort a nivell local, que llavors sí que faria que les condicions fossin ja dramàtiques. Per això dic que ja no estaríem aquí parlant tan tranquils si la pluja s'hagués mantingut o anat a més amb vents de 150-200 km per hora afegits a aquest episodi, llavors sí que ja estaríem ara en una situació molt delicada. Però si es manté només amb pluja i va caient amb ruixats molt forts, relativament dispersos, dintre del mateix sistema, però que es van distribuint mínimament d'una petita conca a una altra, llavors ja es tracta només de mantenir la població informada i alertada de que la situació és delicada, i després anar vigilant els sistemes fluvials i tenir un mínim seny, però bueno, per això les autoritats ja ens han previngut amb temps, i qui no vulgui estar informat d'això, doncs bueno, ja, què hi farem? Perquè víctimes sempre al final sembla que sembla inevitable que n'hi hagin. Però al principi el país i les autoritats han respost de forma adequada. Però jo insisteixo, llevantades com aquesta és que n'hem tingut en altres èpoques, i tal com estem, en tindrem moltes més. El que es tracta ja és de normalitzar aquesta situació. Em sap molt de greu, però de la mateixa manera que la petita edat del gel, la gent, per cultura pròpia, per autoconeixement, doncs això ho tenien molt interioritzat, el que és una llevantada molt forta, perquè els pobres les havien de patir, doncs actualment, després d'un segle XX bastant tranquil, doncs si ara amb el canvi climàtic ens toca tenir-ne més, doncs, ho sento, toca normalitzar aquestes situacions. No treure'n l'alerta ni la precaució, però interioritzar-ho com un fenomen propi de la nostra societat o de la nostra època i portar-ho el millor possible.
19: Hi ha gent que encara nega el canvi climàtic, professor?
20: Ja, però què hi farem? Sí, sí, també altres, no sé, es poden negar moltes coses, moltes realitats i evidències. I fins i tot hi ha gent que crea realitats o evidències i les segueix i no tenen cap sustentació científica. Però clar, si ens passem ja els últims 4, 6, 8 anys amb rècords continus, això, clar, jo no soc meteoròleg, soc climatòleg. Com a climatòleg, que contínuament cada any hi hagi rècords nous de temperatures, temperatura de l'aigua, l'Observatori Fabra trencant els seus rècords de la sèrie de 120 anys, això no és normal. No. El clima, la seva definició és que vagi fluctuant, però no que ens porti a una tendència contínua a un empitjorament d'algunes de les variables.
19: I cap on anem?
20: Si això no es vol veure, bueno, doncs fins que hi hagi un reequilibri, anem a un escalfament general del planeta per mecanismes que tant pot ser naturals com també l'efecte antròpic de la crema de combustibles fòssils. Val? Anem a un escalfament, acceptem-ho i donem-ho ja per sabut o per, en fi, per admès. Ara, el problema és que en algunes regions on el clima ja de per si és problemàtic, la Mediterrània ho és, per un munt de factors geogràfics que tenim, el que no podem és pretendre que tot seguirà com el segle XX. No, ho sento. Yeah. Jo estudio les societats quan pateixen un canvi d'aquestos en època històrica i precisament la reacció que estem tenint és la mateixa, no acceptar-ho. I la pobra gent pues, anaven pel pedregar pensant no, demà ja canviarà, demà canviarà. Pues no, fills, no, ens anem aquí a una crisi de nassos i jo ho veig, clar, sóc l'espectador que lamentablement ja ho puc explicar-los amb ells. Avui en dia que tenim tots els medis científics, ostres, doncs ja el que podríem fer és dir, bueno, acceptem-ho, estem en una regió de les més poc afavorides amb aquestes situacions de transició o de canvi climàtic, doncs vinga, moguem una mica la mentalitat, la cultura, la forma de veure les coses, acceptem que algunes configuracions que trobàvem còmodes i molt eficients al segle XX potser ja no funcionaran així, i que haurem de patir més per algunes coses i abans no hi patíem. En fi, un canvi de cultura. I amb això, un cop reajustada aquesta cultura i percepció dels fenòmens, podrem anar fent i normalitzar-ho. Carai, el clima equatorial normalitzen que cada tarda els hi cau una santa tempesta. Bueno, a canvi tenen un matí i un migdia fantàstics. I normalitzen que cada tarda tenen una gran tempesta. Bueno, doncs a la Mediterrània haurem d'acceptar els fenòmens que abans passaven cada 40 anys, ara els podem tenir cada 2 anys. Carai, alguns alcaldes del Montsià ho diuen ben clar. Diuen és que això abans, és que els nostres, la gent gran nostra, tot això sí que ho coneixien, però no cada any. I estan ja gairebé avorrits, oi? Pues, em temo que el que hem de fer és canviar nosaltres l'actitud.
19: Clar, i aquí, professor, hi ha una cosa que parlava del reequilibri. I com l'hem de fer, aquest reequilibri?
20: Ah, no, l'atmosfera, i tant que es reequilibrarà. Arribarà un moment que ja l'escalfament el tindrà compensat amb mecanismes interns. Per exemple, pues, alliberant l'energia amb grans pluges torrencials. Sí, el reequilibri serà pues, que en lloc d'un gran aiguat cada 20 anys, o cada 40 anys, perquè el segle XX ha sigut amb això molt bonancible, doncs en tinguem un cada 2 anys. Això serà un reequilibri. I un cop això estigui estabilitzat, el que li queda a la societat és dir, bueno, accepto això o recullo els trastos i emigro. Si trobem una forma de conviure-hi, fantàstic, ens podem quedar aquí i seguir gaudint del nostre país, però amb aquestes condicions noves. I durant aquestes transicions pot ser tota una generació que necessiti fer aquest exercici d'adaptació. Però, clar, lluitar contra el canvi climàtic, oh, ja les grans institucions internacionals ja promouen polítiques per minorar o aturar el canvi climàtic, però mentrestant també ens hi hem d'adaptar.
19: Perquè això és...
20: Jo vull veure-ho de forma optimista, no hi ha problema. Ostres, és que canvis climàtics, i molt més greus que aquest, l'home els ha viscut des de sempre, i solucions s'anaven trobant.
19: Però ens haurem d'acostumar a què, per exemple? Aquestes pluges, d'acord, però, ja, per exemple, canviarà amb el pas dels anys, canviarà l'alimentació. Ara, per exemple, hem vist coses que eren impensables que poguessin passar. Per exemple, veiem que hi ha vinyes, per exemple, ja a la Cerdanya, cosa que fa uns anys semblava impossible. Ens haurem de aquests canvis, i això significarà un canvi, no només, és a dir, a la manera de menjar, a la manera de viure.
20: Sí, totalment. Totalment. I quin problema hi ha?
19: No puc acostumar-nos, és clar.
20: Ens toca fer canvis de xip cultural, val? Però ho sento molt, el melancòlic que vulgui seguir vivint al segle XX, doncs a lo millor li toca fer una experiència de cap de setmana, agafar les maletes i fer 2.000 quilòmetres cap al nord i anar-se'n cap de setmana, no sé, als fiordos noruecs, i després que torni. Ja està. Però és que això en altres èpoques s'ha anat vivint així. Quan va entrar la petita edat del gel, la gent també es va sentir en xoc, van patir impactes, però bé, van començar a donar-hi voltes i tot el seu procés durant el Renaixement i la Il·lustració va ser crear mecanismes científics i tecnològics per vèncer aquestes condicionants de la natura. I, en certa manera, la societat actual és fruit d'aquella lluita contra les adversitats de la natura. Van aconseguir-ho, però a canvi van destarotar l'atmosfera perquè van inventar les màquines de combustió, els motors tèrmics i el carbó mineral i el petroli, i ara hem vist les conseqüències negatives que té això. Però ells de moment estaven feliços d'haver vençut les adversitats de la natura. I en altres civilitzacions o èpoques, quan hi havia un canvi climàtic molt més fort que una petita edat del gel, doncs la gent recollia i deien què, cap on anem, cap al nord o cap al sud? I migraven i anaven a buscar una zona de confort on amb els seus medis i la seva tecnologia poguessin sobreviure. Està.
19: I ara, per exemple, què notarem? Quins canvis podem notar, professor, en els pròxims anys? Què veurem que ens semblava impossible fa uns anys?
20: La meva intuïció és que anem cap a... Perquè, clar, bueno, no és que no sigui intuïció, és que hi ha models en aquestes transicions climàtiques que la societat els ha anat vivint, que al final vas veient el clixé. No anem cap a fenòmens nous. L'atmosfera té una gamma de fenòmens que a la Mediterrània ja es manifesten de forma prou diversa. El que anem és, en aquest cas concret de transició que estem vivint, és clarament el que s'està produint és un increment de freqüències. Llavors, això, dins el que cap, és relativament raonable. Les temperatures sí que estan presentant escenaris nous, però aquests episodis de precipitació no són res diferent i encara són bastant moderats respecte a tot el ventall de casuística que tenim els últims 750 anys a Catalunya. O sigui, és el que jo monitoritzo. I, per sort, encara estem dintre d'uns llindars raonables. El que canvia és la freqüència. Llavors, es tracta de crear un país resilient, resistent a aquest tipus d'episodis, perquè si abans es donaven cada 40 anys i ara se'n poden donar un cada 2 anys o 3, evidentment les infraestructures i el propi comportament de la gent i les activitats han de tenir en compte la presència d'aquest fenomen d'una forma ja gairebé rutinària, mentre que abans era només una cosa veritablement extraordinària. Per això, a vegades, el llenguatge, segons quins termes s'utilitzen, estàs cremant cartutxos. I parlar d'aquest episodi com una cosa excepcional, per qui té 20 o 30 anys de dades a mà, doncs sí que és excepcional. Quan en tens 750, doncs, en fi, et reculls i te'n vas a dormir i dius, bueno, pues, una llevantada més, perquè n'hi ha hagut d'aquestes. En el nostre repositori tenim 12.000 episodis i aquest és que no apareixeria en cap rànquing, però ni de lluny. Com el cas de la Dana del 2024. Sap molt de greu, però ara estem enllestint un treball per enviar-lo, evidentment, fora, a una revista internacional, perquè aquí no se'ns fa gaire, gaire cas. No. Pues aquest episodi de la Dana de València del 2024 està en el rànquing de capacitat destructiva, està al número 23. Dels 250 episodis majors que tenim catalogats, és el número 23. O sigui, dels greus, és un de tants. O diguem-ne que n'hi ha hagut 22 de més greus.
1: Déu-n'hi-do.
21: Perdó, greus en conseqüències o greus en xifres del fenomen climatològic? O sigui, greus en morts i destrosses? O greus en xifres d'aigua?
20: No, en temes de quantitat, bueno, el que importa són els efectes, no? A la societat el que li importa són els danys. Llavors tenim dos índexs en paral·lel, un índex sobre la capacitat destructiva en infraestructures i un índex sobre la capacitat d'afectació humana en víctimes mortals. En víctimes mortals sí que és el número 1, per la concentració de víctimes que hi va haver en unes barriades, unes poblacions molt concretes, però a nivell estructural n'hi ha hagut de molt més greus. Que llavors, això sí, si projectem un episodi d'aquestos de la història recent, molt destructiu, i ara el projectem a una societat amb 8-10 milions d'habitants, amb una densitat i unes activitats en el territori molt denses, doncs la projecció de víctimes seria notable. Però bueno, també no ens hem d'espantar. La igual de Santa Tecla, que la major part de gent ja no recorda, només faltaria, en 3 hores d'aiguat va matar 575 persones. En 3 hores.
1: Déu-n'hi-do.
20: I avui mateix, és que em feia gràcia, perquè estic ara buidant el calaix de sastre del Baró de Maldà, un dietarista fabulós, amb 25.000 pàgines de recordatori, de oi, coses... Estava precisament aquest personatge parlant, fent comentaris climàtics del seu període de diguem-ne, de treball actiu, entre 1760 i 1810, a ell li va tocar viure una anomalia climàtica d'aquest tipus, de molta freqüència dels episodis greus, perquè també van tenir un parell de fenòmens del Niño molt, molt forts, de molta intensitat, com el que estem patint ara, i el Baró de Maldà ja ho diu, noi, abans era molt estrany que hi haguessin grans temporals a la tardor i a l'hivern amb grans tempestes elèctriques. Això era més propi de l'estiu, de la primavera. Però des d'uns anys cap aquí les estacions s'han desordenat, res té el seu ordre natural. I què hem de fer? Pues bueno, pues aguantar, perquè serà la voluntat divina i haurem de pagar els nostres pecats. I ja està. I toca aguantar-ho. O sigui, al final l'home normalitza aquest tipus de situacions, es va normalitzar. I just quan estàvem això, doncs, he vist que aquesta tarda s'organitzava una part més severa d'aquesta llevantada, que per sort durarà 2-3 dies i no tindrà més. A mi m'esgarrifaria més episodis com la Riuada Grossa, perquè van ser 12 dies de llevantada. 12, no 2 o 3. 12 dies. Aquest sí que seria greu i llavors sí que em preocuparia molt. O el de 1853, que van ser 10 dies d'entrada de xaloc, perquè va arribar fins al Pirineu, que és on m'he anat a viure jo, no m'interessa. Però mentre una llevantada duri 2-3-4 dies, provoca danys, estralls, però és un fenomen dintre dels patrons de la típica llevantada que tenim a la nostra terra.
1: Per tant, això vol dir que ens anem amb... que és igual, posem-li el nom que vulguem, però que els estius seran més extrems i els hiverns exactament igual, i que, a més, això de la tardor i això de la primavera ho podem gairebé eliminar.
20: Sí. A nivell meteorològic, la successió d'estacions ja li costa molt que es compleixi. El que ja són glopades o episodis sincopats de freds i calors, perquè les masses d'aire que es mouen són sur-nord, nord-sud. Tenim això, entrades d'aire fred, entrades d'aire calent. Pues que haurem de canviar el nom i el de les estacions, pues bueno, els nens que puguin anar a algun museu o experimentar-ho, ja que tenim climatització i llavors també una adaptació general a la pujada constant de temperatures. El de climatitzar les escoles em sembla que és un esglaó bàsic que s'haurà de tenir ja quan més aviat millor, perquè això no té marxa enrere.
19: Sí, però llavors
20: haurem un d'aspectes.
19: Ja, clar, per exemple, menjarem diferent, segur?
20: Sí, sí, cap problema. Cap sí, problema.
19: No sé què podrem menjar millor o menjar millor. Però és a dir, per entendre'ns, hi haurà una època quan les sequeres seran extremes, perquè ens entenguem, anirem cap aquí. Clar, ens haurem d'adaptar també des d'un punt de vista d'alimentació, d'hàbits, és a dir, no pot ser que caiguin quatre gotes, avui he plogut molt més que quatre gotes, i moltes dels clavegarams de ciutats i pobles de Catalunya no ho resisteixen, vol dir, això ho haurem de millorar. És a dir, el que deia de l'aire condicionat a les escoles és una altra evidència.
20: Redimensionar totes les xarxes de clavegaram, de drenatge, totes, redimensionar-les, fer el que ha fet Barcelona Ciutat, que està molt bé, que és la creació de dipòsits pluvials, intentar regular aquests pics de pluja torrencial de molt alta intensitat que ara es tenen, perquè ja no és un cas excepcional, això sí que seria excepcional, un cada generació. Abans, els aiguats catastròfics eren un cada 40 anys. Durant la petita edat del gel hi havia moments en els que eren cada 2 o 3 anys. Pues estem entrant en una fase d'aquestes de temps molt més violent. Llavors, si tenim capacitat per construir infraestructures que ens permetin viure, fantàstic, fem-les, tenim clar quins escenaris dolents o pèssims, adversos, podem arribar a patir, i llavors adaptem les infraestructures. Però també els hàbits culturals, sí? La idea de que bueno, doncs un any les coses van bé i els aliments estaran bé de preu, i que altres anys potser els aliments han de venir d'altres regions i canviar els hàbits. Bueno, i potser algunes regions vitivinícoles doncs deixaran de tenir les seves vinyes físicament allí, tindran potser només la tradició, l'elaboració, la representació d'aquell producte, però potser les zones productores estaran on ara hi ha estacions d'esquí, perquè potser ja no es podrà esquiar com al segle XX. I llavors el Pirineu tornarà a ser el que havia estat durant l'episodi càlid medieval. En època carolíngia eren tot vinyes, oliveres, camps de cereal, no eren ni boscos, ni pastures, ni estacions d'esquí. Precisament avui un col·lega, un professor de la Universitat Politècnica, en David Pino, em comentava que estava bevent uns vins d'Ordino.
19: D'Ordino?
20: Del peu de l'estació d'esquí d'Ordino, d'Andorra. Jo li dic, mira, sí, com fa 1000 anys, només cal treure una de les equis del segle XXI, perquè en el segle X, en època carolíngia, a Ordino es produïa vi ben bo i es baixava com a impostos, en fi, es pagava en impostos el vi que corresponia al senyor d'aquelles terres, el bisbe d'Urgell. Cap problema. No? Cap problema amb que el Pallars, Andorra, la Vall d'Aran siguin la Nova Califòrnia. Tant de bo que hi hagi una activitat econòmica.
19: No, llavors haurem de preguntar davant. Què passarà al Penedès.
20: Jo aquí sí que hi ha...
19: O a Montsià.
20: Pues, carai, per això tenim responsables polítics i tècnics que poden començar a pensar alternatives i plantejar-les i posar-les en comú amb associacions professionals,

0: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Perdre la consciència de que som els causants i que podem revertir-ho? No, només faltaria. Però que això no passarà en 2 o 3 anys. Caldran generacions senceres. Mentrestant, què hem de fer? Intentem conviure-hi.
2: Adaptar-nos, sí. Per cert, que Protecció Civil acaba de fer...
1: positiu, eh?
2: Sí. Protecció Civil acaba de fer una informació que diu que l'Agència Catalana de l'Aigua més un avís comunicant l'increment de cabal al riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres cúbics per segon, superant el llindar d'alerta. El cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Així estem.
1: Clar, és el problema que no es mou. Si no es mou el sistema convectiu i va precipitant en la mateixa, encara que sigui només aglopades, però després hi torna i para una mica i torna la pluja, els sistemes fluvials, la resposta que tenen és aquesta. I tot el sistema litoral no està regulat, no hi ha empreses ni infraestructures per regular gaire eficiència aquestes possibles crescudes. Llavors s'acaben produint desbordaments. Mm. És el que va passar amb la Riuada Grossa, 1787, que fins i tot el sistema fluvial de l'Ebre, amb tot el gran que és, va acabar tenint un desbordament que encara és el rècord absolut de cabal d'aquell riu. I va ser just entre el 2-3 d'octubre i el 8 d'octubre de 1787. Clar, és que van ser 10-12 dies de llevantada contínua que no parava de portar pluja torrencial a la costa. Doncs clar, els sistemes fluvials tenen aquesta resposta. Sabent-ho, doncs carai, tota la població que estigui propera a cursos fluvials han de tenir la màxima precaució possible i descartar-lo de fer vida normal. No? Durant aquests dies és la natura la que domina i si tu tens planificat fer alguna activitat, doncs has d'entendre que no pots fer-ho. Jo recordo, són temes de memòria climàtica. La població del Maresme, quan era gent d'allà encara, que no hi havia hagut la migració de quan es va obrir l'autopista del Maresme, jo recordo que ho deien, bueno, quan veiem ja cumulonimbus, teníem molt bon coneixement meteorològic, quan veien cumulonimbus per la zona ja del prelitoral, deien, bueno, doncs ens quedem a casa i el que haguem de fer, doncs no ho fem i ens quedem tranquils, que plogui, que baixi la riuada, perquè durant una tarda la riera és de la natura i ha de baixar una rierada d'aigua i nosaltres ho respectem i la resta de l'any podem gaudir d'aquest passeig i fer-lo servir, però el dia que plou fort ens quedem a casa, xerrem, llegim i que baixi la rierada. Perquè fer activitats que ens posin en risc, quines ganes. Doncs bé, tot això s'ha perdut, aquesta memòria climàtica, o aquesta transmissió d'experiències i de coneixement. Doncs per això ara tenim Protecció Civil i tots uns sistemes i unes administracions i serveis que monitoritzen la natura i ens donen els avisos que toca. I clar, ho han de fer amb una certa premura i urgència, perquè és que si no la gent no en faria ni cas i seguirien en situacions de risc innecessària, a més.
2: Li vull fer una última pregunta, que és, que una mica el Fran em fa que li pregunti, és quan va començar el canvi climàtic tal i com el coneixem? Si és recent o ja es veia venir?
1: Amb això, cada professional tindrà la seva percepció segons les dades que ha anat recollint. En el meu cas, i va ser com un consens que teníem quan existia el grup de climatologia a la Universitat de Barcelona, vam notar aquest canvi com un clic, perquè tot funciona amb petits interruptors. Quan notes que hi ha un canvi i es posa en marxa una tendència diferent i que no recula, que no és una variabilitat que va i ve, sinó que ja és una tendència constant, nosaltres ho vam notar que per l'any 87-89, 1987-1989, ja vam començar a veure que l'escalfament, les temperatures, no paraven, no reculaven, no fluctuaven, sinó que anaven amb tendència constant. I estant a la Mediterrània ja sabíem que a partir d'aquesta data de 1987-89, si hi havia aquest increment de temperatures a la nostra regió, amb la nostra configuració geogràfica i les característiques d'un mar petit que s'escalfa i unes muntanyes i una circulació atmosfèrica determinada, ja veiem que la cosa seria complicadota de gestionar. Bé.
2: Un plaer.
1: A finals

0: segle XIX, ai, del segle XX, del segle XX. Però, bueno, i com tants altres, que hi ha hagut d'aquestes situacions, n'hi ha hagut en altres èpoques. No cal ni dramatitzar-ho, no, n'hi ha hagut altres. Aquesta dona el cas que ha sigut provocada per l'home, que som conscients, a més som conscients del que està passant, que tenim medis tecnològics per monitoritzar-ho. Ostres, doncs, jo penso, carai, tenim molta més avantatge que qualsevol societat que ha viscut situacions semblants. Val la pena, seria un descrèdit per nosaltres mateixos no saber-ho gestionar adequadament. Què dirien totes les generacions avantpassats? Tenim els medis per superar-ho. Ho podem superar amb una certa, no ho dic comoditat, sempre és un sacrifici en la transició climàtica, però sí amb un bon resultat.
1: Professor Rindos, moltíssimes gràcies una vegada més i fins molt aviat.
0: Gràcies a vosaltres i sobretot felicitats i gràcies pel servei que feu.
1: Moltes gràcies, de debò, professor, només faltaria. Reconcentrat. RAC
2: 1. Hola, Rafinha, què tal?
3: Jo estaria molt content de poder alargar un poc més mi contracte i, bueno, ojalà terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
4: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
2: Anthony Gordon, saps algunes paraules en català?
5: I know Mope.
2: Molt bé, sí.
5: Com va?
2: Com va, home?
5: Bon dia, bona nit, okay. Visca el Barça.
2: Visca el Barça.
4: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
6: Sí, se notó?
2: Un poco, sí.
4: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya.
7: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
8: Mira que monos, estan a punt de fer la migdiada.
9: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut.
10: Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
8: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
10: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
8: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà, que asco, tio.
9: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
10: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
8: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
9: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
10: Sí, però això a la ràdio, clar, tampoc es veu.
11: Bueno, escolta, què?
8: Escolta, mos aixequem o què?
11: Va, posa la ràdio!
8: Vinga, va, espavila!
4: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
11: Per cert, nois, us he dit una cosa?
12: Sí, que es pare!
11: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
8: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
11: Sí, durant el programa.
13: Així surt el programa.
8: Oh, mare, que el va parir.
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
15: Vídeos i històries exclusives.
14: Notícies.
15: Revistes.
14: Reportatges.
15: Descobriu com és la ràdio per dins.
14: Twitter. RAC 1.
4: Instagram i TikTok.
15: RAC 1 oficial.
7: RAC 1.
15: Seguiu-nos.
7: Tots som 1. RAC 1.
16: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OES.
17: Fixa't.
16: Mira, calla.
17: Què?
16: Ara n'he rebut un.
17: Què diu?
16: O sigui, és alert. Versió RAC 1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
4: Versió RAC 1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
17: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
16: Ja seria hora.
17: I bona.
16: Walk it.
4: RAC 1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
4: Tot el que sona a RAC 1.
18: Contingut exclusiu.
4: RAC més 1.
18: Fàcil.
4: Ràpid.
18: Còmode.
4: RAC1.cat.
18: RACU.CAT.
4: RAC1.cat.
17: Clapés.
19: Versió RAC 1.
2: Reconcentrat.
19: Sí, ara sí.
6: Pernil Gran Reserva Bataller, el 10 dels pernils, t'ofereix aquesta secció. La intel·ligència artificial patrocinada pel pernil, eh? Ha costat una mica d'arrencar, de vegades sí, ja passa sí, això sí, que sí. La intel·ligència no acaba de posar-se...
13: Són calés, eh? És calés que guanyo, eh?
6: Ah, sí? Guanya calés, sí, això.
13: La gent aposta per aquesta secció, normal, normal.
6: És estranyíssim, eh?
13: Normal, normal. Bueno, no, és estranyíssim.
6: No, no és estranyíssim. No,
13: la gent sap... Olora diner ràpid sí, a la gent, eh?
6: La gent olora sí, on hi ha sí, l'aposta bona,
13: on hi ha talent, hi ha diner, i això ho ve la gent.
6: Hi ha diner.
13: Sí, sí. En fi, benvinguts a tots a la via, sí. La intel·ligència artificial del senyor Buigues, de la meva, que
6: jo
13: no
6: volia,
13: és...
6: Jo volia que la secció sí, es digués sí. Buguia. Jo vaig votar per Buguia.
13: Buguia.
6: No, li, no, no, vostè no li agrada Buguia. No,
13: via, via, via.
20: Buiguia.
13: Sí.
6: Buiguia. Però no va haver-hi manera. No, va vostè rebutjar totes aquestes propostes.
13: Sí, no, és meva, la secció és meva, i mano jo, i no.
6: Ui,
13: no
6: ui, ningú, ja. Perdó, perdoni, eh?
13: Ningú m'ha de dir res.
6: No, no,
13: jo,
6: era una proposta,
13: no, que jo no sàpiga.
6: Era una proposta. Però per on comencem?
21: Això és la via, la intel·ligència artificial del senyor Boigues. La mateixa capacitat de coneixement que la IA, però sense errors.
13: Perfecte, perfecte. Recordeu el telèfon, per si voleu trucar i preguntar sí. coses. El trucar. Telèfon és el 4-90-2010. I si truqueu des de l'estranger, no oblideu posar el Waterboard, vale? Al davant.
6: Sort que ho diu sempre sí. de l'estranger, perquè es cometen sí. molts errors amb sí. les trucades.
13: Sí, sí. Sí, la gent de l'estranger va per perdó. Sí. Sí. Sí. Tenim una trucada, no?
6: Ah, calla, ja?
13: Sí.
22: Hola.
13: Bona tarda. Bona tarda.
22: Se'm sent?
6: Sí, sí, sí, perfectament.
13: Hola, bona tarda.
22: Bona tarda.
13: El seu nom, sisplau.
22: Conrad. Conrad Voltor.
13: Molt bé.
22: Carnisser.
6: Ah, molt bé.
13: És carnisser o es diu així?
22: No, no, em dic carnisser. No, no,
13: ara,
6: el nom de ser Conrad Voltor Carnisser, no?
13: Va, va, molt bé.
22: Sí, Conrad Voltor Carnisser.
13: Molt bé, Conrad, molt bé, perfecte. Quina és la seva pregunta, la via, quina és?
22: Sí,
13: davant, sisplau.
22: Sí, gràcies. La pregunta sí. és la següent.
13: Sí, digui.
22: En el cas de que, Déu no ho vulgui, eh, que els meus pares es morissin demà,
13: carai,
22: tenint un pis... un cotxe i 1 milió d'euros aproximats, estalviats, què ens pertocaria a cadascú dels dos germans que som?
6: Perdoni, la carnisseria dona molt, eh? Vull dir,
13: sí.
6: Veig que la
13: no,
6: cosa...
13: És el cognom, és el cognom.
6: No, ah, és el cognom, val, val.
13: Va fort,
22: què ens pertocaria? A cada som dos germans.
6: Sí. Què ha dit? Que tenen un pis?
22: Si tinguessin... O sigui, tenint un pis, un sí. cotxe i 1 milió d'euros aproximats estalviats,
13: sí.
22: què ens pertocaria a cadascun dels dos germans que som? Jo i el Lluís.
13: Va.
6: Aquí es toca caler, eh?
22: Saps sí, sí. què passa? És que l'altre dia, fent sobre taula, vam treure el tema i vam començar a discutir amb el meu germà, amb el sí. Lluís, que és molt tossut, sí. sobre la possible repartició. Mm. I ara, bueno, vam acabar quasi a les mans, eh? El meu germà sí. no em parla.
6: Herències,
22: ara no em parla.
6: Que
22: no
6: vulguis trobar, eh?
22: No em diu res. És molt fotut trobar-se així amb un de la família.
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
6: Però quan hi ha diners pel

0: RAC+1.
1: Molt bona tarda, són 3:15 de la tarda. Sí, sí, de la tarda. I no estem a punt de veure la colla guanyadora del concurs de Castells de Tarragona com aixeca el trofeu. És el que estava previst. A aquesta hora havia d'acabar el concurs. Però, com tots sabeu, si no viviu en una cova, Catalunya ha viscut un episodi de pluges que ho ha trastocat tot, tot. I, de fet, que avui i ara estiguem aquí, a la Tàrraco Arena, és gairebé un miracle. Per molta gent és una imprudència i aquesta cita s'hauria d'haver anul·lat completament per evitar el desplaçament de milers de persones. De fet, ja no només avui, que ahir 18 colles més actuessin a la sessió de dissabte i acabessin quan ja, en teoria, tothom havia d'estar tancat a casa, ha aixecat molta polseguera i crec que és perfectament comprensible. No em vull posar la pell dels responsables de l'organització. Si nosaltres vam passar-nos la tarda patint i pensant com ho faríem, qui porta 2 anys preparant aquesta cita tenia un paper ben difícil, perquè el concurs és especial i enorme en tots els sentits. És la data que tot el món casteller té marcada en vermell des de fa 1 any i fins i tot 2. La data que les 12 principals colles es troben en aquesta mateixa plaça i amb elles també la resta de colles i aficionats que d'una manera o altra les acompanyen. El dia del mosaic de colors, el dia en què el món casteller llueix com mai i que trenca fronteres. Avui, en l'actuació castellera més estranya, més atípica, molts catalans i també públic internacional veurà els castells per primera vegada. Veurem com afecta la pluja i aquest canvi d'horari a les colles, a les grades, a l'ambient, però el que sabem segur és que el show està garantit. Així que afineu bé les orelles, perquè l'espectacle casteller més gran del món està a punt de començar.
0: RAC1 i la Diputació de Tarragona presenten Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tàrraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Fa dies que tothom està nerviós, els castellers, els aficionats, també nosaltres, per què no dir-ho, els de Castells de RAC1, hauríeu de veure les converses de l'equip aquestes últimes setmanes, que si especulacions, que si aquests castells, aquesta colla assaja un castell i aquests assagen l'altre, que si aquesta combinació serà guanyadora i amb aquesta no n'hi haurà prou. En tot cas, avui hi som tots, equip de gala i fins i tot ampliat, per explicar-vos tot el que passi a través de RAC+1 i de les xarxes socials, també a través dels nostres perfils de Castells RAC1. Al meu costat, Esteve Giral. Bona tarda.
2: Bona tarda, Benet, bona tarda.
1: A veure, com portes la son?
2: La son perfecta, no hi ha son, només puc dir que estic supercontent, que veiem aquesta cúpula immensa de la Tàrraco Arena Plaça i veiem el sol. Sí, sí, estem veient el sol. Veiem 4 núvols, però no són gens amenaçadors. Veiem un cel, no és ben bé blau, però déu-n'hi-do, i veiem una plaça que és espectacular, que ja té un mar de camises de colors, que a Tarragona ja fa moltes hores que bull castells, i això ens fa immensament feliços, i som, que ja és molt, que ahir, la veritat és que hi havia molta estona que pensàvem que no hi seríem, ens fa molta il·lusió ser-hi, entenc perfectament tot el que ha passat aquestes últimes hores, polèmiques, queixes, neguits també de la gent del món casteller, que patíem perquè no es suspengués i no hi hagués alternativa d'hora, com ha passat amb aquesta diada castellera, amb aquest concurs de castells bianual, però hi som i això ens fa molt feliços.
1: Ens fa molt feliços, no sabeu com i com hem patit també per arribar fins aquí. A peu de plaça, els nostres micròfons autònoms, que avui sí, a la plaça del Blat teniu una colla cadascú. Avui, Anna Joel, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Avui què? Com us heu repartit això? Quantes colles teniu cadascun?
3: Mira, doncs avui al final farem 6 colles cada un. Dues de les grans cada un, jo estic amb els castellers de Vilafranca i estarà també amb la jove de Tarragona.
4: I jo estaré amb la colla vella i la colla joves. Llavors, hem traçat una línia, jo he intentat enganyar l'Anna perquè ella ha fet 7, jo 5, no ha colat. També em quedaré amb Cabrossos de Mataró, Xiquets de Reus, Castellers de Barcelona i els Castellers de Sants.
3: I al final jo estarem Castellers de la Vila de Gràcia, els Xiquets de Tarragona, Sant Pere i Sant Pau, Moixiganguers d'Igualada, i crec que no me'n deixo cap.
1: El sorteig ha deparat unes combinacions curioses a peu de plaça, i és que hi ha colles rivals que avui estan allò, un al costat de l'altre. Per un costat tenim els Xiquets de Tarragona i la Jove de Tarragona compartint frontera, i per l'altre tenim els Castellers de Sants i els Castellers de Barcelona, que també estan allò tocant-se. Per tant, veurem la col·laboració o no col·laboració que hi haurà entre aquestes colles, sí. I aquestes mirades que hi haurà d'una banda a l'altra.
3: I de fet, Castellers de la Vila de Gràcia també està tocant a Barcelona, vull dir que les tres colles de Barcelona estan com molt seguidetes en línia, i a veure què passa. Assajos conjunts se n'han fet alguns, ja us ho avanço ara. Sí.
1: Alguns conjunts i altres que no. Sí. Seguim repassant amb l'Anna Marín i el Joel Penya, peu de plaça. També ens acompanya aquí dalt, al segon pis de la Tàrraco Arena Plaça, en Pol Angelats. Què tal, Pol? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, en Pol és l'encarregat d'acostar-vos tot el que passa en aquesta gran dia de Castellera a través de les xarxes socials, a través de Twitter, d'Instagram, de Fils de Castells a RAC1. I com sempre, els que ens ajudeu a fer una mica més rica aquesta retransmissió, teniu premi, teniu premis, en plural. A veure, Pol, repassem què és el que sortegem entre els oients avui i com poden fer-ho per endur-s'ho cap a casa.
5: Això, premis, anem a poc perquè, per exemple, ahir vam obrir una capseta a les històries d'Instagram preguntant a la gent que fessin una porra de qui creuen que guanyarà el concurs 2026 i per què. Amb aquesta capseta sortegem dos packs de quatre entrades pel Museu Casteller. Per tant, no us ho podeu perdre, encara podeu seguir participant, ja està oberta, i a partir d'aquesta transmissió d'avui obrirem una altra caixeta per preguntar quin és el millor record que teniu del concurs. Qualsevol any, dieu la vostra, i podeu guanyar dues entrades dobles pel Calçó Fest i dos lots de vermuts i Izaguirre.
1: Doncs tres premis que sortejarem entre
2: els nostres oients. No està malament.
1: Aquest any estem molt generosos,
2: Molt.
1: Escolta, que duri. Encara ens queden, a part d'aquesta, quatre retransmissions més per anar sortejant premis entre...
2: Quatre, n'haurem fet 14, 14 n'hem fet enguany.
1: Entre la nostra parròquia. Els botons, aquí a Tarragona tenim l'Enric Soto, a Barcelona la Paula Durante, i suposem que venim cap a Tarragona, si ens escoltes des del cotxe, una abraçada a Josep Castellano, t'esperem aquí, que també t'ajudaràs en aquesta part tècnica. I encara més, perquè això seria l'equip, diguem-ne, entre cometes, habitual. Però aquí a la taula avui tenim una veu que els oients de RAC1 segur que reconeixen. Un home que diu que no en té ni idea de castells, però que porta tota la setmana presumint de la colla del seu poble. Albert Pedrol, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Benet, què tal, com esteu? Hòstia, quina alegria estar aquí, per favor, eh?
2: Quina alegria a nosaltres.
1: No, ens fas molt feliços d'haver-nos acompanyat. Escolta, de veritat no en tens ni idea, tu, eh?
6: No, mira, no en tinc ni idea. Porto des de petit anant allà a la plaça de la Pagesia, allà d'Esparreguera, veient castells els diumenges a les 12, però et puc prometre que no se'm queda res. No sé què és un 3 de 9, un 2 de 7, si el folre, si les manilles... Però també tinc una cosa, tinc moltes ganes d'aprendre'n. Us faré moltes preguntes i quines ganes de gaudir d'aquesta Tàrraco Arena Plaça que fa goig.
2: I ara què passa? I ara què passa, us preguntareu? Hi ha crits, hi ha qui xiula, hi ha qui fa què passa a la plaça? Albert, et pots imaginar què passa?
6: Home, suposo que entren els verds, no? Home, sí que entren els verds. Sí, entren els Beatles amb la canalla al davant.
2: Entren els verds, els principals favorits del concurs.
1: I la colla vella, quan ha entrat a plaça, se l'ha rebuda amb aplaudiments, i els verds, en canvi, se'l rep una mica amb xiulets, no? És aquest ambient que es crea a la TAP i que realment jo crec que en realitat els verds els motiva, perquè és una colla que això, aquesta manera de burxar-los, el que fa és encoratjar-los encara més a voler guanyar aquest concurs. Albert, si avui surt aquí sense saber que és un 3 de 9, mira, no passa res, no, tu de bo. Aspirem a que quan surtis d'aquí tu hagis passat bé.
6: No.
1: I jo crec que el concurs és un molt bon dia per, més enllà d'aprendre més o menys sobre les estructures, veure com es respiren les emocions del món casteller i xalar. I a partir d'aquí ja hi ha temps per aprendre.
2: I que ens facis moltes preguntes.
1: Exacte.
2: Perquè la mirada del de fora, ara fa dos anys era en Marc Bala, des d'aquí una abraçada també, Marc.
6: Home.
2: Ell ens va fer moltes preguntes, curiositat.
6: Sí.
2: Allò que vegis i no t'expliquis ens serveixi molt per anar estirant fils, que segur que ajudaran també molt els oients, perquè hi ha molta gent que ens segueix, que som castellers de pedra picada o aficionats d'aquells de tota la vida, però hi ha molta gent també que avui posarà la nostra antena a RAC+1, tindrà la curiositat i voldrà saber, per exemple, què passa amb els castellers de Vilafranca que generen tantes passions. Doncs sí, ho anirem explicant.
1: Doncs els castellers de Vilafranca, que van ocupant el seu lloc a la Tàrraco Arena Plaça, no sé si queda gaire... Potser són els últims o potser com a molt queda una colla més, perquè ja es veu l'arena de la TAP bastant plena. Però per acabar de presentar qui som avui, els de Castells de RAC1, en aquesta Tàrraco Arena Plaça, encara ens falta saludar unes persones convidades especialíssimes, diguem-ne, que són les guanyadores del sorteig de les invitacions que vam fer les dues últimes retransmissions. A veure, Júlia, Mireia, Eva i Anna. Què tal? Bona tarda, benvingudes.
7: Molt bona tarda.
1: A veure, anem a repassar. A veure, vosaltres d'on sou? Primer tu, Mireia i Júlia, d'on sou vosaltres?
8: De Barcelona.
1: i sospito que teniu una colla preferida. A veure,
7: sí, sí.
1: Expliqueu-nos com aneu vestides i per què.
7: Anem vestides amb la millor colla de... Anem vestides amb la millor colla del món, que és la Joves de Valls.
1: O sigui, teniu una clara favorita, vosaltres, eh? Perfecte. Sí. Doncs, i vosaltres, Eva i Anna, vosaltres d'on veniu?
8: Nosaltres venim de Vilanova i la Geltrú.
1: Terra castellera, de terra
8: sí,
1: tradicional.
8: Sí, sí.
1: Experiència en castells o no?
8: Sí.
1: Sí, sí, sí. Amb els bordegassos.
8: Bordegassos sí. De Vilanova.
1: Molt bé. I alguna preferència avui pel que passi a
8: jo,
1: aquesta plaça?
8: Jo, tot i ser de Vilanova, avui vaig amb els verds.
1: Anava a dir, home, això és notícia, perquè no, hi ha una sí, rivalitat, ens han
8: sí,
1: dit, eh?
8: Sí, però fan molts castells i és així, és així.
2: Doncs mira, primera declaració, dues declaracions d'intenció. Ens agrada, que la gent es mulli.
1: Perfecte. Escolta, gràcies per col·laborar amb les nostres retransmissions.
9: Jo vaig amb la vella, eh?
1: Tu vas amb la vella, vale.
2: Tercera.
1: Tenim una cara. La part bona és que algú de vosaltres sortirà contenta.
8: Segur.
1: O no, o guanya la Jove de Tarragona, que també podria ser.
9: També podria ser.
3: O igual surten enfadades entre elles, totes. Al final aquí hi ha una rivalitat aquí dalt.
1: Anava a dir, això segur que no, perquè saps què passa? Que podran menjar coca del forn de Nulles i això ho suavitza tot. I qualsevol cos malentès, amb la coca del forn de Nulles, tot acaba bé. Escolteu, gràcies per venir, per acompanyar-nos. Qualsevol cosa anem parlant per aquí i fins ara.
8: Moltes gràcies.
1: Sona l'himne de Catalunya, sonen els segadors, el tret de sortida d'aquest concurs de castells de Tarragona. Escoltem-lo.

0: punja en l'aire entre els castellers que hi ha a peu de tap, també entre el públic, tothom dempeus a la primera graderia, i mentre acaben de sonar els segadors, aquest moment solemne, per cert, abans d'anar cap a Barcelona, déu-n'hi-do com ha vingut la gent, encara que s'hagi canviat l'horari, les grades planíssimes.
1: Endolladíssim tothom, emocionat tothom, perquè aquest cant dels himnes dels segadors també és una declaració d'intencions de volíem ser-hi i som, eh? Respira també l'ambient, aquesta voluntat de ser-hi avui aquí, malgrat les dificultats i malgrat tot el que ha passat al país a les últimes hores.
0: Aplaudiment pels segadors a la Tàrraco Arena Plaça. I ara deixeu-me saludar, perquè hem parlat molt del temps, ha tingut molta feina les últimes hores, però nosaltres no volem deixar de saber què ens depara en aquestes properes hores de concurs el temps, la meteorologia. Abel Caral, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, cansadet, però content.
0: Sí, no? Sí. Suposo que ha sigut molt intens, les últimes hores, per vosaltres també.
2: Sí, evidentment, dic content, amb moltes cometes, perquè hem de lamentar doncs, dues persones mortes, una persona desapareguda per aquest temporal, però ha sigut un temporal, doncs sí, de primeríssima categoria, molt intens, però bé, content per la feina ben feta, pel seguiment, i perquè, doncs bé, perquè tot plegat ha anat ja remetent després d'unes hores en què hem estat una mica mai al cor amb registres de pluja molt importants, malgrat que Mira, Tarragona ha quedat ara, al marge.
0: Justament ara, des de Megafonia han demanat fer un minut de silenci Endavant. En record d'aquestes dues persones mortes que comentaves ara mateix en les últimes hores pel temporal, i sona el cant dels ocells.
1: Música de Pau Casals, que justament és qui fa gairebé 100 anys tenia la idea, o era una de les persones que tenia la idea de fer aquest concurs de castells l'any 1932. La seva música ens acompanya avui en memòria de les persones mortes durant els aiguats, les persones que han patit també el dany d'aquesta terrible tempesta.

0: Doncs moment emotiu per començar. Quins dos moments, el moment dels segadors i el moment d'aquest minut de silenci. Per començar allò amb les emocions, que és el que es viurà aquí en aquesta plaça les pròximes hores. I precisament per això, Abel, volíem parlar tu, per saber què ha de passar les properes hores aquí a Tarragona, perquè ara mateix et diré que l'Esteve i jo estem suant amb una xafogó que poc ens esperàvem.
1: Sí, a veure, a veure, és dels llocs ara mateix, a les comarques de Tarragona, Camp de Tarragona, on la temperatura és més alta, però pensem que estem uns 24-25 graus. Però bé, en tot cas, sí, un bon sol, temps tranquil, ahir va ploure però sense estralls en el cas de Tarragona, i al final doncs aquí la situació ha sigut d'un diumenge tranquil, i que s'ha de mantenir aquesta situació. El que passa que ara, i em sorprèn una mica, perquè sí que a la tarda es preveuen alguns ruixats en alguns sectors de les comarques de Barcelona, nord de les comarques de Barcelona i comarques de Girona, ruixats dispersos, no pas aiguats com els que hem tingut, però ara estava mirant el radar i hi ha un petit xàfec que s'ha format una mica intens a l'Alt Penedès, ben a prop justament de Vilafranca, que són els favorits, no?, pel que sembla d'aquest concurs de castells. Sí. Doncs sí, cap a l'extrem sud, arribant ja tocant el Garraf, zona entre Vilafranca, Canyelles, aquesta zona que avall, doncs això, del Garraf vagi al Penedès, hi ha algun xàfec una mica fort. Per tant, està una mica més al nord de Tarragona, però què vull dir amb això? Que Camp de Tarragona, i Tarragona en concret, no és una zona on hagi de ploure, però bé, de cop ens ha aparegut aquest xàfec, tampoc tan llunyà a Tarragona ciutat. Per tant, a veure, la minsa possibilitat hi és que hi hagi algun xàfec, però en tot cas, en principi, hem d'estar més cap al nord amb aquesta temperatura, doncs uns 24 graus, com deia ara, 24-25 a la capital del Tarragonès.
0: Perfecte, Abel. Doncs escolta'm, si veus qualsevol canvi al radar, ens vens a avisar.
1: Us aviso. Jo vaig ser pinya dels verds una vegada.
0: I en tot cas, descansa.
1: Sí.
0: Ostres, doncs d'aquí dos anys et convidem a venir.
1: M'encantarà. M'encantaria.
2: I enhorabona, Abel, per tota la feinada que heu fet.
1: Gràcies.
2: Tu i tot l'equip de meteoròlegs de RAC1, que a més l'heu anat clavant molt. Per tant, gràcies, ens heu anat guiant a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
1: Una feina conjunta amb tot l'equip d'informatius. Gràcies.
2: Meravellós.
1: Que vagi bé,
0: el concurs de castells, gràcies, Abel. El concurs de castells de Tarragona està a punt de començar. Primera ronda conjunta. Recordeu, ara repassarem una mica com funciona, vale? Perquè ho volíem fer abans, però és que el temps va passar volant. Com funciona aquestes rondes perquè tothom estigui ja una mica situat. Però els castells inferiors al 4 de 9, en aquest cas doncs, castells de 8 de la gamma alta, van en ronda conjunta. I per començar, tindrem 3 castells simultanis. La colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, de color verd, comença amb el 5 de 8. També amb el 5 de 8 comencen els castellers de Barcelona, de color vermell, i els castellers de la Vila de Gràcia començaran amb el 2 de 8 en folre. Joel Penya.
3: Benet Íñigo.
0: Estàs a punt?
3: Estic preparadíssim.
0: Doncs
3: estic
0: vinga.
3: Mira, a un costadet de castells de Barcelona, així que, per tant, tinc espai i ganes.
0: Doncs avui se t'ha acumulat la feina. Anem a repassar com arriba cada colla en aquest concurs de castells. És l'1x1 de Castells a RAC1.
4: L'1x1 de RAC1.
0: La primera colla que alçarà el castell, perquè ja té terços col·locats, són els castellers de Barcelona, que estan refent-se.
3: Després de planar-se el camí cap als castells de 9 pisos, els castellers de Barcelona van deixar encarregat el 3 de 9 en forma tot just una setmana. A més, ho van fer a casa, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per la Mercè. Tot i això, la feina prèvia la tenen tota feta. Han descarregat els castells previs a saltar els nous pisos. És a dir, tenen en cartera el 2 de 8 en folre, el 5 de 8, que ara veurem, i el 7 de 8. Ara han passat una setmana d'assajos, refent-se, amb l'ambició de poder plantar avui a la Tarraco Arena un castell de 9 pisos o fins i tot 2. No es pot descartar encara que busquin fer una tripleta màgica sumant 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8. En tot cas, els de la camisa vermella són un dels habituals al concurs, arribant fins i tot a assolir una quarta posició l'any 1982.
0: També actuen en aquesta ronda conjunta els castellers de la Vila de Gràcia, que estan llestos pel nou.
3: Fa gairebé 7 anys que la colla barcelonina de la camisa blava no assoleix un castell de 9 pisos. Des de la pandèmia que han estat treballant per consolidar els castells de 8 i mig. Després d'haver sovintejat el 2 de 8 en forra i el 7 de 8, aquest any han aconseguit recuperar la catedral, el 5 de 8. Tot plegat els encara cap al següent repte, que són els castells de 9. Ara bé, podrien decidir reservar-los per més endavant i provar avui de treure's l'espineta d'un altre castell que aquest any han provat 3 vegades i totes 3 l'han deixat encarregat, el 4 de 8 amb el Pilar. compte, perquè no és un castell que està a l'abast de totes les colles i seria un grandíssim repte per fer-ho aquí a la Tarraco Arena. En tot cas, tenen deures pendents que avui volen resoldre i amb nota. La millor posició dels graciencs en un concurs van ser cinquens l'any 2014.
0: I per acabar aquesta ronda conjunta actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que van a tot drap.
3: Al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau hi brilla des de fa dies un sol espaterrant. Els de la camisa verda estan fent la millor temporada de la seva història i això els ha dut a actuar el diumenge de concurs. Han descarregat aquest any el pilar de 7 amb folre, el 5 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8 amb el pilar. Ah, i van fer el pilar caminant de Santa Tecla com si fessin sèries a la pista d'atletisme. Són arguments de sobres per estar avui aquí i potser encara en tenen algun altre dependent. Els castellers, liderats per David Lobo, no descarten avui fer el primer castell de nou de la seva història, el 3 de 9. Tenen motius suficients com per imaginar-se'l i actuant a casa no és un mal dia per provar-ho, tenint en compte que, a més, sent concurs, seran un exèrcit. Si ho fan i ho aconsegueixen, podrien esbarlar la seva millor posició en un concurs de castells, que és desens l'any 1994.
0: El primer castell d'aquesta trentena edició del concurs l'alcen els castellers de la Vila de Gràcia. És un 2 de 8 en forra que aquest any tenen perfectament apamat i que puja perfecte també al mig, al vell mig d'aquesta Tàrraco Arena Plaça. Qui sap si aquest serà el castell més fàcil dels que veurem avui en aquesta jornada castellera. De moment, els castellers de Gràcia, que refila l'aleta, ja tenen el 2 de 8 en forra carregat, dominat perfectament, el foldre és una roca i tenen una pinya més que de sobres per aguantar aquest castell. Molt domini, es nota que n'han fet moltíssims aquesta temporada i que és una sortida conservadora, una sortida per agafar posició a plaça i encarar els reptes que el Joel ens deia en el seu 1x1. 2 de 8 en foldre, que també serà el castell més senzill, entre cometes, d'aquesta ronda conjunta, perquè les altres dues colles fan el 5 de 8, la Catedral. Déu-n'hi-do quines pinyes que porten les colles en aquesta jornada, Esteve. Venen amb moltíssima gent.
2: Sí, sí, impressionant. És el dia estrella, és un dia de festa. I avui tothom ve amb tot i a per totes. I ara hi van, mira, uns que també els tenim a propet, emocionalment.
0: La colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, del barri cooperativista d'aquí de Tarragona, 5 de 8, tot just n'han descarregat 2 aquesta temporada, però això sí, els han fet amb molta solvència i fa tot just res, en pocs dies va ser per Santa Tecla que van a la Catedral dels Castells. De moment puja a plomada, veiem com es col·loca ja el pis de Quins, tenen tot el tronc a lloc i només falta la canalla Gràcia, ja ha descarregat el seu 2 de 8.
2: És una colla que viu un moment dolcíssim, un moment, un dels seus millors moments de la història, i ve avui il·lusionadíssima perquè venen en diumenge, l'any passat venien en dissabte, de fet guanyaven la jornada de dissabte.
0: Estem poc
2: acostumats, estaven a punt de guanyar la jornada de dissabte,
0: estem poc acostumats aquí nosaltres a narrar castells simultanis, eh? És l'única diada que ens passa que hi ha diversos castells a la vegada i ens hem de repartir la mirada. De moment el castell de Sant Pere i Sant Pau, que ja té els dosos col·locats, només falta la canalla, té prou bona mida, tot un petit tremolí que s'intueix a la part del 3, la part que ens queda més lluny, i castellers de Barcelona que del mateix castell doncs ha de decidir si tira amunt, ja ha desmuntat un peu. Sant Pere i Sant Pau que col·loca els aixecadors, castell molt important per aquesta colla tarragonina. Fa una primera aleta, l'enxaneta que passa a l'altra banda, fa la segona, tenen el 5 de 8 carregat,
2: sí,
0: i a veure si acaben de controlar aquest 3 que els belluga una mica a la banda del 3, és la que es fa més llarga, però la canalla fa via, ja desfila avall i ja pràcticament podríem dir que amb la canalla fora han fet el més difícil. Barcelona que tira amunt el seu castell. Mentre uns baixen, els altres pugen. Surt la canalla de Sant Pere i Sant Pau i comença a enfilar-se ara la canalla dels castellers de Barcelona. Al mig de la plaça, us heu d'imaginar una rodona, una plaça de toros, l'arena, al mig hi ha quatre colles, són les quatre, diguem-ne, les quatre últimes classificades per aquesta jornada, per això la ronda conjunta moltes vegades ocupa el mig de la plaça, mentre que els laterals, a l'exterior d'aquesta rodona, són les colles més ben classificades que tenen aquest privilegi d'estar més a prop de la paret i de la sortida. Sant Pere i Sant Pau que descarrega el 5 de 8. Eficàcia de moment 100% els dos primers castells i Barcelona que col·loca ara la canalla, col·loca ara l'aixecador. El 3 també té un petit tremolí, tots dos 5 pateixen una mica pel mateix cantó, però sembla que el coronaran. Atenció a Barcelona, també castell importantíssim. El castell que aquest any més difícil que han descarregat, per tant, poca broma començar amb aquest castell. 5 de 8 carregat des de la camisa vermella, la colla de gana de la capital de Catalunya, l'enxaneta que desfila, sembla que el van dominant, també es nota que no és pas el primer que fan aquest any, i això, vulguis que no, per obrir un concurs, també és molt important començar amb un castell que li tinguis confiança.
1: Benet, jo tinc un dubte.
2: Les graderies planíssimes, un ambient increïble, no queda, vaja, ni una cadira ni una entrada per vendre, i l'ambient és... Pedrol, no sé què et sembla, no? Aquesta ebullició, què et sembla aquest ambient?
1: Increïble, us ho anava a preguntar, això és tota l'estona així, perquè no només l'ambient ja, que és espectacular, la plaça a nivell cromàtic és increïble, però és que jo no sé on mirar, això és com un partit de tennis. Ara uns carreguen, els altres descarreguen, ara la Barcelona carrega, ara descarrega. Vull dir, no és, com us ho feu vosaltres? Això és habitual?
0: No és habitual, perquè normalment les rondes, doncs cada colla fa un castell, i et pots entrar en aquest castell.
1: Va.
0: El concurs té aquesta particularitat que els castells més senzills, entre cometes, es fan simultàniament.
1: Això és senzill, eh?
0: Això és senzill. Bé, això és el més senzill que veuràs.
5: Si voleu, us porto el primer testimoni de peu de plaça. Soc amb la mare, ella anava a la rengla d'aquests 5 de 8 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Un castell consolidadíssim, amb el salt que heu fet aquesta temporada, que resulta inclús fàcil per vosaltres.
6: Sí, la veritat és que ha anat molt bé. Jo patia perquè aquests últims dies notava un excés de confiança i sobretot per part de la canalla, i al final no deixa de ser un pepino per nosaltres, però que hem sabut treballar, estar tranquils i descarregar-los.
5: Com es treballa per estar tranquil amb un 5 de 8 quan actues en primera ronda al concurs, que al final potser hi ha canalla que no ha actuat mai en un concurs, no? Hi ha molta gent, hi ha molts crits, hi ha molta eufòria. Com es gestiona tot això?
6: Bueno, amb la canalla ho portem treballant durant 2 setmanes, que al final doncs han d'estar tranquil·les, que per Santa Tecla també hi ha molta gent. És un escenari similar a la plaça de les Cols, perquè també tens grades. Llavors, bueno, en aquest aspecte doncs hem hagut de treballar-ho, però al final la confiança que li tenim al 5 fa que ens ho podem plantejar en primera ronda. La feina que portem aquesta temporada amb aquests pepinos de castells ens ha ajudat molt a saber gestionar mentalment doncs, totes aquests objectius, i al final avui estem molt convençuts del que venim a fer, però hem de tenir claríssim que les dues primeres dues rondes han d'anar bé.
5: Clar, que si no desfarem aquest seguiment, a veure si que veiem un pepino encara més gros dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Gràcies, Mar.
6: Tant de bo que sí, gràcies. Que vagi...
0: L'entrevista que... Mira, ja que et tinc aquí, Anna Marín, no desconnectis, perquè hem vist la primera ronda conjunta. Ara veurem el primer castell en solitari. Seran els castellers de Sants, camisa grisa, 4 de 9 amb folre. I per tant, digues.
3: Vale. Mira, Benet, abans que comenci el 4 de 9, estic amb l'Edu i la Júlia, que són els que porten les pinyes dels castellers de Barcelona. Primer de tot, enhorabona. Heu arrencat amb un 5 de 8, que fins ara el castell més difícil. No és una mica, vaja, feina d'assaig, i si ara serà més complicat el que ve a partir d'ara.
7: No, bé, el 5 de 8 és el 5 de la temporada ja, el tenim controlat, i ara ve el que ve, que és que hem de descarregar els castells de nou. Primer el 3, després el 4, hem fet moltíssima feina a l'assaig, hem col·locat sisenes durant molta estona, s'han enfilat dosos, els hem fet sencers de 8 pisos, i ens toca això, hem vingut al concurs d'això.
3: I volia parlar amb vosaltres, precisament, perquè imagino que aquestes últimes hores, per un equip de pinyes que venen a l'etap amb un canvi d'horari, no deuen haver sigut fàcil. Perquè l'oient entengui com ha sigut el vostre matí, us vull demanar com ha sigut el vostre matí de canvis, de gent que no ve, de gent que s'hi ve, etcètera, etcètera.
8: Ha estat un tant estressant, clar, hi ha hagut baixes, però la colla en general ha respost molt bé. Llavors, no podem dir que tinguem moltíssimes baixes. Evidentment hem tingut el canvi d'horari, que és una cosa que no podíem controlar, però la gent ha respost molt bé.
3: Aquell punt, fins i tot, de pedagogia, d'anar a trucar a la gent directament, no d'ell. Sé que és un pal, però vine, per favor, no?
7: Sí, no, ha sigut complicat, i sobretot també perquè alguns vam venir ahir a ajudar altres colles. De fet, la Júlia hi va venir aquí sense camisa, es va quedar aquí, li han baixat la camisa. I sí que, bueno, també una mica la gestió de les colles que venen a donar un cop de mà, que és una mica complicat calcular el gruix, però al final hem vist que són prou gruix, i les baixes que hi ha hagut eren per gent que treballava a la nit o una cosa d'aquest estil, les hem pogut solventar.
3: Perfecte, doncs pels castells de nou, moltíssimes gràcies.
7: Vinga, moltes gràcies.
8: Merci,
0: doncs,
8: a vosaltres.
0: Pel castell de nou van els castellers de Sant Joel, i per tant és el moment de fer l'1x1, com arriben els castellers de Sants, els d'aquest barri barceloní. De fet, la colla que ara mateix fa castells més grans a la ciutat de Barcelona, és el moment de repassar com arriben a la Tàrraco Arena Plaça.
4: L'1x1 de RAC 1.
0: I mentre Sants munta el seu folre, us expliquem que arriben aquí amb un pla.
3: En parlar a la Diada de Minyons d'ara fa un any, els borinots de Poc Camprovín tenen un pla. Amb la camisa gris característica, han sumat en el que portem d'any 5 tresos de nou en folre i 5 quatres de nou en folre. A més, ho han fet amb un 100% d'èxit. No han caigut de cap castell que han provat més enllà d'un pilar de 4 i un pilar de 5. Això fa pensar que el pla dels castellers de Sants passi avui per estrenar la gamma extra. És una fita que no assoleixen des del 2018 i que suposaria un cop a la taula de la colla barcelonina. Tot fa pensar que el castell escollit, si el fan, podria ser el 2 de 9 en Forra i Manilles. És el millor castell que van descarregar l'any 2016 quan van assolir la sisena posició al concurs, el seu millor resultat a la Tarraco Arena.
0: Aquest és l'1x1 dels borinots. Mira, una curiositat, Pedrol.
9: A veure, digues.
0: Banda gris,
9: sí,
0: perquè Sants és un barri molt industrial, històricament.
9: Sí, home, i tant.
0: Doncs pel fum de les fàbriques és l'única colla que va de gris i van agafar aquest color per això.
9: Ah.
0: Que és un color molt poc habitual. Algú pot pensar, ostres, és més aviat soso, entre cometes, no?
9: Sí.
0: No té tant de... no es veu tant com els blaus, els verds. Però el van fer per aquest motiu, per aquest motiu històric. I tiren amunt el primer castell de la seva actuació, el 4 de 9. Poca broma amb Sants, que després de la pandèmia li va costar tornar a arrencar, per dir-ho d'alguna manera. Era una colla que havia fet castells de gamma extra no fa tant de temps, però que sembla que torna a agafar embranzida i que aquest any, com deia el Joel, porta 10 castells de nou, tots descarregats, màxima efectivitat, i avui volen demostrar, en una actuació que històricament no els és propícia, que han tingut alguns accidents, però avui volen treure aquesta espineta i demostrar que són la millor colla de la ciutat. Sisenes col·locades. De moment, el 4, que té bona mida, que tothom manté la verticalitat. Un punt obert, però ells l'agafen així. Ja és habitual en ells agafar el 4 de 9. Era bastant oberta. I col·locaran els dosos, sembla que amb relativa facilitat. La canalla que arriba per de dalt. Mireu, l'acotxador, l'enxaneta, no sé qui dels dos és, porta la màscara nova. Avui en parlarem, d'aquesta novetat. És l'enxaneta. L'aixecadora que es col·loca, llença un peu, ara col·loca l'altre. Atenció, que l'enxaneta li fa les tres passes. Col·loca el peu a la faixa, col·loca el peu a l'espatlla, passa a l'altra banda, 4 de 9 en folre, carregat dels castellers de Sants, que s'obre perillosament a terços i quarts, però tenen experiència per anar-lo treballant així. Alguns dels terços allò amb el braç completament estirat, ja no agafen cama, agafen braç, agafen espatlla, però el van controlant. Que ràpida la sortida de la canalla, que important això també. Els dosos que surten amb molta finura, i castellers de Sants, que començarà amb bon peu la seva participació en aquest concurs de castells. Sisenes que punxen faixa, que desfilen cap a baix, que ja pràcticament són al folre. Els dosos que arriben a baix i aixequen els punys. Castellers de Sants, 4 de 9 descarregat, déu-n'hi-do, quina manera de començar.
9: Quina manera de començar, quin ambient més xulo que es respira a la plaça, quina manera de viure els castells, les colles, quines ganes que hi ha de concurs, i això jo crec que es transmet. Hem tingut una arrencada allò fulgurant, tot descarregat, és una gran manera de començar aquest concurs, aquesta 30a edició del concurs de castells aquí a Tarragona.
10: Nois, si jo tinc un dubte, quants punts són carregar un castell i descarregar-lo? És a dir, descarregar-lo és com molt important, no?
0: Sí, mira,
9: bona pregunta.
0: És veritat que, no hem tingut temps ni de posar-nos una mica en això com funciona.
10: Ara.
0: Doncs mira, et passo això.
10: Ai, sí.
0: Mira, et passo aquest dossier de premsa que ens han preparat.
10: Vale.
0: Aquí trobaràs la taula de puntuacions. Vale? És a dir, aquí hi ha unes normes,
10: sí.
0: És l'única actuació on hi ha aquestes normes per escrit, que és una competició, i cada castell té uns punts en funció de la seva dificultat. Sempre hi ha polèmica, eh? Hi ha gent que diu...
10: Sí?
0: Sí, sempre hi ha gent que diu el castell de 10 hauria de puntuar més, o aquest hauria de puntuar menys, o el que sigui... Bueno, el que sigui, no? El cas és que cada colla té 5 intents per fer 3 castells. Li puntuaran 3 castells al final del dia.
10: D'acord.
0: Si en les 3 primeres rondes fa 3 castells i no en vol fer més,
10: sí,
0: es queda aquí. Si fa 3 castells i després en vol fer un altre per millorar, també pot fer-ho.
10: D'acord.
0: És a dir, tu tens 5 intents i has de fer 3 castells. I en funció d'això quedaràs en un lloc de la classificació o en un altre.
10: I això les colles com ho juguen? És a dir, mantenen l'emoció fins a l'última ronda i van de menys a més? Això és estratègia.
0: Això és l'estratègia de cadascú. Aquí et podria dir que hi ha colles que venen a fer lo seu i els hi és igual què més passi.
10: Sí.
0: Castellers de Sants avui ha vingut a fer 4 de 9, 3 de 9 i veurem si 5 de 8 o 2 de 9, però no dependrà del que facin els altres.
10: D'acord.
0: En canvi, les colles que venen a guanyar, sí.
10: Ah,
0: aquestes
10: vale.
0: sí que van amb una estratègia. I el primer castell que pot definir, decidir aquest concurs
10: sí?
0: és aquest que veurem ara, aquí davant mateix nostre.
9: Davant nostre.
0: El 4 de 9 sense folre que intentarà la colla Joves dels Xiquets de Valls. Li diuen el castell total. Ui. I a RAC1 li hem posat música. Mira, li posem aquesta banda sonora.

0: Li diuen així i li posem aquesta música perquè és un castell rocós, d'aquells que necessites molta força, molt... no potser el més tècnic, però el més de resistència. No?
1: I quanta gent cal per fer aquest castell?
0: Doncs mira, aquest, no moltíssima gent. Si t'hi fixes, mira, encara hi ha molta gent que s'ho mira des de fora, la mateixa colla.
1: Sí.
0: Perquè és un castell que necessites, diguem-ne, un tronc molt bo, molt potent, molt resistent, però així com les construccions amb folres i manilles, que són aquelles pinyes que es posen una sobre l'altra, necessiten molta gent, els que són sense folre, la dificultat és una altra. No és una dificultat de coordinar tanta gent, sinó una dificultat de que la gent que puja sigui molt bona.
2: Una feina finíssima, de màxima precisió.
1: Mira, ara sí que hi van, ara una miqueta, no? Van a fer la pinya més gran.
0: De fet, potser és el moment de que el Joel Penya també ens situï de com arriba la primera de les favorites que actua avui. De fet, l'úpero de la colla Joves Xiquets de Valls en aquest concurs de Tarragona.
3: L'1 per 1 de RAC 1.
0: La colla Joves dels Xiquets de Valls arriba d'incògnit.
4: Els locals d'assaig de les colles vallenques acostumen a estar envoltats d'un hermetisme important i això d'amagar-se les cartes encara s'accentua més quan s'acosta al concurs. Sabem que, a priori, el primer castell que volen dur, i ara ho sabem del tot, és el 4 de 9 sense folre. A partir d'aquí, tot especulacions. Que si 2 de 9 sense manilles, 3 de 10 amb folre i manilles, o fins i tot 3 de 9 net. Si els surt tot, poden guanyar el concurs. Però és que els Diables Vermells de Quico de Cabra arriben a la Tarraco Arena d'incògnit, deixant que s'esbatussin la colla vella, els castells de Vilafranca, mentre ells van fent el local. Per ara han descarregat a plaça el 4 net, el 2 de 9 amb forra i manilles, i el Pilar de 8, i carregat el 2 de 9 net. En tot cas, són una colla que històricament sap actuar en aquest escenari, d'on han sortit victoriosos fins a 6 vegades, l'última l'any 92. Ah, i fa 4 anys gairebé donen la campanada quedant segons en l'edició del 2022.
5: I aquest és l'Operó de Castells de Racó.
6: I el silenci Joel, a la plaça.
7: I tots nosaltres baixem una mica la veu perquè la Tarraco Arena plaça ha emmudit abans d'aquest castell.
6: Ara mateix hi ha vora
7: màxima concentració.
6: 11.000 persones i no en sentireu pràcticament cap. Decidint si tiren o no amunt aquest 4 de 9.
7: Quarts col·locats.
6: Doncs sembla que sí.
0: Van. Sonen gralles, intent de 4 de 9 sense folre de la colla Joves Xiquets de Valls. Castell que segurament marcarà la seva aspiració a guanyar el concurs. Si el descarreguen, podran jugar. Si no, quedaran lluny.
6: Va, Joves, va, confiança.
0: Quins col·locats. De moment, aquest any, 3 descarregats. Obrir plaça sempre és difícil i fer-ho un castell límit encara més. Sisenes que remunten, canalles parant damunt la pinya. De moment sembla que té bona mida, però això acaba de començar. Tot just es col·loca ara al tronc del castell. Sisenes que posen un peu, sisens que s'aixequen, dosos que ja remunten a mig castell i també comença a remuntar l'aixecadora. L'enxaneta també tira amunt. De moment controlat el 4 de 9 sense folre de les Joves.
6: Tota la plaça que s'ho mira, absolutament tota.
0: Dosos que entren a la seva posició. Ho sentim, el Quico de Cabra, el cap de colla des de baix. Es col·loca un dos, ara es col·loca l'altre. Atenció a les Joves, que sembla que el va controlant. L'aixecadora que col·loca un peu, col·loca l'altre. Enxanet arribant a dalt. Vinga, que són les tres passes, és el final. Col·loca peu a la faixa, col·loca peu a l'espatlla. Passa a l'altra banda, 4 de 9 sense folre. Carregat de la colla Joves. I el tenen bé, el tenen bé. La canalla surt fineta. Hi ha un lleuger tremolí, però tothom manté la posició, tothom manté la mida. Les Joves el sap fer. És el castell total i són la colla total. Surten els dosos, terços i quarts, que comencen a treballar. Aquest lleuger tremolí que fa que no es puguin desconcentrar del tot, però el tenen bé.
8: El teniu a tocar.
0: Amb calma. Arriben a baix. Més val poc a poc,
8: calma,
0: i finet,
8: calma,
0: que no per ràpid i atabalat. Surten els sisens.
8: De dubte, però segueixen descarregant.
0: Ja ho celebra la canalla quan arriba la pinya. Les sisenes han fet que semblés fàcil.
8: Oh,
0: han fet que semblés fàcil el castell total. Sisenes que arriben a baix. Surten els quins del castell.
8: Ja somriuen.
0: La colla Joves ha vingut a jugar. La colla Joves ha vingut a jugar i ha vingut a guanyar. I per fer-ho havia de començar així, amb aquest 4 de 9 sense folre
9: descarregat!
8: Visca les joves, quina manera de començar aquest concurs.
1: I aquí tothom aplaudeix, però qui no els ha fet massa gràcia, em penso, són els Verds de Vilafranca, eh? Aquí hi ha rivalitat, saben qui, amb qui s'han de disputar avui aquest concurs.
0: Sí. Si t'hi fixes, si fixes, només aplaudeixen totes les colles, menys els Verds i la colla rosada, que és la Vella de Valls, per tant, hi ha aquest punt de rivalitat entre les tres.
8: A més, la escenografia és perfecta, eh? Perquè ara ho celebren a l'esquerra, en un dels extrems, Vilafranca, a la dreta, en un dels extrems, la Vella, i al centre, els que ara ho celebren i ho viuen amb eufòria, la colla joves, els xiquets d'abans.
9: Jo crec que hem d'obrir una estrella d'am per celebrar el primer castell de gamma extra d'aquest concurs de castells de Tarragona. Paula, obre l'estrella.
8: Salut!
9: Escolta, fantàstic. No podia haver començat millor aquest concurs de castells. Primera ronda conjunta amb 3 castells descarregats, Castellers de Sants amb el 4 de 9 amb folre descarregat i ara el primer castell de gamma extra, aquest 4 de 9 sense folre de la colla jove Xiquets de Valls. Potser és el moment de fer una primera pausa, ara que ja ens hem situat. 2 minuts per la publicitat i tornem de seguida.
3: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
10: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
3: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
10: Organitza Ajuntament de Tarragona.
3: Més info a concursdecastells.cat.
11: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
12: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
13: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
12: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa. Forndenulles.com.
14: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls amb descomptes i promocions especials.
15: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
16: Més info i entrades a museucasteller.cat.
17: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
18: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciència.urb.cat.
19: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
20: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
19: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Izaguirre.
20: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
19: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
21: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
22: Busques un vehicle híbrid?
23: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
22: Més eficient, és menys consum.
23: Més potent, és més cavalls.
22: Tot a Romauto.
23: Barcelona.
22: Molins de Rei.
23: Mataró.
22: Blanes.
23: I Santa Coloma de Farners.
22: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
23: RomautoNissan.com.
22: Romauto.
3: RAC 1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells a RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut Izaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
9: I a 2 quarts clavats de 5 de la tarda, aquí segueix la primera ronda del 30è concurs de castells de Tarragona. Serà el torn dels Xiquets de Tarragona, la colla local, que intentarà també el 4 de 9 en folre. Però mentre van muntant aquest castell, deixeu-me saludar avui a 2 convidats que em fa molta il·lusió.
0: perquè tenim aquí amb nosaltres els amics de les arts, en Ferran Piqué i en Dani Alegret. Què tal? Bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, molt bé.
4: Estem de luxe, això és una meravella.
0: Escolta, em fa molta il·lusió, primer perquè m'agrada molt la música que feu, ara faré una mica de fan, però m'encanteu. Però a més, m'encanta que encara sigueu aquí, perquè encara sou aquí.
5: Vespre.

0: aquí.
1: A veure, una cosa. Us havíeu imaginat mai fer la banda sonora del concurs de Castell de Tarragona?
2: No. Mai ha sigut l'objectiu, sinó... Era narrar una experiència personal que vam viure fa un any a Sant Narcís, a les Fires de Sant Narcís, quan els marrecs de sal pugen al pilar totes les escales de la catedral, no? I va passar un fet, que és que els hi va caure, i això ens va copsar com ells van aixecar el castell de nou amb la força, els valors que transmeten els castells, i en aquell moment ens va frapar i vam dir, tios, aquí hem de fer-ne una cançó. I ha arribat molt més lluny del que ens imaginàvem.
1: I ha sortit, pràcticament, us diria gairebé, un himne d'aquest fet, no?
3: És preciós. De fet, ahir, quan sentíem la cançó i sentíem els marrecs que se l'han fet seva i que a més van guanyar, és que jo, de veritat, estava emocionat.
4: Us vaig explicar
5: que hi va haver
4: un moment.
5: És un guió perfecte.
1: L'Anna...

0: Esperem que el puguin descarregar. Els quarts, eh? Els quarts patint moltíssim.
1: Està fent un palet llarg a la descarregada.
0: A veure si aguanten aquesta sortida de sisenes.
1: Som-hi.
0: Perquè és molt important pels xiquets començar bé aquest concurs. Han tingut una temporada com un Dragon Khan. Sembla que sí. Sembla que sí. La grada... Tenen grada pròpia, fins i tot els xiquets que ho aplaudeix. Bé, bé, bé. Bon inici. De moment tot descarregat en aquest concurs de castells, eh?
1: Moltes colles que ho celebren. També la gent de Tarragona, perquè és una colla que enguany viu com una mena de renéixer després d'haver-ho passat francament malament des de fa un parell de temporades. Per tant, ens alegrem molt, que els Matalassers s'aixequin i tornin a fer castells a l'alçada d'aquesta colla històrica.
2: No parlen de l'Atlètic de Madrid, eh? Hola, Benet, hola, Esteve.
0: Home, aquí s'hi barreja tothom. Què tal, Xavi Puig, com estàs?
1: Passi.
2: Els Matalassers no són els de l'Atlético, en aquest cas.
0: No, però van igual. Se'ls diu així perquè també van... És l'única camisa de ratlles del món casteller, perquè totes són colors llisos, però els xiquets de Tarragona van de ratlles blanques i vermelles, i per això se'ls diu els Matalassers, sí, sí.
2: En quin punt som? Hem vist ja algun dels castells de les colles favorites o no?
0: Doncs mira, sí, hem vist ja un 4 de 9 sense folre que ha fet servir la colla Joves dels Xiquets de Valls per obrir plaça. Era, diguem-ne, de totes les cartes que necessita per guanyar, és l'única que ha descarregat aquest any i ha complert, ha fet el primer. I ara, tot seguit, després dels xiquets, serà la colla vella dels Xiquets de Valls, l'eterna rival, que començarà amb el mateix castell. Per tant, les colles de Valls comencen amb els 4 de 9 sense folre com a, entre cometes, cartes segures, i després veurem com els de Vilafranca, per la primera ronda, també segurament anunciaran castell de 10 amb folre i manilles com la seva carta segura. I a partir d'aquí és quan començaran les apostes arriscades, per dir-ho d'alguna manera.
2: Ja. Oi que hi ha el Pedrol per aquí? Hola, Pedrol, bona tarda.
0: Espera, que ara el... Mira, ara està menjant el Pedrol.
1: Ha anat a buscar una mica de coca.
0: Saps què passa? Aquí tenim el Pedrol. Saluda, Pedrol.
3: Hola, Xavi, què tal?
1: On eres, Pedrol?
3: Estava endrapant, estava menjant coca.
0: El convidem i se'n va menjar coca.
3: T'he de dir que mai a la vida hauria pensat estar al costat de Dani Alegret. A casa som molt fans dels Amics de les Arts. I ara estic aquí, estic flipant.
0: És que, Xavi Puig, tenim aquí els Amics de les Arts, també.
2: Caram, tu.
0: Sí, tenim aquí...
1: La casa és gran.
0: Perquè han fet una cançó... No sé si has sentit, Xavi,
2: home,
0: Puig, la cançó...
2: Home, i tant, que l'he sentida, home, sí.
0: Doncs,
2: home,
0: sí, la Paula la té...
2: Tironia d'adopció com jo l'havia de... L'he sentit
0: Paula,
2: i l'he gaudit, i l'he xalat, aquesta cançó, sí, senyor.
0: Tira-la, Paula.
4: Vespre de Tots Sants, castellers per Sant Narcís. El Pilar caigut, però encara som aquí.
0: Després acaba millor, acaba millor que el Pilar caigut, però després es torna a aixecar.
2: Que també he pensat que ja és mala llet que un dia que van anar a veure el Pilar, com pujava les escales, els hi caigués, però mira, si ha donat joc en aquesta cançó magnífica, doncs benvinguda sigui aquella caiguda.
5: Si vols pujar-lo com a membre dels Marecs de Sal, ara el proper mes, cada dimecres a les 8 del vespre, a les escales de la catedral estan assajant-lo.
0: Clar, perquè toca ara.
5: Sí.
0: Mira, una cosa bonica...
2: Sembla que treballo aquest dimecres, però ja m'apuntaré l'agenda.
5: A les escales de la catedral estan assajant-lo.
0: Clar, perquè toca ara.
5: Sí.
0: Mira, una cosa bonica...
2: Sembla que treballo aquest dimecres, però ja m'apuntaré l'agenda.
0: Vosaltres, els Amics de les Arts, sou d'una zona no tradicionalment castellera.
6: No. Jo soc de Barcelona i, home, sí que hi ha algunes colles de Barcelona que no són tan potents com les d'aquí del sud, però és veritat que no hi ha tanta tradició, però en Ferran aquí és l'excepció.
7: Jo soc nascut a Reus, i tota la família viu aquí a Tarragona, llavors això em toca molt de prop.
0: Tu toques millor.
6: És el profe, és el que ens explica les coses. Quan entenem alguna cosa dels castells,
0: avui no pararà de dir-vos... O quan feu un comentari ara en aquest concurs, us pot pagar un calbot, no?
6: Si piquem la pota...
7: Alguna vegada s'ha dit fer pinya de fer llenya, i això ha sigut molt dur.
0: Això és targeta vermella.
6: Va ser el Joan Enric, que no hi és. Si haguéssim, ho tiraré cap al final.
0: No, però una cosa bonica d'aquesta cançó dels Marrecs és que s'està popularitzant i està corrent una expressió castellera que no ve des del sud, no? I això està bé, realment. Heu aconseguit que es parli de que hi ha castells més enllà del Llobregat en amunt.
7: Bueno, però jo crec que no hem aconseguit nosaltres res. Vull dir que els castells és una cosa que és impressionant. Mira la plaça, mira la gent, l'emoció que té tothom a flor de pell quan tota aquesta gent que al final no són professionals, són amics, són companys que cada setmana queden per assajar i posen hores a una cultura catalana increïble i uns valors que transmeten que és brutal. I senzillament nosaltres això ho vam viure en primera persona, ens va emocionar i vam intentar plasmar-ho en una cançó. això. Vull dir que nosaltres, si hem fet alguna cosa, és una cosa superínfima comparat amb el que tota aquesta gent fa, no?
2: Ahir van guanyar els barrecs.

0: No, Benet, a la jornada del dissabte.
1: Sí, sí, i saps qui és Marrec? I anava al folre, pujava en aquest castell, Xavi Puig.
0: Bé, sé qui, la parella d'aquí és Marrec, ell no sé si és Marrec, digue-m'ho tu, Benet.
1: Ahir, ell pujava al folre i la seva parella és la que dirigia des de baix al castell.
0: Param. Joel Penya, no?
1: Joel Penya.
2: Hola, Xavi.
0: Home.
1: I aquí el tens, eh?
0: Aquí vas demanant. Si ara pronuncio un altre nom, també en sortirà per aquí, o no?
1: Sí, hola, potser hola. Sí, potser sí.
2: Com diu Brad Pitt, eh?
1: Perquè hauries de veure la cara avui. Sort que el concurs s'ha passat a la tarda, perquè si no Joel Penya avui no era...
0: La ressaca era important
3: no
0: avui, no?
3: Fa una veueta, fa una veueta.
1: I ara, Xavi, perdona, eh? I ara, escolta. Aquí dintre hi ha 12.000 persones ara mateix, eh? I s'ha fet el silenci perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls munta el seu primer castell de gamma extra disposada a guanyar el concurs.
0: Caram, ens quedem en aquest, en aquest castell, Francesc.
4: Sí, home,
0: atent,
4: eh? Sí, sí.
1: Es col·loquen els quarts.
0: La gent del rugby seríeu bona... Sí. Bona pinya, la gent del rugby.
4: Per estar baix, amb la meitat faríem.
1: Jo he vist gent de la Sant Boiana fent pinya amb els castells de Vilafranca en diverses ocasions, eh? Que anaven a Sant Boi i deien, veniu cap aquí, que hem de fer un 3-10.
4: Són dos mons que es toquen per la vessant social de després.
1: Sonen gralles, intent de 4-9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Són uns especialistes en aquest castell. És el castell de sortida perquè aquest any ja l'han descarregat en diverses ocasions i després els esperen reptes encara majors. Però s'ha de fer la feina. S'ha de descarregar el castell total per arrencar el concurs. Quins col·locats. Sisenes que remunten. La canalla tot esperant instruccions. Ara els diuen que comencin a pujar. Dosos i aixecadora comencen la seva remuntada. Sisenes arribant a la posició. Col·loquen el genoll, col·loquen un peu i s'aixequen. Tot el tronc a lloc del 4-9 sense folre. De moment dominat, permanentment mantenint la quadratura. Pits rectes, dosos arribant a la part alta. L'enxaneta que comença a desfilar també amunt.
3: Va, vella, som-hi, vella. Va.
1: Atenció, que la vella domina el castell total. Es col·loquen els dosos. Ara llencen un peu, es donen la mà. Un s'aixeca, s'aixeca l'altre. La canalla petita que arriba també a la part de dalt. Igual que el de les joves, perfectament dominat. Es col·locarà l'aixecadora. Atenció, la Colla Vella, que comença trepitjant fort. Atenció, que fa les passes l'enxaneta. Atenció, que posa un peu a dalt, que posa l'altre. 4-9 sense folre. Carregat a la Colla Vella dels Xiquets de Valls. També fan que sembli fàcil. També fan que sembli fàcil. Això no es mou. És una postal.
3: Compte, però.
1: Són els especialistes en els castells total. Surten els dosos, la canalla desfila i us diré que fins i tot amb certa calma.
3: Sí,
1: amb certa calma.
0: Està acabadíssim, això.
1: Sobrat. És brutal el que fan aquesta gent amb aquest castell. Penseu que aquest any només les joves i la vella han descarregat aquest castell. Cap altra colla ha aconseguit fer-li l'aleta al 4-9 sense folre. Surten les sisenes, és que pràcticament us diria que ja el tenen.
3: Impressionant.
1: Canalla sobre la pinya, sisenes a punt de tocar pinya també, sortiran les quintes. Dominat i gairebé sense cansar-se.
3: Amb la gorra.
1: Han fet el primer pas. La vella presenta candidatura. 4-9 sense folre. Descarregat!
0: Brutal.
1: Déu-n'hi-do com ha començat aquest concurs. Mare de Déu.
0: Es movien.
1: Déu-n'hi-do.
0: Semblava enganxats, mare meva.
1: No, no. Aquest any la vella està fent una exhibició, jo diria, i ara parlo de memòria, que mai cap colla havia fet tants 4-9 sense folre en una mateixa temporada. Mira, aquest és el 7è descarregat de l'any. De fet, tots els que han intentat els han descarregat. Xavi, això fa uns anys, en deies un a l'any i ja era festa.
2: Benet, aquí li podem demanar, això és el Juanacho, que ha sigut cap de colla durant molt temps.
0: Deixarem amb la transició de rang més. Ara tornem d'aquí una estona, Benet.
1: Fins ara, Xavi.
0: Fins ara, el Pedrol.
2: Ha sigut molt temps cap de colla de la Colla Vella. Vaja, el 4-9 sembla ara que sigui fàcil. A la teva època això no era gens fàcil.
5: Bueno, a la meva època això era impossible. Bueno, però a la meva època ja vam fer el 2-9 i el primer 5-9. Descargar-se'n jo cap de colla. Però el que no se pensava és que fer un 4-9 net i que sortigués... Estan sortint ara últimament els 4-9 nets.
2: Clar, n'hem vist 7 ja aquesta temporada de la Colla Vella. Ara és per obrir el concurs al 4 de 9, el que explica, no?, com han evolucionat els castells. Vaja, quines opcions veus a aquest concurs a la Colla Vella perquè pugui guanyar i quins creus que seran els rivals? Vilafranca, per exemple, potser les joves.
5: A veure, la Colla Vella té un màxim de persones a l'hora de l'ensaig. El que està clar és que per fer castell ja de 10 necessites els ensaios, sobretot que hi hagi gent, i ficar tot dalt. Això en altres sí que no està costant. Tal com a Vilafranca, on tenen gent i poden fer castells de 10, en altres no es costa més per això. Però en altres no dediquem més als castells net, com el 4 de 9 net, el 3 de 9 net, el 2 de 8 net, o inclús el 2 de 9 sense manilles. I llavors, per què? Perquè no necessitem tanta massa de gent. Però que si tinguessin la massa de gent que necessita, doncs segur que tiraríem de castell de 10.
2: Amb això del 3 de 9 i el 2 de 9 sense manilles, m'has donat alguna pista de què veurem avui aquí, o què?
5: Bueno, avui... avui portem 4 castells en cartela. Això, ara anirem per el 4, ara anirem per el 4 de 10.
2: Perfecte. Doncs, Juanacho, mira, vas començar que això era sorra i ara és asfalt, el terra de la terra plena. Imagina't, això era sorra, no?, el terra aquest, entès?
5: Jo vaig començar, sí, i mira, sí. Jo vaig començar l'any 61.
2: Mira.
5: Imagina't, jo ja vaig estar en els concursos de Can Jorba Apreciats. Això, l'any 64, 50, 65, 66. I tots els concursos que han passat per aquesta plaça, trient-los abans de jo néixer, jo he estat pràcticament en tots.
2: I aquest creus que pot ser el millor que s'ha vist mai?
5: Jo crec que sí. Almenys la gent ve molta... amb molta preparació. De moment ja han vist dos quatres de naunet.
2: Sí, sí, sí.
5: Això de començament. Ara imagina't, pues, no sé, pues, que Vilafranca, que tiren de 10, doncs sí, carreguen sí, sí. Nant, i encabar nant, però la jove, que no, aquí no s'ha acabat això, encara està per fer.
2: Acaba de començar. Perfecte.
5: Però jo, si tot va igual com ara, jo suposo que sí, serà el concurs més important que hi ha hagut durant tot aquest temps que portem de concurso i d'història en els castells.
2: Sí, sí. I tant. Juanacho, moltíssimes gràcies i vaja, que vagi bé la següent ronda. Fins ara.
1: Sempre és un plaer escoltar el Juanacho. Escolta, estem aquí entretenint els Amics de les Arts entre castell i castell, però és que el ritme no para. Ara seran els moixiganguers que faran el 4 de 9 en folre. Escolta, Dani, Ferran, abans de deixar-vos lliures, no sé si aquesta cançó entrarà en els vostres concerts, l'anireu tocant o ha sigut una, no sé, com una cosa rara que ha sortit aquí al mig i que desapareixerà.
6: De fet, som els primers sorpresos. Només l'hem fet dues vegades en directe. La primera va ser per la Mercè a Barcelona i la veritat és que ens vam quedar gratament sorpresos de que la gent ja la començava a cantar. I normalment les cançons noves costa molt que la gent les canti. I a part, a Barcelona vam tenir el privilegi que la Colla Jove de Barcelona va aixecar un castell mentre l'estrenàvem en directe. I va ser un moment de pell de gallina. Hi ha unes imatges precioses que convido la gent que les busqui amb aquesta estrena. I jo crec que s'està fent un lloc que no sé si ja no podrem fer directe sense tocar-la, almenys durant una temporada, perquè ha calat fort.
1: Doncs espero sentir-la. Potser el Calçofest, perquè actuareu al Calçofest a Valls.
6: I tant. No? Home, allà segur.
1: Allà segur, no? Segur. Avui, recordeu als nostres oients que sortegem dues entrades dobles pel Calçofest a Valls, 21 de novembre, si no recordo malament, una cita que, bueno, segurament ens veurem allà, ja us ho dic ara, que segur, tant, els de Castells de RAC1, allà estarem.
6: No, fet. Nosaltres també hi serem, segur.
1: Nosaltres i tots els oients que estem convidant aquest any que regalem entrades a cada retransmissió. Dani, Ferran, no us entretenim més. Moltes gràcies per passar pels micròfons de RAC1.
6: Un plaer.
1: I fins aviat.
6: Vinga, gràcies, nois.
7: Gràcies.
1: Doncs quin plaer tenir aquí els Amics de les Arts. La veritat és que teníem ganes. No sabíem si amb aquest canvi d'horari encara podríem parlar amb ells, però finalment sí que han passat a veure'ns i quina alegria,
7: sí,
1: no?
7: Sí, que xulo, perquè vaja, jo crec que qui més qui menys, no? Hem anat a concerts dels Amics de les Arts, som més o menys fans, a mi m'agrada molt, moltíssim, i és un goig tenir-los i haver barrejat aquest moment de castells i de música, i a més, en aquest moment que hem obert, no?, hem obert castells a RAC més 1 i a RAC 1, i ha entrat en Xavi, i tenim aquí un Pedrol, vaja, ha sigut un moment de festa, no?, que saps quan tens a casa i tens ganes que vingui gent,
8: perquè, I van passant,
7: perquè hi ha festa, perquè tothom està contenta, doncs ha sigut un d'aquests primers moments.
8: Doncs qui passa ara són els moixiganguers d'Igualada. És la ronda dels 4 de 9, o sigui, estic al·lucinant perquè hem vist el 4 de 9 de Xiquets, hem vist el 4 de 9 de Sants, hem vist els 4 de 9 sense folre de Vella i de Joves, i ara també els moixiganguers d'Igualada que arrenquen amb el 4 de 9 en folre. És el castell de 9 que han descarregat aquesta temporada, n'han fet dos. Justament el primer ja el van fer aquí en el concurs de castells, va ser, si no recordo malament, 2018, abans de pandèmia, i avui el que llavors va ser el gran objectiu és el castell de surt, molt indicatiu. Per tant, 4 de 9 que també ha de servir per agafar confiança dels moixiganguers, que té les sisenes col·locades i que la canalla doncs, ja també comença a remuntar per la part de dalt del castell. Folre, clavat, totes les colles avui, i això s'ha de dir, porten unes pinyes enormes que els permeten afrontar aquests castells en solitari, pràcticament, anava a dir, sense l'ajuda d'altres colles, no, sense l'ajuda d'altres colles a plaça, però segur que hi ha molta gent d'altres colles fent pinya avui amb els moixiganguers, que ara coronen el 4 de 9 amb folre. Primer castell dels castellers, dels moixiganguers, amb la camisa morada, el van controlant, igual que els xiquets, se'ls està obrint perillosament a nivell de quarts, però aquí és on han de tirar d'experiència, eh? Aquí són aquestes colles, la veterania, no és una plaça fàcil començar aquesta actuació, sempre té un plus de nervi, però ja tenen els dosos fora i, per tant, els moixiganguers, que també s'anotaran el 4 de 9 en folre, de moment. I ja ho podem dir pràcticament perquè les sisenes arriben al folre. Tots els castells d'aquesta primera ronda descarregats. Increïble, de moment, el nivell de les colles en aquest concurs.
9: Benet, jo tinc un dubte. Eh? Què diferencia si és un castell de gamma extra o no de gamma extra?
8: Que me hagas esta pregunta. No, molt bé.
9: És que parleu molt de gammes extras i dic, hòstia, no sé què és un gamma extra.
7: On està la frontera?
9: Sí,
7: no?
9: Sí, exacte.
8: Mira, durant molts anys, Albert, fer un castell de nou era com una odissea. O sigui, sí. Els castells de nou normals, com sí, aquest que acabem de veure, sí. Eren algo molt difícil. I durant molts anys, de fet, la Colla Vella recupera el 4 de nou, aquest castell, l'any 1981, i fins al cap de més de 15 anys, les colles es barallaven per fer un, dos castells de nou i punt. Serien els castells de nou bàsics, que serien el 4 de nou i el 3 de nou amb folre. Uh-huh. Llavors, quan es van començar a inventar aquests castells més difícils encara, que molts es van inventar perquè realment es van crear de nou, algú va dir, ah, cony, podríem posar aquí una altra pinya sobre d'aquestes pinyes, o podríem, no? Es van posar sí, sí. Creatius, per dir-ho d'alguna manera. Se'ls va dir, això no és la mateixa dificultat, hem de posar... Com ho hem de dir per escenificar aquest plus de dificultat?
9: Sí.
8: Llavors, tots els castells més difícils que el 3 i el 4 de 9 s'anomenen castells de gamma extra.
9: Ah, d'acord.
8: 2 de 9 amb folre i manilles, 5 de 9, 4 de 9 amb agulla... Què passa? Que amb el temps, dintre de la gamma extra es va dir, home, però és molt més difícil un 4 de 9 sense folre o un castell de 10 que un 2 de 9 amb folre i manilles. Llavors es va crear també dues categories dins la gamma extra. La gamma extra normal...
9: Sí.
8: I la gamma extra premium, que serien els 4 de 9 sense folre, seria un premium, per exemple. De fet, mira, veus la taula de puntuació?
9: Sí, sí, sí.
8: Crec que hi ha... Mira, el 3 i el 4 de 9, quin grup són? El 3 i el 4 de 9 amb folre.
9: El 4 de 9 amb folre seria...
8: El grup 5,
9: mira,
8: no?
9: El grup 5, sí, exacte. Sí, sí.
8: Després hi ha un grup 6...
9: Sí, és veritat.
8: ...que hi ha el 2 de 9 amb folre i manilles, sí. El pilar de 8, el sí. 7 de 9, el 5 de 9... Això seria en gamma extra. Però fixa't que hi ha gamma extra que ja van al grup 7, que serien el 4 de 9 sense folre, el 3 de 10, el 2 de 9 sense folre, etc.
9: Veig que hi ha un 3 de 10 sense... Perquè haig de mirar la llegenda, SMS sense manilles.
8: Exacte.
9: Aquest el veurem avui o no?
8: No, aquest és impossible. Això de moment és ficció.
9: Aquest és impossible.
8: Aquest és ficció.
7: Castells ficció.
8: L'han posat aquí perquè diuen, potser algun dia. Perquè algunes coses que veurem avui aquí també ens pensàvem que eren ficció.
9: Sí, sí, és que realment... De fet, venim d'una diada, no?, que tot van ser games extres,
8: sí,
9: que jo no hi entenc, però ho escoltava que ho dèieu, tot games extres, vaig pensar, coi, com que tot games extres?
8: Va ser el Sant Fèlix, el 30 d'agost, Festa Major de Vilafranca, quatre colles, de fet, la Vella, la Jove de Tarragona, Vilafranca i les Joves, les quatre que tenim avui aquí sí. Favorites, totes van sortir de plaça amb tots els castells de gama extra.
9: Déu-n'hi-do.
8: Al·lucinant. A veure què passa avui. També venen totes amb aquesta intenció.
9: Sí, eh? Avui ens ho passarem bé, no?
7: Home, ens ho estem passant bé, no? Sí. Aquí, primeres sensacions?
9: Estic flipant, però ja, a la gent que no hi entengui de castells com jo, és que si ve aquí un minut ja fliparà, perquè als afores de l'ETAP ja semblava allò, bueno, una final de la Champions o una Copa del Rei de bàsquet. Les aficions, en aquest cas les colles, totes juntes, totes amb les gralles. Ara estàs aquí a la plaça i bé, l'arena, no li dieu això?
8: L'arena, sí, sí, perquè és que abans era d'arena, de la plaça de toros.
9: Ah, vale. Plena de colors, cadascú recollit en el seu sector. La graderia també, que veig que Vilafranca també és com l'afició majoritària, no?
7: Sí, una gran afició.
8: De fet, és un clàssic que tenen una mena de, com es diu allò? Un tifo, una pancarta gegant que passa per damunt dels caps del públic, que ocupa mitja grada.
7: Sí, que quan les tenen,
8: sí.
7: Ja veuràs que quan les tenguin, que acostuma a ser
9: en un
7: moment clau,
8: no ho hem vist, vamos.
7: Genera molt de rebombori a la plaça. Abans pensava, Benet, Albert, Pol, que cada cop que vens aquí a la Tarraconera Plaça és com si vinguessis la primera vegada. Tu t'estrenes avui,
9: sí.
7: Però és que cada cop que vens, i mira que hem vingut vegades, afortunadament, és com si fos la primera vegada, perquè no et deixa de sorprendre,
9: sí,
7: no?
9: Sí, sí, sempre hi ha coses.
7: Aquesta sensació, no? Aquesta emoció que et genera de gairebé de primeres vegades.
8: No, i a mi m'agrada perquè sempre hi ha gent que ve per primera vegada realment i que obre els ulls, com ho està fent avui l'Albert,
9: sí, sí.
8: I li vas explicant coses, i llavors quan ho expliques també poses en valor coses, no? O recordes coses, no? De dir, hosti, és que això, abans veure el castell que hem vist ara per obrir, abans era el moment culminant del concurs, i ara és l'obertura, no? I et fa posar en valor alguns castells. Escolta, saps que amb aquesta voràgina de la primera ronda, que és veritat que la primera ronda sempre va una mica més ràpid i després, com que les colles arrisquen més, pot haver-hi més problemes, ens estem oblidant de fer alguns 1x1s.
7: Sí,
8: que
7: sí.
8: Això, bueno, oblidant no, ens està atropellant el concurs.
7: Ens estan portant per endavant, perquè ara tornen a passar coses, a la plaça.
8: De fet, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, la tercera favorita en actuar, munta el 5 de 9 en folre. 5 descarregats aquest any, que ha recuperat aquest castell després de molts anys sense fer-lo. Vinga, va, potser és el moment, Joel, si estàs a punt, de fer l'1x1 d'aquesta colla jove dels Xiquets de Tarragona.
10: L'1x1 de RAC1.
8: Tot i ser favorits, arriben aquí a la Tarraconera Plaça dolguts.
11: Els de la camisa lila són uns dels 4 candidats a endur-se al concurs de castells. L'objectiu per avui és descarregar els 2 castells de 10 pisos i els 5 de 9 en folre. A més, tenen una gamma prou àmplia com per jugar 5 rondes. Tot plegat són arguments suficients com per aixecar el trofeu d'aquí a unes hores. El problema és que després d'un Sant Fèlix brillant, per Santa Tecla van caure del 3 de 10 abans de carregar-lo i això els va deixar dolguts. Avui, de ben segur que venen a treure's l'espineta amb l'experiència que els dona haver carregat els 10 pisos aquesta temporada, haver recuperat i consolidat el 5 de 9 en folre i poder fer dosos de 9 en folre i manilles com si fossin xurros. El millor resultat en un concurs de la jove és segons. Ho van fer fa 10 anys i l'any 1994.
8: I que ara comencen tirant amunt el 5 de 9 en folre, la supercatedral. Un castell importantíssim per la jove, no tant potser per la puntuació final, segurament no serà un castell per guanyar, però sí que els ha de servir per obrir plaça amb un gamma extra i fer un coixí important. De moment, 6ens col·locats i arriba la canalla a la part de dalt. La canalla de la jove, Albert, fixa-t'hi, perquè sí. És la més ràpida del món casteller.
9: Ah, sí?
8: Fan curses, són velocistes. L'enxaneta que acaba de començar ja està a 6ens. Es col·locaran els aixecadors del castell. De moment, sembla que van controlant la supercatedral, tot i que, com sempre, la banda del 3 té una mica més de problemes que la del 2. Atenció a la jove, que va coronar el castell. Són dues aletes. Ja es refila la primera, en fa una. Mira que ràpid a l'altra banda, en fa dues. 5 de 9 en folre. Càrrega de la colla jove, Xiquets de Tarragona. El tenen apamat, el 3 treballa, però el folre està bastant quiet. Vinga, jove. Surten els dosos. La canalla ja és baix. Una mica més d'esforç i el tindran a la butxaca. Bona manera de començar. Quina primera ronda.
7: I tant.
8: Estic flipant, deixeu-me parlar amb aquests termes.
7: Tant, estem al·lucinant.
8: Perquè déu-n'hi-do la primera ronda. És que, si us hi fixeu, només hem vist una ronda conjunta, perquè del segon bloc totes les colles fan castells més alts que el 5 de 8. Surten els 15 del castell i la claca de la jove, que déu-n'hi-do també l'afició que ha portat a l'ETAP, aplaudeix i ensenya les seves cartolines, el seu mosaic.
7: Sí,
8: la jove comença descarregant el 5 de 9
1: i també presenta candidatura.
7: No, no, és una gran manera de començar aquest concurs. A més, la jove venia d'alguns dubtes a les últimes actuacions, aquella caiguda que vam viure a la plaça de la Font quan intentaven el 3 de 10 i no els hi va anar com pensaven. I allò, Pedrol s'ha de superar així també, no? És allò d'agafar confiança,
9: sí,
7: d'espantar fantasmes. Ho deia el Benet, no és un castell que et faci guanyar el concurs, però és una molt bona manera de començar i d'endollar també la teva gent.
9: Perquè ara que dèieu que les enxanetes i la canalla pujaven molt ràpid, cada colla té un estil? És a dir, és com el futbol, que un juga més a la possessió, l'altre més al contraatac. Com va això?
1: Sí, sí, és veritat que cada colla, i potser fins i tot no només depèn de la colla, que també, sinó a vegades del castell, hi ha castells que prefereixes que vagin pujant més a poc i consolidant cada pis, perquè necessiten un temps cada pis per trobar-se una mica còmodes i estar còmodes quan arribi al pis següent.
9: Sí.
1: Hi ha colles que, en canvi, prefereixen anar molt ràpid i encara... És a dir, treure-li temps i treure desgast, però la contrapartida és que potser ja t'estan pujant quan tu encara no estàs del tot col·locat, no? És a dir, has de buscar l'estratègia que més et funcioni, depèn de les peces que tens, depèn de la canalla que tens, fas una cosa o una altra. Els castells de la Vella i de les Joves hem vist que eren castells molt difícils, però que anaven bastant pis a pis, no? Que preferien, sí, anar lent, però assegurant els passos,
9: sí,
1: i això pot passar que, si dura molt el castell, et desgasti molt, et cansis i, per tant, també acabis caient. Ja. És a dir, has de trobar la teva estratègia bona.
9: I sé que totes les posicions són importants, eh? Ara no els ficaran un merder, però qui sol ser la minya mal dels castells? És a dir, de cada colla, quina és la posició clau?
1: Mira, és allò de que només que falli una peça ja s'ha acabat el castell.
9: Vale?
1: Sempre es diu que el pis... que ha de combinar més tècnica i força,
9: sí,
1: és el pis de terços de castell de 8, quarts de castell de 9, perquè són els primers que no estan agafats per les mans,
9: sí,
1: però que en canvi tenen molt pes a dalt. Uh-huh. Llavors són les peces a vegades més difícils de trobar un recanvi.
9: D'acord.
1: Val? Però clar, si tens un molt bon terç però no tens canalla, malament. Uh-huh. Si tens molt bona canalla però no tens pinya suficient, yeah, malament. És a dir, has d'aconseguir conjuminar-ho tot, per dir-ho, sí, d'alguna, sí, manera. Sí. No? I la responsabilitat que tenen aquests nens de 8 anys, que si ells volen, 1.500 persones que estan aquí fent pinya,
9: ja,
1: doncs tenen l'èxit o el fracàs.
4: I també per posar en valor, hi ha la persona aquesta que va a absolutament cada assaig, absolutament cada actuació, i no llueix, vull dir que es queda fent pinya només i tocat, que també és una part superimportant, perquè si no es podrien fer aquests grans castells, vull dir que tothom suma.
9: Tu, Joel, de què fas?
4: Jo habitualment faig d'aquesta persona que t'acabo de dir.
9: Escolta, que com tu, no, és la més important.
4: Faig de primeres mans, ara fixa-t'hi, sí, que hi ha algú que agafa el cul del que puja. Ara fixa-t'hi, perquè encara no estan col·locats, seran els següents, sí, que pujaran en aquest folre del 3 de 9 dels xiquets de Reus,
9: sí,
4: que agafen el cul al primer pis, que es queda com sol,
9: sí,
4: perquè no s'asseguin i no perdin la mida.
9: I vosaltres no demaneu canvis de posicions als entrenadors, no?, com passa al bàsquet i al futbol? És a dir, el que toca, toca. O com va això?
12: No, normalment no, perquè va per altures i per mides, per pes, que els castells, les posicions depenen molt de la teva estatura i de com ets per encaixar en una o altra.
9: Ah,
1: després sempre hi ha el tema personal de, sí, per què puja aquest i jo,
9: sí,
1: no...
9: Sí. Ah, sí, també hi ha...
1: Ui. Això dels valors castellers, a vegades, també... Deixa-ho córrer. Castell important, ara. Xiquets de Reus que intentaran el 3 de 9, que per ells és un castell importantíssim. L'han recuperat fa tot just uns dies per misericòrdia, si no recordo
7: sí,
1: malament.
7: Sí, els hi ha costat molt. És el gran objectiu d'aquesta temporada. Mm. Han hagut de remar molt, de pedalar molt. Al final l'han assolit i, vaja, per ells és absolutament transcendental. És una bona declaració,
1: sí,
7: d'intencions,
1: sí, sí, sí,
7: que ho intentin en primera ronda. Veurem si se'n surten. Tant de bo.
1: Tant de bo. Potser tenim temps de fer l'1x1, Joel, o què, dels Xiquets de Reus?
4: Provem-ho.
1: Vinga, va, doncs l'1x1 dels Xiquets de Reus, des de la camisa avellana a Castells de RAC1.
10: L'1x1 de RAC1.
4: Allarga una mica aquest dona pas, Benet, si us plau.
1: Els de la camisa avellana arriben al concurs de castells amb moltes ganes de reivindicar-se.
4: Els de la camisa avellana han començat a sonar gralles.
1: Vinga, doncs el farem després, perquè els hi anirà tan bé que podrem fer l'1x1 en la segona ronda. Xiquets de Reus que tira amunt el seu 3 de 9. Castell, com dèiem, molt important, dels de la camisa marró, si dèiem abans gris, els de Sants, per el passat industrial del, sí, seu barri, Reus, marró, avellana, del Baix Camp, per honor a la seva terra. De moment, col·loquen les sisenes. El folre, que potser comença a treballar, veiem algun peu que es mou abans d'hora, però mantenint la rodona, mantenint la posició als castellers del tronc. A veure si no aquest desgast inicial no els castiga a la sortida. Entraran els dosos.
13: Té prou bona pinta, eh? Té prou bona pinta i és un castell importantíssim pels de Reus. Va, som-hi.
1: Sí, una mica obert, potser el veig una mica tens, però de moment sembla que el van dominant. Es col·locarà l'acotxador del castell, l'enxaneta també ja és a dalt, enxaneta molt menuda, molt fineta, que es disposa a fer les tres passes, que en fa una, que en fa dues, que en fa tres, tres de nou en folre carregat dels xiquets de Reus. Sembla que l'han assentat una mica, a veure si acaben de treure la canalla i el podem donar per descarregat. Déu-n'hi-do, també, com es nota també la confiança dels xiquets. Hem vist fotos dels seus assajos aquesta setmana, brutals. Assajos com mai havíem vist a la capital del Baix Camp.
13: Han fet una gran crida, també, per sumar camises, per sumar gent que els doni suport. I, vaja, quina gran manera, també, amb quina seguretat,
1: sí, sí, sí,
13: amb quina solvència. Hi ha hagut un petit moment de dubte, però després, vaja, l'han clavat.
1: Han anat arreglant el castell a mesura que pujava. Surten ja els 15 i ho podem dir, 3 de 9 en folre descarregat dels xiquets de Reus.
13: Que bé, que bé, que bé, que bé. Veig cares conegudes entre els de la camisa ballant, òbviament, perquè som d'aquí de casa, i em fa molt feliç també veure'ls com descarreguen aquest castellàs. Ara en Joel Retxe, que feia un petó cap al cel. En Joel també un amic de Castells de RAC1 i RAC+1, que formava part també d'aquest castellàs.
1: Doncs un altre èxit d'una colla d'aquí, de les colles del Camp de Tarragona, i justament algú que coneix molt bé el Camp de Tarragona és la presidenta de la Diputació, la Noemí Llauradó, que ens pot acompanyar ara mateix. Què tal, Noemí? Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Bona tarda i quina sort de tenir-nos a tots aquí.
14: Doncs sí, però bueno, en primer lloc també jo voldria expressar el condol, no?, per aquestes dues persones que han perdut la vida arran dels aiguats i tot el suport, doncs, als municipis afectats. Però sí, sí, tot i així, doncs, hem trobat la manera, no?, de poder celebrar aquest magnífic concurs perquè, bueno, ho hem de poder fer compatible tot.
1: Bueno, nosaltres vam patir molt, no sé si vosaltres també.
14: Sí,
1: sí, va
14: clar.
1: Ser molt difícil i va haver-hi moltes converses, no sé aquí, la Diputació també com va jugar les seves cartes una mica,
14: bueno,
1: o què?
14: Bueno, nosaltres a la Diputació, més que res, com que posem, diguem, el servei, la TAP, no?, mm-hmm, que és un edifici de la Diputació, doncs tenim aquí gent del nostre equip, pendents sobretot de la cúpula, no?, per si s'ha d'obrir, si s'ha de tancar, que si les comportes, bé, això a disposició, però evidentment l'organització i les colles, la coordinadora, doncs són els que al final doncs van prendre la decisió, que jo crec que encertada.
13: Home, veient com ha anat tot, un gran encert, no?, al final,
14: sí,
13: aquest... ajornar aquest concurs a les 4 de la tarda, veient com ha anat tot, suposo que satisfets i contents.
14: Sí, sí.
13: S'ha pogut fer i s'ha fet amb seguretat.
14: Sí, i s'ha fet sobretot amb el consens de totes les colles, que és la clau, suposo. Mm-hmm.
1: De fet, ja teníem pensat parlar amb tu, si em permets sotejar-te, sí, no només pel temps i per aquestes incidències d'última hora, sinó perquè, com deies, l'etapa és de la Diputació.
14: Sí.
1: I jo crec que una de les claus de l'èxit del concurs és l'escenari on es fa. És a dir, aquestes mateixes colles posades en un altre lloc, això no seria el mateix, no? No sé si és un binomi indissociable, i el concurs, i això ha de seguir sent així.
14: Home, per nosaltres, evidentment que sí. És una aposta i creiem fermament, a més, doncs, perquè Tarragona i la demarcació de Tarragona, nosaltres sentim, no?, que és el quilòmetre zero dels castells, i per tant creiem que és l'entorn més adient per acollir aquest magnífic concurs, i d'altra banda perquè per nosaltres també, com a propietaris de l'equipament, busquem esdeveniments d'aquest tipus, no?, que reflecteixen molt bé quina és la nostra vocació, que és la vocació, doncs, de servei a la cultura, al país, al territori, a la identitat, i per tant a nosaltres això ens hi escau molt bé, i espero que per la gent del concurs, per les colles, doncs també ho considerin igual de bé.
13: Una Tarraco Arena que es va remodelar fa una colla d'anys, que es va fer una gran inversió, que veu fer una gran inversió des de la Diputació, una gran aposta. Entenc que la casa, presidenta, poca cosa més cal fer-hi, és a dir, que està en perfecte estat de revista, podríem,
14: sí,
13: dir.
14: Però
13: o sempre es poden fer millores.
14: Sempre estem en constant manteniment. A veure, és un edifici que és propietat de la Diputació, però que tenim un contracte de lloguer amb una empresa que hi realitza els esdeveniments musicals i de tot tipus, però és evident que nosaltres hi tenim doncs, com si diguéssim, molta, molta consideració a tot el que fa referència al manteniment i que tot sempre estigui, doncs, a la perfecció, com és ara, no? Que et deia que tenim gent del nostre equip aquí pendents, perquè si per mil coses calgués tancar cúpula, tancaríem, el que ens diguin, a disposició de l'organització, sempre.
8: Mm-hmm. Fantàstic. A més enllà, és l'esdeveniment potser... Ara, clar, jo parlo des del punt de vista d'un aficionat als castells, però no sé si des del punt de vista de TAP és l'esdeveniment més nombrós, o quan s'hi fan concerts també s'hi pot aplegar aquest mateix número de gent, o és el mateix repte logístic?
14: Jo crec que és el major esdeveniment. Jo potser també estic parlant una miqueta com a aficionada castellera i ara m'ha pogut una mica la subjectivitat, però jo per mi... és el que és més referent, en tot cas. Vull dir, el que identifica més la TAP, quan tu dius TAP, la gent pensa en el concurs de castells, i per tant nosaltres, aquest binomi que deies, és indissociable i és un orgull. Mm. És un orgull.
8: No, ho dic perquè fa uns dies explicàvem a Mona Racú que aquí hi haurà un concert important l'any que ve.
14: Sí.
8: Sentim, Paula, tira la música.
14: Ai.
8: Ni més ni menys que Rod Stewart actuarà aquí a Tarragona en aquesta, sí, sí, en aquesta etapa. Déu-n'hi-do, eh?
14: Som la capital del món, fixa't tu, eh? Estem internacionalitzats,
8: sí.
14: Estem internacionalitzats del tot. Sí,
7: l'únic concert, que es farà aquí a Tarragona, i és un luxe. A la presidenta se li anaven els malucs,
14: sí,
7: i la cintura.
14: No ho has vist bé.
8: Potser se li ha anat la mirada cap al 4 de 9 en folre que intenten ara els capgrossos de Mataró. És la ronda dels 4 de 9. Només els xiquets, sí, de Reus han trencat aquesta dinàmica en què totes les colles han començat intentant pràcticament una estructura de 4. 4 de 9 en folre, que per Mataró aquest any és tot un repte. És una colla que ha sovintejat durant molt de temps els castells de 9, però que aquest 2026 està tenint moltes dificultats. Per tant, un repte important, i per ells important començar bé. Entraran els dosos del castell. Veiem quarts una mica oberts i sisenes una mica tancades. A veure, doncs, si l'experiència, si tiren d'experiència per poder anar controlant aquest castell, que de moment no està sent un 4 de 9 còmode. Com a mínim no està sent un 4 de 9 còmode. Entrarà l'aixecadora, molt menuda, callem el peu, a punt de col·locar l'altre. De moment el carregaran, peu a la faixa, ja refila la gralla, aleta, 4 de 9 en folre carregat dels capgrossos de Mataró, que hauran de batallar la sortida. Veiem un dels terços que s'està literalment enfonsant, s'està allunyant cada cop més de les altres rengles.
7: Estan batallant molt bé, però...
8: A veure si la canalla fa via. Mare de Déu, com està aguantant totalment ajupit, arronsat aquest terç.
7: La plaça patina amb ells,
8: ara li passa el dos per sobre, com a mínim han tret la canalla. Primer moment èpic d'aquest concurs. Vinga, una mica més. Va, que les sisenes ja estan al folre. Mare de Déu, com han salvat aquest 4 de 9.
7: Visca, capgrossos.
8: Mare de Déu, els de Mataró. Els de la camisa blau marí, que descarreguen el 4 de 9. El primer moment ha estat a punt de ser la primera caiguda, però no. L'han salvat. Déu-n'hi-do, els capgrossos, com han tirat d'èpica per salvar aquest castell.
7: I la plaça ho celebra, hi ha dies, i ho diem moltes vegades a castells de RAC1, que sembla que tot hagi d'anar de cara, i toco fusta. Avui és d'aquells dies, de moment tot descarregat, i totes les colles anant al límit, perquè, vaja, és primera ronda, però Déu-n'hi-do tot el que hem vist fins ara, ja.
8: Déu-n'hi-do, sí, la veritat és que, i a més, està anant molt ràpid, de moment, aquest concurs de castells. Presidenta, res, no la vull entretindre molt més. Més enllà de ser l'escenari d'aquest espectacle casteller més gran del món, la Diputació també dona suport als castells de moltes altres maneres, no? Més enllà de brindar aquest espai.
14: I tant. Bueno, ajudem en l'organització del concurs també econòmicament, a través d'un ajut a l'Ajuntament, no? Però evidentment també col·laborem amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i amb cada una de les colles a vegades tenen necessitats extraordinàries, alguna inversió, que evidentment doncs nosaltres estem al seu costat. Per nosaltres els castells són això, aquest patrimoni immaterial universal, no? Que ens identifiqui tant i que ens projecta arreu, i per tant la Diputació sempre al seu costat.
8: Fantàstic, doncs des d'aquí que us l'encoratgem a seguir amb aquesta feina, i molt agraïts també del suport de la Diputació a Castells a RAC+ aquesta temporada. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per preparar aquest escenari perquè vinguem a gaudir del dia d'avui.
14: Pues gràcies a vosaltres, que tinguem molt bon concurs i sort a totes les colles.
7: Gràcies.
8: La presidenta de la Diputació,
1: de Tarragona, la Noemí Llaurador, que ens ha volgut acompanyar també en aquesta retransmissió. I atenció, moment de tancar aquesta primera ronda del concurs de castells. I no és ni més ni amb menys que amb el senyor dels castells, el 3 de 10 amb forra i manilles.

0: Alberts, els reis del concurs, a qui tothom vol prendre la corona, però ells no es deixen, comencen jugant la carta més alta de les que s'hauran vist fins ara en aquesta arena. Començaran amb el 3 de 10 en folre i manilles, un castell que ja han descarregat aquesta temporada i en diverses ocasions n'hem vist, si no conto malament, 4 de color verd, i de fet són els... No, els únics no, perquè la jove també l'ha descarregat aquesta temporada. A veure quins se'n surten. Amb aquest sí que, com que tarden molt en fer folres i manilles, sí que ens donarà temps de fer l'1x1 de castells de recurs. Jo crec que sí. Vinga, va, anem amb l'1x1. Així arriben a plaça els castellers de Vilafranca.
1: L'1x1 de RAC 1.
0: I el Joel Penya els defineix com inaturables.
2: Ras i curt, els verds són els favorits per endur-se el concurs de castells d'aquest any. No només n'han guanyat els últims 10, perdó, n'han guanyat 10 dels últims 11, també són la colla amb una gamma de castells més àmplia i el nivell d'execució pràcticament immaculat. Només han caigut d'un castell que aquesta temporada està demostrant que és molt i molt complicat d'aconseguir, el 4 de 10 en folre i manilles, que són paraules, vaja, majors. El castell de sortida, és clar, és el 3 de 10 en folre i manilles, que aquest any estan dominant amb mà de ferro. A partir d'aquí veurem si opten per al 4 de 10 en folre i manilles, fer punts amb els castells amb l'agulla, per després jugar una carta guanyadora com el Pilar de 9 en folre i manilles, o si volen fer el 9 de 9 en folre. En tot cas, tenen on triar i remenar per demostrar que són els reis absoluts dels concursos de castells. El trofeu du el seu nom inscrit ni més ni menys que 13 vegades, i aquest és l'últim any del cap de colla Àngel Grau, per tant, no s'estarà de res.
0: Per tant, moment importantíssim, Albert. Hem vist com les dues colles de Valls atacaven primer amb el 4 de 9 sense folre, i ara veiem un castell que és d'una dificultat totalment diferent. Uh-huh. És un castell dels multitudinaris, dels que cal coordinar desenes i centenars de persones per poder tirar amunt.
3: Perquè us feu una idea de la gentada que porten avui castellers de Vilafranca. M'he apropat al cap de colla per acostar-vos l'àudio i la seva narració del castell, però quan m'he girat per veure on estaven els segons del castell, els he vist lluny, llunyíssim. Mireu quantes passes han de fer els castellers per sobre el folre per apropar-se fins al castell. No sé, però aquí poden haver-hi 800, 900, 1.000 persones. Potser m'estic tirant molt a la piscina, però moltíssima gent amb els castellers de Vilafranca avui.
0: Es veu una multitud verda des d'aquí dalt, una taca verda descomunal. I sentim l'Àngel Grau, el cap de colla, com dona indicacions de com s'ha d'anar col·locant la gent del folre, la gent de les manilles.
4: Quin ronron a la plaça.
0: Sabeu on us poden explicar quanta gent hi ha i quan pesa un 3 de 10?
5: A on?
4: Home, i tant.
0: Al Museu Casteller. Avui regalem dos packs de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya, on podreu gaudir de la nova experiència de realitat virtual en Xaneta 360.
4: Explicar i sentir-ho, perquè amb aquesta experiència et poses a la pell d'un casteller.
0: Sí, sí, unes ulleres i com si estiguessis dins del castell. Per participar, per guanyar aquest pack de 4 entrades, heu d'anar a Instagram i comentar la jugada amb el Pol Angelats, que us farà les preguntes pertinents. Participeu i podreu guanyar aquest pack de 4 entrades, un lloc únic, imprescindible, a Valls, quilòmetre zero del món casteller. I si voleu més informació, hi ha entrades també al museucasteller.cat. I de nou que es fa el silenci a la TAP.
4: Dels grans moments del concurs arriba ara, perquè del que passi ara sabrem una mica què ha de passar després.
5: O sigui, ara ja és un punt àlgid, i estem en primera ronda encara. Déu-n'hi-do.
0: És que cada castell de les grans pot marcar el concurs. Perquè una ensopegada ara és perillosíssima.
5: Sí,
0: Tira'm un al 3 de 10 amb folre i manilles dels verds. Són els especialistes en aquest castell i es nota perquè mireu com estan el folre i les manilles de compactes, de concentrats, on ningú mou un peu, i mentrestant el tronc que es va enfilant i ara també la canalla. Es col·loquen les setenes del 3 de 10. La primera vegada que puc dir això, setenes col·locades.
4: Som-hi, Bert, som-hi.
0: Els dosos que arriben a dalt, l'acotxador, li diuen cassoleta a Vilafranca. També a la part alta i l'enxaneta ja alçada de sisens. Dosos col·locats. Els verds que hi van, Els verds que hi van,
4: La plaça expectant, mirades clavades.
0: La cassoleta que llença un peu i ara col·loca l'altre. Els verds que van a carregar el 3. Vinga, que passa a l'altra banda. Ara sí, 3 de 10 amb folre i manilles. carregat dels castellers de Vilafranca.
6: I tant, Ivan.
0: Jo el veig prou quiet, jo el veig prou sota control.
6: I tant, Ivan.
0: Jo crec que avui saben que no poden fallar.
4: Si estan forts.
0: I en volen el cinquè. Cinquè
4: si estan
0: consecutiu.
4: Forts.
0: Surt la canalla. Les manilles ara i quarts treballant una mica. Però, senyors, que això és un 3 de 10. Que
4: uau.
0: Si no es treballa... Si no tremola, uau. No mola, com diuen alguns.
4: Quines bèsties.
0: Setenes a manilles.
4: Ho celebra la seva graderia.
0: Ha semblat fàcil, també. 3 de 10 amb folre i manilles.
6: Descarregat
0: dels castellers de Vilafranca.
4: Quina manera de començar, quina manera de celebrar-ho. Els verds amb la seva afició. Sí que és veritat que l'altra part de la plaça, una mica més freda, més expectant, aquesta rivalitat. Es palpa, Pedrol, es palpa.
5: I tant, si es palpa. Sí, sí, perquè tothom està amb bocabadats, però aquí ningú aplaudeix. Perquè una pregunta, clar, per assajar un castell com aquest, és a dir, això què es triga a assajar, això?
0: Això són anys. I aquí,
5: són anys, eh?
0: I aquí també, doncs, tires d'experiència.
4: Ja, molt verds, d'ofici, molt d'ofici.
0: Per exemple, per fer un 3 de 10 amb folre i manilles, abans has de fer molts 2 de 9 amb folre i manilles, pilars de 8 amb folre i manilles, per tenir molta gent entrenada a fer aquestes bases, i quan et plantegis el 3 de 10, doncs ja estiguin treballats, per dir-ho d'alguna manera.
5: I, per exemple,
7: qui porta moltíssimes i moltíssimes hores d'assaig per fer això és la Maria Vall, sisena d'aquest 3 de 10. Com és d'important arribar aquí i descarregar aquest primer castell?
8: Bueno, és el nostre primer peu dins del concurs i l'havíem de fer bé. És un castell que a nivell de quart sempre estan una mica incòmodes, però amb la pinya que tenim, les folre i manilla sol treballar molt bé i el tronc de l'estaven perfecte.
7: És un castell que aquest any ja heu fet en diverses ocasions, que en principi és el fàcil de tot el que heu de fer avui, però la pressió, la plaça aquesta, fa que moltes vegades aquest castell no us hagi acabat de sortir bé, no? Si al final és una manera de... Estem aquí i anem a lluitar-ho tot.
8: Oi tant, l'havíem de fer com fos i és veritat que ja l'hem fet diverses vegades i teníem molta confiança i passés el que passés no teníem cap intenció de caure.
7: Quina gentada que porteu avui els verds, no?
8: Ja veus, l'assaig de divendres crec que ha sigut el més multitudinari que he vist mai.
7: Que bé, doncs esperarem aquestes 4 rondes que encara queden per veure els castellers de Vilafranca si aixequen la piràmide del concurs. Maria, gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs escolteu, ja tenim la primera ronda acabada. Per tant, és moment de repassar una mica què hem vist fins a aquest moment. I avui, mira, us he portat una cosa nova.
5: Ah, és, a veure.
0: Sí, mira, una sintonia. Oh. Tenim sintonia per repassar la classificació. Us agrada o què?
5: Sí,
0: té rotllo, té flow, que diuen ara, no?
4: Té rotllet.
0: Doncs mira, comencem. Què hem vist en aquesta primera ronda? Per començar, castellers de Vilafranca, amb aquest 3 de 10 amb folre i manilles, el castell més valuós fet fins... Segueixen les colles de Valls amb el 4 de 9 sense folre, joves i vella. Segueix, quarta, 5 de 9 amb folre de la colla jove, xiquets de Tarragona. Cinquè, xiquets de Reus amb el 3 de 9. I després, 4 de 9 amb folre per castellers de Sants, xiquets de Tarragona, moixiganguers d'Igualada, capgrossos de Mataró. Segueixen Sant Pere i Sant Pau i Barcelona amb el 5 de 8. I castellers de la Vila de Gràcia, de moment, la dotzena d'avui diumenge, amb el 2 de 8 amb folre. Doncs ja ho tenim. Escolteu, hem vist una primera ronda extraordinària.
2: Jo tinc un dubte, Benet, a tirar-te, perquè no ho recordo. Hi ha hagut mai una primera ronda de concurs amb un 100% d'efectivitat d'execució?
0: Doncs és molt bona pregunta.
4: És molt bona pregunta.
0: I no tinc la resposta.
2: No, és que l'únic que hem vist,
0: saber,
2: que hem vist ha sigut un peu desmuntat, punt.
0: Sí, sí.
2: Ni intent desmuntat, ni castell carregat, ni castell que quedi
4: re, intent. Res, tot,
0: heavy,
2: tot descarregat.
4: Tot engranat a la primera, brutal.
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hem de fer obrir una estrella d'am per celebrar el 3 de 10 dels verds, perquè és un castellàs. Obrim una altra estrella d'am per celebrar, que és una primera ronda increïble. I fem una pausa per la publicitat, perquè jo, nois, he de beure una mica d'aigua o em quedaré sec.
4: No us moveu, que ningú es mogui. Estem davant, ho dèiem molt aquests dies,
0: serà
4: o no serà el millor concurs de castells de tota la història?
0: Ai.
4: Doncs ara per ara...
0: Anem cap aquí.
4: Anem camí de com pugui ser.
0: Vinga, va, una pausa i tornem de seguida.
1: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
9: Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
10: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
9: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
10: Organitza Ajuntament de Tarragona.
9: Més info a concursdecastells.cat.
11: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
12: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
13: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
12: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
14: Forndenulles.com.
15: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
16: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
17: Més info i entrades a museucasteller.cat.
18: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
19: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
20: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
21: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
20: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
22: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
23: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
24: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
25: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Quan falten 5 minuts per 6:15, aquí, a l'ETAP, està a punt de començar la segona ronda. I us dic una cosa, de moment no hi haurà ronda conjunta, perquè no hi ha colles que hagin anunciat castells inferiors al 4-9. Poca broma. Ara, moment important pels castellers de Barcelona. Què fan?
2: El 3-9 en folre.
0: 3-9 en folre, que van carregar per la Mercè, els va caure, i que, per tant, és el seu gran repte recuperar el 3-9, que diria que pot ser que des d'abans de la pandèmia no facin els de la camisa vermella. Crec que va per aquí. Crec que si no és des d'abans de la pandèmia, pràcticament que no els hi veiem el 3-9 als castellers de Barcelona.
3: Llavors, perdoneu-me, que ara no ho recordo, la Mercè van fer 4-9 llavors o van fer 3-9? Si fa 15 dies en van fer un.
0: Van fer 3-9 carregat i els va caure a la baixada.
3: Vale.
0: Van fer 5-8, 3-9 carregat i 2-8 en folre. De moment, la seva millor actuació aquest 2026.
5: Perquè per la gent que som nous, això dels punts, dels castells, només és aquí el concurs, no? Vull dir, habitualment no hi ha punts.
0: Mai hi ha punts, menys avui.
5: D'acord.
0: El que és veritat que quan vas a una plaça, jo que sé, Sant Fèlix, no? La que deies abans.
5: Sí.
0: Com, més o menys, basant-se una mica en això, diu, aquest ha fet millor actuació que aquest.
5: Ah, ok.
0: No és oficial, no hi ha un rànquing, no hi ha un jurat com aquí, no hi ha un bar, no hi ha... Però, més o menys, sí que és veritat que, clar, això... Com et deia, és discutible, no? També té un punt de subjectivitat, no?
5: Sí.
0: Després, avui parlarem amb un matemàtic de la Universitat Rovira i Virgili que ens parlarà d'això, de les puntuacions i de si és objectivable o no la dificultat d'un castell.
5: M'encanta.
0: Vindrà a visitar-nos d'aquí una estona en Roger Guimarà, catedràtic de l'URB, i parlarem justament d'això. Però, això, les colles de Valls sempre diuen els castells nets són més difícils, perquè no, tècnicament la gent que puja ha de ser molt bona. Per què? Perquè també és els seus castells. Vilafranca diu, no, els més difícils són els de 10 amb folre i manilles, perquè impliques molta més gent i hi ha moltes més peces. Sí. I dius, vale, sí, jo què sé. Saps? Jo què sé. Tots tenen dificultats
5: aquí
0: diferents.
5: Aquí sempre hi ha rivalitat, no? Sí. Amb qualsevol cosa, que xula. Però rivalitat sana, que al final és el que ens agrada.
0: I tant. Per cert, ho hem comentat tu i jo aquests dies, l'Albert és un gran aficionat al beisbol.
5: Sí, home.
0: Home, i aquí baix a plaça també, oi, Joel, que en tenim algun que
1: té ara el
0: tema.
1: I tant.
0: I aquesta tap, amb aquesta cúpula retràctil, aquest sostre que s'obre i es tanca, recorda i molt el Rogers Center dels Toronto Blue Jays,
5: sí.
0: Que va ser el primer estadi, com a mínim de beisbol, amb una cúpula que permetia jugar fins i tot quan plovia.
5: Hem d'explicar que el Benet és un malalt dels Toronto Blue Jays. Aquí on el veieu, castells i beisbol al mateix preu. I el Joel també.
0: Més units del que semblen.
5: Sí, exacte. Ah, sí?
0: No, per dir alguna
5: cosa. Bueno, escolta, la gent l'acull igual a l'estadi. Vull dir, això no té res a envejar un estadi de beisbol.
1: Ara, aquesta temporada, els Blue Jays també haurien de recuperar el 3 de 9, eh?
0: Sí, els Blue Jays... quina colla era allò, Refensa o Dolguts? Doncs aquests són els Blue Jays.
1: Sí, sí.
0: Barcelona que tira amunt el seu intent de 3 de 9 en folre. Castell important per ells i també per aquesta rivalitat que dèiem amb la seva colla rival, els castellers de Sants, que just al costat s'ho miren amb expectació. Fins ara, aquest any, Sants ha dominat clarament l'escena barcelonina. Per tant, els castells de Barcelona necessiten fer aquest castell per dir que també són aquí. De moment, col·locaran les sisenes. Una curiositat, una de les quartes, veiem que és una noia en aquest 3 de 9 i és un pis poc habitual per presència femenina. Per tant, doncs aquí han apostat els castells de Barcelona doncs per una peça poc habitual i ole per ells. Es col·loquen els dosos. Com els de la Mercè, veiem un 3 que s'obre una mica per baix i en canvi per dalt el veiem bastant tancadet, amb les sisenes molt a prop les unes de les altres, però de moment va tirant amunt. La canalla no dubta, es col·locarà l'aixecadora. Ara arriba l'enxaneta a la part de dalt. Castell tens, castell concentrat, però que de moment van controlant. Ara és el moment delicat, atenció, el moment de l'aleta. 3 de 9 carregat dels castellers de Barcelona. Hauran de batallar a la sortida. Veiem la part de dalt molt tancada, però a veure si són finetes la canalla, a veure si el poden salvar. Tremolant de valent, ara terços i quarts. Déu-n'hi-do com balla. Ai, s'acabarà trencant. Es trenca. 3 de 9 amb folre carregat dels castellers de Barcelona. Li ha passat una mica el mateix que el de la Mercè. Es va tancant per dalt i a la sortida de la canalla ja queda molt tocat a quarts, quins del castell i acaba saltant. En tot cas, no ha semblat una mala caiguda. Per tant, esperem que ningú s'hagi fet mal amb aquest castell. Déu-n'hi-do. Primera caiguda, primer castell de la segona ronda, primera caiguda del dia.
5: Sí, Déu-n'hi-do, perquè realment havien pujat, jo que no hi entenc, havien pujat molt bé, a la canalla havia pujat molt, molt amunt i molt de pressa, però clar, suposo que quan ja parlo com un expert, no m'encara
0: no,
5: em queda, no?
0: M'agrada, perquè et vas llançant d'aquí,
5: sí.
0: Abans que acabi el concurs narraràs un castell.
5: Mira que em pensava que tal com baixaven l'acabarien descarregant, però, com dieu vosaltres, ha fet llenya, no? Això és fer llenya?
0: Ha fet llenya, sí senyor. Sí, senyor, ha fet llenya. No ha semblat una caiguda dolenta, però veurem a veure com respira la colla. De moment, mira, 3 de 9 carregat de Barcelona i ara és el torn del 3 de 9, el mateix castell, dels castellers de Sants, camisa grisa, que ja veiem com es van alineant les rengles i situant els cordons d'aquest castell.
5: Un dubte, per què dieu... És una cosa, un dubte que sempre m'ha frapat, parlant tu a casa, per què els que sou del món dels castells dieu... Anem a plaça i no a la plaça. Per què aneu a plaça?
0: Per què anem a plaça?
1: No sé, perquè la plaça...
3: Ens estàs fent preguntes molt difícils,
1: és una, no? Seria la plaça seria una plaça concreta, no? Quedem a la plaça, et refereixes ja doncs, a la plaça del blat, a la plaça del vi, o a la plaça... En canvi, quedem a plaça, doncs és com més genèric, no?
4: Sort que tenim un intel·lectual al grup, eh?
1: I un tio que sap inventar com una bèstia.
3: Parlador de fum, dels bons.
1: Un tio que ben fum, balla. Artista, em diuen, eh?
0: No, i perquè l'entrada a plaça és com un moment institucional, no? Diguem-ne, no és una plaça concreta, és l'entrada a plaça.
1: Sí,
0: no?
1: És treure l'article per donar-li aquest valor.
5: D'acord. Dubte resolt.
0: Escolta, després dels castellers de Sants, que intentaran el 3 de 9, si no m'equivoco, seria el torn de la colla joves, Xiquets de Valls, que... Bé, hauria d'anunciar quin castell farà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo.
0: M'ho dius tu? Qui, sí. Què?
1: Mira, quants braixos creus que hi haurà col·locats?
0: Quants què?
1: Quants braixos creus que hi haurà col·locats i que hauran de quadrar?
0: És que quants no tinc diries? Idea. Dos.
1: Dos. Mira, falles d'un. Jo et diré si de més o de menys. A veure, què creus?
0: De més.
1: De més, no.
0: Què?
1: No, no. Què? En segona ronda hi ha el run-run...

0: Quedaven encara tres castells perquè fos el nostre torn, que ja començàvem a quedar-nos tots en la mateixa posició, tots arrenglerats, tots alineats i tots llestos. Llavors t'havies d'esperar tres castells, que si els tenies d'esquena doncs no els veies, si els tenies de cara almenys els podies disfrutar, i és el temps que t'havies d'esperar per això, perquè quan et digui l'speaker, quan diu ja pots començar podeu començar el vostre intent, comencen a comptar aquests 5 minuts. Vull dir que té un motiu, no? Que l'speaker ho digui.
1: La veu del concurs és el Quim Pons.
0: Exacte.
1: Veu del concurs és de fa una pila d'edicions del concurs. Ell és de Vilada,
2: és del
1: Berguedà. Sí, és una veu que ja, no?, identifiquem amb el concurs de castells.
0: I per això ja ho deixen quadrat amb temps i estona perquè no s'esgoti aquest temps de 5 minuts que tenen.
2: Recordeu que podeu comentar la jugada a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, i que podeu guanyar, si ho feu, si comenteu, si responeu a les preguntes que us fa el Pol Angelats a la veu de la plaça, podeu guanyar 2 packs de 4 entrades pel Museu Casteller, 2 lots de vermuts i Izaguirre i 2 entrades dobles pel Calçofest. És a dir, que poca broma, jo de vosaltres, avui teniu hores per contestar, si no ho feu ara ho podeu fer d'aquí una estona, però com abans ho feu, mira, feina feta, i així també podrem comentar els vostres comentaris en aquesta retransmissió.
3: Això, com més abans millor, eh? No ho deixeu per després.
2: El Pol té pressa per escoltar la veu de la plaça, home, feu-lo feliç. Avui vivim el concurs de castells amb la Diputació de Tarragona, i és que la Diputació suma i contribueix a fer d'aquest concurs, del que gaudim avui a la Terra Quarena, l'espectacle casteller més gran del món. És un esdeveniment que contribueix a preservar el nostre patrimoni cultural, reforçar la identitat del territori i també projectar-lo al món. I sabeu qui em fa una il·lusió especial, perquè avui també es projecta i també fa identitat i territori? Veure aquesta pancarta enorme del forn de Nulles penjant d'aquí de la Terra Quarena plaça.
1: No, és extraordinari. Ho hem anat explicant durant la setmana. El nostre estimadíssim patrocinador Forn de Nulles, que a més és responsable de que tots els periodistes mitjans de comunicació
2: estiguem menjant de luxe. Ara faré una queixalada a la coca de sobrassada.
1: Brutal,
0: o sigui,
1: no? Boníssima.
0: Us torturaré.
4: Sí, jo us ho diu molt ara mateix.
1: Doncs el Forn de Nulles està entre els principals patrocinadors d'aquesta 30a edició del concurs i ens fa molta il·lusió veure el seu estandard, podríem dir, penjant, sobrevolant aquesta Terra Quarena. Estem a la part més alta de la Terra Quarena, els de Castells de RAC1, una part de l'equip, l'altra part, en Joel i l'Anna estan a baix a la pista, explicant-nos què es sent des de baix, però fa patxoca veure-ho des d'aquí dalt.
2: I a baix a la pista els que actuen ara són els castellers de Sants, els burinots, que col·loquen els sisens del 3 de 9. Fins ara, 5 descarregats dels 5 intentats. Per tant, aposta en principi sòlida dels castellers de Sants. Sisenes col·locades, tenim tot el tronc i entra la canalla. Ara comença a pujar l'enxaneta, mentre els dosos ja es col·loquen. Ferm el 3 de 9 dels castellers de Sants, que també porten una soca que déu-n'hi-do els del barri barceloní. Dosos col·locats, moment de la canalla petita. L'aixecadora menuda, que col·loca peu a faixa, que s'aixeca, llança el peu i que s'acaba de col·locar. I ara és l'enxaneta que farà les tres passes. La primera a la faixa, la segona a l'espatlla, la tercera a l'altra banda. 3 de 9 amb folre carregat dels castellers de Sants. A diferència del que veiem fa una estona, sembla molt més controlat, tot i que té un tremolí a quarts que farien bé de no deixar passar d'aquí. La canalla que desfila serena, els dosos que surten tranquils, castell perfectament controlat dels burinots.
1: Déu-n'hi-do, quin ofici, eh? Una colla que quan intenta un castell, totes les colles, sempre quan intenten un castell, el volen descarregar, però és d'aquelles colles, de passos segurs, de fer les coses ben fetes, i aquest 3 de 9 el tenen dominadíssim. Ara somriuen, celebraran aquest castell, ara aixequen el puny en l'aire, demanen que la seva gent i la resta de la plaça també aplaudeixin a l'èxit, aquest 3 de 9 planxat.
2: Amb quina serenor han fet aquest 3 de 9, com qui va comprar el mercat de Sants? I fixeu-vos, Sants, a les 17 i 38 minuts, ja té els seus dos grans objectius fets. O sigui, com que han vingut avui, en teoria, a fer dos castells de nou. Ja els han fet. Han tingut la sort d'anar segons en l'ordre, i per tant, hi ha colles que pràcticament encara els hi falta una hora per fer el seu segon castell, i ells ja pràcticament podrien dir que si marxen d'aquí amb això ja estan contents.
5: O sigui, Sants, pot ser que fes els tres castells de torn i ja està, i no fes els cinc?
2: Podria ser. Uh-huh. Sants, l'objectiu prioritari era fer 3 de 9, 4 de 9, que ja els han fet, i 5 de 8. el castell a priori més senzill és el que els hi falta. Uh-huh. És veritat que

0: Han estat fent proves de 2-9 amb folre i manilles, castell de gama extra, però no tenien clar de portar-lo avui aquí. Per tant...
1: De fet, ahir un dels seus castellers de tronc ens deia que no, que al final d'aquí 3 setmanes tenien la seva diada a casa, que el castell encara no estava 100% a punt i que, per tant, probablement el reservarien per la seva diada.
0: És a dir, que ells pràcticament ara, mira, ja
2: ho celebren.
0: Ja ho celebren, algun podrà fer ja la primera cervesa i a gaudir de l'espectacle, tu.
1: I al final, com és d'important el sorteig aquest,
0: sí.
1: I on surts, al final, penseu que Castellers de Vilafranca, per exemple, que són els últims de tancar cada ronda, clar, igual li falten ara, potser li poden faltar
0: una hora
1: o una miqueta més, perquè
0: però
1: en principi crec que no hi haurà ronda conjunta en aquesta ronda, perquè excepte Gràcia tothom fa castell en solitari, per tant Gràcia faria ronda conjunta però ell sol. Per tant, serà una segona ronda llargueta, i clar, Vilafranca li falta molt per poder tornar.
0: Sí, però Vilafranca castell segurament ja li està bé, és a dir, les colles que venen a fer lo seu, com més aviat ho facin millor, perquè estan més frescos, etc. Les colles que venen a guanyar, a Vilafranca ja l'està bé ser l'última, perquè sap quina carta haurà de jugar. Serà l'última que podrà tirar carta sobre la taula, sí o no?
1: Això està claríssim, el que passa és que és el contrapunt, no? Que després tens la gent molt cansada, perquè igual avui que van fer un castell a les 10 de la nit.
3: Abans, quan parlàvem gent de les joves sobre quin castell feien, ara ho comentaven, La primera ronda ha durat 1 hora 20 minuts, i m'han dit, aquesta segona jo crec que anem cap a les 2 hores i mitja, 3. O sigui, imagineu els ànims ara mateix quins són. De cara al temps que ha de durar.
1: El que passa és que aquí no hi ha ningú nou, Vull dir que tots els que estem aquí sabem una mica, excepte l'Albert, la resta, tots sabem una mica el que hem vingut.
0: I el Josep Castellano i l'Enric Soto, també, també debuten,
1: L'Enric també? Em pensava que havia vingut algun dia, l'Enric.
0: No, l'Enric havia vingut alguna diada, però el concurs no.
1: Doncs disfruteu, que això és lleugeret. Passa ràpid, ja veureu.
4: Anna, tu que estàs per baix, a veure si li pots dir a les colles que s'espavilin una miqueta, que aquí hi ha gent que ens hem de llevar a les 4 del matí demà.
2: A les 4 del matí?
1: Ara els apreto.
4: Sí, tampoc ens interessaria. I ara, em encuriosia això que has dit del sorteig, perquè ara deixeu-me treure pit breument, perquè Esparreguera, que és la meva colla, diguéssim, que jo no hi formo part, però és el meu poble, va guanyar Torredembarra el dissabte passat.
3: Sí,
4: però vosaltres, que hi enteneu, ho van fer amb un castell inventat a última hora, així una miqueta a la Remanguiller, que se'l van inventar, crec, no, Joel, tu em corregiràs, o Esteve, perquè era el que li donava el punt extra, no, per acabar de guanyar el concurs.
2: Sí, i és
4: perquè
2: no se'l van inventar. A l'últim moment, no?
4: El 5 de 7 amb agulla,
2: castells,
4: no?
2: Castells que no havien ni intentat mai.
3: No, saps... No és un castell que s'inventessin, és un castell que existeix, s'ha fet de 8, però tu fas les matemàtiques i dius, mira, si fem això, guanyem. Tenim un 3, una estructura de 3 que està bé, tenim un 5 que està bé, un 3 amb el pilar que està bé, juntem-ho tot i fem aquest castell, i és el que van fer. I fa 2 anys va passar una cosa molt semblant amb els nois de la Torre, la colla de Torredembarra, que també es van inventar un 7 de 7 amb l'agulla per poder guanyar el concurs, perquè vam veure per punts, em sembla que traien 200 punts o 100 punts a la segona colla i s'acabaven les rondes, i van dir, doncs inventem això, i que no és inventat, que ja existeix, perquè si no existís no estaria dins de la taula de puntuacions que tens a la revista de premsa.
4: Sí.
3: Per tant, existeix...
0: Però és veritat que fora del concurs ningú fa el 5 de 7 amb agulla. No, és un castell
1: sort,
0: que no fa ningú.
1: Per sort, per la humanitat.
0: I a més, l'altra cosa és que Esparreguera va guanyar la sessió de Torredembarra sense fer el millor castell del dia. Però va fer la millor combinació de 3 castells. Saps? És a dir, per exemple, Figueres va fer el 2 de 7, que és un castell més difícil que qualsevol d'Esparreguera, el 5 de 7 i el 7 de 7. El 5 de 7 també el va fer Esparreguera, per tant, aquí iguals. I Esparreguera va fer el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb l'agulla. De manera que la suma de 3 castells era millor la d'Esparreguera.
4: Bé, és que som els millors en tot, som els millors en tot, escolta'm.
0: Home, aquí estem rodejats de guanyadors, mira.
4: Sí.
0: El Pedrol d'Esparreguera.
4: Sí.
0: Marrecs de Sal, el Joel Penya, que va guanyar ahir la sessió del dissabte. I...
5: El Pol de la Vella.
0: Clar. Bueno, no cantis victòria abans d'hora. Pol, home, per favor, una mica de modèstia.
5: Recordeu les meves paraules, només ho dic, això.
3: Tranquil, Leo, allà, Messi,
2: Recorda el meu nom, no?
0: Sabeu de què dependrà? De si les joves carrega o descarrega el senyor dels castells. Bé, doncs no.
1: Escolta, que ha sonat molt bé, això,
5: Sí, seguiu.
3: Bonet, ja tenim unes veus aquí.
1: Hi ha una altra cosa que no m'ha explicat, i és que en aquesta normativa, allò que explicava abans, no?, que poden fer 5 castells i només en puntuaran 3, entre aquests 3, un com a mínim ha d'estar descarregat. És a dir, no sumen 3 castells carregats i que en carreguessin 3, només comptarien els 2 millors.
3: Per això aquesta ronda és un respir, aquesta primera ronda, perquè tots han fet almenys
1: clar, tots n'han fet un però trumfo. Si en vols fer de més, no? Sí, que puntuïn, al final s'han assegurat tenir un bo descarregat. Exacte. Que assumi molts punts per si després la resta no surt bé. Clar, ara comencen els papinos forts, diguem-ne, fins ara, de les colles que hem fet ja ho hem vist, no?
0: Vale, mira,
1: i ara comencen a arribar les animalades.
0: Perquè ens en feu una idea també, Pedrol.
4: Sí.
0: Vilafranca, hem dit, aquest és el 5è 3 de 10 d'aquest any, vale? O sigui, Castells,
4: sí,
0: molt dominat.
4: Sí.
0: Colles Joves de Valls, n'ha carregat un, mai descarregat en tota la seva història.
4: Aquest que farà ara. Opa.
0: Per tant, per aquesta colla, aquest castell és un monstre. O sigui, és el gran repte. De
2: quina aposta.
5: I no va ser aquí, va ser aquí. A Valls.
0: De fet, aquí es van quedar les portes a l'últim concurs. Van estar a punt de carregar-lo, però no ho van aconseguir.
2: I que imagina't, amb aquest castell,
0: un carregat en més de 200 anys d'història.
1: Clar, però és que, de fet, la tercera aposta de les Joves de Valls, que és el 2 de 9 sense manilles, no l'ha descarregat mai ningú a la història dels castells. Per tant, aquest hauria de ser com més fàcil que el que porten darrere.
0: No, i que venen avui, han fet la primera ronda com havien de fer, no? 4 de 9 sense forces descarregat, i a partir d'aquí és anem a jugar, i venim a per totes, perquè és una colla de Valls i és una colla guanyadora. Per
2: I a jugar molt fort, eh?
0: A jugar fortíssim. Si algú pot amb reptes així, són aquestes colles. De moment es col·loquen els quarts, Folre i Manilles acabant-se de situar.
4: Perquè dubte ràpid, això a l'assaig tampoc ho han descarregat, no?
0: Mai, en un assaig gairebé mai es fa el castell sencer. Sempre es proven diferents encaixos, diferents parts, però sencer no tens mai la gent com per fer-lo sencer. I mira, es torna a fer el silenci, eh?
6: Bona mida aquí de la quarts, nois!
0: Vinga, tenim els quarts col·locats.
6: Bona mida!
3: Jaume, que és el quart de la regla.
0: Veiem el folre que va amunt i avall, eh? Ja va i ve el folre de la colla Joves.
2: És el que en diem la barca, que és un moviment que normalment s'assenta a mesura que el castell va pujant.
6: Pere!
2: Màxima tensió, eh? I sembla que sí que van, eh? A la primera.
6: Va, aquestes manilles treballant i aquest forro treballant, va!
0: Intent de 3 de 10 amb folre i manilles de la colla Joves Xiquets de Valls. Ho acabem de dir, no l'han descarregat mai. Col·loquen els sisens. A veure si a mesura que puja el castell van assentant la base d'aquest castell i poden lluitar-lo.
2: Que sigui la primera vegada, va.
0: És veritat que a nivell de mida de rodona sembla bo, però la qüestió seria mantenir-la durant la pujada per poder tenir alguna opció de descarregar-lo. Se tens col·locats.
2: Comença a patir.
0: Tenim tot el tronc. Sí, veiem els quarts ja treballant una mica abans d'hora. Cares de concentració absoluta.
2: No pinta bé.
0: Per baix té molts problemes, per dalt molta experiència. Els dosos a punt de col·locar-se. Ara comença a remuntar l'enxaneta.
2: Jo crec que el tiraran avall.
0: Dosos a punt d'entrar.
2: Doncs no.
0: És molt difícil tirar avall un castell així. Es col·loca un dos. Vinga, que es col·loca l'altre. Oh, remena i cau.
2: Una llàstima.
0: Ha començat a remenar, ho dèiem, una mica massa d'hora. I
2: una llàstima.
0: S'ha trencat per dalt a nivell de potser 15, una cosa així. Una llàstima, perquè ha quedat lluny, eh? Ha quedat lluny aquest 3 de 10. Sí. D'aconseguir carregar-se.
2: Recordat una mica el 3 de 10 que li queia a la Jove ara fa 2-3 setmanes, a la plaça de la Font, en aquell primer diumenge de festes, que ha caigut molt aviat, no? I que ràpidament hem vist que patia, per allò jo deia, però això l'has de tirar avall. Aquell dia en Jordi Crespo ens deia l'hauria d'haver tirat avall, no? Però clar, és molt difícil tirar avall un castell d'aquesta mida, ho deies.
3: És molt, molt, molt complicat. De fet, si t'hi fixes, la clau de l'èxit de Vilafranca o de la Vella, de la Jove quan els tiren, és que va molt rodat tot. És un cop sonen gralles, no pots tirar-lo avall, perquè si tu detectes que està malament, el moment en què et tira el ball, segurament no estàs a temps a que es pugui desmuntar tot. No sé si m'explico.
0: Sí, tant. I a diferència del de la Jove, és a dir, els dos han caigut molt d'hora, però tinc la sensació que aquell va caure perquè a nivell de tronc tremolava molt i en canvi estava sòlid de baix, i aquest al revés. Aquest estava de baix molt feble i en canvi a nivell de tronc l'han anat salvant fins que han pogut. Una llàstima, la veritat, perquè la colla Joves se li complica aspirar a guanyar aquest concurs amb aquesta caiguda. Si ningú ha pres mal, estic segur que seguiran lluitant amb les cartes que tinguin, però és veritat que se li complica la victòria.
5: I veiem també els capgrossos de Mataró que han anat a ajudar a la pinya perquè semblava que s'anava a obrir, eh?
3: També Sants ha fet a l'altra banda, també. Sí, exacte.
0: A veure si la colla Joves es refà una mica. Mireu, aprofitem aquest impàs després d'aquesta caiguda. Esperem que es recuperin els castellers per agafar una mica d'aire, fer una petita pausa per la publicitat. I tornem de seguida per seguir aquí explicant què passa al 30è concurs de Castells de Tarragona.
7: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de Castells de Tarragona.
8: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
7: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
8: Organitza Ajuntament de Tarragona.
7: Més info a concursdecastells.cat. La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de Castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
9: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
10: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
9: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Forndenulles.com.
12: Descobriu el món casteller, Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
13: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
7: Més info i entrades a museucasteller.cat.
14: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
15: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
16: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
15: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
16: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
15: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
17: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
18: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
17: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells a RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Quan falten 10 minuts per les 6 de la tarda, aquí a la TAP, a la Tarraco Arena Plaça, segona ronda del concurs de castells. El moment en què les colles apreten, aposten fort, com per exemple els xiquets de Tarragona. Abans teníem aquí els Amics de les Arts i no ho hem pogut fer. Per tant, és el moment de fer l'1x1 de Castells a RAC1 amb com arriben els xiquets de Tarragona avui a plaça.
7: L'1x1 de RAC1.
0: Segons en Joel, els xiquets arriben renascuts.
3: L'última temporada dels matalassers va ser un autèntic calvari. Es van haver de limitar a fer castells bàsics de 8 i de tant en tant provar algun de 8 i mig. Aquest any, però, l'entrada d'una nova tècnica ha fet que agafin embranzida, i de quina manera? Perquè us imagineu com estaven a inicis d'any i hi havia qui dubtava fins i tot que poguessin entrar a la sessió de diumenge de concurs. Ara ja s'han embutxacat 7 quatres de nou, comptant aquest últim d'aquí a l'etap, i el primer diumenge de festes van veure com descarregaven també el 3 de nou en folre un castell que els va quedar encarregat el dia de Santa Tecla. Avui tot fa preveure que precisament la tripleta màgica sigui l'objectiu dels tarragonins, però potser és sorpresa de grama extra, veurem. Sigui com sigui, la tècnica encapçalada per Roger Budesca ha donat un nou aire nou als xiquets de Tarragona, que han arribat a ser tercers al concurs, però va ser l'any 1982.
0: I el seu gran repte avui és aquest 3 de 9 que ja s'enfila en un dels laterals de la TAP, un castell que van descarregar per Santa Tecla el dia del primer diumenge, però que van deixant només carregat només 3 dies després. Per tant, el seu castell més difícil ara mateix. 3 de 9, que s'alvira ja també complicat, que tenim, veiem un pis de terços quarts que està incòmode una mica, però ja té tot el tronc a lloc, té els 600 col·locats, i la canalla que fa via cap amunt d'aquest castell. Que bé sonen, per cert, les gralles dels Xiquets de Tarragona.
2: Sí, sí.
0: Són una d'aquelles colles que això ho treballa bé.
2: Em consta que ho treballen molt.
0: Dosos que es col·loquen. Ja veiem, això, el pis de quarts, que ja el veiem tremolar una mica més del compte, que ja veiem alguns culs una mica en fora, una mica estirats. De moment, la cotxadora que es va col·locar, l'enxaneta a l'alçada de 600, jo crec que carregar el carreguen bé.
2: Va.
0: A veure si la descarregada els queda gas. Vinga, Xiquets, enxaneta que corona, passa a l'altra banda, 3 de 9 carregat, i ara ve la batalla. Ara ve la batalla amb un pis de quarts castigat, un pis
2: molt.
0: De quins bastant tancadet. A veure, l'enxaneta que fa via, déu-n'hi-do, molt bé. Vinga, va, que el van salvant. L'enxaneta, que ja és el folre, la cotxadora també. Ara sí que ja van al límit. Ara veiem aquell quart que es plega. Els dosos arriben al folre. Tornarà a ser dels èpics. Tornarà a ser de batalla. Els sisens que surten.
2: Que han
0: de fer equilibris. Sisens que arriben a baix. Avui no pot fallar res, Xiquets, que jugueu a casa. 3 de 9 en folre. Descarregat dels Xiquets de Tarragona. A la seva manera. Sempre el fan batallant, però no es rendeixen, i això també és una clau pels castells.
2: Com l'han defensat, com han aprofitat aquest plus que et dona la plaça, la quantitat de camises que tens, òbviament, és espectacular, i ara alcen els punys, la seva gent ho agraeix, la resta de la plaça també aplaudeix l'esforç d'una colla renascuda. Després de passar una època fosquíssima, molt difícil, segueixen sense local propi, segueixen assajant a l'Ajuntament de Tarragona, però segueixen batallant i lluitant, i em consta, contents i feliços. En Quim Pons, que ho proclama, la plaça que ho celebra.
4: I que el concurs sempre es faci a la TAP. És a dir, això és una mica que ho faig el paral·lelisme amb l'handbol, que sempre sigui a Colònia la Final Four d'handbol. Això a les altres colles no els importa? Vull dir, Vilafranca no voldria fer-la a casa seva?
0: Això és així i serà així, perquè es va crear així.
4: Ah.
0: Mira, si vols...
4: O sigui, de 30 edicions, 30 han sigut a Tarragona?
0: Sí.
4: Vale.
0: Intermitents, perquè hi ha hagut pauses al mig, però és que em va molt bé aquesta centrada que em fas, Albert Pedrol, perquè ara canviaré les instruccions a la Paula, que li estava demanant una música, però li demanaré una altra, perquè podem repassar...
3: Un moment. Xiquets està demanant 7 de 9, eh?
1: Ojo. Sí, de fet, ho tenien claríssim, que si aquest castell, si aquest 3 de 9 anava bé i el podien descarregar, la següent aposta seria el 7 de 9 en folre, i això és el que ara la colla està demanant a l'equip tècnic dels Xiquets.
0: Això sí que seria una sorpresa, però majúscula, eh? Perquè, Anna, Joel, 7 de 9 és un castell que han fet molt poques colles.
3: Jo diria que 3. Sí, 2, vull dir, que són Castellers de Vilafranca i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Que crec, eh?
5: Sí, sí, correcte.
3: Vaja.
5: Sí.
0: Doncs això sí que seria una sorpresa,
1: mira,
0: però bueno.
1: De fet, sóc amb el Jordi Andreu, membre de l'equip tècnic dels Xiquets. Ara ho dèiem, no?, que anàveu dient i es anava sentint que si aquest 3 de 9 anava bé, que el 7 de 9 podia anar en aquesta tercera ronda, un castell dificilíssim que molt poques colles han pogut fer.
20: Sí, per això ens fa una mica respecte. La condició que va posar el cap de colla és que havíem de descarregar el 4 i el 3, si no, no hi havia res a parlar amb el 7 de 9. Bé, ho hem fet, ara suposo que...
1: Home, la colla ho demana i ho demana molt fort, eh?
20: Sí, la colla ho demana, els assajos que hem fet han sigut prou, com t'ho diria, prou rellevants com per poder-hi anar, i vaja, sí, suposo que hi haurem d'anar i som-hi. Tenim possibilitats, portem molts 4s de 9s, portem molts 7s de 8s, són la base d'aquestes dos del 7, la gent té moltes ganes, crec que els assajos que hem fet ens donen prou com per provar-lo, per tant, suposo que hi haurem d'anar.
1: I el que sí que he vist és que porteu molt mambo, eh? Ja vam veure per Santa Tecla, Castellers amunt i avall, plegant-se, aixecant-se. Bueno, avui sí. Heu tornat a donar espectacle. Déu-n'hi-do el que esteu aguantant.
20: Sí, bé, hi ha estructures com la del 3, que té una miqueta més de complexitat. Molta gent s'està estrenant aquest any fent el 3 i en moments límit, doncs, això es nota. Però el millor és com hem salvat i que anem creixent a base de salvar adversitats i gent nova i això és el camí.
1: Jordi, doncs esperem veure salvat. Vinga. També aquest 7 de 9. Gràcies.
20: Esperem. Gràcies.
0: Doncs aprofitant la centrada de l'Albert Pedrol, si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...

0: Avui, al llarg de la retransmissió, farem 5 titulars d'un en un. El primer. El primer concurs de castells de Tarragona no es va fer a Tarragona.
1: El primer concurs de castells es va celebrar a Barcelona l'any 1902, al Parc de la Ciutadella i dins de les festes de la Mercè. Tarragona no estrenaria la seu del concurs fins 30 anys després, l'any 1932. I darrere d'aquella primera edició tarragonina hi trobem un nom que pot sorprendre, Pau Casals. El músic vendrellenc havia estat un dels grans impulsors de la idea i va acabar presidint el jurat de les dues primeres edicions, les del 1932 i les del 1933. Precisament aquest 2026, coincidint amb els 150 anys del seu naixement, el seu nom ha tornat a estar molt present al concurs.
0: Aquí el primer titular del dia. Així ja hem après una mica de història castellera. Sí. I acabarem de repassar. A tu aquesta música, Pedrola, et sona molt, no?
2: Sí, a mi em sona molt. Em sona a matinades, a dies que t'has de llevar d'hora. Saps què vull dir?
0: Com quasi cada dia, no?
2: Sí, exacte.
3: De fet, el teu cap estaria aquí si no fos pels aiguats, eh?
2: Sí, és veritat que
0: estaria aquí. Padrí de Castells de RAC1 aquesta temporada.
3: Ahir se li va girar bastanta feina.
2: Sí,
3: vam estar compartint antena allò a altres hores. No ho havia fet mai, eh?
2: Sí.
3: D'allò de fins gairebé quarts de 4 de la matinada amb el Bastet.
4: Mira, i aquí va de festa i aquí comparteix antena. Escolta, aquí...
3: I si no, en Bastet avui seria, perquè em consta que tenia moltes ganes, però...
2: Sí,
3: la propera edició serà. Ha vingut en Pedrol, no està malament.
0: I tant, hem canviat Bastet per Pedrol.
2: No és el mateix.
0: Havien de venir els dos ja d'inici. I mira, canviarem una sintonia per una altra, perquè ara, més enllà de la segona ronda, fer l'1 per 1 ja no, eh? Així que va, anem a fer ràpidament, abans que tiríem un al 4 de 10, l'1 per 1 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
5: L'1 per 1 de RAC 1.
0: Que, segons el Joel, arriben aquí a l'etap irregulars.
6: Els de la camisa rosada duen una temporada d'alts i baixos constants. Hi ha actuacions que marxen de plaça que sembla que s'hagin de menjar al món i n'hi ha d'altres que marxen cap cots. Tot i això, tenen un ventall vertiginós de castells que va del 4 de 9 net, que ja hem vist avui, al 7 de 9 en folre, i han demostrat que encara se'ls estigui resistint. Poden descarregar el 4 de 10 en forra i manilles que provaran ara. Si a això li sumem els rumors de castells com el 3 de 9 net o el 2 de 9 sense manilles, ja es posen entre els principals candidats a guanyar el concurs. Tot, però, amb la incògnita de si l'actuació els hi surt cara o els hi surt creu, perquè aquest any la Colla Vella de Manel Urbano ens ha ensenyat totes dues cares. Són la segona colla amb més victòries al concurs. En total, n'han guanyat 9. L'últim va ser l'any 2018 i són els únics que han pogut aturar l'imbatibilitat dels que avui seran els seus rivals, els castellers de Vilafranca.
0: Aquest és l'1 per 1 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
3: Quins nervis.
0: La veritat és que sí, perquè realment...
3: Estic nerviós ara mateix.
0: Bona part del concurs, sí. I més després de l'intent de 3 de 10 de la Colla Joves, passa per aquest intent de 4 de 10 de la Vella. Aquest any, dos carregats. Cap descarregat.
2: Oh. També té nom, com això que feu vosaltres, sí. Li poseu el monstre, el senyor Castells, qui és aquest?
0: Sí. Paula, tens a punt l'estrella de la mort del 4 de 10 amb folre i manilles? L'ha demanat el Pedrol.

0: sona,
1: saps qui el va batejar?
0: Sona sintonia, hola Benet, hola companyia, home, sona sintonia de castell important, eh?
2: Era per vosaltres, Xavi.
1: Ni fet expressament, Xavi.
2: Era per vosaltres, era per convidar-vos.
3: Sí, calla, calla. Silenci, silenci, home, que estem aquí cridant. Sí, sí, Xavi, estem a punt de veure l'intent de 4 de 10 amb folre i manilles de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Perquè us feu una idea, fins ara, de les favorites, les dues de Valls han descarregat 4 de 9 sense folre, però de moment Vilafranca està per davant amb el 3 de 10 amb folre i manilles. Això a la primera ronda. A la segona, que ha començat fa una estona, la Joves de Valls ha caigut de 3 de 10, per tant, perd una mica de gas en aquesta cursa. El 4 de 10 que ara intentarà la Vella és clau. Tenim els 15 col·locats. La Tarra Coherent està totalment en silenci i concentrada en aquest castell. Quins aquest nervis. Any n'han carregat dos, però vinga, no n'han descarregat feina, cap.
4: Sense fer més força de la que toca. Sense fer més força que la que toca.
3: Manel Urbano donant indicacions des de baix. Sonen les gralles i la Colla Vella intenta l'estrella de la mort. Ah. El 4 de 10 amb folre i manilles.
2: Confiança vella.
3: Sisenes col·locades. Volem setenes remuntant.
2: Concurs. Volem que hi hagi concurs.
3: De moment es veu el folre i les manilles prou quiets. És el gran taló d'Aquiles d'aquest castell.
4: Ale, entrada de setens.
3: Setenes que arriben i amb aquesta serà tot el tronc. Canalla que també remunta. Veiem algun moviment al pis de quarts. Potser treballant una mica abans d'hora, a veure si el poden anar salvant.
2: Un de nervis abans d'hora.
3: Dosos arribant. La canalla és tota pràcticament dalt, eh? Fins i tot a Cotxador i Enxaneta s'hauran d'esperar una mica a que es col·loquin els dosos per continuar pujant. La Colla Vella jo crec que el pot carregar bé i veurem la descarregada. Dosos col·locats.
2: Sembla que hagi assentat el castell.
3: Es col·loca l'aixecadora. Atenció, l'Enxaneta també a punt. Aixecadora col·locada, vinga, tres passes. Una, dues... Passa a l'altra banda, 4 de 10 amb folre i manilles, carregat de la Colla Vella, pateix una mica dosos que s'estiren, el van salvant, ui, ui, ui, els quarts i els 15 al límit, vinga la canalla que desfila, treballant al límit els 15, en veiem un totalment deformat, les manilles falcant els quarts, atenció que treuen l'enxeta, atenció que treuen la cotxadora, els dosos també desfilant, s'acabarà enfonsant, tenim un quart que està totalment ja enfonsat. Va, canalla, fora! Surten les setenes. S'acabarà enfonsant, eh? S'acabarà enfonsant. Estan salvats. No m'ho puc creure! No m'ho puc creure! Atenció, no! Oh! Ostres! S'ha acabat enfonsant quan ja només quedaven els sisens. La Vella tenia el 4 de 10 a tocar i s'ha enfonsat quan només quedava un pis per considerar-lo descarregat. Mare de Déu.
2: Surten renecs i intenten no fer-los.
5: Impressionant el no que s'ha sentit de la plaça sencera, de la grada, de les altres colles que estaven aquí, que s'han apropat a veure. Ha sigut un crit unànim de no pot ser que ja estava i hagi caigut aquí.
3: És que han salvat uns moviments i una regla que estava enfonsada que semblava impossible i a l'últim instant se'ls ha acabat enfonsant.
0: Anava un pis, Benet, dius? Amb un pis més ja es donava per descarregar.
3: Sí. En aquest cas, quan sisens toquen manilles, es considera que ja està descarregat. Sí, sí, perquè diguem-ne, les gralles comencen a sonar quan músics... falten X pisos per arribar a dalt.
6: Músics plorant, eh? Els músics de la Colla Vella estan plorant davant d'impotència de vaja, de lo prop que han estat de descarregar aquest castell.
3: És que s'han quedat, però, o sigui, molt a prop, també és veritat que s'han quedat molt a prop, anant al límit durant molta estona. És a dir, el castell estava tocadíssim des de pràcticament després de l'aleta, però han anat salvant i al final semblava que
2: la Vella explotar. De fet, la Vella hem vist defensar castells d'aquesta mena.
3: A la Vella hi ha una dita, Xavi Puig, que és si no tremola, no mola.
7: Però, i, a més,
3: i els era, defineix molt.
7: A més, era un castell que a l'últim assaig havia arribat fins a setenes. És a dir,
3: sí, havia anat molt bé.
7: Un assaig que no s'havia vist mai a la història de la colla, per tant, hi havia màxima confiança avui.
3: Ara, la claca de la Vella a les grades que intenta animar, amb clar, crits clar, de Vella, Vella.
0: En Pedrol no hi és, ha marxat ja, en Pedrol, o no?
8: No, mira, sóc aquí, fins que has entrat tu, Xavi, jo crec que estàvem davant del millor concurs de la història de les 30 edicions. Ha sigut fer la connexió amb els superesports i amb tu, i hem tingut aquesta mala notícia. Així que fes tu mirar, Xavi Puig.
0: Mira, us deixo...
3: Veig molt bon rotllo, esports, eh?
0: Sí,
3: veig
0: sí.
3: Molt bon rotllo,
0: esports. Us deixo a RAC més 1, amb el Grinch, amb Pedrol i companyia. Tornem aquí una estona a la Tarraco.
3: Fins ara, Xavi.
6: s'emportava una persona en camilla que ha pres mal. Han fet el passadís típic de baix, quan hi ha una caiguda, que ara sobretot d'impotència i d'incomprensió a la colla. Molts laments, o sigui, realment gent que està molt emprenyada perquè és un castell, o sigui, explica, no?, la convicció que tenia aquesta colla envers un 4 de 10 que tenen treballadíssim.
1: La veritat és que és una autèntica llàstima. Tot i això, li demanaré a Paula que obri una estrella d'am, perquè un castell de 10 com el 4 de 10 es mereix una estrella d'am. Això...
9: I tant.
1: Carregat
9: i l'esforç i la manera com l'han lluitat i l'han batallat i com ens han fet emocionar tots a tota la plaça.
6: La feina Manilles ha sigut titànica, perquè hi ha hagut un casteller que estava al pis de quarts que vaja, estava enfonsat des de que sortia Canalla i l'han aguantat durant 30 segons ben bons. 30 segons. Ha sigut brutal. Estic buscant protagonistes. Ara poca gent vol parlar. Aviam si trobem algun dels habituals.
1: Doncs, escolteu, aprofitarem aquest impàs per fer una altra pausa per la publicitat després de veure aquest castellàs. Ara ve la ronda conjunta. Toca actuar Sant Pere i Sant Pau amb el 4 de 8 amb el Pilar, Capgrossos de Mataró amb el 5 de 8, Vila de Gràcia també amb el 5 de 8. De seguida tornem i us expliquem això i una mica més.
10: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
11: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
10: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
11: Organitza Ajuntament de Tarragona.
10: Més info a concursdecastells.cat. La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
12: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
13: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
12: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
14: Forndenulles.com.
15: Descobriu el món casteller, Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
16: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus, per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
17: Més info i entrades a museucasteller.cat.
18: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
19: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
20: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
21: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
20: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
21: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
20: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
22: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
23: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
22: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
24: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: RAC 1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells a RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: A les 6 i 10 minuts de la tarda, a l'ETAP està a punt de començar la segona ronda conjunta amb aquests castells dels castellers de la Vila de Gràcia, dels Capgrossos de Mataró i de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Acabem de veure la colla vella carregar el 4 de 10, ha caigut, I justament per parlar de caigudes i de seguretat, tenim ara amb nosaltres a una habitual, sospitosa habitual, de Castells de RAC1, la Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora de colles castelleres. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tot bé?
2: Molt bé.
1: Sí, eh? Les castellers de Sants de Teva Colla ja heu fet gairebé la feina.
2: Sí,
1: ja relaxada.
2: Ens queda rematar, però molt bé, molt contents.
1: Escolta, aquesta temporada passarà la història segurament pel nivell que s'està veient, pel primer pilar de nou amb folre, manilles i puntals, per la gran quantitat de gamma extra que s'estan veient, però jo crec que també passarà la història per la renovació del casc de la canalla, no? Va ser el gran canvi, va ser tenir casc, això va passar fa 20 anys, i ara fa unes setmanes veu presentar des de la coordinadora el nou casc, que és aquest que tenim aquí. És més tancat, no? I també té aquest element que fins ara la canalla no portava, que és la màscara. Explica'ns una mica, sé que estàs molt cansada de parlar-ne, però per què? Per què aquesta renovació del casc de la canalla castellera?
2: Mira, per una banda, en quant al casc, ja feia temps que sabíem que havíem d'ajustar algunes cosetes. El tallatge, sabíem que els caps més petitons, la talla petita del cas de Cotxador i Enxanetes quedava una mica justa, i per tant era un procés que ja estava iniciat, no? El sistema de tancament, les corretges, havia de ser més fàcil. Però clarament una de les coses que ha estat al centre del projecte d'aquests dos últims anys era ampliar la zona de protecció a una zona que amb el casc ben col·locat no acabàvem de poder protegir. Hi havia algunes lesions molt excepcionals, una, dues a l'any que poguéssim considerar una mica més importants, en una zona, en el terç superior de la cara, que fins i tot amb el casc ben col·locat i fins i tot amb el nou model no podíem protegir. De manera que això ens va portar primer a fer aquest procés de renovació del casc, que era una mica més senzill, perquè partíem ja d'un element que coneixíem, però per fer el passet més, se'ns en va anar una mica, no? O ens vam posar més imaginatius, i aquí és quan ens plantegem afegir un element complementari, independent, que és aquesta màscara facial.
1: És de... xoca, al principi. Suposo que també com quan vam posar el cas, no?, que va xocar molt, veure la canalla amb aquesta màscara que podem veure aquí, doncs xoca. Com l'han rebut els primers nens que s'han anat col·locant? Què hi diuen? Perquè jo he sentit de tot nens que diuen això no m'ho poso, però després un cop posat diuen bueno, doncs mira, no està tan malament.
2: Mira, la canalla és genial. Aleshores són els que millor accepten els canvis, no ens enganyem, els que ens costa són els adults. La canalla, molt bé. Les colles que van anar provant el que eren els prototips amb impressió 3D, és a dir, amb plàstic abans del material definitiu, ells estaven allà, alguns fent cua. Mm-hmm. Jo em vull provar
1: ganes,
2: la següent versió. Evidentment, és diferent. I jo crec que quan el veuen fora de la mà, no, la mà impacta, però un cop posat, la majoria deien, ostres, doncs no em molesta tant, no? I a la que vam començar a fer les primeres proves vèiem que sí, que és voluminós, perquè ha de protegir el nen i a la pinya en cas de caiguda, per això té un gruix que és el que és, però, ostres, no dificultava tant la pujada i la baixada, i la canalla que l'està podent provar s'està adaptant prou ràpid.
1: Ara en seguim parlant. De moment us expliquem també que els castellers de la Vila de Gràcia han coronat el 5 de 8 i ja baixa la canalla, sembla que el tenen prou ben controlat, i el mateix es pot dir del 5 de 8 dels capgrossos de Mataró, que també ja està carregat i que va baixant en aquesta ronda conjunta també la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que intenta el 4 de 8 amb el Pilar, que aquest tot just comença, segueixen enfilant els quins del castell. Parlàvem amb la Sílvia d'aquesta màscara. A mi m'ha encantat, parlant de la canalla, de l'acceptació, aquesta manera d'enfocar-ho de la supercanalla, no? Aquesta màscara, com si fossin superherois, que sempre van amb aquestes disfresses i alguns amb antifaç, doncs aquesta és la campanya que ha preparat la coordinadora per estendre l'ús d'aquest element protector.
4: El meu superpoder és l'equilibri. I el meu, la velocitat.
5: El meu superpoder és la força.
14: I el meu, treballar en equip.
17: I el meu, la confiança.
25: El meu superpoder és la valentia.
26: I el meu, la perseverança.
27: I el meu és fer-me petita.
28: I el meu, manipular la gravetat.
29: Som la supercanalla!
1: I la campanya visual també té format de còmic, no? Bé, aquesta idea d'on va sortir? Com va ser això?
2: Mira, aquesta idea la teníem al cap gairebé abans de saber exactament com seria la màscara. Un cop vam saber que l'element que s'adaptava, que s'ajustava, que ens permetia jugar amb les talles seria una màscara, el primer que vam dir és seran superherois, no? Perquè això és Batman, és... I des del principi jo crec que amb aquest concepte de donar-li aquest punt positiu, no? a incorporar un element que pot ser xocant visualment, però que al cap i a la fi els dona aquest... Ells ja són, no?, supercanalla, però els donem aquest equipament de supercanalla, de superherois, i crec que és una manera de donar-li, com deia, aquest punt positiu.
1: Doncs des d'aquí aplaudim tots els esforços de la coordinadora de cara a millorar la seguretat. No ha estat fàcil el procés, per tant, enhorabona. I des d'aquí, doncs, encoratjar-vos a seguir millorant els elements que ens protegeixen a tots els castellers i castelleres de cara al futur. Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos, com sempre.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Castellers de Sant Pere i Sant Pau, a punt de coronar el 4 de 8 amb el Pilar. Es deixaran, baixaran els terços, es deixen anar els segons, i ara sí, 4 de 8 amb el Pilar carregat, el Pilar que treballa, el segon falcat, amb dificultats, amunt i avall, castell límit per aquesta colla, que avui encara té objectius més difícils. Han salvat la motxilla a la sortida, i ja ho poden aplaudir, s'enduen també l'ovació de la claca de la jove de Tarragona, dels moixicans de Palana, que estan en aquella part de la plaça. Ho celebra l'Enxaneta. 4 de 8 amb el Pilar descarregat, per tant, una nova ronda conjunta amb tres castells i tots tres descarregats.
0: Com està creixent, la colla de Sant Pere i Sant Pau, del barri tarragoní. Quina manera d'anar donant passes endavant. És una colla que està generant cada cop més camises, cada cop més gent que s'implica amb la colla, i els castells que van trencant sostres.
3: Si us hi fixeu, us volia explicar que igual ho podeu veure ara, si no li he enviat al Pol una foto perquè ho ensenya a xarxes. Sempre hem parlat durant les transmissions de RAC1 lo difícil que és fer un pilar en aquesta plaça, perquè és circular, perquè no tens una referència recta just davant. Doncs el que ha fet Sant Pere Sant Pau és col·locar a la grada una fila de persones dretes a l'escala amb samarreta verda, un darrere l'altre pujant a l'escala de la grada, i és a on mirava el pilar i hi havia aquesta referència.
1: La imatge, Anna, que has trobat és boníssima. És que és boníssima.
6: Molt.
1: És molt
6: bona.
1: És brutal.
7: Sí, sí. I és un castell, normalment quan fas la progressió de pis a pis, els castells típics són el 2 i el 5, del pis anterior a la nova gamma de castells que vols fer. És a dir, si vols fer el 5 de 8, el 3 de 8 o el 4 de 8, fer el 2 de 7 i el 5 de 7 és clau. I el 4 de 7 amb el Pilar, el 4 de 8 amb el Pilar, per fer el pas al castells de 9, queda com per sobre de tot això. O sigui, no entra dins de la progressió normal, però és un castell de ser una colla gran, i una colla que tens un pilar, que tens dominats els castells de 8. O sigui, és espectacular que una colla com Sant Pere i Sant Pau pugui fer aquest llamp de castell.
3: Mireu, ja que estem aquí explicant el concurs aquest de castells, hi ha un altre concurs en marxa aquí a la TAP, que és el concurs de gralles i tabals. Jo soc ara mateix amb la Mercedes, que és grallera dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. No sé si vosaltres sentiu la pressió aquesta d'estar competint també amb les altres gralles.
8: Moltíssim, moltíssim. És una passada. I de fet sabem que no estem al mateix nivell, però tot i així són molts de nervis. I a sobre tens el jurat darrere que t'està mirant i t'està escoltant, passa malament.
3: És que ara quan venia cap aquí hi havia doncs 4 o 5 persones amb samarreta de jurat, que són jurat específic de gralles i tabals, que el que fan és apropar-se a cada una de les colles quan estan fent el seu castell. O sigui que els tens aquí al clatell i els sents respirar, no?
8: Sents molta pressió.
3: Què és el que heu fet diferent, o heu fet més assajos del compte, o què és el que heu fet per preparar el vostre concurs particular aquí?
8: Intentem assajar una miqueta més del compte, afegir un assaig setmanal més, però al final no podem fer massa més que ja el que ja fem habitualment. Tenim un profe de gralles també que ens dona suport i és el que fem.
3: Què és el que, o sigui, sabeu o us diuen què és el que valoren de vosaltres quan us venen a escoltar, les notes que van prenent?
8: Bueno, al final hi ha unes bases del concurs de gralles i tu t'ho pots llegir realment i tens allí el que fan i el que, o sigui, el que miren i el que valoren.
3: Què creus que és el més important, no? Què creus que és el que dius? Aquí és on hem de fer-ho bé perquè ens puntuïm bé. Doncs
8: pues el sol primer, l'entrada del castell i l'aleta, sobretot donar bé l'aleta. Jo crec que és el més important de tot. I afinar, òbviament, afinar.
3: Clar, estaria bé, no?, que ja que toquem en un toc de castells així, doncs que les gralles estiguin afinades. Mercedes i la resta, que els tinc aquí tots amb rotllana, dels gralles i els tabalers de Sant Pere i Sant Pau, moltes gràcies i molta sort.
8: Gràcies, moltes gràcies.
1: Sempre interessant també sentir aquelles altres parts del castell que a vegades no centren les mirades, com ara són els grups de gralles i timbalers. Ens han quedat alguns operus pendents de la primera ronda, i un d'ells és el de la colla que actuarà a continuació. És el moment de fer l'operu dels moixicanguers d'Igualada.
9: L'operu de RAC1.
1: que segons el Joel estan consolidant-se.
7: Els de la camisa morada no estan tenint la millor temporada dels últims anys, però tot i això segueixen en un gran moment de forma. Aquest 2026 han tornat a fer el 4 de 9 en folre, però encara no han aconseguit posar-li l'aleta al 3 de 9 en folre, que ara intentaran. Són una colla que ha fet una passa en les últimes temporades i que ara estan consolidant els castells de 9 pisos per fer-los i sovintejant-los cada any. Per avui, el programa es planteja fer per primera vegada el 2 de 9 en folre i manilles, que seria la seva entrada, la porta d'entrada a la gamma extra. Tot i això, cal veure si poden fer aquest nou pas endavant o han d'optar per refermar els castells de nou descarregant una tripleta màgica, que seria repetir el seu millor resultat en un concurs de castells, fita que van aconseguir ara fa 2 anys. La colla, ara liderada per... La colla va quedar cinquena el 2022 i és la millor posició a la històrica a l'etap, liderada per Mireia Prat. Perdó.
1: L'1x1 del Joel Penya dels Moixiganguers.
7: I espero no haver-me equivocat amb el nom de la cap de colla, perquè
1: no,
7: ho tenia posat amb...
1: Ara, Mireia Prat, Mireia
7: Prat. No sé si ho has vist, però et tenia escrit, i això dona igual a explicar-ho, però tenia ara liderada per i un espai en blanc. Llavors m'ho he trobat mentre llegia i he pensat, hosti, aquí l'he liat jo.
1: Doncs, si no t'ho hagués dit el Pedrol, que sí. ha dit que va amb els moixiganguers.
6: Jo vaig amb els moixis, sí, home. Sí, sí, sí,
7: molt,
6: sí.
7: Molt bé, Albert.
6: Sí, perquè la meva parella és d'Igualada i allà hi ha molta tradició de, bueno, els moixiganguers i això...
1: És una colla que realment un exemple de com anar creixent i anar pas a pas, sobretot a partir de tenir el nou local. És a dir, la inauguració de les cotxeres va significar el salt d'una colla mitjana que es anava movent en els castells de vuit, a vegades amb dificultats, a fer el pas de consolidar castells de vuit, consolidar castells de nou, convertir-se en un agent important dins de la seva ciutat. És a dir, molta gent d'Igualada que no és castellera et diu, sí, vaig anar a les cotxeres.
6: Sí, sí,
1: no? I això és clau, i aquest canvi de local, aquesta inversió i mal de caps que va significar passar d'un local antic al barri del Rec, en un lloc, diguem-ne, apartat, a unes instal·lacions noves, modernes, amb un restaurant a dintre, etc., doncs va significar el gran canvi. Hosti, atenció, però...
6: Quin domini, m'encanta, el teu domini igualadí,
1: Home,
6: sí.
1: Bona terra.
6: Home, i tant.
1: A més, referents a la comarca, no?, una mica. Vull dir, han aconseguit ser una mica la colla no només d'Igualada, sinó de la comarca.
6: Sí, sí, arrossega moltíssima gent. I ara què faran, Benet? Què faran?
1: Doncs mira, ara intenten el 3 de 9. És el primer castell de 9 que van fer fa uns anys enrere, però aquest any el van intentar una vegada i van caure. I no l'han fet aquest any.
6: Ah.
1: Per tant, és un castell molt important pels moixiganguers. Aquest intent, perquè ja són en gralles, de 3 de 9 en folre. Els moixiganguers és una colla que al concurs li agrada, Hi ha colles que al concurs no se'ls dona bé i colles que, en canvi, que es creixen. I moixiganguers fins ara ha sigut una colla que al concurs ha aconseguit doncs, fer algunes de les seves grans actuacions i els seus grans passos endavant.
7: La primera tripleta màgica, per exemple.
1: Per exemple, el primer 4 de 9 el van fer en aquesta plaça. Avui el repte és el 3. Ara es col·locaran les sisenes i, de moment, la pinya i el folre estan molt, molt, molt quietets. Una colla que ja n'ha fet uns quants al llarg de la història, cap aquesta temporada, i que comença doncs, a ser d'aquelles de... No se la pot dir experta, però sí que ja té un cert bagatge amb aquest tipus de construccions. Els dosos que arriben a la part de dalt, a sisens, ara es col·loca el dos obert, i ara el tancat, la canalla que també està dalt. El castell remena un punt, van controlant una mica el moviment, però no se'ls veu del tot còmodes. Acotxador col·locat. I l'enxaneta que sembla que sí que traspassa, cap ombra de dubte, 3 de 9 en folre, carregat, avui sí, avui no és la festa major, avui és el concurs de Tarragona, avui no es pot escapar, batallant a terços i quarts perquè no s'escapi del tot el castell, quarts, déu-n'hi-do, ai!
11: Ai, doncs no. Quina llàstima.
1: Doncs la batalla que s'ha acabat perdent, diguem-ne que quan començaven a lluitar-lo, no?, el moment aquell d'apretar el cul i de treure el gas necessari, doncs se'ls ha acabat ràpid. Se'ls ha acabat ràpid els moixiganguers, que han deixat encarregat 3 de 9 en folre.
11: Llàstima, perquè semblava que el podien defensar durant més estona.
1: No ha pujat
11: malament.
1: Que podia
11: tenir més corda.
1: Però... No ha pujat del tot malament, però són castells, el que dèiem, Segurament un castell així a la vella o a les joves, doncs el van trampejant, però una colla amb menys bagatge, doncs encara li costa dominar. En tot cas, han demostrat que és un castell que està al seu abast, que no és una bogeria per ells, i de fet avui es plantejaven si anava bé fins i tot intentar per primer cop un castell de gama extra. Veurem si aquesta caiguda doncs trastoca una mica aquests plans.
6: Perquè, nois, les colles com es classifiquen pel diumenge, pel concurs de castells del diumenge? És a dir, com funciona això?
1: Es en compte les 5 millors actuacions de cada colla en l'any anterior al concurs. És a dir, entre el 30 d'agost del 2025 i el del 2026, l'últim any, l'organització mira totes les actuacions i agafa les 5 millors de cada colla. Les 12 millors són les que estan avui aquí.
3: Perdoneu que us talli, sóc ara mateix amb el Jordi Moreno, que baixava d'aquest 3 de 9 en folre, s'ha tornat a escapar. No hi ha manera, que és el que us falta trobar, no?, per descarregar aquest 3 de 9.
12: Us falta trobar la calma, la confiança. Al final, els assajos, la feina és molt bona. Avui, la pujada tenia molt bona mida. Estava una mica de nervi. Separat, jo diria, a la travessada, i estàvem còmodes. Després se'ns obre una miqueta, però estàvem a nivell de terços i quarts. No patíem, però sí que notàvem copets per dalt. Al final, suposo que tot ajuda una mica. Al final, 3 de 9, veníem d'una caiguda, venim de l'any passat no poder-lo fer. S'ajunta amb concurs, amb què després volíem encara anar una mica més enllà. I ens ha pogut aquesta pressió, que és una llàstima, perquè, ja et dic, no fa justícia amb la feina que fem als assajos.
3: Clar, fins a quin punt això us condiciona, entenc que sí, no?, que poder provar aquest castell de gama extra a la següent ronda depenia, en certa manera, d'aconseguir descarregar aquest 3. Com us fa això, no?, anímicament?
12: Sí, suposo que sí. Això ara s'haurà de reunir a la tècnica i valorar a veure com està tothom i què es pot fer, però sí, complica una mica el castell que volíem fer a la tercera ronda. Tot i així, jo no et puc dir ni que sí ni que no, que s'ho mirin, que mirem bé el què, i jo crec que la colla i la ciutat en té ganes, i per poc que puguem, jo crec que hauríem d'apretar.
3: Clar que sí, és el que esperem. Jordi, moltes gràcies.
11: Doncs ho ha explicat molt bé, aquest punt de que els ha faltat un punt de confiança, no? Un punt de creure't una miqueta més o de pensar que pots anar al límit una estona més. Allò que veiem, ho deies, el bagatge, allò que veiem en altres colles molt grans, i això a vegades és el que et fa, el que marca la diferència.
3: I també les batalles que has lliurat, no? És a dir,
11: Moixicanguers
3: és una colla que han treballat sempre molt, molt, molt bé i han caigut molt poques vegades al llarg de la seva història, no? És una colla que ha pogut anar fent, i les coses en general els sortien bé sempre, no? Llavors, quan arriba una temporada que t'encalles amb un castell concret, perquè al final has fet un 4 de 9 que estava bé, t'estaves plantejant un 2 de 9 amb folre i manilles, i de cop se't torça un castell com el 3 de 9, que no el pots fer dues vegades seguides, no?, amb dues caigudes. Això et fa restar la confiança, no? Al final, quan tu veus doncs una colla vella que al llarg de la història ha caigut milers de vegades, dius, bueno, doncs avui he caigut i ara hi torno, no? Però quan és una colla que no està acostumada, que les coses no surtin, suposo que en costa encara més tornar a arrencar.
1: És exactament així, Anna. Jo crec que ho has definit perfectament. I ara, senyores i senyors, moment també històric, eh? La colla jove Xiquets de Tarragona intentarà, per primera vegada en tota la seva història, el 4 de 10 amb folre i manilles, l'estrella de la mort.

0: Quiles han dit que sí, que venen a jugar i que venen a guanyar. I després d'una primera ronda, diguem-ne, un punt conservadora, amb el 5 de 9 a puntuar, ara van a per totes. I si els surt bé aquest castell, es posen de ple en la lluita pel títol del concurs. Han fet un canvi d'estratègia. 3 de 10 els va quedar en intent per Santa Tecla. A priori seria un castell més assolible, un castell que els va caure l'últim cop, però que ja han fet. I han dit, no, aparquem aquelles males sensacions que de l'última caiguda i anem a per la nova dimensió, a per un castell que han fet molt bones proves a l'assaig. Les hem vist tots, els que seguim això dels castells a través de les xarxes, i avui els fa molta il·lusió poder-se plantejar una bèstia, un colós com el 4 de 10, perquè la marea lila que es veu des d'aquí dalt és impressionant.
1: Clar, és el que us anava a dir. Sembla inclús, no sé si més gent que Castellers de Vilafranca, fins i tot. O sigui, es veu una borrada de gent aquí.
0: Exactament.
1: Increïble.
0: La veritat és que costa de...
1: És veritat que juguen a casa,
0: de dir, però sí que es veu com a mínim tanta gent, si no més, que els Castellers de Vilafranca.
1: I ara que comentaves això de que han canviat d'estratègia, no?, i que poden haver aparcat el 3 de 10, ja t'ho avanço ara, aparcat no està, si això va bé, el veurem una ronda de després.
0: Clar, el tema és canviar una mica les sessions, no enfrontar-te a una cosa que t'ha donat problemes l'última vegada, sinó intentar girar l'ordre.
2: Els posaria segons, la classificació, segons el... No, ara ho anuncia a la pantalla aquí a la Tàrraco Arena.
3: Passarien els marrecs de salt, no?, que encara van quarts.
2: Si el descarreguen...
0: Jo estic una mica nerviós, que voleu que us digui. La veritat és que és un castell que...
3: Sí, totalment.
0: He de dir que no sé si me l'esperava. M'esperava que intentessin el 3 i a partir d'aquí, doncs, si sonava, entre cometes, dir, deixeu-me parlar així, la flauta, doncs a jugar-se-la amb el 4. Però no, van de cara amb el 4,
4: Perquè això, les colles ho amaguen molt, això de dir què farem, què no farem. És a dir, ara deies, no, és que hem vist a les xarxes socials que estaven assajant això. No sé fins a quin punt les colles també mostren o amaguen en quin moment estan ells per fer aquest castell o l'altre.
0: Avui en dia jo crec que és molt difícil amagar. Tothom sabem què estan treballant els locals. Una altra cosa és saber què intentaran realment.
5: D'acord. Sí que és veritat que si als assajos hi ha una caiguda o hi ha algun castell que no ha anat del tot bé, sí que intenten com demanar que no s'enviïn les fotos, que no s'enviïn els vídeos, perquè volen tenir molt a porta tancada. Però si van bé, doncs escolta'm, doncs no els hi fa res ensenyar-ho.
1: I que és molt fàcil que es filtrin coses, Sí. Vull dir, al final tots sabem... És que

0: qüestió de segons, veurem si està tan a prop i si fins i tot passa la frontera, la jove, i descarrega aquesta bèstia.
1: De moment ha col·locat els quarts. Quatre que està obert tot, eh? Molt separades entre elles les rengles. És una de les dificultats del quatre és mantenir-lo ben compacte, ben tancadet. Si comença tan obert ja dificulta una mica.
2: Anilles ja ben col·locades. Tot molt sòlid, moviments molt suaus.
1: Jo és que no dic res perquè m'encanta sentir les instruccions que donen des de baix.
0: És Jordi Cresp, cap de troncs de la jove.
1: Jo, sincerament, el veig una mica massa estirat per començar.
3: Sí, estic d'acord.
2: Tothom pendent de la vertical, eh? Concentrats i forts, amunt!
0: Doncs hi van.
1: No s'ho pensen, sonen gralles, ja és intent de 4 de 10 de la colla jove. Mai havíem pogut dir-ho. Intent de 4 de 10 de la colla jove de Tarragona. Setenes que desfilen. Demanen Jordi Crespo mantenir el pit recte, eh? Encara que estiguin molt lluny una rengla de l'altra, mantenir el pit recte. És molt important això en els quatres. De moment, folre bastant quiet i manilles treballant per mantenir els quarts a lloc. Setenes col·locades. Tenim tot el tronc col·locat.
0: Va, jove, som-hi.
1: Hi ha tremolor. Entren els dosos. La canalla ja arriba a la part de dalt.
0: Va, confiança.
1: La colla jove pot fer història. La colla jove està col·locant els dosos del 4 de 10.
0: Va,
1: la
0: jove.
1: Canalla petita és dalt. Queda molt poc. Queda molt poc.
0: Va.
1: Entra el cotxador. Hi ha tremolor. A veure si van controlant-lo.
0: Va,
1: vinga, que l'enxaneta està junt d'encavalcar-se. La colla jove també. 4 de 10 amb folre i manilles. Carregat de la colla jove.
4: Va.
1: I jo crec que el poden descarregar.
4: Va,
1: jo
4: força.
1: Crec que el poden descarregar.
4: Confiança.
1: La canalla ja és a manilles. Surten els dosos.
4: Ai.
1: Estan patint moltíssima. Quarts.
4: Ai,
1: s'ha acabat trencant.
4: Redeu.
1: S'ha acabat trencant. Per baix estava molt bé. Per baix estava molt sòlid. Però mira com ho celebren. Quin 4 de 10 amb quin regust tan diferent el
4: dolç.
1: De la jove i el de la vella.
4: Ben
1: per
4: dolç.
1: Uns és dificultar-se guanyar el concurs. Per l'altre, es fer per primer cop l'aleta el majestuós 4 de 10 amb folre i manilles.
4: Uau, el que acabem de viure. Piquen de mans.
1: Déu-n'hi-do.
4: Es piquen el pit, aixequen els braços. La seva gent ho celebra.
1: La colla jove diu que jo també sóc de les grans, eh? Que jo també sóc candidat al concurs.
5: Soc ara mateix amb l'Adrià Calvet, una de les persones més felices, segurament, en aquesta plaça. Ara, quina bestiesa que veu de fer.
6: Sí, la veritat és que ens ho mereixíem, ens ho regalàvem. Uau, i l'hem viscut. Crec que l'estem aprenent i crec que el descarregarem.
5: De fet, ha faltat poc, eh? Hi ha hagut un moment que potser heu pagat més de nervis i de tensió que no que estigués realment malament, perquè un cop ha passat l'aleta, el castell estava prou bé.
6: Sí, hem batallat, però aquest 4 és molt bo. Ens hem treballat molt per arribar aquí. Silpinya i folre i manilles aguantàvem, a dalt el feien. I estàvem molt mentalitzats.
5: Clar que sí, moltíssimes gràcies i enhorabona.
6: A vosaltres, un plaer.
4: Que bé, com ens n'alegrem que la gent de la jove ara mateix ho estigui celebrant amb tota la seva gent davant d'uns xiquets que s'ho miren, òbviament, la colla rival aquí a Tarragona.
1: I allò del mateix castell i quines reaccions tan diferents. No tenen res a veure.
4: I no els hi ha faltat tant, ho deia l'Anna.
1: No
4: els hi ha faltat bastant.
7: És descarregable, aquest castell, eh?
1: Sí que ho és.
7: Sí.
1: Si l'agafes bé, el 4 es treballa bé a nivell de tronc. És qüestió de que estigui sòlid de baix.
5: Jo tinc la sensació, potser, de canalla molt precipitada i corrent molt al pujar. És a dir, que potser que pugessin més tranquils i un pèl més a poc, segurament no castigarien tant, no?, l'estructura del castell. La sensació que m'ha donat a mi, igual que el 3 de 10 de Santa Tecla, és aquesta precipitació d'aquesta canalla pujant tan ràpid.
1: Jo crec que hem d'obrir una estrella d'am per saber aquest 4 de 10 amb folre i manilles. Ara, que ràpida la Paula, que ja té allà la nevera al costat. Pim-pam, estrella per aquí, estrella per allà.
4: Es situen segons, tot i només, entre moltes cometes, només carregar-lo, situen segons ara mateix en la classificació del concurs.
1: Sí.
4: Però quan vulgueu podem repassar classificació, tot i que encara falten molts trumfos.
1: Espera, que mira Vilafranca.
4: Sí.
1: Espera, que mira Vilafranca. Jo crec que primer podem fer una petita pausa per la publicitat i després tancar la segona ronda amb Vilafranca.
4: Mira, com ho celebren.
3: Xiquets que també busquen fer història, xiquets, ara.
1: Vinga, va, ara tornem.
8: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
7: Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de

0: Ells de Tarragona.
1: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
0: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tàrraco Arena.
1: Organitza Ajuntament de Tarragona.
0: Més info a concursdecastells.cat.
2: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
3: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
4: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
3: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
5: Forndenulles.com.
6: Descobriu el món casteller, Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
7: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
8: Més info i entrades a museucasteller.cat.
9: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
10: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciència.urb.cat.
11: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
12: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
11: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
12: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
11: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
13: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
14: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
13: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
15: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
16: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tàrraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
17: Pedrol.
18: Digues.
17: Estàs bé?
18: Estic molt bé. Home, tu diràs.
17: Quina segona ronda, eh? Quina diferència amb la primera?
18: No, clar, aquí ja les colles han anat a arriscar més. Si em preguntes a, diguéssim, a la meva visió d'expert...
17: A l'expert, exacte.
18: Aquí han caigut més, sí, però està molt, molt, molt i molt emocionant i el nivell és increïble.
17: No. La primera ronda, ho hem dit, tot descarregat, tot descarregat. Sí. 12 castells, tots descarregats.
19: 12,
17: I aquí, ara repassaré, però mira, joves intent, Barcelona carregat, Borinozzi, descarregat. Vella, carregat. Xiquets, descarregat.
19: Moxigangués, carregat.
17: Moxigangués, carregat. Jove de Tarragona, carregat. Gràcia, Sant Pere, Sant Pau i Mataró, descarregats. Portem 5 i 5. 5 caigudes i 5 descarregats.
18: Sí, sí, sí, sí. Escolta, com tens tanta memòria, Benet? T'ho dic perquè abans, quan has tancat la primera ronda de castells, ja els has dit tots de memòria i dic que estava mirant i ho està llegint algun lloc. I no, estaves mirant a l'infinit com els pilars en aquesta plaça rodona, que si una cosa he pres és que no tenen referència i costa, és complicat, doncs tu igual mirant i anar recitant.
17: Cadascú té la memòria selectiva, saps? Després no recordo la contrasenya del mòbil, però hi ha coses que sí. Moment important ara pels xiquets de Reus. És moment de fer l'últim 1x1 d'aquest concurs de castells de Tarragona.
0: L'1x1 de RAC1.
17: I I el farem doble, començant per aquests xiquets de Reus que actuen a continuació i que, segons el Joel, són reivindicats.
5: Els de la camisa avellana van aconseguir descarregar l'any passat un sol 3 de 9 en folre. No és un castell que facin amb facilitat, però pràcticament se'ls pot pressuposar a una colla històrica que fa anys i panys que participa al concurs. L'objectiu avui és repetir el 3 de 9 en folre, check, repetir el 5 de 8 i descarregar el primer 4 de 9 en folre de la seva història. L'han carregat, mai descarregat un castell, com dèiem, que mai a la història han pogut descarregar com si fos una mena de quimera per ells. Per tant, si aconsegueixen la tripleta màgica, serà la millor actuació de la seva història a tres castells. El dubte, però, és si han rodat prou els folres aquest 2026, tenint en compte que enguany no han pogut descarregar cap vegada el 2 de 8 en folre. En tot cas, la millor posició dels reusencs, ara liderats per Marina Bertran, és sisens. Ho van aconseguir l'any 86, el 92 i l'any 1994.
17: I si els xiquets de Reus estan reivindicats, a l'altra banda de la balança, els capgrossos de Mataró estan de reformes.
5: Els de la camisa blau fosc són segurament la colla que més cara ha plantat històricament a l'etap de les que no són de fora de l'anomenada zona tradicional dels castells. Aquest any, però, no està sent el millor pels mataronins, que fins ara només han aconseguit descarregar el 4 de 9 en folre i carregar un 3 de 9 en folre. Avui sí que l'han descarregat. Són uns resultats sorprenents per una colla que en 3 dels últims 4 concursos han descarregat gamma extra. Tot i això, hi ha hagut molts canvis als troncs i això fa que el cap de colla, Àlex Dorda, estigui fent reformes per poder recuperar el nivell que sempre han demostrat els maresmencs. Avui, en cartell, porten la tripleta màgica. La millor posició que han assolit en un concurs de castells, atenció, és tercers, l'any 2002. Menció especial, això sí, a la quarta posició que van aconseguir ara fa 6 anys, unint dos gamma extra com el 2 de 9 en folre i manilles i el 5 de 9 en folre.
17: Aquest és l'1x1 de Castells de RAC1. I ara ens centrarem en aquest 4 de 9, perquè, com
5: nervis,
17: dèiem...
5: Escolta,
17: nervis no només pel 4 de 9 dels xiquets de Reus. És que les nostres convidades d'avui...
19: Et cuiden molt, Benet, trobo.
17: L'Anna, l'Eva, la Júlia, la Mireia... M'acaben de portar aquí la mini hamburgueseta del forn de Nulles.
19: Oh! Poc hem dit del festival gastronòmic que està fent en Jordi Gasca i tot el seu equip.
17: És que això...
19: Quin festival!
17: Així qualsevol narra concursos i fa castells. És
19: si, féssim, si féssim un concurs, una classificació dels millors caterings dels concursos
17: de
19: castells...
17: Forn de Nulles guanyador. No hi ha concurs, escolta, és que no hi ha rival.
18: Vindré més en les transmissions de castells.
17: No, bueno, perquè això és cada dos anys, eh? No, tampoc et pensis que... Però mira, no, és que mireu, l'hamburguesa...
18: Ui, sí, sí.
17: Mini hamburguesa amb un pa de color vermell.
18: Ai, sí.
17: Sí, si el pillem per aquí, el Jordi, després li preguntem aquest pa perquè és vermell.
20: Doncs surt aquest color d'aquí, és vermell. Ens feu una safateta o què?
5: Us faré petit.
20: En algun moment pujaré a canviar bateria i podré alimentar-me.
17: Tranquils, que no faltarà, que ja sabeu que aquí...
18: Anna, Joel, estem amb la boca plena tota l'estona.
19: La casa és gran.
20: Ja m'ho imagino, ja. No em sorprèn en absolut.
17: De fet, a mi em fa enveja la gent de premsa que no ha d'anar parlant tota l'estona, perquè aquests sí que poden menjar. Sí, sí.
19: Home, tu déu-n'hi-do la feina que estàs fent.
17: Sí. De moment hi ha un tros de coca i un tros de pa de vidre amb pernil. Bé. Va, concentreu-vos, home.
19: Concentració.
17: Sonen gralles dels xiquets de Reus. Com dèiem, gran repte pels de la camisa avellana. No l'han descarregat mai. Per tant, s'enfronten per primera vegada aquest repte. Ara es col·loquen els quins... i comencen a desfilar sisens. Jo veig una soca prou important com per mantenir el folre a lloc. La canalla, que maco aquest gest també, abans de començar a pujar, que xoca de mans.
18: Sí.
17: Allò, donant-se confiança els uns als altres. Ens veiem allà dalt, segurament li ha dit. Ens veiem allà dalt. Sisenes col·locades. Per tant, ja tenim tot el tronc a lloc. Només queda el pom de dalt. Castell també, 4 obertot, eh? Això de tancar els 4 es costa, realment.
19: Gran moment pels xiquets, eh?
17: Però per dalt, la sisena sembla que estiguin molt còmodes. Es col·loquen els dosos i el castell té molt bona pinta. Ara es col·loca un, ara es col·loca l'altre. L'aixecadora, que també arriba. Atenció als xiquets de Reus, que poden fer història. Es col·loca l'aixecadora, ara un peu, ara l'altre. Només falta l'enxaneta. A punt de fer les tres passes. Vinga, va, peu a la faixa. Segona a l'espatlla, tercera, 4 de 9 carregat. I ara comença la història, amb la descarregada. Jo els veig prou còmodes.
19: Molt còmodes
17: jo
19: i molt bé.
17: Jo els veig prou còmodes. El forre treballant bé, sense ningú moure peus.
19: És el dia.
17: Els terços i els quarts, amb cares de concentració absoluta.
18: algun que comença a patir una mica, però bé, bé, bé, això és la lluita. Els dosos que també arriben al folre.
19: Molt ben dominat.
18: El fan, eh? El fan, eh? I fins i tot et diria el fan fàcil, eh?
19: Un punt sobrat.
18: Surten les sisenes.
19: Ostres.
18: Atenció a xiquets de Reus.
19: Ho celebren, que ja ho celebren.
18: Ja ho celebren. Sí, senyor. Quintes que també arriben a baix. Sí, senyor.
19: Sí, xiquets.
18: I ara esclata la banana. Sí, senyor, xiquets de Reus. 4 de 9 en folre. Descarregat.
19: Visca, visca, els xiquets
18: aquelles
19: de Reus.
18: Aquelles intrahistòries del concurs, eh? Avui tothom recordarà qui guanya, qui s'enfronta a Gama Extra, però aquesta gent de marró sempre recordaran aquest dia com el primer 4 de 9 descarregat de la seva història.
19: S'abracen, s'emocionen, miren al cel, cadascú amb els seus... allò, amb tot allò que estàs pensant quan estàs gaudint un moment històric, un moment que segurament no oblidaràs mai.
18: És que fins i tot diré que l'han gaudit. Sí. No? Han tingut aquell punt de tranquil·litat, de poder gaudir el castell.
1: Sí, ningú diria mai que no l'haguessin descarregat mai, la veritat.
18: No, no, increïble. Vinga, va, Estrella d'Am, va. Vinga.
19: Home, i tant.
18: No siguem...
19: Benet. És un gran moment.
18: Digues, digues.
21: El pis de quarts d'aquest castell, rebent abraçades, hi havia l'Edu Valls. És el primer cop que feu aquest castell descarregat, no em sembla, dic.
22: És el primer cop que el descarreguem, sí, sí, sí. Vam carregar-lo el 2015 i des de llavors no l'havíem pogut descarregar mai.
21: Flipa, perquè teniu anys i panys aquesta colla. Què ha passat? I vaja, i avui serà llarg, avui, això, eh?
22: Sí, bé, encara queda el 5 de 8, però crec que avui l'important era venir aquí a descarregar el 4 de 9, perquè fa molts anys que el treballem, i el 4 era com més mental que res, perquè, hòstia, hem fet molts de molt bonics, el 3 sembla que costi més a les colles, ens sortia molt bé, i en canvi nosaltres el 4 era mental. I avui aquesta tranquil·litat, aquesta serenor, ha aparegut, ha vingut, i tota la gent que no ha pogut venir hi és, així que... contentíssims.
21: Home, enhorabona, i esperem que això obri la porta, no?, a desbloquejar aquest bloqueig mental i que vinguin molts més.
22: Jo crec que avui haver fet aquest clic avui suposarà poder-lo descarregar aquesta temporada alguna vegada més i que sigui el primer de molts, i tant.
21: I tant, moltíssimes gràcies, enhorabona.
18: Déu-n'hi-do quin èxit dels castellers de Reus. Déu-n'hi-do quins castellers de Reus. I ara, per tancar la segona ronda, els verds volen donar, no diré un cop definitiu, però si el descarreguen, seria ja allò començar a cantar la balança d'una manera important.
19: Deixaria molt encarrilat. És un gran moment del concurs. Veurem si són capaços d'aconseguir el que no han aconseguit encara aquesta temporada, que és descarregar aquest tros de castell, aquesta bèstia anomenada 4 de 10.
18: Ja hem sentit la música dues vegades aquesta ronda, però és que jo crec que val la pena perquè no la tornarem a sentir segurament. Paula, va, posa'ns l'Estrella de la Mort, sisplau.

0: Els verds són els grans especialistes en els castells en folre i manilles. El 4 de 10, recordo que el van descarregar per primera vegada en un concurs, el dia que el necessitaven el van descarregar, però aquest any ja el van intentar i va quedar encarregat. És a dir, que no tot està dit, no és un castell fàcil, ho hem vist en el cas de la Vella, fins l'últim moment has de lluitar-lo per descarregar, i per tant, veurem si els verds deixen alguna escletxa perquè les colles de Valls s'ho creguin o no. O aquí ja donen un cop molt important al castell. De moment van tancant la pinya. Ja veiem les agulles amb les mans aixecades.
1: Benet, un dubte ràpid. Per què les colles favorites estan als extrems de la plaça i les que no ho són tant estan a dins?
0: Doncs justament quan es fa el sorteig,
1: sí,
0: hi ha 12 colles. Es fan grups de 4 per justament dividir les colles per nivell, per dir-ho així. Ah. Les 4 favorites, les més grans, que porten més gent, estan doncs, fent una creu. Entre elles hi ha les del segon grup i al mig les altres, les 4 més petites.
1: D'acord.
0: Visualment també ajuda molt que les grans estiguin,
1: sí,
0: cadascuna en una banda.
1: És veritat. És veritat.
0: Vinga, i ara croquetes, eh?
2: Pareu, mira, pareu ja, pareu ja.
1: No, no, Joel, Joel, però has de pensar que, escolta, aquí els plats només van al Benet, eh?
3: Sí.
1: Ells saben...
3: Aquí no arriba, eh?
1: No, saben que... Us enfonsaré
2: en polvos pica-pica, eh? Com és la cançó.
0: Ahir van haver de suspendre el concert, aquests.
2: Sí.
0: Els del polvos pica-pica.
2: Sí, uns quants van haver de suspendre el concert.
0: Ai, Déu meu.
1: Ara sí que ens han arribat ja les croquetes, eh, Joel?
0: Veus, veus? L'Enric Soto està per tothom. Aquí tenim uns tècnics, el Soto i el Castellano, que, escolta'm, ens cuiden. Ens fan sonar i ens cuiden.
2: Jo sí que us cuidaré, ja veureu. Ja, com us pilli.
4: Boníssimes,
2: almenys,
4: eh?
2: Guardeu
4: realment boníssimes.
2: Guardeu un raconet.
3: Sap greu, però aquí no queda res, Joel.
4: Tenen un puntet picantó, eh? Molt
2: sí, guardeu-nos una mica, guardeu-nos una mica a l'Anna, no tant.
5: Jo començo a tenir
2: sí.
5: una gana, ja.
2: Jo també.
3: Això s'acaba, eh?
5: Això s'acaba, les croquetes, diràs, no?
3: Sí. Bueno, no ho sé.
1: A tu te'n guardem, Anna, el Joel no.
5: Gràcies, us estimo.
2: Molt bé.
5: Ja compartirem, Joel, ja saps que sí.
2: Sí, ja ho sé. Ja ho sé que tu ets l'única bona persona que hi ha en aquesta transmissió.
5: Ah, digue'ls que t'he portat avui, va.
1: Oh.
2: Mira, oh, ara,
0: què?
2: No me n'en recordava,
0: què
2: ja ho recordava.
0: Què descobrirem ara? Quina intimitat descobrirem ara?
2: No, l'Anna avui ha portat berenar pels que estem a la distància, des d'aquí a baix de la plaça, i m'ha donat un Kit Kat.
0: Toma.
2: Sí, una xocolatina. Que em donarà la vida quan em fallin les forces.
5: Per aguantar. Jo estic a punt, ja, esperaré aquest...
2: Sí, sí.
4: Ahir s'ho va fer tard, no?
5: No, a mi no.
2: No,
0: són els únics,
2: tampoc.
0: Són els únics a qui els hi va agradar que hi hagués tot el show del temps per poder allargar la nit. Així es van darrerir el concurs i van poder allargar la nit.
2: No, no puc dir que no és veritat, però...
5: A veure, a quin jardí et piques ara, Joel?
1: A quina hora veu anar a dormir, nois?
5: Va, tu primer, Joel, o no? Jo vaig marxar abans, jo vaig pujar a 100 i vaig marxar a 2:45.
2: Jo,
5: el Joel el vaig deixar allà disfrutant.
2: Jo, per tant, vaig marxar després de 2:45. Ah.
1: Sí. Quin cigalero.
0: Sabeu qui no estava despert a 2:45 ahir?
2: Qui?
1: Qui?
0: Els castells de Vilafranca. Home, tu creus que avui podríem fer això?
2: No.
0: Sense anar a dormir d'hora?
4: Crec que les 10 estaven tots al llit. Quin moment ara mateix? Aquest 4 de 10 que els ha de situar.
0: No, és que pot ser molt, pot ser
4: lògicament
0: molt definitiu. Perquè, mira,
4: primers,
0: si el carreguen es posen primers. Vull dir, això és així. Però deixarien una mica com la porta oberta a segons quins castells de les colles de Valls per poder lluitar. Però si el descarreguen realment, no sé què s'inventarien les altres colles per poder competir en aquest concurs.
5: Potser ho veieu des de dalt, eh? Però hi ha una imatge superbonica i és que els castells de Vilafranca han tret a tota la canalla de la colla a veure el castell i estan tots agafats de la mà, tots els nens i nenes que no pugen en aquest castell a primera fila agafadets de la mà mirant-se'l i és una imatge realment preciosa.
0: Jo veig una imatge de canalla que són els castellers, mentre pugen els quarts quins del 4 de 10, veiem la canalla dels castellers de la Vila de Gràcia que ha de travessar tota la plaça.
6: Vinga, va,
0: per anar cap a la seva posició.
4: Doncs hi van, i tant que hi van.
0: Castellers de Vilafranca vol sentenciar el concurs a la segona ronda i ho fa intentant el 4 de 10 amb folre i manilles. Aquest any, un de carregat. A veure quina versió de 4 ens ensenyen avui. Sisenes col·locades, pugen les setenes. La pinya verda és enorme.
4: Buah, quina pinya.
0: El folre està molt quiet i manilles se'ls veu treballant prou còmodes. Setenes col·locades, ja tenim el tronc a lloc. La canalla molt ràpida i quin aixecador més petit que s'enfila aquest castell. es col·locaran els dosos. De moment sembla controlat el 4, lleuger moviment, normal, però sembla controlat.
4: Ramó
0: dosos
4: a la plaça.
0: Col·locats. Sembla maco per baix. Potser un dels quarts té algun problema amb l'encaix amb manilles, però de moment ja l'estan a punt de coronar. Vilafranca fa el 4 de 10. Carregat! El 4 de 10 dels verds. Potser és el castell del concurs.
4: Ui, se'ls
0: ai, ai, ai, que els quins se'ls complica la vida.
4: L'aguanten.
0: Han salvat la sortida de l'enxaneta.
4: No.
0: Han salvat gairebé. Ai, ai, ai. Estan al límit, estan al límit, estan al límit.
4: Oh.
0: Però sembla que ells
4: oh.
0: sí, ja han tret els dosos. Allà on la vella ha començat a plaquejar, els verds els salven, treuen les setenes. Ja gairebé el tenen, ja gairebé el tenen. I ara ja el tenen. 4 de 10 amb Folre i Manilles.
4: Descarregat
0: dels castellers de Vilafranca. Mig concurs a la butxaca.
4: Quines bèsties.
0: Vilafranca no vol deixar anar el tron. 4 de 10 descarregat.
4: Uah, quina manera de defensar la descarregada d'un colós quan semblava que se'ls havia de trencar o podien patir entre tot l'ofici, tot el que saben, aquesta perícia, aquesta força, aquest equilibri, aquest seny que pregonen els castellers de Vilafranca i que ara celebren amb mèrit propi que tornen a dominar el concurs de castells de Tarragona.
0: Déu-n'hi-do, quina exhibició. I és allò de... els detalls, eh? Aquella pilota de tennis que toca la xarxa i cau cap un costat o cap a l'altre i a la vella se li ha quedat el seu camp i a Vilafranca li ha passat a l'altra banda.
6: Mira, l'agafaré abans que pugui respirar, eh? Però el somriure de la cara ara mateix de l'Ernest Gallard, president dels castellers de Vilafranca, en baixar d'aquest 4 de 10 amb Forra i Manilles és increïble. Això és una bestiesa i una lluita titànica.
7: Bé, bé, no sé com s'ha vist allà, sí, s'ha vist com una lluita, però escolta, teníem claríssim que l'havíem de descarregar. Era molt important per guanyar el concurs d'aquest castell. Ara mirem endavant a veure què vindrà.
6: Clar, de fet, era molt important abans de fer-lo i és molt important. Probablement aquest castell us col·loca ja en mig concurs a la butxaca.
7: Exacte, ho sabíem. Ja ho sabem des de fa mesos que descarregar els dos castells de 10 eren la clau per guanyar el concurs. Ja ho tenim fet, el que vingui a partir d'ara, doncs, a jugar.
6: Clar que sí, esperem que seguiu jugant. Et deixo respirar i a celebrar. Enhorabona.
0: Gràcies. Com ho celebra la colla verda, com celebra la grada verda, Vilafranca de nou, allò... Com ha de desanimar les altres colles, eh?
1: Sí.
0: És que no et donen opció, eh?
1: Però per què Vilafranca... Vull dir, ara pregunta absolutament d'ignorant en la matèria. Per què són tan bons aquesta gent de Vilafranca?
0: És una bona pregunta. Ells et diran que s'agen molt. Ells et diran que s'agen molt.
4: Que són molts, que s'agen molt, que tenen una estructura molt gairebé professional, tot i que són absolutament amateurs, però, vaja, són un autèntic rellotge, una enorme maquinària... Tenen molts recursos.
6: Jo afegiria que hi pensen molt. És a dir, cada cosa que fan té un perquè, un motiu, ho treballen. Vull dir, no és només assagem un castell rere l'altre, anem fent proves, sinó que tot està pensadíssim cada passeta que donen.
4: La perícia que pregonen a les seves samarretes, als seus estandards...
0: És una celebració de concurs, eh?
4: Sí,
0: hi havia una celebració de concurs.
4: Sí.
2: Hi havia un quint que la descarregada semblava que se n'anava cap enrere tota l'estona.
0: No.
2: I s'ha recuperat d'una manera absolutament bestial.
0: És que l'han salvat d'una manera bastant increïble, de veritat.
2: Sí, sí.
0: Obrim una estrella d'am, no? Una
4: home,
0: mica...
4: Per una és que porten una temporada, aquests senyors, els senyors castellers de Vilafranca i senyores, porten una temporada brutal. Només han caigut un cop.
0: Sí, sí.
4: Només han caigut un cop. I, vaja, estan dominant els castells de 10. Només els faltava fer el xec del 4 de 10 i ara aixequen els punys en l'aire perquè el xec al castell de 4 de 10 ja l'han fet i l'han descarregat.
1: Per la gent que no en té ni idea com jo, eh? Totes aquelles colles castelleres són amateurs, em refereixo. Aquí ningú cobra un duro, en principi. No es guanyen la vida fent castells.
0: No, ningú.
6: Mireu, Paco, es porta una història d'aquelles xules, eh? Joan Badell i el seu fill, no me'n recordo el nom.
4: Pol Badell.
6: El Pol Badell, eh? Acaben de descarregar els dos a dalt aquest 4 de 9, 4 de 10, amb Folre i Manilles. Com es viu, Joan, per exemple, no, el fet de compartir un castell així i una colla així amb el teu fill?
7: Bueno, doncs, la veritat és que... És una passada, una d'aquelles coses de la vida que te les emportes i a més que viure-ho ja és espectacular. És que ara en 4 de 10 és fantàstic i si ara ho fas amb el teu fill, també amb els castells, que estava al Folre i a les Manilles, o sigui, és màxim, és brutal. Molt content, molt feliç.
6: Poli, per tu, això de de baixar d'un 4 de 10, no? I que vingui el teu pare donant la volta al castell sencer per abraçar-te, suposo que és un moment especial.
7: Sí, sí, jo segueixo amb la línia seva, és brutal, és espectacular, i ho disfrutem molt, això és del que es tracta, no?
6: Tu has mamat castells des de petit, diguem-ne, o t'han deixat que escollissis tu el fet d'entrar a la colla, o ja vas néixer pràcticament a dins?
7: No, sempre l'he seguit molt i fa uns anys vaig entrar a la colla i superbé.
6: Ah, que sí, no sé què hem d'esperar ara ja dels castellers de Vilafranca, no? Al final, mig concurs de la butxaca.
7: Bé, jo ho tindria clar. Al final, hem vingut a competir i a guanyar. Jo faria el pilar de nou en forma de puntals. Veiem la tècnica que decideix. Abans va la vella, si fan el 3 de nou net. Evidentment, però ho hem de dir, no sabrem el que intentaran. Però jo, havent descarregat aquests dos castellassos, tiraria pel dret i aniria pel pilar de nou en forma i manilles. I amb això sí que pràcticament ja sentenciem, no?
6: Home, si amb això no sentencieu, és que això que hem de viure a Villa és molt bèstia, eh?
7: Sempre hem de pensar que la vella pot fer el 3 de 9 net i la torre de 9 sense manilles, que és molt, molt, molt difícil. Per això que jo no donaria pas a una especulació. Tal com ens anava la diada, sentenciar i ja està, sí.
6: Clar que sí. Nois, moltíssimes gràcies i enhorabona. Ja ho he vist, eh? Estratègia pura i dura. Ara s'abracen, eh? Pare i fill, que baixaven junts d'aquest castell. Però és el que diu el Joan Badell. Al final és una veu autoritzada dins dels castellers de Vilafranca. N'havia sigut president i al final hem vingut a jugar, no? No deixem res a l'aire i que ningú ens pugui arrebatar aquesta victòria.
0: Està claríssim. I tenen molt clar què han de fer per guanyar aquest concurs. Què us sembla, doncs, si ara que ha acabat la segona ronda repassem la classificació amb aquesta sintonia que només tirarem cada dos anys?

0: bandes que actuen avui, de moment la última classificada, són els Castellers de la Vila de Gràcia, amb el 2 de 8 en folre i el 5 de 8. Segueixen Castellers de Sant Pere i Sant Pau, 11a posició, 5 de 8, 4 de 8 amb l'agulla. Segueixen desens Castellers de Barcelona, 5 de 8, 3 de 9, carregat. 9a posició, Mataró, 4 de 9, 5 de 8. I després ja trobem Moixiganguers d'Igualada amb dos castells de 9, 4 de 9 i 3 de 9 només carregats. Després tenim un empat. Xiquets de Reus, Xiquets de Tarragona i Castellers de Sants, totes tres amb 4 de 9 en folre i 3 de 9 en folre. I anem a les quatre primeres classificades. Colles joves dels Xiquets de Valls amb el 4 de 9 sense folre, només un castell de moment. Tercers, Colles Joves Xiquets de Tarragona, 5 de 9 en folre, 4 de 10 carregat. Segons, Colla Vella, 4 de 9 sense folre, 4 de 10 carregat. I primers, Castellers de Vilafranca, amb el doblet de 10, 3 de 10 i 4 de 10 en folre i manilles. I ara, mentre Barcelona comença a muntar el peu del seu últim castell, el 4 de 9, nosaltres hem de fer una petita pausa i tornem de seguida.
1: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
2: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
1: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
2: Organitza Ajuntament de Tarragona.
1: Més info a concursdecastells.cat.
3: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
4: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
5: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
4: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
6: Forndenulles.com.
7: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls amb descomptes i promocions especials.
8: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
9: Més info i entrades a museucasteller.cat.
10: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
11: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciencia.urb.cat.
12: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
13: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
12: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Izaguirre.
13: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
12: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
14: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
15: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
14: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: RAC 1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Izaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Castellers de Barcelona, quan passen 8 minuts de les 7, acaba de carregar el 4 de 9, un castell que no havien fet en tota la temporada, i estan a punt de descarregar-lo. Realment, poc ens ho esperàvem després de la caiguda del 3 de 9 en segona ronda, que els de la camisa vermella s'enfrontessin a un castell nou i que el fessin amb aquesta aparent seguretat, perquè estan a punt de treure sisenes i jo crec que descarregaran aquest castell l'inici de la tercera ronda. Si ens esteu escoltant avui, és que viviu els castells a flor de pell, doncs sapigueu que ara en podeu aprendre moltes curiositats científiques, i és que el projecte Castells de Ciència de la Unitat Rovira i Virgili té l'objectiu de fer divulgació científica a partir dels castells, demostrant que es pot parlar sobre química, física, sociologia i altres àmbits científics a l'hora de referir-se a l'activitat castellera. Podeu descobrir-ho a castellsdeciencia.urb.cat. Però, a part de visitar aquesta web, avui tenim amb nosaltres en Roger Guimarà, que és investigador del Departament d'Enginyeria Química de l'URB, especialista en algoritmes matemàtics que poden calcular la dificultat d'un castell. Sí? És a dir, podem objectivar quin d'aquests castells que estem veient avui aquí a la plaça és més difícil?
18: Bé, podem buscar maneres de fer-ho, sí. I, com tot, quan en un partit de futbol ens diuen que una jugada té uns gols esperats de 0,3, o així no sabem bé què vol dir, però sí, és una manera d'objectivar i de provar de establir aquesta dificultat dels castells d'una manera una mica més rigorosa, que no sigui a base d'experiència i de sabidoria, diguéssim, acumulada.
0: Saps que aquí sempre hi ha polèmica, sobretot en aquest concurs, no? Perquè unes colles creuen que s'hauria de puntuar més un castell o més un altre. A veure, com ho faríem, o quina és la teva aproximació a com es pot definir la dificultat d'un castell?
18: Bàsicament la idea és comparar uns castells amb uns altres, no?
0: A nivell estadístic,
18: sí, fent un model matemàtic i després intentant aprendre els paràmetres d'aquest model. Avui, per exemple, no, la jove de Tarragona ha descarregat el 5 de 9 i, en canvi, només ha carregat el 4 de 10. Això és una indicació de que el 4 de 10 és un castell més difícil que el 5 de 9. Però si fem això repetidament en totes les parelles de castells que una colla prova de fer en un dia determinat, doncs podem tenir una aproximació d'això.
0: Tu has fet aquesta comparativa que em dius entre un castell de primera ronda i de segona, tu l'has fet en milers de castells.
18: Milers de castells, sí, sí. Bueno, sabeu que la base de dades de la coordinadora fa molt temps que va recollir castells i, per tant, tenim desenes de milers d'intents que s'han fet de castells des de... Bueno, fins i tot hi ha castells dels nens del Vendrell de l'any 26,
0: eh? Ostres, que t'has remuntat enrere,
18: sí,
0: realment.
18: Sí, però no, realment aquests no els fem servir, eh? A partir de l'any 2000 o una cosa així, que són 50 i pico mil castells o intents de castell.
0: I això, diguem-ne, aquesta comparativa amb tantes dades arregla, perquè, clar, sempre hi ha un punt d'atzar, no? Això és matemàtics? No sé, potser dic alguna bestiesa. L'atzar existeix?
18: No, sí, jo soc físic, de fet, no soc matemàtic, i els físics ens movem relativament còmodament amb la incertesa, no, diguéssim. I sí, el que fem servir precisament és teoria de la probabilitat, que és la manera rigorosa de treballar amb incertesa. I aquesta és la manera. Un vol fer una aproximació rigorosa a això, evidentment s'ha de tenir en compte la incertesa, no pot un... No hi ha teoremes que demostrin que el 3 de 9 és més difícil que el 4 de 9, però sí que hi ha aproximacions probabilístiques rigoroses que ens permeten fer aquest rànquing objectiu, podríem dir-ne, o aquest rànquing basat en models.
0: Jo t'he de dir que m'encanta, perquè a més jo soc molt de lletres, vull dir que em costen alguns conceptes, però m'he estat una estona mirant els teus articles o un resum dels teus articles, i hem de dir que hi ha unes taules sobre... quins castells estan sobrepuntuats en aquesta taula d'avui del concurs de castells i quins estan infrapuntuats segons els vostres càlculs, no? Com ho heu fet, això?
18: Bueno, bàsicament el que comentava abans, agafant parelles de castells i comparant-los, no? Quan no podem comparar un castell que intenta fer Vilafranca amb una colla més petita d'un barri de Barcelona o el que sigui, no? Però sí que podem comparar castells que prova la mateixa colla el mateix dia, no? I si un surt millor que l'altre és indicatiu de que és més fàcil que l'altre, no? I així és com ho fem, bàsicament. Aquí... També s'ha de dir que amb alguns dels castells que decideixen el concurs avui, com que hi ha molt poca estadística, el que diu qualsevol algoritme probabilístic té una barra d'error gran associada, i per tant això no és la solució a tots els mans, no és la pedra filosofal.
0: Mira, jo m'he apuntat això avui. El castell més meritori de la taula és el 3 de 9 sense folre, que s'hauria de puntuar encara més.
18: Sí, també vull dir que això depèn del model, i sobretot en aquesta... Sí, vull dir, depèn del model, que una altra persona podria venir amb un altre model raonable i arribar a una conclusió diferent. I sobretot, com et deia abans, aquests castells de la part alta, no? Aquests extrem, no? Com li diuen ara.
0: Sí, sí. És premium.
18: Doncs hi ha molta incertesa, no? I per tant, qualsevol afirmació que fem en aquest sentit s'ha d'agafar, doncs, amb, no sé, amb la, escepticisme científic adient.
0: Bueno, mira, jo aquí tinc apuntat que, per exemple, s'hauria de puntuar més el 4 de 8 amb el Pilar, que el 5 de 8 està prou ben representat, que el 3 de 10 amb Folre Manilles estadísticament també podria baixar de puntuació, i en canvi el 2 de 9 només amb Folre o el 3 de 9, doncs s'haurien de puntuar. I mira, ara m'estan dient quin castell intentarà la Colla Vella dels Xiquets de Valls
18: en tercera ronda,
0: i és justament el 3 de 9 sense Folre, que estarà d'acord. Mira, el nostre següent convidat aquí estarà d'acord que s'hauria de puntuar més el 3 de 9 sense Folre. Ara parla... Escolta, Roger, moltes gràcies. En general, per això, tot i les polèmiques de cada any, la taula reflecteix una mica la dificultat.
18: Això és una de les coses que jo sempre destaco, és que la taula, per mi, que no en sé gaire, vull dir que he fet castells quan era jove, però que no en sé molt i tal, reflecteix sorprenent ben bé el que l'algoritme diu, no? O sigui, que és veritat que hi ha petits canvis, no? El 3 de 9 amb Folre i el 4 de 9 amb Folre estan girats, no? Hi ha petites coses, no? Els castells aixecats per sota potser estan una mica maltractats, però que reflecteix molt bé el que realment l'algoritme diu. I a mi això em sembla que també s'ha de posar en valor, perquè diem que és un algoritme objectiu i tal, però bueno, el comitè d'experts no ho ha fet tan malament.
0: Exacte, no? L'experiència, encara que no sigui basada en ciència pura, també és un gran.
18: No, sí, és interessant. Sí.
0: Doncs escolta, Roger, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a explicar-nos això, que a vegades són percepcions, però després això, no? Darrere veiem que hi ha un treball, i des d'aquí deixa'm també treure'm el barret per aquest castells de ciència de la URB, que és multidisciplinar, no només és la teva branca, sinó que en toca moltes, no?
18: Moltes. Arquitectura, psicologia, química, tot, bàsicament tot el que un es pugui imaginar que hi ha en una universitat té alguna cosa interessant a dir sobre els castells, i la gent de la comunicació de la universitat fa molt bona feina en aquest sentit i val la pena.
0: Doncs de veritat que des d'aquí ens traiem el barret, perquè a més els aficionats dels castells ens agrada doncs endinsar-nos una mica més en cadascuna d'aquests àmbits. Moltes gràcies per venir aquí a acompanyar-nos.
18: Gràcies a vosaltres per tenir-me aquí.
0: El testimoni del Roger Guimarà, investigador del Departament d'Enginyeria Química de l'URB, que ha tingut a bé, tot i el canvi d'horari, de venir fins a la TAP. Moment de nou important, aquí a la Tàrraco Arena Plaça. La Colla Joves no es vol despenjar de la lluita pel concurs. A ells segurament els és igual quedar quarts, quedar tercers o quedar cinquens. Si poden, si tenen una mínima opció de guanyar, ho intentaran. I per tant, ara intenten, en tercera ronda, s'enfronten de nou a aquell castell que abans els ha quedat tan lluny, el 3 de 10 amb Folre i Manilles. Poca broma. Quarts col·locats, com ho veieu? Esteve, Pedrol, que veieu que aquest cop sí? Que...
19: Ara fèiem un munt de càbales, no? Estem en aquell moment que està el concurs decidit, no està decidit, podran les dues colles de Valls, la Jove de Tarragona, intentar plantar cara. Què han de fer per plantar cara? Doncs estem en un moment d'aquells crítics. Jo les sensacions que tinc és que Frank ha deixat el concurs molt encarrilat, vaja. Però són castells, ara m'ho deia un client bastant, diu, són castells.
20: Home, ara es veu bastant més sòlid, aquest Folre i les Manilles que l'intent anterior.
0: Sí, la forma continua no sent perfecta, continua estant una mica oberts, no? Els quarts d'aquest castell estan molt separats entre ells, però és veritat que per baix es veu una mica més sòlid que el primer intent. No s'ho pensen.
19: Va, Joves.
0: La Colla Joves
19: per què no?
0: Ha vingut a jugar. Es col·loquen sisens. Indicacions de Quico de Cabra des de baix. Hi ha dubtes, no?
19: Hi ha dubtes. Es belluga massa aviat.
0: Els setens han dubtat un moment, han tingut la indicació de pujar, però han tardat uns segons en començar, perquè hi ha un dels quarts que torna a estar molt malament.
19: No pinta gens bé.
0: Setens que es col·loquen. De moment els segueixen tirant amunt, tenen el tronc a lloc, hauran de tirar molt d'experiència, de veterania, els castellers de la Colla Joves,
19: Molts dubtes.
0: La canalla mira avall.
19: La canalla dubta.
0: Ara tiren amunt l'enxaneta, que puja justament per la rengla que més està patint.
19: Per valentia no podrà, no?
0: Es col·loquen els dosos.
19: Per treure's el barret, quin coratge.
0: Ara torna a estar al mateix punt que estava abans, justament al mateix punt que estava abans.
19: És molt probable que s'acabi
0: trencant. Ja estan al límit, acotxador col·locat,
19: Ai, que es trenca.
0: Estan lluitant al límit. Atenció a la Colla Joves, que potser el carrega. Seria un miracle, realment.
19: Ai, quin miracle.
0: Seria un miracle. Vinga, Colla Joves, vinga, les passes, es trenca. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, 3 de 10 carregat de la colla jove. I el celebren, eh? El celebren, eh? Que ells també poden. Mira, fins i tot la canalla, que acaba de caure de dalt de tot.
19: Plora i celebra l'enxaneta, crec que era. Quina imatge.
0: Mira, mira com celebra la cotxadora, crec, perquè és miniatura. Com encaixen de mans.
2: De fet, estan els dos, eh? O sigui, la cotxadora és la qui ho ha celebrat, l'enxaneta l'ha agafat i se l'emportava cap a fora, però és que al final la sensació que dona és que han anat això, eh?
0: Sí,
2: han tirat amunt. I segurament, sense tots aquests dubtes que ha tingut la canalla al anar pujant, s'hauria carregat una mica de millors condicions, tot i així estava bastant sentenciat.
0: Ara s'ha obert una mica la pinya, això és el que... Això és un perill, realment, quan hi ha una caiguda i la pinya s'acaba obrint i acaba estirada al terra, a veure si no s'ha fet mal molta gent aquesta caiguda. La colla joves tirant de raça. O sigui, es veia claríssim que aquest castell anava a caure i tot i això han aconseguit carregar-lo, cosa que em sembla un miracle, una realment, aquest castell.
19: Una barbaritat, una valentia castellera, perquè la canalla mirava avall i la canalla ha acabat pujant amunt sabent que aquest castell pràcticament era impossible de descarregar.
0: Sí. I l'aleta l'ha fet, o sigui, és que ha caigut justament quan feia l'aleta.
19: L'aleta i ha caigut el buit del castell i només caure celebrava i pràcticament plorava, no?
0: Sí.
21: Perquè en casos com aquests, quan els dosos i els tresos, si no m'equivoco de nomenclatura, tremolen tant i es veu que el castell caurà, en què penses? Carreguem-lo i a partir d'aquí...
0: Depèn.
21: Perquè és
0: depèn.
21: Que la tremolor era bestial.
0: És a dir, aquest castell realment o el baixaves quan començaves a veure que hi havia problemes.
22: Mira,
0: molt d'inici.
22: Benet, que s'ha obert la... El pis de setens d'aquest castell hi havia la Nerea, ara una mica mentre es fan el balanç. No sé, en calent, quina és la sensació que us quedeu? Perquè, ostres, és que carregar un 3 de 10 no es fa cada dia.
23: Bueno, és un castell que no es fa cada dia. Jo crec que ara mateix és molt positiu per nosaltres, perquè és que era moviment rere moviment i crec que anàvem aguantant per carregar. Al final, a un concurs has d'anar màxim i per nosaltres això ja és una... victòria a tema personal després d'haver caigut i haver tornat a aixecar i fer el mateix castell.
22: Sí. Quan has començat a notar aquests moviments que em dius? Perquè la sensació ha sigut que la lluita ha sigut èpica. Fins a la carregada era la sensació aquesta de fins a la carregada.
23: Sí, jo al pujar sí que l'he vist com més nerviós d'aquest que el primer. Notava més moviment. Hi havia canvis, que això també doncs és normal, però bueno, tenim persones molt bones que podem pujar a un 3 de 10 sense assajar, quasi bé. I ens han salvat, diguéssim, l'actuació aquesta gent. I és que era un moviment que no parava. Però sempre ho diem, quan no pots, pots més. I crec que avui, ara mateix, ho acabem de demostrar.
22: Quan no pots, pots més. Suposo que mirar com està la colla i veure quin és el següent castell. Però no sé si tens alguna idea de quin pot ser.
23: No em puc mullar perquè no sé com estem.
22: M'imagino.
23: Però que hi ha concurs i hi ha joves i hi ha corda, segur.
22: Perfecte, moltíssimes gràcies.
23: A vosaltres.
0: Contrasta aquest to i aquesta ambició amb la imatge que ara tenim, que és de que calen diferents assistències mèdiques a la plaça perquè aquesta caiguda de les joves, i sobretot ja no tant la caiguda en si, sinó com s'ha obert la pinya, doncs està deixant diverses assistències i estan entrenant els serveis mèdics per atendre-la, que podem parlar després, Esteve, si vols, del dispositiu mèdic d'aquest concurs, que és molt important.
19: Dispositiu enorme.
0: Que això també és una de les coses que segur que s'han tingut en compte de cara a endarrerir l'horari d'aquest concurs, que tot allò que estava preparat pel matí es pugui estirar i allargar per fer-ho per la tarda. En tot cas, veurem com reacciona doncs, això, quines baixes i quines atencions s'han de fer després d'aquest 3 de 10 carregat de la jove, i deia, tot i la caiguda, la veu de la Nerea, la setena, dient... Hosti, valorant el que han fet i dient hi ha joves encara per lluitar pel concurs, déu-n'hi-do, eh?
19: Sí,
0: déu-n'hi-do.
19: El concurs de castells té, entre moltes altres virtuts, que concentra molt dels valors o de les claus del món casteller, o perquè el món casteller i el fet casteller és tan gran i està creixent tant i connecta tant amb part de la societat i amb la gent jove també. I avui hem vist en aquest moment allò que, si haguéssim de definir, que és l'èpica castellera, no?, doncs segurament ho explicaríem amb el que hem vist ara, no? És un moment d'anar a màxims, d'anar al límit, de jugar molt fort, de vèncer les pors, perquè no, humanament un el que pensa, si et poses en la pell, no, de l'enxaneta, de la canalla, veient com el castell tremolava, és que no tindries coratge per pujar, no? I hem
0: total,
19: vist com trobaven el coratge per pujar, per carregar el castell i per acceptar i assimilar una cosa tan complicada, com que el castell queia, no? Vaja, a mi m'ha posat la pell de gallina. És un dels, crec que és un dels grans moments que hem viscut també en aquest concurs. Viure això, la gent dels xiquets de Valls, de les colles de Valls, ja ens ho han ensenyat altres vegades a la plaça del Blat, en plenes pugnes i rivalitat castellera, i ara ho hem viscut aquí. Diverses atencions mèdiques, això l'entirà el ritme del concurs, òbviament. Sí que és veritat que el dispositiu sanitari està preparat per ser el màxim àgil possible i perquè ràpidament es pugui ja reprendre el que és el concurs casteller.
0: Les joves es treu una espina enorme perquè recordo fa 2 anys la frustració d'intentar aquest castell i que quedés a res, o sigui, el mateix castell va quedar a 3 segons de carregar-se i la frustració era enorme, van sortir d'aquí molts d'ells plorant, i avui, 2 anys després, d'alguna manera, tot i la factura que els pot passar a nivell físic pel que estem veient, doncs com a mínim es treuen l'espineta d'aconseguir carregar aquest castell. Crec que és un bon moment amb aquest impàs, perquè veig com a mínim 3 o 4 atencions mèdiques al mig de la plaça. És un bon moment per fer una pausa per la publicitat i de seguida tornem, perquè aquesta tercera ronda, ja us ho avancem, està carregada de sorpreses. Aquest 3 de 10 és només el principi. Carregada de sorpreses. Fem una pausa i tornem.
1: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar. El concurs de castells de Tarragona.
3: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
1: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
3: Organitza Ajuntament de Tarragona.
1: Més info a concursdecastells.cat.
4: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
5: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
24: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
5: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
25: Forndenulles.com.
26: Descobriu el món casteller, Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
27: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
28: Més info i entrades a museucasteller.cat.
29: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
30: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
31: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
32: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
33: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
34: Busques un vehicle híbrid?
35: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
34: Més eficient, és menys consum.
35: Més potent, és més cavalls.
34: Tot a Romauto.
35: Barcelona.
34: Molins de Rei.
35: Mataró.
34: Blanes.
35: I Santa Coloma de Farners.
34: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
35: RomautoNissan.com.
34: Romauto.
36: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
37: RAC 1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells a RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Són 8:15 del vespre i l'Anna Marina està més nerviosa que amb el 4 de 10.
20: Home, sí, una miqueta, eh? Us explico, eh? Castellers de la Vila Gràcia intentarà el 3 de 9 en folre, un castell que fa molts anys, diria que teniu les dades vosaltres, que segurament des d'abans de la pandèmia
0: sí, sí.
20: No el podíem intentar, dic podíem, perquè al final és la meva colla. Fa molt temps que estic fora, però això es porta aquí el cor. I per tant, bonic de veure que puguin tornar a oferir aquest nivell i veure com va aquest 3 de 9.
0: Avui hem vist el primer 4 de 9 de la història dels Xiquets de Reus. Hem vist també els Castellers de Barcelona recuperar el 4 de 9 després de molts anys. I que únic seria també que aquestes colles mitjanes que són avui a plaça doncs s'emportin alegries com aquest 3 de 9 dels Castellers de la Vila de Gràcia, que fa temps que el persegueixen, estan fent una gran temporada recuperant el 5 de 8, sovintejant el 2 de 8 en folre, fent el Pilar de 6, que és l'única colla de Barcelona que l'ha fet aquesta temporada. I per tant, doncs, això seria com reblar el clau i fer el gran pas endavant, tornar a ser la Gràcia que havia arribat a ser, perquè Gràcia era una colla que havia arribat a fer 3 i 4 de 9 amb relativa solvència. Per tant, un moment molt important per ells. I no gens fàcil fer-ho aquí a l'ETAP. És un escenari complicat també per un repte tan gran. Tens la gent, el pro és que tens més gent que quan actues a plaça perquè venen a ajudar-te amics, és un gran dia, però la pressió també, déu-n'hi-do. Escolta, aquest aire que mou les pancartes no podria arribar una mica aquí a la taula?
20: Mira, avui és una mica al revés que sempre, eh? Aquí baix sí que ens arriba aquest.
2: Vinga, jo estic a la grada ara i també estem fenomenals.
0: A la grada?
20: Estàs a la grada?
2: Sí, me n'he cansat de tot.
20: Que fort.
6: Quin tio, quines poques ganes de treballar, Joel, eh?
2: És que no n'he tingut mai, és una de les meves característiques.
0: Vinga, doncs narrarem aquest castell abans de donar pas al següent, que encara no vull dir quin és. Encara no vull dir quin és. Quarts col·locats del 3 de 9 de Gràcia. S'ho pensen, s'ho miren i crec que tiren avall. Tiren avall, tiren avall. Doncs mira, aprofitem que desmunten aquest peu. Primer peu desmuntat, crec, en tot el dia. Per tant...
2: No, el primer, hi ha hagut un 5 de 8 de Barcelona.
6: Ah, és veritat, sí, la primera.
0: Sí, doncs això sí, sí. És... quan comença a passar això, és el que tots els aficionats temem.
6: Però avui ara poden tornar a carregar, diguéssim?
0: Sí, sí, sí. Ah. Ara desmunten. El que no sé si passa la ronda... O sigui ara intenta Castell Xiquets de Tarragona.
2: Ahir Benet hagués intentat, o sigui, intentaria sí, Xiquets. Era peu desmuntat, ja ho fas després.
0: Crec que avui també, doncs.
2: Mira, ara hauria d'intentar Xiquets. Per agilitzar, seria sí. El més lògic.
0: Doncs sí, mira, sí. Per agilitzar, mentre desmunten aquest 3 de 9, és moment de repassar el segon titular dels 5 que us hem promès avui. Si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...

0: Doncs heu de saber que hi ha una colla que ha descarregat Castells de Déu i que no participa al concurs.
1: Doncs aquests són els Minyons de Terrassa. Tot i tenir una trajectòria amb castells de màxima dificultat, històricament han decidit no participar en el concurs perquè no comparteixen la idea de competir ni de posar una puntuació als castells. Per tant, quan diem que diumenge hi són les 12 colles més ben classificades, hi ha aquest petit asterisc important. Els Minyons renuncien voluntàriament a ser-hi.
0: Aquest és el segon titular del Si us acabeu d'enfeixar. Jo, si hi ha una cosa que no m'esperava avui, era veure el 7 de 9, i si el veia, l'últim que m'esperava és veure'l amb la camisa dels matalassers.
2: O sigui, és, sí, sí. És com si et diuen, no, si el bàsquet Manresa ha guanyat la Lliga a la final contra el Barça de 100 punts. O sigui, què dius, tio?
0: Sí, sí.
2: No, sí, això. Vull dir que xiquets fa el 7 de 9. O sigui, és brutal.
0: És increïble.
2: Sí, sí.
3: És una
2: ara
3: autèntica bogeria, eh?
2: Parlava amb una coneguda de xiquets que li deia, dic, ara fa un any, tu t'imagines que et diuen, faràs el 7 de 9 per concurs. Diu, fa un any, fa 3 i fa 5. O sigui, no s'ho imaginàvem pas mai,
0: bueno, eh? És que Gama Extra diria que no la toquen des de fa... Ara, és el que dèiem, han tingut problemes per fer els castells bàsics de nou. I ara intentaran un Gama Extra, que per cert, no sé si ho recordeu, perquè és un castell que es veu molt poc. És el primer set que veiem avui, sense anar més lluny. Però li vam posar música en aquest castell, també, eh?
4: Ah, també?
0: Sí.
4: Ah, quina?
0: Mira, és aquesta. Pedrol, saps per què li vam posar aquesta música
3: en aquest castell?
0: Què?
3: No li diguis. Que vegi el castell
0: vale.
3: I decideixi has de si la música és encertada o no.
0: Tu ets fan de Joc de Trons?
4: No, perdó.
0: No.
3: Ja està.
4: S'ha trencat el joc. Sort que Benet m'has dit que era Joc de Trons perquè em sonava molt, però no et sabria dir quina era.
0: Pues mira, tu estàs deixado por el fuego, dirien a Joc de Trons.
4: Sí. Ah, sí, penso pel roig.
3: Perquè... El podem fer fora, no?, de l'equip, bueno, ja. Ho sento, cap a casa, noi.
2: A l'edat mitjana l'haguéssim enviat a justiciar, perquè, clar, això i els esquerrans, vaja, fills del dimoni.
0: Doncs a Joc de
3: Trons... I si estigués a Joc de Trons, on l'enviaríem?
0: Ara. T'enviaríem a El Mur.
2: Ets boníssima, Anna.
0: Vale?
2: Ets boníssima.
3: Estic aguda avui.
0: Hi ha un element a Joc de Trons que és el que separa on viu la gent, per dir-ho així, al més enllà, on hi ha coses que ningú vol trobar-se, que és un mur de gel gegant, màgic, que fa de frontera.

0: ens ajuden. També et dic una cosa, espero no necessitar-les a la propera diada de Castells.
1: No, ja estaràs avasadíssim, però sí. Si estàs traient-te un màster, això és un... Això és com anar a jugar a les 24 hores de futbol sala del teu poble. Però com si les 24 hores de futbol sala del teu poble juguessin que si Messi, que si Lamine Yamal, sí, que si Roberto Fernández, saps?
0: Escolta, després m'heu d'explicar, com molt per novatos, quines són les parts de la vestimenta d'un casteller, això de la faixa, la camisa... Perquè jo realment me'l sé, però no sé per què serveixen, saps què vull dir o no?
1: Sí... Sí, sí, sí. Si vols...
0: Després, m'ho expliques.
1: Val, perfecte, sí,
2: no,
1: sí.
2: No, escolta, feu. Feu.
1: Mira, t'explico. Les camises, doncs cada colla té la seva i sí. No té més misteri. És perquè quan et trepitgen, doncs no et rellisques,
2: bueno,
1: la camisa
2: home,
1: és perfecta.
2: No té més misteri, que els colors també tenen el seu què, ho hem
1: sí,
2: dit abans.
1: Sí, però ara no repassarem aquí dels colors de totes les colles.
2: Vale.
0: Ah, però és perquè no rellisquis. Mira, això no ho sabia.
1: Veus? Mira. Llavors, la faixa és una eina indispensable, no només perquè absorbeix una bona part del pes que portes a sobre, sinó també perquè els castellers, quan pugen, l'utilitzen per recolzar el peu, per posar-s'hi a sobre. Uh-huh. Val? Llavors, el mocador és una mena de complement que serveix, per exemple, per posar el cap i evitar que et baixi la suor, per posar-lo al canell i que la persona que té darrere pugui falcar-se amb el canell i no li rellisqui la mà amb la suor, per fixar-te la faixa, per exemple. I llavors, els pantalons blancs, que pensaràs, per què? Em demanaràs ara. Sí. Per què són blancs els pantalons blancs?
2: Per què són blancs els pantalons blancs?
1: Doncs són blancs perquè antigament eren els calçons dels castellers que, clar, portaven la roba d'anar a la feina i el que feien era treure els pantalons i pujar l'un a sobre de l'altre amb els calçons perquè així no tacaven la roba de la feina. I per això tenen aquest blanc als pantalons dels castellers.
2: Saps que això no ho sabia jo tampoc?
3: Jo tampoc.
1: Sí, veus?
3: Potser s'ho ha inventat, eh?
1: No.
2: Abans has dit que t'inventaves les coses, eh?
1: És un facto i podeu mirar Josep Castellanos, que us dirà, efectivament, és així, eh?
2: Ah, mira, hòstia, sí, mira. Està fent que sí amb el cap, mira.
1: Perquè...
4: Això és de la visita que vam fer.
1: Exacte.
2: És que Josep Castellano, el geni de Lloret...
1: El geni de Lloret.
2: Està descobrint això dels castells per la via ràpida,
1: sí, sí.
2: Vulgui o no vulgui, perquè, clar, ens acompanya totes les transmissions, i fa poc la colla jove, Xiquets de Valls, ens va fer una visita que havia de ser per tot el grup de Castells de RAC1, però que finalment només van poder assistir Joel Penya i Josep Castellano. Per tant, ara és una enciclopèdia que ens ha d'explicar ell a nosaltres les coses de Castells.
1: I una altra cosa, Albert, fixa't que la gent que puja va descalça, no porta xiruques, perquè si no li faria mal al de sota, saps què vull dir?
0: Que ets burro, això.
3: Amb el bé que havies quedat, Joel.
2: És capaç del millor i del pitjor.
1: I aquí, fixa't-hi també, mira, que està bé, amb els Xiquets de Tarragona, la canalla, la faixa no és de color negre, sinó que és de color blau.
2: Nic.
1: És una cosa que és com única d'aquesta colla.
2: Sí, sí. Bueno, escolta, moment importantíssim, per Xiquets. Sembla que tiren endavant, diuen que sí des dels quarts, i per tant, ho podem dir, primer intent de la història de 7 de 9 en forra dels Xiquets de Tarragona. L'últim que m'esperava d'anunciar en aquest concurs de castells, però tota la sort del món. El 7 de 8 el tenen molt bé, això és així. I pinya en tenen moltíssima. Així que, si hi ha algun dia que poden intentar aquest castell, és avui. Quins col·locats i sisens remuntant. Un castell on puja moltíssima gent alhora, per això li dèiem el mur, i que, per tant, és probable que remeni durant la pujada. L'haurien de sentar quan es col·loqui tot el tronc i, sobretot, quan es col·loquin els dosos. Es col·loquen les sisenes de la banda del 4, es col·loquen les sisenes de la banda del 3, i atenció als Xiquets que volen donar la sorpresa. Hi ha batalla, eh? Hi ha batalla a terços, al pis de terços, de la banda del 4. Veiem la lluita de tots els castellers, però mira, ja entren els dosos. Atenció als Xiquets i la seva sorpresa. La batalla ja a quarts comença a ser important. Gran moviment, la canalla, de fet, tira enrere. No sé si li han dit des de baix...
3: Torna a pujar.
2: Torna a pujar, que sí, que no, que puja, que baixa. Finalment, és un baixa... perquè realment a quarts estan al límit, no sé si aconseguiran salvar-lo, acaba caient. S'acaba trencant justament per la banda del 3, per l'altre costat.
5: La llàstima.
2: Però s'acaba trencant el 7, que ha sigut un intent valent, però que és un castell molt difícil, que no havien intentat mai, i bé, doncs que realment s'ha demostrat la dificultat que arriba a tenir un castell d'aquesta complexitat per una colla com els Xiquets.
5: Han sigut agosarats, han sigut valents, però els hi ha faltat, no? Els hi faltava. Si el porten avui és perquè tenen i creuen que tenen possibilitats, òbviament, de carregar-lo i fins i tot arribar-lo a descarregar. Però han quedat un parell lluny d'un castell que és molt complex, que és molt difícil i que ha acabat fent llenya.
0: Sí, sí.
3: I... Mireu, Soc ara mateix amb l'Oriol Falguera, que acaba de sortir d'aquesta pinya, que ha quedat així com...

0: Rebregada, a Oriol, és un castell complicadíssim, no?
1: Sí, sí, vist està, vull dir, portem molts sets d'avui d'aquesta temporada, però està clar que això és jugar amb els grans i anàvem convençuts, si no, no hi haguéssim anat. Però bueno, potser hem començat a treballar un pèl abans d'hora i bueno, sí, estàvem baixant, crec.
0: Sí, han fet un amago de baixo-pujo, però al final, que bé, no?, que els xiquets pugueu plantejar-vos això que tu dius, no?, d'anem a jugar amb els grans i anem a disputar concurs.
1: Sí, al final és el que dèiem, teníem clar que havíem de venir a descarregar el 3 i el 4-9, i teníem claríssim que si ho fèiem, després anava al 7. Poder-nos plantejar, després dels anys que portem i de la merda que hem menjat, poder venir aquí i plantejar-se el 7-9, ja és, per nosaltres ja és una victòria com a col·lectiu, i bueno, i això. Fer un intent digne, per almenys.
0: Bueno, digne ho ha estat, és veritat que ha quedat un pèl lluny, però al final encara podem veure-ho aquí, encara queden rondes i encara queda temporada, i al final els xiquets teniu ganes de jugar, com tu deies, amb els grans.
1: Sí, sí, anem amb totes, i a veure què decideix el cap de colla, però hi anem.
0: Clar que sí, Oriol, que vagi molt bé. Gràcies.
2: A veure com acaben reconduint els xiquets. Ells han fet la feina, han fet els dos castells de nou, que és el gran objectiu del dia, i això, diguem-ne, que havia de ser la cirereta del pastís. Si el sortia, era premi gros, i el més probable, jo crec que tots ells també sabien que el més probable és que no sortís, però s'han donat aquest gust, ho han intentat i ara segurament serà una quarta ronda per acabar de tancar la seva participació. La pilota torna als castellers de la Vila de Gràcia, que han d'intentar, si no m'equivoco, el 3 de 9 en folre una altra vegada.
0: Sí, de fet, igual hem d'esperar un pèl perquè hi ha un parell de tensions mèdiques aquí a la pinya dels xiquets i de seguida Gràcia ja comença a preparar el que serà aquest 3 de 9 en folre.
2: Joel, una de les polèmiques d'ahir era si el concurs d'ahir dissabte s'havia de suspendre. No sé si estàs en disposició d'explicar-nos com va acabar la jornada per algunes de les colles participants ahir dissabte.
3: Sí, mira, el podi el van aconseguir. Ara m'haureu d'ajudar perquè la tercera posició en balla, em sembla que és
0: Lleida
3: amb el 5 de 8, el 2 de 8 en folre. És que estic parlant de memòria, la veritat, ara, perquè no m'esperava aquesta pregunta, Benet, m'has fotut.
0: Bueno, explica qui va guanyar i jo afegeixo la resta.
3: El 2 de 8 en folre, el 7 de 8 i el 3 de 8, Nens del Vendrell, que va fer el 5 de 8, el 7 de 8 i també van fer el 3 de 8. Van ser els segons classificats i els primers classificats, que van ser els Marrecs de Salt, que van fer el 7 de 8, però no els hi va comptar. I em donareu, per què no els hi va comptar? Perquè després van fer el 2 de 8 en folre, que puntua més, el 5 de 8, que puntua més, i finalment van descarregar un castell que és especial per la colla i per la sessió de concurs de dissabte, que és el 4 de 9 en folre, un castell que la colla dels Marrecs de Salt mai havia aconseguit de descarregar ni carregar, era el primer cop que l'intentaven, i és un castell que a la sessió de concurs de dissabte mai s'havia descarregat, és a dir, que va ser una fita històrica que els va certificar la primera plaça amb una diferència de 970 punts des del segon, és a dir, que vaja, ja ho tenien fet abans de fer el 4 de 9 i amb el 4 de 9 van acabar de ratificar tot.
2: I crec que tu estaves a prop d'alguns dels marrecs que van fer aquesta gesta.
3: Sí.
2: I que el tema, la polèmica, no és el que es va, els castells que es van fer, sinó que l'actuació seguia més enllà de les 8 del vespre, quan Protecció Civil havia demanat que tothom marxés a casa, i que hi ha castellers dels marrecs i d'altres colles que han hagut de passar la nit a Tarragona sí o sí perquè no podien marxar.
3: Sí, sí, han hagut de passar la nit dormit al Palau de Congressos, una feina que van començar a gestionar des de la Junta Directiva amb molt de temps d'antelació per poder-ho fer. Al principi semblava que havien d'anar al local de la Colla Jove de Tarragona, però finalment han acabat dormint amb camilles de la Creu Roja. Hòstia. Al Palau de Congressos de Tarragona, que és una imatge que feia, a veure, una certa gràcia fins i tot, no?, perquè era ben bé com gràcia no és la paraula, ja m'enteneu, però quan hi ha alguna catàstrofe,
2: si no ha
3: que porten a tothom a un punt i munten com si fossin refugiats, vaja.
2: Sí,
3: i mira, de fet, estic amb una de les persones que... Estic amb marrecs ara mateix, no t'enganyaré. Amb una de les persones que ho va gestionar tot plegat, que és la Mònica Masó, que és una de les persones que es va encarregar de gestionar això. A veure, Mònica, els marrecs han dormit avui fora de casa. Bona tarda, primer de tot.
4: Bona tarda, Joan.
3: Tu estàs passant bé?
4: Molt bé. Estem a gaudir molt de la diada.
3: Això, com va anar això de que els marrecs acabessin dormint fora de casa?
4: Bé, nosaltres, al rebre l'alerta, ens vam reunir a la Junta Directiva perquè al final hi havia unes restriccions de mobilitat que eren a partir de les 8 de la tarda i, bueno, doncs vam haver de veure saber què fèiem una mica amb la gent de la colla perquè havíem de poder oferir una opció, ja que des de l'empresa d'autobusos, per seguretat dels conductors, doncs, els van prohibir doncs, haver de tornar a Girona perquè van poder garantir que poguessin tornar a estar bé. I bé, per sort, l'Ajuntament de Tarragona va poder habilitar un, com un hospital de campanya al Palau de Congressos i van poder parlar amb ells i bé, doncs, han pogut descansar allà i avui al matí han pogut marxar.
5: Avui amb el bus, amb normalitat i tot.
4: Sí, l'empresa de servei dels autobusos ja avui al matí, com que ja no hi havia restriccions de mobilitat i hi havia com aquesta seguretat, doncs ens ha permès poder tornar. I bé, al final la colla ha pogut descansar bé, han estat bé, Creu Roja els ha acollit superbé, està fet aprofitant per agrair-los l'acollida que han fet els membres de la colla. I bé, doncs com una anècdota més del concurs.
5: Mira, i tant, una altra anècdota. Una anècdota, Benet, d'un concurs que de dissabte que Marrecs va guanyar i que no havia guanyat mai a la vida. Estic també amb el cap de colla, amb Pau Caravaca, la colla conegut com a Peus, primer de tot, enhorabona, i vaja, quatre castells, quatre descarregats, un que no s'havia fet mai ni dissabte ni a la colla. Quines són les sensacions?
6: Doncs bueno, primer de tot estem molt contents. Al final, l'objectiu principal era una mica els tres castells de la gamma alta de 8, el 7 de 8, 5 de 8 i torre de 8. Vam fer els tres castells, tots descarregats, fantàstic, i ja teníem els punts per guanyar, però vam decidir, doncs, traiem aquest regal que portem a l'assaig, tenim els dos bàsics de 9 en cartera una mica, vam decidir el 4, poder per les sensacions que ens donava, i, bueno, doncs, primer intent de la història del 4 de 9 en folre de Marrecs i descarregat, no podem estar més contents, la veritat. A més, va ser un moment molt especial perquè va ser l'últim castell que es va fer a la plaça dissabte i va ser genial, no?
5: No, hi va haver una ronda
6: després. Hi va haver una ronda conjunta després. Però sí que és veritat
5: sí.
6: Que totes les colles del voltant ens van venir fins i tot a fer soca. Va ser increïble l'ajuda també allà baix, perquè un 4 de 9 és un castell molt ample. I bueno, que estem contentíssims d'això.
5: És fàcil estrenar un castell en una plaça com aquestes que en certa manera impressiona, eh? Potser més en diumenge que en dissabte, però en certa manera aquesta plaça impressiona.
6: Però sí que és veritat que a Marrecs sempre hem estat molt conservadors en aquest sentit. Aleshores, nosaltres, aquest Sant Narcís, teníem un objectiu, que és la tripleta màgica, d'aquí 3 setmanes arriba, 3 de 9, 4 de 9 i 5 de 8. Aleshores, com que teníem els dos cartells en cartera, poder ens ha servit com per treure una mica de pressió, no?, i encetar, doncs, de nou, aquests castells de nou que a Marrecs ens mereixem moltíssim.
5: Perfecte, Pau, moltíssimes gràcies.
6: De res.
5: I Benet, l'últim detall del concurs d'ahir és que si heu vist el vídeo del 4 de 9, hi ha un detall que la persona que el canta, abans de que comencin a pujar, potser és el costum o potser...
2: Ets dolent, ets dolent.
5: Que abans de que sonin les gralles, diu... Quarts! Ai, no, quins! I llavors comencen a sonar les gralles d'aquest castell. És un vídeo que realment, doncs mira, s'ha començat a fer viral, especialment entre els marrecs, i té una certa gràcia. Ara, la persona que canta el castell, de fet, la tinc al costat i m'està fent botifarra, la veritat.
0: És que ets molt mala persona.
2: I t'ho mereixes.
5: Sí, totalment, totalment.
2: Escolta, estem esperant que Gràcia tiri amb un altre 3 de 9, perquè crec que ara mateix el concurs està aturat a l'espera que retirin algun dels xiquets que ha quedat tocat després de la caiguda del 7.
0: De fet, hem vist passar 3 persones assistides i ara ens han demanat com tornar a fer espai per passar una quarta persona que s'enduen cap a l'hospital de campanya per valorar.
2: És que és un castell que hi ha tantíssima gent que realment algú o altre acaba tocat. Mentre estem esperant aquest moment, anem a jugar una mica. A veure, mireu, ara mateix la classificació, no cal posar la cinta, ja no estem a final de ronda, l'encatxalen Castellers de Vilafranca amb 3 de 10 i 4 de 10 descarregats, segueix la Vella de Valls amb el 4 de 9 sense folre i el 4 de 10 amb folre i manilles carregat, i tercera són la colla Joves dels Xiquets de Valls, amb 4 de 9 sense folre i 3 de 10 carregat. A veure, Pol Angelats.
7: Anem a veure.
2: Amb què poden jugar les colles, sobretot aquestes que van segona i tercera, per intentar superar els castellers de Vilafranca? Quines combinacions tens fetes aquí? Per cert, què cosa estàs fent? No sé, jo les vaig estar provant. La calculadora d'elmoncasteller.cat.
7: Sí.
2: Deixeu-me treure'm el barret.
7: Quina passada.
2: És una eina brutal. Sí. Que s'ha currat el Josep Torreño del món casteller i que des d'aquí...
5: Un gran perico.
2: Sí, també perico. Alguna cosa dolenta havia de tenir. Que s'ha currat una eina espectacular. Queda dit. Digue'm, Pol,
7: No, ja per més jugar durant tota la setmana. Si fas aquest... Vull dir, ha sigut una passada.
2: Doncs quines combinacions queden ara? Què poden jugar les colles?
7: A veure, tenim Vilafranca primers. Sí, posem hipotèticament. Ara Vilafranca carrega el Pilar de Nou, per exemple, i la Colla Vella carrega el 3 de 9 sense folre,
2: sí,
7: amb el panorama que tenim ara mateix, guanyaria Vilafranca.
2: Vale, o sigui, a Castells carregats, si tots dos carreguen...
7: Exacte,
2: castell...
7: a Castells carregats guanya Vilafranca. Evidentment, si Vilafranca descarrega el Pilar de 9, també guanya Vilafranca. Si la Vella descarregués el 3 de 9 sense folre, per exemple, aquí posem una hipòtesi. A la Colla Vella descarrega el 3 de 9 sense folre,
2: sí,
7: i Vilafranca carrega el Pilar de 9,
2: sí,
7: guanya la Vella.
2: O sigui que encara hi ha una opció,
7: hi ha un fil
2: d'esperança.
7: Si, sí, evidentment, descarrega el Pilar de 9 i la Vella descarrega el 3 de 9, evidentment, guanya Vilafranca.
0: Ja us avanço que Vilafranca ha dit que sí, eh? Següent ronda,
7: sí,
0: Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. De fet, l'Àngel Grau s'ha endut a la gent del folre i les manilles i els puntals cap a dins per fer una xerrada i ja està decidit que serà el castell que anirà.
7: Doncs aquí tenim una mica dibuixat el que podria passar si, i evidentment, la Vella també, en teoria, no, tira endavant el 3 de 9 sense folre, per tant, hi ha aquest fil d'esperança per part de la Vella.
2: I amb el 2 de 9 sense manilles, per exemple, ara les joves de Valls fa el 2 de 9 sense manilles, podria competir amb Vilafranca carregant el Pilar de 9 o encara no?
7: Posem que les joves carrega el 2 de 9 sense manilles.
2: Vale.
7: No, tindria 12.000 punts aproximadament i la Vilafranca en tindria 14.000, per tant, no.
2: I si el descarrega? No.
7: Si el descarrega, tampoc.
0: Cosa que no ha passat mai a la història dels castells.
7: Tampoc.
2: Amb el 3 de 9 sense folre, tampoc. Vull dir que les colles de Valls s'han d'aferrar ara a que Vilafranca no faci el seu tercer castell i elles carregar o descarregar aquests castells tan límit. O sigui que realment Vilafranca ho té tot bastant de cara ara mateix en aquesta segona ronda i mitja que portem.
7: Clar, també dependria, després ja ho dibuixarem, si voleu, què passaria després a la cinquena, o a la quarta o cinquena ronda, si la Vella decidís fer algun altre castell. Ja ho veurem.
8: Quina és la remuntada més bèstia que heu vist mai a la història dels castells?
5: Passa PSG.
8: Mira, és que no volia portar el futbol.
2: Porta-ho.
8: Però no, però el futbol seria aquesta, evidentment. En el món dels castells, una que diguis, hòstia, és que hi ha hagut un gir de guió inexplicable.
2: Bueno, mira, el Sant Fèlix, clar, de concursos no recordo ara... l'Arbella està a punt de remuntar amb un 3 de 9 sense folre fa uns quants anys enrere. És la primera vegada que vam pensar, hosti, aquest castell és possible, perquè es van quedar a pocs segons de carregar-ho, però no ho van fer aquell dia. Recordo, més que remuntada, potser va ser una sorpresa que les joves guanyés Sant Fèlix de l'any passat. Això va ser allò que ningú s'ho esperava, tothom Vella, Vilafranca, tal, i les joves es va treure de la màniga uns castells que li van permetre fer millor Sant Fèlix. No sé, remuntada. Realment, a vegades ho he pensat, el concurs és un dia i pot passar de tot, però gairebé sempre acaba guanyant la colla que millor està. L'últim any que va guanyar la Vella, 2018, realment era quan ja portava 2 anys trepitjant els talons de Vilafranca i que ja durant tot l'any veia que la Vella havia aconseguit arribar al nivell de Vilafranca. Llavors va venir la pandèmia i es va trencar aquesta dinàmica.
7: I potser remuntada no, però el que sí que recordes més de vegades és si alguna colla prova aquests castells,
2: sí,
7: inèdits. Per exemple, Sant Úrsula de l'any passat va guanyar la Vella, si no m'equivoco,
2: sí, sí, sí, sí.
7: I...
2: Però les joves va fer el 2 de 9 i tothom recorda la Sant Úrsula del 2 de 9.
7: Exacte. Perquè, I no, la vell, no la victòria de la Vella en aquella Sant Úrsula.
5: Però perquè per això diem que sempre es compten els punts al concurs. Fora de concurs hi ha aquests factors. O sigui, jo recordo una actuació també a Valls que per punts, em sembla que si haguéssim mirat punts, 35 punts més la Vella, perquè havia fet el 4 amb el Pilar i no recordo quin havia castell havia carregat, però les joves ho havia fet tot, que és el primer cop que ens van ensenyar 4, 2 net, dos amb forra i manilles, i van marxar exultants, mentre que la Vella no. La Vella no va marxar contenta d'aquella actuació, malgrat que hagués tingut més punts, però també hi ha un punt de sensacions de les places que fa que no només sigui punts, que no només hi hagi remuntades, sinó que és una cosa de
0: gràcies,
5: sensacions.
0: Gràcies, torna a tirar avall.
2: Gràcies, torna a tirar avall, i per tant,
0: i ara per ronda.
2: Ronda,
0: exacte.
2: Ara haurà molt malament ho han d'haver vist per tirar avall dos peus i perdre una ronda que potser els hi torna... Potser poden anar al seu castell d'aquí una hora. O sigui, això realment... també és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de desmuntar un d'aquests peus. Doncs arriba
5: un dels moments.
2: Un dels moments.
5: No sé si esteu nerviosos vosaltres.
2: Doncs una mica.
5: Jo bastant, també us ho dic.
2: Sí. Realment, un moment important, i jo crec que perquè l'Albert Pedrol i tots els oients que avui ens acompanyen a través de Castells de RAC+, us facin una idea de la dificultat del castell que ve a continuació. Aquesta és la banda sonora que li hem posat al 3 de 9 sense folre.
9: Hola, Benet.
2: Aquesta és la banda sonora. Hola, Xavi Puig, què tal? Com estàs?
9: Hola, què està passant?
2: Doncs mira, estàvem a punt...
9: Sempre que
2: vinc connectes...
9: hi ha silenci, eh?
10: O música.
2: No, o música.
9: O música, abans, és veritat.
5: Sí. És que no estem fent res, Xavi. Ens passem l'estat que estem aquí estem menjant que... pipes.
9: Fins que connectem no dieu res, no?
5: No.
2: Exactament. Doncs mira, anàvem a donar pas justament a la sintonia. Mira, escolta. La intentarà el fet de no ser sofó. Mira, ho hem quadrat així. Has sentit la megafonia anunciant el 3 de 9 sense folre i la Paula tirant la música de Missió Impossible. I això és perquè aquest castell no s'ha descarregat mai a la història dels castells i només s'ha carregat dues vegades el 2019, abans de la pandèmia. Una el va fer la Colla Vella, l'altra la Colla Joves. Ja et pots imaginar, Xavi, que si la Colla Vella tira de 3 de 9 sense folre és perquè comença a jugar allò, les cartes, les últimes cartes. Allò, el tot o res. És un castell que saps que... Bé, això no ho ha descarregat mai ningú, però que si li fas l'aleta encara pot seguir lluitant en un concurs que ara mateix, a meitat de la segona ronda, els castellers de Vilafranca tenen ben encarat. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10, mentre que la Colla Vella ha carregat el 4 de 10, no l'ha descarregat, i ha descarregat el 4 de 9 sense folre. Per tant, castell ara clau pel devenir d'aquest 30è concurs de Castells de Tarragona.
9: Hi anem ja o no, encara, Benet?
2: Estan tancant la pinya, jo crec que 30 segons, un minut, depèn del que tardin, ja tanquen les mans, ja veiem les mans que es van ajuntant entre elles.
9: No, un minut, vaja, vosaltres continueu, un minut i tornem a connectar-nos a RAC+.
2: Vinga, va, veniu a veure aquest castell. Home, jo crec que val la pena que el públic de RAC1,
8: sí, home,
2: en aquesta mitja part del Barça femení, escolti el que passa amb aquest 3 de 9 sense folre.
10: Castell històric, eh? Hi ha ganes de...
2: Sí.
10: Hi ha moltes ganes a la plaça...
2: Hi ha moltes ganes de que a la Vella li vagi bé.
10: I la Ron... Li vagi bé i li donaria oxigen, no?, molt d'aire, amb un concurs que ara mateix està en un moment complicat a nivell de rivalitat i de competència.
5: I l'Aaron, que pujava a sobre de la pinya dient que sí amb el cap, o sigui, ambició per part de la Colla Vella.
0: Us he de dir que, més enllà que la plaça vulgui que a la Vella li vagi bé, és veritat que el 4 de 10 de Vilafranca, l'aplaudiment de la plaça també ha sigut majúscul. És a dir, jo crec que sí que hi ha unes certes ganes de que Vilafranca trenqui una mica aquesta hegemonia i que hi hagi altres colles que guanyin el concurs, però crec que la plaça també valora castellassos com els que estan fent les dues colles.
10: Sí, totalment. Molts comentaris ens arribaven d'admiració vers els castellers de Vilafranca. Sí. Una cosa no treu l'altra.
8: Sí, sí. I gent que no del món casteller, que a mi també m'han arribat missatges de gent que ens escolta d'hòstia, Vilafranca, el que acaba de fer. I hi ha gent que no en té ni idea de castells com jo, però que flipa igualment.
2: No, és que clar, a veure, Vilafranca està fent unes exhibicions aquesta temporada que no se li pot negar. El cas és que porten molts anys realment guanyant. I això també, doncs, pel públic general o pel públic casteller, doncs també pot generar un cert cansanci. Quin silenci, eh?
8: Sí.
2: Els moments són brutals.
10: No hem comentat massa, el canvi d'hora fa que, clar, que estiguem als vols de les 8 del vespre, allò
2: fosc,
10: en moment crepuscular. Amb la...
2: Aquí a vegades hi havia queixes del feix de llum que entrava i que il·luminava algunes colles durant el matí i altres no, avui i les perjudicava, no?
10: Avui a nit, il·luminació artificial, òbviament, ara mateix.
0: Us he de dir que pels fotògrafs que fan fotos des de baix, els focus aquests et van directe a la càmera i costa molt fer unes bones aletes il·luminades, sí.
10: Sí, la llum natural era un regal.
9: Tornem a ser aquí.
2: Doncs arribeu just a temps, Xavi Puig.
10: Passeu.
2: Perquè, bueno, ara el silenci no el fem nosaltres, eh? El fa tota la plaça. No sé si pots escoltar el no soroll.
9: I tant.
2: Tothom callat per aquest moment decisiu en què es col·loquen els quarts del 3 de 9 sense folre de la Vella.
11: Llàtzer!
2: I són els que han de decidir si el castell tira amunt o no. Moment decisiu.
11: Vinga, doncs soni com a l'assaig. Simplement Ivan. Com a l'assaig.
9: Com a l'assaig.
2: Sonen gralles.
10: Sí, sí. Com a l'entrenament.
2: De 3 sense folre de la Colla Vella. Un castell que no s'ha descarregat mai a la història dels castells i que pot servir a la Vella per posar-se al capdavant d'aquest concurs, almenys de moment. Es col·loquen les quins. Les sisenes també remunten. la canalla preparada damunt la pinya. La mida és bona. La distància entre cadascuna de les regles, perfecta. Però és que ha d'anar perfecta, és que no permet errors, aquest castell. Sisenes arribant a la posició. Amb quina delicadesa col·loquen el genoll. S'agafen de braç. Posen un peu i s'aixequen.
10: La plaça conté la respiració.
2: A mi el cor em batega amb força. La canalla remunta. Estan a punt d'arribar els dosos. Fins aquí ho hem vist també a l'assaig. Comença a remenar una mica a nivell de terços, eh? Terços i quarts comencen a treballar, però els dosos ja estan col·locats i la canalla a la part alta. La vella pot fer-ho per segona vegada en la seva història, tercera en la història dels castells. Entra l'esjocador. Atenció, que llença un peu, que col·loca l'altre. Atenció a la colla vella. 3 de 9 sense folre. Carregat de la colla vella dels xiquets de Valls. I el tanto que té corda. El tanto que pot tenir corda, tot i els problemes evidents que té a terços. Han tret l'enxaneta, s'acaba trencant. S'acaba trencant, però la colla vella és aquí. La colla vella acaba de carregar el castell impossible i es col·loca líder del concurs de castells de Tarragona. No està tot dit. Vilafranca, prepara't. No està tot dit.
10: Guerra, guerra, guerra.
2: 3 de 9 sense folre. Carregat de la colla vella dels xiquets de Valls.
7: Vilafranca aplaudeix.
2: Vilafranca aplaudint els seus grans rivals. Perquè us feu una idea de la història que hi ha darrere d'aquest castell.
9: El 3 de 9 sense folre, mai descarregat, com ens deia el Benet, carregat avui i donant-li guerra, guerra, guerra esportiva, guerra castellera, en aquest cas, com cantava l'Esteve, en aquest concurs de castells. Tornem ara d'aquí una estona, us deixem a Ragnes o Benet i companyia.
2: Fins ara.
3: Joan Ibarra, amb quin llàgrimes, absolutament increïble.
2: Quin moment acabem de viure.
12: Sense folre, carregat.
2: Jo necessito una cervesa, Estrella d'Ars,
10: o dues,
2: per superar aquest moment. I us diré una altra cosa, necessito un descans.
7: Uau.
2: Escolta'm, aquest castellot dona emoció, sí o no?
10: I tant, home, per favor.
2: Ha
10: sigut un moment espectacular.
2: I pell, una cosa, aquest cop no ha estat carregat in extremis, eh?
8: No.
2: L'han carregat i han tret l'enxaneta.
3: Jo pensava que podien, eh? Però és que és això, és delicat, és delicadíssim.
2: Sí, sí. Doncs ara hi haurà una ronda conjunta que ens donarà una mica d'aire i també ens donarà una mica d'aire la publicitat que llançarem tot seguit. Vinga, va, que hi ha concurs. Fins ara.
13: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
14: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
13: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
14: Organitza Ajuntament de Tarragona.
13: Més info a concursdecastells.cat.
15: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
16: Forn de Nulles, els pans de sempre i les cebes com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
17: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
16: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
18: Forndenulles.com.
19: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls amb descomptes i promocions especials.
20: Experiència immersiva en xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
21: Més info i entrades a museucasteller.cat.
22: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
23: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
22: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
23: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
22: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
24: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
25: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
26: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant?
0: Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
1: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
4: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
5: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tàrraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
2: Quin concurs que estem vivint aquí a la Tàrraco Arena Plaça! Quin 3 de 9 sense folre! És que això només ho havíem vist un dia a la història. Un dia a la història s'havia vist. Santa Úrsula 2019, en què les dues colles de Valls van aconseguir carregar aquest castell. L'únic dia de la història que ho havíem vist. Avui som uns privilegiats de poder veure això. I mentrestant, ronda conjunta amb 3, 5, 8. Un dels castellers de Sants, un dels xiquets de Tarragona i un altre dels moixicanguers d'Igualada. Un castell amb el qual les tres colles pretenen fer el seu tercer castell i tancar la seva participació al concurs i dedicar-se a gaudir de l'espectacle que estem veient. Com l'espectacle, i ho hem anat comentant durant la retransmissió, és el càtering que ens estem fotent aquí, a la zona de premsa i a les llotges. No, és que espera, Anna.
6: Ara pujaré.
2: Saps qui és el protagonista i el responsable de tot això?
6: Crec que m'ho imagino.
2: Jordi Gasque, què tal? Bon vespre.
11: Hola, bon vespre.
2: Com estàs?
11: Molt bé, molt content avui.
2: Molt content i molt cansat, suposo, perquè déu-n'hi-do,
11: Déu-n'hi-do. Agotat.
2: Agotat, no m'estranya. Jordi Gasque, responsable del Forn de Nulles. Ho hem anat comentant durant la transmissió. Quin goig de pancartes que estan aquí penjades a la Tàrraco Arena Plaça. Hem vist lones del Forn de Nulles per tot arreu, però jo crec que, de debò, la millor publicitat és tastar les coques, les mini hamburgueses.
10: És que vas veient periodistes i gent que va fent viatges. Això no ho havíem vist cap any, Jordi. És per treure's del barret.
2: En quin moment, Jordi, saps que sí, que s'han de fer tot això? Perquè, clar, ahir això va estar a puntet de suspendre's.
11: Va sobre la marxa, no? L'equip te respon i canvia. Es diu, tenim que fer això. I quan l'equip te respon, tot és fàcil, canviar-ho i modificar horaris i coses. Vull dir que no... La veritat que és gràcies al meu equip que ho podem fer, no... que ells volen fer-ho, estar aquí, avui aquí a la Tàrraco Arena, puguem patrocinar això, és el més gran que pot passar al Forn de Nulles, quasi bé, saps? I llavors, és molt important per nosaltres, és un sentiment, això.
2: Doncs es nota el sentiment també en el gust dels productes i deixem dir això, que aquí ho hem disfrutat, i a més teníem aquestes oients que hem invitat, que hem sortejat entrades i ens anàvem portant, ens anàvem anar sortint de tots els projectes.
10: També agraït als tècnics, al suport logístic també del Jaume Angelat, de tota la gent que forma part també d'aquest equip dels Castells de RAC1.
11: Castell de RAC1 és, per mi, és la família del Forn de Nulles. Jo me'ls estimo molt i sé que pensen igual que jo, tenen la meva visió i defensen els castells molt. Per mi és molt important col·laborar amb ells i donar-los suport i ajudar a que funcioni tot.
2: Saps perfectament que aquest sentiment és mutu. Escolta, i més enllà de l'alegria, de la satisfacció, de la feina ben feta, ja, diguem-ne, amb l'altra faceta, gaudint de la teva colla vella o no?
11: Sí, molt. El 3 de 9 és, per mi, avui en dia és el límit del món casteller. Valoro molt els castellers de Vilafranca, per exemple, juntar dos castells de 10, ara suposo intentar empilar 9 o 9 de 9, però és que jo aquí he pujat dalt dels castells, pujar amb un castell net com és el 3 de 9 o 4 de 9 o el 2 de 8, per mi és el màxim que pot assolir un casteller. I per tant, veure carregar aquest castell després de tants anys, per mi em fa molt feliç.
2: Doncs a nosaltres també, i a més, la vella que pressiona a l'altra banda de la plaça i diu, que encara hi ha concurs. Queden provisions?
11: Jo crec que sí, la Colla Vella sempre anirà fins al final. Crec molt amb el Manel Urbano i que és un bon cap de colla i sí que ho donarà tot per poder guanyar aquest concurs.
10: El Fort de Nulles li queda corda encara? Si això s'allarga, que pot ser que la nit sigui llarga.
2: Tenim
11: coca, tenim postres, tenim de tot i aquí allargarem fins l'hora que faci falta.
3: I ja hi ha dolç, que mentre estava aquí despistat m'he esquitllat per darrere i he agafat una mica de coca de crema.
2: Doncs, no tinc ganes de que s'acabi el concurs, però quan s'acabi aniré a per totes, us aviso.
10: Hi ha una cosa que els oients no veuen, que és la cara de felicitat que fa el Jordi Gasque. Des d'aquí sí. Em trec el barret amb tot l'equip, amb tot el que esteu fent, i la cara de felicitat que és aquest 3 de 9 que acaba de viure en directe, que és d'aquí que ha vingut la idea de dir, va, Jordi, entra en antena perquè li veies, no, aquesta cara d'il·lusió.
11: Sí, per mi és molt, molt, molt important, això. Molt, molt, molt, molt. Hi ha coses que no tenen preu.
2: Jordi, fantàstic. Moltes gràcies per acompanyar-nos ara aquí físicament i en general en aquesta temporada 2026.
11: Encantat.
2: Fins aviat.
10: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que els oients de casa entenguin el que són els castells a través d'això, de la il·lusió, d'aquestes coses que no tenen preu, d'aquest viure un 3 de 9 net, que no ho vivíem, posem-lo en valor, des d'aquella Santa Úrsula de just abans de la pandèmia, aquella Santa Úrsula gloriosa,
2: ja
10: on la vella era la primera del món casteller a encarregar el 3 de 9 net. Immediatament després ho feia les joves, que abans havia estat a punt de carregar, no?
2: Sí,
10: aquella
2: diada
10: extraordinària de Santa Úrsula, i d'aquell any, d'aquell 2019, doncs hem viatjat aquell 2026 aquí a la plaça de la Tarracorena. Els castells són això, ja està.
2: Ha tornat el 3 de 9 sense folre i també torna el Calçofest, la cita que fa saltar espurnes. I és que el 21 de novembre a Valls tornarà a plegar la música en directe, calçots i cultura popular. I amb la participació de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. I atenció al cartell d'aquest Calçofest. Atenció, no sé si t'agraden a tu.
7: M'encanten.
2: I tocaran els Figaflaues.
7: Home! Seva cintura ben pegat, quan ballava la
2: notava i feia veure que no m'importava. De Valls, exactament, jugaran a casa. Però també els altres grans referents d'aquest tipus de música i ambient, que són els Tiets. Bé. Café pels més cafeteros. Café, café pels més cafeteros. Però és que allà a Valls no s'hi posen per poc, perquè també hi són els Pets.
7: Oh, perquè...

0: amics de la casa, ja els considero així, que són els amics de les arts.
1: Oh. Heu vingut a robar-nos les dones.
0: Haurem de canviar la cançó de la promo.
2: Sí.
0: Haurem de posar-hi ara els homes, castells,
2: sí,
0: no?
2: Ah, això mai d'anys. Sí,
0: mai d'anys. Ara hi ha una cançó molt adequada. Han dit que la tocaran, eh? Els
2: sí?
0: Els I, per últim, també hi tocarà la Maria Jaume.

0: que ho fa a mi molts més. Voleu una entrada doble per viure la segona edició del Calçofest a Valls? Doncs apunteu l'agenda 21 de novembre i comenceu la temporada de calçotades amb el Calçofest. Tot el cartell i venda d'entrades a calçofest.cat o comenteu la jugada a les xarxes de Castells de RAC1 i podeu guanyar dues entrades dobles per a aquest festival. Pol, tu quan tinguis comentaris, doncs ja aniràs dient, eh? A veure.
1: Sí, sí, jo...
0: Ves recollint.
1: Jo vaig recollint i quan ho tingui...
0: Vinga, va.
2: Escolta, aquesta gent de Valls, Benet, jo aniré al Calçofest, seré el primer, però t'he de dir que amb això de les 3 C's, dels calçots, dels castellers i del campanar...
0: Sí, bé, clar, sí. Saps? Ah, hi ha polèmica.
2: Sí, hi ha polèmica.
1: Per què?
2: El campanar de Valls és el més alt de Catalunya, el d'Esparreguera és el segon, però hi ha polèmica.
3: Yep.
1: Perquè, a veure.
2: Home, perquè l'Esparreguera és molt més maco i això...
3: Ostres.
2: I això és gama extra, Benet. Esteve, això puja punts.
3: Tu vols que no puguem tornar a la plaça de Blat de Valls?
1: Però nosaltres ens emportem... O sigui, pot ser més maco, però ens emportem al pis de 10.
0: El tamany importa?
2: Sí, home,
0: el tamany importa?
1: En aquest cas, sí.
2: No, tenen un campanar xulíssim, però estem allà en aquella guerra de campanars entre Valls i Esparreguera.
0: I no se li pot posar algú a dalt?
2: Sempre ho he pensat, que un dia hauríem de fer un referèndum allà a Esparreguera per posar-li una antena o alguna cosa que
3: li
2: sumi 10 metres amunt, saps què vull dir?
1: Llavors ho farem nosaltres, Vull dir...
3: I en aquest meravellós univers, que és el món casteller, ara mires a la plaça i veus els castellers de Sant Pere i Sant Pau que intenten el 3 de 9 en folre, que és un castellàs, és sostre absolut per aquesta colla, no? I això són els castells, també, Pedro? No,
4: sí, castells són super a sostre, de fet. Sostre absolut.
3: Sí, sí, sostre
4: ja l'han fet, que era el 4 de 8 amb el Pilar. És a dir, que vaja... Que
3: és trencar barreres.
4: És un plus, fins i tot.
2: Hi ha alguna mena de germanor entre Vilafranca i Sant Pere i Sant Pau pel color de les camises, o és casualitat?
3: No ens consta.
0: No ens consta que hi hagi... A Tarragona sí que hi ha, diguem-ne, la Jove de Tarragona i Serrall tenen bona relació, per exemple, entre colles.
3: Sí.
0: Però no, el color de la camisa, diguem-ne, no marca les afinitats.
4: El verd de Vilafranca és per la vinya del Penedès.
5: Per el que no sàpiga el Joel.
0: I el del Serrallo, per què o no?
5: Dels mariners, no? Del mar,
4: sí.
0: No? No, mariners és el... Ai, so, Serrallo és blau, perdó, el de Sant Pere i Sant Pau.
5: No tenies.
4: Sí.
5: Vinga, va, 3 de 9.
3: Concentració. Anna, crida l'ordre. Sonen gralles.
0: Sí, un moment importantíssim per aquesta colla, que fa uns anys era una de les colles petites de Tarragona. I ara la tenim aquí, a la sessió del diumenge del concurs de castells, intentant el 3 de 9. O sigui, a mi m'ho diuen fa uns anys, això, i no m'ho crec. Sisenes que es col·locaran. Primera vegada que Sant Pere i Sant Pau col·loca sisenes en un castell.
3: Repte descomunal. Increïble. Per aquesta colla, eh? Repte descomunal.
0: Una colla que, s'ha de dir, no ha arribat aquí per casualitat. És a dir, treballa molt bé, el local ho treballa tot molt a fons, fent castells sencers en la xarxa abans de portar-los a la plaça, és a dir, molt metòdica. De moment té 600 col·locat. El 3 de 9 que branda, que remena. Està patint.
3: Està patint molt.
0: Es trenca. No ha arribat a col·locar...
3: I l'home a la plaça, la plaça guardava el silenci.
0: Bueno, perquè és d'aquelles colles que...
3: Que fa il·lusió a tothom.
0: A tothom li fa il·lusió.
3: Sí, sí.
0: Exacte, sí, sí. De fet, fins i tot diria, ha quedat molt lluny, però intentar aquest castell per aquesta colla és un regal en si mateix. O sigui, ningú s'esperava que Sant Pere i Sant Pau arribés a intentar castells de nou.
4: Sí, sí, tens la gent, ho has assajat i afrontes el repte. Però vaja, ho sap greu realment perquè és una colla que ha crescut moltíssim.
3: A la colla, l'altre dia tenia la sort jo d'acompanyar-los amb el Pilar caminant, amb la Jara d'en Xaneta, que a més a més és la filla de la Laura, d'una amiga de l'ànima, i a la colla hi havia aquest run-run de dir, ostres, hem d'intentar el 3 de 9, però és un repte descomunal per nosaltres, és traspassar una frontera, no? Captaves aquest neguit, no?
0: Fer el pas al castell de 9, moltes vegades, si no fas el 2 de 8, com Sant Pere i Sant Pau, que no l'acostuma a fer, vol dir passar de fer castells amb pinya a passar a fer folres. I això és un canvi de concepte per tota la colla, perquè tota la gent que no està acostumada a portar pes a sobre, que no és castellera de tronc, quan fas un castell amb folre, passa a portar pes a sobre. Llavors és un canvi gegant. No és un castell més, no és el següent graó. És una altra manera de fer els castells. Per això és tan important.
2: Sou enciclopèdies, realment. Estic fent un màster avui,
0: Home, avui quan vagis a Esparreguera a la segona actuació de la Festa Major...
2: Home, ja veniu els del Poble Sec o no?
0: Aquest any crec que no.
2: Aquest any no, eh?
0: Vam venir, no?
2: Sí, sí, no, sí. Sí, tant, i tant que veu venir.
0: Crec que aquest any sí, però no era potser vam venir, però no era Festa Major, aquest any era, era un altre. Sí, sí, sí.
2: Com esteu, la colla del Poble Sec?
0: Mira, avui dèiem Esparreguera campions de Torredembarra, sí. Marrecs amb el Joel campions d'ahir, sí. Poble Sec última de Torredembarra. Però,
2: però estàveu a Torredembarra.
0: Ara,
2: home,
0: ara. S'ha de valorar,
2: també. S'ha de mirar així, el got mig ple sempre.
3: Vau patir una caiguda, eh? Caure i el Benet estava al castell.
2: Sí, pobre. No? Que va venir dilluns.
3: És complicat això de caure.
0: No entrarem en detalls. No? Ja ens hem recuperat.
3: I tant, i tant. Els castells també són això, no? Recuperar-se, aixecar-se, caure. I no sempre surten les coses rodades.
0: Som de la corda de la vella, el Poble Sec. Si no tremola, no mola.
2: Escolteu, abans he vist una colla castellera de la Índia aquí darrere meu.
4: Una no, unes quantes. Són els Govindas. Són els Govindas. Són com... La idea és que era, al principi fossin grups d'amics, al final van resultar ser equips patrocinats que s'ajunten un cop l'any pel Dai Handi. Llavors hi ha una competició també arreglada on han de fer castells a tota velocitat. I el Dai Handi, que és a la regió del Maharashtra, que és la regió ara t'ho diré, de Mumbai, a cada plaça un polític patrocina el festival allà. Llavors aquesta gent va donant voltes per les places i provant de fer torres humanes que s'assimilen molt als pilars d'aquí, però n'han arribat a fer de 10 pisos, que és un pilar de 10, que és una autèntica animalada. I tu pots estar allà assegut tot el dia i veure 80 pilars diferents, entre ells dos pilars de 10, 5 pilars de 9, 8 pilars de 8, i així anar sumant, i ells van donant la volta a cada plaça. Ara, a nivell de seguretat és molt limitat. I si voleu, fins i tot us puc explicar la història, el mite d'on neix aquesta activitat curiosa, no, que germana l'Índia i Catalunya.
2: Digues.

0: Connexions internacionals, tu.
1: Increïble.
2: El Dai Handi, l'objectiu original d'aquestes torres humanes era trencar com una mena de pot que hi ha bueno, penjat del sostre, que està ple de iogurt, mel, cúrcuma, o sigui, una marranada de nivells extrems. El tema és que ve d'una deïtat que era com un infant que sempre anava a les cases i es menjava els dolços, i la gent va començar a penjar els dolços entre casa i casa a dins d'aquests pots, i la deïtat aquesta, amb una flauta, va enganyar el jovent perquè s'amuntagués l'una sobre l'altra i que ell pogués arribar a robar els dolços. I aquest és com l'origen mitològic d'aquesta activitat. I per això els indis que han vingut són els que es dediquen a fer els govindes, que són precisament els marrecs de Sal. L'any passat hi van anar, també hi han anat els castellers de Sants, els caporossos de Mataró i els castellers de Vilafranca, que són els que han acollit aquesta visita aquesta setmana. Van anar a fer govindes a Vilafranca i a canvi doncs els han portat aquí a visitar-los. Entre ells, un dels principals patrocinadors d'aquesta activitat, que és Empurbeix Patràs, Sarnaic o alguna cosa així, ara no me'n recordo el nom, però vaja, que ha vingut
0: volem
2: la plana major.
0: Volem que ho tornis a dir, sisplau.
2: Compte, què està passant?
0: Doncs mira, expliquem-ho abans de fer l'últim titular, un dels últims titulars que volíem fer, i és que fa una estona parlàvem amb en Jordi Gasque de les pancartes que hi ha penjant de la Terra Quarena Plaça, dels patrocinadors. Doncs hi ha la de la coordinadora de Colles Castelleres, la d'Estrella d'Am, la de Rapsol i la del Forn de Nulles, que ho hem comentat. Unes pancartes enormes, de, jo què sé, quan deu fer això? 8 metres, perfectament. Sí, sí. Doncs n'hi ha una, la del Forn de Nulles, que està justament s'ha quedat com mig despenjada d'un dels seus extrems, i que doncs han desallotjat la part que hi ha a sota, perquè si caigués la pancarta, doncs no li caigués a sobre a ningú. I entenem que algú s'estarà preocupant de recol·locar...
2: Sí, ho puc veure, eh? De moment estava girada, ara ja l'han posat bé. És un tècnic que està a la part superior de la Terra Quarena repenjant aquesta pancarta i que torni a lluir com abans. Ara penjat ja la part d'un extrem, li quedarà l'altre extrem per aconseguir-ho. Estic narrant com pensen una pancarta,
0: Totes les mirades centrades ara en lloc de la plaça.
3: És el teu prime periodístic, Joel, eh? És el teu prime periodístic, aquest,
4: ja pots baixar de la grada.
0: Ah, amigo, encara està a la grada, aquest noi.
4: Segur que sí.
0: Encara estaria assegut a sota la pancarta.
2: Com que estic... No, estic aquí al mig, estic entre Sants, les joves... Barcelona... Gent que ara va allà amb xancletes, pràcticament, ara mateix.
0: És que anava a dir, hi ha moltes colles que ja han acabat, eh?
2: Sí.
0: Sants ja ha acabat.
2: Per normativa no poden marxar.
0: No.
3: Ah, no?
0: Bueno, avui...
4: De fet, avui sí, perquè amb el tema dels aiguats i tal, sí que estava previst... O sigui, normalment al concurs hi ha l'obligació de quedar-se i fer un pilar al final de comiat. I així obligaven, diguem-ne, les colles a quedar-se fins al final. Amb el tema dels aiguats i el canvi d'horari i tal, aquests pilars al final s'han eliminat i, per tant, les colles que volguessin podien marxar quan acabessin la seva actuació sense penalització, diguem-ne. Ara també et dic que aquí no es queda, ara, no?, amb tot el que hi ha anunciat. Vull dir, crec que no vol marxar ningú.
0: De moment us puc dir, mentre tornen a col·locar lloc la pancarta, que si volgués la vella ja hauria acabat, perquè ha fet 3 castells. Sants, Reus, Igualada, Barcelona... també hi haurien acabat perquè ja han fet 3 castells. És a dir, que ja hi hauria colles que ho podrien donar per finiquitat.
4: El que et puc dir ara és que Igualada no dona per acabat el concurs. Estan parlant, s'ho estan negociant, diguem-ne. Però no, ara sí que ha caigut una pancarta, eh?
0: Sí. Ha caigut la pancarta que no s'esperava ningú.
2: La d'Estrella d'Am.
0: Però que fa molt de vent aquí al mig, perquè aquí no dona
4: passa aquesta sensació. Passa iret.
3: Es belluguen, sí.
2: Mira ara les pancartes de Rapsol i del concurs de castells, com s'estan movent.
5: Haurien de tancar... L'etap.
4: A veure si ens desallotgen ara tots a fora i s'acaba el concurs. O sigui, aquest concurs accidentat, no?
0: Això no havia passat mai.
2: El que està fent la vella per guanyar, eh? No, home, no.
5: Joel.
2: Que és broma. No, perquè entre les colles grans sempre hi ha com aquesta mena de pique de tu vas fer ploure, que arriba fins a lo místic, saps?
0: Ah. La veritat és que jo això no ho havia vist mai. O sigui, que caigués una pancarta de...
5: L'últim que hagués dit avui.
0: Sí. Mare de Déu.
3: Joel, un dubte, i que els marrecs vagin guanyar ahir, això us dona la classificació d'alguna manera d'aquí 2 anys, el concurs o no?
2: Pel Mundial ens dona la classificació. No, perquè el concurs el que es fa és d'agost a agost de l'any anterior mirar les 5 millors... T'ho has explicat abans, el Benet, a veure si comences
3: a escoltar, és veritat, sí. Són masses hores, tens tota la raó del món. Sí. Mira com t'estàs abraçant amb la gent que t'estem veient.
2: Sí, amb el Joan Juncosa, que anava... anava aquest 3 de 9. Bueno, una mica la sensació quina és? Anaves al 3 de 9 a la pinya, això per començar.
1: A l'agulla.
2: O sigui, ves el castell de baix cap a dalt, ets l'única persona que pot, per explicar el pedrol que tenim a dalt, sí, que pot aixecar el cap a la pinya per veure com està. Com l'has viscut?
6: Molt intens. Sí, com dius tu, és important mirar amunt per anar ajudant els companys que no veuen el castell per saber per on va el castell.
2: I una mica, no sé si dones informació també del segon cap a la pinya, de dir més força a la dreta o a l'esquerra.
6: Correcte, per passar les ordres de dalt cap a baix, perquè a vegades amb tant de soroll no arriben les ordres, i és una manera de comunicar-nos.
2: Per valorar-ho, és el tercer cop a la història que es fa l'aleta aquest castell. Quina és la sensació ara mateix dins de la Colla Vella?
6: Molta eufòria. Ara, molta eufòria, molt contents. Definiríem eufòria.
2: Vale, tu canvio. Sí, Vilafranca carrega el Pilar de nou, aquesta eufòria es mantindrà?
6: Això depèn, no?
2: No, et buscava aquí les pessigolles. Enhorabona, Joan, per aquest 3 de 9. I vaja, segur que ens seguireu fent disfrutar del concurs perquè no sou capaços de rendir-vos mai.
6: Gràcies.
2: Gràcies, Joan.
0: Vinga, va, doncs repassem un altre dels titulars que ens ha preparat el Pol Angelats amb el Si us acabeu d'enfeixar. Va, Paula.

0: Doncs una de les particularitats d'aquest concurs és que hi ha un premi en metàl·lic en funció de la classificació.
1: El concurs és una competició fins al punt que la classificació també té recompensa econòmica. Aquest 2026 la colla guanyadora s'emporta 16.000 euros, la segona 13.000 i la tercera 10.000. La resta de colles també reben una quantitat en funció de la seva posició. És una altra diferència enorme respecte a una diada normal, perquè aquí hi ha un jurat, punts, classificació i també un trofeu.
0: I és el que heu de saber si us acabeu d'enfeixar. La colla jove intentarà el 2 de 9 amb folre i manilles. D'alguna manera, això és un gran castell, però d'alguna manera, Anna, Joel, està renunciant ja a la victòria?
2: Qui, qui? La, no, no, la,
3: no, no, no estan,
0: la jove.
3: No estan renunciant, no sabem què passarà després, però d'entrada no estan renunciant, però sí que diuen estem tocats, algú ha pres mal, hem hagut de fer alguns canvis, anem a serenar una mica i després prendrem una decisió. Al final el que van ara assegurar-se és tres castells que puntuïn i a partir d'aquí decidiran si segueixen o no segueixen, però sí que evidentment sortiran d'aquí amb tres castells. Al final mireu el nivell que ha exhibit avui la jove de Tarragona, que si descarreguen aquest castell, que l'han fet molts cops i aquesta temporada es col·loquen segons, és a dir, estan allà dalt. El que passa és que ara han decidit que, bueno, doncs, que han caigut i que han de refer-se.
0: No, no, i que pot ser que facin aquest, si fan aquest castell, hauran fet una de les millors actuacions de la seva història i, en canvi, potser acaben quarts. Perquè,
3: perquè
0: les altres van tan fortes que...
3: Bueno, o potser acaben tercers. És que al final, tal com estan les dues de Valls, pot passar una mica de tot aquí, no?
0: Sí, sí.
3: I han d'anar tant al límit doncs, que poden passar moltes coses i ells diuen, bueno, anem a assegurar-nos un tercer castell que ens puntuï bé i a partir d'aquí ja prenem les decisions que haguem de prendre.
0: Doncs veurem, a veure quina torre... No, torre no, aquí a Tarragona no es pot dir torre, eh? Ojo, cuidao.
4: Ah, no?
0: No.
1: Perquè, sí, això és un altre tema, també.
4: El vocabulari importa, la llengua, el llenguatge, vaja, en aquest cas.
0: Hi ha castells que en un lloc es diuen d'una manera i un altre d'una altra. Per exemple, aquest que veuràs ara,
4: sí,
0: per Tarragona o Valls, és un 2 de 9 amb folre i manilles.
4: Sí.
0: I, en canvi, a Terrassa o a Vilafranca és una torre de 9 amb folre i manilles. I és el mateix castell, però a un lloc li diuen 2 i a l'altre li diuen torre.
4: Ah,
0: o els castells amb el Pilar al mig, a Tarragona i Valls li diuen 4 de 9 amb el Pilar i a Vilafranca o Terrassa li diuen 4 de 9 amb agulla.
1: I també passa en posicions.
0: Sí.
1: Per exemple, la posició de dau, que és la posició que agafa les cames, diguem, del tronc, es diu dau, potser, per exemple, a la zona de Valls, i vent, potser Vilafranca diuen vent, inclús el Joel també diu vent, allí en Marrecs de Sal, per tant...
3: Sí, de fet, jo crec que a Barcelona també es diu vent, vull dir que...
1: Aquí
3: som només nosaltres, em sembla.
1: Sí, eh?
3: Que sou tan puristes.
2: Tinc informació de què farà una de les colles que li diu dau.
3: Va, deixa-ho anar.
2: Voleu saber què farà la colla vella ara?
3: Si us plau.
2: Sabeu el que ha fet les joves amb el 3 de 10? De no l'hem carregat, doncs anem a carregar-lo.
4: Amb el 4.
2: Amb el 4. La vella ha dit no l'hem descarregat, anem a descarregar-lo.
4: Toma ja.
0: Molt bé, doncs vale.
1: Aquí, Benet...
0: Mira, amb això,
1: sí,
0: amb això no hi comptava.
1: Anem a fer un altre cop
0: no
1: especulació, si vols.
0: Clar, han carregat un castell que... Poden no intentar un castell diferent, sinó tornar a intentar un castell que ja has fet perquè només el tens carregat.
1: I potser no s'acaba d'entendre per què, si la vella descarrega el 4 de 10 amb folre i manilles i Vilafranca carrega el Pilar de 9, no guanyaria tampoc.
0: Vella no guanyaria.
1: La vella no guanyaria. O sigui, continuaria guanyant Vilafranca.
0: Bé.
1: Per tant, és un... Bueno, veurem què passa.
0: Veurem què fa Vilafranca.
5: Concentrats i forts!
1: Sí, veurem.
5: Amunt! Tothom molt concentrat!
0: M'encanta aquesta veu del Jordi Crespo, eh?
4: Concentrats i forts amunt. Crit de guerra... de la colla jove de Tarragona.
0: Un 2 de 9 que tenim de perfil, cosa que m'encanta, perquè hi ha uns castells que quan estan lluny no veus bé, i aquest de perfil el veiem perfecte. Veiem perfecte el folre i les manilles. Quin mestratge que ha aconseguit la colla jove amb aquest tipus d'estructura, que de moment... Puja molt bé, Esteve, està molt ferm aquest 2 de 9.
4: I tant, és que és una postaleta ara mateix, després d'aquests castells també. L'enorme fragilitat, compte que repeteix una mica.
0: El van controlant quan es col·loca l'aixecadora del castell. De baix està molt ferm. La soca que té la jove avui aquí és espectacular. I atenció, perquè estan a punt de carregar-lo. Ara han de ser molt finets.
4: Finets.
0: Refila la gralla, passa l'enxaneta,
6: 2 de 9 amb Folre i Manilles carregat. Han de salvar aquest moment de la sortida. De baix està molt bé. A dalt també ho han fet espectacular.
4: El tenen.
6: Fàcil. Fan que sembli fàcil. 2 de 9 amb Folre i Manilles totalment controlat per la colla joves.
0: Colla jove del xiquet de Tarragona. Els dosos ja desfilen.
4: Molt bé.
6: I l'han fet pràcticament sense esforç.
4: Deia l'Anna que s'havien de serenar, doncs se serenen en aquest castell, a veure què els hi donarà.
6: Efectivitat màxima, 8è de la temporada, es diu aviat, 8 vegades ha descarregat aquest castell aquest any la jove, i amb quina solvència, realment, la colla jove avui no cal guanyar ni quedar segona, potser pot quedar fora del podi, però haurà fet un 5 de 9, haurà fet un 2 de 9, i haurà carregat el primer 4 de 10 de la seva història. Amb això, jo me'n vaig a dormir, però vamos, o sigui, més que tranquil. Descarregat, eh? Vinga, va, obrim una estrella. Una estrelleta. Quantes en portem? Jo m'he perdut ja, eh?
4: Deu ser, moltes.
0: Ja comença...
7: Però una altra, mai sobren.
3: Mira, va, si me'n baixeu un aquí, li dono a la Gina Fort, que és la cap de colla de la jove de Tarragona. Déu-n'hi-do, quin tros d'actuació. Ara m'hauràs de dir primer si et plantes aquí o si la jove segueix. I després valorem.
8: El 3 de 10 queda descartat ara mateix perquè no l'hem pogut fer ara tercera ronda si no hi hagués anat. Llavors, ara crec que ens reunirem, però té tota la pinta que la jove Tarragona acaba aquí el seu concurs. Ell ja volia vindre a fer aquí el 4 de 10. L'hem fet i, per tant, crec que hem d'estar orgullosíssims de la feinada i de poder-nos plantejar un objectiu i arribar-hi, sobretot.
3: Clar, al final, quin tros d'actuació avui, probablement una de les millors actuacions de la vostra història, que es diu ràpid i ara veus aquí el 2 de 9 i dius, bueno, un 2 de 9, no? Però si agafes el conjunt de l'actuació d'avui amb aquesta primer 4 de 10 de la vostra història, és un tros d'actuació.
8: Sí, sí, és una actuació que l'haguéssim firmat tots a principi de temporada i llavors, no res, crec que hem de felicitar a tota la colla, la gent que hem sigut, la pinya que ha fet un treball espectacular, el Forra i les Manilles. S'ha vist el 4 de 10, eren una roca i llavors després, fuà, a tota la canalla i a tota la colla ens ho mereixíem totalment.
3: És difícil, eh, un 4 de 10?
8: Sí, es veu, es nota que és difícil, però té molt de marge de jugar-lo amb el moviment. Nosaltres, clar, només havíem treballat amb el 3, el 3 a la que se'n va una mica, el perd totalment i el 4 ens ha donat aquell punt que fins a un moment ens l'hem cregut de, que el descarreguem, saps? Però després, òbviament, s'han complicat i totes les coses, però vull dir, crec que té el joc que a vegades costa trobar el 3 de 10.
3: Tal com l'hem vist, ja et dic ara que tots el veiem que això ho descarregareu seguríssim. Moltes gràcies, enhorabona, i ja ens dius si segueixes o et plantes.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Sí. Doncs la colla jove, que sembla que es planta, una de les quatre candidates satisfeta amb els castells que ha fet, i escolta, que es barallin els altres tres. Fantàstica actuació de la colla jove. Escolta, Anna, li has dit, has dit alguna cosa així, com que volies que et baixessin alguna cosa, una cervesa, una estrella d'am.
3: Doncs mira, podries, eh?
6: No, jo
3: ara
6: no.
3: Anava a convidar la Gina, eh? Però escolta'm, no. Si baixa una per mi...
6: Anava a dir, jo no podria, però potser pots acollir l'Albert Pedrol,
7: si us plau,
6: i fer-li una mica de tour per aquí baix, que vegi el que és estar a l'arena.
3: Clar, aviam.
6: Allò...
2: Ah, amb l'Anna sí, eh? Jo, Albert, t'ho he fet, si volies venir amb mi... I m'has dit que no, que allò la pinya...
3: No, no,
7: és que l'Anna és
6: l'Anna. No, és més,
3: mira, jo t'acullo, però una Coca-Cola, una cerveseta no, però una Coca-Cola, aviam si ens la pots baixar. Va,
7: jo vinga,
6: acollir-ho tots dos.
3: Digue'm per on baixes i jo et vinc a buscar.
2: I t'hi diré quién eres.
6: Vinga, trobeu-vos...

0: Concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
1: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
2: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
1: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
3: Forndenulles.com.
4: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
5: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
6: Més info i entrades a museucasteller.cat.
7: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
8: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
9: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tàrraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
13: I si sentiu gralles a les 8 i 38 minuts és perquè els capgrossos de Mataró estan tancant la seva participació en aquest concurs amb el 3 de 9 en folre. Una colla que aquest any ha tingut moltes dificultats, que, com diu, com ha dit el Joel en el seu operú, està de reformes i molts canvis, però que aquest concurs pot ser un revulsiu. De moment ja ha aconseguit el 4 de 9 i el 5 de 8, i per tant el 3 de 9 és el gran repte d'aquest concurs. El fan ara, quan entren els dosos. De moment té prou bona pinta a nivell, com a mínim, de pinya i de tronc. Es va aguantant bé la canalla que arriba a la part de dalt. A veure si es treuen l'espineta. En van carregar un a principis d'any i això els ha passat factura. Però ara ja tenen l'acotxador col·locat. Ara l'enxaneta ja fa les passes. 3 de 9 en pol, recarregat dels capgrossos de Mataró. Treballat, esforçat, però de moment controlat. Ai, ai, ai, que ara hi ha hagut una rebrincada forta a nivell de quarts. A veure si poden salvar-lo. Veiem un dels quarts al límit, fent una cara d'esforç màxim, que es posa vermell.
14: Va, va, va, que queda poquet.
13: Va, queda molt poc. La canalla ja és a baix. Els dosos toquen folre.
14: Sí.
13: Les sisenes han sortit molt ràpid. Quina rapidesa de la baixada.
14: Bé.
13: I que contents podran estar de descarregar per fi. Per fi, el 3 de 9 dels capgrossos. Per fi, el 3 de 9 dels capgrossos.
14: Visca!
13: Un castell que fa uns anys hagués sigut de tràmit. Avui era el gran objectiu i és important fer-lo. Sí, senyors.
15: Com has viscut la vella?
13: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el 3 de 9.
14: Com l'han defensat, eh? Com l'han defensat?
13: Doncs mira, ells també tancen amb aquest castell la seva participació al concurs de castells. I hi ha moltes colles que tanquen amb la mateixa actuació. Mira, repassem, Esteve. Castellers de Sants, tripleta màgica. 4, 3, de 9, 5, de 8.
14: Feina feta. De fet, ha estat la colla que segurament més aviat ja tenia gran part de la feina feta.
13: Xiquets de Reus, també tripleta màgica.
14: Grandíssima actuació dels de la capital del Baix Camp, que ho han celebrat com tocava.
13: La mateixa tripleta de Castells. I amb la mateixa tripleta, però amb el 3 de 9 carregat, tenim Moixiganguers d'Igualada i Castellers de Barcelona. Per tant, de les 12 colles avui aquí, 5 han fet la mateixa actuació. Va tornar a

0: celebren els del Maresme, una de les colles que, per cert, més dificultats ha tingut per venir fins aquí per culpa dels aiguats. Que més tard ha arribat, que més ha hagut d'estar pendent de la previsió meteorològica. Doncs mèrit també per ells, de ser-hi i de formar part d'aquesta preciosa festa.
1: I ho celebren, eh? Sentiu-los, sentiu-los com ho celebren. És allò de ben bé, és allò, és el moment, és viure el moment. Sí, sí. Què important és aquest 3 de 9 que en un altre moment no haguessin ni celebrat i ara és eufòria entre els blau marí. Anna, Joel, heu trobat el Pedrol o no?
2: No, ens estem buscant.
3: No, mira, jo veig l'Anna.
2: I ell m'ha dit, estic aquí, tocant a Gràcia. Ara sí que l'he trobat.
1: Home!
2: Ho he aconseguit.
4: Sí.
3: El portarem a veure
4: no
3: de prop.
4: Portar el que volíeu perquè estan les existències exaurides.
2: No passa res. Sí. T'ho perdonarem. No passa res. Morirem deshidratats, però
4: no,
2: t'ho perdonarem.
4: No, per favor, no.
3: Mira, Albert, et portarem a veure un autèntic castellàs a prop, però a prop vol dir al peu del castell.
4: Però aquest té música o sobrenom o no?
2: No sé ni si li hem arribat a posar música.
1: No, li vam posar. Recordeu que vam fer una pregunta a la nostra audiència, a la veu de la plaça, i els oients ens van proposar tot de cançons per il·lustrar el Pilar de Nou. Un Pilar de Nou que només hem vist una vegada a la història, dues vegades a la història, un carregat i un descarregat. Recordeu quina música va escollir la veu de la plaça? O vam escollir d'entre els que ens proposava la veu de la plaça? És aquesta.

0: Sí, sí, sí. Vam escollir Odissea a l'espai perquè el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals és entrar a una nova dimensió. És una frontera, aquestes quatre pinyes, per primera vegada, que ningú més que els verds s'han atrevit ni tan sols a somiar. Per tant, és la nova dimensió, és la nova galàxia per explorar i de moment l'han conquerit els verds, han plantat la bandera al primer planeta, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, que ara intentaran per rematar el concurs.
1: I el que han plantat també és un estàndard vertical d'uns 10 metres
0: sí, ben bons.
1: De llargada, que pot ser per on han situat no? la base d'aquest pilar, pot ser una referència per ells,
0: sí.
1: No? Un punt de referència, allò que es va especular en la prèvia d'aquest concurs, no? Si hi hauria algun element físic a la graderia que els podria ajudar a intentar desafiar el Pilar de Nou, doncs jo crec que és aquest, no?
0: Doncs sí, han col·locat aquesta banderola enorme que els hi faci de referència, perquè sempre hem dit que la TAP és una mala plaça per fer pilars, no hi ha referències. De fet, jo, mira, m'hagués equivocat, perquè jo hagués apostat que avui no veuríem el Pilar, que avui Vilafranca apostaria per altres cartes, com el 9 de 9, que la farien igualment guanyadora. Però no, s'han decantat pel Pilar de 9. Ens ho deia l'Àngel Grau. Un castell tan delicat que necessites una alineació tan perfecta que quan la tens l'has d'exprema, no? Mira, i si tens una oportunitat la proves.
2: Estava amb gent de Gràcia amb calculadora en mà i segur que el Pol ho pot comprovar, però perdó. Si la vella que ha anunciat el 4 de 10 el descarrega, el 3 de 9 net carregat val més que el Pilar de 9 carregat. Per tant, la vella passaria per davant si aconsegueix descarregar aquest el 4 de 10.
3: Teòricament no.
2: Té un 4 de 9 sense folre
0: i Vilafranca 4 té un 3 de 10.
2: Clar, però 4 de 9 sense folre, 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net, el 3 de 9 net val més que el Pilar de 9.
0: Sí, però el 3 de 10 de Vilafranca també val més que el 4 de 9 sense folre.
3: Segons seria molt just, seria per 100 punts, però passaria en els verds.
4: Alguns detalls, de moment, que m'he fixat, la televisió ha apagat les llums que tenien posades. Que és cap on mira el Pilar.
2: Perquè és el que us deia abans, que per fer fotos és dolentíssim, perquè et queden com molt a la cara.
4: Sí, sí, sí.
2: I fa molta claror. Estem buscant l'Àngel Grau i no el veieu vosaltres?
4: L'Albert estem a tocar de la pinya. És bastant
5: la veritat és que no. Sí, sí, és increïble. Vull dir, és majestuós, molt més quan estàs aquí sota que quan estàs allà dalt. Realment, la magnitud de l'estructura és increïble.
0: Des de baix és més espectacular, diguem-ne, impressiona més, i des de dalt impressiona els colors, la geometria.
1: Crec que prens consciència de l'enorme dificultat que tenen això dels castells des de baix.
0: Des de dalt sembla més fàcil.
1: Sí.
0: Es comencen a col·locar els puntals i es torna a fer el silenci.
6: Vinga, ara, que ara puja un puntal!
0: A la Tàrraco Arena plaça.
1: Dels moments històrics...
6: Anem operant.
1: 30 edicions del concurs de castells. Seria posar la cirereta.
6: Va, folre, que entra el Yogi, Entra l'Uri. Vinga, que hem nucli ben fort, aquí. Va, comparem. Ja està.
0: La veritat és que les bases estan molt quietes,
6: Ja està bé, callem, sisplau.
1: Segurament és el millor moment per intentar-ho.
6: Vinga, va, que arriba el Dani.
1: De créixer-te la confiança de fer el 3 i el 4.
0: I tens més pinya que mai.
1: Més castellers que mai, més confiança que mai.
6: Farem-ho. Esteu bé.
1: En el millor moment de la colla.
6: Vinga, Marta, som-hi.
1: De tota aquesta temporada i segurament dels darrers anys, hi van.
0: Un castell mai vist al concurs. Mai vist a l'etap. Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals dels castellers de Vilafranca. Les bases semblen bastant sòlides.
1: Molt.
0: Folre, manilles, puntals treballant. I ja està remuntant l'aixecadora del castell.
1: I l'ànima dels castellers és la ideal, perquè no veus nervis, els veus confiats.
0: Puja l'enxaneta, ja tirat amunt. És molt bo, diu l'Àngel des de baix. Es col·loca l'aixecadora. Queda molt poc. Vilafranca pot rematar el concurs amb aquest castell. Només hi queda la motxilla d'entrada. Amb molta cura, l'enxaneta arriba a dalt. Està fent la motxilla. Està fent la motxilla, se'n va una mica enrere. Però ja gairebé el tenen. Col·loca el genoll. Col·loca un peu. Cau! Intent. intent de pilar de nou, i en un costat de la plaça frustració, i a l'altre crits d'alegria de l'afició de la Vella. L'afició de Vilafranca respon amb xiulets cap a l'alegria de la Vella. Estava a punt de carregar-se, quedava un peu per col·locar-se.
1: Aplaudiments també a la plaça. Aplaudiments a la plaça. Aplaudiments també de la Colla Vella, dels castellers de la Colla Vella. Després d'un moment tens.
0: I tant. I tant. Quin moment acabem de viure. Allò que dèiem de la pilota de la xarxa de tennis que pot caure al costat o l'altre, aquest cop a Vilafranca li ha caigut al seu propi camp.
1: Hi ha hagut un moment de segurament els ha faltat un punt, i és dir molt, amb els castellers de Vilafranca, un punt de calma. Clar, és un pilar de nou, que estic dient molt, i és el concurs de castells. Però em dóna la sensació que hi ha hagut un punt de nervi, que és el que ha acabat fent caure el castell, quan semblava que el tenien molt dominat, no? Pràcticament a punt.
0: Ha pujat molt bé.
1: No? Ha pujat
0: finíssim. Hi ha hagut un moment que el quart s'ha acabat, el quin se n'ha acabat anant molt enrere, estava molt assegut al primeres mans.
1: És que és un pilar de nou,
0: que no han pogut aguantar més. I tot i això, està a punt de carregar-lo,
1: Aplaudiments a la plaça de nou.
2: Potser des de baix el que més es notava era potser un punt de velocitat amb l'enxaneta, no? Jo crec que veient que s'estaven anant enrere, igual al apretar un moment, a carregar-lo i a veure què passava, jo crec que aquest
4: sí, també és a mi m'ha donat la sensació que amb la motxilla hi ha hagut un cert tremolí que ha evitat que es pogués posar ràpid per donar explicació a aquesta falta de velocitat.
2: Sí, de fet sí, però és el que deia l'Oriol, s'anava com a seient enrere i les manilles estaven molt al límit. Penseu que els puntals al final són molt poqueta gent i treballen molt separats, és a dir, no ens hem d'imaginar com un folre i unes manilles que les esquenes es toquen els puntals, l'esquena no toca amb el castell, per dir-ho així, per tant queden molt separats. A partir del moment en què l'Oriol s'ha anat seient enrere, realment les manilles no donaven l'abast per aguantar-ho tot, no? Una llàstima, perquè han faltat 2 segons i ara queden intent i aquí faltarà un castell.
4: I Albert, com ho has vist tu?
5: Home, era un castell amb una magnitud, amb molta gent involucrada, que al final ha acabat caient realment des d'aquí. La caiguda sí que ha sigut una mica dura. D'altra banda, si hi ha la sort de que ningú ha pres mal, home, també hi ha la Colla Vella, em penso que és, que també entra una miqueta en el concurs, no? Si no vaig errat, vull dir que el concurs es posa encara més emocionant. I res, una escena que perquè la gent l'entengui, com de professionals són el Joel i l'Anna, que és que hi ha hagut un casteller de Vilafranca que el primer que ha fet és baixar i preguntar-li al Joel si havia sigut intent o no havia sigut intent. I ha sigut el Joel qui l'ha informat a ell dient-li no,
4: sí que ha sigut intent
5: perquè no l'ha arribat a carregar.
4: Exacte.
0: Sí. Quin tros de castell és el Pilar de Nou? Per valorar encara més quan el vam veure descarregat per primera vegada aquest últim Sant Fèlix, que allò ho recordarem tota la vida. Doncs escolteu, s'ha acabat la tercera ronda d'aquest concurs de castells i potser és el moment de repassar la classificació amb algunes colles que ja han acabat. Per tant, Paula, si tens a punt la cinto de la classificació, anem a repassar-la tal com està ara mateix al final de la tercera ronda. Ara mateix, la Colla Vella dels Xiquets de Valls lidera la classificació del concurs perquè té 3 castells. 4 de 9 sense folre descarregat, 4 de 10 amb folre i manilles carregat i 3 de 9 sense folre carregat. En segona posició ara mateix, la Jove de Tarragona, que ja ha acabat la seva actuació amb 5 de 9, 4 de 10, 2 de 9. Tercers, Castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 i el 4 de 10, però amb un castell menys. I quarts, la Colla Joves dels Xiquets de Valls, també amb un castell menys, amb el 4 de 9 sense folre i el 3 de 10 carregat. A partir d'aquí, ja colles que ja han acabat la seva actuació, que no es mouran d'aquí, que han fet la seva feina i ara només s'ho miren. Castellers de Sants, Caprossos de Mataró, Xiquets de Reus, Moxiganguers d'Igualada i Castellers de Barcelona, que tenen la tripleta màgica, Moxiganguers i Barcelona, només amb el 3 de 9 carregat. També ens queden Xiquets de Tarragona, amb 4 i 3 de 9 i a falta d'un castell, i els castellers de la Vila de Gràcia, que els falta també un castell per acabar la seva actuació. De moment, així es queda la tercera ronda del concurs. Déu-n'hi-do, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que té tots els elements, aquest concurs. És que ara ho pensava.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, el que estic veient aquí, amics.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Mira, saps
1: ai,
0: què? Ai. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem
1: què ve
0: a la quarta ronda.
7: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de Castells de Tarragona.
8: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
7: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
8: Organitza Ajuntament de Tarragona.
7: Més info a concursdecastells.cat.
9: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de Castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
10: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
11: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
10: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
12: Forndenulles.com.
13: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls amb descomptes i promocions especials.
14: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
15: Més info i entrades a museucasteller.cat.
16: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
17: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
18: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
17: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
18: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
17: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
7: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Són gairebé les 9 del vespre. Hi ha colles que ja han acabat la seva participació al concurs de castells, però hi ha colles que encara tenen molt a dir. Molt a dir! Ara repassàvem la classificació i dèiem la Vella ara mateix va primera, la Jove de Tarragona va segona, Vilafranca va tercera i les Joves de Valls va quarta. Què passaria, Pol Angelats, si ara la colla Joves que va quarta fes el 2 de 9 sense manilles, si el carregués?
21: Si el carrega, es col·locaria ara mateix segona. Ara mateix.
0: És a dir, que la colla Joves Xiquets de Valls ara intentarà un castell que no s'ha descarregat mai per intentar col·locar-se segona.
21: I si el descarrega?
0: I si el descarrega?
21: Primera.
0: Uau!
1: Qui deia que no hi hauria emoció en aquest concurs?
21: És fort aquí, eh?
0: És allò de... A mi m'és igual quedar quart que segon, no? Allò, o que tercer.
1: Sí,
0: perquè ara podríem fer un 2 de 9 amb folre i manilles i assegures la tercera plaça. Però no venen a quedar tercers.
1: No, no, el símil futbolístic seria... Si hem de perdre, és igual que perdem per golejar.
0: Ah,
1: és a dir, no? Anem a intentar...
0: Que el central... No? I que el porter pugi a rematar.
1: Tothom a rematar. Mare, i això ens encanta. És això una... ens encanta, perquè són les 9 de la nit i segueix l'emoció.
0: És tan difícil, és tan difícil. Jo, mira, per veure-ho bé, saps què faré? Em posaré un got de vermut i Izaguirre, perquè els castells es viuen millor
1: faràs molt bé.
0: Amb un bon vermut, com amb qualsevol de l'àmplica varietat de vermuts i Izaguirre. I perquè ho pugueu comprovar, avui regalem, recordeu, dos lots de vermuts i Izaguirre que inclouen una ampolla de vermut i Izaguirre reserva negra i una ampolla de vermut i Izaguirre rosé, perquè gaudiu dels castells i del vermut amb els cinc sentits. I ara podeu descobrir els secrets més ben guardats d'Izaguirre amb una experiència d'enoturisme única. Reserves a bodegasizaguirre.com. Bueno, pues, escolta, no està malament per començar la quarta ronda, eh?
1: No està malament.
0: A veure, Pol, què diuen els oients que volen guanyar vermuts i Izaguirre, que volen guanyar packs de quatre entrades pel Museu Casteller, que volen guanyar dues entrades dobles pel Calçofest? Què diu la veu de la plaça avui a les xarxes?
21: Doncs comencem, si vols, amb la primera pregunta que vam obrir ahir, preguntant que qui creien que guanyaria aquest concurs i amb quins tres castells. Per exemple... ens diuen la vella amb el 4 de 9 sense folre, el 4 de 10 i el 3 de 9 sense folre.
0: Bueno, no va malament.
21: Està encarregat, per exemple, el 3 de 9 està carregat, però qui sap si ara el 4 de 10 el descarreguen. Vilafranca, tampoc va malament. 3 de 10 amb folre i manilles, 4 de 10 amb folre i manilles i Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. Per ara ha quedat en intent, veurem què passa a les dues següents rondes. Què més? Les joves, 4 net, 2 de 9 amb folre i 3 de 10 amb folre i manilles. Per tant, ho estan clavant bastant.
0: Anava a dir, exacte. Tenim una veu de la plaça molt experta.
21: Molt bé, molt bé.
0: Com a mínim en quant a les intencions. Després veurem el resultat.
21: És això, repeteix molt el 4 de 9 net de la vella, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 3 de 9 sense folre. Per tant, molt ben encaminats. I pel que fa a l'altra pregunta, que preguntàvem quin era el millor record pel concurs de castells, en general. Per exemple, l'Àngels ens diu el mosaic de colors que fan les colles a l'arena.
0: És que és realment espectacular.
21: Sí. Queda una imatge molt bonica. La Núria, el silenci monumental quan es fa un supercastell. Això també és veritat, impacta. Ho hem dit abans, quan proven un castell gran, el silenci que es produeix a plaça. En Jordi ens diu el del 2012, perquè és l'únic que hi he pogut anar.
0: Bé.
21: Doncs,
0: ja fa temps, ja pots tornar,
21: ja fa temps.
0: Jordi.
21: Sí. En Santi, l'emoció de descarregar el 4 de 9 net després de la caiguda de Sant Fèlix l'any 2024 per part de la vella.
0: Quin moment aquell també.
21: Moment també inoblidable. Què més?
1: Per moments el que ve ara, Cuidado que la plaça comença a demanar silenci. Eh?
0: Sí, perquè és un moment... La colla joves és d'aquelles que no es rendeixen. Realment és allò de a pica pedra, fins tot allò quan sembla impossible, no? Perquè ho tenen molt difícil, realment. Han de fer una bogeria per tornar a situar-se a la carrera, per dir-ho així. I ara tenim un intent de 2 de 9 sense manilles. Avui és que hem vist 4 de 10, 3 de 10, 3 de 9 sense folre, pilars de 9, com a mínim l'intent. En canvi, mira, 2 de 8, que altres concursos han vist diversos intents de 2 de 8, avui no havíem vist cap intent de 2 fins ara, que ja el veiem de 9 directament.
1: Allò que hem anat dient de que aquest podria ser el millor concurs de castells de la història, dels millors segur.
0: Segur.
1: No?
0: Sí que et diré una cosa. Altres anys, abans de pandèmia, hi havia... La guerra sempre ha estat de les mateixes, eh? Però hi havia altres coses que feien gamma extra. Mataró et feia gamma extra, ja. Sants et feia gamma extra, Xiquets et feia gamma extra. I ara aquestes colles encara no han arribat al nivell prepandèmia.
3: Miqui, Jaume, teniu bona mida, eh?
21: Quin folre, eh?
0: Uau.
21: És un folre immens.
0: Sí. A diferència d'altres colles grans, per això, a la colla joves no li sobra res, a nivell de volum de pinya. És un folre immens, us podeu imaginar, per aguantar sobre un 2 de 8 sense folre. La plaça ben atenta al que pugui fer les joves. Tenim els terços col·locats. Ui, i veiem a Fede Gormaz, eh? El pis de quart, sí o no? Hi ha hagut un canvi, potser hi ha hagut una lesió amb la caiguda de 3 de 10, perquè veiem el pis de quarts, el veterà Fede Gormaz, que l'any passat va fer aquell intent tan digne abans que arribés en Jaume Galofré amb aquella història de les oposicions de bombers. Es col·loquen els quarts i es fa el silenci.
3: Jaume! Calo!
2: Demana al Jaume un moment.
3: Jaume, Fede!
2: Pugen els quins. Quin moment, Déu meu.
6: Concurs també de pocs intents desmuntats, eh?
2: Sí. Quina tensió,
6: no? Molta capacitat de decisió de les colles.
2: Quina tensió més gran ara mateix.
6: Mare meva.
2: A més, jo crec que és un 2 de 9 sense manilles amb canvis al tronc, eh? Respecte al que tenien pensat inicialment.
6: Sembla que hi volen anar, eh?
2: Es col·loquen en Pere Rico, l'Edo Cristino...
3: Edo!
2: I ells ho han de validar. Tenen algun dubte?
6: Un moment de dubte. Podrien tirar enrere.
2: Fan cara de no tenir-ho del tot clar.
6: No. Crec que tiren enrere.
3: Va, sisenes!
6: Doncs no.
2: Doncs no.
6: Sonen gralles. Quins nervis.
2: Les joves hi va amb tot. És intent de 2 de 9 sense manilles.
6: Tota la sort del món per les joves. Encara poden fer més gran aquest concurs.
2: Les sisenes estan col·locades, el folre falcant els terços, però és un castell extremadament delicat. Extremadament delicat.
6: Ah, quina sacsejada més lletja.
2: Ja té algun moviment que no tocaria aquestes alçades quan estan entrant els dosos del castell.
6: No pinta bé.
2: Un dos que s'aixeca, l'altre dos que s'aixeca també.
6: Uf.
2: Molta remenada, terços i quarts, quan està arribant l'acotxador...
6: Es trenca.
2: Es trencarà. Ha estat un intent valent de la colla Joves Xiquets de Valls, però ha quedat lluny d'aconseguir l'aleta somiada. Potser les hores. És un castell que els van veure fer l'any passat, també molt car en aquella Santa Úrsula. Però el desgast de dues caigudes de 3 a 10 potser són massa factura per afrontar un castell així.
6: Una llàstima.
2: Ho ha intentat, la colla Joves, ho ha intentat.
1: El treure's el barret, aquesta capacitat de lluitar, de batallar...
2: Però no ha pogut ser. Que s'enduen com a mínim l'aplaudiment de la plaça, premi de consolació per la colla Joves de Valls, els Diables Vermells, cares de frustració, de decepció. A veure, les Joves avui ens han ensenyat de lo millor que té. Ha fet un 4 de 9 sense folre, que és un castellàs, ha carregat un 3 de 10, el segon de la seva història, i per guanyar, per lluitar per la victòria havia de treure cartes, tot li havia de sortir bé, i doncs no ha sigut el dia.
1: I ara aquell ronron a la plaça,
2: doncs anem a veure què li queda, perquè les Joves ara mateix queda quarta igualment, i veurem si té algun castell per escalar alguna posició o es conforma amb aquest quart lloc i es queden dos castells. Té una altra oportunitat, una cinquena ronda. No pot fer, per cert, el 3 de 9, perquè ha carregat el 3 de 10 i no li serviria per res. Joel, com ho tenim per aquí baix?
22: Hola.
2: Com veus les cares de les Joves?
22: Doncs ara una mica dolgudes, la veritat. Ara estic quan pugui parlarem amb el Fede Gormat, el Jaume Galofré, per exemple, que sempre té el problema, no tira el problema per parlar. He decidit no fer-li preguntes, perquè estava, doncs, això, que li feia mal una mica del braç, i això una mica de decepció, no? De buf, és un pal, perquè realment un intent no... Encara que sigui d'aquest castellà, que te'l puguis arribar a plantejar, que és una bestiesa, que quedi un intent, doncs de certa manera, dol i sap greu.
2: Sí, sí. És allò de... Veus el resultat i dius, porta una molt bona actuació, però clar... En cap moment ha quedat fora molt ràpid de la lluita pel títol, no? Amb aquell primer intent de 3 de 10.
22: Sí,
2: llavors,
22: sí.
2: Això per la colla Joves, doncs, li costa d'assumir.
22: Aquest aplaudiment tant del públic com de la colla cap al públic.
2: Castellers de la Vila de Gràcia, no sé si recordeu que havia intentat el 3 de 9 en tercera ronda. No, que no l'ha intentat, que ha muntat dos peus de 3 de 9 en tercera ronda i els ha desmuntat tots dos i ha hagut d'esperar, doncs, pràcticament, no, potser una hora i mitja en poder tornar-lo a intentar, però no desisteix de fer aquest objectiu. Per tant, els de la camisa blau marí, que ja treballen en tancar la pinya del seu castell.
0: I el Pedrol, que el tenim per aquí mig perdut.
22: Sí, el Pedrol el tenim per aquí, des que ha baixat tot va malament.
4: Sí, la veritat és que no estic sent massa talismà ara, però vaja.
22: Tirem Aimat, que és de mirar del revés.
4: Doncs sí, segurament em podries dir així. Però t'he de dir que és, realment és espectacular quan hi ha silencis a plaça, la gent com ho viu. És molt xulo de veure, fins i tot, els castellers i les castelleres quan pugen. A mi... Mira, Pere, que ara... Joel.
22: Sí, sí, ara li demanaré.
4: No, mira, no, que deia que és realment espectacular quin silenci hi ha i la confiança que tenen algunes castellers i castelleres, que veus que tot el tronc està tremolant i elles pugen i ells pugen amb un somriure, vull dir que realment la confiança que hi ha és increïble. Mira, Joel, el crec que ja tinc, ja té protagonista el Joel.
22: Sí, amb el Fede Gormaz, que és una persona que l'any passat quan et donava el premi al casteller deies el que demani la colla joves, aquí estaré, i t'hem vist ara un altre cop en un tronc del 2 de 9 sense manilles. Primer de tot, com ha anat que hi vagis tu i després com ha anat aquest castell, què ha passat?
5: Sí, bueno, el 3 de 10 tinc la lesió de l'adductor, que era el que anava amb el Jaume. Llavors, bueno, la il·lusió de la colla per fer los de nou, i bueno, m'ho han demanat, doncs vale. Per la colla, sí.
22: Què li ha passat a aquest castell? Ha començat a treballar molt d'hora, què ha passat?
5: Molt d'hora, va ser aviat, començava, els dosos s'han tirat amunt i no s'ha parat en cap moment, ficat dosos, jo pensava, dic, que quan se fiquen els dosos se centrarà i se clavarà, i tampoc s'ha clavat, ha pujat mogut, i bueno, un dos quan puja així d'aquesta manera, no hi ha remei.
22: Tu com estàs?
5: Bé, estic bé.
22: I ara suposo que veure com està la colla i com acaba l'actuació, no?
5: Sí, bueno, jo suposo que, no sé si ara anirem pel 2 de 9 o per Pilar de 8, per acabar l'actuació, i, bueno, quedar més en va, no sé si tercer, per quedar tercers o no sé.
22: Aviam, sí. Aviam, Fede, moltíssimes gràcies.
5: Vale, vosaltres. Vagi bé.
0: Doncs el testimoni sempre és un plaer escoltar, sí, aquestes veus veteranes, eh? I aquest, ja, fins i tot us diria, amb aquest accent del Juanacho de la Vella que hem sentit, sí, al principi, sí, sí, de la Transmi, aquesta manera de viure els castells tan des de dintre, no? I des de ser una peça de la colla per el que la colla vulgui.
22: Mira, i ara, perquè ho entengui el Pedrol, li explicaré què és aquest home. Aquest és una mica com el Chesney, perquè està jubilat ja.
4: Ah, sí?
22: Sí, està jubilat. D'acord. Puja una altra persona en aquest tronc, vale? S'ha lesionat, li han dit, Fede, por la colla, saps? I ella estava allà a Marbella i ha dit, pues por la colla. I ja n'ha vingut aquí, ha pujat a...
4: Però aquests són els millors. I aquí també, com en el bàsquet es retiren samarretes, aquí es retiren faixes, també, en el món dels castells, no, eh?
0: No, perdona, jo he vist com un de la colla vella, de la colla joves, que es deia Stiles, com, d'alguna manera, sortia al balcó, plegava la faixa allà i d'alguna manera simbolitzava... Hosti. La retirada, eh?
22: Diu el Benet que hi havia un de la colla de joves, Castellà Iles, que va sortir com al balcó del local i va recollir la faixa com per simbolitzar que plegava.
0: Sí, sí.
22: No. Però no pateixis que rituals aquí n'hi ha per donar, sí, i per vendre, eh?
4: És molt dir... Jo em vull apuntar a una colla castellera, allò per fer uns somriures, per portar les aigües, i això podria o és molt complicat?
22: Sí, no, aquí
0: no, no, ja t'aprofitaria, ah, sí? ja t'aprofitaria.
4: Jo avui surto amb una colla castellera.
22: Avui surts amb una colla... Mira, és que et diria que et porto amb uns de Vilafranca, és que ara Vilafranca estan una mica així, però cada colla, per exemple, a Vilafranca hi ha un grup de persones que es dediquen a tallar fruita per donar meló durant les actuacions.
4: Doncs jo sóc, sí, aquest, jo sóc,
22: home,
4: aquest, sí.
22: Els que porten les aigües, tot això es gestiona.
4: Doncs jo vull ser un d'aquests, sí, sí.
22: Clar, perfecte.
0: Et trobaria en un lloc.
4: I és el Vilafranca, que a més és colla potent.
22: Sí, sí, clar.
4: Home, llavors jo sempre a favor dels que guanyen, eh? O el que estan...
22: Així et va la vida i així em va a mi, contra els pitjors, i diu el
0: va, si vas guanyar ahir, vas guanyar ahir, Joel.
22: Ahir m'ho he esbiat, de fet, ja m'he enfadat i he deixat la colla.
4: Escolta, tu per què estàs a Salt, si ets de Sant Fruitós de Bages?
22: Jo soc
4: de Sant Padó.
22: Jo soc de Sant Padó.
8: Ui, com
0: ara, que has dit, mira,
22: et fotré alguna soca i ja veuràs tu. Perquè vaig anar a viure allà per amor.
4: Ah, sí?
22: Sí.
4: Ai.
22: I vaig estar un any i mig que anava fent fotos, saps? I vaig decidir que al final potser el que hauria de fer-me era, perquè tenia coquet, la camisa dels Marrecs, perquè la meva parella és d'allà. És dels Marrecs de Salt de fotanys.
4: Sí, des que has arribat, ahir veu guanyar, vull dir, sí, esteu, sí, en bona forma.
22: Sóc com tu, però al revés. Sóc el Damià.
4: Quina rata, per favor. Quina rata.
22: Sí, sí.
0: Ara, mira, el següent objectiu... A veure, quins castells venen ara? Deixa'm repassar. Mira,
22: espera,
0: va.
22: Anem cap a Gràcia.
0: Anava a dir, el segon objectiu és posar el Pedrol dintre la pinya.
22: No, ja m'ha dit que dintre d'una pinya no s'hi vol posar.
0: No,
22: ni el perquè 3 de 8, és un senyoret.
0: Ni el 3 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, que és la posta segura.
22: No, no, el... Diu que no, que no es vol posar una pinya. No et vols posar cap pinya,
0: vale,
22: hem quedat?
0: No forçarem a ningú.
8: Jo no vull que la gent s'emprenyi, però és a dir, posar-se és posar-se darrere i empantar, diguéssim.
22: Sí.
8: No he de pujar a cap lloc.
22: No, home, com has de pujar a algun lloc?
8: Jo què sé, tu abans m'has dit pujar una pinya, però això t'he dit que no hem anat amb l'Anna Marín.
22: El problema és que estàs sordo com una teràpia.
9: Heu parlat de mi? Un moment que em despisto.
8: Home, a mi si alguna colla m'acull, jo faig pinya.
22: Val.
8: Sí.
22: Doncs mira, anirem al barri.
9: Vine a Gràcia.
22: A Gràcia, anem a Gràcia, diu l'Anna.
9: Però has de venir ja, que estan aquí.
22: Sí,
9: ja.
22: estem venint. Ara fem un sprint, xafem els de Barcelona, passem pel mig de Barcelona.
0: Bueno, va, mentre Gràcia acaba de muntar el folre, deixeu-me fer l'últim titular que teníem preparat per aquest concurs de castells. Si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...

0: Doncs que avui el concurs no només s'escolta i es mira des de Catalunya, Pol.
1: La dimensió internacional d'aquest 2026 és espectacular. Hi ha més de 430 professionals acreditats, de més d'un centenar de mitjans procedents de 20 països diferents. I entre ells hi haurà fins i tot un equip de televisió nord-americana de la CBS que ha vingut a Tarragona per gravar un reportatge del mític programa 60 Minutes. Per tant, el que passi dins de la Tarraco Arena acabarà arribant a audiències de mig món.
0: Doncs esperem veure aquests programes, i tant. Aquest era l'últim. Si us hagueu d'enfeixar, heu de ser beca. I ara, a veure si a la tercera de la vençuda i Gràcia tira amunt el seu intent de 3 de 9, aquest gran objectiu que tenia per aquesta diada. De moment ha descarregat el 5 de 8, el 2 de 8, i ara no s'ho pensa. Gràcia intenta el 3 de 9 després d'anys i panys sense arribar a aquest nivell. Els de la camisa blau marí no volen ser menys que Barcelona, que Sants, les altres dues colles de la capital, capaces d'aixecar castells de nou. Una de les imatges més maques que ha donat mai la Mercè de colles locals a Barcelona són un 3 de 9 de Gràcia i un de Sants aixecant-se alhora a banda i banda de la plaça Sant Jaume. De moment, el 3 que puja bé, que puja serè, que col·loquen les sisenes i té bona pinta, i comença a pujar també la canalla del castell. El folre és maco. Dosos arribant a la seva posició. I vinga, ara comença potser una mica a treballar, a brandar una mica el castell. És normal, és un castell de nou. De moment sembla que el van controlant, però farien bé de no deixar-lo passar d'aquí. Moviment gros ara per la rengla de l'enxaneta, per on puja l'enxaneta, l'han parat. L'aixecadora que es col·loca, l'enxaneta també a punt de fer les passes. Sembla que el carregaran, han parat un moviment fort. Vinga, Gràcia. 3 de 9, carregat dels castellers de la Vila de Gràcia. I la batalla serà la descarregada. La mida no és dolenta. Si han aconseguit parar bé aquella rebregada, jo crec que podrien descarregar-lo. La canalla que desfila ràpida, això és important. Surten ja els dosos del castell. Veiem un dels quarts treballant molt plegat, però que el va treballant en aquesta posició. Mireu com aplaudeix la plaça, perquè sembla que sí, sembla que sí. Gràcia també s'apunta a la festa, tancarà amb el seu primer castell de nou després de molts anys, i segur que votarà de valent la plaça blava, que ja ho celebra. Visca. Ja veiem gent aixecant els punts i saltant d'alegria. Vinga, que ja tocava, que portàvem unes quantes caigudes i també hi ha alegries en aquest concurs com aquest 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia.
2: Quin mèrit, perquè és d'aquests castells que necessiten ofici. I parlem del bagatge, hi ha hagut un moment que semblava inevitable la caiguda. Han tingut la capacitat de redreçar, d'aguantar en el pitjor moment i trobar el premi majúscul, abraçades ara dels de Gràcia. Ens alegrem molt.
0: Quina alegria també les colles petites que van a la seva, que tenen un concurs diferent,
2: és el concurs, això,
0: per dir-ho així. Que fan el seu propi concurs, en el fons, perquè elles en qui competeixen és en si mateixes. Gràcies, segurament quedarà última d'avui, d'aquesta sessió del concurs, i mireu l'alegria que desborden ara mateix els castellers de la Vila de Gràcia, com aixequen els punys, com salten. I no em vull imaginar com està Anna Marina ara també per allà al mig, segur que votant.
3: Mira, estic aquí entre celebracions i alegries i abraçades entremig dels castellers de la Vila de Gràcia. Soc amb el Miquel Cendra, el responsable de troncs. Quina bestiesa, no? Fa dos dies Gràcia estrenava el 5 de 8, ara 3 de 9. Això és una pujada que acaba amunt, no?
4: Està sent meteòric. La veritat és que no sé si tenim temps d'assimilar-ho, no? El 5 de 8 l'estem fent com si no l'haguéssim deixat de fer en aquests 9 anys que portàvem sense fer-lo. La veritat és que està sortint molt bé, i això ens ha donat una moral enorme aquesta setmana per treballar el 3 de 9. I bé, avui ja has vist el resultat. Realment ha hagut un moment difícil, però salvant aquesta rebrincada abans de l'aleta, la veritat és que la resta del castellà l'han molt i molt bé.
3: Clar, tu fa molts anys que estàs a la colla, has vist els moments més àlgids de la colla i els moments en què, després de la pandèmia, per exemple, que tot baixa avall, no? Com és important que Gràcia estigui aquí avui fent castells de nou, tornant a la jornada del diumenge, que feia anys que no podien venir i estiguin fent castells de nou.
4: El nostre primer objectiu fa un any i mig amb aquesta tècnica era poder tornar a aquesta jornada. I per tant, part de la planificació de la temporada ha passat per aquí, per poder fer el 7 de 8, la torre de 8 i tenir tot ben preparat i els punts necessaris per poder estar aquí en aquesta jornada. I a partir d'aquí preparar els castells que volíem portar, que eren el 4 amb l'agulla, el 5 i el 3 de 9. El 4 amb agulla, doncs, després de carregar-los 3 vegades, doncs, bueno, aquestes setmanes no ens ha donat molt bones sensacions, però bé, realment la resta de castells han anat molt bé.
3: Clar que sí, hem vist aquest 3 de 9 descarregat dels castells de la Vila de Gràcia. Miquel, felicitats i gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Doncs escolteu, alegria pels castells de la Vila de Gràcia, una altra colla que tanca la seva actuació en aquest concurs de castells, com ja ha fet Sants, com ha fet Barcelona, com ha fet Reus, i per tant, ara centrem-nos en les colles que poden guanyar aquest concurs. I és veritat, ja hem sentit aquesta música 3 vegades avui, però
2: tira, tira.
0: Tinc moltes ganes de tornar-la a sentir.

0: colla vella dels Xiquets de Valls
1: ha dit que no en té prou amb una vegada d'enfrontar-se a l'Estrella de la Mort. Ha dit que sí, que li ha fet mal, l'ha danyat en el primer atac, l'ha carregat, però que vol descarregar-la, que vol anul·lar-la del tot. La vella va primera ara mateix, per tant, diguem-ne que no necessita de manera imprescindible aquest castell, però sap que Vilafranca contraatacarà. Per tant, tot el que assumi ara, li pot servir per després.
2: Posant-nos, Benet, en ficció, sí, clar, si ara la vella, imagina't que va al 2 de 9 sense manilles i el carrega per normativa, només et compten dos castells carregats, no et compten tres castells carregats. Per tant, et comptaria el 4 de 9, el 4 de 10 i el 2 de... O sigui, no, exacte, el 3 de 9 i el 2 de 9 sense manilles. Per tant, si descarreguen el 4 de 10, poden fer una actuació, si després estan bé i poden fer un 2, en què sumarien el 4 de 10 descarregat, el 3 de 9 sense folre i el 2 de 9 sense manilles, si el carreguessin també.
0: El que veurem, sembla jugar
2: a la ficció màxima, eh?
3: Veurem, perquè m'ha arribat que s'han fet mal des del tronc, per tant, veurem què passa. Tot depèn també de com contraataqui els verds, veurem.
2: Sí,
0: és a dir, de moment el que poden fer si descarreguen aquest castell, recordem, aquest any 3 de carregats, cap de descarregat de la Colla Vella, és a dir, estem parlant d'una empresa ben difícil, si el descarreguen augmentarien una mica la puntuació i posarien una mica més de pressió als castellers de Vilafranca. Pol, tu i la teva calculadora calcula si descarreguen el 4 de 10 i Vilafranca fa el 9 de 9, què passa? A veure, com queda la cosa?
3: A veure,
0: digues, Anna.
4: No, dic aquí el que deien, era que al final si descarreguen ara el 4 de 10 poden anar a carregar després el 2 de 9 sense manilles i aquesta és la història, però primer necessiten descarregar aquest castell perquè el 2 de 9 sense manilles els hi serveixi d'alguna cosa.
0: Però clar, haurien d'inventar-se una alineació, perquè hi ha baixes sensibles en els troncs de la Colla Vella per la caiguda del 3 de 9 sense folre. Per tant,
4: sí, però ja sabem que
0: seria...
4: això, si s'ho han d'inventar, s'inventaran.
0: Sí.
4: I algun lesionat pujarà i no en tinc cap dubte.
0: Sí. Això va així. Això a Valls va així. Bé, primer pas, doncs, descarregar aquest 4 de 10. Pol, què passaria? A veure,
3: sí, ara la vella descarrega el 4 de 10, Vilafranca no tindria prou en carregar el 9 de 9 en folre. És a dir, per guanyar l'hauria de descarregar.
0: És a dir, que sí que posaria realment, d'alguna manera, per primera vegada en tot el concurs, la vella tindria les de guanyar.
3: Sí.
0: No? Ho tindria tot de cara.
3: De fet, ara té més probabilitats de guanyar la vella.
0: I mira que ha estat a prop la vella descarregar el 4 de 10, el primer intent. És a dir, el que ara consta com a carregat ha anat de ben poc que no el descarrega.
3: Però podria ser, que això no ho sé, ja ho direu vosaltres des de baix, si tornés a repetir el pilar de 9 i el carregués, guanyaria el Vilafranca. Per tant,
0: tot està molt apretat.
5: Està molt apretat. Vilafranca té un catàleg molt ampli, no? Jo crec que és un d'aquells concursos que, si són capaços ara mateix de descarregar aquest 4 de 10, anirà per llarg.
0: Ja estan en per llarg.
5: Concurs de pròrroga. No?
3: Bàsicament, les cartes de Vilafranca són o el 9 de 9 o tornar a fer el pilar de 9. No n'hi ha cap altre.
0: Sí. És, castells nets, però que sapiguem, no els estan assajant.
4: No els tenen a mà.
3: Per tant, són aquestes dues cartes.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, primer pas per la Colla Vella, descarregar aquest 4 de 10. Perquè si Vilafranca carrega el 9 de 9 i la Vella es queda com està, què passa?
3: Anem a veure.
0: M'encanta la calculadora del món casteller.
3: Sí. És una passada. I jo m'ho estic passant molt bé.
5: Tu només.
0: A més, ara que ja només pots tocar certs castells, vull dir que ja no estàs allò amb tot obert, no?
3: Sí, Vilafranca carrega el 9 de 9 i la vella es queda tal com està, guanyaria Vilafranca.
0: Uau, doncs vinga, va. Tothom centrat en aquest 4 de 10, mare de Déu.
5: Sí, pas a pas. Perquè el 9 de 9 i la seva capacitat de decidir el concurs, més d'un també n'havia parlat d'això.
0: Sí.
5: Però ara estem on estem.
0: De fet, allò, després es parlarà de l'estratègia de tot plegat, no? De quins castells ha portat cada colla, quin ordre...
5: Quin havies de preparar més, quin havies d'apostar...
0: De moment, quarts col·locats de la Colla Vella i comença a enfilar-se la resta del tronc. Es torna a fer el silenci a la plaça.
5: Serà el concurs.
0: Són gairebé dos quarts de 10, Portem aquí 5 hores i mitja de castell.
5: Aquesta gent ha caigut pràcticament ningú.
0: Dos vegades i aquí estan, vinga.
5: Som diumenge al vespre i demà cal anar a treballar, però ara ningú pensa en això, òbviament.
4: Si no m'equivoco, Llàtzer Madrinya no està en el
0: tronc del
4: 4.
5: No va habitualment.
3: I han canviat l'alineació dels quarts.
4: Avall, Toni Barra diu avall.
1: Ui. Doncs intent de moment peu desmuntat.
2: L'Àngel Magrinyà no hi anava, al tronc
4: del 4. Vale, va, perfecte.
1: Però igualment no hi podria anar, ja us ho dic ara.
5: Mira, una part de la plaça...
2: Ui, pique gros, ara.
4: És més la grada, no? Jo crec que, sí. que la plaça...
1: Sort que l'afició de la Colla Vella i la de Castells de Vilafranca estan una a cada banda de la plaça.
5: L'agradaria.
4: Clar, i ara comença la picardia, eh? Ara hi ha aquell moment de si ara baixo aquest peu, com que passa la següent colla, no sé quina és la següent colla, després tornes...
1: Bueno, ara toca ronda conjunta de Xiquets de Tarragona i Sant Pere i Sant Pau amb 7 de 8 i 3 de 8, amb la qual aquestes colles també acabarien la seva acció.
3: I quants peus poden baixar en una ronda?
4: Un per ronda, i el següent ha de tirar amunt, si no passa ronda.
3: Val.
1: Un per ronda. Doncs desmuntar això és una estona, eh?
3: Per tant, no es poden esperar a que Vilafranca tiri per tornar a tirar la vella, diguem.
4: Ara va la colla que vagi, que si és ronda conjunta, després han de tornar ells.
1: Doncs, escolteu, aprofitem que la vella tardarà una estona en desmuntar aquest 4 de 10, aquest peu, i les colles han de muntar les seves pinyes per la ronda conjunta per fer una pausa per la publicitat. I tornem, que això està més calent que mai. Fins ara.
6: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de Castells de Tarragona.
7: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
6: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
7: Organitza Ajuntament de Tarragona.
6: Més info a concursdecastells.cat.
8: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de Castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
9: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
10: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
9: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Forndenulles.com.
12: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
13: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
14: Més info i entrades a museucasteller.cat.
15: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
16: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
17: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
16: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
17: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
16: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
18: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
19: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Des de la Tarraco Arena Plaça, a 2:15 del vespre, aquí encara hi ha castells. Sí, sí, encara hi ha castells.
5: I tant que hi ha castells.
1: I l'emoció està servida. A veure, hem dit,
5: a veure.
1: La Colla Vella.
5: Recapitulem.
1: Sí, sí. La Colla Vella, en aquesta quarta ronda, vol fer el 4 de 10 perquè abans l'ha carregat i si el descarrega sumarà punts. I la Colla dels Castellers de Vilafranca acaba d'anunciar que intentarà el 9 de 9 en aquesta quarta ronda. Per tant, Una mica la idea és, si Vilafranca carrega el 9 de 9 i la Vella no fa el seu objectiu, passa per davant. Si la Vella descarrega el castell que intentarà i Vilafranca el carrega, la Vella es mantindrà al davant.
0: Sí.
1: Si tots dos el descarreguen, Vilafranca guanyarà. Aquesta seria una mica el resum.
5: Ràs i curt.
1: Doncs déu-n'hi-do. Doncs mentrestant, mira, aquells van fent Xiquets de Tarragona un 7 de 8 i Castellers de Sant Pere i Sant Pau un 3 de 8, les colles que fan ronda conjunta i que tancaran, o esperen tancar amb aquests castells, la seva participació i que deixen una mica respirar a les altres colles. No és l'única sorpresa que queda, eh? No és l'única sorpresa que queda, perquè Moixiganguers d'Igualada, poca broma, intentarà el seu primer castell de gama extra de la història després d'aquesta ronda conjunta.
5: Vinga.
1: Vinga. O sigui, 6 hores a plaça, un castell que no has fet mai i has caigut de 3 de 9, però allà aniran els castellers dels Moixiganguers d'Igualada.
5: I hem recuperat en Pedrol a la nostra posició després d'aquesta ruta, anava a dir safari, però no és la paraula més adequada.
20: No.
5: Com ha anat?
20: Ha anat molt bé, però també et dic una cosa, home, no sabia que ara intentàvem nosaltres gama extra.
1: Ah,
20: ara crec que agafaré els Bartol i abans de marxar tornaré a baixar un moment a plaça.
1: Això.
20: A viure...
1: Perquè tu, Pedrol, a veure, tu, quantes hores et falten per anar a treballar?
20: O sigui, mira, em llevo a les 4 del matí i tinc una hora i mitja fins a casa.
1: Fantàstic, no?
20: I,
1: molt
20: sí,
1: bé, això, eh?
20: Sí,
1: molt bé l'endarreriment del concurs.
20: Sí, sí, em va fer molta il·lusió, realment. No, però, en sèrio, què he viscut? Uau, és increïble veure la canalla, la gent més veterana, la comunió entre tota la gent. És realment espectacular i et deixo narrar aquest castell, Benet.
1: Doncs mira, els castellers de Sant Pere i Sant Pau que estan alçant el 3 de 8, un castell que han fet moltíssimes vegades aquesta temporada. De fet, per això han intentat abans el 3 de 9 en folre que mai havien fet i que no se n'han sortit. Intentar-ho ja ha estat un premi, però això et demostra per què es podien plantejar el 3 de 9, perquè el 3 de 8 està perfecte, l'enxaneta està a punt de fer les passes, ara passa a l'altra banda, i 3 de 8 carregat sense història dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, el tenen dominadíssim, i jo crec que poden sortir més que orgullosos d'haver participat, poca broma, una colla de barri de Tarragona, d'un barri de les afores de Tarragona, aquí, amb les 12 grans, al mig de la Terra Quarena Plaça, tancant la seva participació en una de les millors actuacions que ha fet mai aquesta colla tarragonina.
5: Té molt de mèrit, és una colla castellera particular, amb la seva pròpia idiosincràsia, com cada colla, però que segurament trenca alguns dels prejudicis o tòpics. Una colla on, per exemple, es parla molt en castellà, on també es parla en català, una colla de barri, d'extra radi de Tarragona.
1: Anava a dir, és que els que no són de Tarragona, Sant Pere i Sant Pau és allò que queda fora de Tarragona.
5: Sí, no molt lluny. I és una trama urbana molt integrada també amb la ciutat, que participa molt de tota la festa de Santa Tecla, per exemple, de tot el que es fa a Tarragona. Però sí que és veritat que no està allò al Pinyol, no? No està ni a la Peralta, ni a la Rambla, ni al centre, allò en ple centre de la ciutat.
1: Són uns blocs que es veuen des de l'autopista,
5: sí,
1: no?
5: Sí, quan aneu per l'autopista P7, uns blocs verticals, força alts, doncs allò és part del barri de Sant Pere i Sant Pau, un barri molt, molt popular, amb molta vida, amb molta botiga, amb molta gent del barri que hi fa vida, i també això explica aquesta trama social, aquest context que propicia que la gent dels castellers de Sant Pere i Sant Pau doncs hagin trobat en els castells i en la colla una gran manera de trobar-se.
1: I d'una colla de Tarragona a la següent, els Xiquets, que faran el 7 de 8 també per tancar la seva diada. Escolta, aquí dèiem, ja fins al final no se'n va ningú, tampoc se'n van la Eva, l'Anna, les convidades, les que van guanyar les entrades del concurs de castells que sortejàvem a les últimes retransmissions. Eva, què? No te'n vas a Vilanova,
21: no
1: eh? No tornes encara, eh?
21: No acabi això, home.
1: Escolta, tu anaves amb...
21: Jo, amb Vilafranca.
1: Tu amb Vilafranca,
21: sí.
1: Eh?
21: Sí.
1: I què? Com ho
21: bueno,
1: veus?
21: Bueno, bé, ho veig bé. M'he quedat amb les ganes de veure el Pilar de Nou, que no ho vaig veure
1: faltat,
21: per Sant Fèlix.
1: Ha faltat un segon, eh?
21: Un segon. Ho tinc gravat i ho he vist, i ho he tornat a veure, i ha faltat.
1: Però a veure bueno. Si quan ho veus el vídeo, llavors sí.
21: Bueno.
1: Bueno, escolta'm, però d'aquí no us moveu.
21: D'aquí no ens movem.
1: Veig que teniu corda.
21: No ens movem.
1: No, jo ja us veia ja amb trempera, ja. Quan veu, de seguida, quan us vam dir que havíeu guanyat les entrades del concurs, venim nosaltres, vamos, no veu dubtar ni un segon, eh?
21: Ni un.
1: Escolta, tu anaves amb la Vella.
21: Vella.
1: Per tant, o sigui, el cotxe, com us ho fareu, això, de la tornada? Perquè una
21: no
1: estarà
21: res,
1: contenta i l'altra... Trista.
21: Riurem segur, Benet. Riurem seguríssim a tornar cap a casa.
22: Sí.
21: Peti el que peti, és igual.
1: No esperava menys. Com a mínim ho teniu apropet, no? Vilanova, de Vilanova
21: home,
1: aquí,
21: sí.
1: Res.
21: Un pim-pam.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, res, contents de que hagueu gaudit i estigueu gaudint amb nosaltres d'aquest concurs, eh?
2: Un plaer, un plaer.
0: Les altres dues convidades crec que les tinc... No sé on les tinc ja. Anaven amb samarreta de les joves, per tant, estaran segurament una mica més tristes, perquè la jove sí que ha quedat fora d'aquesta... Ah, mira, ja venen. A veure, veniu aquí, a veure. Són la Mireia, la Júlia... escolta, què? Vosaltres veníeu... Sou les que veníeu més engalanades amb aquestes samarretes vermelles de les joves de Valls. Bé, ara ningú pot negar que s'ha intentat fins al final.
3: Encara no s'ha acabat.
0: Encara no s'ha acabat, eh? Encara teniu alguna esperança, eh?
3: Poca, però com a mínim Fort de Nulles ens ha fet valdre molt la pena estar aquí dalt. Mare meva, quines coques brutals.
5: Com diuen en castellà, es debien nacido ser agradecido.
3: Com us cuiden?
0: Sí, espera, avui tenim càtering, però no us penseu que quan anem a fer transmissions pel món ens donen de menjar, perquè
5: bueno,
0: sí,
5: un dia també
0: bueno, a l'Arbós ens van donar uns bons embotits. Sí. Això és veritat. Bueno, escolta, per això, heu gaudit per això d'estar aquí a la part alta de la Terra Quarena o no?
2: Totalment.
0: Sí, eh?
3: És veure completament diferent els castells. Hem vingut mil vegades a baix, a la plaça, i veure'ls des d'aquí dalt és estranyíssim, però una experiència única. Moltes gràcies.

0: però pràcticament la claven i, per tant, doncs, que podran sortir també molt contents. Moltes colles poden sortir avui molt contentes de la plaça.
1: Sí, sí, moltes colles han trencat sostres o han fet aquell castell que tenien atrevessat o s'han sentit de nou tocar el seu propi cel. Pels xiquets de Tarragona és posar la rúbrica una temporada, aquesta temporada de la Renaixença,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: de la recuperació, per mirar amb il·lusió el futur, que tant de vols hi porti l'esperat nou local, o si més no hi ha tenir definit.
2: Ai, que se'ls està complicant.
0: Ui, sí,
2: sortida
0: hora,
2: de quins.
0: Quan ja pràcticament el podíem
2: donar. El terç de la renga està totalment plegat a dins aquest set.
0: Ah, hòstia, se'ls cau. Ui, la guany. Oh, s'acaba caient.
1: Una llàstima.
0: Set carregat, comptarà com a carregat. És una caiguda tonta, si voleu, perquè bé, ja quedava poc, la canalla ja no hi era, i per tant, doncs ningú s'haurà fet mal, però és el regustet, no?, de dir, bueno, mira, me'n vaig a casa amb tres castells descarregats.
2: Mira, si us sembla, ho valorem amb el cap de colla dels xiquets, amb el Roger Budesca, una actuació amb un inici molt brillant, podríem dir d'alguna manera, no?, 3 de 9, 4 de 9, aquest intent de set, que segurament ara m'ho diràs tu, però que us deu fer sentir molt orgullosos, i ara aquest d'aquí, aquest accident intrascendent, no?, com valores tu aquesta diada d'avui?
3: O sigui, realment molt contents, perquè el 3 i el 4 a 9 només hem fet dues coses a la vida junts, en una dia descarregats al concurs. Per tant, que sigui el tercer cop vol dir que la colla creix. 7 a 9 era un joc que tenim la colla parlat, perquè vam assajar molt bé tota la setmana, i vam col·locar 600, el castell estava per tirar-lo, i volíem donar aquesta alegria a la gent de la colla. I ara, doncs, bueno, el cansanci i tot el que implica la diada i tot, doncs, baixant els 15 ens ha baixat el 7 a 8.
2: El que sí que hem vist avui, però, és un moviment, eh? És un bailoteo dalt dels castells que a vegades els fa més complicats. Jo no sé si aneu a polir això o ja sou de treballar els castells així.
3: Bueno, estem acostumats a treballar els castells, és el que ens toca.
2: Molt bé, content avui?
3: Sí, content.
2: Clar que sí, moltes gràcies, Roger.
0: El cap de colla dels xiquets, que jo crec que pot estar orgullós de la feina feta aquest any pels de la camisa ratllada, han revertit una dinàmica, que això és tan important com el resultat, i per tant, doncs, que... I encara els queda corda, eh? Encara els queda l'actuació de Tots Sants. Escolta, Pedrol, ens has acompanyat durant 5 hores i mitja.
4: Sí.
0: Ha estat un plaer. Jo m'ho he passat molt bé.
4: Jo, molt més, encara. De debò, que ara no us faré la pilota, però us escoltem a casa, encara que no hi entenem de castells, perquè ens agrada molt el rotllo que porteu dins la Transmi, i el rotllo que porteu dins la Transmi, vull dir, si hi ets dins, encara és molt millor.
0: Avui ha fet poques tonteries el Joel, trobo, no?
4: Sí.
0: Bueno, ja l'animarem.
5: Sí, vinga, i vinga, jo sempre aquí, sense casa del cop, i vinga.
4: Aquesta camisa ja en parlarem, vale, Joel, l'altre dia?
0: Escolta, res.
1: Saps qui t'envia records? El gran Estadella.
4: Home!
1: El Guillem Estadella, que ens està seguint des de casa, que diu, estic vibrant, estic enganxadíssim a la Transmi. Diu, ha anat tot molt bé, malgrat en Pedrol.
0: Oh, mira, un altre que també és les dels cops, perquè el Xavi Puig també s'ha posat amb tu.
4: Sí, aquí tothom, tothom s'hi atreveix.
0: A partir d'ara, Castells de RAC1, defensors d'Albert Pedrol.
4: Sempre, home, i jo defensor de Castells de RAC1, encara que no en necessiteu. Escolta, qualsevol dia que vulgueu tornar a comptar amb mi, jo aquí al peu del canó, eh?
1: Ha estat un plaer tenir-te.
4: Sí, sí, ara ja que són folre, manilles, el tronc... En fi, ho sé tot ja.
0: Fantàstic. Demà et vull a la ràdio presumint de tot aquest coneixement.
4: I tant, d'una jornada històrica que he pogut viure amb tots vosaltres.
0: Hauràs de seguir el guanyador pel camí.
4: Sí, home,
0: et poses la ràdio ara a l'aplicació per RAC+1.
4: Sí.
0: I pel camí hauràs de seguir el desenllaç final.
1: Compte amb la tornada a casa, no cal dir-ho, prudència.
4: Nois, moltíssimes gràcies, de debò.
0: Fins la propera, Albert.
4: Que vagi molt bé.
0: Bravo, gràcies, Pau Dic. Comença la versió. Bravo.
5: Veig una mica que jo sóc a Castells de RAC1, que l'Albert és esport, eh? Perquè
0: podria ser.
5: Tothom es fot amb ell, pobre nano.
0: Tens tota la raó.
5: Ja el planyo, eh?
0: Tens tota la raó. Escolta, no sé, a mi el moviment que hi haurà ara a la plaça, us he de confessar que em sorprèn molt i moltíssim. No sé, potser no tinc prou apamats els moixiganguers i el seu tarannà, però, no sé, us esperàveu? Després de tenir tres castells...
2: No m'ho esperava gens, i parlant amb ells abans, la reacció ha sigut, crec que ens plantarem. I de cop estava aquí amb una companya periodista i em diu, has vist l'aplicació? Han anunciat 2 de 9. I no ho entenc, però al final potser és una mica el que ens explicava el cap de colla de xiquets, no? Hem vingut a jugar per la colla, es mereixen poder-ho intentar, i avui és el dia. Clar, al final una torre de 9 amb folre i manilles, poques vegades moixigangués tindrà gent a plaça per poder-la portar, i potser avui és el dia, avui tens aquesta gent, i la veritat és que a mi m'ha sorprès molt també.
0: Doncs veurem, diguem-ne,

0: de veure bastant clar o veure que serà molt difícil tornar a reunir la gentada que són avui a plaça, perquè ho dèiem, Moixiganguer és una colla que ha crescut molt els últims anys, que porta diversos anys fent castells de nou bàsics, 3 i 4, però que aquest any justament li estan costant. De fet, no ha descarregat el 3 de nou, un castell de nou bàsic, però en canvi es planteja fer un castell de gamma extra com el 2 de 9 en folre i manilles, que és un nivell de dificultat doncs molt superior. Per tant, bé, tot una incògnita. La primera vegada més que fas un castell així és tot una incògnita. És veritat que aquest any ha fet 10 vegades el 2 de 8 en folre, el mateix castell amb un pis menys. Per tant, diguem-ne, l'estructura del 2 sabem que la tenen bé. Però bé, veurem. Tant de bo se'n surtin i puguin tornar a casa per primera vegada amb tres aletes de castell de nou.
1: Vosaltres teniu clar qui va primer, però si Moixiganguer
0: sí,
1: o la vella amb el seu peu?
0: Segons l'aplicació, és Moixiganguer, perquè un sí. peu de 4 de 10 deixes passar dues rondes després.
1: Vale. Clar, el tema de la diferència és que és de 4 de 10, clar, sí, jo no ho he estat... D'acord, mira, s'estan enduent algú dels xiquets de Tarragona, que al final ja estaven pràcticament avall, però la caiguda ha sigut així, la jota d'aquestes que et rebrega una mica i estan atenent a un parell de castellers.
0: Doncs, escolta, hem tirat moltes músiques avui. Les de Sofest, la dels Amics de les Arts, la del Rod Stewart, que actuarà aquí a la TAP l'any que ve, el 2027. Però hi ha una música que jo també tenia preparada. A veure si sabeu per què havia preparat avui aquesta cançó d'un conegut raper nord-americà.

0: Pot ser que aquest senyor gravés un videoclip on som ara?
1: Exactament. És la cançó Sirens, diria que es pronuncia així, de Travis Scott.
0: Travis Scott, correcte.
1: I que va gravar el videoclip aquí, a la TAP, fent un castell. És a dir, un moment, eh? Travis Scott, que va sortir la samarreta del Barça en un clàssic Barça-Madrid, va venir aquí a Tarragona només per gravar un videoclip amb els castellers de Vilafranca, que això també va portar polseguera a Tarragona amb els castellers de Vilafranca, que bon, aquí hi ha quatre colles, i es va vestir de casteller i van fer unes gravacions del Travis Scott pujant a un castell, van haver de fer els vers diversos... Crec que van fer diversos quatres de nou, i van estar aquí tot un dia gravant aquell videoclip. Va ser logísticament una feinada i imagineu-vos el desplegament, de portar algú de l'altra punta del món i tenir aquí a 500 castellers tot un dia i tot l'equip de rodatge, evidentment, per gravar aquest videoclip. Així que pensava que avui Travis Scott havia de sonar a la transmissió de Castells a RAC1. I ara ho anuncien per megafonia. Els moixigangers d'Igualada s'enfronten al repte més gran al qual s'han enfrontat en la seva història. Primer intent de gama extra.
2: Lo divertit d'aquí és que nosaltres ho sabem perquè els periodistes ens diuen quin castell comunica la colla a l'organització, per dir-ho així, però la gent de plaça no ho sap. I llavors, clar, quan anuncien per megafonia, no sé que algú s'hagi anat xivant, diguem-ne, és la reacció de la plaça en veure, doncs, això, agrair també aquest intent dels moixigangers d'Igualada per fer aquesta plaça una miqueta més gran.
1: I escolteu, aquí davant nostra, de la nostra posició, hi ha la colla joves dels Xiquets de Valls, que veig ja molta gent desenfaixada i amb motxilla, eh?
3: Sí, sí, he vingut a demanar-ho, ara espera a l'espera de confirmació, sí, però sí. Les joves està...
2: Segur? A mi m'acaben de dir 3 de 10, eh?
3: Qui?
2: O sigui, no, gent de plaça, eh? Però estem segurs que no anuncien.
1: 3 de 10 no poden. 3 de 10 no poden perquè ja l'han intentat dues vegades i a més el tenen carregat.
3: Sí, sí.
1: Però veig molta gent desenfaixada i amb la motxilla a l'esquena.
3: M'estan dient
1: fet, que marxen.
3: Vaig a mirar de comprovar, de contrastar-ho, però sembla que...
1: Per tant, el que dèiem,
2: els falta un castell? No?
1: Sí,
2: és que ara
1: sí, tenen dos castells.
2: Que raro.
1: Han anat a guanyar, han intentat 2 de 9 sense manilles, segurament... A veure, no sé, juga amb la calculadora un moment, Pol.
4: Sí, digue'm.
1: Quin castell necessitaria les joves de Valls per superar a la jove de Tarragona? Perquè potser hem vist que no tenen... Que per molt que facin o que tot el que poden fer no serviria per passar del quart al tercer lloc...
4: Provem, per exemple, a 8. Imagineu que descarreguen el pilar de 8, es col·locaria amb 10.000... Sí, superaria a la jove.
1: Amb el pilar de 8 superaria
4: sí,
1: la jove,
4: sí, sí,
1: eh?
4: Arribaria amb 10.000 punts, i ara la jove a Tarragona té 9.950, per tant, sí, superaria la jove.
1: I amb el 2 de 9 amb folre i manilles?
4: Anem a provar.
2: Però el 2 de 9, si no hi ha l'editor, ho veig complicat, eh?
1: Ja, sí, sí.
4: A veure...
1: Tampoc sabem
4: també superaria, eh?
1: És a dir, que amb castells que ja han fet aquest any, que són difícils, però que ja han fet aquest any, entraria al podi, per dir-ho.
4: Es podria col·locar segona ara mateix.
1: Segona?
4: Clar, està
1: bueno,
4: a l'espera...
1: Perquè a Vilafranca li falta un castell.
4: Exacte,
1: vale,
4: a l'espera
1: sí, però
4: de...
1: A la pràctica, però clar, passarien del quart al tercer lloc, a la pràctica.
4: Jo també estic preocupat, perquè, clar, Vilafranca només té 2 castells. Hipotèticament, eh? Pensem, imaginem que a Vilafranca li va malament el 9 de 9. Té una última ronda...
1: Sí, sí.
4: Tot o res.
1: Amb tota la pressió.
4: Tot
1: sí, sí.
4: O res.
1: Sí, sí.
4: Això és fort, eh?
0: És fort.
1: No, potser no s'esperaven ni ells, no?
4: Està, jo crec que no.
1: Està a la quarta ronda.
2: Però és el que volíem. No volíem un concurs igualat, un concurs lluitat fins al final.
3: Abans que comenci la moixigangués, estic amb el Quico de Cabra, el cap de colla de la colla Joves. Bé, primer de tot, demanar-te si fareu cap més castell, bé que tothom en desenfaixa, i en cas que no, una valoració de com ha anat aquest concurs, que jo crec que per les joves és una mica estrany, no?
5: Bueno, si em estrany és igual a dolent o no massa bo, sí, és així. Ja et dic que hem arrencat bé amb el quadranet, però la primera caiguda de 3 ens ha penalitzat massa, tot i que hem sigut capaços de tornar amb el 3 i carregar-lo, però ens ha marcat massa l'actuació.
3: Ara suposo que refer-se i tancar-se el local de cara ja a Santa Úrsula, no? Perquè això no para.
5: Sí, vull dir, a veure, doncs ara... fer reflexionar, veure on... Bueno, si a toro passat les coses veuen una miqueta millor i a preparar, doncs, l'actuació que tenim per Santa Úrsula.
3: espero que no hi hagi moltes lesions, que vaja, imagino que si no s'ha fet cap més castell d'anar per aquí la cosa.
5: Bueno, aquestes coses també surten, algunes surten l'endemà, veurem de moment sembla que ja dic, tot i que ens ha penalitzat la primera caiguda, però vaja, crec que aquesta setmana ho tindrem tot aclarit una altra vegada.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies, Quip.
1: La veu ho diu tot, eh? Sí, una veu de,
0: sincer,
1: de decepció,
0: no?
1: Absoluta.
0: Si per estrany vol dir dolent, doncs...
1: Sí, però a mi em sorprèn perquè, a veure, les sensacions no han estat les millors, evidentment. No. Però estem parlant de que ha fet dos castells prèmium, les joves?
2: Crec que és més un tema de que la gent està tocada físicament. O sigui que al final hauries de ja fer molts invents. Vull dir, el segon 3 de 10 ja l'has fet amb canvis, ja hem tornat a veure el Miguel de Haro allà dalt, no? I al final... I ara un 3 de 9 ara no el podries fer perquè ja has fet el 3 de 10 i per tant no serviria si no vaig mal l'entesa.
1: Que...
2: El 4 de 9 no el tenen, no se'ls dona bé, no els dona confiança.
1: Opcions, per guanyar ni per competir
2: el Pilar de 8 potser és l'únic que
1: no
2: podries...
1: tenen d'allò. Però aquesta decepció, quan has fet 4 de 9 sense folre i 3 de 10 carregat, 4 de 9 sense folre podem dir que vale, les joves l'han anat sovintejant, tot i que és un castell superdifícil, però el 3 de 10 és el segon que carregues en tota la teva història. I, ostres, aquest nivell de... No m'esperava tanta decepció, més enllà de que, evidentment, no han pogut lluitar en cap moment, no se'ls ha vist capacitats per lluitar en cap moment pel títol, eh? Però...
2: No, segona ronda ja hem vist claríssim que era molt difícil que poguessin estar aquí.
1: Escolta, moment importantíssim, dels moixiganguers. Estem veient unes manilles de color morat dels de la capital de l'Anoia. Jo crec que els hi arriben a dir fa uns anys. És que no s'ho creuen, eh?
6: Vendre,
1: tenim... segons, terços, quarts col·locats.
6: Està preciós, moixiganguers, és preciós.
1: I sentim com des de baix donen ànims de dient, ostres, és preciosa aquesta estructura, que les hem vistes moltes, d'altres colors, de vermell, de verd, del lila de la jove, del lila dels minyons, però d'aquest lila fort dels moixiganguers no havíem vist mai aquesta imatge d'unes manilles. Es col·loquen els quins. Com ha crescut aquesta colla? Els quarts estan molt estirats entre ells. Veurem si poden treballar-la aquí tota l'estona. I no s'ho pensen. Intent de 2 de 9 en folre i manilles dels moixiganguers d'Igualada. El primer de la seva història. Sisenes col·locant-se. I tota la canalla a sobre de les manilles esperant instruccions. Ara tirem un als dosos. Els quarts estan molt separats entre ells, treballant abocats per anar-se a buscar... i això pot complicar l'execució del castell a mesura que avanci. De fet, ara hi ha hagut un petit dubte dels dosos, però segueixen tirant amunt. Entra allà, entren els dosos, la cotxadora molt petita que també remunta, i ara comença a pujar l'enxaneta. Atenció als moixiganguers que estan arribant lluny, l'enxaneta tira avall. L'enxaneta tira avall, la cotxadora que la segueix, i ara a veure si com a mínim poden desmuntar el castell sense caure. És un intent més que digne, eh? El folre i les manilles estan bastant bé. Treballant ara a quarts per falcar-la i la podran desmuntar com a mínim sense caure. Per tant, els moixiganguers que ens han demostrat... Ai, ara a veure si m'ho menjo. No, el desmunten sense caure. Jo crec que els moixiganguers ens han demostrat que això no està tan lluny, eh? Que han fet molt bones proves d'un castell de gamma extra i que no és cap bogeria que l'hagin portat avui a l'etap.
3: I és un territori que no estàs acostumat a trepitjar, llavors no és estrany, no?, que hagis de fer aquestes menes de... No proves, perquè al final fa ràbia, eh?
1: No,
3: si,
1: és, crec,
3: si ets i no...
1: És més,
3: però,
1: sí.
3: Ostres, investigues d'alguna manera com fer aquest castell. Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Clar. I si hagués tirat amunt, jo crec que fins a carregar... després haguéssim vist què passava a la baixada, eh? Però fins a carregar jo crec que estava prou bé.
2: A nivell de manilles i quarts estava just... El que passa que sí, una canalla ràpida i tiren amunt, jo crec que carregat podien haver-lo carregat.
1: Sí, molt bé, molt bé. Molt bona prova dels moixiganguers. Demostrant una mica les passes que estan fent per ser una colla gran. Per ser una colla gran directament. No sé si queden estrelles d'en Paula per... brindar com a mínim per aquest intent tan bo que han fet els moixiganguers del seu últim intent de gama extra. Veig que sí, que encara en tenies alguna, eh? Molt bé. Sempre queda allò, aquella amagada. Guarda'n, si n'hi ha alguna, encara guarda-la, perquè ara ja sí que ens queda allò... la crem de la crem. O sigui, només queden dues colles, cara a cara, Colla Vella, Castellers de Vilafranca. amb dos intents cada una si els fan. Per tant, abans d'afrontar la recta final del concurs, agafem una mica d'aire i vinga, va, som-hi per definir el guanyador del concurs de Tarragona.
7: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de castells de Tarragona.
8: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
7: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
8: Organitza Ajuntament de Tarragona.
7: Més info a concursdecastells.cat. La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
9: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
10: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
9: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
11: Forndenulles.com.
12: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
13: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
14: Més info i entrades a museucasteller.cat.
15: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
16: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
17: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
16: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
18: Busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent, és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
18: Molins de Rei.
19: Mataró.
18: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
18: Romauto.
7: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Són les 10 del vespre, pràcticament, i el concurs ha quedat reduït ara mateix a un cara a cara. De les 12 colles que participen en aquesta jornada, 10 ja han dit que ja està, que ja han fet el que havien de fer. I queden La Vella i Vilafranca disputant-se el títol. Una de les últimes en actuar, Moixiganguers d'Igualada, intentant el seu primer gama extra, no se n'ha sortit, però ens han demostrat que ja són una gran colla. Anna Marín, aquí mira, tens al costat.
2: No, sóc ara mateix amb la seva cap de colla, amb la Mireia Prat. Ara ho dèiem, no? Un intent més que digne de castell de gama extra als moixiganguers.
20: Més que digne. Jo crec que ens ho hem demostrat, no? Que presenta incertesa un castell d'aquesta magnitud, no? Tu el pots assajar molt bé l'assaig, li pots fer les proves que... Li vols fer un mínim de proves, no? I quan ja les has fet, sempre hi ha un punt d'incertesa, no? No controles tots els factors que hi ha aquí. Però jo crec que el millor de tot és com ens hem demostrat que aquest folre és immens, que han treballat molt bé, les manilles estaven treballant bé, se'ns ha obert a quarts, això és el que m'ha fet dubtar, sobretot, perquè veníem a descarregar-lo. No tenia clar que pogués ser així, però tot i així, el millor de tot és haver-nos demostrat que està per fer i que enguany l'hem de fer.
2: I al final també un premi per la colla, no? que avui ha treballat com mai, sí que aquest 3 de 9 no ha acabat de sortir com volíeu, no? Però al final també ens mereixem, no?, aquest intent, i ens mereixem provar una experiència així.
20: És això, sí, sí, ens ha anat això, el 3, ens ha, com t'ho diria, fet replantejar l'actuació, perquè la torre havia d'anar en tercera ronda, no? Llavors, el fet d'haver de fer aquest 5, no?, que tampoc ha estat fàcil, bueno, això ens ha condicionat una miqueta, però tot i així, quan tens tota la colla demanant-ho, cridant, amb aquesta ambició, amb la il·lusió, no? Hi hem fet molta feina darrere, ens mereixíem ser aquí per provar-ho, i ho hem fet, i això que et dic, ens hem demostrat que això aquest any anirà.
4: Evidentment, d'aquí se n'ha d'aprendre i fer una gran actuació la propera, i amb si veiem aquesta torre descarregada. Mireia, gràcies i enhorabona.
20: Esperem, moltes gràcies.
1: Veiem com el sostre retràctil d'aquesta TAP, de la Tàrraco Arena, està mig tancat, a fora és negra nitja. Això és que, clar, és que això no ho hem vist mai, perquè el concurs sempre és de matí.
4: S'ha pres avui?
1: Què?
4: Que aquest sostre triga 20 minuts a tancar-se.
1: En sèrio?
4: Sí. Una companya periodista d'aquí a Tarragona diu, ai, mira, l'estan tancant perquè es veu que de nit ha de ploure, no sé quina història, no? I dic, dic, però l'han deixat mig obert. I em diu, no, és que triga 20 minuts a tancar-se. Per tant, si us aneu fixant, si cada 10 minuts mireu amunt, veureu que es va tancar una miqueta més cada vegada. Mira, coses que s'aprenen.
21: Si cada 10 minuts mirem amunt, la segona ja estarà tancat del tot, no?
4: A la segona sí, però a la primera no, vale? Jo soc de lletres, no, és veritat. Però ja m'heu entès, oi que sí?
1: T'hem entès, Anna. Doncs ara està mig tancada, potser això, en previsió de que pugui ploure, o perquè no passi vent i no caiguin més pancartes de la part alta d'aquesta Tàrraco Arena plaça. Dèiem, duel final entre la Vella i Vilafranca. Dos bales cada una, com a molt. La primera la dispara la Vella, amb aquest intent de 4 de 10 amb folre i manilles. De què li pot servir si el descarrega? Doncs forçar a Vilafranca a descarregar el seu 9 de 9 amb folre. Si no ho aconsegueix, Vilafranca en té por en carregar-lo. Es col·loquen els quarts del castell. És un castell que, recordem-ho, ja hem fet abans. I han carregat, pràcticament descarregat, però s'han quedat molt a prop i ha acabat caient. Espero que la veu m'aguanti per aquests 2, 3, 4 castells que falten per acabar el concurs de castells. Vinga, pugen els 15. Potser hi ha una mica més de moviment a folre manilles del que hi havia abans.
22: Recordem que hi ha un canvi, a quarts?
1: Fruit de les lesions, de les caigudes d'aquest concurs, que ja en porta dues, la Colla Vella. El castell que fa la barca, les folre manilles que van una mica d'un costat a l'altre, a veure si poden asserenar-lo. Però la Vella no s'arruga, la Vella s'ho juga tot. I tira amunt l'intent de 4 de 10 amb folre i manilles. Això ho hem vist abans. Es col·loquen les sisenes del castell. Op, avall.
4: Sí, Joan Ibarra ho ha vist claríssim.
1: Alguna cosa ha fallat allà a les catacumbes del castell, allà on no veiem. Alguna cosa ha fallat allà sota que ha fet replantejar aquest castell.
22: Els castellers de Vilafranca fan callar la grada d'aficionats dels Verds.
1: Bé, com a mínim...
4: Puc ser cruel?
1: Sí, digues.
4: Ara li toca a Vilafranca.
1: Sí.
4: No, després és que... la Vella té una ronda per contestar. Ara... No seria la primera vegada
22: que
4: juguen amb la picaresca, no?
21: Imatge de Joan Ibarra mirant cap a Manuel Urbano dient-li no, gens d'aquesta prova.
4: L'altra opció, sense que jo sigui dolenta, és no ens arriscarem a caure d'un castell que ja hem carregat. És a dir, si no està per descarregar, no té cap sentit que el tirem amunt. Això també podria ser,
1: Però
4: al final aquí toca jugar.
1: L'han baixat tan ràpid que no han anat... Vull dir, el peu es desgasta, evidentment, però no es desgasta com si tires amunt i acabes caient. Per tant, diguem-ne que no has gastat la teva última bala. Si els Verds carreguen... Si els Verds descarreguen el 9 de 9, és castell definitiu. No hi ha més opció.
22: Bueno, depèn. No.
1: Si el descarreguen... No. Si descarreguen el 9, què pot intentar la Vella per superar això?
22: Ara calculem i ja et dic.
1: El Pol està emocionadíssim amb la seva joguina nova.
21: Amb la calculadora està embogit absolutament.
4: El Pol s'està posant nerviós perquè veu que cada ronda li costa una mica més a la Vella.
21: És el Ferreres amb el pactòmetre, el Pol.
22: Jo diria el contrari, cada ronda una mica més.
0: Puc dir una grolleria?
4: Sí. Dispara.
21: Ja hem passat l'horari infantil.
0: Està molt encigalat ara mateix.
21: Sí, sí. Deixa clar, ara, quan veus en pantalla... I ho dic per experiència pròpia. Tal qual ha fet el castell. I totes les opcions és primer, vas encigaladíssim. O sigui, et veus, igual que l'any aquell que la Jove de Tarragona a tercera ronda eren primers, que ja sabies que no quedarien primers, però tu veies que eren primers i anaven bogíssims els tarragonins, perquè clar, és un moment que motiva, perquè ho veus en una pantalla gran, que si descarregues un castell ets primer, si el carregues ets primer, i si i fas un intent desbundat ets primer, i clar, vas bogíssim.
22: Vale, teníeu raó, o sigui, és a dir...
1: Si descarreguen el castell, ja està.
22: Si descarreguen, s'ha acabat.
1: I mira, amb aquest ànim comencen el concurs. Doncs mireu, entre un castell i l'altre, és moment de que la Laia Santís de la Vida entre Llibres ens recomani, avui no una, no, quatre recomanacions, una per cada una de les caps de sèrie d'aquest concurs. Aquestes són les recomanacions que ens fa la Laia Santís vinculades al concurs de castells.

0: Si ja porteu la faixa ben ajustada, és hora d'enfilar-nos cap a una nova lectura, així que aneu-vos preparant per posar un llibre a la faixa. Sort que a través de la ràdio no em veieu, perquè avui tinc els nervis a flor de pell. I és que a banda de Sant Fèlix, el concurs de castells és per a mi un dels dies més importants del calendari casteller. Probablement avui us hauria de recomanar algun llibre contemporani amb títols com Matar el nervi, d'Anna Pazos, La història dels meus nervis, de Siri Hazbeth, o Les nervioses, de Rosa Chávez, però no anirà per aquí. Avui us faig quatre recomanacions molt especials. D'acord amb les quatre colles castelleres capdavanteres, us recomanaré un llibre que dialogui amb cada una d'elles. Comencem! Quatre colles i quatre títols que, si en mireu les seves portades, us abocaran de ple en les tonalitats o el pantone de les pròpies camises. En primer lloc, Castellers de Vilafranca. Us recomano El silenci de les vinyes, de Gisela Pou. Una novel·la plena de sabor i de misteri ambientada a les vinyes del Penedès. Per la colla vella dels Xiquets de Valls, us recomano Una història profunda i colpidora, Ràdio Sarajevo, editada per Angle Editorial. Per vincular amb la colla jove Xiquets de Tarragona, una novel·la que casa a la perfecció amb les tonalitats de la seva camisa, L'hora violeta, de Montserrat Roig. La novel·la més emblemàtica d'aquesta gran autora. I finalment, la colla joves Xiquets de Valls. D'acord amb el roig de la seva camisa, us recomano Instruccions per viure sense ella, d'Empar Moliner. Una novel·la brillant, una celebració de la vida. Avui vivim moments que no es poden explicar en paraules. Els nervis, l'emoció, l'adrenalina, l'orgull de colla i aquella sensació única de veure centenars de persones compartint una mateixa passió. Avui, a l'Arena de Tarragona, no només hi veiem castells. Viurem una història, perquè hi ha dies que no cal llegir-los, hi ha dies que cal viure'ls.
1: Doncs la recomanació de la Laia Santís, com sempre, avui no una, no, avui pel preu d'una, quatre. No està malament. Els verds comencen a tancar la pinya. Ostres, és enorme, eh? O sigui, som molta gent avui als Castellers de Vilafranca en aquesta Tàrraco Arena Plaça. I el 9 de 9 és potser el castell més mastodòntic dels que es fan i es desfan. Va gent a ajudar-los aquí baix, gent?
2: Sí, s'acosta gent, però no sé si es posen a la pinya. És un, clar, és un moment... O sigui, a part de que ara la soca d'avui dels verds fa absoluta patxoca, no sé si la resta de colles estan molt com per posar-se a la resta de soques.
3: Mira, ara em preguntava, i Vilafranca són uns 1.050.
1: 1.050 16 persones.
3: 16 autocars han vingut de Vilafranca, més els cotxes particulars, però 1.050 ens diuen.
4: Un miler de castellers,
3: sí.
4: I acompanyants, entenc.
3: Deia també castells amb camisa,
4: clar.
3: O sigui, castellers amb camisa uns 700.
4: Déu.
3: I la resta, doncs, d'altres colles i samarreta, diguem.
5: I contem grada, també, o
3: no? No.
5: Castellers,
3: gent fent castells.
1: A l'aplicació, vale. Per ficar-se a la pinya.
3: Exacte, a la pinya, uns 1.050. 16 autocars, eh? És que clar, la classe s'ha tornat a la P7, vull dir que 16 autocars.
1: Exacte, tornaran en caravana. Home,
2: no, bestiesa,
1: hi haurà festa a Cal Figuerot avui, si guanyen el concurs o no?
3: Jo crec que està obert i a sopar, mira el que han dit.
2: Sí.
3: Que sí, tothom,
1: eh?
3: A sopar al Figuerot.
1: Encara que sigui
3: sí,
1: la mitjanit, eh?
3: És que aquí tothom diu que demà té festa, saps què et vull dir?
1: Ah, amigo.
3: Em sento una mica sola, jo crec que seré l'única... Ara mateix,
1: no,
3: d'aquí
1: no
3: al voltant...
1: Única,
3: no, però d'aquí al
1: no
3: voltant dels verds, sembla que seré
2: no,
3: l'única que aniré treballar.
2: Jo també estic al voltant dels verds, Anna, i
3: ai,
2: jo no
3: estàs?
2: Tinc festa demà tampoc.
3: On estàs?
5: O sigui, els verds s'han demanat festa?
3: Clar.
5: Ja, perquè tenien assimilat que guanyaven.
3: Exacte.
2: Pol, mira, és com l'Eugenio. Estàs molt nerviós. Estàs molt nerviós i m'estàs posant nerviós a mi, saps?
3: Pol, no diguis res, que et puguis menjar amb patates d'aquí un minut i mig, tres minuts. Va.
6: Que no us ho heu de menjar vosaltres.
2: Sí, sí. Tio, clar, la gent es demana festa amb antelació, no pots demanar-te... O sigui, jo l'envio ara al meu cap, a les 11 de la nit, després d'haver guanyat un concurs, un WhatsApp. Mañana no ves pesco pa comer, que me voy pel Memphis i em pica, eh? O sigui, no li pots enviar...
1: Tu li parles així al teu cap?
2: Bueno, digue-ho tu, que ho vas ser durant un temps.
1: Perquè no ho recordo, eh?
2: No. Tu li dius a les 11 de la nit al teu cap, ei, que no m'esperis demà a treballar, que em demano festa, i, òbviament, la primera reacció serà venir-te a trucar al timbre de casa i arrossegar-te agafat per les orelles.
3: Però, Pol, no cal que sigui només de ressaca, pot ser de magulladura, eh, també.
2: Sí.
3: És, bueno, estic cansat. Passi el que passi, guanyem o no, demà estaré cansat, no vaig a treballar.
5: Sí, també, també.
2: Home, i això, ja sent el concurs de matí, imagina't avui que és a la tarda.
5: Ostres, és que...
2: Sí, sí.
5: Nosaltres aquí perquè tenim menjar del... Olla, si no...
2: Mira,
5: la gent
2: mira,
5: a la plaça...
1: Escolta, no, a veure, una cosa, jo tinc molta gana, eh? Parlem molt del Forn de Nulles i estava boníssim tot, però, clar, o sigui, no dona respira aquesta transmi, no dona temps de menjar ni de beure bé. Això, jo m'he de passar a la premsa escrita. D'aquí dos anys em passo a la premsa escrita.
3: No sé què dir-te, eh? Ara per la companya que em diu, és que per demà tinc 9 pàgines, i dius, mora meva... Nosaltres ara, quan s'acabi, tirem una musiqueta i ja està.
1: No,
3: pràcticament...
1: no és veritat, que no té la crònica per demà, també.
3: Hem de preparar alguna crònica, també, però d'aquí a omplir 9 pàgines...
6: No oblideu un altre hàndicap pels companys de premsa escrita, que és l'hora, eh? Estem a les 10 i 10 de la nit, hi ha algun editor i algun cap de secció...
1: Molt nerviós,
6: em consta,
1: també,
6: una mica nerviós. Hi ha algú que està fent portades per demà, que també està una mica nerviós.
3: Ah, que vinguin aquí a plaça, home, que disfrutaran.
6: Sí, ja, explica'ls.
1: El digital a qualsevol hora va bé.
6: Sí.
1: Bueno, escolta, tot això mentre Vilafranca està muntant el megapeu...
2: Quin tros de soca.
1: Del 9 de 9, eh?
6: Però quina emoció, no?
1: Un altre castell. Avui estem veient molts castells que no hem vist descarregar mai, eh? Hem vist 3 de 9 sense folre, mai descarregat. Hem vist intent de 2 de 9 sense manilles, mai descarregat. Hem vist... bueno, el Pilar de 9, ara ja no ho podem dir, el vam veure descarregat fa uns dies, però també és una cosa bestial. I ara, doncs, és el moment d'això, del 9 de 9 dels verds, que ara mateix, si el carreguen, passen a liderar el concurs de castells. Necessiten carregar-lo. I si el descarreguen, diguem-ne que maten el concurs. Perquè la vella es quedaria ja sense rèplica possible. Es col·loquen els terços. Mare de Déu, quanta gent. 3 enxanetes, nois, o què? 3 enxanetes o una?
3: Sí, en principi. Aquí tenen claríssim que sí, ells són uns grans defensors de fer-ho amb una, però el concurs és més ràpid, suposadament més senzill, i per tant, si està permès, ho fem.
1: Vinga, terços col·locats, el folre que s'acaba de posar a lloc. És d'aquells castells, a més, difícil de seguir, perquè té tants fronts que si estàs mirant una de les torres, et perds l'altra, una et queda allà darrere que no la veus bé... És mastodòntic.
7: Veu bé, eh? Vinga, torres!
1: Quarts col·locats. I vinga, va.
7: Nois, què, bé? Vinga, el 3.
6: 10,
7: va, som-hi, el 3.
6: 10 i 12 minuts de la nit.
1: Sonen gralles i és l'intent potser del castell definitiu. Els castellers de Vilafranca intenten el 9 de 9 per guanyar el concurs. Castell complicadíssim, amb moltes peces pujant alhora. De moment el folre es veu estable. Es col·loquen els quins del 3 central i de les torres del costat. Sisenes del 3 central arriben a lloc. També les sisenes. Tindrem... tot el tronc a lloc. La plaça s'ho mira expectant.
6: L'ai al cor, no respiren els aficionats.
1: El 3 central treballa. Remena del mig. Però ara, quan es col·loquin els dosos, es poden aturar.
6: Ai, ai, ai.
1: Hi ha moltes peces. Enxanetes amunt. Brama l'Àngel Grau des de baix.
6: Els nervis, que podrien jugar en contra.
1: Ara es col·loquen els dosos del castell. 3 parelles de dosos.
6: En saben molt.
1: Recordeu que són 3 aletes, eh? I si tot va bé, seran simultànies.
6: I són molt bons.
1: Les cassoletes que arriben a lloc es van col·locant. Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra. Només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca. 9 de 9 en folre. Carregat! I es col·loquen líders i ara ve la batalla. És el castell que no ha descarregat mai ningú. Oh. Serà avui el primer dia. Uau. Serà avui el que marqui el castell.
6: Bèsties.
1: De moment ja han tret la canalla. Uf. La canalla petita ha arribat al folre. Surten els dosos.
6: I tant que ho faran.
1: Vilafranca el descarregarà.
6: Fins a París.
1: Vilafranca el descarregarà.
6: Fins a París.
1: Surten les sisenes. Primer de les torres laterals, ara del 3 central. Oh, oh, oh. Estan ja totalment fora de lloc els terços, però queda molt poquet. Vilafranca descarregarà el 9 de 9. I Vilafranca guanya el concurs. 9 de 9 en folre. Descarregat! I victòria de nou cap a Vilafranca.
6: si en són de bons, si en saben de fer castells, ens traiem el barret.
1: Com els agrada la pressió als castellers de Vilafranca. En el moment que més collats estan, que més els ha apretat la vella, es converteixen en la primera colla en descarregar el 9 de 9 en folre.
6: Quina animalada. Miren a la vella, s'assenyalen l'escut, es piquen el pit, aixequen els braços, miren a la vella i els diuen: hem tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona.
1: Èxtasi entre l'afició verda, dempeus, celebrant-ho. Fins i tot he vist alguna botifarra.
8: Doncs història, història viva dels castells que ens han explicat a RAC+1, puntual connexió, aquest 9 de 9, carregat i descarregat, descarregat per primera vegada en tota la història i que li dona el triomf en aquest concurs de castells. Queda una ronda, però li dona, com explicava el Benet, el triomf als castellers de Vilafranca, els verds, en aquest concurs de la Terra Quarena, aquest concurs de castells que es fa cada dos anys a Tarragona. Vilafranquina, Clara Model, que ja arriba...
9: Que sóc ara mateix amb l'Àngel Grau, amb el cap de colla dels castellers de Vilafranca, que no para, que està tothom abraçant-lo. Àngel, ets l'home més feliç del món ara mateix o no?
7: Estic molt content, molt, perquè ens ho mereixíem. I, hòstia, portem una temporada espectacular i aquest castell ja l'havíem de descarregar d'una vegada per totes.
9: Clar, al final, no només aquest castell, has fet història, però segurament heu guanyat el concurs de castells ara mateix.
7: Bueno, a veure què passa allà a l'altre costat, però, hòstia, és molt gros, molt gros.
9: Àngel, felicitats, disfruta.
7: Merci.
1: Escolta, ha estat brutal. L'Anna Marín, que pràcticament viu al costat de l'Àngel Grau quan acaben les diades, i l'ha pescat en el millor moment, wow, amb la veu trencada de l'emoció. Castellers de Vilafranca, de nou, guanyant el concurs de castell. No hi ha qui els pari
5: sense paraules
1: aquesta colla. És increïble.
9: Escolteu-los, escolteu-los.

0: Doncs veurem si la vella té resposta, però jo crec que això acabarà aquí, eh?
1: Pot ser que sigui la millor diada del món casteller?
0: Doncs amb dos castells de 10 descarregats i 9, i 9 en folre descarregat, et juraria que sí.
2: Sí, sí.
0: La calculadora, Pol, la calculadora. Déu-n'hi-do. Escolta, potser cobrim una estrella d'am ja per rematar això.
3: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
0: Sí, sí, però a part d'això obrim una estrella d'am per celebrar aquest castellàs que ningú havia vist descarregat i que els verds han demostrat que era possible. El castell que ha decidit el concurs... Al final, el castell que ha decidit el concurs és el 9 de 9, de la marinera.
4: Increïble, emocionant. Segurament si haguéssim dibuixat un guió, haguéssim escrit el millor guió possible d'un concurs de castells, hauríem escrit aquest. Jo ara escrivia i deia que gran, que meravellós que és això dels castells.
0: I ara l'speaker que repassa la classificació, si vols, mira, sentim-lo directament amb ell.
4: Quim Pons.
5: Quarta posició, Colla Joves, Xiquets de Valls. Tercers, Colla Jove, Xiquets de Tarragona. Segons, Colla Vella, de Xiquets de Valls.
0: Ui, xiulets, de part dels verds.
5: Primers, Castellers de Vilafranca.
0: I veiem com la massa verda de la grada i de l'arena salta, bota, aixeca els punys. I veiem també, o sentim, com la resta de la plaça, algun xiulet tímid per acompanyar aquesta celebració. És ja un clàssic, és que és així, és un clàssic, perquè en tot el segle XX-XXI, la vella només ha aconseguit trencar aquesta hegemonia als anys 2000 i 2018, dues vegades.
6: És que al final, Castellers de Vilafranca ara mateix són els reis, la felicitat aquí és infinita, i ja us prometo que avui hi haurà bona festa al quilòmetre 45 del món casteller.
2: Pot ser que la Colla Vella no hagi dit l'última paraula, hi ha moviment.
0: Què?
2: Sí, sí.
0: Aquí ja és ambient de final, eh?
2: Us diré una cosa, o si vol us en dic dues, perquè aquí no diuen torre.
0: Oh!
2: Aquí diuen dos. Ara estic intentant confirmar-ho, però m'han mirat...
0: De moment, via oficial no s'ha comunicat.
2: Perquè, via oficial no,
1: perquè
2: però...
1: si mirem les dades... És a dir,
2: però vaja,
1: és a dir,
2: la vella, no sabrem si es tracta d'un rampell, si és perquè veuen possibilitats, però perquè... sembla que... Sí, sí, sí, sí, ara m'ho ha dit una segona persona, a partir de 3 ho podem confirmar, no? Que va anar pel 2 de 9 sense manilles, la Colla Vella, que no vol dir l'última paraula, que no vol morir matant, vaja.
1: Recordem que carregat no els hi valdria, l'haurien de descarregar.
0: Buah. Mare de Déu, no, és que no vull ni imaginar-m'ho.
1: La
0: no
1: Colla Vella va amb tot, eh?
2: Pol, la calculadora, què diu?
0: Escolta,
2: Sí, m'estan demanant que calculis, Pol, la Vella.
1: No, és això, és a dir, només els hi compta descarregat. Carregat no.
0: Bueno, jo veig un de la Vella enfeixant-se.
2: Sí,
0: no
2: sí.
0: Traient-se la faixa,
2: no.
0: Posant-se la faixa.
2: No és un, són vale. Diversos. Home, que s'estan posant la faixa.
0: Deuen haver de recuperar la gent que està ja a l'altra punta de... Clar, perquè si Vilafranca només carregava... Podien tornar a intentar el 4 de 10, però ara el 4 de 10 ja no els serveix per res. Ai, mare de Déu. Bueno, escolta, ens queda una pausa per la publicitat. Potser és el moment de fer-la, no?, abans de la rematada final.
6: Mira, espera un moment, que li poso els cascos a una persona que segur que teniu ganes d'escoltar ara mateix, eh?
0: Hola, hola.
7: Hola. Hola.
0: Hola.
7: Hola.
0: Qui és aquesta persona?
2: Que és una persona que fa política, RAC1.
7: Podria ser, podria
0: home,
7: ser.
0: Home, i que demà segur que s'ha agafat festa, també.
7: Ah, sí, ja està agafada la festa demà.
0: Sí, eh? Quan fa que vas demanar festa a Laia Colomer?
7: Doncs jo ho tenia pensat, que havia d'agafar festa el dia 5 d'octubre, però va ser quan vam haver de treballar per la Mercè que vaig dir me'l canvio pel dia 5.
0: Bé, bé, vas trobar l'excusa, eh? Vas trobar l'excusa, eh?
7: Sí, però si no... Ja hauríem fet servir un altre dia, no passa res.
0: Mare de Déu, Laia Colomer, la que heu liat, eh?
7: Quina bogeria.
0: Escolt...
7: Digues.
0: No, dic el nou, eh? Al final el nou, eh?
7: El
0: és la clau.
7: Que segurament és el castell que pitjor portàvem avui. Vull dir, altres cops que havíem anat a plaça, crec que el Castell estava millor. Tot i que sí que és veritat que les últimes proves, sobretot la de divendres, havia anat força bé. Però, clar, el nou és una sorpresa, puja molta gent, poden passar moltes coses i és una sorpresa. I la veritat, anàvem pensant, si el carreguem ja serà molt, no avui, però la veritat, haver-lo descarregat, crec que cap de nosaltres esperava que això passés avui i ha sigut una autèntica bogeria.
0: Us encanta la pressió, Laia?
7: Sí. Ens encanta. Crec que funcionem millor sota pressió que sense.
0: A partir d'aquí dos anys, qui vulgui guanyar ha de dir que de passar desapercebut, no xiular-vos, no...
7: Però crec que el concurs encara no s'ha acabat, eh?
0: Bueno, ja ho veurem.
7: Ho estem posant difícil, però el concurs encara no s'ha acabat i, si convé, nosaltres encara podem tirar altres coses. Vull dir, està tot preparat. Si convé i hem de tornar a fer el pilar de nou, crec que s'intentarà, si convé.
0: Doncs vinga, Laia, presidenta.
7: No, no m'ho creu tan mal.
0: Laia Colomer, la companya política dels serveis informatius de RAC1, moltes gràcies i enhorabona.
7: Gràcies.
0: Doncs jo vaig refrescant, vaig fent F5 aquí.
1: S'està debatint, encara? M'estan arribant?
0: Doncs va, doncs mentre debat, fem la pausa per la publicitat que ens queda, perquè si no encara ens la menjarem. I vinga, va. Una pausa petita i tornem a veure com acaba, si no ha acabat ja, el concurs de Castells de Tarragona.
3: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Torna la cita que ens fa vibrar, el concurs de Castells de Tarragona.
8: Les millors colles del món unides per la força, el valor i el seny.
3: Viu l'emoció de l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena.
8: Organitza Ajuntament de Tarragona.
3: Més info a concursdecastells.cat.
9: La Diputació suma. Contribuïm a fer del concurs de Castells l'espectacle casteller més gran del món. Diputació de Tarragona.
10: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
11: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
10: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
12: Forndenulles.com.
13: Descobriu el món casteller, Museu Casteller de Catalunya a Valls, amb descomptes i promocions especials.
14: Experiència immersiva en Xaneta 360 graus, per viure la màgia dels castells com mai els has viscut.
15: Més info i entrades a museucasteller.cat.
16: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
17: D'empreses de plaques solars n'hi ha moltes. Que t'ofereixin un bon servei, no tantes.
18: Autoconsum, bateries, aerotèrmia i manteniment. A Solargest t'oferim experiència, qualitat, instal·lació pròpia i, sobretot, ser-hi també després de la instal·lació.
17: Ens trobaràs a solargest.cat o al 977-310373. A Solargest, més que energia, oferim servei Solargest. La teva energia, el nostre compromís.
19: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
20: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: RAC1 i la Diputació de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en el concurs de castells des de la Tarraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Ara mateix, la Colla Vella, escoltant el seu cap de colla, Manel Urbano, en un discurs final, o no?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Què està dient, Joel Penya?
2: Estic entrant cap a dins, a veure si puc posar el micròfon, però bàsicament el que he dit fins ara és que l'actuació que s'ha fet és excepcional.
0: Ho és.
2: I que l'únic que val és descarregar el 2 de 9 sense manilles. Òbviament, és una tasca que ja és molt complicada de normal. Doncs imagina, no?, amb totes aquestes hores d'actuació que portem a les esquenes.
12: De manera que ha dit que aquí s'acaba el concurs?
2: Sí, sí. Ara sí puc parlar amb ell.
12: Doncs el buscarem. I ara mateix, després d'aquest discurs, i que la vella
2: va un moment a buscar els pilars,
12: la bandera blanca, els castellers de Vilafranca acaben ja de celebrar oficialment que són de nou els campions del concurs de castells de Tarragona. Déu-n'hi-do, quina jornada que hem viscut en aquesta etap. De nou...
4: Ens costarà assimilar-ho, tot això.
12: De nou, en els contres, de nou, jo crec que l'organització s'ha de plantejar el tema de la durada. 6 hores i mitja de concurs, a totes, és una bogeria. Ara, l'espectacle a nivell casteller que ofereixen les colles és brutal, Esteve. No sé... T'ha quedat el cos després del que hem vist avui a la plaça.
4: Extraordinari. Ara estic escrivint la crònica de demà de La Vanguardia i dic que bonics que són els castells, que gran que és el concurs de castells de Tarragona, llarga vida el concurs i llarga vida aquesta batalla castellera, sí, competitiva, segurament especial cada 2 anys, però que ens regala moments com els que acabem de viure, que són per la història i que jo crec que fan créixer la base de l'afició castellera, i en això jo crec que tots hi estem molt d'acord, no? I em trec el barret davant dels castellers de Vilafranca i em trec el barret per aquesta capacitat de competir fins al final de la Colla Vella.
12: Repassem una mica abans de la progressió final la classificació d'avui. A la 12a posició pels castells de Sant Pere i Sant Pau, que s'han enfrontat per primer cop el 3 de nou a la seva història. 11a pels castellers de la Vila de Gràcia, que han recuperat el 3 de nou després de molts anys sense tastar aquesta categoria. Desens, els xiquets de Tarragona, que s'han regalat un intent de 7 de 9 en folre, a més de descarregar el 4 i el 3 de 9, que per ells ja és l'èxit del dia. Castellers de Barcelona tornen a fer 2 castells de 9 després de molts anys, el 3 només carregat. Mugiganguers d'Igualada, per primer cop, intent de gamma extra, i se'n van d'aquí amb la tripleta màgica. Xiquets de Reus, Caprossos de Mataró, Castellers de Sants, tots amb la tripleta màgica empatats a la 5a posició. Joves de Valls, amb 2 castells prèmium, 4 de 9 sense folre i 3 de 10 carregat. Jove de Tarragona, 3 gamma extra, el seu primer 4 de 10. Vella de Valls, actuació estratosfèrica, amb 4 de 9 sense folre, 4 de 10 folre amb lliures, 3 de 9 sense folre.
2: Benet, perdona, que el tenia demanat jo també. L'he demanat
21: abans.
12: I líders castellers de
2: Vilafranca. No, m'han fet la de la xarxa. No tenim el Manel. No.
12: Amb 3 de 10 i sí, 4 sí. de 10. Per tant, repassant, totes les colles avui, totes, han fet un pas endavant. Les més grans, perquè tenim el primer 9 de 9 amb folre descarregat de la història, perquè tenim el 4 de 10 primer de la Jove de Tarragona, perquè tenim el 3 de 10 de les Joves de Valls, però també les petites o mitjanes o no tan grans, que totes han fet un pas endavant. Per tant, avui hi ha moltes alegries i això demostra la grandesa d'aquest concurs. La plaça, mentre l'speaker va repassant la classificació, ja es va buidant, les grades també es van buidant, mentre la part verda, preparada per esclatar, ara sentirem aquest esclat.
22: I primers i campions de la 30a edició del concurs de castells, Castellers de Vilafranca!
12: Mare de Déu, quina bogeria. Si avui voleu festa, aneu a Cal Figaró, del local dels castellers de Vilafranca, perquè estic segur que això s'allargarà fins tard. Anna Marín, no sé, en què et quedes tu d'aquest concurs de castells? Tu que n'has viscut ja uns quants.
23: Ara que has fet ara així un resum de tot el que ha passat, jo crec que encara no he assimilat tot el que hem vist, però sí que em quedo molt amb això, no? Amb aquestes colles que s'han atrevit a fer un pas endavant. I si ens mirem les colles grans, sí que tinc un punt de decepció amb les joves, crec que ha jugat malament la seva estratègia. Jo crec que el concurs de fa 2 anys van muntar una estratègia que els hi va anar molt millor. La Vella ho ha donat tot i els castellers de Vilafranca són molt grans. Jo crec que no em puc quedar enrere que no sigui això.
12: Doncs una mica seria el resum. Joel, tu com ho has viscut des de la part... Tu que va cobrir les colles ballenques, no sé...
2: O sigui, que un espectacle com aquest que ha d'anar fins a l'última línia del guió i és com ha sigut tot, no? Un castell impossible que Vilafranca no ha aconseguit. La colla vella anarà a buscar el 4 de 10 on Forri Manilles descarregat per seguir jugant i finalment descarregant el 9 de 9 en folre i la decisió final del Manel Urbano de no apretar encara més ha sigut un desenllaç, no?, que no s'ha decidit fins al final de tot i sempre és d'agrair, no?, quan vens aquí a l'etap.
12: Doncs crec que hem gaudit prou de l'espectacle i també ho hem donat tot als de l'equip de Castells a RAC+1. Joel, Anna, Albert Pedrol, que sé que ens estàs escoltant, Pol Angelats... Per cert, és veritat, Pol, ens has de dir qui guanya els premis de la veu de la plaça aquests sortejos. Va, qui s'endú els lots de vermuts i Zaguirre i les entrades pel Museu Casteller?
1: Doncs la primera capseta que vam sortejar a les entrades del Museu Casteller se les endú una, la Sílvia Chon, i la segona, Lo Quechua.
12: Noms també curiosos. T'agrada buscar noms complicats, no?, per dir-los al final. Sí, sí, és el que t'agrada a tu. És la teva motivació.
1: Sí, a part de la calculadora, això també m'ha motiva.
12: Vinga, va. I les entrades pel Calçofest, qui se les endú?
1: Les entrades pel Calçofest i un pack per vermuts i Zaguirre. Una entrada i un pack se l'endú el Santi Gaco i l'altra... la Lei Xut.
12: Molt bé, doncs aquests són els afortunats que s'enduen el que sortejàvem avui els de Castells de RAC1. Esteve Giral, estava dient moltes gràcies, Enric Soto, Josep Castellano, Paula Durante, també, perquè no, el Xavi Puig, que ens ha donat molt de joc avui a l'antena de RAC1. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Això no s'atura, el concurs, hem estat 2 anys esperant-lo, ara estarem 2 anys més tornant-lo a esperar, però diumenge que ve els de Castells de RAC1 i tornem des del Vendrell, i ens queda Sant Úrsula, i ens queda Tots Sants, i ens queda la Diada de Minyons. Per tant, el concurs s'ha acabat, però la temporada castellera no. Ens veiem molt aviat. Fins llavors, salut i Castells.
5: RAC1 i la Diputació de Tarragona us han ofert Castells de RAC+1 en el concurs de castells des de la Tàrraco Arena Plaça, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
6: Sembla que el Sabadell arriba més sencer en aquests últims minuts, però l'Andorra també a comptagotes va arribant, a risc a Ferran Costa, i això, evidentment, comporta que el conjunt tricolor, també amb davanters despenjats, doncs, pugui buscar les pessigolles de la rereguarda del Sabadell.
7: 0-0, la nova Creu Alta, superada ja la mitja hora de la segona part, també superada la mitja hora Montilivi, 0-0. La pilota pel Girona, Miquel.
21: Sí, senyor. Àlex Moreno, la divisòria, remenant la possessió, jugant amb Unai, que rep una trompada, es regira bé, manté la verticalitat, arrenca el futbolista maresmenc, cobertura a l'esquerra, Brian Hill, aviam què fa el Vítel, combina amb Unai dins l'àrea, s'orienta pel xut, Unai remata! Arnau! Una altra aturada extraordinària d'Arnau Tenes! Unai s'ha regirat, corria en diagonal a la porteria, no l'han tocat per darrere, perquè si no era penal... i ha fet un xut potent a mig metre de terra, buscant el pal més allunyat del punt d'impacte en diagonal, i el canell esquerre d'Arnau Tenes, ferm i dur, massís, ha evitat que la pilota acabés a l'interior de la porteria o que acabés rodolant solta perquè algú l'empanyés i fes l'1-0. Nova ocasió del Girona, que hauria d'anar per davant el marcador, i veient el global del partit diria que per més d'un gol. Però de moment es manté l'empat a 0 a l'últim quart d'hora de joc, 14 minuts mal comptats a banda del temps afegit perquè s'acabi aquest partit entre el Girona i el Mallorca, ara amb el joc aturat abans que es piqui el corna posterior a l'aturada d'Arnau Tenes que esmentàvem, perquè l'àrbitre parla amb els futbolistes dels dos equips que són a l'interior de l'àrea. A veure, ara sí, picarà el corna Carles Pérez amb l'esquerra des de la dreta, pilota la frontal de la petita, Arnau desequilibrat, rebutja la pilota i segons l'àrbitre, si algú l'ha desequilibrat, no ha estat pas un company sinó un rival, i per això ha indicat falta a favor del Mallorca, que el porter biguetà juga ràpidament buscant Josep Cerdà a camp obert, una mica el que fa Gazzaniga amb Carles Pérez, el control de Josep Cerdà empaitat per dos rivals, intenta endur-se la pilota i d'aquí n'ha tret un corna, tot i que Bonyar veu clarament que hauria de ser servei de porteria favorable al Girona, l'àrbitre indica corna favorable al Mallorca des de l'esquerra de l'atac, un corna que picarà l'equip mallorquinista quan tingui els centrals, entre ells Raillo, una amenaça incorporant-se a l'atac. Doncs mira, no serà corna perquè li han dit des del bar que l'últim que tocava la pilota era Josep Cerdà, i per tant, ni que sigui tímidament, l'àrbitre ha fet un gest de pantalla, una mica deformada, pantalleta, perquè clar, és un corna, no és un penal, no és una expulsió, no és un gol. Una mica de pantalleta deformada, més que pantalla retrovisor. I au, pilota pel Girona.
7: L'aturada amb el peu de la primera part és boníssima. Aquesta amb la mà o amb l'avantbraç d'Atenes és tan o més bona que aquella, eh? Sí, sí. Són dues aturades de gol, de donar-li punts claríssimament al seu equip.
8: No, és que entre aquestes dues, el travesser d'Abel Ruiz i la de Boll

0: Viu-vos a la cursa de RACO.cat. La cursa de RACO.cat, aneu allà i feu la inscripció amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, VIP Salut, CaixaBank, Aena, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Comptarà el Mallorca, ho intentava per la dreta.
1: Corna, ha forçat el corna Ethan, per un moment m'ha fet patir perquè és una entrada contundent dins l'àrea, la típica que si el rival arriba abans a la pilota el fas caure i és un penal indiscutible, i arriba després d'una pèrdua de pilota de Brian Hill, que de moment les que està tocant les està entregant a l'adversari. Aviam si en té una altra i ho fa una mica millor i podem celebrar alguna cosa. Ara tots a defensar aquest corna. Pilota centrada al primer pal, es passeja per l'àrea, la treu gairebé amb la gepa David López. Al final això acabarà en una altra centrada a l'àrea, no hi ha fora de joc, cau a la frontal per Darder, que xuta, toca un dels seus companys, a més, no sé si estaven fora de joc, però Adrián Fuentes l'ha desviada amb el braç, o sigui que la pilota serà pel Girona a 9 i mig, més el temps afegit pel final, amb l'empat a 0 del marcador a Montilivi i a RAC1 entre el Girona i el Mallorca.
0: Ara 3:15, comença la primera partida de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins al Mundial a Paraguai, Asunción, una Espanya-França. Compte perquè el Mundial arrenca amb polèmica i forta, perquè les jugadores han criticat, han denunciat l'estat pèssim de la pista. Ja ho explicàvem abans, que la selecció argentina, el seu entrenador, ja havia denunciat que la pista era un desastre, que relliscava moltíssim. El mateix fa també la selecció espanyola, en boca de les seves jugadores, que la pista és impracticable, però de moment l'organització obliga a continuar jugant en aquesta pista que no permet les condicions necessàries per a la pràctica de l'hoquei patins. Doncs aquí es jugarà a 3:15 aquest Espanya-França, primer partit del Mundial Femení d'Hoquei Patins. A la nova Creu Alta, 0-0, 8 més l'afegit, veiem desesperat Ferran Costa tocant-se els cabells, suant com si estigués jugant a la banqueta arlequinada, Pau.
2: Sí, i s'emprenyava amb una decisió de l'àrbitre per reclamar unes mans, per mi, molt clares al mig del camp, no assenyalades. L'afició de la nova Creu Alta molt empipada amb Guzmán Mansilla. És veritat que no hi ha hagut decisions transcendentals, però sí petites decisions que han fet perdre la paciència a l'equip arlequinat. Hi haurà un cinquè canvi a l'Andorra, que encara no havia esgotat les substitucions. Marxa Jordi Cano, que s'endú una xiulada que déu-n'hi-do. Fa un parell de minuts hem vist a Jordi Cano dialogar de manera poc amable amb Ferran Costa. Marxa del terreny de joc Canito, entra Lautaro Spatz, l'última substitució. Ferran Costa, que li deia a l'àrbitre, home, en tot cas està endarrerint la seva sortida del terreny de joc. Molt calent Jordi Cano, que també s'adreçava alguna paraula al públic.
3: Criteri particular, el col·legiat, quan decideix fer el compte enrere, quan no. Canito és d'aquests jugadors que no passen desapercebuts i han fet algunes gesticulacions, algun enfrontament amb Ferran Costa, i aquí li han agafat la matrícula a la nova Creu Alta.
4: S'ha acabat el Països Baixos 2, Sèrbia 1. L'equip de Xavi Hernández guanya, 2 victòries, 2 empats en aquesta aturada, i encapçala el grup juntament amb Grècia, que ha empatat a 0 amb Alemanya. 8 punts.
2: Aquí a la nova Creu Alta, el camp ha fet baixada durant molts minuts cap a la porteria de Jesús Obono. Ara qui ataca per és l'Andorra, amb un atac estàtic, ben plantat al centre d'esports. A veure aquest canvi d'orientació llarguíssim, directament marxa fora, servirà de porteria Diego Foli, a 6 minuts per arribar al 90. Sense gols encara aquí a la nova Creu Alta, tot i que el Sabadell jo crec que ha fet mèrits per avançar-se en el marcador, i estem convençuts que ho intentarà fins al final. Avui, per cert, 7.672 espectadors a la nova Creu Alta, la xifra més baixa dels 4 partits aquí a casa.
0: No us baralleu per cantar gols, eh? Agut i Bonastre, quan vulgueu, ja podeu començar, eh?
5: Podeu començar, ja poden empezar.
1: Ja poden empezar, eh? Aquí hi ha hagut un xut ara de Fran Beltrán, que ha tocat un jugador del Mallorca, i al final la paràbola semblava que la tenia clara Arnau Tenes per saltar i agafar-la amb les mans, i l'ha deixat de tocar el travesser per la part superior, i és corna a favor del Girona. Tècnicament és el segon pal del Girona en el partit d'avui. El picarà des de l'esquerra Brian Hill. A veure, la centrada frontal de la petita, la treu amb el cap Raillo, cau a la frontal, salta Ethan, queda la pilota solta, tornarà a començar el Girona amb Àlex Moreno, que s'equivoca, fa una passada errònia, l'envia fora. A l'instant que s'atura el partit perquè hi hagi canvis, entraran els dorsals 2 de cadascun dels equips. Fora del camp, el Mallorca, Àlex Sala, entra en el seu lloc Guillermo, i perquè entri Moomin

0: El Girona abandonarà el terreny de joc. Aviam, perquè el... David López, sí, que li està fent entrega del braçal de capità a Gazzaniga. 5 pel final, 0-0 entre el Girona i el Mallorca.
1: Rugui, treus el boli o no?
2: Ara ho estava pensant, eh? Perquè és que no ha arribat cap cop al Mallorca, clarament, eh? I...
0: Què vols dir?
2: Bueno, que si en tenen una, el tanto. Saps allò que passa? Bueno, no, esperaré un parell de minuts més, perquè, ostres, m'agrada molt com ha entrat Unai Hernández al partit, en aquesta posició de mitja punta, on fins ara hi havia un Van de Beek, i, ostres, és un jugador que trenca línies, que té desequilibri en l'un contra un, i que té xut, ho hem vist amb aquella aturada d'Atenes, i encara hi confio, va.
0: Bé.
2: Ja us he canviat.
0: No, és
1: bé,
0: que...
1: Bé. Està bé, està
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Sí, sí, escolta'm, vull dir, la setmana passada vas canviar amb Doni, ara has canviat i sí. Deixat el boli. Ai, Guillermo dins l'àrea, deixa la pilota per Adrián Fuentes, sort que fa l'obertura a l'esquerra i la talla Àlex Moreno, perquè si no ja em veia la pedregada a sobre. Al mig del camp, Pixur, des de terra juga amb Brian Hill, que comença a córrer, va molt sol, però hi ha metres per davant, s'atura Brian Hill, ha de protegir la pilota amb el cos, vol superar dos rivals, entreu un servei de banda. Curiosa la jugada, perquè Pixur és tan llarg que des de terra, quan semblava que tenia la pilota perduda, de sobte et surt un tentacle del gegant del Pi i au, com si estigués en plena verticalitat obrint el joc a la banda. És que és un jugador que no s'acaba mai, Pixur.
2: Sí, sí, i avui perquè el porter suplent del Mallorca, Bergström, no hi és, però serien els dos jugadors més alts de tota la categoria.
0: Sí. Aviam el Girona a la frontal, Unai remena la pilota, intenta filtrar una passada interior per deixar sol Brian Hill. L'ha vista venir al centre de la defensa del Mallorca, perquè si no Unai deixava Brian sol davant del porter en una acció que podia haver estat perillosíssima. Falta claríssima, està arrencant cebes Adrián Fuentes, evidentment targeta groga. Bé, és una falta tàctica, ell havia perdut la pilota, se n'anava al mig del camp Fran Beltran. I el jugador del Mallorca el que ha fet ha estat agafar-lo de la samarreta, dels pantalons, d'allà on ha pogut una mica més, i provoca un striptease involuntari. Targeta groga molt clara. Podria haver-li exhibat una puntada, per exemple. L'ha agafat, doncs ja està. Groga pel jugador del Mallorca, a 3 pel final, amb l'empat a 0 al marcador, i amb el Girona, que es mereix la victòria, però que de moment no l'aconsegueix. Al mig del camp, Antonio Sánchez. Compte que troba Guillermo entre línies. Pot ser que xuti. Xuta de lluny, hi ha un rebot a Nathan Corna. Aquesta és la jugada més preocupant del Mallorca. Fins ara no han fet perill, però quan pugen els centrals, acumulen la gent a la rematada, en el joc posicional i combinatiu els costa. No han tingut cap ocasió. En la pilota aturada, tampoc. Però, clar, ara quan pengen una pilota a l'àrea al minut 88 gairebé, doncs has d'esperar que tothom estigui atent en defensa i que no hagis de lamentar res. Picaran el córner des de la dreta. Darder, la centrada al primer pal, el refús ben col·locat de Carles Pérez, la pilota surt fora, 2 i l'ha afegit, i s'acabarà el Girona 0, Mallorca 0.
1: Ah, 0-0, també la nova Creu Alta, un més l'ha afegit, que veurem si és de gaire o no. Tu signes l'empat ara mateix, Guardi, o no?
3: No, he vingut aquí un diumenge a les 9 del vespre...
1: A signar empats, no?
3: Clar, exacte.
1: Veus, Brugui? Sense dubtes, aquí, pam!
0: No t'agrada treballar els diumenges, o què, Guardi?
3: Sí, però demà m'haig d'aixecar ben d'hora. També per treballar i passa factura, perquè després clar. Hi haurà qui dorm amb aquesta
4: adrenalina. És que, clar, el Guardi i jo teníem previst venir dissabte.
1: Clar.
4: Dissabte
1: ahir,
4: dos quarts de set.
1: Tu creus que hi ha hagut algú que ha resingat l'entrepà d'ahir, Bonastre, o no?
4: Vull dir que... No, home, espero que no. Jo crec que seria poc saludable. Poc saludable. Home, potser pel matí hauria aguantat, però per les 9...
1: A la nevera.
5: Poc saludable?
1: El treu just per abans de sortir cap al camp i... Perfecte.
0: Poc higiènic, vol dir, en Pau.
4: Sí, no. No, home, fins a... Per aguantar allò a la mitja part del partit, cap a les 10... Ostres, ho veig justet.
1: Depèn de
4: veure. Sí, depèn també de... Formatge, potser, no? Formatge
5: perillós.
4: És més fotut, sí, sí. A punt de saber l'afegit. Mira, 4 minuts.
1: 4 minuts.
4: Sí. I el Sabadell que ataca, però veia el Guardi, vaja, desesperat amb les centrades laterals que no estaven sent gaire eficients. A veure que ataca l'Andorra per l'esquerra. Posava la centrada desviada per un futbolista del Sabadell, allunyant el perill. Compte que la Casa té bomba al mig del camp, la dona per Marc Domènech, exarlequinat. De fet, va ser jugador en la temporada del descens a la segona federació, la 23-24. Correcte, 4 minuts.
0: I exjugador del Girona, també.
4: També, sí, sí, Girona B i Sant Andreu. També Marc Domènech.
3: És d'aquests jugadors que mereixen portar el 10, perquè té una qualitat, com remena la pilota i amb lo menut que és també, com la protegeix i evita que li puguin pispar.
4: A veure, que estic rebent crítiques per aquestes declaracions sobre l'entrepà. Vull dir, escolta, cadascú opina sobre la salut dels entrepans.
0: També rep crítiques l'àrbitre, que afegeix 2 minuts a la segona part a Montilivi.
4: Éder Mallo,
0: Sí, el teu amic, no n'he volgut dir res. L'amic de tota Tarragona i de tots els nastiquers en aquell partit contra el Màlaga de la promoció d'ascens.
1: Però 2 minuts avui dia és... fa difícil de veure, en una segona part.
0: A veure la centrada del Girona, el control d'Israel, Carles Pérez, el xut, hi ha un rebot, la rematada a la mitja volta, després d'una caiguda que el públic demana com a penal, l'àrbitre no xiula res, pilota solta la frontal, a veure si pot arribar a Francesc, que sí que ho aconsegueix, i l'àrbitre premia la lluita de Francesc amb una falta a favor del Girona. Arnau Tenas ha tornat a fer una intervenció de mèrit, ara amb el xut a l'interior de l'àrea, després de molts rebots, amb empentes i rodolons, però el Girona que ha tornat a acostar-se a fer l'1-0, que no ha arribat per poc, 1 minut perquè s'acabi el partit, i falta favorable a l'equip gironí a la zona de mitjos. Clar, hi ha blocs de canvis dobles, però per molt que siguin blocs de canvis dobles, 2 minuts em sembla que has reservat taula per sopar i que si no et tancaran. Aviam, la falta que penjarà Brian Hill. Som-hi, Brian, la centrada tova, no hi ha ningú allà per rematar-la, refús defensiu, l'engalta Ethan malament, la treu com pot la defensa del Mallorca, 40 segons i s'acabarà el partit, el Girona que evitarà la sortida de la contra de l'equip mallorquí, intenta tenir-ne una última per la banda esquerra, pujant Brian, 3 jugadors, 4 la rematada, Brian dins l'àrea, el xut de Brian, Arnau Corna! Tothom s'esperava la centrada al canó del Beatle des de l'esquerra i amb la punta dels dits el primer pal Arnau enviant la pilota a corna. Corna favorable al Girona.
1: Compte que l'ha tingut el Sabadell també, Pau.
4: Sí, oportunitat molt clara de Miqui Codina, una bona combinació per la dreta del centre d'esports. Li ha arribat la pilota als peus del futbolista de Sant Hipòlit. Bona maniobra, gira i acaba rematant, la treu sota pals a Jesús Obono. L'ha tingut el Sabadell, 93 de partit. Hem d'anar fins al 94.
1: El corna Girona.
0: El corna que pica el Girona, el refús de la defensa. Després hi ha falta en atac de Bonyar i s'acabarà el partit perquè l'àrbitre té la mala auricular i ara mateix fa sonar el xiulet. Final del Girona 0, Mallorca 0.
1: Ara l'acabem de tancar el partit a Montilivi, però abans els últims minuts de la nova Creu Alta. Pau.
4: Sí, darrers 40 segons per arribar al final del partit. El Sabadell insistent fins al final. Ara qui la juga, però és l'equip andorrà, entrenat per Carles Manso, amb la pilota dividida a camp contrari. L'acaba guanyant Quadri. El rebuig no és del tot bo. Ha d'afegir-s'hi José Luis Català. Bona deixada al mig del camp. L'obertura a l'esquerra cap a Miqui Codina. Atacant el Sabadell. Obertura cap a López Pinto. Passada a l'espai de nou per Miqui Codina. Aixeca el cap. La centrada acaba rebutjant. La defensa de l'Andorra en tindrà una última al Sabadell. Vinga, va. López Pinto. Aquest és Joel Priego a l'esquerra. Més a l'esquerra, Miqui Codina. De nou Joel Priego al Manresà. La centrada, això serà. Corna. El deixarà llançar. El deixarà llançar. Diu que és l'última. Ja per sobre dels 4 minuts de temps afegit. Aquí a la nova Creu Alta, tothom dempeus, banqueta inclosa, els jugadors suplents. És un corna a l'esquerra de l'atac del Sabadell i anirà Javi López Pinto. És un especialista en aquestes accions, aquesta centrada. Ha d'anar al cap d'algú a veure que la penja López Pinto. L'ha acabat traient un futbolista del Sabadell. Compte el xot des de la frontal.
3: Oh!
4: La rematada de Rahmani fora. L'ha tingut el Sabadell, l'ha tingut el Centre d'Esports Sabadell, la rematada dins de l'àrea de Rahmani, que marxa fora, i amb aquesta oportunitat clara pel Centre d'Esports acaba el partit a la nova Creu Alta amb l'empat a 0. Mereixia una mica més el Centre d'Esports Sabadell. Sabadell 0, Andorra 0.
1: Doncs els dos catalans jo crec que han fet mèrits per guanyar, encara diria potser un pèl més fins i tot el Girona que el Sabadell, però també el Sabadell amb més ocasions i amb més arribades i més protagonista que no passa l'Andorra, però de vegades té això, el futbol, que no marca ni un ni per sort marca l'altre, tampoc, com a mínim un puntet que es queda a casa, no se'n van els tres, no es queden els tres tampoc a casa, però com a mínim un puntet per anar sumant, i en el cas del Sabadell, Guardi, per continuar només tenint una derrota en 8 jornades ja de Lliga a segona divisió.
3: I tant, al final si posem, si alcem la mirada i veiem aquestes 8 primeres jornades, la veritat és que és per aplaudir, per celebrar. Perdem els primers punts de la temporada a la nova Creu Alta, però les sensacions són molt bones. Avui, com deies, falta aquest punt de fino, aquest punt de punteria, però vaja, el donem per bo, i tant que sí.
1: El sumat 13 de punts al Sabadell, empatat amb l'Sporting, just els primers equips que queden fora de la zona de playoff. Gràcies, Gerard, fins ara.
3: Fins ara, una abraçada.
1: Parla David López a la gespa de Montilivi a la tele, a veure si el sentim.
5: Con Javi, que parecía que podía tirar a un metro de la línea. Bueno, mala suerte, la verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo, ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión, el Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más, pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
6: Os ha dado poco, ¿no?
5: Nos ha dado poco, sobre todo los partidos aquí en casa tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
6: Venía de dos victorias consecutivas, ¿cómo cuesta ganar partidos, no? ¿Cómo cuesta enganchar resultados?
5: La verdad es que sí, la verdad que, bueno, Eibar y Castellón lo están haciendo fenomenal, son dos equipazos y tendrán que mantenerlo así hasta el final. Nosotros y muchos otros equipos les apretaremos por detrás y a ver qué somos capaces de hacer.
6: Ver vuestra plantilla y la del Mallorca, venís los dos de Primera División, de la Liga EA Sport, pero para los aficionados de uno y otro equipo va a costar mucho el ascenso.
5: Sí, al final obviamente que tenemos grandes jugadores, grandes plantillas, pero el que sabe de fútbol, el que entiende, esto va, el fútbol va mucho más allá. Hay mucho más trabajo detrás, hay muchas más cosas y obviamente que tenemos que ser uno de los que estén arriba, obviamente, pero bueno, hay que hacer mucho más, hay que trabajar mucho más y al final hay que merecérselo dentro del campo, no en las plantillas.
6: Mucha suerte, David.
5: Venga, gracias.
6: Venga, para David López, para el capitán del Girona.
1: Paraules de... Perdó, que em quedo sense veu. De David López, després d'aquest empat a 0 a Montilivi, tanquem la nova Creu Alta, Pau. Ceuta-Sabadell, aquest Ceuta que està reaccionant. Avui un empat també contra el Castelló, porta 3 jornades sense perdre, un equip que havia començat amb derrota darrere derrota en aquest inici de Lliga.
4: Sí, visita dissabte que ve a 4:45 de la tarda amb una logística de viatge especial, perquè el Sabadell haurà d'agafar un avió, un autocar, un ferri, hauran de caminar també segurament alguna cosa. Vaja, és el que toca per anar a Ceuta a partir d'un 4:45 del dissabte de la setmana que ve, buscant la primera victòria fora de casa, que encara no ha arribat avui, que s'han escapat els primers punts de la nova Creu Alta. Fins avui, 3 partits, 3 victòries. Avui, en aquest quart duel, un empat, malgrat que jo crec que el Sabadell ha fet prou bon partit contra l'Andorra.
1: Gràcies, Pau. Et sentim ja en temps de t'ho diràs amb els protagonistes. Fins ara.
4: Molt bé, fins ara.
1: Parla Brugui, evidentment, a la tele pel Mallorca, Arnau Tenes, perquè és el culpable que avui el Girona n'hagi sumat un i no n'hagi sumat 3. Ja, Brugui.
2: Sí, sí, totalment. Diguéssim, els jugadors del Girona somiaran avui amb Arnau Tenes, que ha estat el millor jugador del partit, molt inspirat, amb aturades espectaculars, estratosfèriques, fins i tot, i que ha evitat ell solet que el Girona sumés més d'aquest punt, que al final, mira, n'és no perdre, però avui tothom som amb la sensació que en podrien haver sigut 3. Alhora, doncs, aquesta recança de que l'equip ha acabat frustrat per no haver pogut guanyar, però vaja, com dèiem abans, millors sensacions que el dia de l'Albacete, tot i que el resultat és pitjor.
1: El suma 14 de punts al Girona, quart ara mateix de la classificació, 4 de l'Almeria, que és tercer, a 6 del Castelló, que és segon, i a 7 de l'Eibar, que és el primer, tots ja amb els 8 partits jugats. El proper rival és el Tenerife, hagut dilluns 12 d'octubre, a les 9 de la nit, hora catalana, a 9 de la nit, Tenerife-Girona. Tenerife encara ha de completar el partit d'aquesta jornada. De fet, si guanya, igualaria amb el Girona la classificació.
7: Sí, va baixar fa 2 temporades. La temporada passada va ser un equip superior a la resta, molt clarament, a Primera Federació. Ha tornat a la segona divisió i ha començat molt bé. I serà el retorn del Girona a l'estadi en el qual va pujar en l'últim ascens a Primera Divisió, aquell dia amb l'1-3 al camp del Tenerife, aquell que era 19 de juny, Brugui?
2: Sí, senyor.
7: Aquell 19 de juny.
1: El dia del doble ascens a Girona.
7: Que van pujar el futbol i el bàsquet a les màximes categories estatals dels seus esports.
1: Uns bons records que tindrà el Girona d'aquesta visita a Tenerife, tant de bo que pugui aconseguir allà la victòria. Miquel, et sentim ara en temps de tu diràs. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Bruguin, llegim el diari de Girona. Moltes gràcies.
2: Que vagi bé a vosaltres.
1: I gràcies per ampliar el diccionari de RAC1 i del Superesports amb Esparxat, que és el nom de la colla castellera del Pla de l'Estany. Tots mai... Hola, Pariser, bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit.
1: Has esparxat mai una pilota en un arbre, o no?
8: Sí, segurament sí. Sí.
1: Amb algun xut d'aquests teus que surt una mica desviat,
8: sí,
1: no?
8: Sí, i després l'has d'anar a buscar amb un pal o amb alguna cosa. Sí, habitual.
1: Dones per bo l'empat del teu Sabadell, o no?
8: Sí, tot el que no sigui perdre i sumar, escolta, és benvingut. A 30... Són 13 punts, no? Hi ha el Sabadell, doncs a 37 de la salvació. A 37 del 50, perquè a segona divisió has d'arribar...
9: El play-off, ara.
8: Ja, bueno, això és somiar, però sí, jo els 37 que queden ara per arribar al 50 i per la permanència. Però escolta'm, ja no és allò... No, el Sabadell, un nou vingut, que mira, ha començat bé. No, ja comença a haver-hi una tendència de que costa fer-li gols, costa guanyar-lo, i això sempre és una magnífica notícia, que continuï la ratxa. Ara Ceuta, tu, quin viatge. Ara Ceuta d'anar al Sabadell. Déu-n'hi-do.
1: Mira, hem de votar el millor dels dos partits. Perfecte. No sé, em sembla que no queda ningú als camps.
8: Sí,
1: o...
8: sí.
7: Home, sí.
4: Gràcies. Estem per aquí.
7: Gràcies. Si és per votar, sempre hi som.
1: Anem a votar sempre, els millors.
4: Sempre.
10: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: El millor en el Girona-Mallorca. Per tu, Agut.
7: Ethan.
1: Ethan. En Brugui deu haver marxat o encara aguanta?
2: I soc.
1: Brugui...
2: Ethan, també.
1: Ethan.
9: No, els hi portaré la contrària.
1: Ethan?
9: Sí.
1: Ethan, per unanimitat, no, Pariser?
8: Sí, jo diria Arnau Tenes, però com que no es pot votar...
1: Home, però és del Girona.
8: Bueno, és que els ha salvat de no perdre, però sí, Ethan.
1: Per part gironina, Ethan. I en el Sabadell 0, Andorra 0. Per tu, Pau.
4: Mira, votem en bloc el Guardi i jo, que ell ja ha marxat i l'han donat la posició, però els dos diem Àngel Baena, perquè ha dirigit bona part de l'atac del Sabadell.
8: Ben votat,
1: no,
8: sí, senyor.
1: No portarem la contrària, no?
8: Votat,
1: no? Baena i Ethan, els millors jugadors de Sabadell i Girona, aquesta nit.
11: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
1: Ens anirem recollint 4 anuncis i comença el Tu diràs. Avui estrenes tripleta, no?
8: No,
1: Pariser,
8: ja,
1: o no?
8: Ja diumenge passat va estrenar-se a Marbà.
1: Sí, ara no sé per què, pensava que en Roura encara hi era,
8: no,
1: diumenge passat.
8: Havia marxat, ja dissabte va marxar cap a Abu Dhabi, el nou projecte esportiu que té, i ja vam estrenar el Marbà, que a partir d'ara ens acompanyarà el diumenge, sí.
1: Doncs Marbà, Solsona, Àngel Alonso, de seguida la tertúlia del Tu diràs fins a la 1 de la matinada. I tornem al Superesports el cap de setmana que ve, que ja hi haurà Lliga a la primera divisió masculina. Semblava que no arribaria mai, doncs mira, el cap de setmana que ve ja la tornarem a tenir aquí. S'està fet curt i tot. Sí. La setmana que ve més Superesports. I ara 4 anuncis i Tu diràs. Adéu-siau.
12: Superesports amb Xavi Puig.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
14: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
19: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
20: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
19: El dilluns 5 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
18: RAC 1.
20: Anar als museus estalvia.
18: Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 4 minuts, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 4 d'octubre del 2026. Agafem, com sempre, el relleu dels superesports per seguir fent ràdio esportiva aquí a RAC1. Ja amb l'episodi de pluges torrencials a la baixa, s'han aixecat ja totes les restriccions després d'unes hores realment complicades al país, malauradament amb dues persones que han perdut la vida, i ens explicaven també les autoritats i els companys de serveis informatius que han estat puntualment informant de tot, que estan buscant un home desaparegut a Pineda de Mar. Més enllà d'això, que evidentment és una desgràcia personal, hi ha hagut molts problemes materials a moltes cases, gent sense llum, milers de persones doncs, afectades per tot el que hem viscut a les últimes hores, i evidentment un munt d'incidències que també ha provocat aquest fenomen excepcional que ha passat pel país a les últimes hores. Molts ànims a tothom, i deixeu-me felicitar des d'aquí a RAC1 a tota la gent que va formar part de l'especial que van liderar ahir el Xavi Bundó i el Jordi Basté des de 4:15 de la tarda fins a les 5 de la matinada. Han estat en directe intentant informar de tot el que estava passant i fent un servei absolutament necessari pels oients i per la població de poder saber en tot moment com evolucionava aquest temporal. En clau esportiva, que és el que ens pertoca a nosaltres, ahir molts partits i moltes activitats es van veure afectades. Avui, en canvi, s'han pogut disputar alguns d'aquests enfrontaments, com el clàssic femení, que s'ha endarrerit unes hores però s'ha acabat jugant, amb una golejada històrica del Barça, 7-0 contra el Real Madrid, un festival de les jugadores que entrena Pere Romeu. Quina actuació de Clàudia Pina, que ha fet un pòquer de gols, 4 gols a la primera meitat, i com ho han gaudit les més de 40.000 persones que han anat avui a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou. Ara en parlarem i sentirem reaccions de les futbolistes blaugranes i d'aquesta nova victòria en un clàssic femení. Si contem aquells dos partits amb el Tacón Club de Futbol, que ja era Real Madrid, el Barça porta 27 victòries en clàssics en 28 partits. 27 victòries i una derrota en clàssics femenins. I a la segona divisió s'han acabat ara els partits dels catalans i han faltat els gols que hem vist en el clàssic femení. Girona 0, Mallorca 0 a Montilivi, Sabadell 0, Andorra 0 a la Nova Creu Alta. El Girona continua quart en play-off descens amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13 punts, fora de les posicions de play-off, però encara en aquesta zona alta, zona còmoda, zona tranquil·la. El Sabadell, un nou vingut a la categoria, amb 13 punts i només una derrota en aquestes primeres jornades. Demà Córdoba-Tenerife, per tancar aquesta jornada a segona divisió. Deixeu-me obrir tertúlia i connectem amb els camps, que hi tenim el Miquel Agut a Montilivi i el Pau Bonastre a la Nova Creu Alta. Hola, Dani Solsona.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Marc Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
1: Què tal, bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
4: Què tal?
1: Què tal, Pichi? Molt bé. Esteu bé, en primer lloc? Com heu viscut les últimes hores?
4: Perfecte.
1: Sí? Val.
3: Sí, sí, aquí
1: a
3: també.
1: A mullats. Mullats i tranquils, no? I seguint-ho tot des de casa, o què? Impossible sortir, no? No us veu moure de casa.
2: Ple d'aigua.
1: Ple d'aigua tot arreu, sí, sí.
2: No, no, tot arreu no, a l'edifici.
1: A l'edifici també?
2: Al pàrquing, a la planta menys dos, 1,50 m, 1,70 m, i com que jo sóc el president, no, doncs amunt i avall, amb la cuba, l'Ajuntament, els bombers...
1: Traient aigua, no? Traient
2: aigua, i encara... Ara queda demà i demà passat.
1: Sí, sí. És un exemple del que passarà a milers i milers de cases i d'edificis i de blocs de tota Catalunya, perquè realment ha estat increïble.
3: Sí, sí, sí.
1: Ha plogut.
3: Jo ahir crec que vaig jugar dels últims partits que es podien jugar com a entrenador a jugar amb el Gimnàstic Manresa. Jo soc entrenador del Sant Cugat i vam jugar a la una.
1: Quina categoria és?
3: Sub-9. Són nens de...
1: Ah, nanos, eh?
3: Sí, sí, futbol base, nens
1: bueno,
3: petits.
1: Clar, a la una encara.
3: Clar, però va acabar, es van dutxar i baixant. Va començar a suspendre's tot, i ja a baixar ja va començar a ser perillós. Mm-hmm. Vull dir que... Dels últims partits jo crec que es van jugar ahir de la Federació Catalana va ser nosaltres al camp del Gimnàstic Manresa.
1: Després ja van començar les restriccions i totes les suspensions, sí, sí. Bé, doncs això. Ànims, i aquí som els de la ràdio per intentar fer-vos passar una bona estona després d'aquestes hores de certa incertesa i també de nervis i de problemes. A Montilivi. Miquel, ets per aquí encara abans de baixar baix?
5: Hi soc i podem començar l'entrevista amb Javi Boñar, jugador del Girona, mira, a la zona mixta. Ens estàvem esperant, Aleix, que presentéssiu els tertulians per començar. Hola, Javi, bona nit, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
5: ¿Qué pesa más ahora? ¿La rabia por no ganar un partido que yo creo que el Girona se ha merecido o las buenas sensaciones, incluso lo mejor, mejores que contra el Albacete, pese a la victoria ese día y el empate de hoy?
4: Bueno, ya sabíamos que era un rival muy complicado, que iba a ser complicado sumar los tres puntos. Creo que las hemos tenido para ello, pero bueno, no, creo que no hemos tenido suerte de cara a gol y bueno, ya pensando en el siguiente.
5: Habéis tenido entre 4 o 5 ocasiones claras, Arnau Tenas, su portero, ha sido el mejor, y no habéis concedido ninguna al Mallorca, que es un equipo que está destacando por la portería que defiende, no tanto por marcar goles, pero es que no han tenido ni una.
4: Sí, bueno, la verdad que llevamos partidos concediendo bastantes en lo defensivo, creo que eso lo hemos mejorado un montón, se ha visto reflejado, y bueno, ahora mejorar la parte de adelante, que es lo que da puntos.
5: ¿Qué sacamos o qué se saca en positivo de un día como el de hoy, pese al 0-0?
4: Bueno, que nos hemos dejado todo en el campo, que el equipo ha estado muy bien, hemos hecho lo que nos ha pedido el míster, toda la plantilla ha estado metida en el partido y nada, una mala suerte no conseguir los tres puntos.
6: Javi, primero una curiosidad, ¿cómo estaba el campo después de tanta lluvia estos últimos días? ¿Habéis podido jugar bien?
4: Sí, estaba muy bien, creo que teníamos esa duda de ver cómo iba a estar y nada, para mí ha estado bien.
6: Segundo, una cosa que es más para periodistas que para vosotros. Si miras clasificación, empiezas a ver un poco cómo se alejan los dos primeros del ascenso directo. Quedan muchísimos puntos. ¿Preocupa de alguna manera?
4: Nada, para nada. Creo que nosotros estamos pendientes en el siguiente partido. Queda muchísimo. Luego los equipos de arriba pinchan, los equipos de abajo suben. Entonces queda muchísimo. O sea que estamos muy tranquilos todos.
7: Preguntarte por tu, si no me equivoco, tercera titularidad, ¿cómo te están sintiendo? También te estamos viendo en una versión ofensiva, no sé si es esa versión precisamente la que te hace sentir más cómodo en el campo.
4: Sí, eso es, creo que tengo que mejorar en lo defensivo y en lo ofensivo, creo que hoy se ha visto que he tenido dos ocasiones, pero bueno, me gusta tanto meterme por fuera, por dentro, hablo mucho con el extremo que tenga adelante y creo que ahí la verdad que me siento muy cómodo.
5: Doncs fins aquí les declaracions de Javi Boñar a la zona mixta, el jugador que ha arribat procedent de l'Atlètic de Madrid i que és entre central i lateral dret i que avui, sobretot a l'última jugada de la primera part, ha tingut una ocasió de gol claríssima per fer l'1-0, no ha entrat per poc, i el Girona, que en general ha estat superior al Mallorca, que a mi sincerament puc dir que m'ha decebut en el partit d'avui, i en gran part això també és mèrit de l'equip gironí, i que se'n va amb l'empat a 0, un punt per mi massa premi pel Mallorca en el dia d'avui, en què el Girona, tot i no guanyar, crec que ha ofert millors sensacions que contra l'Albacete, en què va guanyar el partit per 2-0.
1: Sí, el Girona és el primer dels mortals, diguem-ho així, perquè Eibar és líder 21, Castelló segon 20, Almeria tercer 18. Els tres primers amb 3 punts, i a partir d'aquí hi ha un tall, i ve el Girona, que és quart amb 14. Per tant, hi ha 7 del líder, a 6 de la segona posició, que dona ascens directe. Girona 14, quart, Mallorca 14, cinquè, Burgos 14, sisè. Aquests aquí es farien play-off, i llavors ve el Sabadell amb 13, també. Però sí, hi ha un tall. Dones per bo el punt, Miquel, o no?
5: No.
1: No, eh?
5: No el dono per bo, perquè crec que en el global del partit el Girona s'ha merescut guanyar... Clarament no vull dir 3-0, però que és qui s'ha merescut la victòria sense cap mena de dubte. Ha tingut un pal clar a la primera part, gairebé només començar. Hi ha hagut dues aturades o tres de molt mèrit d'Arnau Tenas, alguna ocasió que no ha anat a porta per molt poc. Vaja, per mi és un partit que el Girona l'hauria d'haver guanyat entre 1-2-0, i que el Mallorca s'endú un punt, d'alguna manera, gràcies al porter.
1: Molt bé. Ara tornem, qualsevol cosa avises, i pendents de Quique Álvarez.
5: Perfecte, fins
1: Vinga,
5: ara.
1: Fins ara. Un pas ràpid per Sabadell amb el Pau Bonastre. Pau, quina és la situació aquí a la Nova Creu Alta?
8: Doncs esperant que comparegui primer Ferran Costa, en aquests moments ho està fent Carles Manso, l'entrenador de l'Andorra, i posteriorment parlarà algun jugador del centre d'esports després d'aquest empat aquí a la Nova Creu Alta en un partit intens, però sense gols, Sabadell 0, Andorra 0.
1: Just per tu, el puntet per cadascun?
8: Jo crec que el Sabadell mereixia alguna cosa més. De fet, ha generat més ocasions clares que l'Andorra i ha estat més temps a camp contrari. Jo crec que avui el Sabadell perfectament es podria haver endut els 3 punts. De fet, fins ara aquí a casa ho havia guanyat tot. És el primer duel que no aconsegueix la victòria a la Nova Creu Alta, però, insisteixo, jo crec que hem vist un bon Sabadell i que li ha faltat el gol. Segurament a l'últim terç de camp li ha faltat alguna cosa més. Això sí que és veritat.
1: Perfecte. Qualsevol cosa ens demanes pas, Pau.
8: Molt bé, fins ara.
1: Molt bé, fins ara. Àngel, Marc, Dani, suposo que heu estat pendents dels partits. Veure els dos era difícil avui perquè coincidien en hora. Però bé, en general, hosti, estan en una bona línia, no, els catalans? O què? Estan bé, no, Pichi? Estan allà dalt, anar sumant?
9: Bueno, estan en opcions, no patix pràcticament cap dels dos en aquest sentit. Sí, cert, el Girona ha tingut més opcions, el millor del Mallorca ha estat en Atenas, sense cap mena de dubtes, i ha mereix que ho guanyar, El Sabadell més justet, diria jo. Jo crec que l'empat és bastant just pel que he vist jo, perquè he vist que tampoc m'ho anava canviant i això tampoc veia tot, però crec, però estan bé, el Sabadell acaba de pujar, per tant, estan en una molt bona situació i la resta també, és bon símptoma de moment.
1: Sí, sí, Barba.
3: No, jo m'he centrat sobretot amb el Sabadell, ahir em vaig quedar amb ganes d'anar-hi a la nova Creu Alta i sí que no, la sensació que sentint el Miquel i ho sentia per la ràdio amb el Girona ha dominat més en joc, el Sabadell domina molt i tota la temporada ho està fent amb la intensitat, amb aquesta pressió, amb guanyar totes les pilotes dividides, amb això són els números 1 i per això és tan competitiu. I jo et diré, els últims 15 minuts ha tingut un parell d'ocasions, una de Miqui Codina i Jesús Owono, si no, dius que Tenes Àngel ha sigut clau pel Mallorca, jo crec que Jesús Owono amb l'Andorra ha tret un parell, una amb el peu, que era gol. I el Sabadell ho té, els últims 15 minuts de cada partit, apreta, no sé si ha tret 10-11 a corners, i no és des del joc combinatiu, però sí des d'aquesta intensitat, i jo crec que un golet el mereixia el Sabadell avui.
2: No, jo m'he centrat més en el Girona, sobretot a la primera part, la segona part ja estava venint cap aquí, no? Però del que podríem dir dels dos equips és que els dos, en aquest moment, estan en línia dels objectius que pot tenir cada equip, no? Vull dir, el Girona, a la part de dalt, que queda molts partits, evidentment, però que ha donat aquest pas que semblava en un inici que tindríem molts més entrebancs i ara està en una línia ja més positiva, i el Sabadell, que avui no l'he vist, però he vist altres partits, doncs està en aquella línia d'aconseguir que l'objectiu, que en principi crec que ha de ser estar en una zona tranquil·la i salvar la categoria, i si pot venir alguna cosa més, doncs ja ho veurem d'aquí a més partits, no? Però jo crec que estan en bona línia els dos equips.
1: Sí, ara el Sabadell té dues sortides seguides, cap de setmana vinent a Ceuta i després al Plantío contra el Burgos. El Burgos és sisè, ara mateix, empatat amb Girona i Mallorca, 14 punts. Està fent també una bona arrencada, aquest sí, Burgos. Sí, sí. No? Ja fa uns anys que està aquí a segona divisió i mirant cap amunt. Per tant, dues sortides. La de Ceuta és complicada pel viatge. M'explicaven que van a Algeciras, s'entrenen allà, dormen allà, agafen un ferri, van a Ceuta, juguen el partit a Ceuta dissabte, tornen després del partit, tornen a dormir al Algeciras, tornen a entrenar-se al Algeciras i llavors a mig matí de l'endemà sí que tornen cap a Sabadell. Vull dir que has de fer sí,
2: És un viatge una mica complicat.
1: Sí, a més amb la situació que hi ha allà, també.
2: La situació que tal. I parlaves del Burgos, i a la temporada passada amb Ramis ja va estar a dalt. No sé si al final va fer el play-off o li va faltar...
3: No, es va colar. Li va faltar poc.
2: Estava lluitant el darrer partit, vull dir que... Però que el Sabadell és un equip difícil.
3: Sí, molt difícil.
2: És que és difícil.
3: Sí, sí, sí.
9: En ocasions fa la línia de 6 darrere,
2: En ocasions fa
9: la línia de 6.
1: I després s'estiren amb els carrilers poden arribar al davant. Vull dir que realment és un equip d'anada i tornada i amb molta intensitat, com dèieu. Sí, una derrota al Sabadell, l'Eibar una derrota, el Castelló és l'únic que no ha perdut. Però és que la resta, o sigui, més enllà d'Eibar, Castelló i Sabadell, la resta, tots han perdut més de dos partits. Vull dir que té cert mèrit, no?, en aquesta categoria, no perdre com ha fet el Sabadell.
3: I el Sabadell...
1: Empata molt, el Sabadell, això
3: sí. Però la trajectòria del Sabadell, que empata molt, que és el que anava a dir, és molt semblant a la que va fer la temporada passada a Primera Federació, que va començar, no sé si els primers 6-7 partits, va empatar 4. I estava en zona play-off l'any passat a l'inici de Primera Federació.
1: Després van quedar una sèrie de victòries seguides que el catapulten,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí, però que té molt de mèrit fer uns números semblants als que feies l'any passat a Primera Federació, ara una categoria més.
1: El Girona va a Tenerife dilluns, o sigui, ara té una setmana sencera, i dilluns, que és festiu, 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, doncs dilluns juga, és festiu a tot Espanya, dilluns juguen a Tenerife. Evidentment farem el partit en directe, de 9 a 11 dilluns, i a les 11, dilluns vinent, farem, tu diràs, en directe, tot i que sigui un dia festiu, perquè dilluns vinent és la prèvia del Galatasaray-Barça, perquè el dimarts, dia 13, torna a la Champions amb un Galatasaray-Barça a Istanbul. I després el Girona rep l'Andorra. el rival avui del Sabadell, d'aquí a dues setmanes, el cap de setmana del 18 d'octubre, doncs hi haurà un Girona a Andorra. Així estan les coses a segona divisió. A veure si continuen en aquesta línia els equips catalans. Estem pendents de Montilivi, de la nova Creu Alta, a veure si hi ha declaracions. Mentre no n'hi han, farem una pausa i farem passar Gerard Ballera i Clara Rodergues, que han tornat fa una estona de l'Spotify Camp Nou després de veure una pallissa històrica 7-0 del Barça al Real Madrid.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
12: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
14: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
15: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
18: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
0: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació MAFRE de Barcelona.
19: RAC1.
18: Anar als museus estalvia.
19: Tots som un milió.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 23 minuts, aquí seguim el Tu diràs a la nit esportiva de Catalunya. Abans de seguir la tertúlia, us recordo que per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo que es diu Volvo XC40. Des de 31.900 euros, sí, 31.900 euros, consulten totes les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalons, el Marc Marvall i el Dani Solsona. Mentre estem pendents de les reaccions que hi hagi a Montilivi a la nova Creu Alta, anirem avançant feina i parlarem de futbol, del clàssic femení, del 7-0, de tots els gols que hi ha hagut avui al Spotify Camp Nou, del Barça femení contra el Real Madrid. Hola, Ballera, què tal?
1: Què tal? Com esteu, companys?
0: Hola, Clara Rodergues.
2: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Anem a recordar els gols del Barça femení. Vinga, els hem cantat
2: tots?
0: Així, a RAC1. Sí, tots.
3: Vinga, va,
0: tots. Que en són 7. 7 gols avui hem vist a l'Spotify Camp Nou.
4: La pilota dividida. Pina encara la manté. Pina dins l'àrea. Pina busca espai per xutar. Encara Pina. Punt de penal. Pina! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! D'una de les més culers que l'altre dia ja va... Pina! Gol! Segon, el doblet de Clàudia Pina, que torna a petonejar l'escut.
5: Patri, ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick.
4: Hat-trick. I el Pere i la Soraya que fan gestos de Déu-n'hi-do com està Clàudia Pina. Que la Soraya li donaria ara mateix la pilota d'or. L'aniria a buscar a Londres, baixaria les escales i diria, té, Clàudia, té, que ets la... Graham, gol. Això és un escàndol! Això és un escàndol, que tanquin l'Spotify Camp Nou! El Barça fa el quart i el fa un altre futbol.
5: Pina, dins l'àrea, faràs un pòquer!
4: Gol! I tant si ha arribat la maneta! I tant si ha dit el Barça que la volia fer abans del descans. Diu, no m'espero.
0: 5-0 abans del descans i el festival ha continuat a la segona part.
4: Bé, un altre cop, gran passada de Cata ara per trobar Patri, que veu la desmarcada de Graham, que li envia un caramel. Graham marxa cap a la porteria, té a l'esquerra a Pallor, pot marcar Pallor! Gol! I referència de Pallor cap a Graham, perquè li ha regalat el gol.
5: Que hi espera Sidney.
4: Oi, Sidney! Estaven esperant que acabés la compareixença, ja ho deies, Xavi. Serem respectuoses i ens guardarem el gol més bonic de la tarda per quan tornem a RAC1 amb el Superesports, amb en Xavi Puig, amb Ulló i companyia.
0: No, fa boig, sentir els 7 gols, no? Clara, Ballera... Quanta gent ho ha gaudit,
3: encara
0: això?
3: Encara té prou veure.
1: 40.000 espectadors.
2: 533.
0: 40.533. Sí. Està molt bé. Jo suposo que molta gent, amb les pluges, el canvi d'horari, potser s'ha tirat enrere. Però, escolta, és una molt bona entrada, no?
2: Evidentment, és que ja voldria molts
0: calés.
2: Equips.
0: Ara s'havia de pagar calés,
2: sí,
0: que abans eren gratis.
2: Sí, cada cop és més car que fa uns anys, que, com deies, el primer clàssic pels socis eren tot gratis i per la gent en general, el públic general, eren 5-10 euros a tot estirar. Els preus han pujat, el que deia l'altre dia el Gerard, de la llei de l'oferta a la demanda, etc. I sabíem el número de 40.000 i al final han estat 40.000 justets estascats perquè, com dius, el temps segon no ajuda, però quants equips de primera no arriben a aquesta xifra? Oh. Primera divisió masculina. Oh. I elles, clar, com que estem acostumats als 90.000 que hem vist algun cop, o 60.000 a la Champions i tot plegat, i al Camp Nou, que és enorme, però és que és una xifra molt i molt bona.
0: Tu t'imagines viure això als clàssics masculins? Seria impensable. Golejar el Madrid... Per ser...
3: No, 5-0 a la mitja part.
0: Bueno, és veritat que n'hem vist algunes agulejades.
6: El que fa molta pena és que no hi ha competició. No hi ha competició a la Lliga regular. Esperes la Champions perquè veus que hi ha més igualtat, no? Que hi ha equips que poden competir amb el Barça. Però és que la Lliga espanyola...
0: Sí, però
6: ja saps d'antemà que faci el que faci acabarà guanyant.
7: Jo crec que
6: té mèrit, no, i té molt mèrit.
0: Sense perquè... Alexia ni Aitana,
6: no,
0: per exemple.
6: No, sí, però
0: ni Mapis, ni Ones. Vull dir, avui el Barça no...
6: Però, però té mèrit que mantinguin anys. El nivell de concentració
0: això sí.
6: Per afrontar molts partits. Quan vas a jugar, jo què sé, a Granada, a Oviedo... I que vagin amb tot ahir, no? Té mèrit, però cara al espectador, dir, joder, ja sabem que el Barça quedarà campió, fàcil que passi.
3: Però, si no recordo malament, jo crec que fa un parell de temporades o així, semblava que el Madrid escurçava aquesta diferència. Sí. No sé si fa dues temporades o, o així.
7: Es va empatar, no? Jo, el dius, dia, home,
2: hi ha un clàssic que guanyen.
7: Amb Montjuïc és el que guanyen.
0: Amb molta polèmica arbitral i amb un gol injust al Barça, que era l'empat anul·lat.
3: Semblava que estava una mica més igualat i, clar, avui posant el partit, quan ja només els primers 5 minuts no havien passat, no havien fet 3 passes els del Madrid, sí, sí. Les del Madrid. I ja veies, dius, amb el 4-0, jo la segona part no l'he vist.
0: Perquè, clar, has dit, no empataran, no?
3: No, ho tenen difícil.
7: No, hi ha la part també que, o sigui, cada temporada, en certa manera, hi ha un petit al·licient, algun petit canvi que et fa creure que això canviarà. O sigui, aquest any, tu pensaves... El Barça ha perdut grans jugadores, ha fet una aposta, sobretot pel futbol base, i el Madrid ha fitxat. O sigui, el Madrid ha tornat a fitxar, ha tornat a fer una inversió. I sí que en la prèvia... Però comença a ser el compte del Pere i el Llop, perquè durant la prèvia deies, a veure, aquest any sembla que al Madrid li pot retallar distàncies, que tot el que ha passat a l'estiu i com han començat la temporada li pot retallar distàncies. Però clar, és que... crec que el Dani ho ha dit, el minut 5 ha marcat Pina, però del 29 al 31 i al 33... Clar, el minut 33 crec que anaves 4-0. Aleshores, jo, i moralment, per les jugadores del Madrid ha de ser dur, eh?
0: Sí, és que amb 6 jornades ja hi ha 5 punts de distància, no?
1: Sí, l'any passat recordo que el Madrid canvia d'entrenador i el primer Barça-Madrid que juga, es juga a Montjuïc, és un 4-0, però és un 4-0... enganyós. Podríem dir que podia haver estat un 4-2 o un 3-1 o un 3-2, fins i tot, perquè el Barça em sembla que marca els dos últims gols al temps afegit.
2: I el Madrid feia un penal.
1: La sensació és que des del primer Barça-Madrid amb Pau Quesada a la banqueta, que substitueix Alberto Toril, la sensació és que el Madrid, en comptes de anar millor, a preparar millor els partits contra el Barça, ajustar detalls... Van jugar... Quants partits van jugar la temporada passada?
2: 6.
1: 6. 2
2: de Lliga, 2 de Cop...
0: Sí, va ser les semis.
1: Sis. En els 5 restants, el Barça va ser molt millor que el Real Madrid. I avui encara està millor que en els clàssics de la temporada passada. No sé, jo crec que a nivell de cos tècnic hi ha un punt de falta de, no sé, de transmetre alguna cosa contra el Barça des de la banqueta del Real Madrid. Dit això, és que el Barça és molt superior, no només al Madrid, sinó crec que també la majoria d'equips d'Europa, perquè el Bayern també va jugar aquí la temporada passada, va competir, però se'n van dur 4. Estic segur que si ve el City, avui, tal i com està el Barça, se'n dur 4.
0: El Lió a la final se'n dur 4.
1: El Lió al final, sí, competeix més que el Madrid, però 4-0. Sí, sí. Vull dir que al final aquest Barça, si no estàs allò massa fi, te'n fa 4, encara que estigui malament. I avui ha estat molt bé, vull dir, efectivitat en les combinacions, etc. I en comptes de 4, que potser és el més normal, diguéssim, o el pa de cada dia, doncs avui ha estat el rècord i han estat 7.
3: Te'n foten 4 igual que el primer equip.
0: Sí, ara mateix.
1: Exacte.
0: Bueno, el 25 d'octubre, que queden 20 dies pel clàssic masculí al Camp Nou, a veure què passa. Sí, perquè estan a Madrid que trinen. Ara explicarem una història d'avui d'Mbappé. És que aquest no surt d'una que se'n fot en una altra, de veritat.
3: Està lesionat.
7: Increïble.
0: Sí, està lesionat, però anava amb bici. Ara ho explicarem. I Mourinho dient que no s'ha d'anar amb bici.
6: Però li ho ha dit Esther.
0: Li va dir Esther Expósito, potser, sí. No, del Barça femení, és que el més sorprenent, jo insisteixo, és que Alexia ha marxat, Mapi ha marxat, Ona ha marxat, Aitania estava lesionada, i això que li dèiem a l'entrevista a Pere Romeu, Clara, que el vam entrevistar fa unes setmanes abans de l'inici de la Champions, ha dit, escolta, algunes jugadores han de fer un pas endavant, i l'han fet, Pina ha fet un pas endavant, Schertelle, o de lateral o al mig.
2: De fet, l'ha destacat a Sydney, a la roda de premsa.
0: Vull dir, no, són jugadores que estan creixent moltíssim. Aixa Càmara, campiona del món sub-20, ja lateral dreta d'aquest Barça femení.
2: I Vicky està lesionada, que és una jugadora que també, ara quan torni, també ha de ser important.
0: La Benasten, aquesta,
2: ha aterrat
0: té molt bona pinta, molt la central, molt bona pinta.
1: Li està costant més a Caroline,
2: sí.
1: Que jo crec que podria ser l'única... No cal dir nota negativa, està en un procés d'adaptació, ella mateix ho ha reconegut, que li està costant. I a veure si d'aquí a final de temporada, doncs, si això passés a l'abril, doncs sí que seria una mica més preocupant. Però està passant a l'octubre, doncs deixem uns mesos.
7: I el de Patri és
0: un altre nivell.
7: Té un nivell crec que els quatre primers gols, tots o ell és assistent o llença l'atac. O sigui, no
0: sé, és que si no fos pel màrqueting i els gols, seria pilota d'or. Patrick Guijarro ara mateix seria la millor jugadora del món. Passa que no té, no, les xarxes no llueix, és allò típic, no,
7: sí, però ara,
0: de Rodri.
1: No, però si Rodri, que tampoc té un màrqueting espectacular, en va guanyar una, doncs Patrick Guijarro, que juga en una posició similar, i jo crec que pel que fa a l'estil de joc, són molt similars.
0: Sí.
1: Total, l'equilibri que li donen... Jo crec que és que són còpies, Marc, eh? Jo crec que...
0: Busquets, Rodri i Patri són còpies del,
1: sí,
0: del futbol.
1: I a veure què passa. El problema és que, efectivament, ha viscut a l'ombra una mica d'Alexia Aitana, que fan més gols que Patri i Jarro, perquè juguen en una posició més avançada, i això, doncs, és molt difícil a l'hora d'intentar treure vots i esgarrapar vots. Veurem ara que Aitana està en un procés de recuperació, Alexia està en un altre equip, però en què passa?
2: La de l'any que ve és important, perquè Alexia no juga a la Champions aquesta temporada.
0: Hi ha Mundial,
2: hi ha
0: per
2: mundial,
0: això. Hi ha Mundial,
2: sí, però si el Barça torna a guanyar-ho tot i té a Patri com una de les líders, o a Graham, tot i que Graham al Mundial ho té més difícil, i Patri, líder de la selecció espanyola al Mundial, que torna a fer un bon paper, potser sí que seria l'any. Però encara costa en la categoria femenina que això passi, perquè recordo que hi ha un any que el Barça guanya la Champions, i és el 2023, o si digués el 23, que Sam Kerr crec que queda segona o tercera per davant de jugadors del Barça que havien guanyat la Champions. Més per un tema, jo crec, de nom, que no pas per altres coses.
6: Yeah. Però, una jugadora que per mi marca diferències, que és la Graham.
0: Sí, sí,
6: i és,
0: sí,
6: l'única de totes les que he vist jo que desborden l'1 contra 1.
0: L'altre ja fa un gol a Roma, des del mig del camp.
6: És l'única que he vist, ni en uns altres equips he vist a una noia que tingui aquesta capacitat per desequilibrar, i ja fa temps que està ahí,
0: No, a la Champions l'altre dia fa un gol, que si l'hagués fet Messi o Mbappé o Lamin, dona la volta al món.
3: Escolta, el gol, que no m'equivoqui de jugadora, Patri, el gol que va fer, em fa la feta contra el Logroñés.
0: Ah, sí, el vas dir la setmana passada, la picadeta aquella.
3: Aquella picada que fa, que sembla que vas a xutar fort i tal.
0: Sí, sí, sí. Molta qualitat.
3: Jo vaig quedar així i vaig dir, hòstia, no la tenia amb això, eh? No la veia amb això. I, en canvi, va fer una picada molt bona.
0: Mm. Anem a sentir reaccions del vestidor del Barça?
2: Sí, perquè...
0: Bé, I del Madrid? No, del Madrid no val la pena.
2: No.
1: És que del Madrid que no ha sortit Pau Quesada a la roda de premsa.
0: No, ja fa
1: anys que la UEFA els obliga en partits de Champions, però la Lliga no els obliga i no surt a donar
0: no
1: explicacions.
0: Surten, eh?
1: No.
0: Val.
2: Potser el
7: vestidor
2: deuen
7: dir alguna cosa, no? Els deu dir alguna cosa a les jugadores, al vestidor.
0: Sí, sí. No,
7: esperen que doni explicacions, no?
3: Vámonos pa casa.
7: Potser el vestidor diu, mira, com no m'he atentat explicacions, aquí tampoc no he dit nada, ja està.
1: Suposo que perquè el Madrid ha tret bons resultats en aquest inici de temporada contra el City mateix aquesta setmana i tot això, però, ostres, l'historial que té Quesada amb el Barça, i... És per plantejar-se. Jo tenia dubtes a final de temporada si continuaria, han volgut donar continuïtat al projecte, però Déu-n'hi-do, és que clar, al final arriba un punt, no? Vull dir, 7-0, què pensa l'afició del Madrid, si és que en té, perquè no ha creat una massa social, no? Però què pensa l'afició del Madrid? Mm. Bueno, potser que fem, és que ja fem la comparació amb la categoria masculina, els teria acomiadat. Vull dir, què li va passar a Lopetegui o a Mourinho aquí quan reben aquestes golejades?
2: Xavi Alonso,
1: vull dir...
0: El ressò és diferent, però sí, t'entenc el
1: sí,
0: que vols dir.
1: Sí, però és que ja no és el primer. Vull dir, és que em porta 6 de toves.
7: Sí, la tendència, no?, del que
1: clar,
7: explicaves,
1: sí.
7: Segurament, de vull la temporada
1: per això
7: passada.
1: Però suposo que li donaran continuïtat i... Bé, suposo que pensaran que el Barça és un cas a part i que la resta de partits doncs, els han competit i que no estaven jugant malament.
3: I a part de que el Barça sigui molt millor, que ho són i que juguen molt bé a futbol, tampoc veus el Madrid que tingui una idea clara de futbol. Surten com espantades, allà aguantant a veure què passa, i això, aquesta sensació sí que poden valorar els que manen allà a Madrid per dir, escolta, molt bé, pots perdre un partit 7-0. Escolta, va perdre Croàcia, l'altre dia.
0: Ui, ara trucarem el Damià, acaba d'arribar avui a Split, perquè dimarts hi ha el Croàcia-Espanya, i m'ha dit, diu, hi ha una mala maró aquí, que demà surt Modric a la prèvia a calmar els ànims, perquè hi ha una mala maró a Croàcia espectacular. Bé, anem a sentir reaccions del Barça femení.
2: Sí, perquè és un 7-0 amb gols de Grey, amb Pallol i Sidney, sobretot Clàudia Pina, que n'ha fet 4 a la primera part, i a la zona mixta encara amb la pilota sense firmar, estava molt feliç.
8: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré, y...

0: crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
1: Una Aitana que també ha parlat del seu moment personal després de la lesió llarga que va tenir la temporada passada i les molèsties que després també han encadenat.
0: Bé, doncs, a poc a poc estic intentant tornar a agafar el ritme. Porto molt de temps sense competir, sense competir neta, no? I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I, bueno, el meu focus està en tornar a ser l'Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent.
1: I ho comentava, una mica més de 40.000 persones a l'Spotify Camp Nou, una altra bona xifra, i Graham Hansen ha dit a TV3 que està enamorada d'això, del que genera l'estadi.
2: Siempre especial, es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida. Y es igual si ha hecho uno o 50 veces. Es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
1: I un últim document ara del president Joan Laporta de Zona, orgullós d'aquest Barça i de l'afició.
3: Ha sido un gran partido y un espectáculo aquí de fútbol y la verdad es que estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord que era en Montjuïc también y aquí en el Spotify Camp Nou hemos conseguido pues bueno, un día muy feliz para el barcelonismo, siempre es un gran rival el Real Madrid y bueno, yo creo que hemos confirmado que tenemos también, seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
1: Barça líder 18 punts, Madrid amb 13, per tant un més 5 ara aturada de seleccions i no oblidem també que el Barça marxa aquesta aturada també líder en solitari a Europa, per tant un inici de curs immaculat.
4: Sí, ara estava veient els titulars. Mira, l'Àngel Pérez a mundodeportivo.com diu campeones en octubre, en la línia del que hi ha l'Àngel, i Europa està atemorizada con este Barça. L'Esport diu el Barça no canvia, el Madrid se lleva un 7 en el Camp Nou con pòquer de Pina. L'Esportiu de Catalunya, el Barça abusa del Madrid amb una Clàudia Pina estel·lar. I a Madrid el Marca diu es algo incomprensible, algun dia va voler a ganar el Madrid un clàssico al Barcelona, la història interminable, un nou capítol con el mismo final.
5: Una mica de...
4: Déu-n'hi-do el Marca, eh?
5: Sí, no?
4: I l'As diu el clàssico de Pina. Aquí ja no van més enllà, però...
5: En algun moment jo crec que també els mitjans de Madrid han de començar a assenyalar el projecte, no? Deia el Gerard, o sigui, per mi és el més greu, és aquesta...
4: Atonia o sí, no?
5: Sí, apatia, o no, o apatia. Sí, apatia de la pròpia direcció esportiva del Madrid, si existeix en el femení o si no de Florentino, en el que és un... Primer sempre se l'ha acusat que és l'únic equip de tota la Champions que no ha obert el Santiago Bernabéu, per exemple. Però ara, més enllà hi ha de temes extraesportius, diguéssim, jo crec que hi ha una part esportiva en la que cada temporada fan un projecte nou. És que no sé quantes jugadores han fitxat aquest any, però cada temporada hi ha un projecte nou i cada temporada, de moment, dels últims 5-6 anys, s'han quedat a les portes de quarts, no?, de Champions.
6: Sí, és la barrera que tenen.
5: És la barrera a la que han arribat sempre.
4: Sempre es troben al Barça i els
6: passa que aquest estiu s'han gastat calés, aquest estiu.
5: Clar, és
7: això. I que és el més car de la història del club.
6: S'han gastat calés amb una davantera, amb Roder, que és una bona davantera, però clar, és que si no li arriben pilotes no ho pot demostrar, tampoc. Igual que Linda Caicedo. Són dues jugadores que... És que són top 10, top 15 d'Europa. Vull dir que no són jugadores que les pugui tenir qualsevol equip, però és que no toquen gairebé la pilota.
8: Teniu constància de quants espectadors van a veure el Real Madrid femení?
4: Al Di Stéfano, que alguns milers, però poca cosa.
6: Sí. 1.000 o 2.000,
4: sí,
6: com a molt.
4: Sí, poca cosa.
8: No l'interessa a ningú.
5: Avui a Sunyer, a Lleida, potser hi havia més.
4: Sí. Ara parlarem
5: del
4: debut del Lleida Club de Futbol a quarta catalana, que és l'última categoria del futbol,
9: sí,
4: avui.
9: Si algun dia...
4: Hi havia, sí, gairebé un miler de persones.
5: Sí, sí, el juguem a dir...
4: El camp del Sunyer, que és un camp de sorra,
5: m'ha dit.
9: Si algun dia comencen a guanyar algun partit amb el Barça, potser la gent de Madrid s'anima.
4: Clar. Alguna cosa més, Clara Ballera? Ara aturada, no? Dues setmanes?
6: Sí, que m'ha agradat també veure com en el primer clàssic sense Alexia l'equip d'Alexia fa 6 gols a la Lliga Anglesa contra el Tottenham, al camp del Tottenham, 1-6 han guanyat, el London City, amb 2 gols de

0: València, el seu primer doblet a la Lliga Anglesa, però el Barça no canvia, com deien alguns d'aquests titulars, que continua exercint la seva hegemonia i aplastant el Madrid, i estic segur que amb aquest joc a qualsevol que s'hagués plantat al Camp Nou.
1: Molt bé. Doncs ara, dues setmanes d'aturada, la selecció espanyola femenina jugarà amistosos contra els Estats Units, allà,
0: sí,
1: a Amèrica. Molt bé. Gràcies, Clara. Ballera.
2: Bona nit.
0: Que vagi bé, bona
1: nit. Vinga, 3:15. Una pausa i ara tornem un moment a la Nova Creu Alta i a Montilivi per tancar línies dels partits del Girona i del Sabadell. I atenció, ha parlat Jorge Jesús, el seleccionador de Portugal. Li ha obert la porta a tornar a Cristiano Ronaldo a la selecció. Ara ho sentim.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Aquí seguim. Ara de seguida entrem ja de ple en les seleccions. Avui que ha guanyat Xavi Hernández amb els Països Baixos contra Sèrbia i també ha guanyat Portugal sense Cristiano Ronaldo, i com dèiem en el postpartit, el seleccionador portuguès Jorge Jesus ja ha dit que, escolta, això ha estat un malentès, ho arreglarem, i si Cristiano vol tornar, que torni. Però abans, a la nova Creu Alta, Pau Bonastre, amb protagonista del Sabadell.
2: Sí, serà Albert Urriols, l'Urri, que li demanarem que ens atengui un parell de minuts, coses de portar el braçalet que ha d'anar atenent els mitjans de comunicació. Hola, Albert, bona nit.
3: Bona nit.
2: Quines sensacions mereixeu en un partit molt igualat, però que segurament l'equip ha fet mèrits per endur-se els 3 punts contra l'Andorra?
3: Bé, al final, sí, bones sensacions. Crec que l'equip ha transmès una energia bona, hem estat fidels a el que som, sent agressius, anant a per ells, pressionant el rival, però bé, quan no es pot sumar de 3, almenys s'ha de sumar un punt.
2: Què li ha faltat, segurament, per fer aquest gol que deia Ferran Costa a la sala de premsa fa uns minuts? L'únic que li ha faltat a l'equip és marcar. Què creus que podria haver fet millor l'equip per aconseguir aquest gol?
3: Bé, al final aquesta categoria també va molt de detalls, el tres quarts, la presa de decisions, tenir una mica més de finura, baixar una mica pulsacions, sobretot quan es trepitja àrea, però bé, les hem tingut les ocasions per marcar, ells han estat encertats en aquest sentit, i bé, un punt és un punt.
2: Tens la sensació que el missatge que esteu enviant una mica a la competició ja després de 8 jornades és: atenció amb aquest Sabadell, que és molt difícil de guanyar, avui un altre equip que tampoc us ha pogut guanyar fins ara, només una derrota.
3: Bé, si som fidels al que som, a la nostra essència, a la nostra manera de jugar, crec que som un equip difícil de batre, i amb això treballem, en seguir sent un equip sòlid, avui una porteria zero que això ens referma, i al final millorar el dia a dia, treballar com fem els entrenos, la gent que no està participant tant també està molt i molt ficada, i avui la gent que ha sortit a la banqueta ens ha donat un plus enorme, i bé, centrats en el nostre i a seguir millorant.
2: Justament, avui que hi ha hagut canvis a l'11, ara destacaves aquesta capacitat que té l'equip d'anar fent entrar jugadors i que tothom rendeixi, que estigui a un bon nivell. Com valores justament això, que avui hi hagi novetats a l'11, que després de la segona part també entrin jugadors nous i que l'equip mantingui aquest nivell competitiu?
3: Bé, superpositiu. Jo penso que la competència interna és molt gran, però aquí som una família, tothom ajuda el company, els entrenos, el nivell és molt i molt alt, i crec que la gent que no ha tingut tants minuts està preparada per quan li toqui. Això és una carrera de fons, sabem que tothom tindrà el seu moment, tothom participarà i la gent està preparada per quan li toqui.
2: I ja acabo, mirada posada ja en dissabte que ve a Ceuta, amb un desplaçament una mica feixuc. Com afronteu aquest desplaçament?
3: Bé, amb il·lusió, sí, serà un desplaçament una mica més llarg de l'habitual, però sabem que serà un partit allà molt difícil, ens costarà molt, hem de ser conscients de la dificultat del partit, però si som fidels a el que som, si anem al 200%, som, com t'he dit abans, un equip molt, molt incòmode i anirem allà a buscar els 3 punts.
2: Doncs amb il·lusió, clar que sí. Gràcies, Gorri, bona nit.
3: Moltes gràcies, bona nit.
2: Les paraules del capità del Centre d'Esports Sabadell després d'aquest empat sense gols aquí a la nova Creu Alta contra l'Andorra.
1: Molt bé. Amb il·lusió.
4: Amb il·lusió.
1: Cada dia. És que fa 2 anys estava a segona federació, imagina't. Vull dir que
2: sí.
1: Si ara s'ha d'anar a Ceuta, doncs es va
4: ser. Eufemisme,
1: sí. Amb il·lusió, clar que sí, amb il·lusió. Molt bé. Bonastre, ara tornem i tanquem línia sentint alguna resposta de Ferran Costa.
4: Va ser l'aniversari de Ferran Costa, dijous.
1: Sí, setmana passada va ser.
4: Dijous,
1: 32 anys, no?
4: Sí.
2: 32 anys.
1: El més jove de segona divisió. Té molt mèrit.
4: Totalment.
1: Té molt mèrit.
2: I el segon més jove era Carles Manso, el rival avui, l'entrenador de l'Europa. De l'Andorra.
1: De l'Andorra. Ah, que bona. Molt bé, fins ara, Bonastre.
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Quique Álvarez també ha parlat ja, a roda de premsa al Girona. De seguida entrarem amb el Miquel Agut i que ens resumeix una mica la roda de premsa del tècnic gironí. I podem sentir el seleccionador de Portugal. Mira, avui recordo els marcadors. Xavi, en Països Baixos, ha guanyat 2-1 a Sèrbia i Grècia 0, Alemanya 0. Està costant arrencar Alemanya. És cert que ha fet proves Klopp, no? Però li està costant
5: però
1: arrencar.
5: Grècia no ho fa malament, eh?
1: No, està la sorpresa, no?
6: Té una bona generació de futbolistes.
5: Sí.
6: En Grècia. De tota manera, Alemanya
5: Jo crec que s'ho ha pres Klopp com a prova. És a dir, seleccionar 40 i pico futbolistes i dir 22 pa aquí, 22 pa allà, perds nivell. És obvi que perds nivell. En el
6: I avui
5: que...
6: faltaven molts.
1: Aquest grup està 8 punts Països Baixos, 8 punts Grècia, 5 Alemanya. Queden dues jornades, que són les que juguen al novembre, a l'aturada del novembre, doncs d'aquests tres equips, dos passaran als quarts de final. I avui també en l'altre grup, això és la Lliga A, vull dir, la Lliga A de les Nacions, que és la més important, diguem, on hi ha la selecció espanyola. País de Gales 0, Dinamarca 1, i Portugal 2, Noruega 1. Ha guanyat Portugal amb un golaç de Cancelo,
6: sí.
1: Un altre gol, com aquells que va fer amb el Barça de
6: fora l'àrea.
1: De fora l'àrea, xut
6: potent. És que l'altre dia ja va marcar, eh?
1: Sí, i amb el Barça també va fer aquell parell de gols contra el Racing, no? Portugal ha fet 12 de 12. Portugal ha guanyat les 4 jornades amb tot l'enrenou que ha tingut a Cristiano, però ha guanyat les 4 jornades.
5: No té la mà de Roberto Martínez.
1: Té la de Jorge Jesús, ara. I és la primera selecció classificada. Portugal és la primera selecció classificada pels quarts de final de la Nations League matemàticament. Virtualment serà primera del seu grup. Dinamarca, al novembre, si la goleja en el duel directe, li podria prendre. Però, en principi, Portugal, amb aquest 12-12...
7: Donarà descans a Vitinha i companyia.
1: No ho sé, què farà al novembre. Queden dos partits al novembre, però Portugal...
6: Jo, Fèlix, també descansarà.
1: Ho ha fet bé.
6: Estava jugant molt bé, per això ho dic.
1: Sí. Mira, ahir Bruno Fernández, el capità de la selecció portuguesa, va dir això en la prèvia d'aquest Portugal 2-Noruega 1.
8: Jo tive una conversa con el Cris...
9: Vaig tenir una conversa amb Cristiano i el que li vaig dir a ell i també dic aquí és que independentment del que va passar, Cristiano sempre serà el major símbol de la nostra selecció, del nostre futbol i probablement no, segur que serà el major símbol del nostre país, no només pel que ha fet aquí, sinó per tot el que ha aconseguit arreu del món. Ell té un lloc reservat amb tota certesa, no només entre els millors de tots els temps, sinó també en els cors de tots els portuguesos. I ara hem de deixar de dividir les aigües perquè a la selecció portuguesa no hi ha cap mena de divisió interna. La selecció és una sola i ho seguirà sent independentment del soroll que hi hagi fora. Crec que els problemes a totes les cases s'han de solucionar a porta tancada i crec que així es farà a la selecció i que funcionarà perquè el més important és que tot acabi bé, tant per un costat com per l'altre.
8: De bé, tant per un lado com per l'altre.
1: Doncs això. Una mica calmant les aigües, com ell mateix deia. I fa una estona, Jorge Jesús... ha dit això després del partit, el seleccionador portuguès. El sentim en versió original i ara us explico si no s'entén el que diu en portuguès.
9: No, porque isto foi um mal-entendido. Isto foi um mal-entendido. Isto não tem... Isto é... Na minha opinião, acho que é fácil de resolver.
10: E quando é que vai resolver?
9: Não sei. Agora o jogo acabou. Vamos saber como é que as coisas vão acontecer.
1: Bé, diu el seleccionador, ha estat un malentès... Això que em dius no és així, li diu el periodista. Al meu entendre, crec que és fàcil de resoldre. I li diu el periodista, i quan es resoldrà això? Diu, no ho sé, ara mateix s'acaba d'acabar el partit. Ara estem just després del final del partit, sabrem més endavant com aniran les coses. Això és una mica la primera resposta de Jorge Jesús en el flash que ha fet amb les televisions en dret, després del Portugal-Noruega, i després ha dit això el seleccionador portuguès.
9: Cris, ele é que tem que decidir a vida dele antes da minha convocatória com ele, que a gente tínhamos falado os dois, e agora a próxima convocatória, se o Cris estiver a jogar, e se quiser estar na seleção, por que é que não? Mas não depende de mim...
1: Bé, una mica s'entén, però jo us ho tradueixo. Diu, en Cristiano, és qui ha de decidir què farà amb la seva vida abans de la pròxima convocatòria. Nosaltres dos ja n'havíem parlat, diu el seleccionador Jorge Jesús. I ara, de cara a la pròxima convocatòria, si en Cris està jugant amb el seu equip a l'Aràbia Saudita i vol tornar a la selecció, per què no? Ja no depèn de mi. És el que acaba dient Jorge Jesús. És molt estrany, no, tot aquest cas. Bueno, evidentment hi ha aquí l'ego de Cristiano, ja ho hem explicat, i s'ha anat sabent.
5: Va parlar a Georgina l'altre dia.
1: Sí, aquesta també li ha donat com la germana. Ha fotut un cable com la germana.
7: El seleccionador, sigui qui sigui, ara és aquest, si no hi ha aquest, en vindrà un altre, té una patata calenta de nassos, però de nassos, perquè si Cristiano, que ja no està, no estava, perquè
5: l'edat... Dani, ha posat un parell de pilotes, aquest entrenador.
7: Sí.
5: Juguen els que han de jugar.
1: S'ha atrevit a fer
5: el que no s'havien atrevit abans.
7: Si això té continuïtat...
6: I al fer-lo escalfar mitja hora el dia aquell és el que acaba fent-lo saltar.
7: Si això té continuïtat, és el seleccionador que ha dit, escolta, Cristiano, no estàs, però ell ho hauria de veure, Cristiano, però ell no ho vol veure, encara que sap que no està ja... Quan juga, doncs pot marcar un gol, clar, pot marcar un gol, tira una falta, un penal, una rematada. Però el seleccionador, fent això, doncs, o Cristiano ho accepta d'aquella manera, o ara tindràs un cacau. Ja no, bon, ja diran una cosa, diran l'altra. Però això li havia de passar amb algun seleccionador.
1: Clar.
7: No hi ha un altre.
5: El resultat li donen la raó al
1: seleccionador. I tant. No, i el joc de la selecció. Juga prou bé. Sí. És que, mira, hi ha titulars que diuen...
6: I Gonzalo Ramos.
1: Gonzalo Ronaldo, li diuen.
6: Sí, sí. És
1: que... A Gonzalo Ramos li diuen, ha nacido Gonzalo Ronaldo. Perquè marca cada... Fèlix marca cada 2x3, també, ara, vull dir.
6: Hi ha una part dels jugadors, també. Que els jugadors... ara hem sentit el capità i els jugadors... La sensació és que han rematat a favor del seleccionador. Perquè si Cristiano dins del vestidor tingués molt de pes, jo crec que hi haurien declaracions d'alguna manera que es farien entendre com que als jugadors els agradaria que tornés Cristiano. Sí. I els jugadors no han dit res, i les poques coses que han dit veus que estan més a prop del seleccionador.
1: Cancelo postpartit, el entrenador i el president de la Federació de Portugal ja hablaran del tema. Com ho ha dit Bruno Fernández, que és el que ara acabem de sentir ahir, va dir el Bruno Fernández, va dir Cris és nuestro capitán y es un símbolo de nuestra selección. Y Nuno Méndez, el del PSG, ha dit cualquier jugador que venga a la selección nacional de Portugal es bienvenido. Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos.
6: Yeah.
1: Però no queremos que regrese, no. Exacte. És una cosa per cada bé, no?
6: Des de Portugal el que explicaven era que quan Cristiano escalfa durant 30 minuts i no juga, pacta amb el seleccionador, amb Jorge Jesús, que a la següent roda de premsa diria que d'alguna manera li va faltar el respecte. I aleshores surt Jorge Jesús...
1: I diu, aquí mano jo.
6: I diu, aquí mano jo, i llavors l'altre diu, ah, que si manes tu, doncs jo agafo i me'n vaig amb l'avió. Llavors, clar, per això avui entenc que Jorge Jesús diu... No depèn de mi. Entenc que el que ha de baixar del burro és Cristiano.
7: Ja, però també, a veure, hem de posar-se en context i veure les coses. Escolta, Cristiano ha fet el que ha fet, ha marcat els gols que ha marcat, té 41 anys i tal. Escolta, si no el vols, si la idea no és fer-lo jugar...
1: No el facis escalfar.
7: No el facis. Tu t'imagines Messi escalfant mitja hora?
1: No, el problema és que anaven, el que diuen és que anaven 1-1 i diu, escalfa que sortiràs perquè necessito fer gols allà a Noruega. I quan s'estava escalfant, fot el 1-2. Portugal. I llavors diu zona... ara hem de defensar, ara no vull que entris.
7: Sí, però no.
1: Se'l va oblidar allà, a la banda escalfant-se, i no el va fer entrar. Això diuen
6: I
1: que
6: Cristiano ho sent com una falta de respecte, això. I aleshores...
1: Ai, Déu. 1:12. Espera, hem de fer una pausa i ara seguim parlant d'això. I truquem al Damià López a Split. Ja ha arribat a Croàcia el Damià López per viure l'últim partit d'aquesta aturada de seleccions de la selecció espanyola.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
14: RAC1, emissora oficial.
15: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
16: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
17: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
16: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
18: RAC1.
17: Anar als museus estalvia.
18: Tots som un milió. Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mare de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: You got me feeling like I'm... Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: La mitjanit, tocades, amb el Dani Solsona, l'Àngel Pich Alonso i el Marc Marvà fent tertúlia en aquest diumenge, i ara és el moment de parlar d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant a Autovivo, amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar-los fins al gener del 2027.
6: Home,
1: ho has sentit bé, eh?
6: Sí.
1: Canvies de cotxe i el millor preu, i a més a més no pagues ja la primera quota fins al 2027. Descobreix aquestes oportunitats a Autovivo.es. O visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi del Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.

0: de les seleccions. Mira, mentre anem connectant amb el Damià López Split per parlar una mica ja del Croàcia-Espanya de dimarts, demà, per exemple, hi ha un França-Bèlgica. França-Bèlgica, la França de Zidane contra la Bèlgica de Van Bommel. Doncs avui Zidane, en la prèvia, ha elogiat Cristiano Ronaldo, gran jugador, el vaig tenir al Madrid, sempre un gran comportament, el vestidor, l'ha elogiat. I també ha parlat Koundé de la seva situació al Barça. Ha dit això al lateral francès.
1: Non, ce sont des choix de mon entraîneur.
2: És una decisió del meu entrenador. Em sento molt bé físicament. No tinc cap lesió. Si tinc menys minuts és degut a que la temporada passada vaig estar per sota dels meus estàndards. És una conseqüència i també un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar, que és el que faig normalment. Ara em toca recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estigui a les meves millors condicions, en aquesta posició tindré més minuts de joc.
1: C'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Doncs això.
3: Ah, bé.
0: Correcte, no?
3: Molt correcte.
0: A més, molt sincer, de dir, no vaig acabar bé, no estic bé, ara em trobo millor i m'he de guanyar el lloc, el del lateral dret, tu.
4: Costa, fer autocrítica als jugadors i que ho faci... Koundé normalment és bastant assenyat a nivell de... Sí. Et diria de declaracions, fins i tot declaracions fora del tema esportiu, però, a veure, ha acceptat, per tant, que Eric li ha passat per davant, no? I que ara mateix és el suplent.
5: No, ha estat molt bé. L'únic als desfiles aquests de vestimentes.
0: És cridaner, és cridaner, és cridaner, sí, sí.
5: És
0: sí,
5: molt,
0: sí.
5: És modern.
0: Té un estil que jo no em posaria, però sí, sí. Sí.
5: No,
4: és... Bueno, hi ha un vídeo de la selecció francesa.
0: Sí, és una passarel·la, allò.
4: Que van apareixent tots. És espectacular. Barcolà és número 1, eh? Mm. O sigui, no.
5: Koundé no, està a prop, eh?
4: Koundé, Barcolà, bueno, no.
3: Pues l'altre dia, veient el França-Itàlia, em va donar molt bones sensacions Itàlia.
0: Sí, ha millorat.
3: Molt bona, ha millorat molt. Sota el meu punt de vista, ha millorat molt.
0: Mm. Sí,
3: molt.
0: Sí. I França, què? Olise està en un gran moment.
3: Bueno, França, amb la seva línia, intentar tocar molt més la pilota del que la tocaven abans, tenir molta més possessió, fer possessions molt més llargues i tant. I no estava Mbappé.
0: Mm. El vas trobar a faltar o no?
3: Un futbolista com Mbappé sempre, ofensivament, sempre el trobaràs a faltar. Defensivament ja no.
0: Això és veritat, sí. És que avui és notícia, perquè és que el tio... No, l'altre dia el cacen a la nit i evidentment, pot fer el dia de festa pot fer el que vulgui, però és allò de ser i parecer, no? O sigui, has de ser i ho has de semblar, també.
4: Sí, una discoteca, em sembla que està.
0: Sí, una discoteca, no? A París, amb la seva xicota, que pot fer el que vulgui en el seu dia de festa, no et dic que no, mentre després es cuidi i rendeixi, que foti el que vulgui, però és la imatge de tan criticat perquè no corre. Surs i dir, jo no he de córrer perquè jo faig gols i he de guanyar la pilota d'or. Després es lesiona en França, se'n va de festa. I ara, avui, ha penjat una història anant amb bici. Evidentment, porta casc. Mira, encara sort que porta casc, per donar bona imatge. Però va amb bici. I ha començat a córrer per les xarxes que Mourinho fa uns dies en un podcast que es diu Bestie Drives, que és una entrevista que es fa dintre del cotxe.
4: Ah,
0: es fa una mica... Es fa en un cotxe...
4: Una mica Eloi Vilà,
0: sí,
4: no?
0: Sí, en un cotxe i va xerrant.
3: Un programa que feia TV3.
0: Sí, el cotxe, l'Eloi Vilà, tens raó, sí, sí. Doncs això, sí, sí. Best It Drives, es diu el podcast, que es veu que és molt conegut, i Mourinho fa uns dies deia això sobre els futbolistes professionals.
6: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain.
7: Desafortunadament, un futbolista no pot esquiar a la muntanya i no pot anar en bicicleta. I si ho fa amagant-ho al seu club, a mi m'és igual que estigui prohibit en un contracte o no. L'important, per mi, és la imatge i el compromís que demostres cap a la teva feina. Si caus de la bicicleta, potser et perds 3 partits. O potser és pitjor perquè et trenques una cama o només et fas un cop, però llavors ja no podràs rendir al màxim nivell.
6: Stops you to be on the top.
0: És que té raó. És que té raó. Potser vas amb bici i res, et fas un cop amb el manillar, però aquest cop et provoca allà un hematoma i potser ja no estàs al 100%, estàs al 95%, no? I ja no ets el mateix jugador. Vull dir...
4: És que és boníssim, eh? Que hagi passat això a Mbappé.
0: No ho pengis, bueno. Primer no vagis amb bici, després no ho pengis.
3: No, n'hi ha qui preguntar-li ara a Mourinho.
0: No, li preguntaran segur. No, sí, si és que a Madrid van bojos amb aquest document de Mourinho rajant dels jugadors que van en bicicleta o van esquiar i ara surt el seu millor jugador amb bicicleta.
4: Sí, Mbappé havia de ser l'hereu de Cristiano o Messi, no?
0: Sí.
4: I se li està posant cara de Neymar, una mica, no? D'aquell jugador que és un crac espectacular, però que...
0: Va de polèmica en polèmica, últimament.
4: No? Sí, però i que tens la sensació, ja té 26 anys, crec que és...
5: Sí, ja va tirar el 27.
4: O 27, i dius...
0: No, més.
5: No, més
4: jo crec
5: no.
4: que està en 26 o 27.
5: No, més de 27, no.
4: Però tens aquell sentiment de dir el jugador que podries arribar a ser, de, fins i tot a nivell de lideratge... A mi allò de la bici, sincerament, ho trobo una tonteria, però sí...
0: Em farà 28 el desembre, però sí.
4: Ah, farà 28 ja?
0: Sí, el 20 de desembre em farà 28, sí, d'aquí dos mesos.
4: Doncs no sé, aquesta sensació et queda una mica de... Podria créixer molt més en molts més sentits. Si guanyés la pilota d'or, per mi, ostres, seria un escàndol, sincerament.
5: Sí, sí. La discoteca tampoc pots anar, eh? Perquè depèn del ball que facis, igual et
0: pots... Ho pots sobrecarregar. No, això de la bicicleta, vosaltres us ho prohibien o no? O en aquella època era igual?
3: En aquella època es deia que teníem prohibit l'esquiar... Mm-hmm. I
0: la moto.
3: I era en moto. No sé si entrava la bicicleta o no entrava la bicicleta. No t'ho sé dir.
0: Va, però... o sigui, és cert que penses... Anar en cotxe pot tenir un accident, també. Però és cert que la bicicleta és, pot rebre un cop més fàcil.
5: Però és elèctrica, la bicicleta.
0: És igual, pot rebre un cop més fàcil, igual que amb la moto. Jo entenc que diguin, ei, et paguem una milionada, no te la juguis perquè necessitem el camp. És de tenir poques llums.
4: Sobretot si en el codi intern que hagi fet Mourinho no li permet, no ho pengis. És que no ho pengis, vull dir, a vegades... Jo recordo, hi havia un...
3: No, és que el problema és aquest, el problema no és que ho facis, sinó que ho pengis. Si no ho pengis no s'entén ningú.
4: Perquè si ho penges vol dir que o no et saps el codi intern...
3: No te'l saps.
4: No? O que si te'l saps i l'estàs penjant és que te l'estàs passant pel forro, no?
0: Després de tants anys al futbol professional és de calaix que tu no pots fer segons quin tipus d'esports de cert risc.
4: No sé, potser Arbeló els hi deixaven amb bici, però si Mourinho ho ha canviat, ho has de saber. Ja,
5: però això és el sentit comú.
0: Clar, això és el que vull dir.
5: Això és el sentit comú.
0: I més, en una època en què estàs assenyalat per tothom. Tapa't una mica. Bé. Ai, Déu meu. 12
3: no
0: i 10.
3: No té el perfil de líder de l'equip.
0: No. Estic d'acord. Sí. Ni molt menys. 12 i 10. Avui no he vingut a treballar als Saperes.
4: Sí que el trobo a faltar.
0: Sí, l'has trobat a faltar? Espera, deixa'm trucar-lo. Saperes?
8: Hola, Pariser, què tal? Bona nit. Bona nit a tots, també, la gent de la taula.
0: Bona nit.
3: Quin nivell el de...
5: Joao Fèlix.
3: Espectacular.
8: Esteu veient?
3: Àngel, com... reconèixer que entès molt de futbol.
8: Ho veus? Ho veus? Gràcies. Tard. Gràcies pel reconeixement. Ha arribat una mica tard el rendiment també de Joao Fèlix, però finalment
4: arriba. No estaves anant a entrevistar Joao Fèlix?
0: No.
8: No, precisament.
0: On ets exactament?
8: A veure, estic a l'aeroport ara mateix, perquè d'aquí aproximadament una hora surt un vol cap a Buenos Aires.
0: Hòstia! Per l'homenatge a Messi.
3: Però què has fet per marxar tan lluny?
0: Hòstia.
8: Sí. A veure, t'he de dir una mica, Aleix, la història de com va anar, no sé si la saps, que estaven el director de la ràdio, Francesc Cano, i Joan Lluís García en una sala de reunions, vaig treure el cap, vaig dir, anem a Buenos Aires, no? Vaig tancar la porta sense obtenir resposta, m'he posat uns taps, el telèfon en mode avió i només l'acabo d'encendre ara... I jo, de moment, he vingut fins aquí, tinc la intenció de pujar l'avió, anar fins a Buenos Aires, i si ningú em diu al contrari, així serà.
0: Té bitllet, sí, no? Però...
4: Sí, és allò, Saperes és Buenos Aires, és això, no?
8: Sí.
0: O sigui, tu sempre podràs dir...
8: D'aquí unes hores t'ho diré, però en principi sí.
0: Tu podràs dir que els estaven avisats el director i el cap d'esports, això segur, no? Vull dir, tu tens aquesta quarta,
8: sí, jo vaig treure el cap, vaig dir això i vaig marxar ràpidament per evitar un no.
0: Allà,
8: ningú me l'ha donat i et dic, he encès el telèfon només ara per atendre la trucada que havíem pactat i tornaré a posar el mode avió i espero poder pujar a l'avió.
0: Ben treballada aquesta, sí. Molt bé. Sí, és així. Senyors, senyores, dimarts farem l'últim partit de Messi amb la selecció argentina aquí a RAC1, en un programa especial amb els Saperes al Monumental de Buenos Aires, al lloc dels fets. El partit comença a la 1 de la matinada i sí, el farem en directe. De 1 a 3 de la matinada farem l'Argentina Benín i després ens
5: cal... Contra qui?
0: Benín, sí, sí.
5: Qui, Benín.
0: Sí, sí.
4: Això és el que diuen del Saper, està Benín.
0: Està
4: ja.
0: Benín, sí. Està Benín, sí. Doncs, també.
8: Està finet, el Marvà.
0: Està finet, sí. Sí. Escolta, espectacular, Saperes. Vull dir, és que viuràs un moment únic al món del futbol de seleccions. Encara queda la seva retirada total del futbol, però això de dimarts a la nit serà increïble, i poder-ho explicar aquí a Racun i t'explico.
3: Igual apareix Cristiano,
0: Igual apareix Cristiano, ara que està de vacances. Llavors, seria increïble aquesta.
8: No, dic, fora bromes, serà espectacular poder ser a Buenos Aires, poder-ho viure, perquè no és la retirada total del futbol, però sí que ho hem comentat, que segurament deixarem de veure ja Leo Messi a l'elit del futbol. Ens quedarà, sí, el Messi de l'Inter Miami, però diguem, grans partits de Messi ja no en veurem, tampoc ho serà el que veurem dimarts contra Benin, perquè el rival és el que és, però sí el significat que tindrà i després d'on ve, d'aquesta etapa Scaloni, on ha guanyat dues Copes Amèrica, una finalíssima al Mundial de Qatar 2022, jo crec que estem parlant d'una hipèrbola futbolística que, vaja, no sóc capaç d'imaginar-me el que li espera Leo Messi dimarts, però serà el Monumental, el camp de River Plate, que ja està absolutament tot venut, totes les entrades venudes, es van esgotar en només dues hores, hi haurà un fanfest per unes 15-20.000 persones per seguir el partit en pantalla gegant, sorpreses per Leo Messi, perquè hi seran els seus companys, campions del món el 2022, amics, i anuncien sorpreses també abans, durant i després del partit, per tant crec que viurem una jornada espectacular, emocions a flor de pell, i jo intentaré explicar-ho de la millor manera, si no se'm trenca la veu i si amb aquell filet que em queda sóc capaç de narrar tot el que es pugui viure a Buenos Aires dimarts en aquest partit del Monumental, que jo crec que serà molt, molt, molt, molt emotiu.
0: Molt bé, escolta, surt l'avió que d'aquí una horeta aproximadament de Barcelona?
8: Sí, surt d'aquí a 2:15.
0: Una hora i quart, val. En una hora i quart agafa l'avió als Saperes. 13 hores de vol directe, Barcelona-Buenos Aires.
4: Directe?
0: 13 hores, sí.
3: Anirà en business.
0: Sí.
8: Sí, m'han preparat un llit. M'han dit que ja... que acaben de posar els llençols, Àngel, ja.
0: Ja, portes de tot, no? Llibres...
9: Algun entrepà.
0: Sí, sí.
8: Bé, espero dormir una estoneta i després 3 llibres m'emporto ara.
0: Val. Són, clar, ella aterrarà allà cap a les 3 de la tarda, hora de Catalunya.
8: Sí. Sí, i allà sí, les 10 del matí aproximadament d'Argentina.
0: O sigui, són 5 hores menys que aquí.
8: 5 hores de diferència.
0: 5 hores menys que aquí, perfecte. Sí, sí, clar, el partit es juga 12...
4: A les 8,
0: 11,
4: no?
0: 10, 9, 8.
8: A les 8 sí. del vespre.
0: A les 8 del vespre, que aquí és dimarts. La hora de la matinada. Per tant, dimarts, ja ho anunciem oficialment, ho anireu sentint en els pròxims dies, dimarts fem el Tu diràs normal, de les 10:30 a la 1, i a la 1 empalmem amb la transmissió de l'Argentina Benin amb el Roger Saperes al Monumental de Buenos Aires.
9: El fan a la tele? Saps,
0: el fan a Movistar, sí senyor. El fan a Movistar, en algun dels canals de Movistar fan l'Argentina Benin, i evidentment aquí el podrem seguir, en una transmissió especial, diferent. Crec que vindrà l'Edu Mutante a fer alguna veu perquè ens animi una mica i ens faci riure, perquè això pot ser un festival de Messi, evidentment, però pot ser avorridot en alguns moments, l'Argentina Benin, i farem trucades, demanarem l'ajuda dels oients, per tant, si no teniu son, si esteu pendents del partit, obrirem algun canal perquè pugueu dir-hi la vostra, i buscarem argentins que visquin aquí a Barcelona i que estiguin pendents del partit, i catalans que siguin a Buenos Aires i que estiguin també pendents del partit, i alguna cosa xula farem de 1 a 3 de la matinada.
4: No sé si allà...
0: Ens agraden aquestes coses, RAC1. Digue-li al Bastia ahir, que va estar aquí fins a les 5 del matí fent un especial. Evidentment, ell va fer una cosa molt més seriosa i important, com era informar del temporal, però ens agraden aquestes coses.
4: Sí, no, estava pensant, durant el Mundial hi havia un hotel en el que Argentina, no sé si el Sape se'n recorda, aquí a, era aquí a Hospitalet,
0: sí,
4: el seguiment.
0: El Hyatt, no sé què, no?
4: El Hyatt, exacte.
8: Sí. Allà es veia... I vam ser també.
4: Sí,
8: el
4: que
8: Hyatt va ser el successor del Latin Palace.
0: Exacte. Era una pantalla pels argentins d'aquí,
4: sí, sí.
0: I
4: no,
0: de
4: no
0: Barcelona.
4: No sé si aquí a Barcelona ja...
0: Ho buscarem també.
4: Saps?
0: Clar que sí, si algun bar està obert a la 1 de la matinada, això. Amb argentins que ens ho diguin, clar que sí, i connectarem, sens dubte. Molt bé. Doncs això, dimarts, programació especial, Tu diràs, i especial comiat de Messi a RAC1 amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Bon viatge, Saperes. Demà ens ho expliques.
8: Perfecte, vaig a apagar el telèfon, no sigui que rebi algun missatge
0: ara,
8: que no m'interessa.
0: Ara, a punt d'embarcar. No la caguem al final. Bé.
9: Adéu, Sape.
0: Adéu. Bon viatge, Sape.
8: Vinga, gràcies a tots, que vagi bé,
0: vagi
8: una abraçada.
0: Vagi bé. 12 i 18, no ens en perdem una, tu, i ens encanta. De seguida, Damià López, des d'Split, un altre enviat especial de RAC1 d'aquests dies.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així.
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
15: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: RAC 1.
18: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
19: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
18: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
20: RAC 1.
21: Anar als museus estalvi.
22: Tots som un milió.
23: You want us to fall.
24: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 9 minuts i dos quarts d'una de la matinada. Amb aquesta notícia que us hem donat fa només una estona, Roger Saperas se'n va cap a Buenos Aires per ser en directe dimarts al Monumental. I farem un programa especial a partir de la 1 de la matinada per narrar l'últim partit de Messi amb la selecció de l'Argentina. No us ho perdeu. És Super Dimarts a RAC1, amb Tu diràs, i aquest Argentina venint en directe amb el Saperas des del Monumental de Buenos Aires. I us recordo que el 18 d'octubre tenim la cursa de RAC1. A Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer 5 quilòmetres o a caminar-los i passeu un dia d'esport i ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, tindrem el Via Lliure amb el Bondó en directe des d'allà, des de Platja d'Aro. I un munt de cares conegudes de RAC1, com el Jordi Basté, el Toni Clapés, la Ballonesta, els Taloners, l'Eduard de Batlle, el Jaume Molló, els Muppets i molts més. Inscriviu-vos ja a la cursa de RAC1.cat, tot junt. La cursa de RAC1.cat. Allà teniu tota la informació i les inscripcions. Som més de 2.000 ja participants. I encara queden uns quants dies, pel 18 d'octubre. Així que animeu-vos. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Split, i tenim el Damià López ja instal·lat per el partit de Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, que és l'últim d'aquesta aturada. Hola, Dami.
1: Peix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit, bona nit. Ara anem amb l'última hora de la selecció espanyola i aquest partit. Deixa'm tancar línies amb la nova Creu Alta molt ràpidament. Pau Bonastre, s'ha acabat ja la roda de premsa de Ferran Costa, el tècnic del Sabadell.
2: Sí, ha parlat l'entrenador Arlequinet, que ha fet una valoració prou positiva d'aquest partit contra l'Andorra. De fet, ell creu fermament que avui l'equip hauria d'haver-se endut els 3 punts perquè ha fet mèrits, ha fet les coses bé, però li ha faltat, lògicament, aquest gol que li hauria donat la victòria. Diria que podem escoltar aquest document en què treia pit d'haver neutralitzat també les armes de l'Andorra en aquest partit a la nova Creu Alta.
3: Un equip que venia promitjant 17 remats per partit, l'equip que davant nostre el que més estava rematant, han rematat 4 cap a porta, un equip que té una mitja de 564 passades, avui ha fet 195 menys, hem recuperat molt lluny de la porteria, 49 metres de la porteria, i un equip que normalment doncs, fa unes 115 passades a zona d'atac, avui ha fet 28, no?
2: Deia Ferran Costa que els dies que l'equip no aconsegueixi guanyar, doncs que sigui com els partits d'avui, deia que estava content amb la trajectòria de l'equip, textualment que estaven o l'equip està alimentant l'estil que l'està duent de moment en aquesta part alta de la segona divisió amb 13 punts, avui el primer empat a casa, però l'equip que continua sumant una altra jornada sense encaixar la derrota i d'això doncs feia una lectura positiva a Ferran Costa, insistim, doncs, en remarcant que l'equip avui ha fet mèrits per endur-se el partit contra l'Andorra.
0: Perfecte. Pròxima jornada, Ceuta-Sabadell, com hem dit, amb aquesta odissea de viatge que tindrà el conjunt arlequinat. Gràcies, Bonastre.
2: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé, bona nit. També trucarem al Miquel, per saber què ha dit Quique Álvarez d'aquí una estona, a Montilivi, després de l'empat a 0 entre el Girona i el Mallorca. Dami, què tal Split? Fa bona temperatura? Ai, no sé per què, aquell cable... El sento de fons, però diria que el cable...
4: Sí, se sent com lluny.
0: Sí, com lluny. No sé, alguna cosa ha passat que no, s'ha
5: acabat de sortir.
0: Sí. la selecció espanyola, que us... Ara sí? Està per aquí? Dami?
1: Sí, Aleix.
0: Ara sí, perdona.
1: No?
0: Sí, ara sí. El
1: sí, cable fallava, algun cable, doncs bé, tot i excepte el cable, la resta bé, Split fa bona temperatura, millor que hi ha Oviedo, on plovia, res a veure amb el que s'ha viscut a Catalunya les últimes hores, però plovisquejava i doncs la pluja va fer una mica la guitza a l'hora del partit, però bé, fa frescota, però durant el dia pots anar fins i tot en màniga curta i tranquil·litat de moment, però diguem que hi ha certa convulsió i força nervis i malestar amb la selecció croata després del 0-7 rebut contra Anglaterra. Així que bé, per un costat hi ha aquesta qüestió, la del 0-7, demà surt Modric a parlar, i per l'altre, doncs, una selecció espanyola que arriba amb més tranquil·litat, però també amb ganes d'assegurar els 3 punts, i és per això que De La Fuente no reservarà massa coses.
0: No. Avui ha caigut Fabián Ruiz també, no?, de la convocatòria per molèsties?
1: No, Fabián ja no va jugar ahir.
0: Ah, perdó, va ser, és que ja em perdo els dies, sí.
1: Sí, no, no, aviam, és que és una convocatòria en què van començar 26 futbolistes, hi ha hagut molts canvis, han caigut 5 jugadors, n'han entrat 4, o sigui, és una convocatòria que ja no té res a veure amb la que va començar, i això, i ara obro parèntesi, i ja si vols tindrem altres dies, però és opinió que no és només personal meva, sinó que jo coincideixen seleccionadors, coincideixen futbolistes i coincidim també la immensa majoria dels mitjans de comunicació. És un fracàs absolut haver unit les finestres de setembre i octubre amb packs de 4, perquè és un desgast per tothom, és gairebé una mini Eurocopa, especialment per la gent que no passa per casa. En el nostre cas encara hem pogut passar en alguna ocasió, no?, per casa en aquests 4 partits, però tu pots, d'alguna manera, pots pensar, bueno, és Nations League o podrien ser classificatoris, van més relaxats, però igualment són 15 dies fora de casa, en alguns cas 17-18 dies, i això la gent l'està desgastant molt, i jo, l'univers seleccions, per dir-ho així, o l'univers futbol que està implicat en tota aquesta història coincideix a assenyalar que estaven molt millor amb la triple aturada.
0: Ah, sí?
1: Després tu pots... Sí, sí, sí, sí.
0: Els jugadors, sobretot, eh?
4: Però sí, exacte, parles de jugadors o sí. Hi ha més la part de...
1: Seleccionadors. Seleccionadors, el propi Lafuente està Catrina, que no pot més perquè considera que 4 partits en 10 dies és molt desgast. I clar, si ara, per exemple, de Lafuente diu si algun entrenador de club ve a queixar-se'm, jo és que estem en lo de sempre. Jo intento guanyar el màxim de partits que puc, jo intento treure el màxim de rendiment, però és que a mi m'han col·locat aquest calendari i a mi no m'han consultat, no? I a mi m'han col·locat un partit contra República Txeca dissabte i ara a mi m'han col·locat un partit que serà una batalla contra Croàcia. Aleshores, els seleccionadors se sentien més confortables amb jugar 2 partits al setembre, 2 partits a l'octubre i 2 partits al novembre. Altra cosa és si aquestes 3 finestres havien d'existir o no, si s'havien de reduir, si s'havien de disputar més partits a final de temporada, a principi de temporada. Però entre els dos formats, el que hi havia fins a la temporada passada i aquest és un nyap. Però és que fins i tot parles amb integrants de l'estaf de premsa, per exemple, de seleccions, és que no agrada a ningú perquè la gent està feta a caldo. O sigui, ha acabat aquests dies que són realment de molt desgast, no? Dissabte passat estàvem a Wembley, després Sevilla, després passa per Las Rozas, després Oviedo, Las Rozas, ara Croàcia, és realment un desgast. I en el cas de Fabián ha estat pare...
0: Ah, val, sí. No,
1: sí, per cert, pare de Bertín, és el nom del fill.
0: Bertín Ruiz.
1: Sí, Bertín Ruiz. Aleshores, ja es va perdre el partit d'ahir i hi havia el dubte que ens han confirmat de si jugaria el partit de Zagreb, de Split. És el costum que Croàcia porta sempre a l'equip a Zagreb. I al final no, al final ja s'ha quedat a París i no vindrà Fabián. Sí que són els 6 del Barça, per tant 24 futbolistes. I ja dic, algú pot pensar, bé, és Nations League, Espanya porta 9 de 9, però en el cap de la Fuente a l'eix la cosa és que Anglaterra porta 6 punts, que Espanya vol assegurar primer la classificació dimarts i la primera posició si pot, i que clar, que si perd doncs s'hauria de jugar la classificació contra Anglaterra. Vaja, que Lafuente vol guanyar aquest partit i que estem en que sigui un partit on Croàcia pegui, que a més va molt pressionada, que ahir va rebre 7 gols Livakovic per ser a la porteria contra Anglaterra, i la gent aquí està molt, molt, molt, molt empipada. De fet, el que sol ser un infern quan tu vens aquí a jugar contra Croàcia o contra un equip balcànic, no? Normalment, doncs s'espera que sigui una xiulada i una esbroncada tremenda contra els propis jugadors, una selecció envellida, una selecció doncs, molt decadent. I si això li sumes, que probablement ha jugat contra Anglaterra, que sigui la segona millor selecció, doncs ells van dur una golejada realment humiliant, la més humiliant de la seva història.
0: Vamos, que a mi em tornarà a jugar demà una estoneta.
4: Té pinta, no?
1: No, no, titular.
0: Titular,
4: sí. Titular, eh?
0: Sí. Què tal, Roberto, sí. Que et va semblar el de l'Espanyol ahir?
5: Bé, va treballar. Hosti, bé.
0: Li van fotre una entrada, que li podien haver fet molt mal, eh?
5: Sí, sí. No, va a totes. Mm.
0: I què, va treballar bé?
6: Merescut a la convocatòria.
0: Bueno, escolta'm, no és difícil, no, és difícil de votar amb la selecció espanyola.
5: No, que sí. Va fer el que normalment acostuma a fer sense marcar gols, que ara està marcant gols a l'Espanyol. És a dir, molt treball de desgast, molta pressió, molta lluita amb els centrals, i després, si li arriba alguna pilota, com està succeint aquesta temporada amb l'Espanyol, doncs està marcant, però... poca cosa més amb els peus, va tenir poques ocasions i no va participar gaire.
6: Mm. Però és un estil molt diferent d'Oyarzabal, Ferran...
0: No, és un premi per ell i jo crec que a nivell anímic li pot haver anat bé, de cara a l'Espanyol, li pot haver anat bé de dir, hòstia, senta't important, va, que t'ha convocat Espanya, no?, per fer-ho bé.
5: Com De La Fuente no va convocar a Joan García perquè pugessin la clàusula, ara, amb el Roberto debutant, li puja la clàusula, em sembla que són 5 milions.
0: Ah, mira, però si a l'estiu l'Espanyol se'l ven, doncs mira, bona notícia. I Lamine Yamal està... No, Àngel? Vull dir...
7: Està molt fi, està molt fi.
0: Que no es constipi a Split dimarts, però està molt fi, sí.
7: Està en un moment dolç, ell veu que pot aconseguir coses i està molt participatiu, però no només ofensivament, sinó defensivament. Uh-huh. Està ajudant molt defensivament a l'equip.
5: Sobretot quan va haver un parell d'accions que va intentar el regat i no li van sortir i ell va veure que la pilota la va perdre per aquest regat, va continuar la cursa, va anar a banda dreta, va continuar i allà encara la va intentar recuperar, vull dir...
7: No, la va recuperar.
5: La va recuperar.
0: Què t'has semblat, tu, Marvà?
4: A mi hi ha aquesta part de confiança que té, que és que et deixa... O sigui, et deixa impactat, vull dir, perquè jo crec que la sensació, sobretot de venir de l'estiu, inclús el primer partit va ser el de l'Elx, no?, que el van canviar i...
0: les caretes...
4: El veies a la banqueta com moix, no? I la sensació que tenies que estava moix, que què li passava? I ara, en canvi, jo crec que també és un tema d'edat, vull dir, ha d'aconseguir equilibrar. El que la seva manera, com estava fins i tot fora del terreny de joc durant el Mundial, que ell va confessar, crec que a l'entrevista de Valdano, que no estava content, ell amb ell mateix, a com el veus ara, que és una confiança que dius, no, és que xutarà un dia a mig camp, i la fotrà a l'esquadra, però té confiança en tot. Llavors, jo crec que deu formar part també, o ha de formar part de l'aprenentatge, ni estar amb aquella cara de pomes agres el dia canviant de l'Elx, ni estar... O saps? Jo crec que has de trobar un equilibri, però tant de bo sempre estigui així com ara. Mm. Però jo crec que és difícil estar sempre així.
7: Té 19...
4: Clar, per això que forma part d'aquest aprenentatge.
7: No el veiem com un nen de 19 anys.
0: Però fa coses que sembla que no tingui 19 anys, perquè ha marcat els 3 partits...
7: No, si el sents parlar i dius, oh, està madur. Sí. Va haver una època que va fer dos o tres cosetes que donava peu a que... Com tot un magnífic, el que fa el xaval, pues, va donar peu a ui, aquest està sortint del carril per on ha d'anar i tal. Jo el veig, cada vegada que el veig parlar i això, el veig molt, molt, molt sencer. Que s'enfada pel que canvien. I qui no s'enfadava? Dani s'enfadava, jo m'enfadava.
0: Tu sí que ho has explicat algun dia.
7: Tots m'ho s'enfadava.
0: Sí. Però fixa't que en els 3 partits, el que dèieu, ha estat intens des del principi. Marca gol robant. A Sevilla marca al principi.
7: Veu que cada dia està més prop de guanyar aquest premi que li fa tanta il·lusió a la gent, a mi no, però que a la gent li fa tanta il·lusió.
0: I a ell.
7: I veu que és el moment de donar el do de pit, en aquest sentit.
0: Sí.
5: Jo crec que és el moment perquè pugui descansar aquest partit. Ho crec, de veritat,
0: I que la segona part, si es complica, pugui entrar, potser, no?
5: Sí, ara, aquí sempre entrem o entraríem amb aquella discussió, si vols, o el debat de dir què és millor el jugador que entri al principi i que si les coses van bé al minut 50-60 el canvis, o esperes a veure si l'equip funciona, doncs igual no el trec ni 3 minuts, però si no va bé, doncs el faig jugar 20 minuts.
0: A Oviedo va fer una mica això, no? El va canviar bastant d'hora després.
5: Sí, va canviar, no? Sí.
0: Titular,
4: jo m'esperava a Oviedo, o ara que diu el Dani... que és un bon partit, jo, Oviedo, veia un bon partit perquè descansés. Però clar, surt ja...
7: De fet, és que Marc fa un comentari el seleccionador...
4: No, exacte, sí, és
7: com volent dir que... vaig a fer-lo descansar.
0: Sí, a la prèvia.
5: Escolta, doncs si diu el De La Fuente ara que guanyant aquest partit ja assegures la classificació...
0: Sí, faltaria tancar el primer lloc, però
7: sempre
0: sí.
7: Sempre va guanyar el seleccionador. El seleccionador
5: no, està clar.
7: No li interessa si aquest està molt carregat de minuts o no, anem a guanyar i...
4: No, però potser era novembre.
5: No, ja va fer alguna...
0: Covarsí,
5: alguna rotació, no? Va fer algun canvi Fresneda, no va jugar Covarsí, sí. Però clar, la min i l'altre no es toca.
7: Una gran impressió Fresneda, no l'havia vist jugar.
5: Sí.
7: I em va agradar molt.
0: El lateral dret aquest,
7: sí. Em va agradar molt.
5: si no recordo malament, aquest va sortir del Valladolid, que hi ha jugat al Valladolid molt jove.
7: Sí, sí,
5: ja
7: sí,
5: se'n
7: sí.
5: parlava molt bé en aquella època. Sí.
0: Demà qui parla en la prèvia, Dami, des de Split?
1: Demà...
0: Ai, el cable.
4: Sí, sí.
0: No el trepitgis.
5: No trepitgis el cordillo.
0: No trepitgis el cable. Estava anant
1: demà
0: molt bé.
1: Parla, ara demà parla Luka Modric a les 5 de la tarda, la Federació Croata que treu el seu capità, 41 anys després de la desfeta. Serà interessant escoltar-lo. Després del... immediatament després del partit ja va dir Modric que havia estat una vergonya el que havia passat, però vaja, demà es podrà explicar una miqueta més Modric. I per part d'Espanya sortirà Dani Olmo, que bé, té certa lògica perquè aquí hi té arrels. Olmo va jugar al Dinamo de Zagreb, parla català, espanyol, anglès, croat, alemany, així que té tot el sentit i per ell sempre és especial la visita aquí de Dani Olmo. I aquí ho havíem parlat, era bastant de manual, la compareixença d'Olmo en la prèvia aquí al Polyut Stadium, al centre de Split, és on es faran les prèvies del partit que jugarà dimarts a 9:15. Jo crec que amb la min titular n'estic convençudíssim, veurem. Bé, hem d'estar pendents de l'entrenament de demà, que encara es farà a la Roza. Espanya viatja després, sempre hi podria haver alguna baixa, però avui estaven tots bé, és a dir, si no hi hagués aquest entrenament demà i el viatge fos aquesta nit, viatjarien els 24, Kubarsí tornaria a l'11, jo crec que Olmo sent el partit aquí a Croàcia també, i a partir d'aquí tu podries pensar que anant De La Fuente com anirà per tot, i tal i com deia ara l'Àngel, efectivament, De La Fuente pensa que descansin el següent partit amb el seu club, aquí cadascú vetlla pel seu interès, sempre que el jugador estigui bé físicament. Si està bé físicament, doncs De La Fuente el posarà. Però jo tinc la sensació que Rodri potser sí que descansa, que potser fica Zubimendi, però això ja és una impressió. I jo diria que posarà aquests tres, segur. És a dir, Kubarsí, Olmo
0: i que
1: podria anar a la banqueta Rodri, però això ja és una intuïció, que potser jugaria Zubimendi,
0: Pedri i Fermín.
1: Pedri, segur, i Fermín, tot i que amb la baixa de
4: Fabián, no?
1: De Fabián, però també Miquel Merino algun dia seré titular, ahir ja ho va venir a reivindicar, però tenint en compte que lògicament un partit com el de Wembley no el tindràs a nivell de dificultat, sí que el de dimarts pot ser el més dur. Pot ser el més dur a nivell físic. Els croats han d'oferir-li alguna cosa a la seva afició. O sigui que compte que a nivell de, diguem, de contundència hem d'esperar un partit complicat per Espanya i que, d'alguna manera, els croats vulguin també marcar terreny.
6: És un molt mal resultat per Espanya. El 7-0.
0: El 7-0, perquè sortiran motivadíssims.
6: Molt dolent.
0: Demà ens ho expliques?

Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Espiral, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament 3:15 de la matinada, com dèiem abans de la publi, tancarem tertúlia baixant a l'última categoria del futbol català, la quarta catalana, perquè avui el Lleida de tota la vida, s'ha estrenat en aquesta quarta catalana. Hola, Oriol Jové.
2: Hola,
1: què tal? Bona nit.
2: Què tal? Ara. Bona nit.
1: És així, has estat allà, no?
2: Sí, si heu seguit una mica l'actualitat del Lleida dels últims anys, feia molt temps que explicàvem que el Lleida penjava d'un fil, el Lleida, el club que va estar dues vegades a primera divisió, ja es va refundar el 2011, però la mala gestió dels propietaris que en van agafar el relleu aleshores el va portar de nou a una situació econòmica límit, i aquest estiu s'ha refundat per segona vegada, i aquest cop doncs li ha tocat començar des de baix de tot, des de quarta catalana, la desena categoria estatal, baixant per tant al fang, que es diria metafòricament, però també literalment, perquè el debut aquesta tarda ha estat en un camp de terra.
1: De terra, de terra.
2: Sí. Avui hem vist Òscar Rubio, per
1: bé,
2: exemple.
1: Estava bé la terra, per exemple.
2: Sí.
3: Rodava bé la pilota.
1: Rodava bé.
4: La reguen.
2: Hem vist... No, la reguen.
3: Avui... Sí que la reguen, sí.
1: Perquè no s'aixequi una mica.
3: Sí que la reguen, eh.
2: No m'he fixat en aquest detall.
4: Sí que, bueno, no sé si en aquest partit l'han regat, sí, però jo he jugat a camps de terra a tercera amb el Sant Andreu i la regaven, encara que sigués amb una manguera.
1: Val. Per què? Perquè no s'aixequés la pols o perquè estigués més...
3: Sí, perquè rodés millor la pols. És que per sort no n'hi havia.
4: Per sort no.
1: Això seria més difícil.
3: I el del carretó que passava la línia.
1: Ah, que és tremendo,
2: sí,
1: això.
2: Aquesta
3: és boníssima.
2: La imatge ha estat brutal. I imatge brutal, deia, veure, per exemple, Òscar Rubio, el mític Òscar Rubio, que va jugar a segona divisió amb el Lleida mateix, amb el Sabadell, amb el Nàstic, amb l'Elx, amb el Cádiz, i que és un dels jugadors que continua doncs, de la temporada passada de tercera federació i que ha baixat 5 categories per seguir ajudant el Lleida, en aquest cas a l'última categoria del futbol estatal. Avui l'hem vist jugant a un camp de terra, el camp del Sunyer, que és un municipi de tot just 300 habitants de la comarca del Segrià, imagina, 300 habitants, i avui al camp de futbol n'hi havia 1.000 d'espectadors, 1.000 persones veient el partit, gent que s'ha quedat sense entrada fins i tot veient-lo des de fora.
1: Es veia des de fora?
2: Sí. Clar, és que tot i haver de jugar a quarta catalana, el Lleida està tenint un suport sense precedents. Ha passat dels 4.000 socis, ho deies tu abans, cosa que el situa en, com a setè club català amb més socis, només per darrere dels quatre professionals, Barça, Espanyol, Girona i Sabadell, Nàstic, Sant Andreu i aquí a Bell Lleida.
1: En número de

0: davant de l'Europa i per davant de tota la resta de clubs catalans. Xifres de socis, 4.200 gairebé, que el Lleida no assolien des de la temporada 2005-2006, que és l'última que van estar a segona divisió. I estan a quarta catalana. Vull dir que això serveix també per calibrar doncs, com la gent de Lleida està fent suport al seu equip en el moment més delicat de la seva història.
1: Per exemple, l'Oriol Jové, que també està donant suport al Lleida, avui estava al camp del Sunyer, i de fet, tu formes part de la junta directiva d'aquest Lleida Club de Futbol.
0: És que ara el Lleida, moltíssims anys després, torna a ser propietat dels socis, de tots els que som socis. És un club popular, això feia moltes dècades que no passava al Lleida, que els socis fossin propietats del club, i això, el fet d'estar nets de deutes, que sigui un club doncs, gestionat per la seva gent...
1: No deu calés ara mateix.
0: No. Clar, el fet que la gent decideixi quin és el rumb de l'entitat fa que també s'ho senti molt seu i fa que estigui doncs, molt més il·lusionada que mai. I, de fet, podem sentir alguns aficionats d'aquesta tarda, si vols, sí. amb els quals hem pogut parlar.
1: Mira, el sentim, però què volies dir?
2: Sí. No, abans... Tu havies nascut quan el...
0: No, Lleida, jo soc del 98.
2: El Lleida va guanyar el nou camp amb gol de Jaime, 0-1.
0: Jo soc del 98, això va ser el 20 de novembre del 93. Efectivament, el Barça aquell any... i el Lleida aquell any va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid.
3: I el Madrid, no?
0: Sí. I va baixar a segona divisió.
2: Va ser l'any de la xerrada de Floro, sí. Que van filtrar la xerrada de Floro.
3: Sí,
2: de
3: sí.
0: El descans...
1: El camp d'esports, no?
0: Sí, Lleida 2, Madrid 1, el descans sí. Van caçar sí. La bronca que li sí, va fer sí, Benito sí, Floro sí, als seus jugadors amb paraules molt malsonants i l'endemà el van fer fora. Doncs
4: pues tens el delanter centre de... referència, Marc, i tens l'entrenador per pujar de categoria. I tens el pitch aquí.
0: Oh, Dani Solsona va ser segon entrenador del Lleida, sí. Aquí present.
1: Quina època?
0: Amb Bonachera, no?
4: Segona B, amb Bonachera, Paco Bonachera.
1: Va ser segon del Lleida.
4: Sí.
1: I què tal? Però vas anar a viure allà o anaves i et venies?
4: No, estava allà.
1: Anaves a viure allà, eh?
4: Vam viure allà, els dos, i baixàvem un dia o dos a la setmana.
1: I què tal? Vas estar bé allà?
4: Va estar bé, jugant al pitch empat.
0: Et van tractar bé, eh?
4: Sí, em van tractar molt bé. No, aquesta és la veritat.
1: I quant de temps estàs de segon, tu?
4: Vam estar mitja temporada, una temporada, dos temporades i mitja, o tres.
1: Oh, sempre segona B? O vau aconseguir...
4: Sí, vam estar a punt de fer el play-off un any, però no el va fer.
0: Sí, de fet, l'última temporada, que Bonachera no l'acaba, crec que agafa el testimoni Miguel Rubio, el pare d'Òscar, i acaba pujant el Lleida segona. Això és l'any 2004, que és l'últim ascens que ha celebrat l'afició del Lleida, que avui, malgrat això, estava il·lusionadíssima per veure el redebut a quarta catalana.
1: O sigui, anem a sentir alguns aficionats avui al camp del Sunyer, en aquest retorn del Lleida.
5: Com si fóssim a primera, m'és igual.
0: La mateixa.
5: Allí on sigui, amb la mateixa il·lusió o més. Més il·lusió encara.
6: És il·lusionant ara poder veure com tu estàs a baix de tot i anar pujant amb els anys.
7: Això ens ha donat més força i més ganes de fer-ho millor i continuar sent el Lleida.
6: La gent té ganes de veure el Lleida i el Lleida de sempre i no altres coses.
8: Quarta catalana, 4.000 socis, és una animalada. Sentiments hi són i a veure on podrem arribar.
5: Jo no vull morir antes de veure la primera, O sigui que hem de pujar i pujarem.
8: A 10 anys, per lo menos, a segona A. Que ja ho veurem si ho veurem, perquè ja som molt grans.
9: Estem sonats. I ja quan es va obrir per a fer-se soci, tots ho vam veure. Web col·lapsada, el dia de la presentació, teatre col·lapsat... Hi ha il·lusió i estem com una puta cabra.
1: Hòstia, no em vull morir sense veure el Lleida primera, deia una aficionada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha il·lusió, no?, per tornar, per anar pujant, a tercera catalana, segona,
0: sí,
1: primera...
0: Sí, la idea és anar pujant a poc a poc, escalant mica en mica, parlar del futbol professional. Evidentment queda molt lluny, perquè, insistim, és la desena categoria estatal, la quarta catalana, on ara mateix està el Lleida, però, mira, sense somnis en aquesta vida no som res, i, de fet, és una lliçó molt gran, jo crec, la que està donant la gent de Lleida, amb el seu equip, perquè no només li està donant suport d'una manera massiva, en el moment més difícil de la seva història, sinó que està demostrant que el futbol doncs, és el que t'arrela un territori, és el que et vincula uns records, està demostrant que el futbol doncs, pot ser un element també de transmissió cultural, d'amor incondicional, de que moltes vegades és més important existir que no pas guanyar. La gent això a Lleida ho té molt clar i estan contents perquè estar a quarta catalana significa que el club continua existint, que no desapareix i que el segueixen podent anar a veure cada diumenge.
1: A tot això, com ha quedat el partit? Que no ho hem dit.
0: Ha guanyat el Lleida. 2-5 i colidera des d'avui, primera jornada, el grup 29 de quarta catalana.
1: I el grup 29.
3: Pressió per pujar, eh?
1: Sí.
3: Sí, sí. Pressió per pujar.
1: La pressió és per qui és? Per l'entrenador del Lleida, que es diu Roger Lamesa. Hola, Roger. Què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Gràcies per atendre'ns a 10 minuts per la una de la matinada. Bé, no sé si tens son, després del debut i d'aquest dia tan intens i tan bonic, amb ara sentir amb l'afició, amb el camp del Sunyer ple, no?, amb d'aficionats del Lleida.
10: Sí, no, a veure, son poqueta, perquè avui ha estat un dia, evidentment, de moltíssims nervis, de moltíssimes emocions i sobretot de gaudir amb el que diem, no?, de la molta gent que hi havia, i no només del Lleida, inclús el mateix Sunyer tenia un grup d'aficionats que jo crec que aquest tipus de coses fan molt territori. Mm.
1: Escolta, jugadors com Òscar Rubio a la plantilla, vull dir, demostren una implicació espectacular, no?, com a entrenador, que és difícil gestionar tot això, no?
10: Bueno, no és senzill. Jo ara recordava quan parlàveu de l'època del Dani amb el Bonachera, no? L'Òscar pràcticament en aquella època era juvenil, estava segurament a les portes del primer equip i ostres, recordo en el camp en aquella època de Sergio Rodríguez, Rubén, Nano, Nacor, un equip mític el que tenien. I de sobte trobar-te amb Òscar Rubio, amb el mateix Adri Fernández, que també ha estat a segona... Busquets, correcte. Clar, trobar-te a entrenar amb aquests jugadors, hosti, més jo que vinc del futbol femení, de sobte trobar-ne amb aquests, doncs, per mi és un orgull.
0: Això és interessant perquè, clar, parlem d'Òscar Rubio, parlem, per exemple, d'Adrià Fernández, que ha jugat a segona B, de Joan Rossinyol, que ha jugat a segona federació i que estan a la plantilla, a Guarda Catalana, però el Roger Lamesa ha entrenat a la Lliga F, a equips com el Granada, com el Llevant, per tant, és un entrenador professional. I de la mateixa manera que els aficionats doncs, no els han caigut els anells per anar a animar el seu equip on faci falta, doncs professionals del futbol, un entrenador o jugadors, doncs tampoc els ha caigut cap anell per defensar l'escut de Lleida, no, Roger? A l'última categoria del futbol.
10: Bé, és el que té ser aficionat d'aquest club des que vam néixer.
1: T'ha costat jugar en camp de terra o no? Canvia molt, no entenc.
10: Uf, sí, a més, clar, normalment, per exemple, una cosa, un debat tan senzill com els tacs a usar avui, clar, normalment, recordo quan era petit i jugava als camps de terra, els tacs que es feien a les mateixes botes, directament tots eren aquests, els típics rodons, no? Recordeu? Clar, és que ara els tacs de les botes ja no són aquest perfil, llavors recordo l'Adri que avui ha sortit amb multitaco, a la mitja part se'ls ha intentat canviar, no hi havia manera, relliscaven, això, i com dèieu, sí que es rega el camp, si el camp estava pels vorals, estava un pelet humit, i això no, l'única manera de fer-ho amb manguera.
1: Mm. Molt bé, i pel que fa a la... Bé, l'objectiu entenc que és anar pujant, no, Roger? De categoria, tens aquesta pressió o no?
10: Sí, perquè, a més, sí, cada vegada que parlem de prudència, d'anar poquet a poquet, que... Però tothom dona per fet que guanyarem tots els partits, no? I suposo que l'exemple del Figueres, que també va començar des de baix i que també va fer unes temporades rècord, pujant, la gent té moltes ganes, no? Que es pugui guanyar tot, pujar ràpid... S'ha de ser prudent, que sabem que el futbol, tota categoria, sempre és molt complicada, però sí, òbviament, l'objectiu és intentar pujar.
11: Mm. Roger, sóc el Marc Marvà, com estàs?
10: Molt bones de nou.
11: Uns dies vam estar al camp d'esports junts i avui sí. Heu debutat al Sunyer, però la setmana que ve és que aneu al camp d'esports. O sigui, a Quarta Catalana jugaran al camp d'esports...
1: Contra
11: estadi...
1: qui? Contra qui?
0: Contra el Serós.
1: Serós, va.
11: Un estadi que quants aficionats hi caben?
0: 13.500 és el cinquè, crec, estadi amb més capacitat de Catalunya, el més antic, i s'hi passejaran equips de municipis molt petits, tots de la comarca del Segrià aquesta temporada.
11: Clar, és que d'alguna manera també el que això que fa el Lleida és regalar-los a molts d'aquests jugadors de Quarta Catalana un partit en un camp professional. Vull dir, això d'alguna manera també és un regal pel futbol català, però Roger, d'aquests 4.000, no sé quants esperes el cap de setmana vinent, però serà un dia emocionant, entenc, a Quarta Catalana, tu debutant com a entrenador i en el camp d'esports.
10: Sí, és molt bonic i avui jo per exemple estava molt neguitós, no? I ho parlàvem, que fèiem la xerrada amb els jugadors i, ostres, teníem a gent que ha estat a categories, ja no només parlem d'Òscar i Adri que han pogut provar el futbol professional, sinó jugadors que han estat inclús a primera catalana, segona catalana, que hi havia silenci al vestuari, normalment no callen, si has de dir tu el nois que volem parlar. I avui es notava, no?, aquest puntet. També som tots aficionats de Lleida i estem defensant aquest escut. Llavors, aquesta pressió, doncs, ara l'hem de traslladar al camp d'esports, a l'estadi, a casa, en aquest nou debut. I no serà segurament un dia senzill, els primers minuts, suposo que ens haurem de posar a lloc i entendre que hi ha 3 punts en joc i la gent no esperarà menys de nosaltres que no sigui el competir-los.
1: Molta sort i a gaudir el que pugueu d'aquesta temporada a Quarta Catalana. Roger Lamesa, entrenador del Lleida, gràcies.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bé. Jové, setmana que ve cap al Camp d'Esport, podràs anar-hi o no?
0: A veure si ens ho podem combinar, sí, sí, contra el Serós. Primer partit a casa serà interessant. Mm.
4: Que no es motivin molt els rivals quan vagin al camp, eh? A veure si es motiven, eh?
1: Perquè és molt llarg, vol dir gran, no? Que
0: és molt ample, gran, vols dir, no? És molt ample, molt. Sí.
1: Boníssim. Gran. Gran història i molta sort, evidentment, al Lleida Club de Futbol.
0: Tant de bo, puguem explicar al cap d'uns anys que he anat pujant. Avui havia molt la sensació aquesta de dir, ostres, tenim la sensació que d'aquí uns anys recordarem aquest partit. Del dia que vam tornar a començar des de baix de tot.
1: Per cert, a Quarta Catalana, el grup 29, són 13 equips, per tant, vol dir que una jornada va descansar en un equip i puja el primer directe a segona catalana, a tercera catalana.
0: Puja el primer directe i, si no m'equivoco, crec que els quatre següents fan promoció d'ascens.
1: Entre ells. I d'aquells quatre, el
0: puja
1: segon,
0: un altre.
1: Segon, tercer,
0: quart i cinquè,
11: fan unes semifinals i final.
1: I puja un més.
11: I puja un altre.
1: D'aquest mateix grup,
11: exacte.
1: No es creuen en altres grups.
11: Val.
4: Apunta-t'ho tot això, home, això, les dades aquestes.
0: Sí, sí.
4: Perquè d'aquí 20 anys començaràs a parlar del Lleida jugava a quarta i saps quants partits
0: va guanyar. Sí. Tenim problemes, perquè en aquestes categories els canvis són volants i llavors un jugador que ha entrat pot tornar a sortir i per fer el recompte de minuts i no perdre-ho, hem d'estar molt atents aquest any.
1: Boníssima la història que ens porta avui l'Oriol Jové. Gràcies, Jové. Fins ara. I gràcies també a l'Àngel Pichalonso, al Dani Solsona i al Marc Marvà. Diumenge que ve més, que haurà tornat a la Lliga. Barça-Getafe dissabte, Madrid-Villarreal dissabte. L'Espanyol juga divendres. Màlaga-Espanyol, ja, per obrir la jornada. Tot això en parlarem diumenge que ve aquí.
4: Molt bé.
1: Gràcies, amics.
11: Gràcies, Aleix.
1: Adéu, una abraçada. Una pausa i truquem al Miquel Agut a Girona per saber què ha dit Quique Càrcel després del 0-0 amb el Mallorca. I hem de fer el resum de la jornada CB de bàsquet i també del cap de setmana de motor que hem tingut amb les dues victòries de Marc Márquez al Japó i també el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1.
12: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
13: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
14: Totes les marques, millors ofertes.
13: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
15: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
18: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mare de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament la una de la matinada. Ara tanquem el programa, però abans tornem a Girona un moment per resumir què s'ha dit a la sala de premsa després d'aquest Girona 0 Mallorca 0. Miquel Agut.
2: Doncs Quique Cárcel, Aleix Pariser i Milian dona per bo el punt d'avui, tot i que evidentment li hauria agradat que l'equip hagués tingut una victòria a la butxaca i ha fet mèrits per aconseguir-la.
7: A Tenerife tindrem una altra guerra i un rival molt difícil, però per mi és un punt positiu el d'avui, tot i que haver empatat.
2: I en aquesta línia considera que amb un partit com el d'avui, tot i que s'ha quedat amb les ganes dels 3 punts, l'equip ha posat un peu endavant, ha fet un pas endavant per créixer i millorar pel que queda de la temporada.
7: La millora està i, bueno, un es queda amb la sensació de que falta alguna cosa, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
2: I això que faltaven internacionals, que alguns d'ells van arribar ahir a Girona i que sense gairebé descans avui han jugat una estona. En fi, no és bon resultat, però sí que són bones notícies futbolístiques per l'equip, que dilluns jugarà al camp del Tenerife el següent partit de Lliga i, si no es fa mal ningú, recuperarà tots els absents en el partit d'avui.
1: Home, què tal? Bones notícies. Dilluns aniràs cap a Tenerife, eh? I narrarem en aquest dia festiu, és el dia del Pilar i de la Hispanitat, narrarem aquest partit a l'Heliodoro Rodríguez López, amb el Miquel Agut in situ, oi?
2: Sí, senyor. Festiu per qui ho vulgui, però sí. Serà el dia 12 d'octubre que anirem a Tenerife a fer el partit del Girona, que és l'estadi on va pujar el 19 de juny de 2023, o 22, ara no ho recordo. 23, oi? No, 22. De 2022, sí, m'apunta per aquí. Doncs això, aquell dia va pujar a Tenerife i tornarà a l'estadi en el qual va aconseguir l'ascens. Aviam si torna a ser talismà i amb 3 punts a la butxaca, el Girona torna de les Canàries cap a Catalunya.
1: Tant de bo. Miquel, gràcies.
2: A disposar, una abraçada.
1: Minuts pel bàsquet. Hem de lamentar una jornada nefasta pel que fa als resultats dels catalans a l'ACB. Hola, Dani Aguilà, bona nit.
21: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
1: Tots els catalans que han jugat han perdut. Els dos de la Lliga Femenina i els 4 dels 5 de l'ACB. Això sí, l'únic que no ha perdut, perquè no ha jugat, a més, és la sisa joventut, partit ajornat ahir pel temporal, que s'havia de jugar a l'Olímpic de Badalona. Avui han perdut Barça, Girona i Lleida.
21: Sí, noi, ple de derrotes, totes elles, això sí, diferents. Començant per la més recent, l'ensopegada del Barça de Sekulić en un partit duríssim a Múrcia, com és habitual a la pista de l'UCAM, físic, llarg, ajustat fins al final. De fet, han estat millors els locals als últims compassos, 100-94, Panther 18 punts, però només 3 a la segona part, 15 a la primera, penalitzat en aquest tram definitiu pel que ha dit el seu tècnic.
23: Ha estat un partit intens, interessant, amb moltíssima energia, molts contactes, però hem fallat en l'execució d'alguns aspectes, sobretot a l'últim quart, quan hem deixat que el rival anotés massa punts. Ara bé, el que ha estat crucial ha estat la defensa de l'1-1 i el rebot defensiu.
24: Defensive rebounding were crucial tonight.
21: Per cert, un Sekulić que no ha volgut posar com a excusa el fet d'haver jugat avui el tercer partit en una setmana, tercer desplaçament, i al mateix temps que jugava el Barça feia el Fiat Girona-Vitoria, que recordo ha tingut moltíssims problemes per arribar al Buesa Arena. Havia de volar ahir, però el temporal va fer que viatgessin, atenció, amb autobús i fent nit a Saragossa. El partit, poca història a partir del segon quart i resultat realment contundent. De 40, Aleix ha perdut l'equip de Moncho, que explicava el que han viscut, això sí, sense que servís d'excusa.
25: És molt complicat medir quan t'afecta, no? Però és evident que quan estàs 8 hores de pie en un aeroport i després te metes 5 hores d'autobús i llegues a les 3 de la mañana i te levantes, a l'hora que te levantes, que son muchas horas, no hemos podido descansar como sería. Entonces es complicado medirlo, ¿no? Pero creo que sería también a lo mejor una excusa. No es una excusa, es un hecho que está ahí. No son las mejores condiciones para jugar un partido.
21: 118-78, ha reconegut el tècnic gallec que el seu equip ho podria haver fet millor en qualsevol cas. Una de les conseqüències d'aquesta situació, de la complicada situació d'aquest cap de setmana. Però és que al matí tampoc hi ha hagut bones notícies. L'Ilerna Lleida ha caigut 81-94 contra el San Pablo Burgos, de 4 per dia, un minut al final, de 13 ha acabat perdent. A més, en un dia assenyalat, 25è aniversari del Barris Nord, festa que no ha pogut ser complerta.
1: Segona jornada, déu-n'hi-do, tots els equips catalans. Segona jornada de l'ACB, encara que no completada del tot, Dani, li resta aquest partit ajornat del Joventut que dèiem, però ha estat una altra vegada una jornada molt anotadora, oi?
21: Clar, el fet que no estigui completada fa que no es pugui xifrar encara, però amb els partits jugats encara s'ha augmentat l'anotació de la primera jornada. 95,1 punts de mitjana cada equip, ara mateix la tercera més alta tensió des de la creació de l'ACB. En una ACB molt i molt ajustada, per primera vegada des del 2001, només tres equips són invictes a les dues primeres jornades, Baskonia Breogán i Madrid. Quart és el Barça, una victòria i una derrota, mateix balanç que Lleida 11 i Girona 14, Cuel Manresa amb 0-2 a les portes a l'Eix d'una setmana, parlant d'una altra qüestió molt important en clau d'ecosistema europeu de competicions. Demà arriben a Como els membres dels clubs propietaris de l'Eurolliga, perquè dimarts hi ha una reunió clau sobre la taula, la incorporació de 8 nous equips fixes, i veurem si hi ha o no representants de l'NBA per debatre sobre el futur de tots dos estaments plegats o no. Per cert, ha explicat avui Mundo Deportivo una reunió en què hi assistirà el president del Barça, Joan Laporta.
1: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Dani, bona nit.
21: Bona nit, Aleix.
3: GP RAC 1.
1: Sintonia de GP RAC 1 per parlar de del gran cap de setmana que ha tingut Marc Márquez, el Gran Premi del Japó de motociclisme. Hola, Quim Salvador.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit, amb doblet a Motegi per Marc Márquez. Ahir va guanyar l'esprint, avui la cursa, i se situa només a 2 punts del líder del Mundial, que continua sent Jorge Martín. Com ha anat avui aquesta cursa?
5: La cursa ha estat un duel entre els dos principals candidats al títol, amb Martín liderant des de la pole les primeres 10 voltes. Márquez no l'ha pogut avançar a l'arrencada com va fer ahir l'esprint, però sí que l'ha passat a l'onzena per escapar-se cap al triomf, sisè d'enguany en Gran Premi, que és també el cinquè doblet del Cerverí esprint i cursa en aquest curs. Aquesta ha estat la seva pel·lícula de cursa. Marc Márquez, declaracions a DAZN.
6: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera.
5: Jorge Martín, segon a la pista i elegant davant del micròfon, s'ha rendit avui a la superioridad de Marc Márquez.
8: Tenía todas las armas para ganar, la verdad que me encontraba muy cómodo, he hecho una gran salida, he podido mantener la posición y luego el ritmo ha sido muy muy rápido. Igualmente he visto que Marc iba a estar ahí hasta el final y aún pilotando muy bien en una condición buena, aún así muy difícil ganar a Marc hoy, así que nada, felicitarle y a seguir trabajando.
5: Marco Bezzi, que ha completat el podi, i també és el tercer del Mundial, a 49 punts de Martín i a 47 de Márquez. En queden en joc 222, 6 grans premis, perquè de moment encara no és oficial que s'hagi cancel·lat el de Qatar. Enea Bastianini ha estat quart, Raúl Fernández cinquè, Maverick Viñales 14è, sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició, i no han puntuat Àlex Rins 16è ni Àlex Márquez, que ha caigut.
1: Això a la cursa de MotoGP, a l'oficial. Però és que abans, Quim, ha passat una cosa molt, molt, molt curiosa en una cursa de karts que hi havia prèvia al Gran Premi, oi?
5: És l'anècdota d'aquest Gran Premi del Japó, marca de la casa també de Marc Márquez. L'organització ha programat una cursa de karts dels pilots de MotoGP pel mateix traçat de Motegi entre el warm-up i la cursa de Moto3. I el 93 ha decidit que no era una bona idea participar-hi. I ha enviat el seu assistent i amic José Luis Martínez, vestit amb jaqueta de Ducati i amb el casc vermell que fa servir habitualment el 93, no se l'ha tret en cap moment, perquè li fes de doble, com fan els actors superestrella amb les escenes perilloses. Però no ha colat. Marc Márquez ho ha explicat així, entre rialles a DAZN.
6: Entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm-up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho, molaría que salga un doble, y digo, ¿a que no? Y dice, aguántame el cubata, pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
5: Fixa't que el seu rival al campionat, Jorge Martín, que ha estat el primer en adonar-se'n i avisar l'organitzador que aquell no era Marc Márquez, després, també a DAZN, ha fet costat a la decisió del català.
8: Le he calado rápido, que no era Marc. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Yo he tenido... O sea, cuando nos dijeron lo del evento, No las tenía todas conmigo, están muy locos y cualquier golpe por la espalda o alguna de esas te puede dejar jorobado para la carrera. Así que rápidamente me he quitado en la curva 1 y me he quedado ahí con los lentos.
1: Comprensible. És que no entenc com fan una cursa de cars, això. Pot haver-hi qualsevol topada, qualsevol joc que acabi malament entre els pilots topant, com deia ara Jorge Martín. Vull dir que d'alguna manera entenc Marc Márquez i crec que això s'haurien de replantejar. O fas la cursa de cars després de la cursa de MotoGP per tancar el Gran Premi i com a mínim ja s'hauran jugat les garrofes, o si no, no té cap mena de lògica. Però bé, com sempre, posant-li una mica d'humor i de somriure Marc Márquez. Ja que hi som, Quim, ràpidament repassem les altres categories d'avui al Japó.
5: La cursa de Moto3 l'ha guanyat David Almansa per un marge de només 46 mil·lèsimes sobre Máximo Quiles. El podi l'ha completat Álvaro Carpe. Quiles pot ser campió diumenge vinent a Indonèsia. Només necessita acabar per davant d'Almansa o no cedir-li dos punts o més. Els catalans avui discrets, 9è Joel Esteban, 14è Valentín Perrone i 18è Marco Morelli. I a Moto2 ha guanyat Ethan Guevara per davant de Toni Arbolino i Philippe Salach. I un altre desastre del líder del campionat, Manu González. Se li ha espatllat la moto abans de sortir, ha hagut d'arrencar des del pit lane, li ha tornat a fallar la moto i no ha sumat ni un sol punt. Ha acabat 22è. Ara, al campionat, Guevara s'ha acostat a només 10 punts i mig de Manu González, que fa tot just un parell de mesos semblava que anava disparat cap al títol i ho haurà de suar segurament fins l'últim moment. La pròxima cita, el cap de setmana vinent, Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika.
1: Molt bé, doncs la setmana que ve més. Gràcies, Quim.
5: Adeu, bona nit.
1: I de les dues a les quatre rodes, avui també, a banda de motos, hem tingut Fórmula 1, Gran Premi de Bahrain, que s'havia posposat a inicis de temporada i que avui s'ha corregut a Sepang, al circuit de Malàisia, tot i que es digui oficialment Gran Premi de Bahrain. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
0: Hola, Aleix, què tal, bona nit.
1: Ha guanyat Max Verstappen, que ha aconseguit la primera victòria de la temporada, i Kimi Antonelli ha estat segon i s'acosta encara més al títol.
0: Sí, un Gran Premi de Bahrain atípic al circuit de Sepang, que ha tornat excepcionalment al calendari després de 9 temporades d'absència. Max Verstappen va ser el guanyador en l'última visita de la Fórmula 1 a Malàisia l'any 2017 i ha tornat a ser el gran protagonista del cap de setmana aconseguint la pole position i la victòria en un Gran Premi caòtic marcat per la pluja i que ha acabat arrencant amb una hora i mitja de retard. Quan per fi ha començat, els Mercedes d'Antonelli i Russell s'han posat al capdavant, però a la volta 13, Verstappen ha superat Antonelli, ràpidament ha quedat clar que avui tenia més ritme i ha acabat aconseguint la victòria per davant de l'italià, que ha estat segon, i amb Lewis Hamilton tercer, després d'una gran remuntada. Russell, per part seva, ha hagut d'abandonar per culpa d'una avaria, i això fa que Antonelli, tot i que avui no ha guanyat, amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Té 84 punts més que Russell, 106 més que Lewis Hamilton, quan queden 183 punts en joc, 7 grans premis i un sprint per acabar la temporada. Evidentment, fins al final pot passar qualsevol cosa, però Antonelli ho té molt i molt de cara per assegurar-se el títol en uns grans premis. Alonso ha estat 8è, millor resultat de l'any, mentre que Carlos Sainz no ha pogut sumar, perjudicat per un toc amb l'Audi de Bortoleto. El proper Gran Premi, diumenge que ve, a Singapur, 17a cita de la temporada, circuit urbà de Marina Bay, últim Gran Premi de l'any en format sprint.
1: Doncs vinga, cap de setmana que ve també Fórmula 1. Gràcies, Álvaro, adéu, bona nit.
0: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
4: Winamax, el més important és guanyar.

0: I ens queda l'últim minut. Abans d'acabar, com sempre, Oriol Jové, alguna cosa més d'aquest diumenge o d'aquest cap de setmana o de cara a dilluns?
1: Doncs mira, que aquesta tarda ha començat el Mundial Femení d'Hockey Patins al Paraguai i ho ha fet amb polèmica perquè les diferents seleccions que hi participen, entre elles l'espanyola, amb majoria de patinadores catalanes, s'han queixat del mal estat de la pista en què juga aquest Mundial a Asunción. Han denunciat que relliscava molt i que això posava en perill la seva integritat. Victòria Porta, jugadora del Vilassana i de la selecció espanyola, ho denuncia en declaracions a RAC1.
2: Totes les federacions, les jugadores de cada federació, de cada país, ens hem ajuntat i hem decidit no jugar aquí. Però bueno, el matí Portugal ha començat a iniciar el partit, s'han anat fent partits, ens ha tocat a nosaltres, també l'hem jugat i gràcies a una mica de reivindicacions i sobretot jugadores de totes les seleccions ens hem ajuntat, hem parlat una mica amb el comitè i sembla ser que ara mateix està reunit, que aquí són les 8 de la tarda, que demà hi haurà un canvi de pista i en aquesta pista ja no es disputaran cap més partits de hoquei.
1: Home, per tant, bones bé, notícies que bé. Ens avança Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola aquí a RAC1, que vaja, fa bona pinta aquest canvi de pista gràcies a la pressió que han fet les diferents jugadores, que al principi no els hi han fet gaire cas. Els han dit, jugueu perquè és la pista que hi ha. I no s'han pogut plantar perquè han hagut d'anar jugant els partits, però sí que han pogut fer pressió perquè demà, com a mínim, en aquesta segona jornada del Mundial, ja no hagin de jugar en una pista que rellisca.
0: O sigui, en aquesta pista que rellisca, la selecció espanyola, plegada de catalanes, evidentment, ha jugat ja.
1: Ha jugat i ha golejat 8-0 a França amb 3 gols justament de Victòria Porta.
0: Bé, a veure si a partir de demà doncs, s'ho passa millor a la pista. No?
1: Sí, i sobretot no posen en risc el seu físic, està clar. De cara a aquest dilluns també es juguen en clau seleccions de futbol, 2 partits de la Nations League, de la Lliga A, 8:45, França-Bèlgica i Itàlia-Turquia, i en futbol hem d'estar pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol. Esperen rival l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Manresa i el Reus, i a l'espera del Prat, que ha de jugar la ronda preliminar, ho havia de fer aquest cap de setmana, però el temporal ho ha impedit, contra el Sant Rafel de les Balears. El Barça encara no entra en competició en aquesta ronda, ho fa més endavant. I també pendents del sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina. Esperen rival l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. El Barça tampoc no entra en competició fins a la ronda següent. I a més, un apunt de tennis perquè de bon matí Carlos Alcaraz i Jaume Munar s'enfrontaran en la primera semifinal del torneig ATP 500 de Tòquio.
0: Per tant, demà 8 catalans. El Prat va guanyar una 5 a l'anada, vull dir, ho té bastant fet, tot i que li quedi el partit de tornada. Per tant, serien 8 catalans a la primera ronda de la Copa. Sí. I el Barça que entrarà ja a la tercera ronda. Déu-n'hi-do,
1: bona
0: ronda.
1: Representació.
0: No, sí, sí, sí. Aquesta primera ronda de Copa demà se sorteja i es juga l'última setmana d'octubre, la setmana de la pilota d'or. Dilluns 26 hi ha la pilota d'or, doncs dimarts 27, dimecres 28, dijous 29 d'octubre es jugarà aquesta primera ronda de Copa, insistim, amb segurament 8 catalans de primera, segona, primera federació i la resta de categories. Molt bé, demà estem pendents. Gràcies, Jové.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu ho diràs.
5: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
8: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
7: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
9: RAC1.
7: RAC1 presenta
9: Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
10: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
9: El dilluns 5 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
11: RAC 1.
12: Anar als museus estalvi.
13: Tots som un milió.
14: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a la Laia Biurrun i al Dani Manzanera. Avui els hem tingut els dos a la part tècnica del programa i, evidentment, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb tota la prèvia del Croàcia-Espanya, amb el Damià López a Split, amb tota la prèvia de l'Argentina Benín, el comiat de Messi, amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Un gran desplegament de la redacció d'Esports de RAC1 per viure com Déu mana aquest tram final de la jornada de seleccions, abans que tornin ja la competició de clubs de primera divisió, i sobretot per viure intensament les últimes hores de Leo Messi com a jugador de l'Argentina, amb aquest amistós que viurem dimarts a la 1 de la matinada, hora catalana, Argentina Benín, i que farem en directe aquí a RAC1 en una programació especial que enllaçarem després del Tu Diràs. No us ho perdeu, que venen hores de ràdio esportiva molt interessants. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
15: Tu diràs.
16: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
17: Bona nit, ara passen 19 minuts de la una. Catalunya es prepara per una nova tanda de pluges després d'un temporal que ha deixat dos morts i un desaparegut. De seguida repassem els efectes d'un episodi que ha deixat registres i acumulacions d'aigua històriques i també les afectacions, sobretot a la mobilitat, que continuaran aquest dilluns. Però abans, a aquesta hora, seguim pendents del cel perquè durant la matinada i les primeres hores d'aquest dilluns al matí s'esperen ruixats intensos al litoral i al prelitoral de les comarques de Girona, de Barcelona i de Tarragona, i fins i tot poden caure pluges torrencials a Belcaral en alguns llocs que encara s'estan recuperant de les inundacions del cap de setmana.
18: Nit i matinada en què torna a tocar estar pendents del cel amb ruixats, alguns intensos, de caràcter torrencial fins i tot, però no amb aquella persistència, amb aquella insistència de fa 24 hores, no amb aquelles acumulacions d'aigua, però sí que alguns xàfecs poden ser forts fins la matinada, primeres hores d'aquest dilluns, a les comarques de Girona, costa i prelitoral, de les de Barcelona, del Camp de Tarragona i també cap al Baix Ebre, Montsià. Això fins la matinada, primeres hores d'aquest dilluns. Després, una pausa i durant la tarda i el vespre, nous xàfecs escampats de manera irregular en comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral de les comarques de Barcelona, arribant fins i tot alguns al litoral central i també a l'interior del Camp de Tarragona. Alguns de nou intensos, però de caràcter local i amb tendència a anar clarament a la baixa quan caigui el dia.
17: Per tot plegat, Protecció Civil recomana no apropar-se a les lleres de rius, ja que hi poden haver encara desbordaments. Pendents de les noves pluges, a aquesta hora ja no hi ha restriccions enlloc, això després que s'hagin aixecat les últimes aquest diumenge a la nit a l'Empordà, i els aiguats que han afectat la majoria del país, com dèiem, han deixat dos morts, una a Tordera, al Maresme, i una altra a Montornès del Vallès, dues de les comarques on ha caigut més aigua. I aquest dilluns els bombers reprendran les tasques per trobar un desaparegut a Pineda de Mar, també al Maresme. El cap de bombers, David Borrell, destacava justament, ara fa una estona, que han hagut de rescatar desenes de persones.
19: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
17: Més enllà d'aquests més de 200 salvaments que han fet els bombers, a aquesta hora encara hi ha milers de llars sense llum arreu del país. Fa estona que la Generalitat no n'actualitza la xifra exacta, però a les 9 de la nit encara hi havia 14.000 famílies sense corrent. Pel que fa a la mobilitat, a Rodalies la majoria de línies no funcionen. Aquest dilluns a l'àrea de Barcelona només circularà amb normalitat. L'R2 sud a tota la resta i alguna mena d'afectació. Estan tallades parcialment o funcionen a mig gas perquè només hi ha operativa una de les dues vies. En canvi, els ferrocarrils de la Generalitat i també el metro funcionen pràcticament amb normalitat i només hi ha alguna afectació en algun tram de l'L9 Nord i l'L10 Nord. Per acabar, les inundacions, a banda de deixar, evidentment, centenars d'incidències i danys materials arreu del país, també han obligat a tancar nous centres educatius. Són escoles, instituts i centres d'adults del Vallès i del Maresme que aquest dilluns estaran tancats. I a Madrid, Pedro Sánchez manté la seva agenda institucional per aquest dilluns i no dona cap pista de si adelantarà o no les eleccions espanyoles. Després que Junts tombés divendres passat els dos decrets d'habitatge al costat de PP i de Vox, el president espanyol estudia avançar les eleccions per aprofitar el malestar de la ciutadania. De fet, segons avancen fonts de la Moncloa, a La Vanguardia hi ha un 70% de possibilitats que Sánchez les avanci. Tot i això, veuen massa precipitada, de moment, la primera data possible al calendari, que seria el 29 de novembre. I un parell de punts més abans dels esports, els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de castells de Tarragona.
11: Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra. Només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca. 9 de 9 amb polra. Carregar!
17: Així ho narraven els de Castells a RAC+1. Els castellers de Vilafranca han guanyat aquest concurs de castells de Tarragona i han completat el podi la vella dels Xiquets de Valls i la jove dels Xiquets de Tarragona. I aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i el Covid. De moment, només per als majors de 80 anys, per les persones que viuen a residències, les embarassades, el personal sanitari i els infants fins als 4 anys. El 26 d'octubre ja es podrà vacunar tothom, això sí, amb cita prèvia, i la vacunació sense cita arribarà a mitjans de novembre. I ara els esports amb Gerard Ballera.
1: El seleccionador portuguès Jorge Jesus està disposat a que Cristiano Ronaldo torni a la selecció a la pròxima aturada, la del novembre. Jesus ha afegit que tot plegat va ser un malentès, que no ha de demanar perdó a ningú i que el conflicte és fàcil de resoldre. Ho ha dit després de la victòria de Portugal 2-1 contra Noruega a la Lliga de les Nacions. El blaugrana Cancelo ha marcat un dels gols dels portuguesos i Haaland ha demanat el canvi per molèsties musculars. Aquesta nit, per cert, també s'ha jugat al Països Baixos 2, Sèrbia 1. Els neerlandesos són líders del seu grup, empatats amb Grècia, després de 4 partits sota les ordres de Xavi Hernández. A segona divisió, els dos equips catalans han empatat a 0, el Girona a casa contra el Mallorca i el Sabadell també a casa, en aquest cas davant l'Andorra. Els gironins són quarts a la classificació amb 14 punts, els arlequinats setens amb 13. D'altra banda, la Lliga F, el Barça és més líder, li treu 5 punts i l'averatge al Real Madrid després d'esmicolar-lo per 7-0 al Camp Nou. El descans ja guanyava per 5-0. Clàudia Pina, amb un pòquer, ha estat la gran protagonista amb més de 40.000 espectadors a l'estadi. I el Barça de bàsquet ha perdut el primer partit de la temporada a la CB, 194, davant l'UQAM Múrcia. Ha estat un mal diumenge pels catalans. Derrota també del Fiat Girona a la pista del Baskonia de 40 i de l'Ilerna Lleida contra el Burgos de 13 al Barris Nord.
17: Doncs és tot per ara. Ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat. Ara escoltareu
12: els millors moments
15: del Dia Lliure.
20: Permeteu-me que saludi una de les persones que està sent més populars i que més gent l'atura pel carrer, fins i tot fent bromes, suposo, per unes certes imitacions que en aquest país s'han fet molt, i que ell no és que fa una imitació, ell fa un personatge extraordinari com és Ferran Adrià a Gènesi.

0: ¿Tú sabes lo que es la salsa americana?
1: No.
0: Es una salsa clásica, de l'alta cuina, feta a base de llagosta saltejada con mantega y oli. Y flambellada con vi blanc y coñac. Després hi ha el tomàquet, el fumet de peix, les escalunyes i ho veus tot durant 15 minuts. Saps el que farem? Farem la nostra salsa americana.
2: Miquel Fernández, és al·lucinant. O sigui, mira que jo he vist la... Bon dia, eh?
3: Bon dia.
2: Perdona, eh? I disculpa que haver-te fet venir a la ràdio també un dia així.
3: Bueno, jo feliç. Sempre que em fica a la ràdio vinc feliç.
2: No, però és escoltar-ho... Jo he vist la sèrie ja, no?
3: Totes.
2: I em sembla... No, em falten els dos episodis.
3: Els quatre.
2: Els quatre fins ara. I em sembla que hi ha alguna sorpresa en els dos últims.
3: Bueno, no, sorpresa, no.
2: El protagonista no mor, perquè
3: hi ha més coses, i molt, molt maques i molt interessants, però bueno, era per si havies vist tot, perquè hi ha una gran evolució, també. O sigui,
2: del personatge.
3: Clar.
2: Sí, sí, claríssimament. No, però el que anava a dir és que era molt arriscat, aquest personatge, molt, i això s'ha explicat aquests dies. Tenim, ara, jo intentava fer la comparació, ara que estàvem fora de la publicitat, és com si haguessis de fer Josep Lluís Núñez, que és un tio que... l'ha imitat tantíssima gent, l'hem vist parodiat tantíssim, que posar-s'hi a trobar l'essència del personatge sense caure en la paròdia és de les coses, dels exercicis més difícils que es pot fer. Jo crec que Ferran Adrià és el més a prop que hi ha de Núñez. Núñez ja seria la divisió màxima, però Ferran Adrià seria el següent, perquè portem dècades sentint-lo.
3: Com es feia el Nuñito de la Calzada.
2: Exacte.
3: No? El Nuñito d'Adrià, no? Nuñito Adrián.
2: Ara dic amb la veritat.
3: No sé com podria ser.
2: Nuñito Adrián. Sí. Et vas espantar gaire,
3: tens
2: no?
3: Tens el cap, eh?
2: Sí, és horrorós. Perdona. És que, a més, ara pot passar que, després de tantes hores fent ràdio, se'm posi el cap la vermella amb el blau i faci tonteries en antena, que no seria el millor.
3: No,
2: però t'anava a dir, dic t'havies espantar amb la proposta, al principi.
3: Va espantar, no, perquè jo sóc bastant inconscient i me tiro a la piscina i venga, vamos. Però sí que molta responsabilitat. Molta responsabilitat, perquè, clar, és el que dius, tothom està esperant a veure qui farà, qui serà aquest tio que farà de Ferran Adrià, no? I és un home superimitat, amb molta referència mundial, i el coneix tothom, i és molt difícil. Però com tu dius, o sigui, el que vaig intentar és fugir de la paròdia,
2: clar, no?
3: I construir un personatge que tingués veritat, que fos creïble, que fos vulnerable, que fos humà, saps? Perquè tothom coneix el Ferran Adrià de les entrevistes, de les ponències, de no sé què...
2: Expansiu,
3: però,
2: no?
3: Exacte, però no coneix el Ferran Adrià, per exemple, quan arriba el Bulli, que té 22, 23 anys, clar. No hi ha res de quan tal... O quan està sol a la cuina, o quan està discutint amb algú, o quan està preocupat, o quan està trist, o... En fi, que hi ha moltes coses que, encara que el guió potser no reflexaven tantes coses així, que per això et dic que el 5 i el 6 és important, perquè hi ha coses emocionals molt xules que li passen al personatge, i hi ha diversos personatges de la sèrie, però era trobar això, no? Dintre de tot el guió, trobar aquestes coses més humanes del personatge per donar-li credibilitat i, sobretot, per donar-li naturalitat dintre de com parla i com s'expressa, no? Que això em semblava molt difícil, també.
2: Què et van demanar? Perquè tinc aquesta curiositat de dir... mira, vam veure fa molt poc una pel·lícula sobre Jordi Pujol i van decidir posar-hi Josep Maria Pou, que evidentment per l'alçada i pel físic no s'assemblen res, i d'alguna manera li van dir no parodiguis a Pujol, no? A tu et van fer un encàrrec concret o va ser decisió de construir tu el personatge com creus?
3: No, és construir el personatge, però també t'he de dir que el David Pujol, el director de la sèrie, em va agafar de la mà. I va ser fantàstic. I jo vaig fer una feina brutal, o sigui, ja des del càsting ja vaig venir amb la feina feta, òbviament era una feina molt intuïtiva, i després durant 3 mesos vaig fer una feina molt gran, que clar, no em dona temps d'explicar tot el que vaig fer, però
2: vaja, vas anar a parlar amb el Ferran...
3: Sí, no, a part de que òbviament vaig veure tot el que hi havia d'ell, parlar amb ell, entendre per què, ell em va fer una llista de les coses, de les virtudes i los defectos que tiene, en fi, moltes coses, i després vaig fer una sèrie, o sigui, com una feina de deconstrucció, mai millor dit, no? O sigui, vaig començar a imitar-lo per deconstruir-lo i fer una construcció del personatge. Però tot això em va portar molt de temps i, per exemple, jo què sé, enviava whatsapps a amics, no? I
2: això és el que t'anava a dir, no?
3: Tastant,
2: quina era la manera de provar el personatge?
3: D'aquesta manera, parlant a casa... parlant a casa, bueno, la meva família estava cansada de mi ja, o sigui, el meu fill, o sigui, ja deia, per favor, papa, o sigui, pots parar ja de fer el Ferran Adrià.
2: El teu fill aquí present, per cert, que ha vingut al públic, i fa cara de circumstàncies, efectivament, i que sí, sí.
3: Estava, sí, no, ja.
2: Estava fins al cap damunt
3: ja,
2: de tu.
3: Papa, ja, per favor. Dic, bueno, és que,
2: en quina circumstància
3: ho he de fer? Saps?
2: En quina circumstància podies fer un Ferran Adrià a casa?
3: Mira, cuinant.
2: Cuinant?
3: No, o el venia... O sea, anem al col·le. Vinga, va, al col·le.
2: Qualsevol cosa. Quin tipus de conversa podia ser anant cap al col·le?
3: Hòstia, no m'ho facis fer. No.
2: Anant cap al col·le?
3: No ho facis fer, perquè a més no vull intentar com no parodiar. No, perquè, clar, perquè després perd la màgia, no?
2: Sí, d'alguna manera. Crec això és que... com un mag que ensenya els trucs, no?
3: Exacte.
2: No t'ensenyaré com hi he arribat, perquè igual diries, home, no? Però
3: sí, jo puc explicar una mica, però sí que no... Vull com conservar una mica això, m'agrada.
2: Com has portat aquesta... Jo crec que ha estat una allau absolut d'elogis. No sé si te'ls esperaves o no. Entre altres coses també, perquè Miquel l'hem de dir que tu ets una cara molt coneguda, però no estic segur que haguessis fet un paper tan a la primera línia que tingués aquest èxit, a Catalunya almenys, sent clarament el protagonista, no, d'una sèrie.
3: Jo treballo fa molts anys i, òbviament, quan et ve una oportunitat així, nosaltres, els actors, sabem que l'hem d'agafar. I he tingut el privilegi i l'oportunitat de poder agafar-ho. I em va costar, van presentar molts actors, però, mira, va sonar la flauta. I vaig dir, doncs mira, sóc jo, no? I vaig presentar-me i em va agafar. Però bueno, no sé, o sigui, jo estic molt, molt feliç quan et ve una oportunitat així, és curratelo, perquè sabia perfectament que això anava a ser algo gran, que sabia que això anava a ser algo amb molta, que ho veuria molta gent i que estaria tothom com pensant i pendent, no? Però clar, és veritat que ara mateix l'èxit que estem tenint ara mateix a Catalunya, que hem fet 4 capítols, és brutal. És brutal. I bueno, estem esperant que s'estreni a Netflix d'aquí un mes i aviam què passa, perquè és Netflix mundial.
2: És Netflix mundial.
3: És mundial.
2: Amb una figura mundial,
3: clar,
2: com és el de Ferran Adrià.
3: Clar. Aleshores, tenim ganes de veure què passa, perquè realment, i de poder exportar, a més, una cosa molt autòctona, de veritat, que es pot portar al món, no? I es pot exportar. I penso que és molt interessant.
2: Clar, és que si em diguessis figures que tenen reconeixement mundial que siguin catalans, ara em sortirien la Mínia Mal, Rosalia i Ferran Adrià, probablement, no?
3: Exacte.
2: No gaires més.
3: No està mal,
2: d'aquests. Clar. Mira què deien els pantalleros l'altre dia del programa, la gent que parlen de les sèries i de les pel·lícules, sobre Gènesi i el teu paper.
4: El Miquel Fernández, o sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
5: Sí.
4: En aquella línia fina
5: no
4: se li separa la paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
2: Molt.
4: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
5: tot...
4: de carrer.
2: Bueno, no és descartable, tampoc. Vull dir, si va a Netflix mundial...
3: Ojalà.
2: T'imagina't, a veure, hi ha algú que ha obert el camí, hi ha un senyor que es diu Oriol Pla, que va endur-se un
3: Emmy. Exacte. L'altre dia em feia una entrevista, em deien, què? I dic, bueno, escolta, sí, mira, dos catalans, vinga, va, a tope, no? Vamonos.
2: Si podem, no? Per què no?
3: Clar, m'encantaria, somiar és gratis.
2: I somies gaire en aquestes coses, no?
3: No.
2: Ja no en els premis, sinó en... projectes molt grans, creuar l'oceà, fer coses a fora...
3: No. Bueno, fa temps ja vaig fer una cosa, una pel·li americana, que era indie, però clar, el pressupost que maneguen ells no és indie, o sigui, era una barbaritat. Però no va sortir bé. I després vaig estar a Los Angeles un mes, vaig intentar-ho i tal, però crec que... O sigui, no sé, jo porto molts anys treballant, I hi ha moltes coses que em fan tocar de peus a terra. I crec que si ve una cosa així, benvinguda sigui. I que si no, pues, escolta, seguiré treballant. I, oye, todo bien, al contrari. O sigui, em sento un privilegiat poder estar treballant d'això.
2: Quina edat tenies quan vas fer aquest intent americà?
3: 30... Pues mira... 31, 32...
2: Molt
3: 32.
2: Jove, molt jove, no?
3: Ara en tens? 33, més o menys. Ara tinc 46.
2: 46. Home, és un moment molt més madur. Vull dir que si et vingués alguna cosa d'aquestes, potser l'entomes una mica més... no sé si diria coratge,
3: jo
2: però ego...
3: Jo estic molt feliç aquí, eh?
2: Clar.
3: O sigui, no tinc tampoc una allò que dir, no, és que me quiero... Mm-hmm. Jo estic molt feliç, eh? Mm-hmm. O sigui, cap problema. Jo visc molt bé aquí.
2: He de dir també una cosa, Miquel, que jo crec que ens ha sorprès a tots i te l'he de treure, perquè, clar, és que ens ha deixat molt parats aquesta setmana. Aquesta setmana, amb la promoció, t'hem vist en molts llocs, parlant de moltes coses, i hi ha hagut una cosa molt personal que ha aparegut, que explicaves en una entrevista avui a VilaWeb, i crec que vens a dir... Bueno, és que ho explico perquè no m'ho ha preguntat mai ningú.
3: És veritat.
2: De cop ho explico, que vas explicar dels orígens familiars i la relació amb ton pare, que això va deixar, vaja, molt sorpresa molta gent.
3: Bueno, és que és veritat que nosaltres som figures que, bueno, ens exposem i estem al públic i de cop, si et fan una pregunta així, pues també, no? O sigui, tampoc ho vaig pensar massa, vull dir, tampoc és una cosa que jo ho vagi amagant, tampoc ho vaig explicant, no? És que mira, mi padre, no? Però, bueno, va sorgir així i sí, i penso que, vull dir, és que cap problema, al contrari, penso que és una veritat, és així, podria profunditzar molt més encara sobre la seva vida i sobre tal, però llavors seria un altre tipus de programa, no? Però cap problema.
2: He de dir que el Miquel, el que va explicar, per qui no vas llegir o no escoltés o no veies el vídeo de Veloweb, va explicar que els pares es van separar quan tenies 3 anys, no? I que tu vas conèixer el teu pare en un vis-a-vis a la presó perquè era un narcotraficant.
3: Bueno, era una persona que... A veure, una persona que o sigui, feia el que podia. O sigui,
2: sobrevivia.
3: I el que feia va agafar, no? Ell decía, tengo que coger el toro por los cuernos i anava fent, però no és que fos, com se llama el colombiano...
2: Ah, carai, sí, és que vos deia.
3: Plomo o plata, com es deia?
2: Sí, Escobar.
3: Escobar, clar, no, a veure, Pablo quan Escobar. Dius un narcotraficant, uno se va a Escobar.
2: No,
3: pobret,
2: no és això,
3: o sigui,
2: clar.
3: Aquest anava a la mina, agafava qualsevol cosa, pillava no sé quantos, i con eso más o menos zafava, i con eso ja podia fer sus trapís i sus cositas i vivia. Però clar, pobre, o sigui, jo, o sigui, era un pobret en aquest sentit, no podia fer gran cosa. Aleshores, lo de narcotraficant sona com a molt tal, però no.
2: Però un delinqüent.
3: Feia això per sobreviure, perquè no sabia fer una altra cosa i perquè, òbviament, en aquella època l'heroïna va entrar en aquest país com una, o sigui, com una pisonadora i és una víctima de tota aquesta generació.
2: L'escena la defineixes molt, molt impressionantment, que és una frase que sobre el paper, diries bé, depèn del context, no té més importància, però és que en aquest cas és que textualment és brillant, que és la salutació quan tu tenies 12 anys, vas a la presó i coneixes a ton pare, li dius hola papa,
3: sí.
2: molt gust de conèixer-te.
3: Sí, tal
2: no?
3: Qual.
2: És bestial.
3: Bueno, és que és un senyor que no coneixes, és que és veritat.
2: Però te n'han parlat en aquest moment.
3: Sí, clar, la meva mare m'ha parlat.
2: Des de petit.
3: Ell m'enviava cartes.
2: T'enviava cartes.
3: Clar, però tu també és com dir, bueno, i este senyor que m'envia cartes... Me dicen que és mi padre, però clar, jo no tinc un contacte amb ell, no sé com és, no sé... Està, i clar, i fins que no tens una certa edat, més o menys no pots, o estàs mig preparat, no pots anar cap allà.
2: Va triar-ho la teva mare, l'edat que tenies, perquè estiguessis prou madur per entendre
3: què era? La meva mare va fer tot el que va fer, va fer tot el que va poder per, òbviament, protegir tot això i fer-m'ho de la manera més... dolça possible, no?
2: És una gestió molt difícil, la teva mare, eh?
3: Molt difícil.
2: Però no. Jugar amb aquest passat no familiar,
3: clar.
2: A la vegada que no trencar-lo, perquè podria haver-t'ho amagat.
3: Sí.
2: I no ha existit aquest senyor, no?
3: Sí.
2: I a partir d'aquí, i no, decideix que tu l'has de conèixer, saber-ho, però fer-ho en el moment adequat i en la manera adequada.
3: És admirable. O sigui, jo, la meva mare, el que ha fet sempre a mi, sempre ho dic, és admirable. És admirable. O sigui, tots els pares i les mares ens equivoquem moltes vegades, i òbviament ella també s'ha equivocat, però és humà. Però tot el que va fer a la gestió del meu pare, crec que és admirable.
2: Sí, tu ja has pensat gaire ara que ets pare, tu, i que tens criatures d'edat, aquesta gestió d'una situació tan extrema com aquesta?

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Però no tot és per això, que al final la vida de cadascú i la història de cadascú és la que és. I tu surts i fas i salves com pots. Com pots.
2: Aquests dies sentíem el Ferran Adrià també i parlava del seu, de la seva infantesa, de la joventut, l'adolescència. Ell no, d'alguna manera és com que el dibuix d'algú que no està cridat a ser el que acaba sent, no? No és algú d'un entorn molt humil, d'un barri de l'entorn metropolità, que té una vida complicadeta, un moment vital, juvenil, etc. I que acaba sent un referent global, mundial. No sé si en algunes d'aquestes coses, en ser d'una família humil, de no saber si estàs cridat o no per fer certes coses, has buscat algun camí quan construeixes el personatge vinculat amb tu?
1: Absolutament.
2: Tot,
1: em sento tan reflectit amb ell, o sigui, és que, de fet, una de les coses que més m'agrada d'ell és la seva autenticitat, la seva essència. Perquè no,
2: que no ha perdut això.
1: No ha perdut mai. No ha perdut mai de ser de Santa Eulàlia. És que no. I m'encanta. I això és el que per mi és una cosa molt valiosa. Molt.
2: I el teu barri és?
1: El meu barri? Uf, jo he tingut molts barris. He viscut a Pui, a casa, he viscut al Bacete, he viscut al País Basc, he viscut molts. Sí, sí, clar, aquesta és una altra història. És que si jo et començo a explicar la meva vida... Si jo començo a explicar-te la meva vida, tio, no cau. O sigui, era un programa sencer, o sigui, vamos.
2: Però, o sigui,
1: hi hauria caldo de cultiu aquí, saps? I vaig aquí escrivint... Hòstia, tio, cal, l'actor que fa de Ferran Adrià, tio, és que...
2: Quantes coses que té, no?
1: És millor que la sèrie, espera. Que farem un biopic del Miquel Fernández.
2: Ja no, però és que de cop, Miquel, jo tinc la impressió que de cop molta gent que t'ha descobert. Ja sabíem qui eres, ja sabíem que actuaves bé, però el
1: perquè
2: personatge...
1: Perquè sóc una persona molt discreta. Sí, sóc una persona molt discreta, no m'agrada fer soroll. I, de fet, no m'agrada molt fer soroll, però, bueno, jo, és el que et dic, lo que venga, bienvenido sea. O sigui, cap problema.
2: Aquell adolescent que va trobar en el teatre o en l'actuació que
1: em vaig salvar, tio.
2: Et va salvar directament?
1: Em va salvar.
2: Sí?
1: Jo estava... Veus, una altra cosa, és que jo no paro de dir mis mierdes. Sí. Jo amb 15-16 anys no sabia què fer. Anava al parc, vivia a Sabadell, en aquell moment.
2: Què dius ara?
1: Sí, ara estava a Sabadell, a Can Oriach. Mm-hmm. I llavors el que feia era anar al parc, fer el que fan els adolescents amb 15-16 anys dels 96-95, que ja et pots imaginar el que és.
2: Robar-se amb col·legues.
1: Exacte, robar-se amb col·legues i tenir converses llargues i lentes.
2: Molt lentes. Sí.
1: Aleshores, llavors, aquesta era la meva vida. O sigui, i no sabia què fer. I llavors estava en un entorn que en aquell moment pues, vaig dir, hòstia, pues, no ho sé, no? Pues, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. Però, gràcies a una persona fantàstica, un professor que tenia a l'institut, que fèiem un crèdit variable de teatre, em va dir, per què no proves això? Però jo sempre havia cantat. Sempre, des que era petit, des que tenia 6, 7, 8, 9, 10, sempre he cantat.
2: I et sortia bé?
1: I em sortia molt bé. I em deia, per què no fas això? Que és teatre musical. Que és cantar i actuar. I vaig dir, bueno, vale. Però això, diu, bueno, sí, aquí, bueno, pues, a veure, prova-ho, vale. I ho vaig provar, em va encantar, i vaig dir, hòstia, se'm dona bé això. I als 16 i pico, 17, ja estava a Barcelona, o sigui, acabant els estudis i anant a Barcelona cada dia a estudiar a l'escola Memory, i vaig estar 2 anys i mig, 3 anys, estudiant, i així vaig començar. I als 17, 18, bueno, amb 16 ja feia de líder d'una orquestra, durant dos estius, o sigui, amb 16, flipa. Mira, jo ara visc un nen de 16 anys i dic, hòstia, què passa, no? O sigui, què ens ha passat?
2: T'he de dir que estic lamentant tan profundament que hagis vingut avui, concretament, perquè aquesta conversa, ara jo és que estaria... Jo necessito parlar molt més amb tu.
1: Convida'm un altre dia, que no tinc problema.
2: Perquè, clar,
1: una altra secció,
2: en el dia que hi ha episodis, hi ha pluges torrencials, que tot Catalunya està col·lapsada, i ara, de com es descobrint que en Memory et va treure del banc de Can Oriach de Sabadell, on anaves a tenir converses molt llargues.
1: No,
2: i molt
1: un professor. Un professor que li estic molt agraït, sí.
2: Què es diu?
1: És Joan.
2: Joan. Que és el que et va fer la...
1: És el que em va dir, escolta, per què no fas això? Prova. Que et veig una mica perdudet, nen. I li tinc molt de carinyo i, en fi...
2: Es viu?
1: Sí, tant, que es viu. Si m'està escoltant, segurament. Ell ho sap, Joan Martínez.
2: Joan Martínez.
1: Ell ho sap. I sí, o sigui que... I la meva mare, per suposat, que sempre m'ha apoyat, sempre. ¿Qué quieres hacer, niño, esto? A por ello, venga, a tope. Sin miramientos, o sigui, venga.
2: És important ser agraït, no?
1: Home, no sé. I tant.
2: Hi ha gent que se n'oblida, això.
1: Pues té un problema. Sí, últimament aquestes coses s'obliden molt.

0: L'empatia i l'agraïment és una cosa que manca bastant.
1: És un gust saludar-te.
0: Igualment.
1: Voldré que vinguis un altre dia per xerrar més àmpliament, perquè la veritat, o sigui, em deixes absolutament al·lucinat. I jo les ganes que tinc és de que hi hagi la segona ocasió sobre Gènesi, que és quan s'estreni a Netflix i ho peti a nivell internacional i et nominin a tots els premis internacionals també, que llavors m'has de guardar una estona.
2: Imagina. Que divertit seria.
1: Miquel, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies, felicitats, és espectacular la feina que fas, i evidentment també a la gent de Minoria Absoluta que han fet aquesta, bueno, entre molts altres, que han fet aquesta meravella que és la sèrie Gènesi, que s'acaba aquesta setmana que ve. Es veuran els dos últims episodis, són dilluns.
2: Sí.
1: Dilluns els dos últims. Si no ho heu vist, recupereu-los i prepareu-vos per dilluns a gaudir-ho, perquè la veritat és que...
2: I si no ho tenen al 3.cat, a la plataforma?
1: Sí, senyor. 3cat, no?
2: 3cat.
1: 3cat.
2: Bueno, ja saben.
1: 3, Flinky Flank, TV3, el que sigui. 12 i 10 minuts. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
1: Ai, mossèn. Què, li posem rombos?
2: Posem-me rombos.
1: Mentre esperem que arribi el govern de la Generalitat per explicar-nos les novetats, segurament sortirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Encara no s'ha muntat la roda de premsa, per tant, encara pot ser que vagi una miqueta per llarg.
2: Posem una mica de música.
1: Posem una mica de música.
2: Sí, Salvador Illa, dic que tu ja.
4: Ara, mira, els rombos. Eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del Via Lliure.

0: mala, visca la mala.
1: Que fugi la quitxalla cap dintre la gent gran.
2: Visca la mala, visca la mala.
3: Mossèn Esgarrín, bon diumenge.
4: Bon diumenge, amigues, com esteu totes? Bon diumenge, bon diumenge.
3: Ara el canal que acaba de fer les panxes.
4: Bon diumenge, ha fet una miqueta de panxeta.
5: Les palmes.
6: Era un somni estar algun dia a l'embalat i pensar que al mossèn li agradaria que me la toqués una mica.
4: Però si estàs cada dia aquí...
6: Però l'embalat encara... Una vegada.
4: Doncs avui acollim Snoop Dogg, també s'acaba d'anar a la llum a l'edifici, ja és un Salvadorilla. Hem de connectar amb Ramon Avil, amb Maneres de Arte, amb Guitarrica de la Fuente, no? No? Encara no? No?
3: Guitarrica de la Fuente no sé per què l'hauríem de connectar, però... Perquè tothom em parla de la bola negra, no?
4: Tota la tarda, heu d'estar tota la tarda dient, bueno, ara igual fem-lo als castells, però mentre truqueu a Guitarrica de la Fuente, per una miqueta al Maneres
3: de
4: Arte...
3: Els castells a les 4 de la tarda és avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Que teniu des d'ahir, que tota la gent allà a Tarragona, amb totes les llaunes, que tampoc...
3: A les llaunes, quines llaunes?
4: Esteve Giral...
3: Sí.
4: Una habitació plena ja una d'estrella, ja esperant a veure a quina hora comença.
3: No, hi havia una depressió col·lectiva, això és veritat, entre els castellers, perquè, clar, això és una cosa que es fa cada 2 anys, que te la desmuntin, i hem de dir que serà a les 4 de la tarda, entenc, bueno, ara ho estic dient per boca d'asa, però entenc que RAC1 transmetrà la... Ara no ho sé,
4: ara ens la juguem,
6: eh?
3: RAC1, si no. RAC1, com a mínim, bueno, ara això hauríem de saber-ho, perquè ara m'he anat a la boca i potser no cal improvisar tant en antena. Ja ho sabrem. Però, en tot cas, és el concurs de castells aquesta tarda i Arnau Mañé ha agafat ja rebent el cotxe cap avall, perquè, clar, ell és membre d'una de les colles castellanes.
7: Ja està a l'alçada de Sant Joan d'Espí. Com a mínim, està ja a l'alçada de Sant Joan d'Espí, com a mínim.
3: L'Arnau, em pensava que és el seu cotxe, dic que sí que ha de caminar per anar-lo buscant.
4: De quina colla és l'Arnau Mañé?
3: De Vilafranca.
7: Els
4: Verds. No es pot dir?
3: No, sí, no passa res. A 3:15 s'hi posen els dels castells de RAC1.
4: I s'ha d'anar 4 hores abans a xumar allà.
3: Bueno, i a part l'estona que duri, perquè això ahir, que Catalunya estava en alerta, la fase prèvia del concurs de castells, que és la de dissabte, els van dir que acabarien abans i van acabar a les 10 de la nit en comptes de les 8 de la tarda.
4: I després es va formar ja una mica de cua a l'estació aquella que tenen a Port Aventura, no?
3: Sí, sí.
6: El solet a Tarragona.
3: Ara mateix fa sol, eh?
4: Endavant amb les llaunes i endavant amb l'embalat. Vamos!
3: El vull veure allà dalt, mossèn. El vull veure d'en Xaneta, jo.
4: Avui, ja sabeu que a mi m'agraden molts els
3: fent
4: castells.
3: Fent un urbi et orbi des de dalt d'un castell.
4: Amb tot allò que penja, amigues. No, respectem aquest diumenge. Avui, dit això, amics, i pendents de l'autoritat, avui he vingut amb el company Moisés i l'amic Noé, per si es necessito per tornar a Sant Feliu. Però també han vingut perquè són molt fans de la banda que ha fet 50 anys aquesta setmana i han anunciat disc nou. I, mira, saps allò? No, tens allò d'exclusiva?
3: Ui, espera't, que ara ho buscarem. No, però una cosa. Sí que vull advertir als oients del Via Lliure que ara fem l'embalat. Si hem d'interrompre, vull dir, pujarem les cançons que puguem, mossèn, per acompanyar una mica la gent.
4: Que la gent no digui, oi, és que no, tal.
3: Clar.
4: A veure, mana l'actualitat. Mana Salvadorilla, que deia Catunya, i el que s'ha de tal.
3: Mana Salvadorilla, bueno, sí, clar.
4: Home, clar, evidentment. No, home.
3: Però vull dir...
8: Exclusiva.
3: Ara, què és? A veure, pots tornar exclusiva?
4: Pots tornar exclusiva. Farem una mica de rock and Hauser, el que fa amb el Clapés. Doncs, amigues, van anunciar un disc l'altre dia, i evidentment Bono és com quan Alfons Arús imitava Johan Cruyff, que feia una màquina registradora de pasta, clink, clink, si anuncies un disc, clink, clink, exclusiva. Aneu preparant els mails, perquè el 15 d'octubre s'anunciarà la gira D2 mundial, i si heu fet la compra per internet a la pàgina web del grup, ja veureu que hi ha una petita opció que us podeu inscriure en una mena de llista d'espera, que precisament no serà per rebre un òrgan o per anar a comprar el pa el dilluns. El 15 d'octubre, esteu atentes, amigues, la gent que voleu anar ja a veure el que queda de Bono, a The Age, i a la penyita el Larry Mullen, i a tota aquesta... Insisteixo, esteu atents perquè caurà un tour mundial. I tornarem a estar un altre cop amb el debat del preu de les entrades, i si venen a Barcelona, a tocar a Barcelona, que aquesta serà una altra. O, aprofitant que el Pino Gianloco li ha fet allò a Shakira a Madrid, se'ls enduguen a Madrid i es tenen acampats allà 15 dies. Ja ho mirarem, això, però mentre Moisés va buscar uns cafès a la màquina de vending, per aquí hem vingut amb sandàlies i sense res sota la túnica, ja fa una miqueta de rasca, amics, Procedeixo a començar l'homilia d'avui, que, com us deia, el 25 de setembre U2 va tornar a l'Institut Mount Temple de Dublín, al pati on tot va començar, amigues, i va celebrar els 50 anys exactes d'aquell paperet que Larry Mullen Jr., qui és Larry Mullen Jr.? Dins de U2.
3: No me'n recordo, ja.
7: El bateria.
4: El bateria, val. El senyor... Pues aquest, quan anava a l'Isti, que se passava más tiempo fuera, com jo, estava molt més fora de l'institut.
3: O com deia ara el Miquel Fernández, l'actor, diu, bueno, al parc tenen converses molt lentes.
4: Al parc, molt lentes, i els bars de davant del cole, i la rotonda que jo tenia davant. He fet molta rotonda, jo, amigues. Pues aquest senyor un dia s'aixeca i va... allà, no sé si encara als instituts hi ha el cartell d'anuncis que sí. Busco... Pues,
3: què va posar? Busco...
4: Bateria busca músics per muntar una banda. Així, amb una lletra que també, bueno, li va costar una estona a Bono llegir, ja t'ho dic, perquè agafa el boli, la rimulien com agafa les baquetes. Sí, no, sí, home, és no. Així. Quatre adolescents, atenció al detall, una mare porta, un baixista que encara no sabia afinar i un guitarrista que es deia David Evans i que acabaria sent The Edge. 50 anys després continuen sent els mateixos quatre, cosa que en el rock, ara, gairebé és un miracle de Lourdes, que una banda porti 50 anys juntes sense que hagi palmat ningú, sense que s'hagin barallat i aquestes coses. Avui no farem la visa completa, perquè estem esperant aquí el que estem esperant, amics, però no, tampoc posarem sencer el Joshua Tree, perquè ja veig molts pajilleros d'U2 aquest matí, ja a primera hora, dient-me coses, has de posar aquesta, has de posar l'altra i tal, perquè si posem tot aquí, ens passarem el dia. Farem un camí, intentarem posar 10 estacions, com si fos això el Calvari. El Calvari d'U2. Mira, passarem de l'àlbum Boy al pop. Perquè per mi, després del pop, aquest disco que han tret ara, que es diu Cádiz en Carnavales, no sé com es diu, no el penso escoltar mai en la meva vida.
3: Cádiz en Carnavales.
4: Han anunciat un disco nou que es diu Cádiz en Carnavales. No, no es diu El Carnaval de tu vida, The Carnaval is my life.
3: Carnaval de luz.
4: El Carnaval de luz.
3: Hosti, sí.
4: Sí, sí, Carnaval de luz, los carnavales de Cádiz. Més igual, la xaranga del tio Honorio serà una merda.
3: No.
4: Equivalent de gran a la Sagrada Família. Ja us ho dic ara. Aquests tios van començar del post-punk, que feien com una mena...
3: Post-punk, feies?
4: Ara us posaré la primera cançó.
3: Ah, sí?
4: Home, tu creus que Bono... ja era...
3: O si Bono sempre diuen que...
4: Sí, no, és Bono... que aquest el pentino avui, no, perquè... No, perdoneu. No. És un dels senyors més importants de la història del rock, però també és un dels gilipolles més importants de la història de la humanitat. Ara el pentinarem, amics, i tal. Mira, van començar amb aquest post-punk una mica espiritual de Dublín, per acabar a finals del 90 pràcticament a un club, però un club de ball... ara parlarem, en producció de Brian Eno, atenció, i fotent-se als 90 amb discotec. Ara ho veurem. De la fe sense complexos a la fe que riu d'ella mateixa, amics. Comencem amb aquest primer tema, fent aquest repàs dels 50 anys d'U2. Comencem a l'àlbum Boy, dels 80. Escoltarem el tema aquest que es diu I Will Follow, i ara es fotré un petit speech sobre aquest tema. Va. Endavant, Bono... ¡Palante!

0: sí que és veritat que he de dir que aquesta, això és de la primer, del primer disc.
1: És el primer disc del 80.
0: Sí que és veritat que es pot llegir com una mena de post-punk molt suavet.
1: Sí, suavet.
0: Molt, fins i tot, un post-punk amb campanetes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però...
0: Però sí, però sentim no, que hi ha alguna cosa que vibra
1: allà. És a dir,
0: allà.
1: No és... No, diguéssim que l'habitació no està tancada com The Cure,
0: ara,
1: saps? Passa l'aire, però aquestes guitarres, aquest minimalisme i tal, I Will Follow. Jo, des de que... Sempre recomano comprar els discos físics, perquè llegeixes la lletra, t'enteres de coses, tal. Al 80 la gent no sabia de què anava aquesta cançó fins que ell ho va explicar. Will Follow no és una cançó d'amor a la parella, amics. És Bono parlant amb la seva mare Iris morta,
0: hosti,
1: que quan tenia 14 anys. El que deies abans, mira, el riff d'aquesta guitarra sembla un riff de tios de 14 anys assajant a un garatge, no? Sense efectes de luxe i sense res. Al baix... encara aprèn a caminar. El primer disco d'U2, de l'àlbum Boy, hi ha trossos de baix que estan fins i tot un pèl desafinats. Atenció!
2: Adam Clayton.
1: Progressista. No tenia ni puta idea de tocar el baix, però Bono li va dir, hòstia, Adam, vente pa aquí, perquè entre el de la bateria i tal, nos falta uno, i l'Adam Clayton, pues, que el dia va bé també, amb la pega pel darrere, pues, allà
2: que...
3: També li va bé... Que també vaig començar a tocar el grup al baix en un grup i vaig dir no, vaig deixar-ho i
1: clar,
3: vaig dedicar la panxa.
1: El baix és sempre el buit legal d'un grup que tota la gent odia, perquè és la secció rítmica conjuntament amb la bateria. És imprescindible, però ningú vol tocar el baix, perquè queda molt millor. I ja podem dir, folles molt més amb una guitarra,
0: el frontman,
1: que no amb un senyor fent...
0: No, però el baix és absolutament imprescindible.
1: És imprescindible, igual que la bateria. Sí, sí. I molt imprescindible...
0: I es diu que són tios raros.
1: Són tios...
3: Baixistes, sí.
0: Oi?
3: Sí.
0: Els baixistes tenen sempre alguna cosa per peculiar, diguem-ne.
1: Són d'aquella gent que són com els gamers i la gent que mireu cine i sèrie a casa, que segurament teniu la tita com un joystick, i ja t'ho dic jo. I bueno, un poc aixetos i tot.
0: No,
1: tu
0: mira el
3: l'Istrip Ben, en com ho donen tot, el brus, el bateria, i el baixista està allà amb un posat, un rictus seriós, sense moure's.
1: Són d'aquells que després entra un dia la Guàrdia Civil a casa i tenen coses rares, armadures medievales, un niño atado en el trastero... coses d'aquestes. Amics, anem cap al segon disc, anem cap a October. Estem a octubre. Ells el 81 van treure aquest disc, que és el que gairebé es fan monjos.
0: Què vols dir?
1: Pel capullo de Bono. Bono havia perdut la llibreta de les lletres. La banda filtrejava amb un compromís cristià radical.
0: Què dius?
1: Amics, radical. I el resultat és un àlbum curt, tens i una mica avergonyit de ser rock, jo diria. Aquest tema que escoltem ara, i que a mi particularment, encara que ragi molt dels U2, m'encanta aquest tema, el Without a Shout Jerusalem del 81, és Pentecosta amb distorsió, amics. El crit, la ciutat santa, la idea de la fe no és un murmuri de sagristia, com aquí a l'embalat, no, sinó és una cosa que s'ha de cridar, i això així ho fa el capullo del Bono. El guitarrista encara no ha descobert el delay infinit que descobrirem a partir d'ara. El so característic de les guitarres U2 sempre és el mateix, i bé, a partir d'ara... i d'aquesta cançó.
3: Això volia preguntar, aquesta guitarra tan característica, no?, de U2.
1: És això. Ara, és un delay. És un pedal que fa com un eco amb un retras, una mica, i tal. Però és que, conjuntament amb la manera de tocar la guitarra i la guitarra Gibson, que generalment aconsegueix aquest so històric. Amics, els U2, que encara no sabien que serien estrelles i només... es centraven... És que és molt fora aquesta part de la història del rock. Ells eren creients cristians, catòlics, radicals. Atenció, que vull recordar d'on eren